0: com aquest que sentim, Te Recuerdo Amanda. Activista i militant del Partit Comunista, el cantautor va ser traslladat i torturat a l'estadi de Xile, avui rebatejat com a Estadi Víctor Jara, on van tancar més de 5.000 presoners. El seu cos el van trobar el 16 de setembre a prop del cementiri metropolità a la perifèria de Santiago de Xile.
1: Esports, Tadej Pogačar s'ha proclamat campió del Tour de França als Camps Elisis de París. L'eslové igual així, Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain amb 5 títols. A la general també han pujat al podi el belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro.
0: Aquest dilluns el primer equip masculí del Barça començarà una estada a Anglaterra, a St. George Park, la ciutat del futbol de la Federació Anglesa. Abans Hansi Flick donarà la llista de convocats.
1: També marxa cap a Anglaterra aquest dilluns l'Espanyol i disputarà dos amistosos en una estada d'una setmana.
0: I també en futbol, aquest dilluns tornarà a la feina el Barça femení, ho farà amb totes les futbolistes del primer equip disponibles, però amb Aitana Bonmatí al marge a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné del curs passat.
1: I en motor, el vigent campió del món, Lando Norris, ha guanyat el Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Han completat el podi Max Verstappen i el líder actual del campionat, Kimi Antonelli, que amplia l'avantatge respecte als seus perseguidors.
2: Fins aquí les notícies.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Balleu, balleu. Aquí, la pista de fusta criden els pista de fusters. Cada tarda de dilluns a dijous, a les 8, el so ballotat de l'FM, amb Miqui Puig als plats. És un honor per mi tornar a obrir un dia més la pista central del ball. Ens trobes també migdia als servidors de streaming, a l'aplicació per mòbil i tauleta i sempre a Trescat Cultura. Tria't com vols ballar. Pista de fusta. Una cadena. No de favors, sinó de cançons. Un ballar per ballar. Un ser feliços durant una hora en un lloc màgic que es diu Pista de Fusta. Eurípides and His Tragedies. Ell obre amb qui necessita un amor. Pop sintètic d'un grec que ja és nostre.

quien necesita un amor si hay un bar debajo de casa. Eurípides, amb una cançó d'amor, antiamor, electrònica i sintètica. Així ens hem arrencat la pista d'avui.

Doncs no en sabem massa. Només que es diu An Old Thing Is Break. I aquest Black Tears són les llàgrimes dels àngels que ploren per tots nosaltres. Gran descoberta que em flipa. Black Tears. Fat Duck. Això es diu Remember. Amb la col·laboració de Gigi Raine.

0: Lucuna di Jockey és invitat per al segell Mr. Bongo a la tercera compilació de Soul e Cultura, el volumen 3, recopilant fins i tot el nostre amic del nord, Oriana Gassi, i es tanca amb aquesta peça, amb aquest Remember de C.G. Rain a les veus i de Fat Dog produint una espècie de soul d'element de blues sintètic que ens flipa.
1: Will you please make the voter safe for our eastern listeners? Good evening, radio audience.
2: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT amb Mickey Fuchs.
3: Amb Mickey Puig, els plats, els vespres i tenen banda sonora.
0: I amb Robin, peces que no s'obliden. Blow my mind.

na Rovin. Fent una experiència de ser mare. La cançó dedicada al seu fill. Blow my mind. El canvi radical de la seva vida. Transformat en una cançó funky. Amb la millor herència de Prince. Però Rovin, la nòrdica. I això és Italo del bo. D'aquell de fregar-se les mans perquè ahir Cabrera i Marta Paradise inviten el mestre Fred Ventura a cantar aquesta estacera.

0: l'FM, al mòbil o al portàtil, sempre hi ha lloc per ballar. Per Pista de Fusta.
1: Pista de Fusta. Italo. Ei Cabrera i Marta Paradise, des d'una EP que es diu Go By Night. I aquesta estacera, amb en Fred Ventura, el mestre de mestres, un dels homes més activistes de l'Italo, que no ho va deixar-ho. A l'època que ningú escoltava Italo, ell seguia fent discos bonics. I la Pista de Fusta, ja que el té el micròfon, no el deixem marxar. Perquè ell remescla amb el seu combo Italo Connection la nostra peça. Això que sona és nostre. És Josep Xurto, és el Congo Sound i són les remescles. Amb 12 polzades que ja pots comprar a la teva botiga favorita.

0: i Punto, que diria aquell, és Josep Xortós al Congo Sound, i és el remix que Fred Ventura amb els seus Italo Connection fan el Combo Català per aquest homenatge al Sabadell Sound, revisitant el Common de Jules Tropicana, una peça editada per el segell Blanco i Negro. Tots a la pista, un lloc on es preserva el so de Sabadell.
1: Manquen música a l'FM, al mòbil o al portàtil.
2: És diabòlica.
1: Sempre hi ha lloc per ballar.
2: És la música.
1: Quan el rellotge marca les 8.
2: És electrònica.
1: El cos et demana pista de fusta.
0: I am Milan. Why would you I lie to you? Un altre que li han fet remixes. En aquest cas, Deck 101. Remescla, en clau també, Sintetico Italia, aquesta peça.

L'any passat vam descobrir aquest artista anomenat Ian McMillan amb aquella cançó que cantava en francès. Té cadència pel synth-pop, pel pop electrònic elegant. I en aquesta Why Would I Lie To You? Deixa que Deck 101 remescli la peça. Més pop electrònic, més remixes. La Zebo, 3 AM. A les 3 del matí, ja ho sabeu, ni agafar el cotxe, ni enviar missatges amb el mòbil.

Tancat el que fa Nick Burns d'aquest 3 AM. Això ens va agradar tant i em sembla tan rotund que calia una segona revisió, una segona visita al Dam de Kelly Revert i Tom Abstract. Avui ja veieu que hi ha ritme, que hi ha italo, que hi ha sintetitzadors, que tenim

0: cançó amb aquesta veu que es diu Nam. Kelly Rebert, Don't Abstract, per si no te l'havies quedat en la primera passada. Aquí la tornes de tenir, tricat a la ràdio inquieta, el programa es diu Pista de Fusta. I els pistes de fusta saben que la mandanga és bona.
1: Ti ho chiamato per dirti che ti amo.
2: Tots a la pista. Miki Puig, als plats.
0: Si no coneixeu la plana Bitburger, hauríeu de fer-ho. Fa anys i panys que Bitburger fa un servei per la música electrònica d'aquest país, que no te l'acabes. Allà va ser on te vaig descobrir aquesta peça, Party People. La signa Yogi P. I el segell és un segell de la península que fa música i activitat.

0: better let me know. Break it. Break it. Break it. Break it. Break it. Break it.
1: Johannes Albert, sinto estiu el cafetor mix. O signem de Carticom. Break it. I la peu és d'Indigo Plató. Break it. Let me know, ens va agradar tant. Break it. En programes anteriors. Break it. Que avui havia de tornar. Break it. Programes anteriors, pista de fusta. Break it, break it. I aquesta és Laura, amb el punt entre la U i la R. El seu bítip demostra que aquesta productora té el mojo cada cop que es tanca l'estudi.

0: d'aquelles que et dona gust, que et dona plaer, com quan la Rosem posa les agulles en el quadriceps. Laura. Amb el punt entre la U i la R. Laura, productora, cantant, activista, dona, darrere els plats i darrere la producció. Quin tros de track. Començo a saber que no tardarà a tornar, perquè quan una peça ens avalleix i ens agrada, la tornem a punxar fins que ens la fem nostra. Oi que sí?
1: Pista de fusta. Dance Club. Dance Club. Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
0: Torna amb Bonobo. Torna amb aquest expander. Orelles, sisplau. Atentes.

0: En digital, sí, o a l'FM, cada dia tens pista de fusta.
1: Només desitjo amb totes les meves forces que aquest hu-ha no sigui un homenatge a tot allò que sabem. Pista de fusta arriba al final. Tiga lo seu. Cançons que parlen d'ulleres, de clubs, de foscor, baixos foscos que són hereus dels alemanys dels anys 80 i 90. I el club, crema i crema de debò. El meu nom és Miqui Puig, Miqui Puig als plats, i aquí arriba el final d'una nova pista. De dilluns a dijous a les 8. Ja saps on som, a l'FM. I sempre que ho desitgis a 3CAT Cultura.
2: Right, will you listen to me, please? Police raid. This is not an illegal party. I want everybody to stay where you are, please. And speak to the police officers as they come round and interview you. And just remain calm, please, and there'll be no trouble.
0: Pista de fusta. Pista de fusta.
1: La nostra pista, la de fusta, cada tarda t'acompanya. Space Funk ens va flipar tant que torna una peça meditativa. Per gent com vosaltres, sigueu feliços, balleu. Demà hi torno.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà aquest dilluns al Parlament per donar explicacions sobre l'alteració de les proves PISA que impedirà comparar els resultats dels estudiants catalans amb els de les edicions anteriors i amb el dels altres llocs. Això no es podrà fer perquè el percentatge d'alumnes exempts és molt més elevat que el permès per l'OCDE, que és qui gestiona les proves. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que està de viatge oficial al Vietnam, ha fet costat a la consellera.
2: Una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. I per deixar les coses clares també de ben començament, té tot el meu suport la consellera.
1: Els resultats dels alumnes catalans de fa 3 anys van ser dolents, sobretot en comprensió lectora. Repàs ara altres informacions, Sara Riera.
3: A Palma, la manifestació contra la saturació turística ha acabat amb la Policia Nacional Espanyola carregant contra la gent amb porres i bales de goma. Hi ha hagut una desena de ferits que han hagut de ser atesos, entre ells un fotògraf que ha rebut un cop al cap. Abans, la policia havia tancat els accessos a Ses Voltes, on s'havia de llegir el manifest, quan el recinte, que està al costat de la seu, encara estava mig buit. La gent reclamava entrar i allà hauria començat l'atenció amb la policia. Diversos testimonis asseguren que l'actuació dels agents ha estat absolutament desproporcionada.
1: L'incendi que des de la setmana passada crema a la regió francesa de la Gironda ja ha arribat a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus, però de moment no es contempla l'evacuació de la ciutat. Ho ha assegurat l'alcalde, que ha precisat que, com a molt, es desallotjarà alguna comuna perifèrica. De moment, aquest incendi ja ha cremat 42.000 hectàrees i continua fora de control. Fins ara ha calgut evacuar més de 200.000 persones.
3: Un home de 25 anys va morir ahir ofegat al riu Segre, al seu pas per Camarasa, a la Noguera. Els fets van passar a la zona del Congost del Mu. Un testimoni va alertar als Mossos que dues persones havien saltat a l'aigua des de les roques i que un d'ells se l'havia endut al riu. Els bombers van engegar un dispositiu de recerca que es va allargar un parell d'hores fins que el van trobar. El personal d'emergències va intentar reanimar-lo, però no va poder. L'altre jove que va saltar de les roques en va sortir il·lès.
1: I mor un dels dos menors que havien quedat ferits dissabte en un accident de trànsit a la via Sèrgia de Mataró. Va ser una col·lisió múltiple entre 5 cotxes i una moto en aquesta via que connecta la C32 amb el nucli urbà de la capital del Maresme i que va deixar 10 ferits de diversa consideració. Entre ells hi ha un altre menor ingressat en estat greu a l'Hospital Sant Joan de Déu. Amb aquesta víctima ja són 78 les persones que han mort des del gener a les carreteres catalanes. El Departament de Drets Socials haurà d'indemnitzar amb 12.500 euros un nen de 10 anys perquè va ser agredit sexualment per un noi de 15 mentre vivia en un centre residencial de la Generalitat.
3: L'advocada del pare d'aquest menor, Cristina Serra, ha explicat a aquesta emissora que l'agost del 2022 l'administració catalana, la DGAIA, va retirar la tutela del menor a la seva família. Va ser en aquest període que va ser en un centre quan hi va haver l'agressió sexual.
4: La DGAIA considera que aquest nen està desprotegit a casa seva, adopta aquesta posició de garant de la protecció d'aquest menor i mentre el té sota la seva tutela passen aquests fets tan greus.
3: L'agressor de 15 anys va admetre els fets i ara està condemnat a 2 anys d'internament en un centre de justícia juvenil.
1: Esports, Tadej Pogačar s'ha proclamat campió del Tour de França als Camps Elisis de París. L'eslové ha dominat amb autoritat la ronda francesa i ha guanyat el seu 5è Tour. Igual així, Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. A la general han acompanyat el podi el belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro.
3: Aquest dilluns, el primer equip masculí del Barça començarà una estada a Anglaterra, St. George's Park, a la ciutat del futbol de la Federació Anglesa. Abans, Hansi Flick donarà la llista de convocats.
1: També marxa cap a Anglaterra l'Espanyol, on hi disputarà 2 amistosos, una estada que durarà una setmana.
3: I també en futbol, aquest dilluns torna a la feina el Barça femení, ho farà amb totes les futbolistes del primer equip disponibles, però amb Aitana Bonmatí al marge a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné.
1: En Fórmula 1, el vigent campió del món, Lando Norris, ha guanyat el Gran Premi d'Hongria. Han completat el podi Max Verstappen i el líder actual del campionat, Kimi Antonelli, que amplia així l'avantatge respecte dels seus perseguidors.
3: També en motor, Toni Bou ha guanyat el Gran Premi de la Gran Bretanya de trial i continua invicta després de 4 proves.
0: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio i ICAT. Units per la música. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
1: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires. Un dia més des d'ICAT, dedicat a la revolució, arriba l'hora del cel obert. Sí, nen, que avui ens hem aixecat guerreros i hem decidit fer un programa absolutament antisistema i antipoder. Que n'estem farts ja de que ens prenguin el pèl i ens estafin econòmicament i emocionalment també. Estem en un món dirigit per autèntics analfabets fent polítiques que només beneficien els de sempre, els que estan a dalt. I per això, des d'aquí al cel obert, diem lluita contra el poder.
2: I ara, best trained, best educated, best equipped, best prepared, troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.

0: yo, check this out, man.
1: Okay, talk to me about the future of Public Enemy.
2: Future of Public Enemy gotta
3: fight the power, man. Public Enemy, aquesta cançó que la van fer per una pel·lícula extraordinària de l'Spike Lee, si no recordo malament el seu debut, el Do the Right Thing, amb aquella escena final de la baralla al local italià amb el John Turturro. Bo, increïble. Igual que és increïble aquesta cançó i el seu crit a lluitar contra els poders institucionals que ens volen subjugar. I el programa d'avui anirà d'això, de himnes militants i combatius, del qual en tenia un grapat el bo del Bob Marley, com per exemple aquesta crida a aixecar-se i defensar la dignitat d'un poble.

El Get Up, Stand Up, que per cert és l'última cançó que Bob Marley va cantar en directe el 23 de setembre del 1980 a l'Stanley Theater de Pittsburgh, Pennsylvania. Què, no ho sabíeu, això? No, maca, que aquí ens documentem, cony, que som al cel obert, la ràdio inquieta. I mira, avui estem inquiets, perquè totes les cançons les hem triat perquè sortiu al carrer i comencem a reivindicar un món una mica més empàtic, just i igualitari. O sigui, anar en contra d'aquestes empreses anònimes que ens volen matar en nom de la democràcia.

Killing in the Name, els Rage Against the Machine, del seu disc homònim del 1992, amb aquest eslògan tan definitiu de Fuck you, I won't do what you tell me, que et follin, no penso fer el que em dius. Bueno, després diu Motherfucker, però això és ja una altra pel·lícula. Va, vinga, i d'aquesta peça, inspirada en la brutalitat policial i la pallissa al Rodney King a Los Angeles, passem a una de les més grans, si no la més gran de totes, Nina Simone, una icona dels drets socials de la comunitat afroamericana, que en aquesta peça ni més ni menys que contesta el Revolution dels Beatles, i de Lennon en particular, dient que per aconseguir finalment canviar el sistema hi ha d'haver la destrucció definitiva del mal.

La gran Nina Simone i el seu Revolution en aquest cel obert ple de cançons que criden a la revolta de manera desacomplexada. Com, per exemple, ho fa la Tracy Chapman en el seu disc de debut, el més conegut, i que aquesta cançó que va fer quan tenia només 16 anys, en el que parla de l'apatia dels seus companys de col·legi davant les injustícies socials. Això es diu Talking About a Revolution.

Talking Fire Revolution, el segon single del disc de debut de la Tracy Chapman, que la va catapultar a un estrellat que ella després ha rebutjat, mantenint-se en un segon terme la resta de la seva trajectòria, fins al punt de deixar de tocar en directe i sortir als escenaris de manera molt, però que molt esporàdica. Si parlem de militància i música, hem de parlar de Billy Bragg. El Bart de Barking és un home que mai ha amagat les seves tendències esquerranoses i la seva lluita contra la injustícia. Una de les seves cançons més recordades és aquesta defensa aferrissada de la lluita sindical contra l'Anglaterra thatcheriana. Això es diu There is a power in a union.

0: El diner només parla de diner, i el dimoni del dimoni. Però qui parla de la pell i dels ossos? O de consolar les vídues, donar llum als nens? Només hi ha poder en la unió. Billy Bragg, reivindicant a la classe treballadora en aquest cel obert ple d'himnes, militants i revolucionaris, que no podia deixar de banda el gran Víctor Jara, aquest màrtir de la revolució xilena, assassinat de manera cruel a l'Estadi Nacional de Santiago pels militars comandats pel cabró del Pinochet, perdoneu l'expressió, i que malgrat la seva curta vida ens va deixar himnes dedicats a la igualtat social i la resistència com l'opressió. Per exemple, aquesta de Salambrar.
1: Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que

A desalambrar, Víctor Jara, amb aquesta peça que de fet no és seva, sinó del Daniel Biglietti, un altre cantant de clara convicció política i social provinent de l'Uruguai. Va anem ara amb Sam Cooke, un dels primers artistes afroamericans que van trencar la barrera racial i van aconseguir un èxit que ell va aprofitar per reivindicar les seves arrels, inspirant-se en tots aquests hotels on intentava dormir quan feia gires i que el rebutjaven pel color de la seva pell. Ell ho tenia clar, però algun dia arribaria el canvi.

A change is gonna come. Sam Cooke, en la seva vessant més militant, el qual explica que es va inspirar després d'escoltar el Blowing in the Wind de Bob Dylan i també el sermó de Martin Luther King, el mític I Have a Dream. Va, vinga, abans de posar la pausa, posem a la Pati, que la Pati sempre ve de gust, sobretot quan parla d'una cosa tan òbvia i que a vegades oblidem de manera imperdonable. Que la gent, el poble, quan vol, té molt, però que molt de poder.

people have the power, que la Patty va escriure amb el seu marit, amb el Fred Sonic Smith, mentre pelaven patates, tu, un dia sopant, bueno, sopant, fent, preparant el sopar, i de sobte els va venir aquesta frase, people have the power, que va ser com la guspira per fer aquest himne repetit arreu del món quan es tracta de reivindicar el poder de les masses. Qui tenim aquí? Home, tenim el gran Edwin Starn, eh? Un dels grans de la música soul i de la Tamla Motown, en la seva vessant més tardorenca, i que ens va regalar aquesta crida contra la guerra i la indústria armamentística. Això es diu war.

0: El War de l'Edwin Starr, que potser coneixíeu en la versió que va fer en Bruce Springsteen i que tocava gairebé de manera compulsiva en multitud de les seves gires. Què anava a dir? Que al final no he fet la pausa, no? Mare de Déu, senyor. És que quan m'encenc, nen, m'encenc.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història per gent amb geografia.
0: Seguim aquí amb geografia, història i cançons militants i compromeses. I no podíem fer un programa així sense posar alguna peça de la història de la nostra música, especialment enfocant-nos en la nova cançó i el seu compromís contra la dictadura franquista. Aquí tenim el gran Lluís Llach i aquesta és la seva cançó sense nom.

0: bona.
1: Només vas borrón, aquesta cançó. Puf. És que, a més, és tan vigent, no? Perquè és que es podia haver cantat perfectament l'1 d'octubre, mostrant-nos un cop més que la història és cíclica i que les armes mai tenen la raó. Bueno, va, que se m'acaba el temps i vull ficar un parell de cançons més. Per exemple, els Clash, un altre exemple de grup militant, i aquesta cançó del Combat Rock, l'últim disc de debò dels Clash, publicat el 1982, i que va ser el seu primer single. Un crit a saber els teus drets i exercir-los contra l'abús de poder. Know your rights.

hem començat amb el Fight the Power dels Public Enemy, acabem amb un altre Fight the Power, en aquest cas dels Isley Brothers, amb aquesta peça militant. L'equip del programa s'acomiada per avui, Albert Cots, control i muntatge, Núria Serra en la documentació i Lluís Gavaldà us diuen salut i fins la propera.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua cremant sense control i ja ha forçat el desallotjament de 17.000 persones i n'hi ha 60.000 més de confinades sense poder sortir de casa. Els bombers, però, creuen que aconseguiran contenir-lo aviat. Antonio Rodrigo és el cap d'extinció.
2: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
1: I els incendis d'Àvila, Madrid i Toledo continuen sense control, tot i que aquest diumenge hi ha hagut una evolució positiva. Ho explica el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
3: Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer. Pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
1: Aquest foc d'Àvila ja ha cremat unes 50.000 hectàrees. Repassar altres informacions, Sara Riera.
4: La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà aquest dilluns al Parlament per donar explicacions sobre l'error en les proves PISA que impedirà comparar els resultats dels estudiants catalans amb els de les edicions anteriors i amb els dels altres llocs. Això no es podrà fer perquè el percentatge d'alumnes exempts que van posar és molt més elevat que el que permet l'OCDE, que és qui gestiona les proves. Des de l'Associació de Directius de l'Educació Pública, Jordi Satorra, n'ha demanat responsabilitats.
5: És absolutament insòlit aquesta errada en el nostre entorn, no només espanyol, sinó en el nostre entorn europeu i fins i tot mundial. Per tant, alguna cosa ens han d'explicar què ha passat, perquè quedem tots retratats, tots.
1: A Palma, la manifestació contra la saturació turística d'aquest diumenge al vespre ha acabat amb la Policia Nacional Espanyola carregant contra la gent amb porres i bales de goma. Hi ha hagut una desena de ferits que han hagut de ser atesos, entre ells un fotògraf que ha rebut un cop al cap. Diversos testimonis asseguren que l'actuació dels agents ha estat absolutament desproporcionada.
4: Els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalia ja tornen a funcionar amb normalitat. La circulació s'ha restablert després que s'hagi reparat la infraestructura que va quedar afectada dimecres per l'esvoranc del barri de Vallbona. Aquesta represa del servei ha estat possible després que els equips se reomplissin el forat d'uns 30 metres de diàmetre amb formigó per estabilitzar el terreny i garantir la seguretat.
1: El preu del petroli arrenca a la baixa a l'obertura dels mercats asiàtics després de dues nits consecutives sense atacs dels Estats Units contra l'Iran. El preu del barril de Brent del Mar del Nord, que és el petroli de referència a Europa, cau més d'un 5%. Els inversors confien que aquesta treva tàcita obri la porta a negociacions que portin a la reobertura de l'estret d'Hormuz i la normalització del comerç mundial. Aquesta setmana podrà tornar a casa seva part dels veïns del barri del Putxet que van haver de ser desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro de Barcelona.
4: Són 11 habitatges i 4 locals. En total, entre aquesta setmana i la primera d'agost, diuen que tornaran el 60% dels veïns afectats a casa seva i que encara quedarà pendent el retorn de l'altre 40% dels veïns. Ara alguns preparen una reclamació col·lectiva contra la Generalitat perquè se'ls compensi. Carmen Pérez Pozo és la seva advocada.
6: Els veïns estan amb molta incertesa i molt angoixats perquè no tenen la tranquil·litat de poder tornar perquè les dades no són concretes. Demanarem tres coses. Una, per una banda, els danys materials, una altra, els danys personals i, per una altra banda, els danys econòmics.
4: En els pròxims dies, el Departament de Territori continuarà avaluant els edificis i també el terreny i aquesta setmana han previst activar un dispositiu per atendre els inquilins que s'acullin al dret de suspendre el pagament del lloguer.
1: Esport, ciclisme, Tadej Pogačar s'ha proclamat campió del Tour de França. L'eslové ha dominat amb autoritat la cursa i ha guanyat el seu cinquè Tour. Se situa així a l'alçada de llegendes com Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. A la general, el podi l'han acompanyat el belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro.
4: Aquest dilluns, el primer equip masculí del Barça començarà una estada a Anglaterra, Sant George Park. la ciutat de futbol de la Federació Anglesa. Abans, Hansi Flick donarà la llista de convocats.
1: En motor, el vigent campió del món, Lando Norris, ha guanyat el Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Ha completat el podi Max Verstappen i el líder actual del campionat, Kimi Antonelli, que amplia l'avantatge respecte dels seus perseguidors.
4: I també en motor, Toni Bou ha guanyat el Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial i continua invicta després de 4 proves.
0: Fins aquí les notícies. Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
7: Entendre
8: és obrir els ulls.
9: Obrir la ment.
10: Obrir la ment.
11: Obrir la ment.
0: Un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
12: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
13: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
14: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per 3 accidents.
15: No podem acceptar que hi hagi...
14: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius. I una cosa més abans de la publicitat, perquè...
0: Catalunya Migdia.
16: Cada dia a les 2.
14: I a partir de les 3,
16: l'espai de reflexió a la tertúlia.
0: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
14: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.

Les batalles. Les aventures. Les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

L'any 1915, mentre Europa estava quedant arrasada per la guerra, un grup de pagesos del Pirineu van unir-se per defensar els seus interessos. El naixement de la Societat Cooperativa de Lleteria de la Seu d'Urgell va passar força desapercebut, però a la llarga va suposar un motor de creixement econòmic i va contribuir decisivament en la transformació d'una comarca vitivinícola a una comarca productora de llet de vaca. A partir del 1935, la que havia estat la primera Societat Cooperativa Lletera de Catalunya va passar a ser coneguda amb el nom de Cadí.

0: La irrupció de la plaga de la filoxera al Pirineu a partir de 1890 va obligar a reorientar un sector que fins aleshores havia estat centrat en la producció de cereals i de vinya. Les explotacions agràries de caire més o menys familiar es van centrar en la ramaderia, la compravenda de bestiar boví per l'aprofitament de la carn i del bestiar mular i cavallí com a força de treball. L'any 1900, el consum de llet de vaca encara es considerava una excentricitat, reservada als malalts sota prescripció mèdica i a les famílies més riques, i si se'n produïa era només per alimentar vedells. Un personatge clau en el procés de creació d'una cooperativa lletera va ser Josep Zulueta i Gomis, vinculat a l'evolució de l'Urgellet com a polític i economista, però també com a propietari d'una finca. Des de finals del segle XIX, Zulueta havia estat defensant la necessitat d'unir els interessos de propietaris i pagesos i d'aprofitar l'herba dels prats per la manutenció del bestiar i per produir llet. De la llet se'n derivarien altres productes cada cop més populars, com la mantega i el formatge. La cooperativa va ser la resposta als problemes derivats de l'especialització ramadera per part de les explotacions agràries de l'Urgellet després d'aquesta crisi de la filoxera. Calia gestionar la caiguda del preu de la llet i aprofitar-ne els excedents. Quan es va fundar, era una entitat molt modesta, formada per un grapat de socis que treballaven de manera manual i no s'acabaven mai de posar d'acord. Amb el pas dels anys, va ser una iniciativa fonamental pel progrés històric de les comarques del Pirineu. I com sempre, nosaltres ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: A mi, d'això que acabem de comentar, el primer que em crida l'atenció és això de que la llet, abans del 1900, arrodonint, no la prenia ningú, la llet de vaca. Això a mi em xoca molt. I ha de sortir d'avui, parlarem d'això, no?
1: Sí. Bueno,
0: de moltes altres coses.
1: Un dels avantatges que té en guàrdia és que, com que fem història social, política, econòmica, cultural, que sigui, tot és història, però aquí obliguem amb certa forma, ens obliguem, perquè ho hem après a partir del que hem anat llegint i formar-nos tractant aquest tema, una reflexió. És a dir, a tot el Pirineu era vitivinícola.
0: Clar, feien vi.
1: Un vi que deixem estar el gust que tenia i la fortó que
0: no
1: tenia.
0: No era gaire bo, no?
1: No massa. No era un priorat, no era un raimat.
0: Va,
1: no
0: era un penedès. Si era dolent, diguem-ho, no passa res.
1: Era d'aquells
0: vins. Sí.
1: Però el bo del cas de tota aquesta circumstància és que, a més, diguem, que tot aquest vi es feia amb aquelles feixes que quan passes pel Baridà i entres, diguem, a la plana de la Seu d'Urgell, allò dels catalans de les pedres sacant paranes, ve de feixes com aquestes, que diguis de pujar i hi havia només dos ceps. Tot això que era aquesta pobresa, aquesta subsistència...
0: Clar, això devia ser d'una pobresa terrible, clar.
1: Porta una altra conseqüència que s'ha de tenir en compte, que tu has apuntat, i és que la llet arriba al Pirineu de forma urbana. És a dir, és de ciutat que va cap al camp la llet, no al revés. I això, aquesta és la gran aportació i el gran estudi que tractarem avui, però que és una cosa molt interessant. Jo agafo la cua d'això. Quan a casa meva, jo, quan nen petit, alguna vegada la meva mare em feia anar a buscar llet, només hi havia una lleteria, una persona que tenia quatre vaques al meu poble, doncs la gent et preguntava, què teniu malalts a casa?
0: Clar.
1: Això ho he viscut jo, la lletera, allò, sí. aquella peruleta de la lletera, aquella de metàl·lica de color gris, allò...
0: Perquè es considerava gairebé un medicament, o
1: sí, una... Sí, si no hi havia ningú cas, llet, no,
0: alimentari...
1: I la sorpresa, doncs, de molts nens, és quan anàvem als col·legis, els interessos d'això, de cop i volta, que, a diferència del que menjaves a casa, cada dia et donaven llet, no en tenia res, és a dir, al medi urbà hi havia llet, i al medi rural, en aquest cas, el Pirineu, com veurem,
0: no n'hi havia.
1: Estava arribant.
0: Qui ens acompanyarà avui en aquest viatge, no sé si ramader, alimentari, econòmic o social, que és una barreja de les coses, és el doctor Carles Gastón Chopo, doctor en Història Medieval i membre de l'Institut d'Estudis Comarcals de l'Alt Urgell, i és autor del llibre que diu 100 anys de cooperativa i que vam tenir la sort de tenir fa uns mesos aquí amb nosaltres parlant d'un altre tema medieval de la Seu, en aquest cas, perquè això, doctor Gascón, de medieval no té res, o sigui...
2: No, podríem trobar... Hola, bon dia.
0: Bon dia, bon dia.
2: Podríem trobar-hi alguna arrel llunyana, és a dir, la qüestió vitivinícola ve de l'edat mitjana, però realment estem parlant d'aspectes molt remots, no.
0: Clar, estem parlant de les comarques del Pirineu, bàsicament en aquest cas de la zona de l'Urgell, el nord, etc. Però, i xoca una mica aquesta decisió de plantar-hi vinya. Quin sentit tenia plantar vinya a una zona que per la seva climatologia, no sé ara amb el canvi climàtic, però en aquells moments no semblava molt adient, no?
2: No, realment no és el conreu més adient que hi hauria. Però hem de tenir en compte una qüestió importantíssima, que és l'estat de les comunicacions que portaven al Pirineu fins al 1900, aproximadament, que era gairebé inexistent. És a dir, la vinya, el vi que es produïa al Pirineu quedava protegit automàticament perquè no podia arribar ni vi del Priorat, ni vi del Penedès, ni vi d'enlloc. Era el que es produïa aquí.
0: I del Berguedà, que també se produïa molt, que ara menys, però en aquella època molt.
2: Sí, clar. I aleshores era com un mercat captiu. Hi havia bàsicament dues àrees on es venia aquest vi, que era Andorra i la Cerdanya, perquè per motius obvis d'altitud, d'altitudinals, allà no s'hi produïa el vi. I el vi és una qüestió tan arrelada a la cultura gastronòmica catalana, mediterrània, que vi sempre em fa falta.
0: Inclús cristiana, anant cristiana, més enllà. Sí, sí.
2: Realment arriba pel cristianisme, el vi, perquè aquí el Pirineu no és un correu obvi, precisament. I realment quedava protegit per això, perquè no era molt dolent, és veritat, era verdós, fins i tot diuen les fonts, un color verdós, vull dir, una cosa...
0: Ah, potser ara se'n podria fer una mica més, amb el canvi climàtic, no sé.
1: No, ara bueno, se'n planta,
0: Ah, sí? També...
2: Sí, ara inclús Cerdanya, en Andorra. Inclús Andorra ja hi ha vi d'aquest blanc, més de caràcter centroeuropeu, però sí, ara es torna. Inclús hi ha grans bodegues catalanes que estan fent recerca d'antics ceps, etc. Sí. Però en aquell moment era això, era simplement que no es podia importar vi de fora per l'estat de les comunicacions i, per tant, era un comerç captiu.
1: No és tan extraordinari, perquè la gent, si va cap a la Seu d'Urgell o se'n volta per allà, per l'Alt Urgell, o se'n va cap a Andorra o volta per la Cerdanya, si passa per Pont de Bar veurà un rètol que hi posa Museu del Vi. Sí. I la gent diu, coi, és això,
0: Han portat vi de fora per fer-lo. No.
1: Sí.
0: Suposo que amb el cereal, encara que no és exactament el mateix, perquè hi ha tipus de cereals que determinades alçades aguanten molt millor, i per tant no és aquesta la qüestió, però devia ser bastant similar la qüestió al mercat captiu, no?
2: Sí, tot i que amb el cereal hi ha una
0: cosa... Diferent,
2: és una cosa curiosa, que, clar, a l'haver-hi aquesta especialització vitivinícola al voltant de la Seu, la vinya restava espai al cereal.
0: Clar.
2: I aleshores el cereal sempre depenia més, la Seu d'Urgell, per al seu abastiment del cereal que venia de Cerdanya. Vull dir, era tot... Era com un petit mercat supracomarcal, des de la perspectiva actual, que interactuava perfectament. El vi de la Seu, cereal de Cerdanya, bestiar d'Andorra, i era un petit mercat que funcionava bastant tancat en relació a la resta de Catalunya, precisament per això.
0: I això va funcionar durant segles.
1: Pobre.
0: Sí, mercat molt justet, diguéssim.
2: I tant, sí, molt pobre.
0: I això durant segles va funcionar,
2: sí,
0: aquest sistema.
2: Sí, des de l'edat mitjana això ja funcionava. De fet, des del canvi climàtic baix medieval, on fins aleshores encara es documenta l'existència de vinya, fins i tot a Andorra. Però a partir del segle XIV, Andorra desapareix absolutament, i llavors hi ha aquesta especialització més marcada, que ja existia, però més marcada al voltant de la Seu d'Urgell.
0: Doncs encara s'entén menys que comencés a produir la Seu d'Urgell i la zona tanta llet, tanta mantega i tant formatge, perquè això no... Què és el que passa a tot això? Hi ha algun moment clau, alguna persona capdalt per tot això?
2: Sí, absolutament. Hi ha un moment i una persona. I a més, els dos aspectes coincideixen amb el temps. Parlem del 1891. De vegades ho hem caracteritzat com l'any zero del Pirineu, perquè hi ha una sèrie d'un desastre claríssim, que és la plaga de la filoxera. Ja havia arrasat la vinya a França la dècada anterior, i el 1891, a més, podríem dir puntual, diguem-ho d'aquesta manera, no? Però les fonts ens indiquen que és aquell any en què, en un any de temps, arrasa tota la vinya de tota la comarca.
0: És que se sabia perquè la filoxera avançava, és un bitxet que el que fa és xuclar precisament la saba de les vinyes, avançava a un ritme molt regular, és una cosa impressionant.
2: Sí.
0: No recordo quants quilòmetres
1: era. De 3 a 5 quilòmetres
0: per any, sí.
2: Sí,
0: i llavors
2: sí.
0: Allò que cada any deies, la població d'aquella i les vinyes d'aquí 24 quilòmetres, l'any vinent tindran filoxera, patapam.
2: Sí, sí, sí.
0: I
2: sí,
0: això,
2: sí.
0: I es pensaven en aquella època que els Pirineus impedirien el pas.
2: Segurament.
0: Perquè era massa fred, i la... però no. Allò, l'Institut Català Sant Isidre ho havia fet els càlculs, aquí no passarà segur perquè, perquè els Pirineus ho impediran. I no va ser el cas.
2: No va ser el cas. Va passar i va ser un veritable desastre a nivell comarcal, perquè bona part dels pagesos tenien amb la vinya un conreu remuneratori, és a dir, tenien els seus propis conreus, el seu, un trosset de cereals, un trosset de conreu de patates, d'hort, etc. I tenien la vinya que venien i això els hi procurava un... una mena de salari,
0: un ingrés sí,
2: més o menys fixe al llarg de l'any. Mm. I clar, aquest salari era bàsic per comprar roba, per comprar eines, per pagar impostos, per alliberar el fill del servei militar, etcètera, etcètera, etcètera. I de cop i volta, en un any, desenes i desenes de famílies pageses del voltant de la Seu d'Urgell van quedar a zero, sense aquest conreu. Moltes, és a dir, la primera reacció va ser incrementar l'emigració, l'èxode rural. Moltes famílies van anar a Barcelona, fins i tot van passar a l'Atlàntic i se'n van anar a Argentina i això, i d'altres van començar a investigar amb ingressos alternatius. I un va ser aquest del bestiar. Compravenda de bestiar, de moment res de llet, compravenda de bestiar, vaques,
0: per fer carn, bàsicament.
2: Per fer carn i sobretot per treball, com a vehicle, el vehicle de treball.
0: Clar, pensem
3: la,
0: que
3: els vehicles, sang, els animals.
0: Clar, exacte. Els vehicles de motor tot just s'han inventat a finals del 19 i plantejar-se vehicles de motor per feina agrària
2: Això era ciència-ficció, en aquest moment
0: és el Pirineu. No, i a tot arreu, vull dir que no ens enganyem. Exacte. Els tractors com a tal no s'haguessin inventat, però és que no.
2: El primer tractor al Pirineu va arribar al 1952, si més no, al voltant de la Seu d'Urgell.
0: Imaginem. Si hagués hagut la guerra, potser una mica abans, però és igual, sí. Faltaven 30 o 40 anys, tirant curt. Per tant, no era el cas. El bestiar era
2: i sobretot era per això, més que per carn, era per això. I el mateix 1891 apareix a la Seu d'Urgell un personatge excepcional, que venia de Barcelona, que es diu Josep Zulueta i Gomis. Era d'una família progressista de Barcelona. Ell era advocat de formació i coneixia molt el Pirineu perquè durant els estius feia una cosa que encara es fa ara, que era anar a estiuejar a la Cerdanya. Aleshores va voler entrar a jugar en política i quedava un escó lliure dels progressistes a la Seu d'Urgell. Aleshores anava diferent d'ara. A les Corts de Madrid els diputats eren per escons determinats. Sí, sí. I a la Seu d'Urgell n'hi havia un de lliure i ell s'hi va presentar. Les eleccions les va perdre ell. Però tota aquesta dinàmica va permetre-li comprar una finca que havia quedat arruïnada per la filoxera, precisament, i a partir d'aquí va començar a experimentar. Era una persona molt inquieta i, tot i que era advocat, estava interessadíssim en qüestions agràries. Havia viatjat per França, més endavant viatjaria fins a l'Argentina per conèixer explotacions ramaderes, etcètera, etcètera. I el personatge aquest, Josep Zulueta, va ser clau arribant a la Seu d'Urgell el mateix any en què es produïa aquesta plaga terrible de la filoxera.
0: Ell portava idees preconcebudes o va començar a pensar en l'explotació del bestiar, en el tema de la llet, arran de l'experiència de la Seu?
2: És tot una mica progressiu. De fet, la compravenda de bestiar era una activitat predominant a les àrees de muntanya que envoltaven a la Seu. És a dir, al voltant de la Seu, la plana, allà es conreuava a la vinya, però a les àrees de muntanya ja es dedicaven a aquesta activitat de compra-venda de bestiar i a la plana van començar a dedicar-se a això. Fins i tot alguns que s'havien reconvertit en ramaders havien pressionat a l'Ajuntament de la Seu perquè creés una fira de bestiar. No obstant, en Zulueta, a partir d'aquí, d'aquesta idea de convertir antics vinyets en prats d'herba, hi va afegir la qüestió lletera. La qüestió lletera, que la coneixia de primera mà per experiències que havia vist a França, petites comunitats rurals que s'ajuntaven als ramaders per posar en comú la llet i vendre-la o bé en forma de llet fresca o bé en forma sobretot de mantega, que és un procés bastant més simple que la de l'elaboració del formatge.
0: Clar, perquè la pasteurització no ha arribat encara.
2: No, ui, estaríem anys encara.
0: Per això dic que la llet o és fresca o no és, perquè es deteriora, no? al cap de pocs dies.
2: I a més, hi ha una altra qüestió relacionada amb tot això i és Barcelona. A Barcelona, allà sí que, seguint les modes de les grans capitals europees, Londres, París, Berlín, S'havia posat de moda consumir la llet de vaca. A Barcelona, no al Pirineu. Per consumir...
1: Aquestes lleteries de Barcelona amb bestiar...
2: Exacte.
1: Que les van treure cap als anys 70, i encara ho havia vist.
0: Jo també. Al carrer Anglesola, la meva família vivia a les Corts, i al carrer Anglesola hi havia una lleteria que quan sortia del col·legi em venia a buscar la meva mare, recordo la ferum que feia tan impressionant, i veure les pobres vaques allà al fons, tancades a les fosques...
1: Que anaven a buscar l'herba, l'anaven a buscar al prat...
2: Sí.
1: O sigui, això fins als anys 70, les lleteries són, com deies ara tu, són a Barcelona en aquells anys.
2: Doncs les lleteries, sí, comencen a Barcelona a la segona meitat del segle XIX amb aquesta moda. I, de fet, aquesta és la clau perquè aparegui aquesta cooperativa a la Seu. Perquè, clar, per veure llet de vaca a Barcelona ha de ser fresca. No hi ha refrigeració ni pasteurització. I per veure llet fresca a Barcelona cal que la vaca estigui a la vora del lloc de consum. Aquestes vaqueries es posen als baixos dels pisos, a uns espais absolutament inadequats per criar, per fer recria de vaques. Mm. Per tant, aquestes vaques, curiosament, inicialment venen de Suïssa, perquè estan més ben comunicats amb Barcelona a través de la Vall del Ròdan i el tren o el vaixell, que no pas al Pirineu. La gran idea en Zulueta és incentivar l'obertura de carreteres i que aquesta activitat ramadera al voltant de la Seu d'Urgell, s'enriqueixi a través de la venda de vaques a Barcelona. És a dir, substituir el mercat suís pel mercat pirinenc. Aquesta és la seva gran idea. Segurament, si aquesta idea s'hagués portat a les últimes conseqüències, a la Seu d'Urgell la cooperativa segurament existiria, però seria molt diferent. Potser el formatge que ha dit no el coneixeríem tant com la vaca que ve de la Seu d'Urgell, eh? Però al final les circumstàncies van anar per una altra banda. Mm.
0: Suposo que la idea era revolucionària, perquè a més implicava moure moltes coses, crear carreteres...
2: Sí.
0: No estem parlant de túnels, perquè això encara faltava, però sí una comunicació complicada en Barcelona, amb transports que, recordem, no eren a motor, per tant, exacte, també tenien un ritme tranquil.
2: Sí.
0: Hem de comptar 2 dies per arribar a Barcelona fàcilment amb carreteres de l'època, eh? Vull dir que...
1: No hi ha tren.
0: No hi ha tren, vull dir que...
1: Encara no ha arribat ara a la Seu.
2: No. De fet, moltes vegades, és a dir, la carretera de Lleida a la Seu s'obre íntegrament el 1896. A partir d'aleshores, el producte de Cadí baixava fins a Calaf per carretera i de Calaf agafava el tren fins a Barcelona.
0: Calaf és un dels centres...
2: Sí.
0: Ara Calaf és una població, com tantes altres, important, però al segle XIX i abans tenia una importància capdalt al comerç català. Era,
1: sí, sí, el mercat de Calaf.
0: D'aquí ve el nom. Era la població central que unia molts territoris de Catalunya i que era un nus del que ara diríem un hub de transport, no? Ara ha canviat la seva funció, sens dubte, eh?
2: Però
0: en aquell moment era clau, sí.
2: Sí, vull dir que les carreteres eren un aspecte clau en aquest sentit i, clar, van trigar moltíssim a desenvolupar-se en relació a la resta de la xarxa viària catalana, diguéssim.
1: I les ovelles, què passen, les ovelles?
2: Les ovelles es mantenen, però van decaient progressivament, perquè no són tan rendibles, bàsicament. Són molt menys rendibles que... un comerç basat en la compra-venda de vaques racional i basat també en la creació de vies de comunicació adequades. És a dir, no és que acabin de cop, hi ha transhumància encara durant bona part del segle XX, però van decaient progressivament enfront de el comerç, l'economia vacuna, que cada vegada es va expandint a partir d'aquest nucli de la Seu.

0: Tot i que ja havia estiuejat a la Cerdanya, la vinculació de Josep Zulueta amb les comarques pirinenques es va reformar a partir de 1886, quan els republicans del districte electoral de la Seu d'Urgell li van demanar que es presentés com a candidat a les Corts. En un article aparegut a La Vanguardia el 9 d'abril de 1890, un quart de segle abans de la fundació de la cooperativa lletera de la Seu, Zulueta donava les pistes de quin havia de ser el futur pel sector ramader pirinenc. No va trigar a posar sobre la taula la necessitat de fundar un sindicat agrari o una cooperativa de pagesos que permetés fer-se escoltar per les administracions.
1: Convé recordar que al Pirineu francès es fomenten més i millor els boscos sota l'acció poderosa de l'Estat. I això que, orientats generalment al nord, no verdegen amb la mateixa rapidesa que els nostres, orientats a migdia. Ni poden competir en qualitat per la mateixa circumstància. Ara bé, jo he visitat a França la vall del Capcir, situat en una alçada extrema, amb uns pobles que viuen de manera gairebé exclusiva i sense misèria de la seva riquesa forestal, sàviament administrada per l'Estat. I no para aquí la cosa. En aquelles altituds, estant la muntanya lliure de brossa i net de maleses, dona abundant i nutritiva herba que aporta durant 4 mesos un gran recurs per a la ramaderia. Així, tots els veïns de Formiguera tenen com a mínim la seva vaca de cria que li serveix al mateix temps pel treball. L'Estat francès, venint com sempre a l'auxili dels particulars, hi ha establert una fàbrica de formatges i mantega que treballa en les condicions següents. Cada veí aporta diàriament a la fàbrica la quantitat de llet que pot munyir de la seva vaca o vaques i, passada una setmana, rep a canvi un tant per litre o formatges i mantega per un valor equivalent.
2: En Guàrdia. Aquest estiu arriba l'eclipsi solar del segle.
3: I el podrem veure des de qualsevol lloc?
2: No, l'eclipsi total només es podrà veure en una franja determinada, a una hora determinada i en condicions determinades.
4: A Catalunya Ràdio t'expliquem tot el que necessites saber per viure l'eclipsi solar del 2026 en les millors condicions possibles.
2: 97 segons. Instruccions per seguir l'eclipsi. Amb Òscar Fernández i el divulgador científic Joan Anton Català.
5: Escolta'l cada diumenge a 2:45 del migdia, abans del dia del fenomen. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
2: L'eclipsi que no s'ha vist mai a la Ràdio Nacional de Catalunya.
6: A les 4 de la tarda...
7: A Catalunya Ràdio comença...
8: No, Roger. Aquest estiu és la tarda.
9: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
8: Hola.
10: Oli.
9: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor. Oi, Marta?
8: Sí, i per això sóc aquí. Però crec que hi falta algú, no?
6: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
10: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
8: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita ja dirà...

0: Això és En Guàrdia. Estem aquí amb en Carles Gascón i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant del naixement de la indústria lletera, de la cooperativa Cadí, a la Seu d'Urgell, això a principis del segle. Acabem de sentir en Zulueta començant a pensar en una cooperativa. Això era molt modern en aquell moment, o cooperatives ramaderes o cooperatives agrícoles ja existien i, per tant, no era una gran novetat. Era una novetat potser a la Seu, però com de revolucionari era en Zulueta?
1: Era força avançat al seu temps. Aviam, les cooperatives ja existien, el concepte cooperativa existia. A Catalunya, des de 1865, hi ha una primera cooperativa. Cooperatives de consum eren aleshores. Era un concepte diferent, però ja havia nascut. És un concepte que deriva del socialisme utòpic, vull dir que, imaginem-nos...
0: Una base, sí, sí.
1: Aquesta base social molt avançada pel seu temps. De tota manera, això al Pirineu era gairebé impensable, i sobretot tenint en compte... la base de la cooperativa, que és una persona, un vot. Això, tinguem present on estem. Estem a la Seu d'Urgell, estem a una ciutat molt mediatitzada pel clergat. És una capital, una seu episcopal.
0: A més, un poder polític important, poder no polític és una cosa menor,
1: molt
0: això.
1: Molt important, sí. Hi ha...
2: Alguns militars.
1: Sí, és una ciutat... Tot això, Benito Pérez Galdós va dir que era la ciutat més fea del mundo. Una mica des d'una perspectiva ideològica, però... Sí,
2: anava molt equivocat,
1: Penso que sí, sí, però bueno. Una cosa, de vegades, hem intentat reivindicar de la Seu, però, clar, és difícil...
0: Costa, sí, m'ho imagino.
1: Però, ja dic, en un context urgellent, això és molt complicat. Fins i tot als primers temps de la cooperativa, això de que una persona, un vot, una persona que pot ser arrendatària d'un prat se n'anés a una cooperativa on, diguéssim, fundada per un republicà, perquè Zulueta era republicà, moderat, però republicà. Tot això xocava molt en aquell context, però fins i tot en el context català era bastant novedós. Més endavant ens trobarem amb totes les cooperatives vitivinícoles de la Terra Alta,
2: sí, sí,
1: a més...
2: Catalunya és un país de cooperatives.
1: Exacte. Sí, sí. Però en els moments en què formulàvem Zulueta tot això, 1890, i fins i tot ja madurat en moments anteriors, déu-n'hi-do com era de modern i trencador en aquells moments. Per això que, clar, és un aspecte també a tenir en compte des de la perspectiva social catalana, que potser moltes vegades no s'ha tingut prou en compte de què estava passant al Pirineu, si més no amb aquesta petita parcel·la del Pirineu al voltant de la Seu d'Urgell, però que segons un model que quallaria i s'aniria expandint amb altres indrets.
0: Com ho va rebre la gent? Perquè això d'associar-se a un vot, ara els excedents de llet ja no ho controles tu, sinó que ho controlem entre tots a la cooperativa, sona molt estrany. Una cosa és que ara sabem que funciona, que funciona com a concepte, no? però sona difícil. Difícil de pair,
1: Sí, i realment devia ser molt difícil de pair. Malauradament no coneixem les interioritats, que això seria fantàstic, sí. No saber com Zulueta va anar casa per casa, porta per porta, convencent a determinades persones. Suposo que se sobreposava una mica a les afinitats de caràcter polític. És molt possible que n'és així. Però fàcil no devia ser. Inclús quan es funda la cooperativa hi ha problemàtiques amb altra gent. Hi ha intents de contraprogramar, de crear una cooperativa catòlica, una cosa més controlada des de l'Església.
0: Clar, perquè això devia veure's com un ateneu, que era molt clàssic, versus el cercle catòlic, que era amb noms diversos, creava al mateix temps per contrastar. A vegades en una població començava el cercle catòlic i creixia l'ateneu, i en una altra creixia l'ateneu i llavors fundava el cercle catòlic. Suposo que devia anar per aquí, la cosa.
1: Una mica anava per aquí. I quan el que deies, que també és molt interessant, de posar tota la llet en comú i vendre-la en comú, prohibint a cada soci vendre-la particularment, això acabaria generant una crisi molt gran, a part ara fa un segle, més o menys, que es va produir, que alguns dels principals propietaris no volien renunciar a aquest dret entre cometes, de vendre la llet ells pel seu compte. Finalment, hi va haver una baixa de 11 socis al setembre de 1923, insisteixo, ara fa 100 anys, i aquests socis que es van donar de baixa van crear una segona empresa que van construir la seva fàbrica a uns 100 metres escassos de la cooperativa. I durant molt temps, actualment ja aquesta altra empresa no existeix, però durant molt temps van coexistir cooperativa Cadí per un cantó i lleteries per l'altre cantó.
0: I era la baralla. Tornem al moment fundacional. Sí. Què plantejava Zulueta? Exactament, per què tenia sentit una cooperativa?
1: Zulueta plantejava, inicialment, posar el bestiar en comú, les vaques i bous, amb la idea, com dèiem abans, de vendre-les, de fer recria i vendre-les conjuntament.
0: Sí, vendre vaques.
1: Vendre vaques. Què passava? Doncs que, clar, aquesta idea implicava que s'havia de criar els vedells, se'ls alimentava durant 2 anys, posem pel cas, i el tercer any se'ls venia a Barcelona. Durant aquest procés es creava un petit excedent de llet per alimentar els vedells. I aquest petit excedent de llet inicialment es venia, com a llet fresca, a la Seu. No podia ser d'altra manera, però bé, hi havia clienteles potencials importants, hi havia l'exèrcit i hi havia l'hospital. I de moment ho anaven venent. Però al fer aquesta venda de llet, es van adonar que encara els hi quedava un excedent i que per conservar aquest excedent, sense mitjans de refrigeració, insisteixo, s'havia de reconvertir en un altre producte. I aquí va ser on va néixer la idea de fer mantega, que és el procés més simple.
0: La mantega no es feia abans,
1: al Pirineu. Molt contadament, amb determinats indrets d'alta muntanya, d'una manera...
0: Però, cosa molt local, diguéssim.
1: Molt local, molt local, i evidentment per consum dels propis pastors, es pot dir, perquè això es creava morris d'alta muntanya, etcètera.
0: A més, és una feinada fer mantega. Vull dir, una cosa és fer-la de manera industrial, que té el seu procés, però fer-la individualment porta molta feina física.
1: Batre la mantega, etcètera.
0: Això dic que no és una cosa que diguis, ostres, és un producte que és molt normal i que... perquè costa molt de fer-ho.
1: Sí, sí,
0: fer-ho,
1: sí, no, sí, és un producte que costa.
0: Has de tenir ganes, de fer-ho.
1: Sí. Sí, aleshores, clar, a les reunions quan socis tenia un petit local, inicialment no era la fàbrica que és ara, eren uns baixos d'una casa del centre històric de la Seu, van posar unes centrífugues, que és la clau per fer mantega, unes grans...
0: Màquines, no la màquines,
1: però això és... a mà, perquè inicialment no hi havia ni força elèctrica per moure-les. I amb això creaven un...
0: Sí, però suposo un politges,
1: sí,
0: llavors.
1: Politges,
0: és un altre...
1: Sí. Sí,
0: ja no un altre concepte, clar,
1: sí,
0: és que estem parlant de dos nivells molt diferents. Sí,
1: exacte.
0: Sí, sí.
1: I aquesta va ser la primera producció lletera de la cooperativa, la mantega. Una mantega que el propi Zulueta baixava en un cistellet a Barcelona i anava a una botiga, inclús hi ha anuncis de La Vanguardia de l'any 1915, que és quan comença aquesta operació, que diu, en aquesta botiga, no recordo el nom, trobareu mantega feta a la Serra del Cadí i portada pel senyor Zulueta. Zulueta formava part de la promoció, Exacte, vull dir que Zulueta era una persona molt coneguda a Barcelona, estava molt vinculada amb món acadèmic, món social, etcètera, etcètera, i per tant era una part més d'aquesta promoció.

Els estatuts de la primera cooperativa lletera de Catalunya, aprovats per Reial Ordre l'octubre de 1915, van vendre com a model, a banda d'alguna experiència francesa, els de l'única cooperativa lletera en funcionament a Espanya des de feia només uns mesos, la de Villalblino, a la província de Lleó. Aquests estatuts, que incorporaven 27 articles, regulaven la relació dels diferents propietaris i pagesos que en formessin part i establien una sèrie de sancions per qui incomplís alguna de les normes.

aquesta societat té per objecte fomentar el desenvolupament i les qualitats del bestiar boví. La venda en comú de la llet. La seva transformació pels mètodes més racionals en mantega, formatges i altres productes de la llet. La venda dels residus de les anteriors fabricacions. Cada associat haurà de portar a la lleteria tota la llet que produeixin les seves vaques, a excepció de la quantitat estrictament necessària per al consum de casa seva i aliment dels vedells, obligant-se, per tant, a no vendre llet ni fabricar mantega i altres productes de la llet. El domicili de la societat es fixa a la Seu d'Urgell. Convocada pel president, la societat es reunirà en assemblea general el mes de gener de cada any. Totes les discussions polítiques o religioses queden rigorosament prohibides. A més, tots els

0: En cas negatiu, no haurà de gastar res per aquest concepte. S'establirà un mínim de riquesa de mantega en la llet que cada vaca ha de rendir normalment. Tot associat convicte d'haver lliurat llet adulterada mitjançant l'addicció d'aigua, desnatació o altres causes, serà castigat a pagar una indemnització a la societat de 100 a 1.000 pessetes.
1: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
2: Doctor Gascón, déu-n'hi-do, no? Aquests, continuen vigents aquests estatuts perquè són bastant autoritaris, eh? Sí, a part de les multes en pessetes, que això ja ha quedat obsolet, però són bastant autoritaris, suposo que han quedat obsolets, no?
3: S'ha anat modelant al llarg del temps. Ens hem de posar en aquella situació dels anys de principis del segle XX, i és molt curiós, em crida molt l'atenció el tema religiós, que clar, estem, no deixem d'estar a la Seu d'Urgell.
2: Clar, la Seu Episcopal, bueno,
4: la Seu d'Urgell, no tinguem en compte que, a part d'un bisbe, hi ha un cap d'estat que és la mateixa persona.
2: Sí, poca broma, poca broma. Clar, aquests estatuts no només ara els veiem autoritaris, que això és una altra qüestió més del temps, eren molt innovadors en el sentit de regular unes relacions econòmiques que, des de feia segles i segles, es movien per un altre costat. Sí, sí. Malgrat que la producció de llet fos una cosa molt moderna, la manera de relacionar-se entre pagesos i ramaders, entre ells i amb el comerç, no tenia res a veure amb el sistema cooperatiu. Era un altre món.
3: Sí. És que hem de veure aquests estatuts, deixant de banda la cosa més de l'època, diguéssim, són uns estatuts democràtics. Una persona, un vot, això... sí que és veritat que
2: és el primer
3: moments...
2: cop a la història la Seu i a Catalunya,
3: que això realment havia de ser molt trencador, molt més del que mirant-ho des d'ara ens podem imaginar, perquè aleshores és això, era una societat molt classista, molt tradicional, i realment que això s'acceptés per un determinat grup de gent de pagesos, de ramaders, de gent
2: molt
3: lligada
2: amb molt poca formació.
3: Exacte,
2: molt sovint,
3: molt lligada a la tradició, a l'herència familiar
4: i molt analfabetisme. Vull dir, que tinguessin aquesta actitud, això és molt, molt lloable.
3: Sí.
2: Però suposo que devia començar amb problemes, això, perquè, és clar, tot això sona molt bé. Democràcia, transformació productiva, relacions socials canviades... mai va bé. Això mai funciona al principi, segur,
3: Realment, de primer, en el moment inicial, el volum econòmic que movia tot això era mínim. I, per tant, segurament tothom anava a la una. Comencen a veure tensions internes a partir del moment que això creix. Clar, inicialment eren molt pocs socis. Socis de la Seu d'Urgell i de les immediacions més immediates, si valgui la redundància. A partir que això comença a créixer, es comencen a percebre interessos o egos, fins i tot, interessos personals, i sobretot aquesta qüestió de posar tota la producció en comú, no permetent, que això ja ho diu els estatuts, no permetent, per exemple, vendre llet fora dels circuits de la cooperativa, només per ús familiar. Això serà un dels primers arguments que generarà un trencament que es produirà a 8 anys tan sols de la fundació, de la creació
2: molt
3: de la cooperativa.
2: Sí. Però tenia una certa lògica també, perquè penses, ostres, el pagès, el ramader al costat produeix X litres, jo en produeixo 10 vegades més, doncs escolta'm, tampoc, no. Si jo poso 8 dels 10 a cooperatives, els altres 2 els comercialitzo jo, per què no? Tampoc afectarà tant. Té una certa lògica. Trenca el principi cooperatiu, clar.
3: Sí, això és... però trenca això tot al principi, que Josep Zulueta sempre va estar molt a sobre d'impedir aquestes vendes fora del circuit cooperatiu, i, clar, per l'altre costat, és veritat, el pagès que tenia 10 vaques, que devia ser el pagès més gran de tota la cooperativa, i el pagès que en tenia una, tenien el mateix pes, la mateixa capacitat de vot a l'Assemblea General. Per tant, tot això, sí, arriba un moment que genera tensions i acaba provocant un trencament.
2: Com ho veien les autoritats de l'època? A la Seu el pes del bisbe és clau, però no només el pes del bisbe, també hi ha un pes polític directe dels càrrecs electes, o no? Depèn de l'època que dominaven el consistori, no? Com es veia això de la cooperativa?
3: Segurament es veia molt modern, excessivament modern, per algun...

0: les classes més tradicionals, podríem dir, però hem de tenir en compte un parell de coses. En primer lloc, Josep Solueta era una persona indiscutida i popularíssima a la Seu d'Urgell.
1: Tot fos allò que republicà feia, o no, no tenia res a veure. Allò.
0: Era una persona, a més, que treballava incansable, tenia contactes per tot Catalunya i tenia una gran influència, fins i tot per sobre de la classe política, segons el que intueixo. I quan el bisbe, hi ha també una cosa molt curiosa. El bisbe d'aleshores era en Joan Benlloc, que era un bisbe d'origen valencià, i de tots els bisbes que hi ha hagut al segle XX a la Seu, pot ser dels més progressistes. Era una persona que li agradava molt, ara pot ser dit així, li agradava molt la festa, feia tot de focs artificials.
1: Molt afable.
0: Molt afable, va pagar, per exemple, les defenses del Segre, les defenses pels aiguats del Segre, va promoure la carretera d'Andorra. Vull dir que era una persona molt posada en l'àmbit social. No deixava de ser bisbe, no deixava de tenir les seues idees, però segurament tot això va facilitar molt l'engegada de la cooperativa. Fins i tot el seu successor, Justí Guitart, va beneir, hi ha fotografies que la nova fàbrica de la cooperativa va beneir-la. Vull dir que el bisbat, d'alguna manera, estava bastant de cara amb això.
2: O sigui, això es va anar estenent, diguem, es va anar estenent aquesta influència, diguem, de la llet, de les vaques.
0: Sí, absolutament. És un model que es va crear a la Seu d'Urgell i que va acabar difonent-se per bona part del Pirineu català, des de la Cerdanya i més enllà, fins a la Vall d'Aran, al llarg dels anys 30, 40, sí, indiscutiblement.

Els associats de la cooperativa, a canvi de rebre uns ingressos mensuals en metàl·lic i no haver de preocupar-se pel procés de transformació de la llet, havien d'acceptar que es taxés el producte en funció de la seva qualitat. Per ser competitiva, la llet que arribava a la fàbrica havia de satisfer totes les condicions d'higiene. En una assemblea general extraordinària convocada el 3 d'octubre de l'any 1920, Josep Zulueta, com a fundador i president honorari, recordava als socis aquestes obligacions.

0: Bon dia, Pere. Com tenim avui les vaques?
1: Bon dia, senyor Zulueta. Bones. Estan ben bones totes. Ahir van donar més llet, la veritat. Són bones, minyones.
0: Molt bé, molt bé. En necessitem molta de llet per assegurar els ingressos i poder fer-ne mantega, però tan important com la quantitat és la qualitat.
1: Oh, sempre que venen de la cooperativa per fer analitzar la llet, jo no hi poso pas cap problema.
0: Ja ho sé, Pere, no hi ha cap queixa. Però cal insistir en aquest punt. A l'Assemblea General Extraordinària de la setmana que ve en tornaré a parlar. Sense neteja, sense higiene, no ens podem ni plantejar fer altres productes d'aquesta llet.
1: Però que hem tingut problemes amb el formatge i la mantega que surt de la lleteria.
0: La veritat és que sí. Els tècnics han detectat alguns problemes. Cal que tothom tingui les quadres i les vaques a les millors condicions. I a l'hora de munyir, és important refrigerar la llet amb aigua el més aviat possible.
1: Rodeu, cregui'm que és el que faig. Sempre, ben ràpid. I poso la llet en envasos nets, que hem rentat amb aigua bullent.
0: No ho dubto pas, Pere. Però tots han de fer com tu. Han d'entendre que no es poden fer bones truites amb ous podrits i tampoc no es poden fer bons formatges i mantegues amb llet bruta o dolenta.
1: Ni afegint-hi aigua, senyor Zulueta, que per aquí corre més d'un espavilat que ven una llet que podria baixar pel Segre. No sé si m'explico.
0: Doncs si ens hem unit en cooperativa és per controlar que no passin aquestes coses.
1: I per tenir la seguretat que a finals de mes arriben els calés trinco-trinco. Estigues quieta, manqueta.
2: En guàrdia.
3: Doctor Gascon, caram, ja s'havia de controlar la cosa, perquè els controls higiènics que es feien en aquell moment eren novedors en respecte a com es comercialitzaven aquests productes, tant la llet com la mantega com posteriorment el formatge. Sí. No, perquè la cosa, clar, controls higiènics al segle XIX sí que n'hi han, però no estem parlant d'un nivell molt bàsic. Aquests principis del 20 i amb una cooperativa suposo que devia ser un salt.
4: Hi havien de ser, però clar, eren uns principis molt poc acostumats per bona part del món ramader, pirinenc i en general. Vull dir, eren uns principis que potser no anaven tan dirigits a la salut dels consumidors com a l'efectivitat de la producció d'un producte tan delicat com és el formatge. És a dir, la llet havia de presentar unes condicions òptimes perquè el formatge, a mesura que se sequi a les caves, no es fes malbé. I inicialment la cooperativa va tenir moltíssims problemes amb això. El formatge, com dic, és un producte molt seccionat, té diversos processos que s'han de complir i que pot passar que després d'haver ocupat aquell formatge un espai específic durant un cert temps, és a dir, amortitzat un espai de la fàbrica, passi que es faci malbé i tot el procés quedi en no res. Una de les bases per tot això és tenir unes condicions higièniques, de fet, devien sobtar molt a la gent, però eren bàsiques.
5: Modernes, en aquest seu moment modernes, clar.
3: Industrials, perquè no és el mateix fer-te 6 formatges per casa i que, mira, si se'n van a morir un parell, doncs mala sort, que fer-ne 6.000. Clar, és un altre concepte.
4: Sí. Per tant, tot això segurament va sobtar moltíssim en els productors d'aquells moments, però és el que s'havia de fer per poder fer que tot el projecte enlairés d'alguna manera.
5: Però la gràcia de tot això, diguem, són els bous i les vaques. I les vaques canvien de les que havia al Pirineu, porten vaques de fora. Això que es veu aquests muntadors, que el bou muntava la vaca, que es veu a tots els pobles del Pirineu, i ara estan tots abandonats, clar.
4: Sí.
5: Però vull dir que són referents... Tot això és producte d'aquesta situació?
4: Sí, en gran mesura, i pel que comentes de les vaques, és veritat. Les vaques que fan servir en aquells moments ja no són vaques pirinenques, sinó que les importen de Suïssa. Recordem que a Barcelona es consumia... les vaques que arribaven a les vaqueries eren suïsses, i per tant Zulueta va pensar que eren les vaques més bones productores de llet. En Cabat va resultar que no eren així. Molt més endavant arribarien les vaques aquestes que veiem als camps de la Cerdanya i de l'Alt Urgell, les vaques frisones, però això seria després de la Guerra Civil. Fins aleshores eren vaques de... allò que en diríem les vaques brunes, vaques suïsses.
3: El formatge també, clar, si no hi havia tradició de fer-ne, devien importar una tradició. Els formatges n'hi han de molts tipus, i el que recordem dels formatges del Cadí són formatges holandesos d'aspecte. Clar, que és una mica xocant xocant. No, no sé si va haver un tècnic holandès pel mig que ho va transformar.
4: I tant. Sí. Aviam, inicialment, els primers formatges es fan el 1919. Intenten agafar el model d'aquesta cooperativa de Lleó, Villalblino, fan venir un senyor d'allà, de l'Álvarez, que els ensenya a fer formatges. Però, sobretot, això que comentes dels formatges holandesos, això es produeix a partir de 1930. I tot va junt amb el fet de fer venir un tècnic holandès...
3: Veus?
4: Exacte.
3: Sí, ja es veia venir,
4: el fet de comprar a Holanda el primer pasteuritzador. I llavors, el formatge que es farà a partir d'aquell moment i durant molts anys a la cooperativa i a lleteries, serà un formatge de caràcter, de caire holandès. I això no és venut com un entrebanc, sinó al contrari. És símbol de modernitat, de que la cooperativa està oberta al món. Ara, la nostra mentalitat segurament és diferent. I, de fet, ara, la cooperativa fa un formatge més específicament pirinenc. Fa diversos formats... sense...
3: Ja van donar el tradicional, ara tradicional, sí.
4: Exacte.
3: Holandès aquell... d'aquest vermell, diguéssim.
4: Sí, amb
3: una mena de cera vermella amb un formatge molt cremós i molt lletós, diguéssim. És molt típic, el típic formatge de... Però, clar, no és el formatge de la Seu... No, és un formatge holandès fet allà. No?
4: Exacte, és un model holandès, de fet. A nivell mundial, la indústria del formatge es basa en una sèrie de receptes molt limitada, que són aquestes receptes que han triomfat són les que són més industrialitzables, més replicables en sèrie. Hi ha altre tipus de formatges que tenen més dificultats, entenc els formatges blaus, etcètera.
3: I, per tant, no s'industrialitzen
4: no han tingut un... Exacte.
3: Com es reben aquestes novetats en el mercat a Catalunya, tant l'aparició de sobte de llet, suposo que els processos de pasteurització són posteriors i, per tant, encara no hi ha una comercialització tan gran, però són de mantega i d'aquest nou formatge, que no existia.
4: Es rep increïblement bé. De fet, recordo la meva mare és de Fraga, per exemple, i als anys 50, quan anaven a comprar formatge, el car era aquest, el de Cadí, i li deien a la botiga, és que és del Cadí. Era una cosa que tenia molta fama. A més, des de la cooperativa mateix, hi ha un altre procés en paral·lel, i també molt novedós, que és el màrqueting. Es genera tot un màrqueting a partir dels anys 20, en què es dissenya una figura d'un pageset que encara existeix ara. Aquest pageset està dissenyat a finals dels anys 20 i està dissenyat d'una manera totalment orientada. Es tracta de crear una imatge de muntanya
3: que funcioni. Doctor Carles Gascón, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos aquesta història tan fascinant i francament tan desconeguda, com a mínim per a mi. És l'autor del llibre, el doctor Gascón, que diu 100 anys de cooperativa. M'ha explicat aquest principi tan fascinant. Moltíssimes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Josep Maria Soler Sabater, no tenim més temps. Això és l'enguàrdia.
2: Direcció i realització Enric Calpena. Assessorament històric Josep Maria Soler i Sabater. Guió Josep Maria Bunyol. Producció Pilar Razkin. Tècnics Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge Manel Bernat.
6: I amb les veus de Josep Aguilar i Xavier Martín.

Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. Un tiroteig a la ciutat nord-americana de Seattle ha provocat múltiples víctimes. Segons informa la policia d'aquesta ciutat de l'estat de Washington, el tiroteig ha passat a la zona del Seattle Center, un entorn molt turístic on s'estava celebrant un dels festivals familiars més importants de la ciutat. Hi hauria un detingut i es busquen dos sospitosos més. Segons els mitjans locals, els serveis d'emergència estan traslladant tots els ferits a l'hospital. El tiroteig ha passat a les 6 de la tarda, hora dels Estats Units. Altres notícies, Sara Riera.
2: La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà aquest dilluns al Parlament per donar explicacions sobre l'error en les proves PISA que impedirà comparar els resultats dels estudiants catalans amb els de les edicions anteriors i amb els dels altres llocs. Això no es podrà fer perquè el percentatge d'alumnes exempts és molt més elevat que el permès per l'OCDE, que és qui gestiona les proves. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que està de viatge oficial al Vietnam, fa costat a la consellera.
3: Hem tractat una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. I per deixar les coses clares també de ben començament, té tot el meu suport la consellera.
1: L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua cremant sense control i ja ha forçat el desallotjament de 17.000 persones. Els bombers, però, creuen que aconseguiran contenir-lo aviat. Antonio Rodrigo, caps d'extinció.
4: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
2: A Palma, la manifestació contra la saturació turística ha acabat amb la Policia Nacional Espanyola carregant contra la gent amb porres i bales de goma. Hi ha hagut una desena de ferits que han hagut de ser atesos, entre ells un fotògraf que ha rebut un cop al cap. Abans, la policia havia tancat els accessos a Ses Voltes, on s'havia de llegir el manifest, quan el recinte, que està al costat de la seu, encara estava mig buit. La gent reclamava entrar i allà hauria començat la tensió amb la policia. Diversos testimonis asseguren que l'actuació dels agents ha estat absolutament desproporcionada.
1: Després de dues setmanes de bombardejos ininterromputs, els Estats Units han aturat els atacs contra l'Iran. L'ambaixador dels Estats Units a l'ONU, Mike Waltz, ha afirmat que Trump manté totes les opcions damunt la taula, però que ha decidit una pausa en els atacs contra el règim dels ayatolàs per deixar pas a converses negociadores. Amb aquest alto el foc no oficial, el preu del petroli ha començat a baixar als mercats asiàtics després de dies de pujada. El barril de petroli Brent, el de referència a Europa, ha baixat prop d'un 6%. El murdoku, un passatemps que fusiona el sudoku i el cluedo, està arrasant. Tant l'edició en català com en castellà encapçala la llista de més venuts de no ficció. Montse Camps.
5: Tant editors com lectors atribueixen l'èxit al fet que és un llibre addictiu en què en cada pàgina s'investiga un crim fent servir l'enginy i la lògica dels sudokus, però sobretot perquè en temps d'hiperconnexió ajuda a desconnectar mentalment. És el que explica Glòria Gasc, editora de columna que el publica en català.
6: El mòbil, les pantalles són una font de distracció i sobretot és un grandíssim impediment per concentrar-se. Aleshores, quan tu agafes un llibre que té un component lúdic i aleshores el que fa és ajudar-te a concentrar i t'ordena la ment, això ens allibera.
5: L'autor és el canadenc Manuel Gerard, creador de Passatemps i Enigmes publicats al Financial Times.
1: Tadej Pogačar s'ha proclamat campió del Tour de França en l'última etapa disputada als Camps Elisis de París. L'eslové ha dominat amb autoritat tota la prova i ha guanyat el seu cinquè Tour, igualant així altres llegendes com Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. Al general han quedat segon Remco Evenepoel i tercer el mexicà Isaac del Toro.
2: Aquest dilluns el primer equip masculí del Barça començarà una estada a Anglaterra, a St. George's Park, la ciutat del futbol de la Federació Anglesa. Abans, Hansi Flick donarà la llistat de convocats i l'Espanyol també marxarà cap a Anglaterra per disputar dos amistosos en una estada que durarà una setmana.
1: En motor, el vigent campió del món, Lando Norris, ha guanyat el Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Han completat el podi Max Verstappen i el líder actual del campionat, Kimi Antonelli, que amplia així l'avantatge respecte als seus perseguidors.
2: En waterpolo, la selecció espanyola femenina, amb 13 jugadores catalanes de 14, ha perdut per 13-9 la final de la Copa del Món davant els Estats Units.
1: I en atletisme, la delegació catalana ha sumat 19 medalles, 8 d'or, als campionats d'Espanya que s'han disputat a Màlaga. Els últims, Jael Sakura Bestué, als 200 metres llisos femenins, i Oriol Sánchez, als 200 masculins.
0: Fins aquí les notícies.
7: Aquest estiu a la Fonda de Catalunya Ràdio anem de ruta. Anem de ruta per Catalunya per buscar els millors dolços. I també en Josep Dolcet es portarà els embotits i les rutes més fantàstiques. I l'Anna Paré farà el seu veritat o mentida. I també voltarem per tot Catalunya per cercar pagesos i pageses, cuiners i cuineres que ens explicaran històries úniques.
0: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
7: Va, nois, que se'ns fa tard.
0: A la una del migdia. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
8: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
8: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.

0: Aviam què passarà avui.
1: A veure.
2: Per què el mates, el xaval de la peca?
3: No el volia matar, el vaig enviar a Miami, que era on anaven tots els cantants melòdics de l'època, era com la meca del cantant melòdic, Miami.
2: Sí.
3: I el vaig enviar allà i ja no ha tornat.
2: És com has desenvolupat també una mica la teva faceta de comediant? Perquè t'he sentit en algun lloc que t'hagués agradat dedicar-te una mica
3: sí,
2: a la comèdia.
3: Sí, quan era petit.
4: Avui serà bo, això, eh?
0: Sí, molt bo. Sí, avui parlarem del boomerang.
4: Sí.
0: És allò que el llences...
4: Ja sé que és el boomerang.
5: Calleu, que arriba, jefa.
2: Déu vos guard.
6: I visca el batlle!

0: Piacenza.
1: El boomerang és una de les armes més antigues de la humanitat. Ara el fan servir els tios guapos sense samarreta a la platja per fer-se el xulo, però originalment era una arma.
2: Aporten tios sense samarreta, eh?
1: Sí, home, no els heu vist, aquest perfil de tio guapo que apareix a la platja al vespre, quan es pon el sol perquè siguin més guapos encara els fills de puta?
3: Què vols dir?
1: Llencen un boomerang o un frisbee al gos, llavors el gos el va a buscar, que és una raça de gos que ja corre a càmera lenta, que és com perquè quedi tot més estilitzat, llavors li torna amb el seu propietari, la carícia, somriuen tots dos, en silenci, eh? Són tios tan guapos que no fan soroll, perquè criden al gos, tu els veus que criden, però no emeten un so, perquè ja saben que tu te'ls imagines amb música de fondo. Wow, saps? Són tios tan guapos que van amb música de fondo.
4: Ei, Peyu, pare, sí. M'estic fotent calent jo.
2: Que sí, detecto una certa enveja.
4: Pare, eh?
1: Sí. Sí, perquè jo he anat comprant gossos i al final es veu que el gos no és lo important.
5: És el frisbee.
1: Exacte, és el boomerang, sí. És el més important.
5: Sí.
1: Bé, abans que els boomerangs se'ls apoderessin als guapos per fer-se el xulo a la platja, eren armes que es llançaven contra animals, normalment per caçar-los, eh? En algunes pintures rupestres d'Austràlia hi ha representacions d'homes llançant un boomerang contra un cangur, per exemple, pintures que tenen 50.000 anys d'antiguitat, eh?
5: Fixa't.
1: De fet, a Austràlia s'ha trobat l'esquelet d'un aborigen que té una ferida al cap, un tall ben recte, que es pensaven els arqueòlegs que l'havien produït els colonitzadors amb les seves espases metàl·liques.
4: I no.
1: Però llavors al laboratori es van adonar que allò era del segle XIII i faltaven molts anys perquè arribessin els europeus a les seves armes metàl·liques. Tot apunta que la ferida recta aquella li va causar un boomerang, que era una arma autòctona de l'època.
3: Mira tu.
5: Ja, però, sí. Si tu llances un boomerang contra, jo què sé, contra un cangur, per exemple,
1: sí.
5: I el toques,
1: sí.
5: Entenc que el boomerang no torna.
1: No torna, no.
5: Vull dir, la gràcia és que el boomerang torni.
1: Sí, bueno, ja,
5: vull dir...
1: bueno, li has de llançar molt malament perquè te'l torni ell i dir, te torno a provar. que no m'has tocat,
5: idiota. Això és el que em passaria a mi.
1: De fet, hi ha dos tipus de boomerang, els que tornen i els que no tornen. Yeah. De fet, hi ha un tercer tipus, que és el que em van portar a mi els Reis una vegada, que són els que haurien de tornar i no tornen. Em feia molta gràcia tenir un boomerang quan era petit. I el vaig demanar per Reis, me'l van portar, i llavors amb les presses, allò que l'obres, quan fa molta il·lusió, vaig baixar baix al carrer, el vaig llançar, i jo vivia just davant de l'escombriaire, que tenia un jardí allà davant, i el vaig llançar i va anar a parar dins el jardí de l'escombriaire, que era un home esquerp, per dir-ho finament. Llavors ja sabies que tot el que anava per aquell jardí no es podia reclamar, perquè et podies endur una hòstia o un pet de crits, diguéssim.
4: Tens traumes, Peyu, de petit?
1: Cosetes.
5: Vas que els Reis també, quins pobres, que portava boomerangs. Som a Catalunya, som al Mediterrani. Porta'm una fona. No em portis un boomerang.
4: Ho va demanar ella,
1: Ho vaig demanar jo, Després de la Segona Guerra Mundial, als anys 60-70, és quan el boomerang es comença a fer popular arreu del món, la gent s'hi aficiona i es converteix en una pràctica esportiva en alguns països. L'any 80 es va crear l'International Federation of Boomerang Associations, que regula l'esport a escala mundial. Tot i així, hi ha països que no es considera esport. A Catalunya, per exemple, el boomerang no és esport.
6: Però què m'estàs dient?
1: No.
6: Com no ha de ser un esport?
1: No ho és.
6: El boomerang.
1: No ho és.
6: Però els escacs són un esport. Em vaig enterar l'altre dia també que això de l'agility és un esport. Saps això de l'agility?
1: El de córrer amb el gos?
6: Sí, doncs això és un esport.
1: Doncs el boomerang és una pràctica esportiva, però no és un esport com a tal. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un boig conegut. Cantant, compositor i productor, el vam conèixer per primera vegada amb una piga pintada a la cara i unes ulleres de mosca. És responsable de les mítiques cançons del Club Super 3, de les quals la Laia n'és una fanàtica absoluta.
2: Absoluta.
1: I de l'èxit de Casal Rock, aquell programa on els avis i àvies catalanes es convertien en estrelles de l'escenari. En definitiva, un creador versàtil i perfeccionista que domina tots els registres amb una serenitat que fa una mica d'enveja.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Marc

0: Marc Parrot, què has menjat avui per esmorzar?
1: Doncs... Això em pregunta?
0: Sí.
1: D'acord, mira, un iogurt
0: sí.
1: amb mel,
0: sí.
1: Una magdalena i un cafè amb llet.
0: Sempre esmorzes el mateix o no?
1: No.
0: No.
1: Avui perquè...
0: Venies aquí.
1: Venia aquí improvisadament.
0: Sí.
1: Pot dir això?
0: Es
1: no?
0: pot dir, sí, sí, sí. Això passa a vegades en els programes que ens falla un convidat perquè tenia una indisposició personal,
1: exacte.
0: El que sigui.
1: Sí, sí, jo havia de venir demà
0: sí.
1: i aquest matí a primera hora, llavors no he pogut esmorzar gairebé.
0: Un canvi ràpid.
1: Com cada dia, no he pogut esmorzar, com cada dia.
0: Perquè cada dia que menges?
1: Cada dia que menjo, a veure, em faig el iogurt aquest
0: sí.
1: amb fruits secs,
0: sí.
1: amb navius
0: sí.
1: i una mica de mel.
0: Tampoc.
2: A veure,
0: de moment no canvia res, el d'avui no canvia res.
1: Home, hi ha els fruits secs i els navius, no, és un canvi rellevant. Però és un canvi rellevant.
2: Els vas a buscar al dematí els fruits secs, ho he vist del bosc, així.
1: No,
2: me'ls
1: no tinc
0: tingut,
1: a casa.
0: No ha tingut temps, no ha tingut temps.
1: Ah, una mica de xocolata
0: Mira.
1: I el cafè amb llet. No, no menjo magdalenes, mm. normalment.
0: Se't veu un tio molt tranquil, molt serè.
1: No ho soc.
0: No? Ets nerviós? Doncs l'aparença sí. és el contrari.
3: Sí, sí.
1: Ja, m'ho diuen,
0: Sí.
1: Però... el neguit va per dins.
0: Ja.
1: És que tinc un cervell que, de veritat, sempre m'estic posant... Que dius, avui podries estar tranquil. No.
0: No.
1: Ja està, li he de donar de menjar sempre. Llavors això provoca que fins i tot a les nits em desperto.
0: Però què penses, coses. Què penses, llavors? Projectes...
1: Torrades. A veure, a vegades sí, a vegades no. A vegades, de cop, doncs, se m'acudeix alguna cosa. Sempre és com que... busco reptes i normalment la vida me n'ofereix, suposo que tothom, però jo els agafo en lloc sí. de dir, ostres, per aquí sembla que pot ser més senzill, pot ser més fàcil i agradable i tal, jo per la part complicada.
0: D'on ets originari, tu, Marc? On vas néixer?
1: A Barcelona.
0: Barcelona ciutat.
1: Sí.
0: Ara on estàs vivint? A Sant Quirze Safaja?
1: Sant Quirze Safaja, sí.
0: És on hi tens l'estudi aquell espectacular, també.
1: Exacte.
0: T'hi trobes bé, no? Enmig del bosc?
1: Absolutament.
0: Tio, feréstec.
1: M'he silvestrat, però ja no hi ha volta enrere.
0: Te'n recordes el teu primer contacte amb la música una mica i amb aquest món? Perquè de cop i volta va aparèixer el xaval de la Peca, diguéssim.
1: No, però jo ja havia fet dos discos com a Marc Parrot
0: sí.
1: i un altre disc amb un grup que ens dèiem Regreso a las Minas, que a més estàvem amb una companyia potent, que era Warner. I el primer contacte va ser, crec que vam fer un playback imitant els Rolling Stones al col·le quan anàvem a CUP.
0: Bé.
1: És que jo tenia melanet així, tipus Mick Jagger.
0: Fa molts anys que ets calb, també.
1: Això és de puta mare,
0: sí.
1: perquè ningú m'ha vist quedar-me calvo.
0: Clar.
1: Ningú se'n recorda de quan tenia cabell.
0: No.
1: Ni la meva mare, ningú. I llavors, diuen, estàs igual. Sí, sí, a veure, poca sensibilitat també, perquè ja es noten coses, però...
0: Bueno,
1: o potser ho fan perquè són amables i és aquest codi que tenim.
0: Se't veu molt jove, i no sé si es pot dir l'edat, però segurament... perquè jo fa molts anys que et veig.
1: Ja.
0: I jo era molt petit quan et veia.
1: Dono el pego. No, tinc 58 anys, però estic a punt de fer 59.
0: Això sempre va bé demanar-li a en Xuriguera després. Xuri, quants en tens, tu?
4: Menys que ell.
0: 50 què?
4: 54.
0: 54, bueno. Sou
1: ah,
0: tots
1: un
0: dos
1: xavalet. Ah,
4: però jo tinc cabell,
0: Ah, sí. una mica aquí.
4: Jo t'haig de dir que tinc, encara guardo el solo para niños.
1: Ah, veus? Aquest és dels d'abans.
0: Aquest és dels d'abans del xaval.
4: Jo el tinc.
1: Molt bé, és guai, no?
4: És guai.
1: Clar.
0: Jo he de dir que vaig descobreixer amb el xaval de la Peca que em va enganxar, que no sé... Quan és el boom del xaval de la Peca? Quin any?
1: 98-99.
0: 98-99, jo soc del 86, vull dir que 11, 12, 13 anys a l'adolescència, i vaig començar a descobrir el Perales i el Nino Bravo i tot això gràcies al
1: no
0: xaval de la Peca.
1: No em diguis això.
4: Quin mal que has fet.
3: Clar, has anat per mal camí.
1: No era la intenció, que ningú descobrís aquests artistes.
0: De cop volta un nen de 12 anys d'Osona i t'has pintat la sonrisa de Carmín. Oh,
1: aquesta és mel, també.
0: Sí.
1: Però bueno, el Com és ell tenia més rotllo, no?
0: Clar
1: que li feia el punt aquest de dir, hòstia, ets un calces, home, com pots fer aquesta cançó?
0: Com recordes aquella època i com se t'acut la idea aquesta del xaval de la Peca? D'on surt?
1: Vols que te l'expliqui?
0: Sisplau.
1: Mira, tu te'n recordes quan el Cerdà tenia un programa que es deia La Ventana?
0: Sí. Cadena SER?
1: Sí. I ho feia a Ràdio Barcelona.
0: I
1: un guionista que tenien, que es deia Miquel José, crec que es deia, i doncs ell es va imaginar, jo acabava de treure el meu primer disc, fer una entrevista així en plan estripada, que jo traia un disc de coples, i em va dir, per què no versiones coples? I vaig començar a escoltar coples, i vaig pensar, hòstia, quina cosa tan anacrònica, tan desfasada, i em va donar el punt que podia ser divertit realment fer unes versions, i vaig fer tres versions molt estripades, molt més del que després va ser el Xaval de la Peca.
0: Sí.
1: I bueno, vam fer el programa, i en el programa el Cerdà, bueno, ja saps que a vegades es muntava pel·lícules i sí, tal, doncs feia com que em venia a buscar la Guàrdia Civil i se m'emportaven per terrorista sonor, no? I jo em vaig quedar amb la copla.
0: Mai millor dit.
1: I de cop, al mig d'una gira, de la del Solo para Niños, a la mitja part, doncs, agafàvem i tocàvem algunes coples. Sí. Bueno, fèiem coses bastant surrealistes, eh? Fèiem un fragment també de cançó d'amor i de guerra a Sevilla, en català, no? Fèiem coses d'aquestes. No sé per què ho fèiem realment, però bueno, va haver un moment que l'Andreu va veure fent, l'Andreu Buenafuente em va veure fent això en una exposició que havíem fet i que després hi havia una festa i hi havia Lo Cartanyà, el Xavi Beltrán, que ell tenia un personatge que es deia Guillermo Gallardo i jo tenia el del Xaval de la Peca, vam fer una actuació allà plegats i ell ho va veure i llavors em va demanar que anés al programa a fer-ho. I a partir d'allà, doncs, bueno, ja més o menys ja sabeu què
0: va passar. Home, a partir d'allà allò fot un pet increïble. Veu estar voltant molt temps i venent molts de discos, eh?
1: Sí.
0: Discos d'or,
1: eh? Molt de temps, no, eh? Un any i mig.
0: Un any i mig només va durar el bolo.
1: Ara vam fer bolos, fèiem 5-6 bolos per setmana.
3: Hola.
1: Havíem un autocar, sí, una borrada.
0: Sí, sí, sí. Què n'has fet des dels discs d'or?
1: El tinc penjat al lavabo.
5: Al lavabo del seu estudi?
1: Sí, sí, sí. Bueno, aquell és de platí.
0: Allà estan guardats.
1: És que havia d'estar a algun lloc.
0: Clar, clar, on el poses, escolta.
1: I queda bé.
0: Llavors, el mates, per què el mates, el Xaval de la Peca?
1: No el volia matar, el vaig enviar a Miami, que era on anaven tots els cantants melòdics de l'època, era com la meca del cantant melòdic, Miami.
0: Sí, sí, sí.
1: I el vaig enviar allà i ja no ha tornat.
0: És com has desenvolupat també una mica la teva faceta de comediant? Perquè t'he sentit en algun lloc que t'hagués agradat dedicar-te una mica a la comèdia.
1: Sí, quan era petit pensava que podia ser paleta o actor de pel·lícules còmiques. Aquest era la meva dicotomia. Sí. O una o l'altra.
0: I n'has desenvolupat alguna a nivell d'aficionat, de paleta, en fas a casa?
1: No, però m'agradaria.
0: Bricolatge?
1: M'agrada fer coses... Sí. Bueno, bricolatge. No, com tu, vull dir... Bueno. Arreglo alguna coseta,
0: sí.
1: Però no.
0: Cap bestiesa. Escolta, has compost i escrit en català i en castellà.
1: Sí.
0: Com et sents més còmode?
1: En català, absolutament, sí. Vam començar en castellà perquè en el grup hi havia un de nosaltres que escrivia en castellà, els nostres referents eren, doncs, jo què sé, Radio Futura, Golpes Bajos, aquest tipus de grups, i bueno, i teníem una ambició també determinada. A partir d'un moment vaig decidir que volia fer discos en català. I per mi ja no ha hagut volta enrere, és una qüestió de militància, a part que he trobat una connexió molt més directa amb tot el que és la part de les emocions, no? Em projecto molt més fàcilment amb el català.
0: Correcte. A banda del Xaval de la Peca, dels discs en solitari, com a Marc Parrot, has fet infinitat de coses, suposo que per això que deies que t'agraden els reptes i t'hi tires de cap, coses com les mítiques cançons del Club Super 3, recordem-les.

0: Amb el disc Tenim el poder del Club Super 3 també vas guanyar un disc d'or per haver superat les 20.000 unitats venudes. Tu ho busques quan composes una cançó i vaig a guanyar el disc d'or.
1: No, però ho van ser gairebé tots, i disc de platí el dia que sortia. O sigui, crec que va ser amb el Connectem, va ser disc de platí només sortir.
0: En un dia?
1: Sí.
0: És bèstia, això.
1: Sí, però... Diguem-ne que va anar creixent el crèdit que li donaven al disc, perquè era, no es pot dir d'una altra manera, el compraven abans d'haver-lo sentit gairebé.
0: Clar, clar, clar, clar.
1: I alhora, doncs, clar, jo també em vaig anar agafant consciència a mesura... Quan vaig fer el primer disc i vaig fer Tots som supers, bueno, sí que vaig tenir la percepció de que havia fet un bon himne, diguem-ne,
0: sí,
1: però no de la repercussió que tindria. Això me'n vaig adonar a la primera festa dels supers, que estava allà veient i de cop vaig barallar tothom cantant i tal... Estava amb un amic, el Marc Vicenç,
0: sí,
1: que em va portar una birra, va dir, i va ser, vale, pues, que bé.
0: Tens canalla, tu, Marc?
1: Sí.
0: Sí?
1: Bueno, canalla ja són grans.
0: Ja són grans, però han estat consumidors de la teva,
1: sí,
0: música?
1: Sí, home, els he fet la prova del cotó.
0: Sí, eh?
1: Fins que ja em deien, papa,
2: prou! Vale.
0: Ja està, ja està.
1: Sí, home, era una projecció molt clara la que feies, no? El fet d'estar involucrat. Jo ja havia sentit algun disc del final de l'època anterior, del Super 3, que havia pensat, ostres, està superbé això, no? Perquè no eren carrinclons, tenien volada, i quan em van demanar si em volia presentar un concurs per veure qui començava la nova etapa del Super 3 i qui faria la música, doncs ja m'hi vaig presentar pensant, vale, pues es pot continuar una feina d'aquest tipus, i sí, i és una cosa que si m'hi trobo puc aportar, no? Mm-hmm. Interessant.
0: Has anat al públic infantil i també t'has relacionat amb l'altra banda, amb la gent gran, amb Casal Rock.
1: Són la meva especialitat.
0: Ostres, jo el recordo amb molt de carinyo també, un programa mític de TV3. Tenim un fragment, Casal Rock.

0: No hi ha hagut més temporades de Casal Rock, malauradament.
1: No. Quina llàstima.
2: A mi em va encantar. Emocionava moltíssim aquest programa.
0: Era genial. Jo entenc que deu ser, suposo, pel tipus de producció que era una època... No, quant temps veu estar gravant, això?
1: Jo crec que bastant, més de 3 mesos.
0: Clar, clar.
1: I després començava el programa que encara estàvem gravant. Però era com que no es guionava res.
0: Uh-huh.
1: Aleshores s'enregistrava tot el que passava i després els guionistes a posteriori decidien quines coses explicar. Suposo que això era, doncs, era un format car, no?, de fer.
0: Clar.
1: Així. I vam agafar just, jo crec que els 2 anys anteriors a que vingués la crisi, la gran crisi de l'audiovisual, i els programes low cost que van començar a partir de
0: clar,
1: llavors,
0: clar,
1: no?
0: L'època que hem enganxat nosaltres.
1: Sí.
0: Vas mantenir contacte amb algun dels avis, a posteriori?
1: Molt, sí.
0: Del programa, sí. Gent enviant missatges. Marc, estic...
1: Home, cada Nadal, cada Sant, cada aniversari... Sí. Ara, clar, els missatges que arriben últimament ja... No
0: malament, ja. Malament. Clar, clar, són una gent que ja eren grans fa molts d'anys.
1: Sí.
0: Vull dir que... En què estàs treballant ara? Has tret un disc que es diu El Frec i la Bala?
1: Exacte.
0: Amb el quartet Brossa.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, eh? Un bon experiment, no?
1: Un bon experiment.
0: Música de cambra i,
1: sí,
0: i el que havies fet tu sempre, tot barrejat. D'on te surt aquesta idea?
1: Doncs d'aquestes nits que no puc dormir, que penso... Què podria fer per complicar-me la vida?
0: Bueno, també és un repte, no? Quan has fet tantes coses, tantíssimes,
1: és el...
0: com em reinvento, què tinc ganes de fer? Perquè entenc que també estàs a una edat i un moment de la teva carrera que vas a fer el que...
1: Què vols dir, una edat?
3: Ara.
0: Bueno, ets una mica més gran que en Xuriguera, eh?
1: Bueno, però...
3: No digui res, no digui res.
1: Ah. No, estem en un super bon moment.
2: Sí, tant.
0: Però vull dir que això es veu en el que fas, perquè et dona la sensació que fas ben bé el que et ve de gust fer, no?
1: Sí, procuro. Hi ha un compromís personal, eh? Com bé deies, què puc fer que m'aporti coses, que m'estimuli. I de cop vaig tenir aquesta idea, els hi vaig explicar i em van dir que endavant. I a partir d'aquí no sabíem què volíem fer, ni com seria, ni com fer-ho, ni res. I vam començar, doncs, a escriure'ns whatsapps, a enviar-nos notes de veu, a enviar-nos poemes, i així van anar sortint coses
0: uh-huh.
1: i que vam anar materialitzant en les cançons que han sigut el disc. Però, en certa manera, som bastant pioners perquè no hi ha moltes referències de...
0: Clar, clar.
1: No hi ha molts precedents, a part del d'Elvis Costello, amb el quartet Brodsky, que va fer un disc que es deia Letters to Juliet, fantàstic, jo no he trobat res més. I també ho entenc, perquè és un contrast estètic i també és difícil dins de la mentalitat d'un artista, doncs, que estic acostumat a fer pop, a fer cançó, de cop a estar escoltant 4 veus, perquè un quartet no és una orquestra, són 4 veus molt clares,
0: clar,
1: cadascú amb els seus harmònics, amb la seva interpretació, i jo faig una altra veu i a sobre toco el baix. Llavors, és com que m'ho he de currar molt.
0: Bon experiment. On et podrem veure? On us podrem veure?
1: Doncs mira, ara comencem a anunciar alguns festivals que ja han fet pública la programació. Farem el de Portaferrada.
0: Bé, home, no us hi poseu per poc, eh?
1: No, estan sortint coses xules. No moltes, perquè és un format curiós, que
0: clar,
1: no és ben bé de festa major.
0: No.
1: Però...
0: No.
1: Ah, però estarem en... Mira, a la festa major de Terrassa.
0: Veus?
1: També hi serem.
0: Perfecte.
3: La de Sant Quirze, no? Allà a Sant Quirze.
0: Sant Quirze Safaja.
1: No, ja hi vaig tocar, eh? No et pensis. Per allà em prodiu a la zona i uns amics que tenen un restaurant. Hòstia, per què no vens a tocar?
3: Allà a la curva?
1: Doncs clar que sí, vaig
3: a
1: tocar.
3: Allà a la curva?
1: Com ho saps?
3: Bueno, és que vinc que allà al costat, també.
1: Ah, sí. Allà a la curva sota.
3: Sí.
1: Saps?
3: Sí.
1: Vull dir, no?
3: Sí.
1: Quan passes per sobre el pont, veus allà les tauletes...
3: Sí, home.
0: Ja quedeu vosaltres un
3: bones
0: dia per xerrar.
3: Si bones croquetes allà.
1: Boníssimes. I bombes.
3: I bomba.
1: Bombes potents.
4: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Marc, et dic una paraula i 3 definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral d'Avinyó, gentilesa de...
5: Vera!
1: Posa-m'ho fàcil,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, la paraula d'avui és malaplé. A, malaplé, adverbi, que s'utilitza per fer referència quan una persona té malestar o indisposició.
3: L'avi se'ns ha quedat mort assegut al sofà mentre mirava el com si fos ahir. Ja ho va dir fa uns dies que estava malaplé.
0: B, malaple, masculí de l'insult, malapècora, sinònim de mal parit, tontaina o mala persona.
5: Al teu cunyat li vaig deixar el cotxe, me l'ha tornat abunyegat de tot arreu i a dins fot una pudor de tabaco. T'ho juro que el mato, és un malaple dels collons.
0: O C, malaple, ús molt concret, expressió que podem sentir en una persona d'origen oriental que indica que algú li ha manllevat alguna cosa.
6: Senyoleta, estàvem jugant a pilota al pati i en Lamont, malaple, li pot dir que me la torni?
0: A, B o C.
1: És aquesta, no? Jo diria la B.
6: No!
0: És la A, malaple. És per dir que algú està, bueno, indisposat.
3: No em trobo bé.
0: No et trobes bé, estàs malaple. Per tant, la llangonissa avui la sortegem entre la gent del públic. Fort aplaudiment! Avui li dedicàvem el capítol al boomerang.
2: No sé, boomerang.
0: N'has tingut mai, de boomerang?
1: No.
0: No, eh? No. Quin és, tens algun hobby, a banda de la música? Que, quan tens hores lliures, què fas?
1: Camino,
0: sí.
1: Miro sèries, llegeixo, i a l'hivern algun cop esquio.
0: Mira.
1: I ja està, quedo amb amics. Cuino, m'agrada molt.
5: Ara,
1: cuino per mi sol, no cal que vingui ningú ni res.
5: Però podem venir nosaltres,
3: Val.
1: Mercè. Bueno, podem anar a fer unes croquetes allà.
0: Sí, allà baix, a la curva.
3: El revolt.
2: El boomerang. Abans deies, Peyo, que el llançament de boomerang a Catalunya no estava arreglat com a esport, oficialment, però heu de saber que el rècord europeu del llançament de boomerang més llarg, el té...
5: Sí, bueno, més llarg. Si què? Torna cap a tu,
3: sí.
5: Com els que sigui més llarg, saps? Si va cap a tu, la gràcia és que caigui ben bé al davant, al final, no?
2: Tira. Sí, però no, estem parlant del llançament més llarg mesurat en temps. En temps.
0: Vale.
2: El boomerang que ha estat volat més estona a l'aire abans no torni el llançador que l'ha llançat, no? Sí. Doncs aquest rècord europeu el té un català.
3: Visca Catalunya!
2: En Francesc Vilajosana, que és de Súria.
5: De Súria?
2: De Súria és.
5: Tinc uns amics de Súria, no me n'han parlat mai.
2: No? Doncs pregunta'ls. Segur que el coneixen. Francesc Vilajosana. Ha estat 5 vegades campió d'Espanya i el reconeixement europeu del tir més llarg l'aconsegueix amb un llançament on fa volar el boomerang durant... Atenció, que és molt fort. 2 minuts i 59 segons.
0: Hòstia, és molt això.
2: 2 minuts i 59 segons volant.
3: És una merda.
2: Què vols dir que és una merda?
3: No arriba ni a 3 minuts.
0: 2,59, has de llançar molt fort. Per què vols 2,59?
3: Molt fort. El tires.
2: No en tens idea, de boomerang.
0: A tu no t'arribaria ni aquí a la meva taula.
3: A veure, si tu llances un boomerang
0: i el
3: fots contra un canguro, per exemple, i el toques, vull dir, no torna pas.
2: No, això
0: ja m'ho has dit
2: no
0: abans.
2: Però,
3: vull dir,
2: que estàs tenint un ictus.
7: És un boomerang. És...
3: No, però... Sí. Bueno, us explico. 3 minuts volant, quan és?
0: És una bestiesa, 3 minuts.
2: És molt. 3 minuts, és una bestiesa. Si agafes un pal i el llences, no trigues 3 minuts.
0: 20 segons i cau a terra.
2: Un boomerang. El nom de boomerang ve de la llengua aborigen de la zona d'Austràlia on se'l va patejar i ve d'alguna cosa que voldria dir com tornapal.
0: Tornapal.
7: Molt bon nom, la veritat.
0: No es van complicar la vida, tampoc. Hi ha algun esport que se't doni bé, Marc?
1: L'esquí.
0: L'esquí,
1: Sí.
0: Però bé, la toques, vull dir.
1: Sí.
2: Amb estil.
1: Sí, perquè el meu pare era molt de muntanya. El meu pare era molt de muntanya.
0: I de petit ja vas...
1: I de petit amb esquís de fusta.
0: Hòstia.
1: Als 5 anys ja em posant els esquís i botes de cordills de l'època. I des de llavors que ja no he tingut ni consciència d'haver passat per la penosa experiència d'haver-ne d'aprendre, que he vist gent que han hagut d'aprendre de gran. Sí,
2: és terrible.
0: Jo vaig anar 2 vegades i a la segona em vaig trencar la clavícula i mai més. Marc Parrot, gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença. No marxaràs abans sense fer-nos una versió meravellosa, segur, amb l'Arnau Tordera i la Laia Gluck. En Marc Parrot ens interpreta estúpidament...
1: No, home, no.
0: Misteriosament. He tingut un lapsus. És
1: és un lapsus. És gran, eh?
0: És la dels pets. Perquè hi ha estúpidament feliç dels pets.
1: Vale,
0: misteriosament feliç.
1: Més maco.
0: Sí.
2: Sí.
0: No? Sí, més maco.
2: El misteri sempre
0: misteri
2: és millor.
0: El misteri és més maco que l'estupidesa, segons.
2: Boníssim.
0: L'estupidesa, la meva, diguem. Marc Parrot, misteriosament feliç.
1: Som-hi.

Cada vegada que sents una entrevista, penses que Catalunya ha de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari. Ni se t'acudeixi enviar-nos una nota de veu.

0: Aquest no és italià, Arnau.
1: Home, avui t'emporto un d'una altra etnia europea. L'any 1975, Serge Gainsbourg va escriure una cançó a la cantant francesa Dani per portar-la a Eurovisió,
0: sí.
1: Una peça anomenada Come un boomerang.
0: Come un boomerang. No, els francesos...
1: Jo no domino tant l'idioma foraster.
0: No, jo tampoc. Francès.
1: Jo domino, ja t'ho vaig explicar l'altre dia.
0: Esperanto,
1: català i finès.
0: Finès.
1: Doncs bé, la televisió francesa va considerar que la peça era massa agressiva pel concurs i la va descartar. Però 25 anys més tard, la peça va retornar com un boomerang.
0: Mira!
2: Que bo, això.
1: El músic... està bé, eh? S'ha de reconèixer que està bé. El músic Etienne Dao va rescatar la peça del calaix, va demanar a la cantant Dani de fer un duet i la cançó va convertir en un veritable èxit. A vegades no és que una peça no sigui bona, sinó que el seu temps potser és un altre, com en aquest cas.
0: Ah, exacte. Això també passa en programes de tele.
2: Sí.
0: És que no era bo, no? És que no era el seu moment.
2: El que passa que hi ha que no va arribar en el temps, sí. I acabes dient, poder una merda.
0: Sí, poder ser. Doncs escoltem Dani i Etienne Dao i tornem de seguida amb una història per passejar el gos. Música.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la nit dels vidres trencats.

0: en Leo.
1: En Leo.
0: Que és un pitbull.
1: Sí.
0: Però no ens espantem, perquè és un pitbull molt especial. El tenim a la, protectora d'Osona i estem buscant algú que l'adopti.
1: Mira, va, home, mira, adopteu
2: ja,
1: en
2: ja
1: pitbull.
2: Ja l'heu de veure.
0: Oi, que bonic.
1: És preciós.
0: És poc pitbull,
1: s'ha de dir.
0: Què vol dir pitbull?
1: Bueno, que no, però no impressiona, no. Com alguns pitbulls que fan por. Aquests,
0: perquè
1: sabeu...
0: tenen mala fama, els pitbulls, però us he de dir que aquest és sociable, simpàtic.
3: Ai, sobretot és usonenc.
1: És usonenc.
0: És usonenc, també.
4: Fa cara de...
0: Li encanten els nens, li encanten els altres animals, o sigui, és sociable amb tothom.
1: Però sap treure la llengua, per lo que es veu a la foto, sap treure la llengua.
4: És maco,
0: mira, és maco. Té 12 anys i li agrada molt passejar i ensumar-ho tot.
1: Mira,
0: és un molt bon gos, adoptem-lo.
1: Sí. 12 anys, al final, no miris, si l'adoptes, tampoc és un compromís llarg.
4: Que pot durar.

0: amb el Leo per tancant. Aquesta música, si no hi estàs acostumat,
1: aquesta
0: música...
1: Això em rebenta.
0: Bueno, perquè no, si fos la teva...
2: La meva què?
0: La teva música, del teu país...
3: Però tu creus que saps de Tanganyika?
0: Sí.
3: Sí, home, és allà, que és de Tanganyika del sud.
0: Escolta, tenim gent professional buscant músiques de cada zona.
3: Ho crec, ho crec.
0: El que seria l'actual Tanzània, Tanganyika, és allà, perquè us situeu. Us heu d'imaginar una sabana interminable, rodejada de boscos, llacs i presidida per l'imponent Kilimanjaro.
2: Home.
0: Hi heu estat mai al Kilimanjaro?
4: No.
2: Una vegada.
0: Una vegada?
3: Hòstia, primera notícia.
2: Bar Kilimanjaro. Hospitalet. Unes croquetes. Boníssimes, feia. Ja.
0: Sí. Els colonitzadors alemanys, el paisatge els importa més aviat poc. Estan ben emprenyats perquè pensen que aquelles terres no tenen potencial. Creuen que els seus rivals europeus s'han quedat les zones de l'Àfrica on hi ha les matèries primeres i els minerals valuosos.
1: Capità, aquí no hi ha res de bo, eh? Els francesos i els anglesos s'han quedat les parts bones.
5: Maleïts francesos, espero que en un futur es giri la truita i algú amb bigotet lideri els alemanys per anar contra els altres països europeus.
0: A veure, capità...
3: És un spoiler, això.
0: Centris, capità, centris. Els alemanys han colonitzat aquelles terres perquè ser colonitzador està de moda, però ara no saben què fer-ne de tot allò.
1: I ara què fem, capità, amb tot aquest terreny?
5: D'alguna cosa han de viure la gent d'aquí, no?
0: Ja. De fet, les tribus de la zona són ben pobres. Es dediquen a pasturar el seu ramat de cabres. Amb això en tenen prou per viure.
3: Perquè això no és ser pobre, Peyu.
0: No.
3: Això està en sintonia amb el teu entorn.
0: Si no necessites res més...
3: Cony. I has d'aprendre a viure amb els recursos que hi ha.
0: Exacte.
3: Sense explotar el medi, la cosa.
0: Exacte. És com hauríem de viure tots, sí, una mica. Però és complicat ara ja.
3: Sí.
0: Ara se'ns ha complicat molt ja el sistema.
3: S'ha acabat, eh?
0: Complexa.
1: Ara. Doncs bueno, senyors oients de Catalunya,
0: ja fins
1: aquí
0: creu
1: el programa. Sí, no sé què els hi ha agafat aquests dos, que ara se'ns ha entrat una tristesa aquí.
0: Ha vingut, he anat veient com tot el sistema capitalista davant meu
1: i
0: m'he imaginat allà amb un ramat de cabra sense gaire res més.
1: Sí, ben feliços.
0: Què hi farem?
1: Ara seríeu parella vosaltres dos.
0: Sí. A l'Àfrica, aquella època, segur.
1: Segur.
0: Finalment, els alemanys descobreixen que el sòl de Tanganyika és fèrtil. És una bona terra per cultivar.
5: Ja ho tinc. Farem una plantació.
1: A veure, capità, viatjar fins a l'Àfrica per cultivar quatre patates, no sé si surt de compte.
0: Tranquil, no, els alemanys no cultivaran menjar, cultivaran cotó. Han pensat que serà una bona manera de guanyar diners. Per descomptat, els treballadors seran la pobra gent de les tribus. Els alemanys seran només els gestors. El problema és que la majoria dels natius de l'Àfrica no saben què és el cotó.
4: Mhm. Què diu que hem de fer?
1: Cultivar cotó, ja us ho hem dit.
4: Però això del cotó es menja o per què serveix això del cotó?
1: Com sou aquests salvatges, per favor. El cotó serveix per enviar-lo a Alemanya i fer diners.
4: Diners. Què són els diners?
0: Eh?
1: A veure.
4: Diners, què són diners?
1: És molt difícil parlar amb aquesta gent, Vull dir, és que no saben
4: què?
1: Res.
0: Va ser una altra història, tu. La comunicació entre els alemanys i els membres de les tribus és una mica complicada, i no només per l'idioma. Els natius no saben qui són aquells homes blancs, cap quadrats i amb cara d'emprenyats.
6: Ha de ser un xoc cultural fort amb els alemanys.
0: O sigui, si el primer blanc que veus és un alemany...
4: Hòstia, si ha de fotre por.
3: Ha de costar.
0: Si comences per un de Montcada i Reixac, mica en mica.
1: Depèn quin sigui de Montcada i Reixac, també.
0: Sí.
3: Si fos de Montcada, de bifurcació encara, però Montcada i Reixac...
0: Els natius no entenen per què carai han de plantar cotó. De fet, els alemanys els obliguen a fer-ho. Amb quin dret s'han fet els amos de tot allò?
4: És que no ho entenc. Com és que hem de plantar cotó? És que nosaltres estàvem ben tranquils fins ara.
3: Té raó, la Mercè.
0: Els alemanys els han dit que ara formen part de l'imperi alemany, que han de treballar per fer créixer l'economia del seu nou país.
4: Que sóc alemanya, jo també. Que sóc alemanya! Vinga, sóc alemanya! Carai, no? Molt bé. I què hem de fer com alemanys?
1: Cotó, plantar cotó, noia.
4: Molt bé. Però és que trobo una cosa que veig que els únics que treballem som els alemanys de color negre.
0: Els colonitzadors han imposat una quota mínima de cotó per cada poblat. Les tribus ara tenen un deute amb l'imperi alemany. El passeig amb en Leo ha començat per una sabana totalment salvatge. Doncs bé, en qüestió de dies, allò s'ha convertit en una immensa plantació de cotó. El malestar contra els alemanys comença a fer-se present. Un dels opositors és en Boquero Nguale. En Boquero és un cap tribal que té la intenció de rebel·lar-se contra l'ocupació alemanya.
3: Sí, senyor. Sí, senyor, sóc en Boquero.
0: Ei, Boquero.
4: Hola.

0: Espanya.
1: Planta'ls en cara, aquests alemanys, ja home.
0: Sí, els hi plantarem cara, perquè aquests alemanys estan fent un gramassa.
2: Sí.
0: Que s'han cregut.
2: Sí.
0: I ens fan treballar com negres, creio.
1: Bueno, no és l'expressió més encertada, però...
2: No.
1: Tenir, és que tu ets negre, ho saps, eh?
2: Clar.
0: Ah, sóc negre, jo?
1: Sí, clar. En fi, en Boquero sembla un home íntegre, amb les idees clares. El primer que fa és fotre foc als camps de cotó.
2: Vinga!
0: A topar pel cul els camps de cotó.
1: Has anat a l'idea, eh?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: No, no has fet pas una manifestació pacífica.
2: No, home, no!
0: I ho tornarem a fer!
2: Ah, i tant!
3: Europa us mira, Boquero.
1: Sí. En Boquero posa tots els natius sota una mateixa bandera i organitza una revolta. Però compte, perquè els alemanys han mobilitzat el seu exèrcit. Diuen que ofegaran qualsevol acte subversiu i que els culpables seran castigats amb la mort.
4: Bé, no crec que facin res, els alemanys.
1: No.
4: Són coneguts històricament per ser un poble amable.
1: Mirem els números del combat, si voleu, que s'està a punt de desfermar.
2: Mm?
1: Tenim els alemanys d'un costat que han desplegat 450 soldats sobre el terreny.
3: Déu-n'hi-do.
2: Tampoc són tant.
1: És gent,
3: Va, vinguin de cara.
1: Però atenció, perquè en Boquero ha aconseguit unir 1.200 guerrers de les diverses tribus.
0: Molt bé, 1.200! Molt bé, Boquero.
2: No,
0: han vingut de tot arreu.
1: Sí, sí,
2: tant.
1: Sí, sí.
0: Han vingut gent de Belcaire, gent de l'Albó, gent
1: de tot arreu.
2: Però 1.200 guanyem segur,
0: Guanyem.
1: A veure, els africans van armats amb pals de fusta, rocs i fletxes.
2: Bueno.
1: No tenen ni una trista espasa, eh?
0: Bueno.
1: Els alemanys, en canvi, tenen una nova arma secreta. Metralladores automàtiques noves de trinca.
3: Bueno.
1: Són metralladores màxim.
3: Oh, collons.
1: Jo no hi entenc d'armament, però el nom...
3: Tu et compres una màxim?
1: Ah, ja es veu que...
0: Mira, la màxim o la mínim?
1: La màxim,
0: no, la màxim,
1: collons. Té una cadència de foc de 500 trets per minut.
3: Home, boig, calla.
1: Són bons, eh? Hòstia,
2: doncs vinga, vinga! A collar cotó!
1: L'any 1905 aquella arma és com si fos del futur. Amb quatre màxims com aquelles poden matar 1.000 guerrers en menys d'un minut.
0: Fluixeu.
1: Què?
0: Jo també tinc una arma secreta.
1: Ah, sí?
0: Tinc una arma secreta.
1: Quina?
0: Contra les metralladores dels alemanys.
1: Què faràs?
0: Que és un escut, que com venen les bales, les bales es converteixen en aigua.
1: Heu de saber que el que estem relatant és totalment verídic.
0: Això és veritat.
1: El que direm a continuació és molt gros.
0: És molt gros.
1: Segons sembla, en Boquero i els xamans de la tribu han desenvolupat una fórmula que es diu Magi, que el nom també hi ha. Quan li cartes un nom d'un puré de patates, ja es veu que no.
2: Ja anirem malament.
1: En Swahili vol dir aigua. Aquesta arma secreta convertirà les bales alemanyes en aigua.
0: Dit així sembla estrany, eh?
1: Home, ho és.
0: No. Però és que té secret, això, eh?
1: Sí.
0: Explica.
1: Sí. Explica que m'interessa.
0: Calleu, sisplau.
1: Sí, no xerra ningú.
0: Soc en Boquero.
3: Boquero.
0: Tinc un ungüent.
1: Sí, com una Nivea, com una crema.
0: Sí, però és més espès.
1: Més espès, com un oli de cop.
0: Un oli de cop, sí. Que te l'empastifes per tot el cos, però ben untat, que llueixis, eh?
1: Sí.
0: I llavors, quan et disparin, ja és el que us he explicat abans, les bales arriben i es transformen en aigua, que no et fan mal.
1: Val.
0: Però has de quedar ben untat,
1: tot, com els culturistes.
0: Sí.
1: Allò, oli per tot arreu.
0: És això, sota les aixelles, sota, bueno, a tot arreu. Fengonal, les orelles, fengonal.
3: Sí. Perquè tu la droga on la compres?
1: És un ungüent fet amb olis essencials, alcohol i llavors triturades.
0: I una cosa secreta que no us diré.
1: D'acord. En Boquero està convençut que si els seus soldats unten aquesta putinga, les bales no els podran fer res.
0: No passa res.
1: Es convertiran en aigua.
0: Aigua, no passa res.
1: És que tinc ganes de veure-ho ara.
0: Sí, home.
4: Home, com a idea de màrqueting està molt ben venut. No?
1: Sí. Té un bon màrqueting.
4: Jo muntaria.
3: Sí, home. Sí. Això ho veneu, això? Això al Corte Inglés ho puc trobar, això?
0: Al Gourmet.
1: Durant les hores prèvies del combat, 1.200 guerrers s'unten el Magi per tot el cos.
0: Sí.
3: Aquella il·lusió que devien fer, eh?
1: Jo, de veritat, que no vull passar la pàgina, perquè veig venir les cavallines. Sí. Però... La moral és alta, eh?
0: Hey.
1: Ells estan convençuts que el combat està guanyat.
3: A què et diuen, això?
2: Vinga, va!
0: Boquero!
1: Anem un tacte de la baix.
3: José Mari!
0: José Mari Boquero!
1: Boquero!
3: No?
1: Els natius es llancen a pit descobert contra les posicions alemanyes. Van de cara, sense tema la mort.
2: Vinga, valents!
1: Vinga!
3: Però què carden, aquesta gent? Què foten?
1: Els alemanys, que encara no creuen el que veuen els seus ulls, preparen les seves metralladores... I obren foc.
3: 500 bales, eh?
0: Aiga?
1: Aiga? Aiga sí, aiga.
2: Aiga beneïda.
1: Per netejar tot això sí que necessitaràs d'aiga.
3: Tocat i enfonsat.
1: Els guerrers continuen corrent contra l'enemic, però les bales, oh, sorpresa, els deixen fets un colador. Els pobres natius cauen com mosques.
0: Això és perquè no s'han untat bé.
1: Ja, ja, ja.
0: Això t'ho untes bé, a casa un nena... No,
1: les
0: no...
1: metralladores Màxim fan una autèntica escabatxina. El combat dura uns 5 minutets. Hòstia de Déu,
3: no.
1: Quan s'esvaeix la pols, els 1.200 guerrers apareixen a terra, rebentats i enforats de bala per tot arreu.
2: Mare meva.
1: Ha sigut una victòria tan patètica que els mateixos alemanys fins i tot els hi sap greu.
0: Sí, clar.
5: Com ha anat, soldat?
6: Malament.
1: Què passa?
5: Que m'hem perdut.
6: No, hòstia, cunyat.
5: Oi, doncs, que potser hem perdut gaires homes?
6: No, no, ni un, eh?
5: Oi, per què estàs tan devastat?
6: Aquesta pobra gent que canta ha vingut directe contra les ametralladores. Ha sigut terrible, caminar.
5: Què? Però els heu matat?
6: A tots, pobrets, eh? És que no n'ha quedat ni un, eh? Anaven dient, no, que m'he posat crema. Crema.
0: Ah. És de les interpretacions més sentides.
1: De les bones que ha fet.
0: Que li he vist.
1: De les bones que ha fet.
6: Sí, hòstia, m'ha tocat. M'ha tocat.
1: Ah, sí, amb ells sí que els va tocar.
6: Vaquero, que nos han matado, ¿sabes?
5: Vaquero.
1: A partir de llavors, aquell desastre passa a ser conegut amb el nom de la revolta Magi Magi.
2: Em fota-te'n a sobre.
1: Una carnisseria provocada per l'arma secreta, la Magi, una poció inventada per en Vaquero. Per cert, hi ha una dada interessant que no he comentat d'en Vaquero, que és que estava convençut que l'havia posseït un esperit en forma de serp que es deia Ongo.
2: Molt bé, Peyu. O sigui, no trobes, senyor narrador, que això ens ho hauria d'haver avisat abans?
1: Sí,
2: no
1: sí,
2: per prevenir-nos?
1: És un detall.
3: Abans
1: perquè...
3: de posar-se la crema, sí, aquesta
2: clar,
3: gent ja s'hauria dit això.
2: Ens hauríem mirat d'una altra manera.
1: Mira, posa't aquesta crema, que no et passarà res. Que sàpigues que a mi m'ha posseït una serp que es diu Ongo, però baixa tu endavant.
0: Tu fes.
1: Tu fes. Després de la batalla, el pobre Vaquero va ser capturat i executat per les autoritats alemanyes. D'aquesta manera tan trista, es va acabar la rebel·lió Magi Magi.
3: Merda.
1: I ara veurem si s'acaba la vida del nostre gos, el nostre gos usonenc, i la vida del pitbull d'Osona és a mans d'aquí, Mercè.
2: Com et dius?
7: Raquel.
1: Raquel.
2: La Raquel, tingues en compte que aquest gos l'hem d'adoptar.
1: Sí.
2: Si ens el mates, te'l quedes tu.
1: És de mal adoptar.
7: Jo crec que està mort.
1: Ai, ai, ai, ai.
0: Si han posat crema?
1: No, la pregunta és ràpida, ràpida i directa. Quina és la capital de Tanzània? A, El Caire. B, Nairobi. O C, Dodoma.
2: Pensa, pensa, pensa!
1: O C...
2: No, no, no, espera, espera, no, no dic res, no dic res, no, això no.
7: Dodoma.
1: Dodoma!
2: Correcte!

0: Ja el veia mort, eh? Mare de Déu.
1: No dubta gens, eh?
0: Aquest passeig per Tanzània se'ns ha complicat de mala manera. Per sort, però, podem tornar amb en Leo sense cap rascada. Tot i l'escabatxina de les metralladores automàtiques alemanyes, en Leo n'ha pogut sortir ben parat. Ell ha estat una mica més murri i ha evitat anar de cara contra els alemanys. Per tant, en Leo és viu i el podeu adoptar. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres!
2: I amb el vostre esprit!
3: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.
4: És impossible la fuga per l'escala. I has regirat tot el pis de dalt a baix. Has mig obert la finestra per si torna el nostre gat.

0: Són les 6. L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua cremant fora de control, però els bombers són optimistes i confien poder-lo estabilitzar a principi d'aquesta setmana. Ja ha cremat més de 6.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 16.000 veïns. També hi ha més de 60.000 persones confinades als seus municipis. L'incendi d'Àvila ja és el més extens de la història d'Espanya. Ha calcinat 50.000 hectàrees i, com els de Madrid i Toledo, continua avançant sense control. El govern espanyol planteja un pacte d'estat per actuar amb antelació davant dels focs. I a França, 75 bombers queden ferits durant la lluita per evitar que l'incendi de la Gironda entri a la ciutat de Bordeus. Emmanuel Macron presidirà aquest dilluns una reunió del seu gabinet de crisi. Aquest dilluns també la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà al Parlament per donar explicacions sobre l'error en les proves PISA. L'Associació de Directius dels Centres d'Educació Pública demanen que s'assumeixin responsabilitats. A Mallorca, milers de persones participen en la tercera protesta contra la massificació turística. Sota el lema Mallorca al límit, els organitzadors denuncien que l'actual model econòmic dificulta i molt l'accés a l'habitatge i que estan empitjorant la vida dels seus residents. I abatut per la policia a Berlín, el suposat autor de l'atropellament massiu de dissabte a la capital alemanya, que va causar un mort i una trentena de ferits. Es tracta d'un home de 21 anys, natural del Líban, amb antecedents per radicalització.
1: Esports. El ciclista Tadej Pogačar ja forma part del Club dels 5. L'eslové ha certificat aquest diumenge el seu cinquè Tour de França. Ja és el cinquè corredor que ho aconsegueix juntament amb Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. I el Barça viatja aquest dilluns cap a Anglaterra per començar un estatge d'una setmana. Encara no hi seran bona part dels mundialistes. I doble medalla d'or catalana a la prova dels 200 metres del Campionat d'Espanya d'Atletisme, de Jael Segura Bestué en categoria femenina i d'Oriol Sánchez en masculina.
0: I aquest dilluns ens portarà sol i una tímida remuntada de la temperatura. El temps serà assolellat bona part del dia a tot el país, si bé hi haurà algunes nuvolades durant el matí entre el sud de les comarques de Girona, el Moianès, el Vallès Oriental i el Maresme. Les màximes d'entre 30 i 35 graus.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de l'hora en punt. Benvinguts, us acompanya Sara Riera. L'incendi que va començar dissabte al matí a la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua cremant fora de control, però els bombers són optimistes i confien poder estabilitzar-lo a principi d'aquesta setmana que entra. Ho ha explicat el cap d'extinció, Antonio Rodrigo.
3: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
0: En menys de 48 hores, el foc ha calcinat més de 6.500 hectàrees. Ha obligat a desallotjar més de 16.000 persones d'una vintena de municipis i hi ha més de 60.000 persones confinades que no poden sortir de les seves poblacions. Una d'aquestes localitats és Onda, on viuen més de 26.000 persones. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli de més de 400 efectius i 25 mitjans aeris, però les flames han entrat de ple al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Ho ha explicat a aquesta emissora la Marta García, que és periodista de Catalunya Ràdio, confinada a la Vall d'Uixó.
4: La catàstrofe és bastant, bastant important. I sí, al final veus que són les teues muntanyes, és que ja no estan, ja, com tu les coneixies, ja no estan.
0: Segons la Generalitat Valenciana, una vintena de persones han necessitat atenció mèdica, sobretot per inhalació de fum. En aquest sentit, el Centre de Coordinació d'Emergència recomana a les persones que viuen a prop de la zona de l'incendi que tanquin les portes, les finestres de casa i que redueixin l'activitat física a l'aire lliure. També expliquen que les mascaretes FFP2 poden ser útils per protegir-se de les partícules que genera el fum. I mentrestant, es continua investigant l'origen d'aquest foc. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, apunta que podria ser provocat perquè se'n van detectar diferents focus.
5: La investigació està en marxa, totes les investigacions estan abiertas. Lo que sí que podemos decir es que no parece desde luego que el incendio se haya producido por medios naturales.
0: El president espanyol, Pedro Pedro Sánchez es desplaçarà aquest dilluns a la zona afectada. I el foc de Madrid, Toledo i Ávila, que continua també descontrolat, ha evolucionat en positiu, tot i que les condicions meteorològiques no estan ajudant gens a les feines de control i extinció. Aquest diumenge s'ha pogut estabilitzar una part de l'extens perímetre d'aquest incendi i, tot i el fort vent que bufa en algunes de les zones afectades, els serveis d'emergències esperen que es confirmi aquesta tendència favorable. Anem a un dels centres de comandament d'aquest foc, Alba Gil.
2: El foc és ja l'incendi més important i agressiu de la història d'Espanya, amb 77.000 hectàrees calcinades, un perímetre que arriba als 280 quilòmetres i més de 100.000 persones afectades. Tot i això, el ministre de l'Interior feia aquesta valoració.
6: Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer. Pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
2: Des del centre de comandament de Navalcarnero i després de presidir el CECOT, el Comitè de Coordinació d'Emergències, Fernando Grande-Marlaska ha admès que la nit no serà fàcil perquè les condicions meteorològiques no ajuden en les tasques d'extinció. La màxima preocupació continua sent evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajuntin.
6: Una de nuestras preocupaciones que sigue siendo la de trabajar en evitar esa convergencia. Y ahí están los esfuerzos. Otra de nuestras prioridades también es garantizar, por supuesto, todo lo que es el apoyo a las personas evacuadas y confinadas.
2: El govern espanyol dona per fet que en els pròxims dies hi haurà més veïns desallotjats, insisteix que només tornaran a casa aquells que puguin fer-ho en màximes condicions de seguretat.
0: Són setmanes d'incendis forestals simultanis, també a França. Allà l'incendi de la Gironda continua incontrolable. S'ha convertit en el segon més gran que hi ha hagut en aquest país des de l'any 1949. Més de 240 habitatges han quedat calcinats en un foc que ja ha cremat 42.000 hectàrees. És una superfície equivalent a 4 cops París. Les autoritats han avisat que els milers d'evacuats no podran tornar a casa fins que el foc estigui perimetrat. El president francès Emmanuel Macron ha convocat un gabinet de crisi per aquest dilluns. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
7: El foc continua actiu a la Gironda amb aquest diumenge. 42.000 hectàrees afectades i ja són a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus. Pel que fa dels efectius, són 6.000 entre bombers, l'exèrcit, policies i també voluntaris, agricultors que ajuden a fer bandes per protegir i fer que el foc no avanci més enllà. Notem també 75 bombers ferits i 240 cases destruïdes. El nombre d'evacuats també és important. Actualment són 220.000 amb poques perspectives de tornar aviat a casa seva. Sentim Sophie Brocas, prefecte de la Gironda.
8: Les persones evacuades no podran tornar a casa fins que l'incendi no estigui controlat i encara no ho està. Avançarà i potser s'agreujarà en funció de les condicions meteorològiques.
7: El president francès Emmanuel Macron ha convocat per aquest dilluns al matí una reunió de crisi interministerial. Mentrestant, en declaracions a la televisió francesa, el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha explicat que es tracta d'una situació inèdita al conjunt de l'estat francès enguany, amb un total de més de 115.000 hectàrees cremades aquest 2026.
0: Trescat Info. Ara és a mig quart, situant-nos de nou a Catalunya. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà aquest dilluns al Parlament per donar explicacions sobre la incidència en les proves PISA, que impedirà comparar els resultats dels estudiants catalans amb les edicions anteriors i amb els dels altres països. Els últims resultats no serviran per fer cap comparativa perquè el percentatge d'alumnes exempts és molt més elevat que el que permet l'OCDE, que és qui gestiona i coordina aquestes proves. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que està de viatge oficial al Vietnam, fa costat a la consellera.
9: S'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. I per deixar les coses clares també de bon començament, té tot el meu suport la consellera.
0: El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, per la seva banda, ha explicat a 3Cat Info que cal que s'assumeixin responsabilitats.
10: És absolutament insòlit aquesta errada en el nostre entorn, no només espanyol, sinó en el nostre entorn europeu i fins i tot mundial. Per tant, alguna cosa ens han d'explicar què ha passat, perquè quedem tots retratats, tots.
0: Diu que l'errada tindrà conseqüències devastadores.
10: Si no tenim clar la diagnosi, serà molt difícil encertar o prioritzar les necessitats educatives que tenim per resoldre els teòrics dèficits que tenim.
0: En els últims resultats dels alumnes catalans en aquestes proves PISA, ara fa 3 anys, van ser dolents, sobretot en comprensió lectora.
11: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Mallorca, desenes de milers de persones s'han manifestat aquest diumenge contra la massificació turística. Sota el lema Mallorca al límit, els organitzadors denuncien que l'actual model econòmic dificulta moltíssim l'accés a l'habitatge dels residents, de la gent que hi viu, i que malmet els recursos naturals de l'illa. Corresponsal a Palma, Caterina Carmany.
12: Ball de xifres entre els 25.000 manifestants que compta la policia i els 70.000 de l'organització. En qualsevol cas, ha estat un èxit de convocatòria. Els assistents reclamen al govern proens que freni el turisme perquè diuen s'ha arribat al límit. Crits de no volem marxar, ens volem quedar, en referència als lloguers que ja són els més cars de l'Estat en pesos per l'habitatge turístic. Els residents estan farts de carreteres, platges o pobles col·lapsats i els pares i mares que han anat a la manifestació amb els seus petits volen una Mallorca habitable.
13: He tingut ara aquest ninet fa poc mesos amb tota la il·lusió del món de criar-lo aquí, a casa nostra, però també amb la ràbia que mos fa de dur-lo en aquest moment on mos estan destrossant l'illa i mos sap greu que ell no pugui viure la Mallorca que encara nosaltres hem viscut.
12: Hi ha hagut algun moment de tensió perquè la policia tenia tancada la zona de ses voltes on es llegia el manifest i s'ha encarat alguns manifestants que hi volien accedir.
0: A Alemanya, la policia ha localitzat i ha batut a trets al barri d'Spandau de Berlín el presumpte autor de l'atropellament massiu que va causar un mort i una trentena de ferits a la capital alemanya. El conductor, de 21 anys i origen libanès, tenia antecedents per radicalització. Anem a Berlín, Jordi Regàs.
14: Entre 6 i 7 de la tarda d'aquest diumenge, la persecució policial ha donat el seu fruit i Abdul Balut ha estat identificat en una zona ajardinada del barri d'Spandau, a l'oest de Berlín. Segons el portaveu oficial, Florian Nat, no han tingut més remei que disparar.
15: El sospitós de l'atac ha corregut cap a les forces de seguretat amb un objecte punxant a la mà i per aquest motiu s'han hagut de fer servir les armes reglamentàries. Les ferides arran del tiroteig han estat tan greus que els metges l'han intentat reanimar, però al final ha mort al lloc dels fets.
14: Balut seria qui hauria conduït la furgoneta blanca que dissabte a la nit va matar una dona i va ferir 29 persones més de diversa consideració. Aquest diumenge ja no es temia per la vida de cap dels ferits, tampoc dels més greus. Si el motiu de l'atac tenia una arrel homòfoba, no s'ha pogut aclarir. En tot cas, com que Balut era conegut per la policia com a membre actiu dins l'escena islamista de Berlín i, a més, tenia nombrosos antecedents, el ministre de l'Interior ha donat per fet que l'atac hauria estat inspirat per una motivació islamista de caire radical. El canceller Friedrich Merz ha suggerit que l'atac podria tenir conseqüències més enllà de les policials.
16: No permetrem que aquest verí del terrorisme i aquest verí contra la nostra llibertat guanyi terreny en la nostra societat. Nosaltres som més forts i al nostre país ens mantenim units.
14: El que encara és a l'aire és si Abdul Balut va atacar sol. Segons alguns mitjans alemanys, la policia hauria detingut un acompanyant que feia de copilot, però de moment cap font oficial ho confirma.
0: Israel obre la porta al desplegament d'una força internacional a Gaza. El Gabinet de Seguretat israelià ha aprovat un pla pilot per crear una zona humanitària a Rafah, al sud de l'enclavament. Segons la premsa israeliana, el projecte començarà les pròximes setmanes en aquesta ciutat fronterera amb Egipte, que actualment es troba sota el control de Tel Aviv. La iniciativa preveu la creació d'una zona administrada per un govern tecnòcrata palestí amb el suport de l'anomenada Força Internacional d'Estabilització, que estaria integrada per representants de països aliats d'Israel. El primer ministre Benjamin Netanyahu té previst reunir-se dimarts amb Donald Trump als Estats Units, tot plegat mentre l'espiral de violència continua creixent a la Cisjordània ocupada després que divendres 4 palestins i 2 soldats israelians morissin en un tiroteig. Aquesta matinada, grups de colons israelians han atacat 2 mesquites. El govern de Netanyahu també ha amenaçat amb més operacions a la zona a les pròximes setmanes.
11: El temps.
0: Amb el Dani Ramírez.
17: Petita oportunitat encara d'algun ruixat aquesta matinada, al matí d'hora, alguna gotellada que pugui caure, sobretot al voltant del Maresme, Vallès Oriental, nuvolades entre la Catalunya central i l'àrea de Barcelona, en aquest sector que dèiem del Maresme, però a bona part del país s'imposarà el sol, vent moderat amb alguna ratxa forta encara de mestral, que pugui superar els 60-70 per hora, a l'àrea sud del país, i també la tramuntana moderada al nord del Cap de Creus. Aquest vent, a partir de les 10-11 del matí, afluixa i gira marinada, i de fet ja s'acaba aquest vent del nord. Els propers dies, règim de calmes o brisa marinada en hores diurnes. Tot això amb sol, amb un ambient que es mantindrà una mica més càlid, però dins del que és normal encara aquest dilluns. Demà comencen a pujar, i quan pujaran més seria a partir de dimecres, ja amb pols amb suspensió africana, tornaríem a parlar d'una aglopada important de calor, que probablement a partir de divendres i dissabte seria una calor molt intensa i probable onada de calor, seria la quarta. Com a última cosa, comentar que les properes hores, matinada o matí d'hora, encara pot caure alguna gotellada amb nuvolades entre la Catalunya central i la costa nord de Barcelona, Maresme o fins i tot Vallès Oriental. Poca cosa i anecdòtic.

0: Ara passa un minut clavat d'un quart, ha mort el menor que estava en estat crític arran d'un accident de trànsit dissabte a Mataró. Va ser una col·lisió múltiple entre 5 cotxes i una moto a la Vila Sèrgia, que connecta la C32 amb el nucli urbà. El Servei Català de Trànsit informa que 10 persones van quedar ferides de diversa gravetat, entre les quals aquest menor que ha mort aquest diumenge. Entre els ferits hi ha un altre menor que està greu, ingressat a l'Hospital Sant Joan de Déu. Hi ha mort un jove també de 25 anys, en aquest cas arrossegat pel riu Segre, al seu pas per Camarasa, a la zona del Congost del Mó, a la Noguera. És el mateix punt on l'any passat també van morir dos joves. Aquest diumenge al migdia, un testimoni va alertar als Mossos que dues persones havien saltat a l'aigua des de les roques i que un d'ells se l'havia endut al riu. Els bombers van engegar un dispositiu de recerca que es va allargar un parell d'hores. Quan van trobar el jove, el sistema d'emergències li va practicar maniobres de reanimació sense èxit. L'altre jove, que va saltar a les roques, en va sortir il·lès. Aquesta és la 15a víctima mortal ja en aigües interiors des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. És el mateix nombre de víctimes que en tota la campanya de l'estiu passat. Un centenar de persones han homenatjat aquest diumenge Carla Fernández Gutiérrez, 3 anys després que fos assassinada suposadament a mans de la seva exparella al barri de Sant Narcís de Girona. Aquest any l'homenatge s'ha fet amb la mirada posada en el judici a l'acusat pel crim que es preveu que comenci a l'octubre. Berta Artigas Fontàs.
1: Aquest diumenge ha fet exactament 3 anys de l'assassinat de la Carla, presumptament a mans de la seva exparella a casa seva al barri de Sant Narcís quan ella tornava de treballar. Tenia 27 anys. Familiars, amics i representants institucionals s'han reunit als Jardins de la Infància per recordar-la. L'acte d'aquest any ha posat la vista en el judici, que està previst que comenci el 2 d'octubre. La Blanca Gutiérrez és la mare de la Carla.
2: I no vull que sigui el judici de la Carla, vull que sigui el judici per totes, les que ja han mort i les que mataran perquè continuaran matant.
1: Durant l'acte s'han llegit textos, hi ha hagut actuacions musicals i s'han encès espelmes per recordar la jove. La seva mare està impulsant una associació de familiars de dones assassinades per oferir-los suport durant el dol i també durant el procés judicial.
2: Tu no estàs acostumat a parlar d'autòpsies, a parlar de judicis, a veure així. Hi ha coses que se t'escapen i ningú no te les diu. Vull dir, llavors, penso que és important de que algú que li ha passat poder-li donar el consell. Llavors, que ho faci o no ho faci. No, potser no ho necessiten perquè ja tenen algú a la família que s'hi pot orientar. Però vull estar allà per si me necessiten, que tinguin un lloc on te poder contactar.
1: Una iniciativa, diu, perquè cap altra família hagi de passar sola per un procés com el que ella ha viscut.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies ja tornen a funcionar amb normalitat. La circulació s'ha restablert després que s'hagi reparat la infraestructura que va quedar afectada dimecres passat per l'esvoranc del barri de Vallbona, Barcelona. A 3CAT Info hem recollit el testimoni d'alguns dels passatgers que han patit aquests dies les conseqüències del tall.
4: No hubo información para decir que habían cortado las vías. Estuvimos esperando como hora y media en una estación hasta que preguntamos y ahorita es transbordar y todavía tomar un bus, entonces sí está un poco complicado.
5: Bueno, yo la verdad tengo un poco de miedo porque no me fío mucho, la verdad. Pero bueno, sí, nos tranquiliza que empieza a ir bien las cosas.
0: La represa del servei ha estat possible després que els equips tècnics es reomplissin el forat d'uns 30 metres de diàmetre amb formigó per estabilitzar el terreny i garantir la seguretat de la infraestructura. Un cop acabades les obres, dissabte a la tarda, Renfe va començar les marxes blanques, que són aquestes proves de circulació amb trens sense viatgers que es fan per comprovar l'estat de la via. Superades aquestes valoracions, Renfe va autoritzar la recuperació del servei a les 3 línies durant el matí d'aquest diumenge. Malgrat la reobertura, l'operadora ferroviària mantindrà un límit temporal encara de velocitat com a mesura preventiva. I aquesta setmana podran tornar a casa també part dels veïns del barri del Putxet que van haver de desallotjar per l'esvoranc que van provocar les obres de l'L9 del metro de Barcelona. Són 11 habitatges i 4 locals. En total, entre aquesta setmana i la primera d'agost haurien tornat el 60% dels veïns afectats i encara quedarà pendent el retorn de l'altre 40% dels veïns. Ara alguns preparen una reclamació col·lectiva contra la Generalitat perquè se'ls compensi més enllà de bestretes i préstecs. Carmen Pérez Pozo és la seva advocada en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Els veïns estan amb molta incertesa i molt angoixats perquè noten la tranquil·litat de poder tornar perquè les dades no són concretes. Demanarem tres coses. Una, per una banda, els danys materials, una altra, els danys personals i, per una altra banda, els danys econòmics.
0: En els pròxims dies, el Departament de Territori continuarà avaluant els edificis i el terreny i aquesta setmana està previst que activin un dispositiu puntual per atendre els inquilins que s'acullin al dret de suspendre el pagament del lloguer. Una trentena de tractors han tallat aquest diumenge a la tarda el pas de vehicles per la C14 a l'altura de Tàrrega, en direcció a Agramunt. La pagesia s'ha tornat a mobilitzar després d'haver-ho fet ja divendres per exigir mesures contra la sobrepoblació de conills i un replantejament també de les zones d'especial protecció per a les aules, conegudes com a ZEPA. Alba Mor.
7: Precisament arran de les protestes, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat al sector agrari a una reunió aquest dilluns a Montblanc. El president d'Assaja Catalunya, Pere Roquer, i el representant de Ramaderia d'Unió de Pagesos, Josep Maria Pijuan, s'han mostrat satisfets que les protestes hagin tingut efecte, però han assegurat que donaran continuïtat a les mobilitzacions en cas que la trobada finalitzi sense acords.
8: És aquesta reunió on s'ha de sentar les bases i on ens ha de proposar realment aquest pla que demanem urgent d'actuació a les zones concretes de conills que hi ha tanta densitat, i dos, de quina manera es compensa a totes aquestes pèrdues productives que ha tingut el sector en diferents zones d'aquí, tant de l'Urgell, Segrià, Pla d'Urgell, Segarra. És important de que hi hagi la reacció, però la reunió no és per sentar-nos a preparar una altra reunió, sinó és per firmar coses que siguin concretes i que la gent s'ho senti.
9: Per tant, esperarem a veure què passa, si no, continuarem, això és evident.
7: El tall d'aquest diumenge s'ha dut a terme a la primera rotonda d'entrada a la ciutat de Tàrrega per la 2, limitant el pas de vehicles per la C14 en direcció a Agramunt, des de les 5 de la tarda fins a les 9 de la nit.
0: L'Ametlla de Mar al Baix Ebre té en marxa el projecte de platges intel·ligents, a partir del qual vol evitar la saturació en temporada alta i buscar regular l'accés a les cales més turístiques. La costa del municipi és un espai d'interès natural i forma part de la xarxa Natura 2000. Tarragona, Jordi Barranca.
10: El sistema ja està en marxa i funciona als aparcaments de Cala Vidre, Calafort i la platja de Sant Jordi. S'han instal·lat uns dispositius que controlen l'entrada i la sortida de vehicles. Les dades es traslladen automàticament a les pantalles que hi ha tant a l'entrada com també a la sortida de l'Ametlla, i també es poden consultar en una aplicació disponible per a mòbils. Damià Lleó és el gerent de l'àrea de turisme de l'Ametlla de Mar.
11: En els seus primers dies veiem que està funcionant molt bé, veiem una bona acceptació per part dels usuaris i creiem que serà un projecte que ens ajudarà a regular el trànsit en aquesta zona molt tensionada a l'estiu, amb molta càrrega de vehicles, degut a que és una zona turística, i creiem que així continuarà de cara a este mes d'agost.
10: En tot moment es pot consultar l'afluència i l'ocupació als espais. En paral·lel també s'han fet obres de millora per fomentar l'accés a les platges a peu o bé en bicicleta. Recordem que parlem d'una costa que forma part de la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre. El sistema s'ha finançat amb fons europeus.
0: Esports. Amb el Roger Nau.
12: El ciclista Tadej Pogačar ja forma part del Club dels 5. El corredor eslové de 27 anys ha certificat aquest diumenge el seu cinquè Tour de França i ja és el cinquè corredor que ho aconsegueix. Iguala d'aquesta manera en Ketil, Merckx, Inol i Indurain. El corredor de l'equip UAE Emirates, que ha dominat amb autoritat la Volta Francesa, valora així el seu cinquè triomf al Tour.
13: Every victory is really special and,
14: Cada victòria és molt especial. I bé, són 7 Tours ja i les 7 vegades al podi, amb 5 victòries. Potser és una cosa que ni es podria escriure en un llibre de somni. Això per mi és increïble.
13: Unbelievable also for me.
12: També han pujat al podi de París el belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro, segon i tercer classificat a la general, mentre que el corredor neerlandès Mathieu van der Poel s'ha imposat a l'última etapa en final als Camps Elisis de París.
15: Fa un any que penso en això. L'any passat estava malalt i vaig veure l'etapa per la televisió, i aleshores ja pensava en aquest moment, i com ha anat és un somni.
12: Recordem que la prova francesa va començar el 4 de juliol a Barcelona. I el Barça comença aquest dilluns l'estaix d'Anglaterra. Els blaugrana en concret s'instal·laran durant una setmana a St. George Park, la ciutat del futbol de la Federació Anglesa de Futbol. Divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Els que encara no hi seran seran els mundialistes espanyols, que no tornaran a la feina fins al 12 d'agost. Un dia abans s'incorporaran Koundé i Gordon, mentre que Rafinha s'ha d'incorporar durant aquesta setmana. Hansi Flick no donarà la llista de convocats fins aquest mateix dilluns al matí, poc abans que l'equip viatgi cap a Anglaterra en aquest inici de pretemporada, el tècnic alemany ha comptat només amb 9 jugadors del primer equip. Per això s'espera que el gruix d'expedicionaris seran joves jugadors del filial i del juvenil. I també marxarà aquest dilluns cap a Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González s'hi estarà una setmana i jugarà dos partits, en aquest cas contra equips de la segona divisió de la Championship. Dimecres contra el Burnley, és un club propietat també de l'Ampeis, i dissabte contra el Middlesbrough.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: I encara en futbol, la defensa central Martina Fernández torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El club blaugrana ha fet efectiva l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora de 21 anys. La central, que firmarà fins al 2029, ja assistirà aquest dilluns a l'inici de la pretemporada de l'equip de Pere Romeu. I seran, de fet, totes les jugadores del primer equip, tot i que Aitana Bonmatí començarà al marge a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné. Amb la tornada de Martina Fernández, ja són tres els fitxatges que ha fet el Barça aquest estiu. També la central René Van Asten, la portera Tyler McCamey, a més de la renovació i fitxa del primer equip de Carla Julià.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: I l'atleta de Sant Cugat, Jael Secura Bastué, s'ha proclamat aquest diumenge campiona d'Espanya dels 200 metres llisos, amb un temps de 22 segons i 57 centèsimes. Bastué explica que arriba amb bones sensacions a l'europeu que ha de començar el 16 d'agost. Són declaracions al portal Carrer Lliure.
16: Tinc moltes ganes de veure com arribo a Birmingham. I bueno, lo d'aquí era una mica una prova, no? Queden 3 setmanes, encara tenim marge, però bueno, era veure com gestiono els 3-200, intentar arribar a la final amb la màxima força possible. Òbviament, sempre volem més, però jo crec que estic molt contenta amb el nivell que estic assolint i penso que si les circumstàncies es donen, una pista ràpida, bon vent i el dia, doncs ho puc arribar a fer molt bé.
12: I victòria també d'Oriol Sánchez en categoria masculina. L'atleta barceloní ha fet els 200 metres amb una marca de 20 segons i 79 centèsimes.
17: Vam començar a competir a l'abril amb les divisions d'honor amb l'Hospitalet i ja vam començar a agafar l'engranatge, l'embranzida per encarar aquest final de temporada. I ja a Logroño fa un mes va sortir la marca personal i a partir d'aquí ha sigut un final de temporada, la veritat que esplèndid, amb el sub-23 també guanyant-lo i ara aquí que ha sortit també, la veritat, tot el que podia demanar.
12: Al marge de Sánchez i Bestué, els campionats d'Espanya d'atletisme que s'han disputat a Màlaga, la delegació catalana ha sumat 8 medalles d'or, entre elles les de Marina Martínez i Martí Sisé, en els 1.500 metres i en el salt d'alçada aconseguides també aquest diumenge. I més coses amb motor, victòria del britànic Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El pilot de McLaren, campió del món l'any passat, suma així la seva primera victòria de la temporada. Han completat el podi Max Verstappen amb Red Bull i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, de Mercedes. El pilot italià, amb aquesta tercera plaça, es consolida al capdavant de la classificació general. Ara té 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton. El de Ferrari avui ha pagat la mala estratègia del seu equip. I encara en motor, Toni Bou s'ha imposat aquest diumenge al Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial i continua invicta després de 4 proves. El pilot de Piera és més líder, després ja suma ara mateix 320 punts a la general, 90 més que Jaime Bustos, el segon classificat. La pròxima cita de Bou, que busca el seu 40è títol mundial, serà l'últim cap de setmana d'agost al Gran Premi de França.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: I acabem explicant que l'estrella de bàsquet del Madrid, Mario Esonja, deixa el club blanc i marxa a l'NBA. L'alè croat, format al planter del Barça, fitxa pels Cleveland Cavaliers per la pròxima temporada. El jugador balcànic, que té 31 anys, cobrarà en concret 2,8 milions de dòlars, segons informa la cadena nord-americana ESPN.
3: Són 2:15.

0: L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua cremant fora de control, però els bombers són optimistes i confien poder-lo estabilitzar a principis d'aquesta setmana. Ja ha calcinat més de 6.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 16.000 veïns. També hi ha més de 60.000 persones confinades als seus municipis. L'incendi d'Àvila ja és el més extens de la història d'Espanya. Ha cremat 50.000 hectàrees i, com els de Madrid i Toledo, continua avançant sense control. El govern espanyol planteja un pacte d'estat per actuar amb antelació davant dels focs. I a França, 75 bombers queden ferits durant la lluita per evitar que l'incendi de la Gironda entri a la ciutat de Bordeus. Emmanuel Macron presidirà aquest dilluns una reunió del seu gabinet de crisi. A partir d'ara us explicarem també el cas d'un nen de 10 anys que va ser agredit sexualment per un noi de 15 mentre vivia en un centre residencial de la Generalitat. Ara l'administració, la DGAIA concretament, l'ha d'indemnitzar. I tornarem a sentir el cantautor xilè Víctor Jara després que han detingut l'últim exmilitar condemnat pel seu assassinat durant la dictadura d'Augusto Pinochet.
1: Esports. Tadej Pogacar s'ha proclamat campió del Tour de França als Camps Elisis de París. L'eslové ha dominat amb autoritat la ronda francesa i ha guanyat el seu cinquè tour. I el Barça viatja aquest dilluns a Anglaterra per començar un estatge d'una setmana. Encara no hi seran bona part dels mundialistes. I victòria de Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, acaba tercer i es consolida al capdavant de la classificació general.
0: I aquest dilluns ens portarà sol i una tímida remuntada de la temperatura. Temps assolellat, bona part del dia a tot el país. Si bé hi haurà algunes nuvolades durant el matí entre el sud de les comarques de Girona, el Moianès, el Vallès Oriental i el Maresme. Les màximes d'entre 30 i 35 graus. Ara passant 2:02, som-hi. L'incendi que va començar dissabte al matí a la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua cremant fora de control. Però els bombers són optimistes i confien poder estabilitzar-lo a principis d'aquesta setmana que entra. Ho ha explicat el cap d'extinció, Antonio Rodrigo.
2: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
0: En menys de 48 hores, aquest foc ha cremat més de 6.500 hectàrees, ha obligat a desallotjar més de 16.000 persones d'una vintena de municipis i a més de 60.000 persones també confinades que no poden sortir de les seves poblacions. Una d'aquestes localitats és Onda, per exemple. Allà hi viuen més de 26.000 habitants. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli de més de 400 efectius. També hi ha moltíssims mitjans aeris treballant-hi, però les flames han entrat de ple al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Ho ha explicat aquesta emissora la Marta García, que és periodista de Catalunya Ràdio, que està confinada a la Vall d'Uixó.
3: La catàstrofe és bastant, bastant important. I sí, al final veus que són les teues muntanyes, és que ja no estan, ja com tu les coneixies, ja no estan.
0: Segons la Generalitat Valenciana, una vintena de persones han necessitat atenció mèdica, sobretot per inhalació de fum. En aquest sentit, el Centre de Coordinació d'Emergència recomana a les persones que viuen a prop d'aquesta zona de l'incendi que tanquin les portes, les finestres de casa i que redueixin l'activitat física a l'aire lliure. Expliquen que les mascaretes FFP2 poden ser útils ara per protegir-se d'aquestes partícules que està generant el fum. I mentrestant, es continua investigant l'origen d'aquest foc. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, apunta que podria ser provocat perquè se'n van detectar diferents focus.
4: La investigación está en marcha, todas las investigaciones están abiertas. Lo que sí que podemos decir es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales.
0: I el foc de Madrid, Toledo i Ávila, que continua també descontroladíssim, ha evolucionat una mica en positiu, tot i que les condicions meteorològiques no ajuden les feines de control i extinció. Aquest diumenge s'ha pogut estabilitzar com a mínim una part de l'extens perímetre de l'incendi i tot i el fort vent que bufa en algunes de les zones afectades, els serveis d'emergència esperen que es confirmi aquesta tendència favorable. Anem a un dels centres de comandament de l'incendi, Ávila, al Vigil.
5: El foc és ja l'incendi més important i agressiu de la història d'Espanya, amb 77.000 hectàrees calcinades, un perímetre que arriba als 280 quilòmetres i més de 100.000 persones afectades. Tot i això, el ministre de l'Interior feia aquesta valoració.
6: Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer. Pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
5: Des del centre de comandament de Navalcarnero i després de presidir el CECOT, el Comitè de Coordinació d'Emergències, Fernando Grande-Marlaska ha admès que la nit no serà fàcil perquè les condicions meteorològiques no ajuden en les tasques d'extinció. La màxima preocupació continua sent evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajuntin.
6: Una de nuestras preocupaciones que sigue siendo la de trabajar en evitar esa convergencia. Y ahí están los esfuerzos. Otra de nuestras prioridades también es garantizar, por supuesto, todo lo que es el apoyo a las personas evacuadas y confinadas.
5: El govern espanyol dona per fet que en els pròxims dies hi haurà més veïns desallotjats, insisteix que només tornaran a casa aquells que puguin fer-ho en màximes condicions de seguretat.
0: I on la situació també és molt difícil és al sud-oest de França. Allà l'incendi de la Gironda continua també absolutament incontrolable. S'ha convertit en el segon més gran que hi ha hagut a França des de l'any 1949. Més de 240 habitatges han quedat calcinats en un foc que ja ha cremat a 42.000 hectàrees, una superfície que equivaldria a 4 cops París. Les autoritats han avisat que els milers d'evacuats no podran tornar a casa fins que el foc estigui perimetrat. El president francès, Emmanuel Macron, ha convocat un gabinet de crisi per aquest dilluns. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
7: El foc continua actiu a la Gironda amb aquest diumenge. 42.000 hectàrees afectades i ja són a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus. Pel que fa dels efectius, són 6.000 entre bombers, l'exèrcit, policies i també voluntaris, agricultors que ajuden a fer bandes per protegir i fer que el foc no avanci més enllà. Notem també 75 bombers ferits i 240 cases destruïdes. El nombre d'evacuats també és important. Actualment són 220.000 amb poques perspectives de tornar aviat a casa seva. Sentim Sophie Brocas, prefecte de la Gironda.
8: Les persones evacuades no podran tornar a casa fins que l'incendi no estigui controlat i encara no ho està. Avançarà i potser s'agreujarà en funció de les condicions meteorològiques.
7: El president francès Emmanuel Macron ha convocat per aquest dilluns al matí una reunió de crisi interministerial. Mentrestant, en declaracions a la televisió francesa, el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha explicat que es tracta d'una situació inèdita al conjunt de l'estat francès enguany amb un total de més de 115.000 hectàrees cremades aquest 2026.
0: Doncs bé, aquí a casa nostra aquest dilluns tindrem 84 municipis, 12 comarques en perill extrem d'incendi forestal i n'hi haurà 173 més en perill molt alt. A més, es manté restringit l'accés a 6 espais naturals per evitar que l'activitat de la gent pugui provocar un foc. Les comarques on caldrà estar més atents són l'Alt i el Baix Camp, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Ebre, també la Conca de Barberà, les Garrigues, el Montsià, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, per tant, tota la zona del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Per cert, que l'episodi de pluja d'aquest cap de setmana hem sabut que no ha provocat cap incident important, malgrat que dissabte en algun punt del país van caure fins a 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Una expedició de bombers neerlandesos treballen aquests dies aquí a Catalunya per ajudar en l'extinció dels incendis, justament. Són una vintena d'efectius que formen part del programa Mecanisme Europeu de Protecció Civil perquè els estats es donin suport en situacions d'emergència. Els bombers els serveix per entrenar-se per als possibles incendis extrems que arribin en un futur pròxim, i és que el que estem vivint aquí a Catalunya, en definitiva, és el que hauran d'entomar. És un reportatge de Maria Costa amb el muntatge tècnic de Macià Closes.
5: Un cop estabilitzat l'incendi de Cervelló i que ha amenaçat de valent l'urbanització de les Rovires, cal remullar la zona i controlar els punts calents.
9: Then you have to be aware, eh? Where are the cars and so on?
10: And then you go straight on?
5: L'Ashwin Bedeigen, coordinador del grup de bombers neerlandès, està sota les ordres del sotsinspector dels bombers catalans, en Martí Rossell.
9: Paul, that is going up is very bad. So I suggest that the people put the mask on.
10: Okay.
9: que fa un grup de bombers neerlandesos aquí. Justament ells estan veient que amb el canvi climàtic cada cop són més els dies de risc que tenen. Ells ja fa uns anys que estan intentant adaptar-se a aquesta nova situació.
8: I els catalans guanyen suports per treballar els incendis i aprendre a fer-ho amb bombers d'altres estats. El cert és que l'orografia de Catalunya i dels Països Baixos és incomparable, i els incendis també.
10: El terreny és diferent, les altures són diferents, però les tècniques ens poden servir també als Països Baixos. Per això som aquí durant dues setmanes, per treballar amb eines a les quals no estem acostumats. No tenim muntanyes, tenim arbres diferents, molts, i els incendis van molt ràpid, sobretot quan fa vent i és sec. El nostre país té molta densitat de població. Vivim enmig de la natura, en pobles, en càmpings, i per això, quan tenim incendis, hem de procurar que siguin petits.
8: Pels neerlandesos, la situació climàtica a Catalunya és, en definitiva, una finestra des d'on espien el seu futur pròxim, i, de fet, ja estan veient les orelles al llop.
10: Als Països Baixos, normalment, teníem temperatures de 20 a 25 graus, i ara arribem sovint als 30. La temperatura està pujant, el comportament dels incendis està canviant, i tot això està venint cap al nord d'Europa. L'experiència dels bombers aquí a Espanya i a Catalunya ens pot ajudar molt a fer passos endavant en els incendis.
8: I és que, per molt inversemblant que sembli, als Països Baixos, terra d'aigua...
10: És que, en certa manera, notem l'efecte de la sequera, però quan comença a ploure tenim pluges molt fortes i tenim inundacions, i no hi estem acostumats.
9: No hi ha cap país a la Unió Europea que amb els seus propis recursos pugui fer front a les emergències que vindran els propers anys. I això és una cosa que és categòrica. Que ens trobarem en situacions que superaran la nostra capacitat d'actuació és una cosa que tenim clar i que hem d'anar assumint com a país.
11: Trescat Info. Trescat Info.
0: Ara falten 3 minuts per arribar a 3 quarts. El Departament de Drets Socials haurà d'indemnitzar amb 12.500 euros un nen de 10 anys que va ser agredit sexualment per un noi d'aquí.

0: les indemnitzacions que s'estan donant per casos similars d'agressió sexual van entre els 12, els 15... Aleshores, ens sembla que sí que és just.
1: Aquest cas de la Degaia també, l'agressor de 15 anys va admetre els fets i ara està condemnat a 2 anys d'internament en un centre de justícia juvenil. I han amonestat el bomber de Lloret de Mar, que havia criticat que se reservés un 40% de places exclusives per a dones al cos. Se'l castiga per presumptament haver difós informació falsa sobre aquesta reserva de places. La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament del Departament ja li va obrir un expedient a començaments d'aquest any i ara s'ha resolt amb la imposició d'una falta disciplinària lleu. En aquell moment, l'afectat va explicar a les xarxes que no estava en contra de la incorporació de les dones al cos de bombers, sinó que creia que s'haurien de garantir els mateixos filtres que amb els homes. Textualment va dir: dones sí, però no a qualsevol preu.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. El temps.
1: Amb en Dani Ramírez.
3: Petita oportunitat encara d'algun ruixat aquesta matinada, al matí d'hora, alguna gotellada que pugui caure, sobretot al voltant del Maresme, Vallès Oriental, nuvolades entre la Catalunya central i l'àrea de Barcelona, en aquest sector que dèiem del Maresme, però bona part del país s'imposarà el sol, vent moderat amb alguna ratxa forta encara de mestral, que pugui superar els 60-70 per hora, a l'àrea sud del país, i també la tramuntana moderada al nord del Cap de Creus. Aquest vent, a partir de les 10-11 del matí, afluixa i gira marinada, i de fet ja s'acaba aquest vent del nord. Els propers dies, règim de calmes o brisa marinada en hores diurnes. Tot això amb sol, amb un ambient que es mantindrà una mica més càlid, però dins del que és normal encara aquest dilluns. Demà comencen a pujar, i quan pujaran més seria a partir de dimecres, ja amb pols amb suspensió africana, tornaríem a parlar d'una aglopada important de calor, que probablement a partir de divendres i dissabte seria una calor molt intensa i probable onada de calor, seria la quarta. Com a última cosa, comentar que les properes hores, matinada o matí d'hora, encara pot caure alguna gotellada amb nuvolades entre la Catalunya central i la costa nord de Barcelona, Maresme o fins i tot Vallès Oriental. Poca cosa i anecdòtic.

0: A la Vall d'Aran aquest diumenge s'ha celebrat la Corsa Aran per sa Llengua, una iniciativa que reivindica l'ús social de l'aranès. Actualment, l'aranès és la llengua habitual de menys del 20% de la població i cada cop menys joves el parlen. Imma Caubet és membre de l'Associació Llengua Viva i organitzadora de l'acte, ha explicat el llegat històric i cultural d'aquesta llengua. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Reivindicar és refortillar l'ús social de l'aranès. Era mainadera, l'aprenen, le parlen, l'aprenen a escola, a parlar-lo i a escriure-lo, més d'empús en carrer manque l'usatge.
0: La cursa ha acabat a la plaça de l'Ajuntament de Viella, on el grup Occitana Dau ha celebrat un concert i una final de festa. I dos festivals de música clàssica han coincidit en l'espai temporal i geogràfic aquest cap de setmana. El Protofest a Tortosa i el Delta Xàmbar, que s'ha repartit per diverses localitats abrenques. Malgrat les similituds, cadascun aposta per una programació òbviament diferenciada amb què aconsegueixen penjar el cartell de complet. Tortosa, Ariadna Escoda.
2: El caldo de cultiu cuinat a les Terres de l'Ebre per les bandes musicals, escoles de música i el Conservatori de Tortosa han convergit en certàmens com Delta Chamber, dedicat a la música de cambra, i Protofest, centrat en la música clàssica del Renaixement fins a l'actualitat. Pau Rodríguez, codirector de Delta Chamber, assenyala la importància de societats musicals com la Lira Ampostina.
3: La majoria de famílies d'Amposta, per exemple, que és la nostra ciutat, estaven involucrades en algun grau en la música, no?, en alguna de les bandes, i això ens ho indica, pues, el fet de que bueno, gent com nosaltres, no?, que també hem estudiat música, i gent com els joves que vindran, joves solistes que vindran la setmana que ve, que estan treballant ja arreu del món com a solistes, com a membres d'orquestres molt importants, van començar la seva educació musical, en este cas a la Lira Ampostina, que és d'on nosaltres hem començat.
2: Un altre punt en comú entre els

0: dos certaments és la voluntat de fer accessible la música clàssica amb preus accessibles. Cecília Aimí és la codirectora de Protofest.
1: Són preus públics, la majoria també, alguns concerts, per no dir la majoria, són gratuïts, i és la voluntat del festival, evidentment, que tothom tingui accés a l'excel·lència sense haver-se de desplaçar.
0: Els dos certaments dedicats a la música clàssica encara en l'última setmana d'actuacions que es repartiran entre Tortosa, en el cas de Protofest, i les localitats d'Amposta, Tortosa, Ascó i Deltebre, al Delta Xàmper.
2: I situem-nos ara a Xile.
3: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo.
2: Així l'han detingut a l'últim exmilitar condemnat per l'assassinat de qui escoltem, el cantautor Víctor Jara, durant la dictadura d'Augusto Pinochet. L'exoficial Nelson Jase Masei ha estat detingut aquest dissabte. Portava 3 anys fugit de la justícia des que es va ratificar la seva condemna a 25 anys de presó. Víctor Jara va ser segrestat el 12 de setembre de l'any 1973, l'endemà del cop d'estat de Pinochet contra el govern de Salvador Allende. Jara aleshores era un referent de la nova cançó xilena, conegut per temes com El derecho de vivir en paz o Te recuerdo, Amanda, que ara sentíem. Activista i militant del Partit Comunista, el cantautor va ser traslladat i torturat a l'estadi xilè, avui rebatejat com a Estadi Víctor Jara, on van tancar més de 5.000 presoners. El seu cos el van trobar el 16 de setembre, a prop del cementiri metropolità a la perifèria de Santiago de Xile. El 2023, els tribunals van confirmar la sentència contra Jase Masei i 6 exmilitars més pel seu assassinat, un dels crims més simbòlics de la dictadura. Pinochet va dirigir, recordem-ho, al país sud-americà durant 17 anys, fins a la caiguda del règim, que no va ser fins al 1990.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I ara anem a Pequín. Escolteu, perquè ballar en una plaça, en un parc, amb música moderna, és una activitat habitual a la Xina, tant que s'ha hagut de regular per evitar molèsties als veïns. Sobretot ho fan dones grans, amb la voluntat de fer exercici, però també de fer amigues i de divertir-se. A falta d'una oferta cultural més rica, s'ha convertit en l'esbarjo més popular. Anem a Pequín. Francesc Canals.
5: Cap vespre, a qualsevol ciutat petita o gran de la Xina, l'espai públic l'ocupa el fenomen conegut com Quan Changwu, en català, ball a la plaça. És una pràctica que ve de lluny. Poden ser cançons patriòtiques i comunistes, però amb el pas del temps cada cop impera més la música eixordadora. Després d'una jornada d'activitat laboral o domèstica, sense massa incentius culturals o d'esbarjo, en una societat on tot ho controla el règim, sobretot les dones recuperen energia, es mantenen en forma i tenen una oportunitat de socialitzar-se. Sentim la Chi Xiaohong en la quarantena, ballant en un parc de Pequín, shorts texans grisos i una samarreta malva.
6: Tots ens endrem en la salut i el benestar. Moltes persones de mitjana edat i grans d'entre 40 i 50 anys venen aquí a específicament per fer exercici.
5: La música alhora està cridada a generar una actitud positiva i resilient. Una de les cançons que sonen sovint és Weishama, que vol dir per què. Aquest fragment el podem traduir com per què? Perquè la passió ens impulsa, perquè cal preservar la dignitat, perquè ens neguem a baixar el cap. La majoria dels grups de ball són jubilades. No hi ha gaire homes, però el Puo Yi, empleat d'un hotel, pantalons de xandall negres i samarreta blanca, n'és un, i també és entusiasta dels objectius del govern.
7: Faig exercici cada dia, principalment vinc per fer exercici. Ara tothom a la Xina participa en activitats físiques. La Xina promou programes de fitness a escala nacional. Tots fem exercici junts i ens ho passem molt bé.
5: A les 9 de la nit, per no molestar el veïnat, cal abaixar el volum dels grans altaveus veus que les colles duen al parc en un carretó. Al cap d'uns anys de l'obertura capitalista, el ball a la plaça es va popularitzar als 90 i s'ha anat fent omnipresent fins a provocar fa uns anys la queixa de moltes famílies que no podien dormir ni al vespre ni al matí, perquè també hi ha sessió de ball a primera hora del dia. Es va redactar una normativa que acotava els espais disponibles, principalment els parcs, sempre una mica més allunyats dels habitatges, i la normativa afegia, a més, una llista de cançons considerades adequades. Les iaies balladores es van negar a respectar-la.

0: I abans d'anar cap als esports, una darrera informació. La possible inhabilitació d'Holaluz com a comercialitzadora no és l'únic cas. El govern espanyol ha començat el procediment per inhabilitar també 25 comercialitzadores elèctriques que no tenen activitat. Entre aquestes empreses hi ha la que va impulsar la Xunta de Galícia o una filial de Naturgy. A diferència d'Holaluz, aquesta vintena de comercialitzadores no tenen cap client ni tampoc activitat des de fa almenys 6 mesos. Se les coneix com a comercialitzadores fantasma perquè estan registrades per vendre llum o gas, però no han comprat energia en l'últim mig any. Per afavorir l'existència de noves empreses que competissin amb els antics monopolis d'Iberdrola, Endesa o Naturgy, els successius governs espanyols han incentivat la creació de noves comercialitzadores, però la regulació, com dèiem, posa pocs requisits. Per aquest motiu, la Comissió del Mercat de la Competència ha proposat endurir ara els requisits per a totes les comercialitzadores.
1: Esports. Amb el Roger Arnau.
2: Tadej Pogačar s'ha proclamat campió del Tour de França als Camps Elisis de París i ja forma part del Club dels 5. El corredor eslovè de 27 anys ha certificat aquest diumenge la seva cinquena victòria a la Volta Francesa i també és el cinquè corredor que ho aconsegueix, igualant les llegendes d'Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. Escoltem el corredor de l'equip Emirates, que ha dominat amb autoritat aquesta prova.
3: The most important thing is that you enjoy what you're doing and you have...
4: El més important és gaudir del que fas i tenir gent al voltant en qui confies i que t'ajuden quan estàs en el teu pitjor moment per fer-te créixer i perseguir els teus somnis. Tu t'has de marcar els teus objectius i per mi ara, doncs, he de trobar un nou objectiu després d'això.
3: Need to now find a new goal after this.
2: També han pujat al podi de París el belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro, segon i tercer a la general, mentre el corredor neerlandès Matty van Van Der Poel s'ha imposat a l'última etapa en final als Camps Elisis.
5: Fa un any que penso en això. L'any passat estava malalt i vaig veure l'etapa per la televisió, i aleshores ja pensava en aquest moment, i com ha anat és un somni.
3: It's a dream.
2: El Tour, recordem, va començar el 4 de juliol a Barcelona.
1: 3CAP Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I el Barça comença aquest dilluns l'estatge d'Anglaterra. Els blaugrana en concret s'instal·laran durant una setmana a St. George's Park, la ciutat del futbol de la Federació Anglesa, i divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Els que encara no hi seran són els mundialistes espanyols, que no tornen a la feina fins al 12 d'agost. Un dia abans s'incorporaran Koundé i Gordon, mentre que Rafinha s'ha d'incorporar durant aquesta setmana. Hansi Flick donarà la llista de convocats aquest mateix dilluns al matí, poc abans que l'equip viatgi cap a terres angleses. En aquest inici de pretemporada, el tècnic alemany ha comptat només amb 9 jugadors del primer equip: Chesney, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Font, Casador, Marc Bernal, Bardagi, així com el darrer fitxatge, Karim Adeyemi. Per això, demà, aquest dilluns, el gran gruix dels expedicionaris seran els joves jugadors del filial i del juvenil. També marxarà aquest dilluns cap a Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González hi estarà una setmana i jugarà dos partits contra equips de la segona divisió, la Championship. Dimecres contra el Burnley, club propietat també d'Alan Pace, i dimecres dissabte contra el Middlesbrough. També en futbol aquest dilluns torna a la feina el Barça femení. Ho farà amb totes les futbolistes del primer equip disponibles, però Maitana Bonmatí al marge a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné del curs passat. En aquesta sessió ja hi seran Martina Fernández, l'últim fitxatge blaugrana anunciat aquest diumenge. La defensa central torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El Barça ha fet efectiva l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora de 21 anys. La central firmarà fins al 2029. Amb la tornada de Martina Fernández ja són tres els fitxatges que ha fet el Barça aquest estiu: la també central Renee Fastasten, la portera Taylor McKemmy, i a més de la renovació de Carla Julià, que puja al primer equip.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I l'atletisme català tanca el campionat d'Espanya disputat aquest cap de setmana a Màlaga amb 8 medalles d'or i un total de 19 metalls. Un d'ells, el de l'atleta de Sant Cugat, Jael Secura Bestué, que ha guanyat l'or a la prova dels 200 metres llisos amb un temps de 22 segons i 57 centèsimes. Bestué explica que arriba amb bones sensacions a l'europeu, que començarà el 16 d'agost. Són declaracions al portal Carrer Lliure.
6: Tinc moltes ganes de veure com arribo a Birmingham i, bueno, lo d'aquí era una mica una prova, no? Queden 3 setmanes, encara tenim tenim marge, però bueno, era veure com gestiono els 3-200, intentar arribar a la final amb la màxima força possible. Òbviament sempre volem més, però jo crec que estic molt contenta amb el nivell que estic assolint i penso que si les circumstàncies es donen, una pista ràpida, bon vent i el dia, doncs ho puc arribar a fer molt bé.
2: I victòria també d'Oriol Sánchez en categoria masculina. L'atleta barceloní ha fet els 200 metres amb una marca de 20 segons i 79 centèsimes.
7: Vam començar a competir a l'abril amb les divisions d'honor amb l'Hospitalet i ja vam començar a agafar l'engranatge, la embranzida per encarar aquest final de temporada. I ja a Logroño fa un mes va sortir la marca personal i a partir d'aquí ha sigut un final de temporada, la veritat que esplèndid, amb el sub-23 també guanyant-lo, i ara aquí que ha sortit també, la veritat, a tot el que podia demanar.
2: També han aconseguit l'or aquest diumenge Marina Martínez als 1.500 metres i Martí Sisé en el salt d'alçada. I en motor, victòria del britànic Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El pilot de McLaren, campió del món l'any passat, suma així la seva primera victòria de la temporada. Han completat el podi Verstappen i Kimi Antonelli, el pilot italià. De fet, amb aquesta tercera plaça es consolida el capdavant del Mundial. Ara té 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton. Acabem dient també que en motor, en trial, victòria de Toni Bou en el Gran Premi de la Gran Bretanya. Continua invicta després de 4 proves i ja va corrent directe cap al seu 40è títol mundial.
1: 3CAT Info.
8: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Molt bon dilluns a tothom. Ens llevem amb 15 graus a Cervera, 18 a Gandesa, 25 graus al barri del Raval de Barcelona. Les temperatures, per tant, que han baixat una mica en aquestes últimes hores, però continuem tenint bona part del país en risc d'incendi forestal. Per ser concrets, 84 municipis catalans en perill extrem, 173 més en perill molt alt. Per tant, el risc és alt. El risc és extrem. La situació és delicada, sobretot veient el panorama que ens envolta. Si sumem els incendis de la Vall d'Uixó, al País Valencià, i els de Madrid, Ávila i Toledo, ja són 136.000 les persones desallotjades o confinades. Ara repassem com està la situació en aquests incendis, però de moment, Jofre Joné, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Com pinta el dilluns?
1: Doncs molt bé, la veritat és que comencem amb aquesta segona matinada més agradable del que portem d'estiu, amb valors que ja no són tropicals a l'interior, només a la línia de la costa es mantenen per sobre dels 20, amb aquesta excepció del barri del Raval, aquesta illa de calor de la ciutat de Barcelona, que ha fet que encara hi hagi un valor tòrrid, és a dir, que no es baixi dels 25, tot i que encara podria baixar algunes dècimes. Bé, la jornada dominada pel sol, quatre núvols mal comptats, núvols decoratius, poc importants, que aniem donant en pas al sol a l'interior de les comarques de Girona, Barcelona, potser al nord de la costa central, i bé, les temperatures més altes avui, a prop dels 35, cap a Ponent, cap al Pla de Lleida, és a dir, una calor normalitzada. Pels propers dies, estabilitat, i el termòmetre, que un altre cop anirà anant cap amunt, amb un altre pic de calor, sobretot entre dijous, divendres aproximadament, però que tampoc serà com els que hem tingut.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: I el que dèiem, insistim, avui el temps doncs és notablement millor i aquesta fresqueta, fins i tot en comparació, com a mínim, en fa unes quantes setmanes, però dels incendis de les últimes hores, és veritat que la bona notícia de la nit és que hi ha hagut alguna millora, però la mala és que la millora ha sigut molt subtil, molt poc substancial, perquè ara mateix tots aquests focs que dèiem, el de la Vall d'Uixó, el País Valencià, el de Madrid, el d'Àvila, el de Toledo, tots aquests continuen cremant sense control. A la Vall d'Uixó, al País Valencià, per exemple, els bombers creuen que aviat podrien contenir l'incendi, però de moment no és el cas. Hi ha 17.000 persones desallotjades, 60.000 més confinades. Anem a la Vall d'Uixó amb la nostra companya Marta García. Marta, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, Freddy.
0: Com estàs?
2: Doncs bé, com deies, una miqueta a l'expectativa, seguim confinats. És de veres que la situació pareix que ha millorat una miqueta i, com deies, el que ens arriba a nosaltres també de les autoritats locals és que la situació és una miqueta millor i, per tant, és possible, perquè això també s'ha de dir amb molta precaució, que avui se poguera com a mínim perimetrar o controlar una miqueta més l'incendi. Per tant, això dona una miqueta d'esperances, però de moment la situació és exactament la mateixa. En la vall hi ha tres barris desallotjats, la resta de la població seguim confinada i a l'expectació una miqueta de lo que mos puguen anar dient durant el dia.
0: Què us van dient? Perquè de moment us deixen confinats a casa fins que no us diguin el contrari, no?
2: Exacte, de moment és això, però sí que és de veres que per primera vegada pareix que la sensació siga que a lo millor en les pròximes hores alguna cosa podria canviar. No perquè l'incendi en si diguem estiga molt millor, perquè està sent molt difícil controlar-lo, però la situació particularment en la vall sí que és una miqueta millor, perquè l'incendi avança Serra Espadà cap a dins, la vall és com la porta d'eixa Serra Espadà, i per tant el que és en la vall en si, mira, un símptoma bastant significatiu és que avui és el primer matí que m'ha obert les finestres i que veus que pots respirar millor, no n'hi ha tant de fum, no cau tanta cendra i com a mínim avui a lo millor les finestres les podem anar tenint obertes durant alguns moments del dia.
0: Anava a preguntar justament això, pel fum, per les flames, si les teniu a prop.
2: Avui no tant. Ahir de vespre va començar a ser el pitjor dia, diguem, va ser el dissabte, que és quan se va originar. Com que n'hi havia ponentà, se va originar en la vall, però va anar cap a la Vila Vella, però a migdia va començar a canviar l'aire de direcció i aleshores les flames les van tindre damunt, que és quan van desallotjar els tres barris de la vall que queden més a prop de la muntanya. Ahir la situació també va començar a canviar, per tant, en la vall particularment, a nivell de fum, de cendra, des d'ahir de vespre i sobretot este matí, la situació ha anat millorant.
0: Doncs creuem els dits perquè això continuï. Des de la Vall d'Uixó, Marta, mil gràcies, una abraçada ben forta.
2: A vosaltres.
0: A la Marta Garcia, que està a la Vall d'Uixó, una de les zones, com ens explicava ella mateixa, on s'ha demanat aquest confinament de la població. A banda d'aquest incendi al País Valencià, però, tenim els incendis a Madrid, d'Àvila, de Toledo. En conjunt, aquests tres sumen 77.000 hectàrees i al voltant de 90.000 persones evacuades o confinades. 90.000. De fet, d'aquests tres incendis, només el d'Àvila, estem parlant de 50.000 hectàrees, la qual cosa ja el converteix en el pitjor incendi de la història d'Espanya.
3: Que llevamos 153.000 hectàrees afectades en todo el territorio nacional. 153.000 supone 6 veces más que el año 2025 si comparamos con el mismo periodo. Es decir, que el año 2025 fue extraordinariamente complejo, extraordinariamente complicado, y estamos viendo cómo este año se multiplican por 6.
0: És el que deia la vicepresidenta i ministra per la transició ecològica, posant de relleu la complicació, l'extrema complicació dels incendis d'aquest any. I això sense oblidar França, perquè el foc de la Gironda acumula 220.000 persones evacuades. 220.000. A més, aquest incendi talla l'autopista i la via fèrrea amb Espanya. Però amb això també hi ha una bona notícia, amb totes les cometes del món, però hi ha una bona notícia, que és que durant aquesta nit, com a mínim, el foc no ha crescut especialment. Els bombers han dit aquest mateix matí que, de manera global, podríem parlar d'una certa estabilitat.
4: Il n'y a pas d'évacuation de Bordeaux à l'ordre du jour. Ici, le feu est davantage ailleurs au sud. Il est toujours en lisière de...
0: Aquest que sentim és l'alcalde de Bordeus. Imagineu-vos quina és la situació, fins al punt que l'alcalde ha hagut de sortir per dir que no es plantegen de moment l'evacuació de la ciutat, que en principi aquest és un escenari que no es plantegen. Clar, és que el foc està a 15 quilòmetres de Bordeus, de l'àrea metropolitana de Bordeus, o uns 15, del centre-centre una trentena, però de l'àrea metropolitana de Bordeus està a uns 15 quilòmetres, i és per això que el neguit s'ha disparat a les últimes hores. Avui seguirem en directe com evolucionen aquests incendis, seguirem evidentment com tenim el risc d'incendi forestal ara mateix a Catalunya, que és alt, molt millor del que era al principi del mes de juliol, però, tot i així, molt alt i també, per tant, molt perillós. Però, a banda d'això, l'altre gran tema que avui abordarem al matí de Catalunya Ràdio és la compareixença aquesta tarda de la consellera d'Educació al Parlament. La consellera Niubó compareix per donar explicacions sobre el fiasco amb les proves PISA a Catalunya. Recordem, una vegada més, això ho vam saber divendres, que els resultats de les proves PISA a Catalunya, les últimes que s'han fet, no seran vàlids per comparar ni amb altres anys ni amb altres territoris, perquè a l'hora de decidir quants alumnes feien les proves, se'n van descartar un 23%, quan el màxim que posa l'OCDE, que és qui organitza aquestes proves, és un 5%.
5: Que podria ser que la coincidència de que centres de la mostra de la prova PISA atès aquesta coincidència en temporalment de dues proves diferenciades, podria ser doncs que aquesta coincidència d'aquestes dues proves s'hagués fet doncs una valoració o una aplicació dels criteris d'exempció.
0: Aquesta és una de les explicacions que s'han donat fins ara. Una de les poquetes explicacions que s'han donat fins ara va ser la directora general de currículum, Sonia Fernández, explicant que les proves PISA, com sentíeu, van coincidir amb les proves de final d'etapa i que possiblement això hauria complicat una mica el panorama. Avui veurem què explica exactament la consellera. De moment, Junts, el PP, el sindicat USTEC, l'Associació de Directors dels Centres, reclamen explicacions molt més detallades i molt més exhaustives de què ha passat aquí. Ara fa uns minuts, el president Salvador Illa, de Viatge al Vietnam, ha defensat la consellera, i anirem al Vietnam, també de seguida, en directe, per conèixer exactament en quins termes ha defensat Illa la consellera. També sentirem la reacció del president a una de les novetats d'aquest matí, enquesta que avui publica el diari El Periódico. El PSC guanyaria les eleccions, però amb 8 escons menys, i Aliança Catalana podria ser la segona força, disputant-se la segona posició amb Esquerra Republicana, però segurament una miqueta més amunt del que apuntaven les enquestes del Centre d'Estudis d'Opinió ara fa tot just uns dies. Aquest mateix sondeig, el del Periódico, diu que Junts perdria la meitat de diputats i no hi ha cap aliança, diguem-ne, que sumi majoria en un Parlament que, per tant, quedaria tremendament fragmentat. A banda d'això, també d'aquesta nit, els preus del petroli han baixat una mica, mentre l'Iran i els Estats Units han aturat els atacs per les tensions a l'estret d'Hormuz. Això després que Donald Trump hagi hagut d'afrontar diverses crítiques després de comentar en les últimes hores, fent broma, en teoria, que es podria presentar una tercera vegada a president, tot i que legalment no pot, i no són les úniques crítiques que ha afrontat.

Perquè Katy Perry ha denunciat a les xarxes socials que la Casa Blanca ha tornat a fer servir una cançó seva sense permís. En aquest cas, en un vídeo a TikTok que parlava, encara que sembli una mica estrany, dels bombardejos a l'Iran.

4 minuts i arribarem a un quart de 8. Així comença el dilluns. Per cert, que el Barça avui marxa a Anglaterra, encara, evidentment, sense els jugadors que van participar al Mundial, i el Madrid tindria a punt el fitxatge del jugador de Costa d'Ivori, Yann Diomande. També ho explicarem. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.

0: Sílvia Solanes, Maria Fernández Noguera, Sílvia Comet, què tal, com esteu? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Sense control.
2: Com sentíem, l'incendi de la Vall d'Uixó, el País Valencià ja ha forçat el desallotjament de 17.000 persones i n'hi ha 60.000 més que estan confinades sense poder sortir de casa. Els bombers, però, creuen que aconseguiran contenir-lo aviat. Antonio Rodrigo, cap d'Extinció.
3: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
2: Des de dissabte, una vintena de persones han necessitat atenció mèdica, sobretot per inhalació de fum. La investigació de la causa encara està en marxa, però les autoritats tenen bastant clar que el foc va ser intencionat. Avui, Pedro Sánchez es desplaça a la zona.
0: El més gran de la història.
4: El foc de Madrid, Toledo i Ávila ja és el més gran de la història d'Espanya. Continua sense control i ja ha obligat a evacuar o confinar més de 90.000 persones. Fins ara ha arrasat 77.000 hectàrees. Els bombers avancen lentament perquè el temps no ajuda i ara l'objectiu és evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajuntin.
0: Madrid, Tani Tàpia, com estàs? Bon dia.
5: Què tal? Bon dia.
0: Com pinta això?
5: Doncs mira, és la quarta nit, per molta gent, per milers de persones fora de casa. Moltes no han pogut tornar ni a veure si casa seva es manté dempeus. Avui, dilluns, molts no podran anar ni a treballar. Les primeres dades que ens permeten fer-nos una idea de la comunitat de Madrid parlen només en un dels pobles afectats de 43 cases arrasades, més de 300 afectades. Per tant, tot això anirà més, com dieu, és un foc molt important. El perímetre és ja de 280 quilòmetres. També s'ha declarat en aquestes darreres hores l'emergència nacional a Toledo, per un altre foc que també creix, i la prioritat és que no s'uneixin. Uns focs molt presents arreu. Penseu, a Madrid estem a uns 50 quilòmetres. La cortina de fum, la cendra, l'olor, el color del cel fan molt evidents que estem a tocar dels focs. Aquesta nit el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, parlava així de l'evolució de l'incendi.
6: Vamos evolucionando en positivo, pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
5: Demà el Consell de Ministres del Govern espanyol declararà aquests territoris com a zones greument afectades per una emergència de protecció civil, tot per anar més ràpid en les ajudes. La Moncloa insisteix en la necessitat d'un gran pacte d'estat contra l'emergència climàtica. De moment el PP no respon.
0: Gràcies, Tani. Fins ara.
5: Fins ara.
0: Quatre vegades París.
2: És la superfície que ja ha cremat l'incendi de la Gironda, França, que continua incontrolable. Hi ha 9 bombers ferits. Les autoritats han avisat que els 220.000 evacuats no podran tornar a casa fins que hagin encerclat el foc. Les flames han arribat a 15 quilòmetres de Bordeus, però de moment no es descarten, de moment sí que es descarten evacuacions massives a la ciutat.
7: El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha explicat que mai s'havien trobat amb una cosa així.
8: Cada dia es declaren entre 30 i 40 focs que combatem de manera simultània. Ja portem 115.000 hectàrees cremades des del començament de l'estiu. És un fet excepcional. És més de tot el cremat en el passat i una situació totalment inèdita.
4: L'altre gran incendi, al departament de l'Eland, està contingut però no estabilitzat i ja ha cremat més de 3.600 hectàrees. El president francès Emmanuel Macron ha convocat avui el seu gabinet de crisi.
0: I perill extrem.
2: A Catalunya avui tenim 84 municipis d'11 comarques en perill extrem d'incendi forestal. N'hi ha 173 més en perill molt alt. A més, es manté restringit l'accés a 6 espais naturals per evitar que l'activitat de la gent pugui provocar un foc.
7: Les comarques on caldrà estar més atents són la zona del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, per cert, que l'episodi de pluja d'aquest cap de setmana no ha provocat cap incidència important, malgrat que dissabte en algun punt del país van caure fins a 20 litres per metre quadrat en mitja hora.
0: Escolteu el matí de Catalunya Ràdio, és un quart de vuit i amb menys marge, però tornaria a guanyar.
4: Salvador Illa, si ara es fessin eleccions, però amb 8 diputats menys. I Aliança disputaria el segon lloc a Esquerra, ho diu una enquesta que avui publica el periòdico.
2: Junts perdria la meitat de diputats i en trauria entre 15 i 18, mentre que Vox repetiria amb 11. Ni la suma d'Esquerra ni la del bloc Junts Esquerra, la CUP aconseguirien la majoria absoluta.
0: Aquest és un dels temes dels quals n'ha parlat aquesta mateixa matinada el president Illa des del viatge oficial que està mantenint al Vietnam. Anem en directe a Hanoi, enviat especial Albert Prat, bon dia.
9: Què tal, Freddy? Bon dia. Sí, el president ha relativitzat la reculada del PSC que dibuixa aquesta enquesta i està convençut que té l'aval dels ciutadans per seguir desplegant el seu pla de govern. De fet, ha deixat clar que no canviarà de rumb a la segona part del mandat, però ha promès un revulsiu en alguns temes ara que està a punt d'arribar a l'equador de la legislatura.
10: Jo no variaré la línia d'actuació del govern, que crec que és la correcta, i estem a meitat de mandat, per tant, abordant qüestions de fons, sacsejant algunes coses. El que veig és que hi ha una confiança en l'acció del govern i també una bona valoració en els elements de fons de l'enquesta. Seguirem treballant a la mateixa línia i amb tota la confiança.
9: Una enquesta, la del Periódico, que no l'ha agafat per sorpresa, diu que mostra una tendència semblant a l'últim baròmetre de la Generalitat de fa només uns dies, i això sí, ha passat de puntetes al creixement disparat d'Aliança Catalana.
0: I sense llufa.
7: Salvador Illa diu textualment que no vol penjar la llufa a ningú per l'error a les mostres de les proves PISA. Aquesta tarda la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareix al Parlament.
0: I això també ho ha dit a Hanoi, Albert.
9: Sí, perquè ha respost a les crítiques dels directors d'escoles que s'han rebel·lat per l'incident en les proves d'avaluació. Estan convençuts que l'únic culpable és la Generalitat i demanen que s'assumeixin responsabilitats. Ara falta per veure on és l'origen del problema, però el president Illa ha insistit que el cap de la consellera no està en perill.
10: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir a Illa, tot el meu suport.
0: Des del Vietnam.
9: Tot això ho ha dit...
0: Ai, digues, perdó, sí, digues, Albert.
9: Anava a dir que tot això ho ha dit en aquesta gira des del Vietnam, on de fet fa només una estona el president s'ha reunit amb el viceprimer ministre del govern del Vietnam, és un dirigent destacat del Politburó, amb la intenció, doncs bé, de mirar, de millorar les relacions comercials i aplanar el camí perquè puguin desembarcar cap aquí més empreses catalanes.
0: Doncs això, des del Vietnam. Albert Prat, fins ara.
9: Que vagi bé.
0: Tornarem a Hanoi de seguida per conèixer algun detall més d'aquestes afirmacions que ha fet el president Illa i d'aquest viatge, però hem de destacar que avui aquí al programa parlarem d'aquesta situació de l'informe PISA amb el president de l'Associació de Directius d'Educació, el Jordi Satorra, i també amb el Francesc Padró, que va ser responsable de polítiques educatives de l'OCDE i, per tant, sap com es fan aquestes proves i sap com hi ha aquests criteris. Encara alguna cosa més que volem explicar. Per exemple, turisme.
4: A Palma, la manifestació contra la saturació turística ha acabat amb la Policia Nacional carregant contra la gent amb porres i bales de goma. La policia havia tancat els accessos a Ses Voltes, on s'havia de llegir el manifest. La gent reclamava entrar-hi i és on hauria començat la tensió amb la policia.
2: Un final violent per una manifestació que havia transcorregut de manera totalment pacífica durant tota la tarda, amb desenes de milers de participants que demanaven poder viure a casa seva.
1: Diuen que Mallorca sense turisme es mor i el meu se van passant no se varen morir de fam. Així que el que volem defensar és que nostre i un turisme de qualitat.
11: Platges que nosaltres anàvem habitualment i ja mos és impossible i perquè no pot circular per aquesta illa de manera normal. I bueno, crec que és un moment ja de dir basta i de començar a fer qualque cosa.
12: Mos van contar que quan siguen grans no podran comprar una casa.
7: A Mallorca no arriben a ser un milió de persones que hi viuen, però l'any passat hi van anar 19 milions de turistes.
0: Prova de foc.
4: Avui és el primer dia laborable amb el funcionament habitual de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, afectades per l'esvoranc de Montcada i Reixac.
2: L'incident que va tenir lloc dimecres passat va obligar a interrompre el servei de les tres línies fins ahir al matí, quan Renfe va restablir la circulació.
0: Quim Codines.
13: Avui és el primer dia feiner després de la represa del servei i l'operadora ferroviària afronta el primer gran examen amb el retorn dels desplaçaments habituals. A Catalunya Ràdio hem pogut parlar amb alguns dels usuaris afectats pel tall, que han recuperat la normalitat en els seus desplaçaments, tot i que afronten el primer dia feiner de servei amb prudència després de diversos dies d'incidències.
14: Bueno, yo la verdad tengo un poco de miedo porque no me fío mucho, la verdad. Pero bueno, sí, nos tranquiliza que empieza a ir bien las cosas.
13: Tot i que la circulació dels trens a les tres línies afectades ja s'hagi restablert, Renfe manté una limitació temporal de velocitat al punt on es va produir l'esvoranc com a mesura preventiva. Quim Codines, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Podran tornar.
7: Els veïns del barri del Putxet, que es van haver de desallotjar per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 del metro de Barcelona, podran tornar aquesta setmana a casa seva. Són 11 habitatges i 4 locals.
0: Berta Torrades.
15: Entre aquesta setmana i la primera d'agost hauran tornat el 60% dels veïns afectats i encara quedarà pendent el retorn de l'altre 40% dels veïns. Ara, alguns preparen una reclamació col·lectiva contra la Generalitat perquè se'ls compensi més enllà de bestretes i préstecs. Carmen Pérez Pozo és la seva advocada.
16: Els veïns estan amb molta incertesa i molt angoixats. Demanarem tres coses. Una, per una banda, els danys materials, una altra, els danys personals i, per una altra banda, els danys econòmics.
15: Aquesta setmana el Departament de Territori activarà un dispositiu per atendre els inquilins que s'acullin al dret de suspendre el pagament del lloguer. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart i cinc minuts de vuit, abatut.
4: El presumpte autor de l'atropellament massiu que dissabte va causar un mort i una trentena de ferits a Berlín durant una festa amb motiu de l'orgull LGTBI. El conductor d'origen libanès tenia antecedents per radicalització.
0: Berlín, Jordi Regàs.
17: L'autor de l'atropellament al Tiergarten a Berlín, a tocar de la zona on se celebrava la Pride a la capital capital d'Alemanya, mort aquest diumenge a la tarda pels trets de la policia. Abdulbalut va matar una dona i va ferir 29 persones amb una furgoneta mentre conduïa pel parc del centre de la ciutat. Friedrich Merz ha anunciat que prendran mesures per evitar fets similars.
18: No permetrem que aquest verí del terrorisme i aquest verí contra la nostra llibertat guanyi terreny en la nostra societat. Nosaltres som més forts i el nostre país ens mantenim units.
17: Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I també a Seattle.
2: Un tiroteig aquesta matinada a la ciutat nord-americana de Seattle ha provocat múltiples víctimes. Hi hauria almenys 2 morts i 5 ferits.
7: Segons informa la policia d'aquesta ciutat de l'estat de Washington, ha passat a la zona del Seattle Center, un entorn molt turístic on s'estava celebrant un dels festivals familiars més importants de Seattle. Hi hauria un detingut i es busquen també 2 sospitosos.
0: Aturats.
4: Els atacs contra l'Iran. Després de 2 setmanes de bombardejos ininterromputs, els Estats Units han parat els atacs en una treva tàcita que ja ha fet abaixar el preu del petroli.
2: L'ambaixador dels Estats Units a l'ONU, Mike Waltz, ha afirmat que Trump manté totes les opcions damunt la taula, però que ha decidit una pausa per deixar pas a converses negociadores. Amb aquest alto el foc no oficial, el preu del petroli ha començat a baixar als mercats asiàtics. El barril de petroli Brent ha baixat prop d'un 6%.
7: Segons alguns mitjans nord-americans, la falta d'estoc de munició és una de les causes principals de l'aturada dels atacs nord-americans.
0: I 7:22, encara alguna cosa més, per exemple, el sector agrícola.
4: Avui es reuneix amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, a Montblanc, després de les mobilitzacions d'ahir i divendres. El sector reclama mesures contundents per fer front a la sobrepoblació de conills i una millora de la gestió de les zones d'especial protecció per a les aus.
0: Més detalls, Alba Mor.
19: Tot i la convocatòria de la reunió per part d'Agricultura, una trentena de tractors van tallar el trànsit ahir diumenge a la rotonda d'entrada a la ciutat de Tàrrega per l'A2 en una acció de protesta. El president d'Assaja, Pere Roquer, i el representant de Ramaderia d'Unió de Pagesos, Josep Maria Pijuan, asseguren que les mobilitzacions continuaran si no surten de la reunió amb un acord.
20: La reunió no és per sentar-nos a preparar una altra reunió, sinó és per firmar coses que siguin concretes i que la gent s'ho senti.
21: Per tant, esperarem a veure què passa, si no, continuarem, això és evident.
19: Entre les demandes, un pla d'actuació a les zones més afectades per la sobrepoblació de conills, compensacions per les pèrdues de producció per la fauna cinegètica i un replantejament de les ZEPA.
0: I nou model de finançament.
2: Es debatrà aquesta setmana en un Consell de Política Fiscal i Financera que el govern espanyol ha convocat per debatre-la amb les comunitats autònomes. Ara per ara només hi dona suport Catalunya.
0: I també indemnització.
7: La que haurà de pagar el Departament de Drets Socials a un nen de 10 anys que va ser agredit sexualment per un noi de 15 mentre vivia en un centre residencial de la Generalitat. La sanció és de 12.500 euros.
4: L'advocada del pare de la víctima, Cristina Serra, ha explicat a aquesta emissora que l'agost del 2022 l'administració catalana li va retirar la tutela del nen i quan la Generalitat n'hauria hagut de tenir cura hi va haver l'agressió sexual.
22: La DGAIA considera que aquest nen està desprotegit a casa seva, adopta aquesta posició de garant de la protecció d'aquest menor i mentre el té sota la seva tutela passen aquests fets tan greus.
2: L'agressor de 15 anys va admetre els fets i ara està condemnat a 2 anys d'internament en un centre de justícia juvenil.
0: I hem de lamentar un nou ofegament.
7: Un home de 25 anys va morir ahir ofegat al riu Segre al seu pas per Camarasa, a la Noguera. Els fets van passar a la zona del Congost del Mu. Un testimoni va alertar els Mossos que 2 persones havien saltat a l'aigua des de les roques i que a un d'ells se l'havien dut al riu. Els bombers van engegar un dispositiu de recerca que es va allargar un parell d'hores fins que el van trobar enredat entre unes branques.
4: Personal del sistema d'emergències mèdiques va intentar reanimar-lo sense èxit. L'altre jove que va saltar des de les roques en va sortir il·lès.
2: És la 5a víctima mortal en aigües interiors des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. És el mateix nombre de víctimes que en tota la campanya de l'estiu passat.
0: 5 minuts i arribarem a 7:45. Anem als esports que avui tenen, evidentment, com a protagonista Podatxar. Pau Dax, què tal? Molt bon dia.
23: Bon dia. El ciclista eslové es va proclamar ahir a París guanyador per 5a vegada de la Gran Volta Francesa. Podatxar, que ja tenia la competició sentenciada de feia dies, va fer història igualant altres ciclistes amb 5 tours, en Ketil, Merckx, Hinault i Indurain. Escoltem el corredor de l'equip dels Emirats Àrabs, que ja pensa en noves fites.
24: The most important thing is that you enjoy what you're doing and you have...
25: El més important és gaudir del que fas i tenir gent al voltant en qui confies i que t'ajuden quan estàs en el teu pitjor moment per fer-te créixer i perseguir els teus somnis. Tu t'has de marcar els teus objectius i per mi ara doncs he de trobar un nou objectiu després d'això.
24: Need to now find a new goal after this.
23: Van completar el podi de París el belga Remco Evenepoel i el mexicà i company d'equip de Pogacar Isaac del Toro, segon i tercer a la general. El corredor neerlandès Maite van der Poel es va imposar a l'última etapa en final als Camps Elisis de París.
0: I el Barça i l'Espanyol, mentrestant, cap a Anglaterra.
23: Els blaugrana viatgen avui cap a terres britàniques on s'estaran una setmana a St. George's Park, la ciutat de futbol de la Federació Anglesa. I divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Ho faran amb molts jugadors del filial i només 9 del primer equip. No hi seran encara els mundialistes espanyols i Rafinha s'incorporarà durant aquesta setmana. També marxarà avui cap a Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González s'hi estarà una setmana i jugarà dos partits contra equips de segona divisió anglesa. Dimecres contra el Burnley, club propietat també d'Alan Pace, i dissabte contra els Middlesbrough. També torna a la feina el Barça femení. Amb Aitana Bonmatí al marge per les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné del curs passat. A l'entrenament d'avui ja hi serà la defensa central Martina Fernández, que torna al club blaugrana després d'un any i mig a l'Everton anglès i fins al 2029. Fernández és el tercer fitxatge de les de Pere Romeu després de la portera estatunidenca Tyler McCamey i la central neerlandesa Renee van Asten.
0: 3 minuts i arribarem a 2:15. Acabem, Pau, amb motor.
23: Ahir es va disputar el Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1 amb la primera victòria de la temporada del britànic de McLaren, Lando Norris. Va completar el podi Max Verstappen amb Red Bull i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, de Mercedes. Antonelli es consolida al capdavant del Mundial amb 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
5: Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
6: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el...
2: el 37.461, 37461 de la sèrie 8.
6: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
3: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: I per arribar a 2:15, com sempre, algun dels protagonistes de l'any, amb el Jovany i companyia.
8: Jo primer veu, si no, quan hi ha alguna cosa excepcional, fora.
0: Eh?
8: Llavors, són amics, vull dir, vale, o sigui, que, tal.
9: Vale, quedem entesos, doncs.
0: Home, Ferran Adrià, la persona que calia. Benvingut, Ferran.
10: No, no, no, no, no. Del salmó.
0: Sí.
10: Balmó.
0: Com?
10: Què? No, no, no, no. Lo que és el bull.
0: Sí.
10: La gala Montjuïc.
0: Sí.
10: La gala Montjuïc, sí. De la ramificació del Juli Soler, del meu germà i tal, de la ramificació de la factòria. Vale? Era gris.
0: Exacte. Això és el que volia dir. Gràcies, Ferran Adrià. Que la carn del salmó de piscifactoria, el que és de granja, en el seu estat natural, la carn és d'un color grisós.
10: Sí.
0: Val.
10: Gris.
0: Bueno,
10: gris.
0: Gris. És el que acaba de dir, sí. Ferran.
10: Vam pensar, bueno, i si li donem una cosa per menjar perquè la carneta se fiqui de color salmó.
0: Exacte.
10: Vam donar ganchitos.
0: Sí. Vau alimentar els salmons de piscifactoria amb ganchitos perquè es posés de color taronja.
10: Però què passa? Bueno, què passa?
0: Què passa?
10: Agafa un gust,
0: clar,
10: una mica raro,
0: clar,
10: com de queso cabocado. Yeah. I després vam provar amb les mandarines.
0: Ja, però un salmó amb gust de mandarina tampoc. A veure, el que jo he llegit, Ferran, si em permets, que sense ser jo un geni com tu, és que se li dona una mena de pinso al salmó de piscifactoria. Ah, amb això arribem a 2:15.

0: Avui, evidentment, els incendis centren bona part de la nostra atenció. Els incendis que cremen sense control d'una banda al País Valencià, la Vall d'Uixó, de l'altra els incendis de Madrid, Ávila i Toledo, i de l'altra també a França, a la Girona, a la Gironda, a la zona de la Gironda. L'incendi de la Vall d'Uixó ha forçat el desallotjament de 17.000 persones, com ens explicava des d'allà mateix la nostra companya Marta García, que hi està confinada.
1: En la Vall hi ha tres barris desallotjats, la resta de la població seguim confinada, però sí que és de veres que per primera vegada pareix que la sensació siga que a lo millor en les pròximes hores alguna cosa podria canviar. Un símptoma bastant significatiu és que avui és el primer matí que m'ha obert les finestres i que veus que pots respirar millor. No n'hi ha tant de fum, no cau tanta cendra i com a mínim avui a lo millor les finestres les podem anar tenint obertes durant alguns moments del dia.
0: Tenim doncs aquest incendi, el de la Vall d'Uixó, però també tenim els de Madrid, Ávila i Toledo, que es consideren, molt especialment el d'Ávila, el pitjor incendi de la història d'Espanya.
2: Que llevamos 153.000 hectàrees afectades en tot el territori nacional. 153.000 supone 6 veces més que l'any 2025 si comparamos con el mismo periodo. Es decir, que el año 2025 fue extraordinariamente complejo, extraordinariamente complicado, y estamos viendo cómo este año se multiplican por 6.
0: Així destacava la ministra per a la transició ecològica la extrema complicació de tots aquests incendis. I encara hi hem d'afegir el de França, 220.000 persones evacuades. L'alcalde de Bordeus ha dit que en principi no es contempla l'evacuació de la ciutat, tot i que les flames són a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus. Incendis al marge. El que va a camí de convertir-se en el mal de cap de l'estiu pel govern és el fiasco a les proves PISA. Avui és un dia important perquè avui la consellera d'Educació compareix aquesta tarda al Parlament per donar explicacions sobre què és el que va passar exactament i per què es van excloure més alumnes del compte. El president Salvador Illa s'ha tornat a referir aquesta matinada en aquesta qüestió des del seu viatge oficial al Vietnam.
3: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir a tot el meu suport.
0: Avui en parlem amb l'associació de directors que exigeixen explicacions juntament amb l'USTEC o juntament també amb formacions polítiques com el Partit Popular o Junts. També sentirem la reacció del president de la Generalitat a l'enquesta que avui destaca en portada el Periòdico de Catalunya. El PSC guanyaria les eleccions, sí, però amb 8 escons menys, i Aliança Catalana es confirma que pot ser la segona força amb un cert frec a frec amb Esquerra, però un frec a frec menys intens del que pensaven les enquestes del CEO. Junts perdria la meitat de diputats i ara mateix, amb aquesta enquesta, si avui hi haguessin eleccions, no hi hauria cap possible majoria. No hi hauria cap combinació de partits que sumés majoria absoluta. I pel que fa als esports, Pau.
4: Tadej Pogacar es va coronar ahir per cinquena vegada com a guanyador del Tour de França en l'última jornada de la Volta Francesa amb arribada als Camps Elisis de París. I el Barça i l'Espanyol viatgen avui a Anglaterra per fer-hi un estatge de pretemporada.
0: I pel que fa al temps, com pinta el dilluns? Jofre Genoer, bon dia.
5: Bon dia, doncs un pronòstic ens indica que aquesta setmana el sol s'imposarà pràcticament cada dia, només amb núvols puntuals com els que tenim aquest matí al nord-est del país, que aniran dissipant-se i donant pas a aquest sol, que ha de fer que les temperatures també vagin a l'alça al llarg de la setmana. Avui, de moment, cap al Pla de Lleida, com a molt, al voltant dels 35 graus als vols més alts, i després d'aquesta matinada que ens ha dut un ambient molt agradable, la segona matinada més agradable del que portem d'estiu, amb només valors tropicals a la línia de la costa. Potser entre dijous i divendres arribi un altre pic de calor, tot i que no creiem que sigui de la magnitud dels que hem arribat a tenir.
0: Gràcies, Jofre. La mobilitat a aquesta hora com la tenim? Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia, doncs avui és el primer dia laborable en què els trens ja circulen entre Montcada i Reixac i Barcelona-Sant Andreu. Això és, recordem-ho, a les línies R2, R2 Nord i R11, on es van haver de tallar en aquest punt a Montcada la setmana passada a causa de l'esvoranc. Cal tenir en compte, això sí, que els trens en aquest punt passen més lents del que és habitual, per tant, poden anar tard. D'altra banda, la xarxa ferroviària, doncs hi ha els retards habituals, com per exemple els de 10 minuts a l'R11.
0: Gràcies, Maria. Les carreteres com les tenim? Mariluz García, què tal? Molt bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs amb algunes aturades, sobretot a Barcelona i les entrades. La ronda a dalt entre el Nus de Trinitat i la Vall d'Hebron, sentit Llobregat, de Diagonal a Sant Gervasi, sentit Besòs. La ronda litoral entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat, i de Mercabarna a Montjuïc, en sentit Besòs. La B20, la Pota Nord de Santa Coloma fins a entrada a Barcelona pel Nus de Trinitat. La P7 a diversos trams en sentit sud, a la Roca del Vallès, a Montmeló, de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà. I l'autopista C16 entre Terrassa Oest i Terrassa Centre, direcció Barcelona.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, Montserrat Nebrera, Fra Blanco, Milagros Pérez Oliva i Laura Aznar. Serà d'aquí una horeta, aproximadament, però de moment... Com sempre, fem un cop d'ull als diaris, ja arrencant per les portades i les opinions més destacades. Maria Fernández Noguera, Sílvia Solanes, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui els diaris destaquen amb el que la premsa ja considera el pitjor incendi de la història a Espanya i que protagonitza, com dèiem, les principals capçaleres i portades.
6: La Vanguardia destaca que 136.000 persones ja han estat desallotjades o confinades arreu d'Espanya pels incendis i que el fum ja arriba a Catalunya.
7: El Mundo a Madrid ja parla d'èxode del foc i li dedica l'editorial i ho qualifica com un problema d'estat.
6: El diari també revela el pla del govern de remodelar la flota d'hidroavions, previst per al 2022, però que a hores d'ara ha hagut de cancel·lar-se per problemes amb les licitacions.
7: En aquesta línia, a l'ABC, el seu exdirector Ignacio Camacho dedica el seu article d'opinió a la inexistent política de paisatge que, segons ell, té l'actual govern pel que fa a la gestió dels boscos.
6: La Vanguardia, en la seva portada, destaca que ja es comencen a notar els primers senyals de millora i que municipis com la Mierla ja intenten tornar a la normalitat.
7: La periodista Maria Ángela Alcázar es fa ressò de les paraules del rei durant la seva visita a Villamán, on va qualificar d'exemplar la coordinació dels equips que continuen lluitant contra les flames.
6: Una opinió que contrasta amb la notícia que recull aquest mateix diari sobre la manifestació d'ahir dels bombers de la Comunitat de Madrid, que senten que estan abandonats per l'administració.
7: I un últim tema relacionat amb els incendis i la salut. El periòdic apunta que els desastres naturals disparen els problemes de salut mental.
6: Segons dades d'un estudi de la Universitat Carlos III, les grans catàstrofes del planeta augmenten l'angoixa col·lectiva, insomni i els ingressos hospitalaris per problemes psicològics.
0: Són 8:45. Continuem el repàs a la premsa amb altres notícies que hem trobat en aquest cas a la premsa digital, amb el Pau Bartolí i la Sílvia Comet. La notícia que agradarà als col·leccionistes.
9: Sí, s'està optimant el nou disseny de bitllets d'euro. S'han presentat les 10 propostes finalistes i fins al 21 de setembre es pot votar l'opció preferida per començar-les a imprimir i introduir-les al mercat. Quins dissenys hi ha? Doncs 5 tenen el perfil de personalitats de la cultura. Per exemple, Maria Callas, Beethoven, Maria Curie, Miquel de Cervantes o Leonardo da Vinci. Hi ha 5 opcions més, amb aus o paisatges, com la cigonya o el flamenc, i al revers, edificis d'institucions europees. Ja es pot votar a la web del Banc Central Europeu. Us recull l'Ara.
0: I què no ha agradat a les dones japoneses?
10: Que Tòquio hagi demanat als homes que vagin a treballar en pantalons curts per la calor. Les dones ho veuen literalment com un assetjament pels pèls de les cames. Ho llegim a La Vanguardia, que explica que això posa encara més de manifest les desigualtats amb les dones, que encara tenen la pressió de treballar a mitges o amb faldilles llargues.
0: I salven la famosa Bougainvillea de Barcelona?
9: Sí, és la que hi ha a la Rambla de Catalunya. Veiem a la web de BTV que l'han salvat amb una pèrgola de ferro. El cost ha anat a càrrec d'un veí que ha volgut col·laborar a conservar la planta enfiladissa. L'Ajuntament ha assumit el transport, el muntatge i la instal·lació. La mobilització veïnal havia salvat dues vegades. Ara sembla que ja és definitiva.
0: Perdó, Bougainvillea és una planta, Pau? Bougainvillea és una planta?
9: Cada... Sí, senyor.
0: Val. Primera notícia. Si us esteu instal·lant aire condicionat, això ho heu de saber.
10: L'Agència Tributària permet aplicar deduccions d'entre el 20 i el 40% per obres que millorin l'eficiència energètica de l'habitatge sempre que es compleixin una sèrie de requisits. Entre aquests és que s'acrediti la millora energètica a través d'un certificat d'eficiència energètica. Un abans de l'obra o la instal·lació i un altre després. Llegim al Nació que en el cas dels aires la deducció pot arribar fins als 3.000 euros.
0: I seguim el repàs a la premsa. Aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb la Maria Fernández Noguera i la Mireia Isard.
6: Al Jazeera hi trobem una entrevista amb el president de Síria, Ahmed al-Shara, en què explica que Damasc està treballant activament per arribar a un acord de seguretat amb Israel amb la participació de diversos països. El president sirià confia que aquest pacte pugui servir per tenir una pau global a la regió. The New York Times fa una anàlisi sobre la guerra de l'Iran i diu que Trump hi ha quedat atrapat. Assegura que el president, que pensava que no hi havia límits al seu poder, ha descobert que sí, que hi ha límits, que hi ha diversos límits i, de fet, diu que cada vegada està més frustrat i és més imprevisible. I el Frankfurter Allgemeine explica que el presumpte autor de l'atropellament de Berlín ja havia estat sota custòdia policial i havia de participar en un programa de desradicalització. El rotatiu explica que el jove havia mantingut dues entrevistes amb especialistes de prevenció de l'extremisme i que, segons les autoritats, en aquestes trobades no va manifestar cap pla per cometre un atemptat.
7: A la premsa econòmica, l'endemà de la manifestació a Mallorca que demanava regular el turisme a les Illes Balears, on Economia publica una entrevista a Rafa Serra, president de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades. Assegura que s'està creant un estigma cap al turisme, defensa que és cultura, coneixement i convivència, i que si no existís tornaríem a l'època feudal. En el mateix diari també expliquen que dos de cada tres dels viatgers que surten des de l'aeroport del Prat ho fan amb companyies de baix cost. El
8: 70% dels passatgers ja viatgen amb aquestes empreses. Els Cinco Días, per la seva banda, diuen que a Europa es creen més start-ups que als Estats Units, però que costa construir gegants tecnològics. I això que, segons detalla el diari, la Unió Europea acull una quarta part dels investigadors de tot el món i produeix un terç de les publicacions científiques. El problema, diu, són les traves reguladores i l'escassetat de capital.
11: Catalunya Ràdio. L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
13: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
12: I se't transmet el fred a la mà?
13: Suposo.
12: Oh.
14: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. 6 búrgars de pollastre sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. I detergent Marsella de 66 rentades sense Lidl Plus t'estalvies un 15%. I amb Lidl Plus un 30%. El doble. Lidl. Val la pena.
17: Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
17: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: 4 minuts i arribarem a 3 quarts.
19: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
0: La premsa esportiva, Pau Dax.
4: Ens parlen al Mundo Deportivo de fitxatge Rafinha. Es veu que el club blaugrana té preparat un pla de treball específic pel jugador brasiler, que s'incorpora aquesta setmana a l'estatge blaugrana a Anglaterra, perquè recuperi la seva millor forma física. A l'esport ens parlen del projecte, del nou projecte de Sekulić al Barça de bàsquet, amb més fitxatges a la vista. El proper objectiu és Tosan Ebuoban. L'objectiu és tenir un planter amb més fons d'armari, amb 15 o 16 efectius, per no anar tan justos com aquesta última temporada. I al diari Ara llegim: tots volen convèncer Hansi Flick. I és que els joves del filial volen tenir, fer-se un lloc al primer equip del Barça, i repassa noms com Ebrima Tunkara, de 16 anys, Orion Goren, de 17, o Hamzat Belkarim, de 18.
17: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi

0: tira el cor a la cartera, perquè ha transcendit que Marco Corella, no jugador del Real Madrid, i la seva dona, Claudia Rodríguez, disposen d'un patrimoni al voltant de 32 milions d'euros. Això gràcies a tenir una casa senyorial a Londres, un salari del seu exequip al Chelsea d'uns 100.000 milions mensuals, contractes publicitaris i una societat esportiva creada el 2023. I és que és una professió com aquesta, els diners deixen en segon lloc els colors.
1: Vinga, qui fa anys avui?
2: Doncs l'actor que va donar vida a un dels personatges més icònics de l'adaptació de la saga de Joc de Trons per HBO. Nicolas Coster-Waldau, o el que és el mateix, Jaime Lannister, fa 56 anys. Fa uns quants més, 75, un dels escriptors en euskera més llegits i traduïts, Bernardo Achaga, autor d'Obabacoac, el fill de l'acordionista, o Set cases a França. Acabem amb l'actor Santi Rodríguez, el frutero de la mítica sèrie Sete vides, en fa 61.
1: Ja el santoral, Mireia.
2: Avui el santoral té dues protagonistes clares, Santa Juliana i Santa Sempruniana, patrones de Mataró. No cal consultar l'IDESCAT per saber quantes n'hi ha. Ahir la tarda, com cada any, es va fer una recepció a l'Ajuntament amb totes les dones i nenes que es diuen així a la ciutat. I de bonus track també és Sant Cugat, Coneguda, Jocunda i Pantaleó.
1: I aquest estiu, com sempre a aquesta hora, cada matí repassem una recomanació literària des d'una llibreria.
3: Bon dia, sóc na Margalida Castell, llibretera de Quart Creixent, una petita llibreria situada ben al centre de Palma i amb més de 40 anys d'història. Per aquest estiu m'agradaria recomanar-vos el llibre Gat i Pingüí, escrit per Oriol García i il·lustrat per Lucía Serrano. Un llibre infantil, però segur que traurà un somriure tant a petits com a grans. Publicat per la Galera, Gat i Pingüí explica de forma molt subtil el canvi de vida d'un moix amant de la rutina i la seva adaptació i transformació quan, de forma inesperada, un pingüí s'instal·la a casa seva. Ple de tots d'humor i absurditat, aquest conte ens entendrirà i ens farà riure, i no podrem deixar d'estimar els seus personatges. Està indicat per a lectors a partir de 7 anys, però, com vos dic, sigui quina sigui la vostra edat, no deixeu de llegir-lo.
1: Un minut passat de 7:45. A la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Tots 5.
4: Se centra en els germans Salinger, que evidentment són 5 i viuen a San Francisco. De manera sobtada queden orfes i han de fer front a tota mena de responsabilitats que van molt més enllà de l'edat que tenen. El germà gran, de 24 anys, es converteix en el pare de família, però moltes vegades són els germans més petits els que fan que posi seny. Una sèrie que va donar a conèixer actors i actrius com Matthew Fox, un dels protagonistes de Perdidos, o Neve Campbell, que es va fer popular amb la saga Scream. Una proposta familiar de 6 temporades a la plataforma 3CAT.
1: Gràcies, Sílvia. Aquests són, d'altra banda, els sons d'aquest matí.
5: Els sons del matí.
6: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
7: La investigación está en marcha, todas las investigaciones están abiertas. Lo que sí que podemos decir es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales.
8: Vamos evolucionando en positivo, pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
9: Cada dia es declaren entre 30 i 40 focs que combatem de manera simultània. Ja portem 115.000 hectàrees cremades des del començament de l'estiu.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Mireia Isard. Èxode.
2: Emigració en massa, marxar de casa per obligació, fugir per una amenaça. Diferents articles d'opinió ja refereixen al moviment dels desplaçats per culpa dels grans incendis del centre de l'estat espanyol i de França com a èxode pel gran volum de població que està havent de buscar refugi. El foc de Madrid ja ha obligat a marxar amb més de 150.000 persones. A França, els evacuats arriben als 300.000.
1: Llufa.
2: Tros de drap, de paper o de qualsevol altra cosa que es penja per burlar el vestit d'alguna persona sense que se n'adoni. Això és el que diu el president de la Generalitat, Salvador Illa, que no vol fer amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, després de l'error a l'hora de fer la mostra d'alumnat que va passar les proves PISA. Excloure un 23% d'estudiants i no el màxim del 5% que permet l'OCDE farà que aquests exàmens ara no siguin vàlids per treure conclusions sobre l'evolució del sistema educatiu. Niubó compareixerà aquesta tarda al Parlament.
1: Turisme.
2: Fet de viatjar per un país pel sol gust de conèixer-lo, per recreació o bé conjunt d'activitats, de tècniques i de serveis relacionats amb el transport i l'acolliment dels turistes. Ahir a Mallorca, justament, es va viure una manifestació contundent que reclamava posar fre als visitants a l'illa. Els residents denuncien que l'allau de turistes que reben ha fet augmentar tant el preu de l'habitatge que se senten expulsats de la seva illa.

0: Agora parlarem amb un dels representants dels manifestants, Dani Coma, portaveu de la plataforma Menys Turisme, Més Vida.
1: Posem-hi ara tres xifres amb el Pau Bartrolí. 250.000.
2: Són ja les persones evacuades de l'incendi de la Gironda, França, on el foc continua a tocar de Bordeus, i les autoritats avisen que no es preveu que puguin tornar aviat a casa. En aquests moments el foc és a només 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de la ciutat francesa. Els bombers estan especialment preocupats per demà, ja que s'esperen temperatures que podrien arribar als 40 graus. El president Emmanuel Macron presideix aquest matí, a partir de les 10, una reunió de crisi per afrontar l'emergència d'uns incendis que ja han cremat més de 42.000 hectàrees.
1: 300.
2: Són les formigoneres que han estat necessàries per reomplir l'esvoranc de les obres de l'R2 a Montcada i Reixac. Sis dies després, els trens ja tornen a circular en tot el seu recorregut. Segons ha informat Renfe, l'R2, l'R2 Nord i l'R11 han recuperat el servei, tot i que s'ha establert una limitació temporal de velocitat en el pas pel punt de l'afectació.
1: 83.
2: Les empreses catalanes dedicades al sector aeroespacial, una xifra que s'ha triplicat en els últims sis anys. La majoria són pimes que treballen per administracions públiques, facturen 237 milions d'euros l'any i donen feina a 1.800 treballadors, segons dades d'un estudi de l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa. El sector aeroespacial continua creixent i els experts hi veuen un futur esperançador. El defineixen com a clau per garantir la sobirania estratègica europea.
1: I les imatges amb la Sílvia Comet. A la primera imatge hi veiem foc, flames, que ocupen més de tres quartes parts de la foto. A la part baixa, un bosc.
3: És l'incendi d'Àvila, el pitjor de tots els que hi ha hagut a la història d'Espanya. Aquestes flames descontrolades han cremat més de 50.000 hectàrees i han afectat 90.000 persones que han estat confinades o evacuades. El foc continua descontrolat, tot i que els bombers són moderadament optimistes perquè es preveu que les condicions meteorològiques millorin una mica en les pròximes 48 hores i això podria afavorir l'atac a les flames.
1: A la segona imatge, un tren que passa. Al fons s'hi veuen grues i al costat del comboi una muntanya de grava.
3: És un dels trens de les línies R2, R2 Nord i R11 que ja tornen a circular i passen a pocs metres de l'esvoranc que es va obrir a l'altura del barri barceloní de Vallbona. Ara està ple de formigó, però encara està envoltat de camions i grues perquè les obres de soterrament continuen. Per precaució, temporalment, els trens circulen a menys velocitat.
1: I a la tercera imatge hi veiem gent despullada i pintada de colors molt vius, com el rosa, el blau, el groc, el verd, això en una plaça flanquejada per palmeres.
3: El fotògraf novaiorquès Spencer Tunick ha reunit mig miler de persones nues i tenyides de colors a les Palmes de Gran Canària, que són les que formen l'obra titulada Gran Spectrum, per reivindicar la inclusió LGTBIQ+. A les instantànies s'hi veuen primer les persones nues de peu dret i després en diferents posicions estirades a terra. La performance s'ha fet hores després de l'atemptat contra la Marxa de l'Orgull a Berlín.
1: Ara mateix falten 8 minuts per arribar a les 8.
4: Catalunya Ràdio.
5: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
6: El tast vertical és del programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
5: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
6: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
7: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
8: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
9: Una de les 10 candidates és... Mori el Branc, de Fetus.
10: En Joan va baixar la fonda...
9: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
8: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
11: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
9: Aquest estiu, crims.
11: És un veí que sortia bé de casa seva i li han disparat.
9: A Catalunya Ràdio.
12: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
9: Posem llum a la foscor.
13: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
9: Què va passar? Qui ho va fer?
14: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
9: I per què?
15: No sé per què cogí el martillo i la pegué.
9: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
16: Comencem.
17: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
18: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Al matí de Catalunya Ràdio repassem els titulars en 2 minuts. Crema sense control l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià.
2: Ja ha forçat el desallotjament de 17.000 persones. Els bombers confien contenir-lo aviat. Antonio Rodrigo, cap d'extensió.
16: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
2: Les autoritats tenen bastant clar que el foc va ser intencionat. Avui Pedro Sánchez es desplaça a la zona.
1: I el foc de Madrid, Toledo i Ávila ja és, sobretot en el cas d'Ávila, el més gran de la història d'Espanya.
17: Continua sense control i ja ha arrasat 77.000 hectàrees. El temps no ajuda i l'objectiu dels bombers és evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajuntin.
1: A França, l'incendi de la Gironda ja ha cremat una superfície que equival a 4 vegades la ciutat de París.
2: Hi ha 9 bombers ferits. Les flames ja han arribat a 15 quilòmetres de Bordeus, però de moment es descarten evacuacions massives de la ciutat.
1: I a Catalunya, la consellera d'Educació compareixerà aquesta tarda al Parlament per explicar els errors a la mostra de les proves PISA.
17: El departament va excloure més alumnes dels permesos. L'OCDE ha invalidat les proves i aquest any no hi haurà diagnosi del nivell educatiu dels alumnes catalans. Salvador Illa s'hi ha tornat a referir aquesta matinada.
19: Aquí no es tracta de menjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir ahir, a tot el meu suport.
1: La manifestació contra la saturació turística a Palma acaba amb càrregues policials.
2: Hi ha hagut una desena de ferits. Fins al final, la protesta havia estat pacífica, amb desenes de milers de participants.
20: Així que el que volem defensar és que nostre i un turisme de qualitat.
21: És un moment de dir basta i de començar a fer qualque cosa.
1: I la policia alemanya abat a trets el presumpte autor de l'atropellament massiu de dissabte a Berlín.
17: Va causar un mort i una trentena de ferits durant una festa amb motiu de l'orgull LGTBI. El conductor tenia antecedents per radicalització.
1: I els esports, el Barça viatja avui cap a Anglaterra per començar un estatge d'una setmana.
2: Encara no hi seran bona part dels mundialistes.
22: Bon dia, doncs aquesta setmana esperem que el temps estigui dominat per una calor normalitzada per l'època, que anirà apretant, anirà pujant el termòmetre, i en tot cas a partir de dijous i a final de setmana parlem d'una calor ja intensa un altre cop, amb valors que superin àmpliament els 35 graus a Ponent. Però avui no, avui encara els termòmetres més elevats arribaran a aquests 35, cap al Pla de Lleida, Terres de l'Ebre, i en general amb sol, només amb alguns núvols poc importants al nord-est, amb unes matinades que de moment encara es mantenen molt agradables, com la que esperem que també ho sigui al llarg del dia de demà.
1: La mobilitat a aquesta hora. Maria, què ens expliques?
17: Avui és el primer dia laborable en què els trens ja circulen entre Montcada i Reixac i Barcelona-Sant Andreu després del tall a causa de l'esvoranc a les línies R2, R2 Nord i R11. Això sí que cal tenir en compte que els trens en aquest punt passen més lents del que és habitual. De fet, ja estem veient alguns retards de 15 minuts a l'R11. D'altra banda, recordem que al metro, a l'L1, no hi ha servei entre Florida i plaça de Sants per obres fins al 28 d'agost.
1: Gràcies, Maria. I ens falta el trànsit. Mariluz, què ens expliques? Bon dia.
23: Doncs que hi ha cues a la P7 a diversos trams en sentit sud, uns 8 quilòmetres entre la Roca del Vallès i Montmeló, i és que hi ha un vehicle avariat que està situat al voral. També carregada la mateixa P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en direcció Tarragona i de Bellaterra a Barberà direcció Girona. Es manté la cua a l'autopista C16 entre Terrassa Oest i Terrassa Centre direcció Barcelona. També hi ha aturades entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. I destaquem també la ronda litoral amb cua del Fòrum a la Barceloneta, direcció Llobregat, i entre Mercabarna i Montjuïc, en sentit Besòs, a causa també d'un vehicle avariat.
1: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
23: Fins ara.
1: Tot això en un matí en què, evidentment, la prioritat són els incendis. Recordem que ara mateix a Catalunya el panorama és notablement millor del que era fa, per exemple, dues, tres setmanes, però el risc continua sent alt i molt alt, i, de fet, les autoritats diuen que només cal veure què està passant al nostre voltant per veure la magnitud del risc que tenim ara mateix. Recordem que, d'una banda, tenim l'incendi al País Valencià, que continua sense control, a la Vall d'Uixó, i després aquest incendi de Madrid, Ávila i Toledo, que també continua cremant sense control. De seguida, aquí al matí de Catalunya Ràdio, anirem al directe per veure com evoluciona aquest panorama. Ara falten 2 minutets mal comptats per arribar a les 8 del matí.

0: I com sempre, com cada dia a aquesta hora, doncs dediquem una cançó a qui vulgueu. Ja sabeu que li hem donat festa al Manu, però podeu dedicar una cançó igualment, eh? L'únic que heu de fer és enviar-nos una nota de veu al 636-360609, al 636-360609, ens expliqueu com us dieu, a qui li voleu dedicar, quina cançó i per què. És el que ha fet la Berta, per exemple.
1: Hola, bon dia. Soc la Berta i avui el meu germà Biel fa 10 anys. Li volia dedicar la cançó de Beautiful Things de Benson Boone, ja que em recorda molt a ell perquè és una de les seves preferides i me l'estimo molt.

0: Molt bon dilluns, molt bon dia a tothom. Avui ens llevem amb una baixada de les temperatures respecte a aquests últims dies. Ja es va notar ahir diumenge i avui continua, si fa no fa, en la mateixa línia. Però insistim en el que fa estona que estem dient aquí a Catalunya Ràdio, que és que el risc d'incendis continua sent alt. 84 municipis a Catalunya en perill extrem d'incendi, 173 en perill molt alt. La situació continua sent delicada. A Catalunya és notablement millor, ja no només del que era fa uns dies, sinó notablement millor del que teníem al nostre voltant. Perquè, evidentment, si mirem cap a dalt o mirem cap a baix, el panorama és francament complicat. Si sumem els incendis de la Vall d'Uixó, al País Valencià, i els de Madrid, Àvila i Toledo, estem parlant de 136.000 persones desallotjades o confinades. 136.000. Per no parlar del nombre d'hectàrees cremades que converteixen l'incendi d'Àvila en el pitjor incendi de la història d'Espanya. Però és que si mirem al nord, a França, a l'incendi de la Gironda, són més de 200.000 les persones que estan desallotjades. La magnitud de la qüestió ha arribat fins al punt que l'alcalde de Bordeus ha sortit en aquestes últimes hores per dir que no es contempla desallotjar Bordeus. L'alcalde dient no es contempla desallotjar Bordeus. De moment. És que hem de tenir present que es tracta d'un incendi que està a una trentena de quilòmetres del centre de Bordeus i a una quinzena de quilòmetres de l'àrea metropolitana de la ciutat. En fi, de seguida actualitzant aquesta situació dels incendis en un dia en què l'altre tema del dia estarà al Parlament. Aquesta tarda compareix la consellera d'Educació, la consellera Esther Niubó, per parlar d'aquesta incidència tècnica, que és com s'ha referit el departament, el problema que hi ha hagut amb les proves PISA, que bàsicament passa perquè se n'han exclòs més alumnes dels que permet l'OCDE, que és qui organitza les proves, i això fa que els resultats de Catalunya de les últimes proves no es puguin comparar ni amb anys anteriors, ni amb altres zones, ni amb altres països. L'oposició demana explicacions, el sindicat de mestres demana explicacions, els directors d'instituts declaren explicacions. Avui, aquesta tarda, la consellera les donarà al Parlament de Catalunya, una consellera que ha rebut aquesta matinada el suport per segona vegada en pocs dies del president Salvador Illa. Tot això ho explicarem de seguida ara mateix, però començàvem parlant d'aquesta baixada de les temperatures. Jofre Genoé, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Què ens expliques? Com serà el dilluns?
1: Bé, doncs agradable en conjunt, amb una calor moderada. De fet, comencem amb aquests 7 graus a Bonavé, a Das, 8 graus, fins i tot a Núria, 8 graus, també a Prades, 7 graus, i han desaparegut els valors tropicals a l'interior i també els tòrrids a la costa. De fet, el valor més alt, i perquè és una illa de calor, a la zona del barri de Raval, aquí costa baixar el termòmetre, i és de 24 amb 8 a Rodonín, doncs aquests 25, l'únic valor doncs que toca aquesta xifra. Bé, avui esperem que les màximes com a molt arribin a prop dels 35-36 a les zones més càlides, per tant és una calor força suportable, i en conjunt amb sol hi ha una mica de tramuntana a l'Empordà que ha d'anar de baixa, i aquests núvols poc importants, alguns núvols baixos al voltant de la costa central, sobretot l'extrem nord, també Guilleries, Montseny, han d'anar esqueixant-se, i potser a la tarda apagui algun núvol al Pirineu, però no n'esperem pas conseqüències. Pels propers dies doncs es mantindrà aquesta estabilitat, però amb un termòmetre que anirà remuntant i amb una calor que es tornarà a intensificar, sobretot a finals de setmana.
0: Finals de setmana tornarem a pujar termòmetres, pel que dius, Jofre?
1: Sí, sí, bé, és una mica el que tocaria
0: el que toca.
1: També per l'època. Sí, ambient canicular, la canícula d'estiu estem.
0: Doncs, Jofre, mil gràcies, fins ara.
1: Fins ara.
0: Són les 8:04. Tenim encara bona part del país amb risc alt, com a mínim, pel que fa als incendis forestals. De fet, hi ha 84 municipis catalans en perill extrem i 173 més en perill molt alt. Es manté restringit l'accés a 6 espais naturals per evitar que l'activitat de la gent hi pugui fer, pugui provocar un foc forestal que és, per damunt de tot, el que es vol evitar. Les comarques on caldrà estar més atent, tot el país en general, però es demana que estiguem especialment atents, són tota la zona del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Però, com dèiem ara mateix, la situació és francament pitjor al nostre voltant.
2: ¿Tienes alguna otra brigada por allá?
0: Perquè si sumem els incendis de la Vall d'Uixó, el País Valencià i els de Madrid, Àvila i Toledo, estem parlant de 136.000 persones desallotjades o confinades, i a França són 220.000 les persones que estan havent de passar aquestes hores fora de casa seva. Tots aquests incendis que estem dient cremen sense control. Sí que és veritat que les últimes hores ens diuen que la cosa pinta una miqueta millor, les perspectives són una mica millors que les que teníem ahir a aquesta hora, per exemple, però vaja, ara mateix això continua cremant sense control. Anem a repassar com tenim ara mateix tots aquests incendis i comencem pel del País Valencià. Anem a València en directe amb Alba Barbós. Alba, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Què sabem? Doncs, com està el panorama?
3: A veure, l'incendi continua actiu. Les condicions meteorològiques seran les mateixes avui que les d'ahir. Fins demà els bombers no preveuen que la humitat pugi i que els ajudi. Tot i així, els efectius han pogut contenir l'avenç del foc. L'última actualització és de 6.500 hectàrees afectades, un perímetre de 48 quilòmetres. El foc crema cap al nord de la Vall d'Uixó i endins de la Serra d'Espadà. Es manté el confinament dels veïns de la vall i s'hi han sumat en les últimes hores els d'Onda i Betxí perquè els hi arribava el fum de l'incendi. També hi ha 16.000 persones evacuades de 18 municipis del sud de la província de Castelló. Unes 700 han estat reubicades en pavellons i la majoria, però, han pogut tornar a la seva residència habitual o també en cases de familiars. Ara bé, els confinaments dels allotjaments es mantindran almenys fins a aquesta mitjanit. Antonio Rodrigo, subinspector dels bombers de Castelló, afirmava que el foc ja està dins de les capacitats d'extinció dels bombers.
4: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
3: Treballen també amb focs tècnics per mirar de contenir-lo. Aquest matí a les 10 hi ha una nova reunió per seguir l'evolució del foc i cap al migdia s'espera que es desplaci fins a la zona del foc el president espanyol Pedro Sánchez.
0: Gràcies, Alba. Fins ara, amb qualsevol novetat, micros oberts. És important el que deia l'Alba, que la previsió és que el foc entri dins de les capacitats d'extinció, perquè fins ara no ho era. Això ho hem explicat diverses vegades, ja vam parlar l'estiu passat, que hi ha incendis que per la seva pròpia característica no es poden apagar a menys que canviïn les circumstàncies meteorològiques, com és el cas del que ha passat a València. Fins aquesta mitjanit, ens deia l'Alba Barbosa, que hi hauria, es mantindrien les persones confinades i fins i tot desallotjades. Entre les persones de qui s'ha ordenat doncs, confinar-se a casa, hi ha molts dels veïns de la Vall d'Uixó, com la Marta García. Marta, bon dia de nou.
5: Hola, què tal? Bon dia.
0: Marta, parlàvem abans i deies que com a mínim dona una mica la sensació pel fum, per la pudor, per la cendra, que la cosa va una mica millor del que era, sobretot fa 24 o 48 hores, oi?
5: Sí, exacte. Com a mínim així en la vall, perquè ara vos ho explicava Alba, clar, el tema ara més delicat està en la zona una miqueta més nord, cap a Onda, cap a Betxí, allí la situació ara mateix, especialment en Onda, la tenem més complicada, però clar, per la gent de la vall sí que mos dona un xicotet respiro, això, perquè és de veres que el cel està una miqueta més net de lo que estava ahir o especialment dissabte, la cendra en tenim a muntó acumulat, però pareix que ja no mos estiga caent tanta, avui hem pogut obrir les finestres, de moment en algun les zones de la casa les tenim obertes i no respires aquella olor de cremat i per lo menos en la vall particularment la situació és una miqueta millor. Sí que és de veres que Nules, Onda, Betxí, tot això està més complicat ara mateix.
0: Us han dit alguna cosa de quan es pot aixecar el confinament?
5: Les ordres que tenim, perquè l'Ajuntament de la Vall mos va informar molt a través de les xarxes socials, perquè també va passar que se van cremar, se van socarrar totes les antenes i, per tant, la televisió local no va poder emetre durant moltes hores, la ràdio tampoc, ara ja ho han recuperat, però els canals de l'Ajuntament han seguit funcionant i a través d'ahir mos informen i el que sabem és... Sabem més com una nova resolució que manté les mateixes condicions, tres barris desallotjats, confinament de tota la població, fins a última hora de la nit, oui. Això vol dir que és estrictament així? No, potser s'avança el desconfinament, potser s'allarga, però com a mínim les pròximes hores la situació se manté exactament igual.
0: Marta, mil gràcies. Fins ara, una abraçada ben forta.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Aquest tenim aquest incendi al País Valencià, que evidentment doncs, era un dels que generava més neguit. Ja són 6.500 les hectàrees cremades per aquest incendi al País Valencià. Les últimes hores diuen, com ara explicàvem, que la cosa comença a pintar una miqueta millor, que no vol dir que pinti bé, vol dir que pinta millor del que pintava fa 24 o 48 hores. Però a banda d'aquest incendi al País Valencià, tenim els incendis de Madrid, Ávila i Toledo. Aquí, en conjunt, 77.000 hectàrees cremades, és l'últim balanç, al voltant de 90.000 persones evacuades o confinades. D'aquestes 77.000 hectàrees, només a Ávila són 50.000, la qual cosa el converteix en el pitjor incendi de la història d'Espanya i en un dels pitjors anys que recorden.
6: Que llevamos 153.000 hectàrees afectades en tot el territori nacional. 153.000 supone 6 veces más que el año 2025 si comparamos con el mismo periodo. Es decir, que el año 2025 fue extraordinariamente complejo, extraordinariamente complicado, y estamos viendo cómo este año se multiplican por 6.
0: és el que deia la vicepresidenta i ministra per la Transició Ecològica donant aquestes dades d'aquest incendi molt, molt reveladores. Busquem també l'última hora des de Madrid, Tània Tàpia. Molt bon dia.
7: Què tal, bon dia.
0: Com està això?
7: Doncs els efectius avancen en positiu, ens diuen aquesta nit, però molt a poc s'esperen, a més, avui ratxes de vent de 30 km hores a moltes de les zones on treballen, i això els fa encara més complicat poder controlar aquest foc. Ha estat la quarta nit per moltes persones, per milers de persones fora de casa. Avui alguns preveuen la llum. Hem de saber que podran tornar els que havien desallotjat d'un càmping, també d'una residència de gent gran, però molts no saben encara ni com està a casa seva i avui dilluns no poden anar ni a treballar. S'espera que el ministre de l'Interior actualitzi la situació aquest matí a les 10. Hi ha reunió dels equips d'emergència al centre de coordinació. Les darreres hores marrals que deia que era el foc més agressiu, el més greu que s'havia viscut, i que el perill és que els flancs s'uneixin. Demà, recordem, el Consell de Ministres declara aquests territoris com a zones greument afectades per una emergència de protecció civil, tot plegat per anar més ràpid en les ajudes.
0: Tot això pel que fa a les feines d'extinció d'aquest incendi, que per descomptat és la prioritat, però Tània, un altre punt d'aquest incendi, i segurament en parlarem molt a les pròximes setmanes, sobretot quan això comenci a estar encarrilat, és la part política, no? Perquè havíem vist, per exemple, la presidenta Díaz Ayuso i el president Pedro Sánchez aparcant les diferències, donant-se la mà, vaja, aparcant les diferències, com a mínim, de portes en fora.
7: Sí, això que la cosa va començar una mica més escalfada les primeres hores de l'incendi, Ayuso va acusar de mamarratxo al ministre d'Òscar Puente, també el delegat del govern a Espanya, perquè deia que no era moment de parlar de si era necessari o no era necessari cridar l'home. Recordem-ho, és la primera vegada que es declara l'emergència nacional per uns focs, ho va demanar Ayuso. Els focs han saltat a tres comunitats, Madrid, Castella i Lleó i Castella-La Manxa. També Toledo s'ha incorporat en les darreres hores en aquesta emergència nacional i, per tant, aquella tensió inicial les darreres hores, però ha anat a missatges per lluar la unitat, la feina coordinada, ho deia també en les darreres hores Feijóo, que advertia que calia refrescar l'ambient polític per, tant com dius, primer apagar les flames, però del tema polític segur que ens sentirem a parlar.
0: Gràcies, Tània. Fins ara.
7: Fins ara.
0: I això, hem parlat de l'incendi al País Valencià, hem parlat d'aquests incendis a Madrid, Ávila i Toledo, però no oblidem França. El foc de la Gironda acumula 220.000 persones evacuades. A més, és un incendi que ha arribat a tallar l'autopista i la via fèrria i la connexió, per tant, amb Espanya. La bona notícia del matí, la donaven els bombers, és que durant la nit l'incendi no és que hagi millorat molt, però com a mínim, han dit, està globalment estable, és a dir, no avança tant com ahir.
8: Il n'y a pas d'évacuació de Bordeaux à l'ordre du jour ici. Le feu est davantage ailleurs au sud. Il est toujours en lisière de
0: Metropole. I el que dèiem abans, aquesta nit l'alcalde de Bordeus ha hagut de sortir per dir que no es plantegen evacuar la ciutat perquè va haver-hi un moment que el rum-rum anava en aquesta direcció, més que res perquè les flames estan a 15 quilòmetres de la ciutat, a 30 del centre de Bordeus, perquè ens entenguem, però a 15 quilòmetres dels primers municipis de l'àrea metropolitana de Bordeus. Buscant també l'última hora d'aquest incendi, de l'incendi de la Gironda, Laura Bertran.
9: La nit que acabem de passar ha estat relativament tranquil·la, amb temperatures més baixes que les nits anteriors. La situació és, doncs, globalment estable en relació amb ahir, és a dir, 42.000 hectàrees afectades. El foc, però, continua actiu. Recordem que hi ha 220.000 persones que han hagut de ser evacuades. Segueixen treballant-hi uns 6.000 efectius mobilitzats de tots els cossos, bombers, exèrcit, policia i voluntaris. Les autoritats han anunciat que 84 bombers han resultat ferits. Aquest matí, a les 10, el president francès Emmanuel Macron ha convocat una reunió interministerial a París. Des de Bordeus, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Laura. Així tenim el panorama d'aquests incendis. I a Catalunya, us preguntareu, doncs a Catalunya ho dèiem abans, ara mateix hi toquem fusta. No tenim cap incendi, però sí que tenim 84 municipis en perill extrem i 173 més en perill molt alt. És per això que des de les autoritats no es cansen de repetir una crida a la prudència, molt especialment si passeu per la muntanya, si passeu per zones boscoses, molta, molta prudència, perquè la cosa es pot complicar en qualsevol moment. Ara escolteu el matí de Catalunya Ràdio i ens falta un minut per arribar a un quart de nou. L'altre tema del dia té a veure amb els informes PISA.

0: Perquè aquesta tarda al Parlament compareix la consellera d'Educació, la consellera Esther Niubó, per parlar de la crisi que hi ha hagut al voltant d'aquestes proves.
1: Aquesta incidència tècnica, aïllada i puntual, que el que fa, doncs, que la mostra de l'alumnat que ha revisat la prova PISA 2025, doncs els resultats no siguin comparables a la resta de, doncs, de resultats d'anys anteriors, ni tampoc a d'altres comunitats autònomes.
0: Són les explicacions que fins ara ha donat el Departament, les que feia la directora general de Currículum de la Generalitat. Avui insistim que sentirem la consellera, sentirem la titular del Departament, sentirem Esther Niubó, després que bona part de l'oposició i també part de la comunitat educativa li hagin reclamat més explicacions de les que s'han donat fins ara. Aquesta compareixença, que aquesta tarda farà la consellera del Parlament, no hi serà el president Salvador Illa, que continua de viatge al Vietnam, però des d'allà ha tancat files amb la consellera. Anem en directe ara mateix a Hanoi, al Vietnam. Albert Prat, com estàs? Molt bon dia.
2: Què tal, Freddy? Bon dia.
0: El president Illa ja va donar suport ahir a la consellera, però aquesta matinada ha volgut tornar-hi.
2: Sí, el president descarta apartar la consellera d'Educació. En públic, Salvador Illa ha defensat la consellera, només parla de la consellera, però passi el que passi, el govern primer ha d'esbrinar on és l'origen del problema, què va fallar, i des del Vietnam Illa ha sortit a calmar els ànims dels directors de centres que ja es veuen les culpes a sobre.
3: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú, aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir ahir, de tot el meu suport.
2: De fet, el president està en plena gira pel sud-est asiàtic, per això no ha volgut anar més enllà, s'ha limitat a repetir el que ja dèiem, el que diu el govern, que és que ha sigut una incidència tècnica, ha evitat valorar les conseqüències que tindrà aquest error i ha deixat, doncs, això, que sigui la consellera qui doni totes les explicacions aquesta tarda, a partir de les 3 al Parlament.
0: A partir de les 3, aquest ple i aquesta compareixença. Gràcies, Albert, fins ara.
2: Que vagi bé.
0: Recordem que tot això té a veure amb les proves PISA. Són aquestes proves que serveixen per avaluar el nivell dels alumnes i que sovint es fan servir per comparar, doncs, en aquest cas Catalunya, amb altres zones i amb altres països, i en les quals, en els últims casos, en els últims anys, els resultats no havien anat especialment bé. El que ha passat aquesta vegada té a veure, per ser més exactes, amb la mostra d'aquestes proves. Sílvia Solanes, com estàs? Bon dia.
4: Bon dia.
0: El tema clau és que Catalunya no ha aplicat correctament els criteris de l'OCDE, que és qui organitza les proves PISA. Aquesta organització té uns estàndards per decidir quins alumnes i, sobretot, quants alumnes han de passar aquestes proves i quins i quants no l'han de passar.
4: Sí, per exemple, es pot decidir que en quedin exclosos alumnes amb una discapacitat o els que no coneguin prou l'idioma. L'OCDE marca que el percentatge d'alumnes exempts per aquests motius ha de ser d'un màxim d'un 5%. A Catalunya va ser el 23%, és a dir, el nombre d'alumnes que no van fer les proves va ser massa elevat.
0: I per això mateix no es pot comparar els resultats de Catalunya amb d'altres zones, perquè el nombre d'alumnes a qui es va excloure, a qui es va eximir de fer aquestes proves, és massa gran. De fet, ho deia ara la Sílvia, el màxim és un 5%, a Catalunya va ser el 23%. En qualsevol cas, el govern diu que això a l'OCDE no és la primera vegada que passa, que ja ha passat altres vegades, això és veritat, però avui, per exemple, el diari Ara destaca que en el cas de Catalunya la xifra d'exempts és bastant, bastant més gran de les registrades fins ara.
4: Sí, l'últim informe PISA de l'any 2022, fins a 16 països van superar el llindar d'alumnes exempts que marquen els organitzadors de les proves. Un d'aquests països va ser Ucraïna, que en plena guerra va excloure el 26% dels alumnes. La resta, com a màxim, van arribar un 11% d'estudiants exempts.
0: Un 11%, que és veritat que supera el llindar del 5% que marca l'OCDE, però es queda lluny del 23% que tenia Catalunya. Avui en parlarem d'aquesta situació, en parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, amb la Montserrat de Verera, la Fra Blanco, la Milagros Pérez Oliva i la Laura Aznar. Farem una mica de prèvia d'aquesta compareixença de la consellera d'Educació i parlarem també amb el president de l'Associació de Directors Educatius de Catalunya, el Jordi Satorra, i amb el Francesc Padró, que és catedràtic de la Pompeu Fabra, però sobretot va ser responsable de polítiques educatives de l'OCDE i, per tant, coneix molt bé aquestes proves. I en parlarem per veure com pot anar aquesta compareixença d'aquesta tarda, quines explicacions pot donar la consellera aquesta tarda. Des dels partits de l'oposició diuen que aquí calen explicacions molt més profundes de les que s'han donat fins ara. I, per cert, ja que parlem de l'oposició, ja que parlem del Parlament, avui tenim enquesta a la portada del diari El Periódico, que va, si fa no fa, la línia del seu de fa uns dies, però segurament mostra una línia bastant més accentuada, Sílvia.
4: Sí, diu que el PSC guanyaria les eleccions, però amb 8 escons menys, Aliança Catalana podria ser la segona força disputant-se la mà esquerra. Junts perdria la meitat dels diputats, també pujaria Vox i a la cambra no hi hauria cap possible coalició o aliança que assumés majoria. L'enquesta del Periódico també apunta que una de cada 10 persones que fa 2 anys van votar Salvador Illa ara farien costat a Aliança Catalana.
0: I aquesta setmana, encara parlant de la crònica política, tornarem a parlar del nou model de finançament. Es debat en un Consell de Política Fiscal i Financera, ja sabeu, aquesta agrupació on es reuneixen els consellers d'Economia i d'Hisenda de les comunitats autònomes, amb el govern espanyol. De fet, aquesta reunió l'ha convocada el propi executiu de Pedro Sánchez per debatre el finançament amb les comunitats autònomes. Recordem, una vegada més, que de moment només hi dona suport a Catalunya. Laia Framis, bon dia.
5: Sí, bon dia. El Ministeri d'Hisenda ha convocat les comunitats dimecres i el seu objectiu és deixar enllestida la proposta de reforma del model de finançament autonòmic per poder-la aprovar al Consell de Ministres i portar-la ja al Congrés. El govern espanyol hi defensarà el model que va pactar amb Esquerra i que de moment només té el suport de la Generalitat. Totes les comunitats autònomes del PP s'hi oposen. De fet, l'han batejat com a model Junqueras i tampoc l'acaben de veure amb bons ulls les autonomies on governa el PSOE. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, demana altura de mires.
6: Hablar de financiación autonómica no se puede reducir a mirar al vecino o a mirar las elecciones, a mirar si me conviene o no atacar a Catalunya i hacer anticatalanismo.
5: L'actual model de finançament autonòmic està caducat des de fa més de 10 anys. Si s'aprova el que proposen el PSOE i Esquerra, Catalunya rebrà gairebé 4.700 milions més l'any 2027. Serà la tercera comunitat que aporta més diners i també la tercera que més en rep. Laia Framis, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Laia. Passen ara mateix 5 minuts d'un quart de 9. Aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics del matí.
7: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
8: CaixaBank. Elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
9: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
8: CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
7: Al matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs som-hi, repassem els bàsics del matí amb la Maria Fernández Noguera, la Sílvia Comet i la Mireia Isar. Molt bon dia.
10: Bon dia.
0: Avui és el primer dia feinem el funcionament habitual de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, és a dir, les línies afectades per l'esvoranc de Montcada i Reixac.
11: L'incident que va tenir lloc dimecres passat va obligar a interrompre el servei ferroviari de les tres línies fins ahir al matí, quan Renfe va restablir la circulació dels trens.
0: Per tant, veurem avui com va en aquest, diguem-ne, restabliment de la normalitat. És veritat que no hi ha escoles, no hi ha universitats, però vaja, avui és el primer dia feiner que funciona això. N'estarem pendents. Mentrestant, alguns dels veïns del barri del Putxet que van haver de desallotjar per l'esvoranc de les obres de la línia L9 del metro podran tornar aquesta setmana, en principi, a casa seva, Berta Torrades.
12: Entre aquesta setmana i la primera d'agost hauran tornat el 60% dels veïns afectats i encara quedarà pendent el retorn de l'altre 40% dels veïns. Ara, alguns preparen una reclamació col·lectiva contra la Generalitat perquè se'ls compensi més enllà de bestretes i préstecs. Carmen Pérez Pozo és la seva advocada.
13: Els veïns estan amb molta incertesa i molt angoixats. Demanarem tres coses. Una, per una banda, els danys materials, una altra, els danys personals i, per una altra banda, els danys econòmics.
12: Aquesta setmana el Departament de Territori activarà un dispositiu per atendre els inquilins que s'acullin al dret de suspendre el pagament del lloguer. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Berta. I si abans dèiem que avui, aquesta tarda, hi ha aquesta compareixença al Parlament de la consellera d'Educació, un altre conseller, com és el d'Agricultura, es reuneix avui amb el sector agrícola. Òscar Ordeig i el sector reuneixen a Montblanc, a la Conca de Barberà, després de les mobilitzacions d'ahir i de divendres.
14: El sector reclama mesures contundents per fer front a la sobreplotació de conills i una millora de gestió de les zones d'especial protecció per a les aus.
0: Més detalls, Alba Mor.
15: Tot i la convocatòria de la reunió per part d'Agricultura, una trentena de tractors van tallar el trànsit ahir diumenge a la rotonda d'entrada a la ciutat de Tàrrega per l'A2 en una acció de protesta. El president d'Assaja, Pere Roquer, i el representant de Ramaderia d'Unió de Pagesos, Josep Maria Pijuan, asseguren que les mobilitzacions continuaran si no surten de la reunió amb un acord.
16: La reunió no és per sentar-nos a preparar una altra reunió, sinó és per firmar coses que siguin concretes i que la gent s'ho senti.
17: Per tant, esperarem a veure què passa, si no, continuarem, això està evident.
15: Entre les demandes, un pla d'actuació a les zones més afectades per la sobrepoblació de conills, compensacions per les pèrdues de producció per la fauna cinegètica i un replantejament de les ZEPA.
0: 8 i 23 minuts, escolteu al matí de Catalunya Ràdio. A Palma, la manifestació contra la saturació turística ha acabat amb la Policia Nacional carregant. Carregant amb porres, amb bales de goma, la policia havia tancat els accessos on s'havia de llegir el manifest, a ses voltes, la gent reclamava entrar-hi i aquí és on hauria començat la tensió amb els agents.
18: Un final violent per a una manifestació que havia transcorregut de manera totalment pacífica durant tota la tarda, amb desenes de milers de participants que demanaven poder viure a casa seva.
19: Diuen que Mallorca sense turisme es mor i els meus se van passant no se varen morir de fam. Així que el que volem defensar és ca nostra i un turisme de qualitat.
10: platges que nosaltres anàvem habitualment, diguem-ho, és impossible, i perquè no pot circular per aquesta illa de manera normal. I bueno, crec que és un moment ja de dir basta i de començar a fer qualque cosa.
20: Molt bé. Comptar que quan siguen grans no podran comprar una casa.
18: A Mallorca no arriben a ser 1 milió les persones que hi viuen, però l'any passat hi van anar 19 milions de turistes.
0: Encara parlant de turisme, si hi ha una atracció turística de la qual parlarem molt, moltíssim, en les pròximes setmanes, és l'eclipsi. L'eclipsi del 12 d'agost. I ara, per exemple, sabem que els càmpings que s'afegeixen a l'eufòria que hi ha per trobar un allotjament a les zones del país amb bona visibilitat de cara a aquest eclipsi del 12 d'agost. De fet, diuen els càmpings que s'han disparat les reserves, sobretot de gent del país, i que ja fa temps que no els hi queda ni una plaça. Fèlix Martín.
21: El fet d'estar a la natura i en espais oberts ha fet avançar les reserves per aquella setmana d'agost i amb un canvi respecte d'altres anys. Hi ha molts més clients de proximitat, ha confirmat al Matí de Catalunya Ràdio el vicepresident de la Federació Espanyola de Càmpings, Albert Casas.
22: I segurament ha fet créixer un volum més d'aquest client de proximitat, àrea metropolitana, l'àrea de gent del Tarragoní de Lleida, no? Que a vegades la costa tarragonina és un dels seus destins preferits. Ha augmentat una mica més aquest públic nacional en detriment de l'internacional per l'efecte aquest de l'eclipsi, no?
21: L'eclipsi total de sol del 12 d'agost també ha disparat les reserves hoteleres a les zones de visibilitat òptima. Tot i l'augment de preus, els allotjaments estan plens. Des de Girona, Fèlix Martín, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Notícia d'aquesta matinada. Un tiroteig a Seattle, als Estats Units, que ha deixat múltiples víctimes. De moment, hi hauria com a mínim dues persones mortes i cinc de ferides.
11: Segons informa la policia d'aquesta ciutat de l'estat de Washington, ha passat a la zona del Seattle Center, un entorn molt turístic on s'estava celebrant un dels festivals familiars més importants de la ciutat. Hi hauria un detingut i es busquen dos sospitosos.
0: Tot això després que a Berlín la policia hagi abatut el presumpte autor de l'atropellament massiu que dissabte va causar un mort i una trentena de ferits.
14: Va ser durant una festa amb motiu de l'orgull LGTBI i el conductor tenia antecedents per radicalització.
0: Anem ara a Berlín, Jordi Regàs.
23: L'autor de l'atropellament al Tiergarten a Berlín, a tocar de la zona on se celebrava la Pride a la capital d'Alemanya, ha mort aquest diumenge a la tarda pels trets de la policia. Abdul Balut va matar una dona i va ferir 29 persones amb una furgoneta mentre conduïa pel parc del centre de la ciutat. Friedrich Merz ha anunciat que prendran mesures per evitar fets similars.
24: No permetrem que aquest verí del terrorisme i aquest verí contra la nostra llibertat guanyi terreny en la nostra societat. Nosaltres som més forts i el nostre país ens mantenim units.
23: Des de Berlín, Jordi Regàs, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I tornant a Catalunya, hem de parlar i de lamentar un altre ofegament. En aquest cas, un home de 25 anys que va morir ahir al Segre, al seu pas per Camarasa, a la Noguera.
18: Els fets van passar a la zona del Congost del Mu. Un testimoni va alertar als Mossos que dues persones havien saltat a l'aigua des de les roques i que un d'ells se l'havien dut al riu. Els bombers van engegar un dispositiu de recerca que es va allargar un parell d'hores fins que el van trobar, enredat entre unes branques. És la cinquena víctima mortal en aigües interiors aquesta temporada.
0: I mort també un dels dos menors que havien quedat ferits dissabte en un accident de trànsit a la via Sèrgia de Mataró.
11: Va ser una col·lisió múltiple entre cinc cotxes i una moto en aquesta via que connecta la C32 amb el nucli urbà de la capital del Maresme, que va deixar 10 ferits de diversa gravetat. Entre ells hi ha un altre menor ingressat en estat greu a l'Hospital Sant Joan de Déu. Amb aquesta víctima són 78 les persones que han mort des del gener a les carreteres catalanes, segons les dades del Servei Català de Trànsit.
0: I encara alguna cosa més. El Departament de Drets Socials haurà de pagar la indemnització de 12.500 euros a un nen de 10 anys que va ser agredit sexualment per un noi de 15 mentre vivia en un centre residencial de la Generalitat.
14: L'advocada del pare de la víctima, Cristina Serra, ha explicat a aquesta emissora que l'agost del 2022 l'administració catalana li va retirar la tutela del nen i quan la Generalitat n'hauria hagut de tenir cura hi va haver l'agressió sexual.
25: La DGAIA considera que aquest nen està desprotegit a casa seva, adopta aquesta posició de garant de la protecció d'aquest menor i mentre el té sota la seva tutela passen aquests fets tan greus.
14: L'agressor, de 15 anys, va admetre els fets i ara està condemnat a 2 anys d'internament en un centre de justícia juvenil.
0: Escoltava el Matí de Catalunya Ràdio, ens falta un minutet per arribar a 9:15. A Xile han detingut l'últim exmilitar condemnat per l'assassinat del cantautor Víctor Jara.
26: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha.
0: Ho dèiem, l'han detingut l'últim militar, l'últim exmilitar que estava condemnat per l'assassinat de Víctor Jara. Recordeu que això va ser els primers dies després del cop d'estat de Pinochet l'11 de setembre del 73 contra el govern de Salvador Allende.
18: Es tracta de l'exoficial pròfug Nelson Hase Masei, que feia 3 anys que eludia l'acció de la justícia des que es va ratificar la seva condemna a 25 anys de presó. Dissabte, finalment, el van localitzar amagat en una zona rural del sud de Xile.

0: la calle mojada.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
2: Dos quarts de nou. De seguida repassem encara algun titular més que us volíem explicar aquí al matí de Catalunya Ràdio, però abans val la pena que fem un cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí, que ens actualitzem. Maria Fernández Noguera, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia. Avui és el primer dia laborable en què els trens ja circulen entre Montcada i Reixac i Barcelona-Sant Andreu a les línies R2, R2 Nord i R11. Cal tenir en compte que en aquest punt els trens van més lents del que és habitual i, per tant, pot haver-hi retards. De fet, ja veiem retards de 15 minuts a l'R11. D'altra banda, retards destacats també a l'R14, 15 minuts de demora en el tren que ha sortit de la Plana Picamoixons i que va cap a Barcelona a Sants, i també mitja hora de retard a l'R15 en el tren que va de Barcelona cap a Reus.
1: Bonpreu Esclat Energia, l'energia de Catalunya, us ofereix el temps.
2: Amb el Jofre Genué. Jofre, bon dia de nou.
4: Bon dia i bona hora.
2: Què ens expliques?
4: Doncs mira, que de fet és el segon dia consecutiu d'aquest juliol que no tenim nits tòrrides, i és que ha baixat força la temperatura aquesta matinada, fins i tot amb força fresca, amb valors que han baixat fins als 7 graus a diverses poblacions, com és Bonavé, el Pallars Sobirà o Prades. I de fet han desaparegut els valors tropicals a l'interior i també els tòrrids a la costa. Per tant, portem dos nits o matinades que hem pogut dormir millor, i amb màximes que prometen aquesta setmana que aniran pujant, però avui amb una calor molt moderada. De fet, ahir el valor més alt va ser de 33,9 i des de l'11 de juny no teníem temperatures inferiors als 35. Per tant, hem tingut una tongada de més de 35 graus, potser la més llarga que hem tingut mai. Bé, avui les temperatures més altes, 35-36 a molt estirar a Ponent, Terres de l'Ebre, i això sí, amb una perspectiva que al llarg de la setmana la calor vagi apretant, vagi pujant el termòmetre, sobretot a finals de setmana, però amb estabilitat. De fet, hi ha 4 núvols mal comptats que es poden mantenir en alguns sectors del país, més aviat núvols baixos, poc inofensius, en definitiva, i al llarg de la setmana poques nuvolades a tarda, esperem, potser algun al Pirineu i poca cosa més.
5: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
2: Vinga, ens falten les carreteres. Equip viari, Mariluz García, com estàs? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs es manté la cua a la P7 a diversos trams en sentit sud, a la Roca del Vallès, també de Granollers a Montmeló, perquè hi ha un vehicle avariat. També cua a l'autopista del Maresme, a la C31 a l'Ella, direcció Barcelona. I destaquem també l'autopista C16 entre Terrassa Oest i Terrassa Centre, en direcció Barcelona, per un camió cisterna avariat, i la Ronda Litoral amb llargues cues en tots dos sentits, de Fòrum a la Barceloneta, direcció Llobregat, i de Mercabarna a Montjuïc en sentit Besòs.
2: Gràcies, Mariluz.
6: Fins ara.
1: Al matí de Catalunya Ràdio.
2: Tres minuts ara mateix passen de 2:15 al matí de Catalunya Ràdio. Encara un parell de titulars més. De seguida farem l'actualitat esportiva. Però abans també volíem explicar que comencen les obres de recuperació de la cripta de l'església Sant Agustí de Tarragona. L'espai ha estat ocult durant més d'un segle i a llarg termini la idea és que es pugui visitar. Jordi Barranca.
7: Es calcula que la cripta acull les restes d'unes 21 persones. Roser Martín, responsable de la Secretaria Tècnica de Patrimoni de l'Arcabisbat, i mossèn Ignasi Durany, rector de la parròquia de Sant Francesc.
8: Extreure tot aquest rebliment, quan tinguem buit d'aquest espai, intentarem identificar les diferents fases constructives i millorarem les condicions d'aquest espai ara mateix.
9: Un dels objectius també és acabar aquesta intervenció, un estudi antropològic sobre aquestes restes humanes, no?, que també ens ajuden a esbrinar una mica a qui pertanyien, si són religiosos, si no ho són.
7: El temple és, a més, la seu de l'agrupació de la Setmana Santa d'aquí de la ciutat. Des de Tarragona, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Gràcies, Jordi. I si mirem a les plataformes...
10: Tu primer caso como agente del FBI y crees que tienes un asesino en serie.
11: Así es. Oh.
2: Hem de parlar, pel que fa a les plataformes de streaming, d'una renovació del catàleg per tancar el juliol, Montse Mas.
0: En sèries, Disney Plus aposta pel duel psicològic a Furious, amb Emmy Rossum en la pell d'una agent de l'FBI obsessionada a caçar una assassina en sèrie. Filmin estrena el thriller policial danès El Uniforme, i HBO Max porta l'animació per adults de Presidente Curtis, el primer spin-off de l'univers de Rick i Morty. I en cinema, la mateixa Filmin recupera el sensorial retrat de joventut Mektub, Mi Amor, Canto Uno, de la mà d'Abdelatif Kechiche, guanyador de la Palma d'Or per la vida d'Adele. I Prime Video busca l'atenció claustrofòbica amb La boca del diablo, un malson de cinc joves sota l'aigua, ambientada a Tailàndia. Montse Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Gràcies, Montse. 2:45 de nou, anem als esports, va.

0: Doncs vinga, parlem d'esports i seguim parlant de la gesta de Pogacar. Pau Dax, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia. El ciclista eslové de l'equip dels Emirats Àrabs entra al club selecte dels ciclistes que han guanyat la Gran Volta Francesa 5 vegades. S'uneix així a Anquetil, Merckx, Hinault i Miguel Indurain. En arribar ahir als Camps Elisis de París, després de la 21a i última etapa, Pogacar ja pensava en nous reptes.
2: The most important thing is that you enjoy what you're doing and you have...
3: El més important és gaudir del que fas i tenir gent al voltant en qui confies i que t'ajuden quan estàs en el teu pitjor moment per fer-te créixer i perseguir els teus somnis. Tu t'has de marcar els teus objectius i per mi ara, doncs, he de trobar un nou objectiu després d'això.
2: Need to now find a new goal after this.
1: Van completar el podi de París el belga Remco Evenepoel i el mexicà i company d'equip de Pogacar, Isaac del Toro, segon i tercer a la general. El corredor neerlandès Mathieu van der Poel es va imposar l'última etapa retallada perquè molts efectius de seguretat eren els incendis del departament de la Gironda.

0: encara en informació esportiva, Pau, cap a Anglaterra.
1: El Barça i l'Espanyol fan aquesta setmana una estada de pretemporada en terres britàniques. Els blaugranes viatgen avui i s'estaran una setmana a St. George Park, la ciutat del futbol de la Federació Anglesa. I divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Ho faran amb molts jugadors del filial i només 9 del primer equip, encara sense els mundialistes espanyols i Rafinha, que s'ha d'incorporar durant la setmana. Pel que fa a l'Espanyol, s'estarà una setmana a Anglaterra i jugarà dos partits contra equips de la Championship, la segona divisió anglesa. Dimecres contra el Burnley, club propietat també d'Alan Pace, i dissabte contra els Middlesbrough. També torna als entrenaments el Barça femení, amb Aitana Bonmatí al marge per les molèsties que arrossega de la lesió al peroné del curs passat. A la sessió d'avui ja hi serà la defensa central Martina Fernández, que torna al club blaugrana després d'un any i mig a l'Everton anglès i fins al 2029. Fernández és la tercera és el tercer fitxatge de les de Pere Romeu després de la portera estatunidenca Tyler McKamey i la central neerlandesa Renee van Aasten.

0: I pel que fa a la Fórmula 1, Pau.
1: Ahir es va disputar el Gran Premi d'Hongria amb la primera victòria de la temporada pel pilot britànic de McLaren, Lando Norris. Max Verstappen, amb Red Bull, va ser segon i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, de Mercedes, tercer. Antonelli marxa de vacances amb 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton.
0: 5 minuts i arribarem a 3 quarts de 9. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. De seguida comencem l'Àgora amb la Montserrat Nebrera, l'Afra Blanco, la Milagros Pérez Oliva i la Laura Aznar.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Ai, sangria, sangria.

0: Tarragona Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
1: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
0: Cris Joanico, Llach Gené 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
1: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
2: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar, ni travessar oceans per descobrir plats amb ànima, ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem.
3: Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
1: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit, nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: Què et passa?
5: Que no em tanca la maleta.
4: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
5: Bé, si trec uns quants banyadors...
4: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
4: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquaris. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquaris Ponés i troba el teu pròxim cotxe. Aquaris Ponés, Aquaris
9: Ponés. Els hàbits saludables formen part d'una tendència creixent vinculada a la millora de la salut física, mental i emocional.
10: Intento ser plàstica, però sí que necessito estructurar-me.
11: Estar en contacte amb les plantes és una manera d'alliberar-me.
9: Cuidar les rutines quotidianes i projectar una imatge coherent pot reforçar la confiança, la seguretat i el benestar general.
12: Hi ha persones que habiten més un món...
9: Estil de viure. El podcast de Míriam Victòria. A l'app i web de Catalunya Ràdio.
13: I també disponible a la plataforma 3CAT.
14: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
15: 161, un ric propietari de Batea...
16: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
14: En Guàrdia, dissabte i diumenge a les 3 de la tarda.
16: Una hora d'història que us captivarà.
17: L'estiu és tu.
18: Catalunya Ràdio.
17: La llum dins dels meus ulls.
13: Som...
17: L'estiu ets tu.
14: L'estiu ets tu.
17: Quan em mires i somrius.
14: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
19: Doncs avui a l'Àgora parlarem amb els tertulians, amb Montserrat Nebrera, Afra Blanco, Milagros Pérez Oliva i Laura Aznar, previ.
20: I de què han parlat fins ara, abans de començar?
19: Doncs mira, ara mateix estàvem parlant de la importància de la cal·ligrafia.
20: Caram!
19: Ja vaig profund.
20: Aquesta no me l'esperava, veus?
21: Hi ha llibres que relacionen el modus d'escriure a mà amb el cervell i el seu desenvolupament. Nosaltres a la universitat, en primer curs, vam començar i ara ja s'ha estès, no hi ha ordinadors i tots han d'escriure prenent apunts a mà.
20: Ah, sí,
21: ha canviat moltíssim, sobretot l'atenció, però també, en certa manera, una mica el coneixement.
19: Ara que fem tots més mala lletra.
20: Sí, això t'anava a dir.
22: Jo recordava en el famós discurs que va fer l'Steve Jobs a la Universitat de Stanford, em sembla que era, que va explicar que ell va anar a la universitat i era un malíssim estudiant.

0: I per mi no va ser molt difícil això, però sí que és veritat que, clar, si no estàs acostumada, no, ho has perdut 100%, no?, sí, utilitzant l'ordinador.
1: Bueno, els estudis que hi ha ara sobre la influència de tot el tema digital i l'aprenentatge a través de pantalles, un dels problemes que planteja sempre és la percepció i la fixació del que estàs percebent.
0: Sí, sí.
1: La fixació.
2: Sí, a les 5 del matí, quan he arribat aquí, em dieu que el primer tema d'agora seria la cal·ligrafia.
0: No t'ho haguessis creuat.
2: No m'ho creuria. Molt a favor, molt a favor. Però no sé si vols afegir alguna cosa.
3: El caragolto, va.
4: No, jo tot depèn. Tot depèn al final, no? Sí. Tu una creus sempre que té bona lletra, però al final després de quan té darrere Gonzalo Bernardos, per exemple, que me l'estimo molt, però et fa escriure d'una manera potser una mica tona. Jo ja sóc accelerada, però et fa escriure potser una mica tona més accelerada. Me l'estimo molt, un petonet per ell, que és un crac.
2: 9:15, som-hi. Un dels temes, evidentment, que es tenen molt pendents a aquesta hora són els incendis. Per exemple, l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià, un dels que segueix fora de control. L'últim que en sabíem és que les condicions fan pensar que hi podria haver-hi bones notícies. Ara mateix podem saludar el regidor de policia de la Vall d'Uixó, Xavi Ferreres. Senyor Ferreres, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia, què tal?
2: Quina és la situació ara mateix?
5: Bueno, pues pareix que les notícies poden ser bones, per la meteorologia, no tenim vent, preocupa una miqueta per aïllar la zona d'onda i així, però així a la Vall d'Uixó, que és el que nosaltres més controlem, que tinc jo a vistes, perquè el CECOPI diu encara no s'ha fet, se celebra a les 10 del matí, però el que me trasllada Guàrdia Civil és que pareix que obliga entrar en una situació molt més positiva, no? Ahir ja va tindre un avanç més lentitzat que el dissabte, perquè el dissabte sí que va haver moments molt crítics i durant la nit de dissabte a diumenge va haver moments greus, no? que pogueren haver afectat fins la seguretat de lo que és la ciutat, no? Vivendes, però al final, gràcies a la UME també, que van fer una intervenció que van en el perímetre de la ciutat, estic parlant de la Vall d'Uixó, van aconseguir que el foc no entrarà en el poble, no? I ahir l'avanç, encara que va avançar, el foc va avançar, però va avançar en una menor proporció que el dissabte. Per tant, això ja se considera un avanç i avui estàvem comentant que les notícies poden ser bones. Però, com dic, el CECOPI encara no s'ha celebrat i, per tant, doncs no tenim una informació ara en aquest moment actualitzada per a poder dir, no? Però que, per lo que comenta la gent que està treballant directament damunt de l'incendi, la evolució és positiva.
2: I els confinaments de moment es mantenen, no? Suposo.
5: Sí, els confinaments, ahir se va decretar des de l'Udor, bueno, des de Generalitat, que mantinguérem més confinaments, el confinament de tota la ciutat, també perquè per dos temes, no? Un és el tema de lo que és la salut, diguem, de les persones, perquè encara hi ha fum i l'aire no acaba de ser de la qualitat necessària per a poder respirar-lo i, a més, produeix pues, picor als ulls i ahir ja va haver un moment que el centre de salut se saturava perquè la gent anava que li picaven els ulls, entonces al final vam enviar un alert dient a la gent que se recomanava, no?, que no es queden de casa perquè l'aire no era d'una qualitat suficient. Però, a més, en el CECOPI d'ahir a última hora, que després va ser el decret que va llançar de Generalitat, se va decretar pues, també que el confinament seguirà, perquè lo interessant de cara a l'emergència era que el dia d'avui, per el símil que vam fer és que avui hauria de ser com diumenge, no? Que l'activitat és mínima i que les vies, les carreteres, les carrers, les avingudes estiguen única i exclusivament dedicades per a l'emergència, no? Per a que transiten ambulàncies, que transiten camions de bombers i que les vehicles destinades a l'emergència puguen transitar en tota seguretat i sense molèstia de vehicles, no? Entonces, un poc el missatge, el que se va dir és que volíem que dilluns fora com ahir diumenge a efectes de mobilitat. Per tant, continua el confinament, les persones que van ser evacuades de tres barris d'ací de la Vall d'Uixó, no? que estan, la majoria estan en vivendes de parents, de familiars o en segon residència en platges, en Mucofa o en Xilxes, i altres persones en altres problemes de mobilitat, doncs tenim en una residència i, bueno, conforme vam articular aquest dispositiu d'evacuació, i aquests barris encara no se permet que puguen accedir al barri, no en aquest moment pràcticament, no perquè n'hi hagi perill per a les persones els efectes de l'incendi, perquè quan dic que en la vall està molt, molt parat l'incendi, així no es veu poc per cap lloc, però bueno, podria haver un canvi de vent que reavivar alguna cosa, per tant, per

0: seguretat, però també per evitar aquesta mobilitat de la que estem parlant, no? No és el moment que sigui, perquè tenim clar que en el moment que sigui a tots poden tornar a casa, doncs començarà a haver un moviment de cotxes important. Entonces, això és el que s'està intentant evitar en el dia d'avui.
1: Doncs tant de bo es confirmen aquestes bones perspectives al Xavi Ferreres, el regidor de policia de la Vall d'Uixó. Senyor Ferreres, molts ànims, una abraçada ben forta.
0: Molt bé, a vosaltres, gràcies.
1: Adéu-siau. Les perspectives, per tant, que són notablement millors, o són, vaja, notablement no, són millors, amb aquest incendi de la Vall d'Uixó. L'altre foc que també preocupa, evidentment, i preocupa molt, és aquest incendi, que ja s'ha dit que és el més greu de la història d'Espanya, sobretot de la part que afecta Àvila, però que també afecta Madrid, Toledo i Àvila, com dèiem. N'acaba de parlar la ministra de Transició Ecològica, Madrid, Tania Tàpia. Què ha dit? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia. Si és una entrevista a Ràdio Nacional, Sara Aguessin, vicepresidenta per la Transició Ecològica, diu que la situació és molt complexa, però que dins d'aquest panorama el més important és que sembla que no empitjora. Tot diu gràcies als esforços titànics que estan fent els efectius, alguns vinguts també de fora de l'Estat. Diuen que algunes persones podran començar a tornar avui en l'incendi de Madrid. Sabem la situació d'un càmping, també d'una residència de gent gran. Podran tornar en aquests moments, doncs, tornant als seus llocs que van haver de marxar pel foc. Però la vicepresidenta adverteix, la climatologia es complica a partir de demà.
3: Una situación compleja también, lanzo una llamada, ¿no?, de precaución, puesto que hemos visto el riesgo de incendios a partir de mañana es muy alto en todo el territorio. Mañana iniciaremos una nueva ola de calor en España, la cuarta en lo que llevamos de verano.
2: En la vessant política ha recordat a Sara Gassen que fa un any que van posar sobre la taula del Partit Popular un pacte d'estat contra l'emergència climàtica. Diu que la clau és la prevenció, que això està en mans de les comunitats autònomes, i envia aquest missatge al PP per governar amb Vox.
3: Governar con negacionistas es desproteger a la población. Está clarísimo.
2: Aquest matí presenta, juntament amb el president Pedro Sánchez, una xarxa de refugis climàtics.
1: Gràcies, Tània. Fins ara.
2: Fins ara.
1: En fi, déu-n'hi-do quin estiu, Mila. Déu-n'hi-do. Aquí a Catalunya ara estem millor del que estàvem fa dues, tres setmanes, però vaja, mires amunt i mires avall i realment el panorama és desolador.
4: El que és realment preocupant és la successió d'onades de calor una darrere l'altra. Portem quatre i entremig d'elles només hi ha dos o tres o quatre dies, com a molt, de treva, i una treva relativa, perquè una de les coses que està passant és que les temperatures màximes i mínimes, la diferència s'està escurçant. I per tant, tant pels organismes vius, la natura, això, com els, tot el que són els boscos, etc., no els dona temps de refrescar-se, van acumulant calor, però sobretot també les persones, els animals. El nostre organisme està lluitant constantment per mantenir una temperatura corporal de 37 graus i tot el que passa d'això és un estrès orgànic que es pot mantenir durant un temps. I això és el que explica que hi hagi aquest excés de mortalitat, perquè hi ha molta gent que està malalta, que és fràgil, i que el combat contra el calor sotmet el seu organisme a una situació d'estrès que li fa que se descompensin a vegades altres patologies. Llavors, clar, aquest és un escenari que és un escenari que havíem previst en tots els informes dels panels científics i de l'Organització Meteorològica Mundial. S'havia previst com un escenari possible, però no a la velocitat ni a la intensitat en què s'està produint. És a dir, el mar Mediterrani aquest estiu, l'aigua calenta aquesta que la gent troba, que tothom t'ho diu, és que l'aigua està calentíssima, doncs aquesta aigua hem de pensar que si ara està calenta vol dir que a la tardor, al setembre o inclús ara ja pot passar hi hagi danes. Perquè, clar, s'està evaporant molta aigua i aquesta aigua en algun lloc anirà a parar. Llavors, aquest cicle accelerat de situació extraordinària, que passa a ser cada vegada més ordinària, ens ha de fer plantejar quines mesures s'han de prendre. Per suposat, accentuar tot el que és la lluita contra el canvi climàtic, però també preveure mesures de mitigació, perquè, si no, hi ha víctimes. O sigui, hi ha víctimes de tot això. Tota aquesta gent que se'ls ha cremat la casa.
1: No, ni tant.
4: I les vides que s'han perdut.
5: Sí. Jo baixàvem el dissabte a la tarda camí de València i vam passar per davant d'on s'havia començat el focus. A l'inici per la carretera es veia tota la fumarola, es veia a l'esquerra, després ja veies que la carretera quedaria a la muntanya, no? I quan vam passar per davant vaig pensar, és el primer cop, més enllà dels focs que es van produir, que vam anar a veure a Montserrat, però era la primera vegada que anant per una carretera jo veia l'inici d'un foc que s'ha esdevingut mortal, no? I una mica en relació amb el que diu la Mila, ens anem acostumant a unes situacions quasi bé, no, a veure, no diré apocalíptiques perquè ja sé que la paraula no és adequada, però sí que efectivament tan estressants, tan crispants per la vida orgànica i pels boscos i per els animals i per les persones que fins i tot des del punt de vista de la seva interacció resulta exponencial. Ara hi haurà una quantitat de CO2 que s'aboca a l'atmosfera per tot el que s'està cremant, que agreujarà altres coses que no sabem fins a quin punt el cicle acabarà sent molt destructiu, no sé si a la tardor o a l'hivern o després, o aquí o a les costes de Florida, però que aquest ecosistema global del planeta, que fas una cosa, treus uns arbres a l'Amazones, no?, i acaba tenint un significat a Bordeus, no? Com ha passat ara, i que té, evidentment, a veure amb el canvi climàtic, però que alguna vegada es diu la gent que no hi creu és un perill, ara ho deia la ministra, no? Bueno, a Bordeus, a París, a França, hi ha tal dèria amb les qüestions ecològiques que no tenen aire condicionat. Tinc una antiga alumna que s'està fregint perquè estan a 40 graus i no hi ha aire condicionat.
1: Però no, és un tema cultural, eh? A França fa molts anys que no en tenen, eh?
5: Per això, és cultural, no volen tenir. Sí, sí. Cada vegada que... Hom dic, home, doncs
1: home, negoci... Tampoc, perquè no han tingut les calorades que tenen ara.
5: Clar, però
6: ja ara canviaran tot.
1: És com vas a Londres,
5: un
1: també.
5: Un negoci, dic, podria ser això. Diu, ostres, no sé quan arribarà. Segurament el canvi de mentalitat, al final, no hi haurà més remei. Però... el que em vull dir és que una població que ha tingut tanta cura des de molts punts de vista amb això, i s'ha trobat ara amb que hi ha tota una part d'una zona que en principi podríem dir que no és la Mediterrània, la més seca i no sé què, també absolutament devastada. I això, bueno, continuarà, augmentarà i farà invivible. El planeta continuarà, però nosaltres no sabem en quina circumstància, no?
1: Laura.
6: És un tema cultural igual a França, però a casa nostra el tema d'aire condicionat té molt a veure amb la renda, eh? L'altre dia, un parell de setmanes, sortia un informe de l'IDRA que deia justament que el 71% de les llars amb els ingressos més alts tenen aire condicionat versus el 39% de les llars amb menors ingressos, no? Per tant, aquí quan la gent se'ns fon amb onades de calor i fins i tot quan la gent mor amb onades de calor, té molta relació amb la seva disponibilitat de renda, cosa que jo crec que és una de les principals qüestions sobre les quals políticament s'hauria d'intervenir, no només en el que passa fora de les llars, també en el que passa dins de les llars, que és un espai on també, quan hi ha onades de calor, genera molta mortalitat. Jo no soc gens experta ni en prevenció ni en gestió d'incendis, per tant, a mi m'agrada escoltar el que diuen els experts en la matèria, que és qui bàsicament pot parlar sobre el tema, i a mi em fa la sensació que el diagnòstic del per què passen les coses fa molt temps que l'han fet, és a dir, fa molts anys que sabem que hi ha una crisi climàtica galopant que genera que això s'acabi produint, i com es pot relativament mitigar en termes de propagació dels incendis, no? I fa molt de temps que es parla de gestió forestal, però no només, de promoció i impuls de la pagesia. Fa molt temps que es parla de promoció d'indústries diversificades, més enllà de indústries de monocultius turístics, etcètera, etcètera. I fa la sensació que tota aquesta diagnosi ja ha estat feta i que la repetim tota l'estona, però que no s'hi han posat mai a nivell de les administracions, no s'han posat mai les piles en atendre com es pot encarar aquesta situació d'acord amb el criteri dels experts, que són els que haurien d'estar parlant sobre aquesta qüestió. I no només no passa això, que no es fan cas a les seves recomanacions, sinó que, a més, i ara pensava en Andalusia, no?, on també van haver-hi, aquest estiu, van haver-hi, crec recordar, 13 morts en un dels majors incendis que s'havia produït, i en paral·lel el que passa és que en el govern s'ha rubricat un pacte entre el Partit Popular i Vox, que és un partit que bàsicament fa negacionisme del canvi climàtic, no?, i que, a més, dintre d'aquest pacte es va certificar que es modificarien certes mesures que tenien com a objectiu, no?, intentar evitar els efectes del canvi climàtic, perquè Vox, l'extrema dreta, no creu que això sigui un problema, no? Per tant, jo crec que a vegades passen coses tota l'estona absolutament contraintuïtives amb el que diu l'evidència científica en relació amb els incendis.
1: Afra.
7: A veure, és que es fa complicat aplicar una política de prevenció quan et dediques a dues coses. Una, a negar efectivament el canvi climàtic, i dues, quan et dediques a impulsar perdons fiscals a persones que no els necessiten en cap de les maneres, i després dispares amb pólvora del rei perquè tens la UME. Clar, si aquesta és la teva política i et dius Vox, doncs llavors pot tenir certa lògica el que ara està dient i el que ara està succeint, o el Partit Popular. Però en qualsevol cas, Freddy, deixa'm que digui una cosa que crec que pot resultar de l'interès de tots i de totes, que és recordar que tenim aquests permisos retribuïts fins a 4 dies de suspensió de l'activitat, d'anar al treball. Ho dic més que res perquè quan venen maldades i estem en maldades, quan vivim una crisi sempre, per desgràcia, apareix aquell que li dona exactament igual quina sigui la teva situació perquè has d'anar a treballar, sí o sí, encara que posis en risc la teva vida. I davant d'aquesta situació trobo que és interessant i important recordar que efectivament no et poden acomiadar si no pots anar a treballar perquè t'has vist afectat, que sàpigues que tens aquest permís de 4 dies, que sàpigues que pots utilitzar l'ESA Alert, els decrets, els avisos de protecció civil, l'avís de confinament per poder justificar, i que només faltaria tens el 37.3, crec que és de l'Estatut dels Treballadors, i també les empreses tenen el 47.5, que és l'expedient de regulació temporal, no? Únicament recordar això, afegit al que les companyes deien, perquè no podem oblidar que després tenim aquests pirates que encara que tu estiguis visquent en el mateix infern, a sobre et diuen que has d'anar a currar.
1: Són les 9. Som a la Guarda del Matí de Catalunya Ràdio amb la Montserrat de Brera, la Fra Blanco, la Milagros Pérez Oliva i la Laura Aznar. I si no hi ha cap sorpresa, demà el Consell de Ministres, abans de vacances, donarà llum verda al famós decret de l'habitatge, el que busca frenar el preu dels lloguers. És un text que el PSOE ha pactat amb Sumar i que ara s'haurà de negociar amb la resta de partits, evidentment, per poder tirar endavant el Congrés. Recordem que Junts, entre d'altres, va impedir la convalidació de la pròrroga anterior. Anem fins a la redacció del Matí de Catalunya Ràdio amb la Maria Fernández Noguera. Maria, bon dia.
8: Bon dia.
1: Què inclou exactament aquest decret que el govern espanyol té previst aprovar demà?
8: El més destacat és una nova pròrroga extraordinària de 2 anys per als contractes de lloguer que vencin abans del 30 de juny del 2028. Segons Sumar, d'aquesta manera s'amplien gairebé 1 milió de persones a les que es poden beneficiar, i en total serien 4 milions les que poden acollir-se a la pròrroga. El text també inclou altres mesures ja anunciades, com la regulació del lloguer de temporada i habitacions per acabar amb el seu ús fraudulent, un augment de la tributació dels pisos turístics fins al 21% de l'IVA i un enduriment del règim sancionador sobre la seva publicitat en plataformes. També hi ha un esborrany de text a negociar amb els grups parlamentaris sobre mesures per protegir les famílies en situació de vulnerabilitat, amb l'objectiu d'evitar els desnonaments i també que cap persona quedi sense alternativa habitacional. A aquest últim punt s'hi oposen amb matisos Junts i el PNB.
1: Gràcies, Maria. Fins ara.
8: Fins ara.
1: A aquesta hora podem saludar el diputat dels Comuns, Gerardo Pisarello. Senyor Pisarello, què tal? Molt bon dia.
9: Què tal? Molt bon dia.
1: Aquesta vegada és la bona?
9: Bueno, hauria de ser, perquè la situació d'emergència habitacional és terrible per moltíssimes famílies, i jo crec que el que s'està demanant és una cosa assenyada en el context que tenim, més aviat urgent, que és que milions de famílies d'espectres ideològics molt diferents, si es vol, no siguin desnonades de casa seva o no hagin de marxar de casa seva perquè no poden pagar un lloguer. I, per tant, calen mesures urgents, un decret llei és això, és una mesura que s'aprova en situacions extraordinàries, estem davant d'una emergència climàtica i nosaltres esperem que hi hagi una majoria prou transversal amb sentit humanista, amb sensibilitat davant dels moments en què estem vivint, que entengui que això s'ha d'aprovar sí o sí.
1: Què s'ha concedit a partits com Junts o el PNB perquè sumin els seus vots aquesta vegada?
9: Bueno, encara els estem escoltant, encara els estem escoltant. Jo haig de dir que la nostra prioritat és a dir que s'aturin els desnonaments i que, sobretot, bueno, es puguin fer coses com les que estan fent als Estats Units, no? Ara es deia fa poc que a Nova York l'alcalde Soran Mamdani va congelar 1 milió de lloguers prorrogant-los per 1 any, i aquí estem parlant d'una mesura molt semblant, en realitat, perquè prorrogar 2 anys els contractes de lloguer, finalment, és poder congelar-ne el preu, per dir-ho d'alguna manera, i en aquest cas beneficiaria a 4 milions de persones, no? Per tant, jo crec que són mesures raonables en situació d'emergència. Mentrestant, s'ha de crear un parc públic robust de lloguers, però el primer que necessitem és poder prorrogar aquests lloguers. En el cas nostre, sobretot, ara parlo des de Barcelona, no? Ciutats que tenen una pressió turística absolutament descontrolada, necessitem que això vagi acompanyat, per exemple, per la regulació dels lloguers de temporada, no? Per lloguers de temporada, per lloguers turístics. Això ha d'estar regulat, perquè si això no està regulat, les conseqüències es noten amb la resta de la ciutadania, que arran, diguem-ne, d'aquest tipus de contracte, ve pujat als seus, no? I, per tant, jo ja dic, o sigui, jo confio en que, en aquest cas, s'aprovi aquest decret llei i ja dic, i estem oberts a escoltar el que puguin plantejar el PNB o Junts.
1: Deia això perquè ahir, per exemple, La Vanguardia deia que aquest decret incorpora bonificacions fiscals als propietaris.
9: A mi no és la idea que més m'agrada, però ja li dic, si em pregunta a mi, la meva prioritat és que s'aturin els desnonaments de famílies vulnerables i que milions de joves, de gent treballadora, no es vegin forçats a marxar de casa seva. Si per fer això hem d'arribar a acords sobre mesures que en principi no són les nostres, però que són importants perquè aquesta mesura tiri endavant, jo m'ho plantejo obertament, ja li dic, o sigui, no tinc cap problema en fer-ho, si és una condició perquè milions de persones no perdin el seu habitatge.
1: És a dir, que això de bonificacions fiscals als propietaris perquè posin el seu pis a lloguer seria, entre cometes, el preu que vostès estarien disposats a pagar si s'accepta la resta.
9: Bueno, jo crec que aquí també podem seure, perquè després és a quins propietaris, en quines condicions, tot això s'ha de parlar, és a dir, no és la nostra resposta principal, però evidentment estem disposats a escoltar-la. Al País Basc jo conec experiències que s'han aplicat amb ajuntaments on s'han aplicat les mesures que nosaltres plantegem i també aquestes bonificacions. Bueno, volem veure quin és el dibuix final, però jo crec que en un moment on la política tan desprestigiada als ulls de molta gent, sobretot de gent humil, de gent treballadora, perquè no hi veu que la democràcia porti canvis substancials en la seva vida, hem de llançar un missatge contundent. I la gent ha d'entendre que la democràcia, que les lleis serveixen per això, per solucionar la situació d'emergència, perquè puguin tenir un sostre, perquè no es vegin forçades a marxar de casa, i aquesta ara mateix és la nostra prioritat.
1: Jo li demanava això perquè el senyor Pissarrero sap també com jo que hi ha dos grans pilars al voltant d'aquesta crisi de l'habitatge. Un és la regulació, on sovint vostès es posen l'accent, i després l'oferta, que és on sovint els propietaris, i van parlar aquí els promotors immobiliaris, que és el que diuen, és que el que cal és que l'administració ens posi les coses més fàcils per poder construir més, i llavors ho resoldrem tot plegat.
9: No, doncs aquí, clar, la diferència que tenim de diagnosi del que està passant, jo estic d'acord que hi hagi empreses privades o promotors que vulguin guanyar diners fent habitatge. Em sembla legítim. Però estem en un moment on s'ha d'entendre que aquest afany de lucre no pot ser il·limitat. No pot ser il·limitat, perquè les càrregues han d'estar repartides pel conjunt de la societat. I aquí la llibertat d'empresa és una llibertat fonamental, reconeguda per la Constitució, etcètera, etcètera, igual que el dret de propietat. Però tot això ha de tenir una funció social. Hem de pensar pel benestar del conjunt de la societat, començant per qui està en una situació de màxima vulnerabilitat. Si ara ens hi fixem, la rendibilitat que estan obtenint els grans fons voltors, els grans bancs, els grans tenidors al voltant del dret a l'habitatge, és autènticament vergonyosa, és un escàndol. Una cosa és que tu tinguis un afany de lucre limitat i una altra cosa és la cobdícia desfermada. Llavors, nosaltres diem, sí, d'acord, clar que hem de tenir actors privats que treballin en conjunt amb allò públic per fer habitatge i per tenir un parc d'habitatge públic de qualitat o assequible, etcètera, etcètera. Però per fer això has de reconèixer doncs, que la prioritat és satisfer els drets fonamentals i és satisfer un dret absolutament essencial com és el dret a l'habitatge, començant, ja dic, per la gent que està en pitjor situació.
1: En qualsevol cas, senyor Pissarrero, una mica el pel toc i el que m'explica pel que fa a la negociació amb altres grups, sobretot amb Junts i el PNB, que són fonamentals perquè això tiri endavant, dona la sensació que la cosa no pinta del tot malament, vull dir que com a mínim els canals estan oberts i que hi ha bones perspectives?
9: Bueno, filosòficament, ja dic, o sigui, hi ha possibilitat d'acord perquè jo crec que tots som conscients del problema que tenim sobre la taula. M'imagino que a Junts i al PNB els agradaria doncs, resoldre el problema de l'emergència habitacional per sectors socials, no només dels més vulnerables, per gent de sectors mitjans, que en molts casos poden ser els seus fills, les seves filles, o sigui, gent de les seves famílies, i que reconeixen que el tema del lloguer doncs ha de regular-se, que el tema dels lloguers de temporada i els lloguers turístics ha d'estar regulat, i d'una altra banda, bueno, ells estan interessats en llançar un missatge als propietaris, no? O als fons promotors. I nosaltres diem, bueno, d'acord, seiem, si s'aconsegueix una cosa assenyada, tot i que no sigui la nostra en principi, si és per garantir doncs, aquest dret, seiem i plantegem. No, no ens podem enganyar ni enganyar la gent. Tenim una majoria parlamentària que és la que és, i sempre i quan hi hagi aquest mínim social allà, nosaltres estem disposats a seure i a escoltar.
1: Doncs veurem què...

0: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.
1: Les 9 i 10, bon dia. El Consell d'Alcaldes del Tourgell ha demanat formalment ja al govern la paralització del Pla de Territorial Sectorial d'Energies Renovables de Catalunya, el Plater. Els municipis denuncien que aquest pla dibuixa bona part de les zones declarades aptes prioritàries per a futures instal·lacions fotovoltaiques en sòls agrícoles del valor productiu. El Tourgell s'afegeix així a les denúncies que han fet d'altres comarques de muntanya. El govern elevarà fins a 2,1 milions d'euros la inversió en el transport públic per carretera a l'Alt Urgell. Un estudi elaborat conjuntament amb el Consell Comarcal inclou la necessitat de consolidar millores en la connexió amb Barcelona i Lleida. La proposta també inclou el desplegament del transport a la demanda Clic.cat pel quart trimestre d'aquest any. Un incendi d'alta muntanya ha afectat una àrea inaccessible de la serra de Roques Codolles a Farrera de Pallars. Una dotació terrestre i 8 mitjans dels bombers van treballar en aquesta zona forestal ubicada dins el Parc Natural de l'Alt Pirineu. Les jornades de teologia aprofundiran enguany en el pensament de Simon Weil i Edith Stein. El Seminari Diocesà de la Seu acollirà el 27 i 28 d'agost la nova edició de la trobada amb les conferències dels doctors Josep Oton i Francesc Torralba. La Diputació de Lleida impulsa noves línies d'ajuts per crear agrobotigues i garantir serveis als municipis rurals. Les subvencions poden beneficiar els municipis amb menys de 2.000 habitants i que estiguin situats en comarques rurals o en zones limítrofs. Creix el malestar entre el sector ramader del Pallars pel tercer atac mortal de l'os en una setmana. Només un pagès de Lladorre ha denunciat la mort d'una vaca i denuncia que va poder gravar el plantígrad a només 100 metres de l'animal. El 15è Festival de Cinema Rodal Mostrem tindrà lloc del 7 al 9 d'agost. El certamen cinematogràfic ha rebut a prop de 200 propostes audiovisuals, de les quals 16 curtmetratges competiran a la secció oficial. Enguany es farà un reconeixement al cineasta Josep Rossell.

I els esports, Miquel Través ja és campió del món d'eslàlom. El palista urgellenc ha aconseguit el títol, la medalla d'or, en categoria seu masculí aquest cap de setmana, una jornada de divendres, en què també hi va haver la medalla de plata de Mònica Dorian, seu femení.

0: I el temps amb un cap de setmana que ha deixat temperatures més fresques que la resta del que portem d'estiu, però es torna a repuntar aquest començament de setmana. Demà ja poden pujar fins als 34 graus les màximes.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
0: El Consell d'Alcaldes de l'Alt Urgell, que s'ha reunit aquest divendres passat a la Seu, ha acordat demanar formalment a la Generalitat la paralització del Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables de Catalunya, Pla TER, en la línia que ja han seguit anteriorment moltes comarques de muntanya i de l'interior de Catalunya. Des de l'Alt Urgell consideren que l'elaboració del document no ha tingut en compte l'opinió dels ens locals. Malgrat que es presentaran al·legacions a nivell comarcal i diversos ajuntaments presentaran les seves pròpies, reclama una participació directa i efectiva en el procés a través de les oficines de transició energètica comarcals. A més, els municipis denuncien que bona part de les zones declarades aptes prioritàries per a futures instal·lacions fotovoltaiques s'han dibuixat en sòls agrícoles del valor productiu i no es tenen en compte les distàncies de seguretat més àmplies al voltant d'edificis aïllats o nuclis disseminats. Un altre tema que han qüestionat és el marge del 35% que el Pla TER atorga als ajuntaments per modificar la superfície proposada per la implantació de renovables, perquè aquesta decisió afecta majoritàriament finques de titularitat privada. Igualment, es considera que durant el període d'informació pública no s'ha facilitat des del primer moment tota la documentació tècnica necessària per valorar la metodologia emprada i els criteris que s'han fet servir des del govern per definir les zones prioritàries. Per tot plegat, i en nom dels ajuntaments de l'Alt Urgell, la presidenta del Consell Comarcal, Josefina Lladós, demana la paralització del Pla TER.
2: En aquesta declaració institucional sí que demanarem com la paralització de la tramitació actual, perquè entenem que no va a buscar allò que nosaltres reclamem, que és aquesta participació directa i des de les primeres fases en l'elaboració del Pla TER.
0: Lladós es mostra especialment crítica, com ja han fet moltes altres comarques catalanes, amb la previsió de la Generalitat d'ocupar terrenys agrícoles fèrtils.
2: Bàsicament afecta especialment als municipis del sud, perquè és on hi ha més terreny possible per poder instal·lar plantes fotovoltaiques especialment. Però bé, tots els municipis tenim les nostres taques, diguéssim, que el Pla TER marca com a zones aptes prioritàries. Un dels problemes principals que hi veiem i que entre les al·legacions que es faran a nivell de comarca a través del Consell Comarcal és que una part importantíssima d'aquestes zones aptes prioritàries correspon a lo que avui en dia són sòls agraris en ple rendiment, i aquesta sí que és la principal, segurament és la principal al·legació que fem des de l'Alt Urgell, que no s'ha tingut en compte doncs el fet que som una comarca encara amb un pes important del nostre sector agrícola i ramader, i que bona part d'aquesta superfície apta i prioritària doncs està marcada sobre terrenys que avui en dia tenen ple rendiment agrícola i ramader.
0: A més, la presidenta del Consell Comarcal denuncia que el Pla TER s'ha fet a grans trets de manera unilateral i sense procés participatiu.
2: Tenint en compte que els Consells Comarcals tenim des de fa 3-4 anys aquesta figura del tècnic de transició energètica, que pensàvem que és una figura subvencionada pel mateix departament, doncs que farien servir aquestes figures per poder fer aquest treball més sobre terreny i en coordinació amb els ens locals. Això no hi ha sigut, i ara sí, ara ja aquesta setmana va dir doncs tranquils, perquè doncs després d'aquest període de delegacions nosaltres les respondrem, acceptaran les que consideren acceptables i s'obrirà un segon període. No entenem que això sigui la manera de treballar més colze a colze amb els ens locals.
0: Finalment, el Consell Comarcal també assenyala que el Pla TER hauria de tenir en compte d'altres projectes de planificació territorial que hi ha en marxa, com per exemple les actuacions de modernització del regadiu previstos en diversos punts de la comarca per evitar incompatibilitats entre aquests futurs desenvolupaments agrícoles i la implantació de, bàsicament, plaques solars i molins de vent. En aquesta reunió del Consell d'Alcaldes ja està present la directora de Transports i Mobilitat de la Generalitat, Susi López, que ha presentat l'estudi de millora del transport públic per carretera de l'Alt Urgell, una proposta elaborada conjuntament amb el Consell Comarcal i els municipis del territori. El document que s'ha donat a conèixer defineix un full de ruta per modernitzar la mobilitat amb la millora integral del corredor entre la Seu i Barcelona, la consolidació de millores de la connexió amb Barcelona i amb Lleida i el desplegament del transport de la demanda Clic.cat durant el primer trimestre de l'últim trimestre d'aquest any. Susi López explica que d'aquesta manera volen donar resposta a les necessitats específiques en transport públic que hi ha en comarques com l'Alt Urgell, que són sovint força diferents de les de zones metropolitanes.
3: Els territoris que són de baixa densitat, territoris de muntanya, territoris rurals, costa molt donar una oferta de transport públic més elevada de la que teniu, no? O sigui, no arribarem mai a un nivell de servei d'una zona alta, densament poblada. Però és veritat que entre arribar a aquest nivell d'una zona densament poblada i el que hi ha en molts territoris rurals, hi ha un gap que hem de millorar, I per això es fan aquests estudis. Aquests estudis tenen la voluntat de veure, posar prioritat a aquelles actuacions que ens permetin anar incrementant l'oferta en funció també de la disponibilitat econòmica que tenim. I per tant té aquest valor aquest estudi. És evident que l'hem d'incrementar, però el transport a la demanda és un dels principals perquè ens ajuden a agregar demanda, com he dit abans, a la Seu i des de la Seu poder ja tenir línies que puguin anar concentrant demanda cap a altres destinacions, cap a les destinacions més potents, no?
0: Susi López ha parlat de les previsions que hi ha per el que fa al reforç de les connexions amb Barcelona.
3: I per l'altra banda el que fem és incrementar l'oferta de les línies regulars, o sigui, en aquesta comarca el que fem és, a través del transport a la demanda, portar, diríem, els viatgers cap a la Seu, i des de la Seu surten diferents línies regulars que porten cap a Barcelona, cap a Lleida, cap a Tarragona, cap a Puigcerdà. Per tant, aquí el que es fa és, en aquestes línies, en algunes d'aquestes, concretament la de Barcelona, el que es farà és una aportació extra per tal que puguem incrementar la freqüència d'aquest servei, sobretot pensant en aquelles persones que estudien a Barcelona i que per tant el cap de setmana tornen a casa, no? Que puguin fer aquesta anada i aquesta tornada, però està pendent de definir exactament els horaris, o sigui, tenim decidit que aquí aportarem diners per poder fer aquest increment de servei, però hem d'acabar de definir exactament els horaris que ja aplicarem.
0: Des del govern hem parlat també de com es finança els abonaments per facilitar aquests desplaçaments a Barcelona.
3: Una de les línies de finançament que tenim en aquest territori, que és superior a 250.000 euros a l'any, que és per finançar, per aportar el que significa tenir un títol, com teniu vosaltres per anar a Barcelona, la T10-120, que és un títol que el teniu des de fa temps i que és un títol que va permetre aquest desplaçament entre la vostra comarca i Barcelona, que són tots dos àmbits que no formen part de la mateixa zona integrada. Barcelona és una zona integrada, tot el sistema integrat de Barcelona té un sistema tarifari concret i unes tarifes concretes, i Lleida té un altre sistema tarifari. Quan hi ha una línia que traspassa dues zones tarifàries, el que fem és crear un títol, que és la T10-120, i que el teniu fa temps, insisteixo, però que és un títol que, com que ha aportat una rebaixa molt significativa del cost del viatge, passant de 27 euros al viatge a 6,5 euros al viatge, això significa que al final és l'administració qui aporta aquest menys capte que té l'operador.
0: Finalment, la representant del Departament de Territori ha parlat també de l'objectiu de digitalitzar el servei de transport a la demanda.
3: Posar una aplicació mòbil que el que permetrà és fer la petició del servei a través d'aquesta aplicació mòbil, mantenint igualment el canal telefònic per a aquelles persones que no vulguin o no puguin fer-ho a través de l'APP. Aquesta és una de les primeres línies de treball d'aquests 500.000 euros, diríem, d'aquesta aportació que fem al territori. Aquesta gestió la farà el Consell Comarcal, perquè tenim delegada des de la Generalitat el que seria la gestió del transport a la demanda al Consell Comarcal, i per tant nosaltres fem l'aportació econòmica perquè es pugui fer aquesta digitalització i aquest increment del servei.
0: L'estudi ha mostrat el reforç de la col·laboració entre el Departament de Territori i el Consell Comarcal per garantir la mobilitat en àmbits de baixa demanda, i per això es preveu una aportació de 365.000 euros, que representa prop del 60% comparat amb el 2024. El Seminari Diocesà de la Seu d'Urgell acollirà d'aquí un mes, del 27 i 28 d'agost, una nova edició de les Jornades de Teologia que organitza el Bisbat d'Urgell. Enguany estan dedicades a les figures de Simone Weil i Edith Stein. Les ponències aniran a càrrec dels doctors Josep Oton i Francesc Torralba. Es vol aprofundir així en la vida i el pensament d'aquestes dues autores de la primera meitat del segle XX a partir de les seves obres i el seu llegat intel·lectual. Aprenent com a punt de partida les preguntes qui som i qui és Déu. L'activitat s'adreça a mestres, professors, preveres, diaques, religiosos, catequistes i laics que estiguin interessats en la teologia i el pensament, i es faran en horaris de matí i tarda. La matrícula té un cost de 20 euros i l'organització ofereix la possibilitat d'allotjament en règim de residència per les, pels participants que ho sol·licitin. I pel que fa a activitats més immediates, recordem que avui comença la Festa Major de Castellciutat. En parlarem al llarg d'aquests dies i amb la planta del Pi a la plaça de l'Arbre a les 9 de vespre. És la primera activitat avui. Demà es farà la instal·lació d'una nova foto històrica i el muntatge de l'estructura. Parlem de la resta d'actes al llarg d'aquesta setmana. I a les activitats habituals de la Festa Major de Castellciutat, aquest any se n'hi afegeix una altra, i és que l'hotel La Glorieta serà escenari de l'enregistrament d'un videoclip que prepara el cantant andorrà Macuca. Ell mateix n'ha parlat aquesta darrera setmana aquí a Ràdio Seu i explica per què ha escollit la Seu per gravar aquest vídeo. Ara mateix està fent la crida per aconseguir al voltant d'un centenar de voluntaris per fer la gravació.
4: Tenia previst, just fa poques setmanes he tret el meu nou single, Happy, i tenia previst fer el videoclip d'aquesta cançó a la Seu, bueno, just a l'hotel La Glorieta, que hi ha una piscina i tal, i promet ser un vídeo superfestiu on la gent s'ho passarà de conya, i ja està, tinc diverses coses previstes ja, amb una canoa allà al mig de la piscina, gent disfressada de Sant Fermín, de mariachis i coses, i on la gent de la Seu podrà venir a passar-s'ho bé i a gaudir. Bàsicament que aquí a la Seu encara no he fet coses, i llavors és algo que m'atrau bastant, i sobretot que la cançó parla d'un gran problema que hi ha a Andorra, que és l'habitatge, i que això al final està repercutint també a la Seu, perquè molta gent d'Andorra s'està venint a viure a la Seu, i molta més gent que vindrà. Llavors, bueno, és algo que així també la gent d'Andorra que s'hagi vingut a viure a la Seu, doncs també podrà participar.
0: El cantant doncs ha fet una crida a tothom qui vulgui participar en aquest enregistrament.
4: Que vingui el màxim de gent possible, això sí, hi ha un límit de gent que serà de 100 persones, i justament pues, per evitar de que et digui que no, que ja està l'aforament al màxim, doncs et pots inscriure al meu Instagram, em pots enviar un missatge o a la bio del meu Instagram, tinc un formulari fet, i és bastant fàcil, no té cap misteri.
0: Quin és el teu perfil a Instagram?
4: És @macucamusic.
0: I de les activitats d'aquests dies també destaquem que avui es fa l'últim dels concerts programats enguany de la trobada amb els acordionistes del Pirineu. S'ha fet al llarg del cap de setmana a la Seu i a Arsèguel. Ahir va haver, per exemple, el concert del tradicional concert de l'Escola Folk del Pirineu, de les colònies d'estiu, i avui hi ha un últim concert en Casa Castellbó, la Col·legiada de Santa Maria. A partir de les 8 del vespre actuaran artistes de diversos països com Catalunya, Moldàvia, Finlàndia, Colòmbia, Portugal i Irlanda. Això serà, com dèiem, a les 8 del vespre a la Col·legiata de Santa Maria de Castellbó. Pirineu.

0: El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha participat en la presentació de les bases i les noves convocatòries d'ajuts per crear i modernitzar agrobotigues i posar en marxa locals multiservei en municipis rurals. S'ha fet dues sessions informatives. A la primera s'adreçava a representants de cooperatives agràries, societats agràries de transformació i productors, i comptava amb una quinzena de participants. I a la segona reunió va ser amb alcaldes, alcaldesses i representants d'ajuntaments i entitats municipals descentralitzades. Talarn destaca que les dues convocatòries comparteixen l'objectiu de reforçar l'activitat econòmica, garantir serveis de proximitat i generar noves oportunitats als pobles. Creix el malestar al Pirineu i especialment al Pallars pels atacs mortals de l'os. N'hi ha hagut 3 en només una setmana al Pallars. Un pagès de Lladorre va denunciar aquest divendres passat la mort d'una vaca i diu que fins i tot va tenir ocasió de gravar el plantígrad a només 100 metres de l'animal. El ramader afectat, Marcel Ticó, s'ha mostrat indignat i considera que la situació ja és insostenible, malgrat el que diguin les autoritats pel que fa a la convivència entre l'os i la ramaderia.
1: La situació ja és insostenible, és inaguantable, inadmissible. Els animals no ens paren a les muntanyes, no paren de córrer. Quan ens troben a nosaltres no ens reconeixen, semblen animals salvatges com pròpiament un isard. No ens reconeixen, s'escapen de nosaltres. A casa ja venim de generacions i generacions amb bestiar. Se'ns en van anar ara fa una setmana a la muntanya veïna, cosa que mai ens havia passat, se'ns en van anar 6. Quan ens van veure, doncs, això, van pujar igual que els isards, no ens reconeixien, les vam tornar a unificar. D'aquell lot ens en falten 2 que no sabem trobar. D'un altre lot, amb collants GPS, hem pogut localitzar-ne una, i a la que m'estava acostant vaig fer supo-supo, vaig trobar la ossa, 300 metres, i segurament que 100 de distància d'on estava la nostra vaca morta. Veure la ossa ja vaig saber que ja pintava malament. Vaig trobar la vaca, estava menjada tot l'interior, totes les vísceres, li va arrencar l'espatlla i li va partir la cuixa.
0: Marcel Ticó denuncia que la sobrepoblació d'ossos està provocant que cada cop hi hagi més atacs i que l'os s'acosti més a nuclis habitats, amb el perill que suposa no només pel bestiar, sinó també per les persones, i considera insuficients mesures com els collars GPS.
1: Quan tinc el mapa amb els collars de les vaques, era un lot de 12 vaques, on tinc 3 collants, un va quedar petrificat perquè és la vaca pobra de l'atac, i 2 van sortir despedides, van baixar més de 1.100 metres de desnivell i ho van fer en menys d'una hora. És a dir, que van galopar com animals, pròpiament dit, una barbaritat. Quan els vam trobar, el mateix de sempre, amb la llengua fora, que no podien més, del tot que s'havien fotut, i igual que isards, dos persones, una feinada per reconduir-les i un altre cop cap a dalt, perquè se'ns n'havien anat de la muntanya.
0: Finalment, el ramader denuncia que les compensacions que anuncia el govern cada cop que hi ha un incident com aquest no compensen el dany que això causa a les explotacions.
1: Al llarg d'aquest temps que van introduir de forma autoritària i dictatorial els ossos, han perdut unes 40 o 50 vaques. No hi ha manera de que se'ns indemnitzi, no hi ha manera que paguin. Hi ha atacs que són claríssims. Hi ha atacs que tenen 40 o 50 cagades d'os al cantó i no hi ha manera, sempre t'ho deneguen.
0: Un ramader ja havia denunciat dimecres passat un altre atac a una granja a 500 metres del poble d'Isil, amb el resultat de 3 ovelles mortes, i uns altres ramaders dilluns van denunciar un segon atac a la muntanya d'Isil, amb 2 animals morts i un tercer de ferit. Tot plegat ha augmentat la indignació de la pagesia del Pallars i, per extensió, del Pirineu, amb l'excés de població d'ossos. Els bombers de la Generalitat han extingit aquest cap de setmana, aquest divendres passat, un incendi forestal que va afectar d'una zona inaccessible a la serra de Roques Codolles, a Ferrer de Pallars. L'avís del foc es va rebre al matí. Segons van explicar els bombers, es tracta d'un incendi d'alta muntanya on no s'hi podia arribar per carretera. S'hi va traslladar una dotació terrestre i 8 mitjans aeris. A la zona afectada és a les valls de Santa Magdalena, que forma part del Parc Natural de l'Pirineu i a prop de l'Alt Urgell. Es va demanar per aquest motiu molta precaució i evitar accedir a aquesta zona de l'espai protegit. El 15è Festival de Cinema Rodal Mostrenc es farà del 7 al 9 d'agost a l'espai de la Lira de Tremp. A la presentació, a Fermí Massot, diputat de la Diputació de Lleida, ha destacat que Mostrenc vol ser un exemple de com es poden explicar les realitats del món rodal des de mirades diverses i contemporànies.
2: Mostrenc és un magnífic exemple de com es poden explicar les realitats del món rural des de mirades diverses i contemporànies. El cinema es converteix així en una eina per reivindicar els nostres pobles, les seves històries i la seva capacitat per inspirar creació i talent. Els Pirineus i el conjunt de les Terres de Lleida han demostrat que estan plenament preparats per acollir esdeveniments culturals de qualitat i en projecció. Festivals com el Mostrenc no només apropen la cultura a la ciutadania, sinó que també contribueixen a dinamitzar el territori i a posicionar-lo com un espai viu, creatiu i ple d'oportunitats.
0: L'alcaldessa de Tremp i també delegada del govern del Pirineu Iran, Sílvia Romero, explica que enguany es farà un homenatge al cineasta Josep Rossell.
3: Enguany farem un reconeixement a Josep Rossell, que és director d'art, director artístic de cinema, que és fill de Tremp, que és la persona doncs, que va inspirar i va impulsar, juntament amb l'Associació d'Amics del Cinema, però ell és, diguem-ne, l'ideòleg del Festival de Cinema Rural Mostrenc. És un home amb una trajectòria doncs, molt important en el món del cinema espanyol, doncs, que té un premi Goya per a l'Orfanato i doncs, que ha participat en moltíssimes produccions cinematogràfiques de primer nivell al llarg de la seva trajectòria.
0: Des de l'organització del Festival Alba Moré ha explicat com a novetat la Singretalla en format mapet.
4: També és especial perquè aquest any també hem apostat per posar en valor una altra vegada la Singretalla, la nostra peça inicial dels primers cartells. L'hem fet en format mapet, en format petitó, i ens ha permès fer el nostre curtmetratge de reconeixement i de promoció del Mostrenc d'aquest any. L'ha fet Núria Francisco, està fet amb la tecnologia stop motion.
0: El Mostrenc arriba enguany a la seva 15a edició.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Més temes ara amb els titulars que trobem a la premsa. El Diari d'Andorra es fa ressò de la crida a les institucions andorranes per repensar les festes majors i d'altres celebracions semblants. El cap d'Obert Xavier Espot avala que els policies portin càmeres de pit i obre la porta a canviar la llei si la comissió no les empara. A tot plegat després de l'augment d'incidents que hi ha hagut en festes majors, no només a Andorra, sinó també a d'altres poblacions del Pirineu. El periòdic també està fa ressò d'aquesta qüestió i assenyala que entre les mesures que estudien és canviar els horaris de les activitats perquè acabin més aviat. D'altra banda, el periòdic també destaca que un llamp caigut fa 4 dies ha originat un incendi de vegetació en una zona prop del Coll de la Gallina. El foc es va localitzar en un indret de difícil accés. Segres fa ressò de la mort per ofegament d'un jove banyista de 25 anys, veí de Lleida, a la zona del pantà de Camarasa. Va saltar des d'una roca amb un company i va ser arrossegat pel corrent.

la mañana també parla d'aquest tema i d'altres, com per exemple la nova protesta dels pagesos per la plaga de conills i per la zona ZEPA. El sector mantindrà amb les mobilitzacions i la reunió amb el conseller Òscar Ordeig s'acaba sense mesures concretes.

I Roger parla avui de les pomes ecològiques Biolor que es produeixen a la Vall de l'Hort. La cooperativa rebrà un reconeixement a la seu i viu un moment d'expansió amb 12 productors del Pirineu i el Prepirineu. Obrim l'agenda comentant, com deia fa un moment, que avui comença la festa major de Castellciutat a les 9 del vespre, plantada al pi de la plaça de l'Arbre. Demà a les 8 del vespre, col·locació d'una foto històrica i muntatge de l'estructura. Dimecres a les 10 de la nit, cinema a la fresca, l'aparcament de Cal Duat. Dijous a les 10 de la nit, teatre de festa major a la plaça de l'Arbre. I després ranxeres. Divendres comença el gruix principal d'actes a 9:45, sopar popular. A 9:45 de la nit, a 11:45, prego de festa major. Ja a la mitjanit, ball amb duet làser. A la 1 de la matina, l'Esquerra Nocturna, a 3:45 ja de la matinada de Castellsona amb els grups Dirs de Blon i DJ Rabat i menjada popular. Dissabte, 4:45 de la tarda, inflables a l'escola. A les 6 de la tarda, exposició de motos clàssiques. A les 6, Shakti Dance, al local social. A la mitjanit, ball amb Atrium, campi qui pugui, DJ Poma i DJ Julibert i menjada popular. Diumenge, a les 9 del matí, toca de collons. A les 11, missa solemne. A les 12, Esquerrana i Marsellana. A les 5 de la tarda, jocs per la Canalla, a la plaça dels Caramellaires, i a 8:45 del vespre, sardanes, a la plaça de l'Arbre, amb la cobla Ciutat de Solsona. S'acabarà amb el desmuntatge de l'estructura i la tallada del pi. I avui, últim concert de la trobada amb els acordeonistes del Pirineu, a la col·legiata de Santa Maria de Castellbó. A les 8 del vespre actuaran Anatole Remchuk, Liv Hallum, Ivan Garriga, Vivi Maria Sareiklia i Marco Lepisto, a Georgina Fàbregas, Erika Veigan, Núria Nieto, Antonio Rivas, Ken Biswell, Colm Regan, el Trio López, Elias Fernández, Ivan Caro i Dair O'Neill, representant països com Catalunya, Moldàvia, Irlanda o Finlàndia. Això, com dèiem, avui al vespre a la col·legiata de Castellbó. Cinquena edició de la jornada Tots a Tost, al poble de Tost, aquest dimecres a partir de les 7 del vespre. Inclourà una xerrada sobre el baldaquí de l'església de Sant Martí de Tost a càrrec de Pilar Alaez, una sopa i el concert de la formació Nova Companyia Instrumental. Tarda de hip-hop i ritme al carrer Canonges, dins del programa Insomni, aquest dimecres a 8:45 del vespre. Bingo musical i sopa popular, dimecres al carrer Canonges, també. Concert de Che America dijous a les 8 del vespre al Pati de la Biblioteca Sant Agustí. Taller de còmic per a joves al Casal Municipal divendres a les 10 del matí a la Biblioteca Sant Agustí. I tercera cursa nocturna de Montanissell dissabte a 6:45 de la tarda. Aquestes i més activitats al web radiosau.cat, i afegim també que el cap de setmana que ve arriba ja al festival Josa País de Catars.

0: Els esports d'aquí.
1: Miquel Trevés ja és campió del món. El jove palista urgellenc que ha aconseguit la medalla d'or en seu masculí als campionats del món d'eslàlom i caiac cross que s'han disputat al llarg de tota aquesta darrera setmana a Oklahoma City, als Estats Units. Trevés va aconseguir el títol mundial divendres al vespre, hora d'aquí, quan va guanyar a la final de canoa individual amb un temps de 88-28. Va superar en un segon i mig a un altre dels favorits, el britànic Adam Burgess, i completava el podi el txec Lukas Kratochvil. Quart va quedar Marko Mirgorodski, ja a més de 2 segons de Trevé, que va fer un recorregut impecable sense penalitzacions i d'aquesta manera aconseguir el que és d'augment el seu èxit, l'èxit més gran de la seva carrera, aquesta medalla d'or en uns campionats del món, quan resten just 2 anys pels Jocs Olímpics de Los Angeles 2028, en què justament aquest canal, nou canal d'Oklahoma City, serà la seu del piragüisme d'aigües braves. No va ser l'únic èxit del Cadí Canoe Kayak en una jornada històrica pel club urgellenc, perquè tot seguit a la final femenina i per l'equip d'Andorra, Mònica Doria va aconseguir la medalla de plata en seu femení. Doria va fer temps de 103.04 i només va ser superada per la txeca Teresa Neblova, que va complir amb els pronòstics i es va proclamar campiona superant en 2 segons i mig el temps de Mònica Doria. Va completar el podi la polonesa Claudia Zwolinska, ja a 15 centèsimes de Doria. També va disputar la final la Basca Miren Lescano, que va quedar 11a després d'una penalització de 2 segons. Doria, de fet, ja havia fet el millor temps de l'eliminatòria prèvia, en què Pankova va quedar 2a i en què es va quedar a prop de la final Núria Vilarrubla amb una 17a posició. D'altra banda, a la semifinal masculina, Miquel Trevé havia fet un 10è lloc, s'havia classificat pels pèls, però a la final va fer el millor temps i d'aquesta manera va aconseguir el títol, com dèiem, de campió del món, èxit destacat

0: La Vall de l'Avança ha acollit la cursa de BTT, de l'Avança Bike Race. Ha congregat prop de 300 corredors i era puntuable per la Copa d'Espanya de BTT de Cross Country. En podeu trobar ja imatges als nostres perfils i xarxes socials. Abans de la competició en parlava el nostre company Pep Graell amb David Andreu, que estava al capdavant de l'organització d'aquesta Bike Vansa.
1: Anual, ja és la cinquena vegada que la fem aquí dalt, a l'estació de Tuixén-l'Avança, concretament al municipi de l'Avança, Fornols, si s'arribes, vale? És on tenim situat tot el circuit aquest X-Country. És una modalitat X-Country olímpic, és un circuit tancat. Vale? És a dir, els corredors van donant voltes allà a un temps i determinat per la categoria de cada un. I és la modalitat olímpica, és a dir, són els circuits de Copa del Món, de mountain bike o els que ens fan amb olimpiades. I, bueno, fet anar muntant el circuit aquí dalt.
2: Què és el que té aquesta vall, més concretament doncs, l'entorn de l'estació de Tuixén-l'Avança, que permet celebrar una prova d'aquest nivell?
1: Bé, nosaltres el gran potencial aquí que tenim, i nosaltres com a esportistes, jo també, vull dir, fa molts anys que pugem aquí dalt a l'estació d'esquí nòrdic, som esquiadors de nòrdic, arran d'això doncs, som ciclistes, tenim equip de competició, tenim club, tenim fills, amics que competeixen amb el món del ciclisme en muntanya i, evidentment, doncs, tenim molta experiència dintre del món ciclista, vale? Dintre de les carreres. Va ser aquí on va obrir-se aquest petit projecte juntament amb la Vall, juntament amb els ajuntaments, vale? I la col·laboració estreta que tenim, precisament que és vital, vale? Tant amb els ajuntaments com amb Diputació, com també amb tots els que ens fem activitats d'aquí dalt a l'Avança. Vull dir que tenim molt bona relació i ens ajudem molt també amb els del Muixing, vale? Del Cau de Llops, amb els dels refugis de l'Avat, els del refugi, diguéssim, del Coll de Port, i molt estretament amb l'Ajuntament per promoure la vall i promoure aquest entorn natural que tenim aquí, que la gent desconeix i que tenim aquí perdut i la gent no sap descobrir. Tant naturalment com esportivament, com paisatgísticament i sobretot culturalment que tenim aquí l'entorn de l'Alt Urgell.
0: Eren les previsions de David Andreu sobre aquesta Vansa Bike Race que s'ha disputat aquest darrer cap de setmana i puntual pel campionat estatal.
3: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
0: El cap de setmana s'ha deixat un temps més agradable del que va d'estiu, amb temperatures més suaus al migdia i fresques a la nit, o directament fredes, després de la tempesta que hi va haver, sobretot a Andorra dissabte, amb calamarsada inclosa. Això ha fet que les mínimes baixessin, s'han situat entre els 12 i 13 graus aquest de dos darrers dies, fins i tot s'ha arribat a 10 graus a Puigcerdà, però atenció perquè aquest començament de setmana tornen a repuntar les temperatures. Avui ja s'espera que al migdia la màxima arribi fins als 31 graus aquí a la Seu, també a Sort o al Pont de Suert, a 29 a Puigcerdà, 33 a Tremp, i aquesta nit vinent ja començarà aquesta tendència a l'alça amb mínimes que ja torna a quedar-se entre els 12 i els 14 graus en general aquesta nit vinent, i demà la màxima ja pot tornar a enfilar-se fins als 34 graus tant a la Seu com a Sort o al Pont de Suert, o 37 a Tremp i a Oliana, a 31 a Puigcerdà. La mateixa situació de cara a dimecres, amb el predomini del sol, sense pluges a la vista, i això farà doncs, que de mica en mica la temperatura torni a pujar i pugui tornar a superar un altre cop els 35 graus a mitja setmana. Deument 19 graus de temperatura a la Seu, 20 a Organyà, 19 a Oliana, també a Linyà, a Puigcerdà 16 graus, 20 graus a Sort, també a Tremp, 15 al Pont de Suert i 15 igualment a Viella. I alta muntanya, 10 graus al pic de Salòria, el mateix a la Tosa d'Alp, 15 graus als refugis de Prat de Guiló i Malniu, 13 al Port del Comte, 11 a Certescan i a la Bonaigua, 12 a Espot. 10 minuts per les 10 i d'un moment ho deixem aquí en aquest informatiu matí de Ràdio Seu. Us ha parlat Ignasi Cervera. Som a dilluns 27 de juliol a les 10 notícies en xarxa, a les 11 previsió del temps i passades les 11, com cada dia a l'estiu.

0: Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat es normalitza la circulació a les vies afectades per accidents i avaries d'aquest matí. Per ara, una nova avaria a la CCC a Terrassa deixa un carril tallat i provoca retencions en aquest punt. També a l'AP7 hi ha retencions encara a Montmeló per un vehicle al voral. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R13, l'R14, R15, R16 i R17 circulen amb retards per una incidència entre Garraf i Sitges. A més, també per un incendi proper a la infraestructura està interrompuda també la circulació de trens d'alta velocitat entre el Camp de Tarragona i la Pobla de Montornès. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha obert la porta a impulsar una col·laboració amb el Vietnam per formar futbolistes després de reunir-se amb el viceprimer ministre del país. Durant la trobada també han acordat explorar noves vies de cooperació en àmbits com la tecnologia, la logística, l'agricultura i el turisme sostenible.
2: Ha sigut una reunió molt interessant en què hem analitzat els punts de cooperació, bàsicament en matèria de tecnologia, de logística, d'indústria agroalimentària i també de cooperació esportiva i cultural. Molt interessats també en aquest àmbit, la cooperació esportiva i cultural. S'està treballant perquè Espanya i Catalunya tinguin un estatus d'associació estratègica en Vietnam i jo he mostrat també tota la predisposició del govern de Catalunya per fer-ho d'aquesta manera.
1: La trobada servirà per enfortir els llaços comercials i facilitar l'entrada de les empreses catalanes al sud-est asiàtic. I un total de 84 municipis d'11 comarques afronten avui el nivell màxim de risc d'incendi forestal, mentre que 173 estaran en nivell molt alt. Els agents rurals mantenen restringit l'accés a 6 espais naturals, entre els quals s'hi troben Montsant, els Ports i Prades, per reduir així el risc d'incendi. I pagesos han tornat a tallar aquest diumenge la C14 a Tàrrega per reclamar mesures urgents contra la sobrepoblació de conills i canvis en la gestió de les zones ZEPA. La protesta arriba abans de la reunió convocada pel Consell d'Agricultura avui mateix, però el sector avisa que mantindrà les mobilitzacions a Tàrrega i Maials si no acorden mesures concretes i compensacions pels danys que pateixen les explotacions. I el menor que havia resultat ferit crític en un accident múltiple el dissabte a Mataró ha acabat morint aquest diumenge a l'Hospital Vall d'Hebron. El sinistre, en què es van veure implicats també 5 turismes i una motocicleta, també va deixar un altre menor ferit greu i 8 adults amb ferides de diversa consideració. Els Mossos d'Esquadra continuen investigant les causes que es va produir coincidint amb un episodi de forta pluja. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la festa major el 29 d'agost marxem 4 dies a gaudir de La Rioja i la seva rodalia. I per la diada l'11 de setembre gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
4: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
5: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
4: Ah, sí?
5: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
4: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
5: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973-35-15-33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
3: Ah.
6: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
7: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
6: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
7: Una cosa així com carretera i manta.
6: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
8: És inevitable. A l'estiu, tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. Macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
1: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb Carretera i Manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973 36 06 17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: De l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No vadis. Informa't al telèfon olímpic el 973-360092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
1: De ben segur que coneixes CIMAC perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també hi pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. Macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. En mobilitat es normalitza la circulació a les vies afectades per accidents i avaries d'aquest matí. Tot i això, una nova avaria a la C-16 a Terrassa deixa un carril tallat i provoca retencions. També encara ara, a la P-7, hi ha retencions a Montmeló per un vehicle que ocupa el voral. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i l'R17 circulen amb retards per una incidència entre Garraf i Sitges. Hi ha més un incendi proper a la infraestructura està interrompent la circulació de trens d'alta velocitat entre el Camp de Tarragona i la Pobla de Montornès. I en clau política, la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà aquesta tarda al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització l'OCDE i els resultats no seran, per tant, vàlids. Catalunya quedarà fora de l'informe que aquest organisme publicarà al setembre des de Vietnam, on és de viatge oficial. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat el seu suport a la consellera. El president ha remarcat que s'investigarà que ha passat, però que no es tracta de penjar la llufa a ningú, una expressió que significa atribuir falsament a algú les reprovables.
2: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú, aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir, de tot el meu suport.
1: Per la seva banda, Sílvia Paneque, també portaveu del govern, ha demanat als partits que escoltin les declaracions de Niubó d'aquesta tarda abans de demanar la seva dimissió. I un total de 84 municipis d'11 comarques afronten avui el nivell màxim de risc d'incendi forestal, mentre que 173 estaran en nivell molt alt. Els agents rurals mantenen restringit l'accés a 6 espais naturals, entre els quals s'hi troben Montsant, els Ports i Prades, per reduir el risc d'incendi. I pagesos han tornat a tallar aquest diumenge la C-14 a Tàrrega per reclamar mesures urgents contra la sobrepoblació de conills i també canvis en la gestió de les zones ZEPA. La protesta arriba abans de la reunió convocada pel conseller d'Agricultura avui, però el sector avisa que mantindrà les mobilitzacions a Tàrrega i Maials si no s'acorden mesures concretes i compensacions pels danys que pateixen les explotacions. I el menor que havia resultat ferit crític en un accident múltiple el dissabte a Mataró ha acabat morint aquest diumenge a l'Hospital Vall d'Hebron. El sinistre en què es van veure implicats, volíem dir, 5 turismes i també una motocicleta, va deixar també un altre menor ferit greu i 8 adults amb ferides de diversa consideració. Els Mossos d'Esquadra continuen investigant les causes d'aquest accident. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

Molt bon dia, a les 11 i 3 minuts us parla Aleix Godinyó. Miquel Travé, campió del món d'eslàlom. El palista urgellenc es penja la medalla d'or en C1 masculí. La jornada històrica per el Cadí Kayak Cross es completa amb el subcampionat de Mònica Doria en C1 femení, el millor resultat de l'equip andorrà en un dels mundials. I el Consell d'Alcaldes de l'Alt Urgell demana al govern la paralització del Pla Ter. Els municipis denuncien que el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables de Catalunya dibuixa bona part de les zones declarades aptes prioritàries per a futures instal·lacions fotovoltaiques en sòls agrícoles d'alt valor productiu. És així que ho ha desistit la presidenta Josefina Lladós, però també la resta del Consell d'Alcaldes de l'Alt Urgell. I el govern de la Generalitat elevarà fins als 2,1 milions d'euros la inversió en el transport públic per carretera a l'Alt Urgell. Un estudi elaborat conjuntament amb el Consell Comarcal inclou la necessitat de consolidar millores en la connexió amb Barcelona i Lleida. La proposta també inclou el desplegament del transport a demanda Clip.cat per al quart trimestre de l'any. I les jornades de teologia aprofundiran en el pensament de Simone Weil i Edith Einstein. El seminari diocesà de la Seu d'Urgell acollirà el 27 i 28 d'agost una nova edició de la trobada amb ponències dels doctors Josep Oton i Francesc Torralba. La Diputació impulsa dues noves línies d'ajuts per crear agrobotigues i garantir serveis als municipis rurals. Les subvencions poden beneficiar els municipis amb menys de 2.000 habitants i situats en comarques rurals o en zones limítrofes. Creix el malestar entre el sector ramader del Pallars per tercer atac mortal 2 en una setmana. Un pagès de Lladorre denuncia la mort d'una vaca i diu que va poder gravar el plantígrad a 100 metres de l'animal. Incendi d'alta muntanya en una àrea inaccessible a la serra de Roques Collades, a Farrera. Una dotació terrestre i 8 mitjans aeris de bombers treballen en aquesta zona forestal del Pallars Sobirà, ubicada dins del Parc Natural de l'Alt Pirineu. És un altre dels episodis degut a l'onada de calor que estem vivint aquests mesos. I el 15è Festival de Cinema Rural Mostrem tindrà lloc del 7 al 9 d'agost. El certamen cinematogràfic ha rebut prop de 200 propostes audiovisuals, de les quals 16 curtmetratges competiran en la secció oficial. Enguany s'hi farà un reconeixement al cineasta Josep Rossell. I al País Veí, el president Andorra es pot evoca una reflexió sobre els horaris de les festes majors en què, assegura, no poden convertir-se en un estat policial. El cap de govern exposa que, a títol personal, amb la ministra de Justícia i Interior, són partidaris de dotar els agents de circulació amb càmeres.

0: Ciutat i a l'Alt Urgell, a mà de Néstor Gómez. Bon dia, Néstor.
1: Bon dia. Encetem aquesta nova setmana del mes de juliol, la darrera, i hem començat i comencem aquesta setmana amb unes temperatures normalitzades per l'època de l'any en la qual estem. Unes temperatures que ahir a la Seu no va arribar als 30 graus. Hi ha setmanes que no arribàvem pràcticament des de mitjans del mes de juny, que no arribàvem o que no teníem temperatures inferiors a la xifra dels 30 graus. Ahir 29 graus aquí a la Seu, 29,7 en el cas d'Oliana, temperatura pràcticament molt benvingudes amb aquesta calor normalitzada per aquestes dates. Aprofitem també les temperatures d'avui. Avui màximes de 31-32 graus a tot estir aquí a la Seu. I atenció a partir de demà, perquè sí que a partir de demà començarà a enfilar-se una miqueta més el termòmetre. Demà encara prou continguda, màximes al voltant dels 34 graus, i la cosa no es queda aquí, perquè a mesura que vagi avançant la setmana, la temperatura anirà pujant per arribar a un altre cop, possiblement onada de calor de cara a finals de setmana, tot coincidint amb el proper cap de setmana. Fins aleshores, doncs, com dèiem, temperatures que anirà pujant i de precipitacions pràcticament poquetes o nules, perquè avui tindrem un bon sol durant tot el dia, amb aquestes temperatures que, com dèiem, encara es mantindran prou agradables arreu del país, també encara demà amb molt de sol, amb algun núvol de tarda sobre les muntanyes que ens envolten, però en principi ni avui ni tampoc demà s'esperen precipitacions en lloc del país.
0: Moltes gràcies, Néstor, per col·laborar amb Ràdio Seu un dia més. Ens trobem seguidament amb el carretera i Manta i també amb l'informatiu a les 12 del migdia. Moltes gràcies un dia més per escoltar Ràdio Seu.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Cadí Tours. Aquest estiu amb Cadí Tours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la seu tots els diumenges de juliol i agost. I si venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
3: Què passa, penya? Sou de festa, sou de gresca o de dona la nota? Soc Macuca i busco talent pel pròxim videoclip del nou single Happy.
4: Si sou joves d'entre 0 a 100 anys, d'Andorra o la Seu, i teniu bon rotllo i no us avergonya res, et volem a tu! Veniu amb la vostra disfressa, sols o en colla, extravagant o hortera, o amb el teu millor banyador. No et quedis fora de la videoparty d'aquest estiu i vine a passar-ho en gran. I després, un aperitiu.
3: Des de Castell Ciutat farem el videoclip més top de Catalunya. Més info i inscripcions a l'Instagram @macucamusic. A fondo!

Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745 i també al web vidresfermin.com.

0: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells de Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: Millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
2: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
1: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
2: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
1: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
2: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
1: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
3: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
5: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
6: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
5: Ah, sí?
6: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
5: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
6: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.

0: Bon dia, digui'm, sergent Rocabruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. Si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 12:45 a la 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.
3: Molt bé, doncs aquí estem amb aquesta alegria, començant una nova setmana aquí a Carretera i Manta. Som a dilluns 27 de juliol i com qui no vol la cosa, d'aquí no res, d'aquí 4 dies, ja girem el full al calendari i entrarem al mes d'agost, però ens espera abans una última setmana de juliol intensa, amb moltes coses per endavant, coses també que hem deixat enrere, com per exemple

0: estona, així que hi vaig passar. Doncs la veritat que molt bé, allà a la plaça Els Oms, com sempre amb la catedral de fons, i molt i molt bé. Per una cosa que tenim així bastant característica, val la pena veure-ho.
1: I si estava bé, bona temperatura?
0: Sí, i tant. Com deia el Néstor abans del temps, no hem superat des de fa uns dies els 30 graus, així que perfecte.
1: Sí, la veritat és que pot ser que hagi estat el cap de setmana més agradable del que portem d'estiu, perquè sembla que ara torna la calor, però nosaltres aquí estem per alegrar-vos l'estiu, per refrescar aquestes altes temperatures que es tornen a esperar i per seguir donant premis i per moltes més coses, com per exemple per anar parlant de temes interessants. Avui al Carter i Manta conversarem amb Queralt Tor. Per si no ho sabíeu, Queralt Tor és la directora, l'actual directora del Parc Natural del Cadí-Moixeró, i ens parlarà de moltes coses interessants que ofereix el parc a l'estiu, que és, de fet, l'època en què rep més visitants, però també d'altres temes seriosos i que val la pena conèixer i que se n'ha de parlar, com per exemple la problemàtica que estan trobant al Parc Natural del Cadí-Moixeró i que també comença a afectar ja la nostra comarca del Tursell, com és la proliferació de la papallona del boix, un insecte que es multiplica de manera bestial, increïble, i que està començant ja a causar problemes, sobretot en zona prepirinenca d'un moment, però que podria arribar a afectar també aquí a la Seu, on de fet ja se l'ha vist també. Per conèixer una mica millor la papallona del boix i com se l'està combatent, escoltarem a Queralt Tor a la segona part del Carreter i Manta en una interessant, com dèiem, entrevista, en què ens parla també doncs, de com humilment nosaltres podem contribuir a reduir aquesta autèntica plaga que hi ha ara mateix d'aquest insecte. 11:49, doncs això serà la segona part, però el primer, com sempre, està dedicada a vosaltres. Tenim ganes de seguir donant premis. Recordem que ja fa uns dies que estem repartint la novetat d'aquest any, aquesta fantàstica tassa. Nosaltres ja la tenim a casa, jo ja la tinc a casa, per exemple, i la veritat és que va superbé i és molt xula aquesta tassa de Ràdio Seu que oferim, un regal superútil, i que podeu aconseguir trucant al 973-36-06-17 i endevinant, doncs avui, ja que anirem fins al Parc Natural del Cadí-Moixeró, què menys que triar, hem triat un indret que forma part del Parc Natural del Cadí-Moixeró i del qual en coneixem més detalls quan ho endevineu. 11:49, fem una breu pausa i de seguida obrim el telèfon. Fins ara.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic, el 973-36-0092, o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: De la proximitat, el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
3: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, M6Z, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockall, Romotop, Norfire, Beth Home, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya.

llenya, pèl·let, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes i totes adaptant-nos a les teves necessitats i al teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Doncs aquí estem un cop més i el telèfon ja està obert. El 973-36-06-17. Avui proposem d'endevinar un indret del Parc Natural del Cadí-Moixeró i podeu guanyar aquest premi directe que tenim aquest any i que ja hem començat a repartir, que ja es comença a veure a moltes cases de la Seu, aquesta tassa de Ràdio Seu que oferim aquest any amb el carreter i manta. Si voleu mirar d'endevinar quin és aquest indret, podeu trucar-nos ja al 973-36-06-17. Per cert, en les pròximes hores hem d'anunciar els premis setmanals que anem oferint cada setmana, de manera que si us fa més gràcia algun altre dels premis que donem habitualment durant el dia a dia, com per exemple la invitació del Parc del Segre o d'altres premis que tenim disponibles, doncs també els podeu escollir. Carretera i Manta amb el patrocini de Cadí Tours, la Casa del Metal, es menja el Torcell, Parc Olímpic del Segre, Peus, Simaca Electrònica i Estiu 3000 Apnau. Per cert, doncs mira, ja arriba la trucada, primera trucada del dia, i us saludem. Sí, hola, bon dia.
1: Hola, bon dia, la Isabel Santiago.
0: Hola, Isabel, bon dia i bona setmana, digues.
1: Pot ser Estana?
0: Estana, no, no és Estana, Isabel.
1: Vale, gràcies.
0: Gràcies, fins ara. No és Estana, però és un altre indret ben bonic que del Parc Natural del Cadí-Moixeró, que no és, de moment no és Estana. 973-36-06-17. Quin és aquest indret que forma part del Parc Natural del Cadí-Moixeró, un parc que està ple d'indrets ben coneguts aquí a casa nostra, i tots ells ben emblemàtics? Doncs avui n'hem triat un d'aquests, bastant conegut, perquè a més aquí a Ràdio Seu en parlem bastant sovint. Si teniu alguna idea de quin pot ser, doncs podeu trucar-nos al 973-36-06-17, 11 i 54 minuts. Estem donant premi directe. Sí, hola, bon dia.
2: Bon dia, la Dolors.
0: Hola, Dolors, digues.
2: Bueno, ja he sentit que t'han anat molt bé les vacances, molt curtes.
0: Sí, bastant curtes, la veritat, però sempre va bé. Això sempre va bé, sens dubte.
2: Bueno, mira, vull dir la Canal Baridana.
0: La Canal Baridana no és la Canal Baridana, Dolors.
2: Vale.
0: Gràcies. Fins ara. No és la Canal Baridana, aquest indret del Parc Natural Cadí-Moixeró que estem buscant, però com aquests primers que ens heu dit, és un indret bastant conegut del parc. 973-36-06-17, en definitiva, de tota la zona de la serra del Cadí, el massís del Moixeró. 973-36-06-17. De moment sabem que no és ni Estana ni la Canal Baridana, aquest indret conegut del Parc Natural Cadí-Moixeró que hem escollit avui i que us pot permetre guanyar aquest premi directe. Ens queden 4 minuts per les 12 del migdia, per tant, doncs podeu seguir trucant. Si no aparegués aquest indret, doncs tindrem encara una mica més de temps després del butlletí, no hi ha problema. 973-36-06-17, però a veure si tenim sort i podem ja deixar-ho enllestit abans de les 12 del migdia, abans no arribin el butlletí, que avançarem les notícies. Per cert, parlant de notícies, avui una felicitació molt efusiva i molt especial a tota la gent del Parc Olímpic del Segre, un dels nostres patrocinadors. D'aquí un moment expliquem el perquè. Sí, hola, bon dia.
2: Hola, la Dolors.
0: Hola, Dolors, digues.
2: A veure, la collada de tanca la porta.
0: La collada tanca la porta. No és la collada tanca la porta, Dolors. Gràcies. Fins ara. No és, quin és aquest indret que estem buscant del Parc Natural Cadí-Moixeró? Doncs, com dèiem, felicitats al Parc Olímpic del Segre, a tota la gent del Parc del Segre, per aquest èxit històric que hi ha hagut en els Mundials d'Slalom. Just després que haguéssim la programació de Ràdio Seu en directe divendres, Miquel Través proclamava campió del món d'Slalom. Això no és poca cosa, això són paraules majors. De fet, és l'èxit més gran que hi ha hagut a la història per a palistes del Cadí Canoe Kayak. I no només això, sinó que al cap d'un moment se n'hi afegia un altre, perquè Mònica Dòria es proclamava subcampiona de seu femení. Per tant, doncs, divendres, jornada a la nit, hora d'aquí, perquè la competició es feia als Estats Units, jornada històrica pel Cadí Canoe Kayak, i des d'aquí, evidentment, ens afegim a la felicitació, perquè, a més, hem vist com nosaltres hem vist com anaven creixent aquests dos piragüistes, Miquel Travé i Mònica Dòria, com molts altres del Cadí Canoe Kayak, com s'anaven fent grans, i ens fa molta il·lusió doncs, que hagin aconseguit aquest doble èxit aquest divendres, i no cal dir-ho, ens sumem a la felicitació i en parlem abastament també a l'informatiu migdia. Així que, primer de tot, moltes felicitats a Miquel Trevei i Mònica Doré, perquè són qui ho han aconseguit, però també a tota la gent que hi ha darrere d'ells i que també ho han fet possible. Moltes felicitats. 11:57 minuts. Doncs amb aquesta alegria continuem aquí al carrer Manta i estem buscant un indret que forma part del Parc Natural Cadí-Moixeró. De moment hem descartat algunes respostes, com Tanca la Porta, també la Canal Baridana o el poble d'Estana. Quin és aquest indret que estem buscant? Però com els que ens heu dit fins ara, és un indret del Parc Natural del Cadí-Moixeró força conegut, del qual aquí a Ràdio Seu n'hem parlat més d'una vegada. 973-36-06-17. Donem una dada més, i és que aquest indret, com alguns dels que ens heu dit ja fins ara, és el vessant nord del Cadí, és a dir, el que veiem des d'aquí. Aquest indret que estem buscant és el vessant nord del Cadí. 973-36-06-17. 11:58 minuts. Encara podeu marcar el telèfon abans d'arribar a les 12 del migdia. Si no, encara continuem després. I, com sempre, ja sabeu que a part de les pistes que donem nosaltres, si voleu, podeu trucar-nos i fer-nos alguna pregunta sobre aquest indret que estem buscant. D'aquesta manera potser teniu la resposta més a prop. 9-7-3-3-6-0-6-7. Vinga, va. Nova trucada. Endavant. Sí, bon dia.
2: La Dolors.
0: Hola, Dolors, digues.
2: Podria ser la Roca de l'Ordiguer,
0: No, no és la Roca de l'Ordiguer, Dolors.
2: Vale.
0: Gràcies. Doncs de moment sabem que aquest indret que estem buscant és el vessant nord del Cadí. Per tant, no hem anat molt lluny. És un indret que està a la part del cert del Cadí que veiem des d'aquí, des de la Seu. La part bonica del Cadí, per entendre's, això no ho diem nosaltres, això ho diuen la majoria d'experts. Endavant. Sí, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb qui parlo? Hola, bon dia. Ui.
1: Hola, bon dia.
0: Ara, amb qui parlo? Hola.
1: Bon dia.
0: Si baixes una mica la ràdio ens sentirem millor.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo? Doncs...
1: No sento per la ràdio, però no sento pel telèfon.
0: Amb qui parlo, perdó?
1: Teresa Graell.
0: Teresa Graell, digues, Teresa.
1: Canal Baridana.
0: La Canal Baridana no és la Canal Baridana, Teresa.
1: D'acord.
0: Gràcies. Fins ara. Doncs, com qui no vol la cosa, hem arribat ja a les 12 del migdia, butlletí informatiu, però de seguida tornem amb el concurs. Fins ara.
3: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
5: Molt bon dia, us parla Aleix Godinho. Són les 12 del migdia.

0: Miquel Travé es proclama campió del món d'eslàlom. El palista urgellenc es penja la medalla d'or en C1 masculí. La jornada històrica per al Cadí Kayak Cross es completa amb el subcampionat de Mònica Dòria en C1 femení, el millor resultat de l'equip andorrà en uns mundials. El Consell d'Alcaldes de l'Alt Urgell demana al govern la paralització del Platé. Els municipis denuncien que el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables de Catalunya dibuixa bona part de les zones delicades aptes prioritàries per a futures instal·lacions fotovoltaiques en sòls agrícoles d'alt valor productiu. Així ho demana la presidenta Josefina Lladós i també el Consell d'Alcaldes de l'Alt Urgell. I el govern de la Generalitat elevarà fins als 2,1 milions d'euros la inversió en el transport públic per carretera a l'Alt Urgell. Un estudi elaborat conjuntament amb el Consell Comarcal inclou la necessitat de consolidar millores en la connexió amb Barcelona i Lleida. La proposta també inclou el desplegament del transport a demanda Clic.cat per al quart trimestre de l'any. Les jornades de teologia aprofundiran en el pensament de Simon Weil i Edith Stein. El seminari diocesà de la Seu d'Urgell acollirà el 27 i 28 d'agost una nova edició de la trobada amb ponències dels doctors Josep Oton i Francesc Torralba. I la Diputació de Lleida ha impulsat dues noves línies d'ajuts per crear agrobotigues i garantir serveis als municipis rurals. Les subvencions poden beneficiar els municipis amb menys de 2.000 habitants i situats en comarques rurals o en zones limítrofes. D'altra banda, en comarques veïnes creix el malestar entre el sector ramader del Pallars pel tercer atac mortal d'os en una setmana. Un pagès de Lladorre denuncia la mort d'una vaca i diu que va poder gravar el plantígrad a 100 metres de l'animal. I fins aquí l'avançament informatiu de les 12 del migdia. Tornem amb el Carretera i Manta càrrec d'Ignasi Cervera i també a la 1 del migdia amb l'informatiu amb més informació ampliada. Moltes gràcies un dia més per escoltar Ràdio Seu.
1: Mobles Farràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Farràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de Gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que Simac Electrònica estrena el seu outlet. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, Simac t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de Simac Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-23-18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a Simac.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
5: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
6: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
7: Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
6: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
7: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
6: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
7: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
6: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Doncs, com havíem promès, a les 12 i 8 minuts i després del butlletí informatiu, tornem a obrir el concurs aquí al Carter Manta. Abans no arribi l'entrevista del dia, avui parlant del Parc Natural del Cadí-Moixeró, i per això avui a l'incògnita estem buscant un indret del Parc Natural del Cadí-Moixeró. De moment en sabem que és el vessant nord del Cadí, ens heu dit alguns indrets ben coneguts, com per exemple la Canal Baridana, el poble d'Estana, o a Tanca la Porta, entre altres, però de moment no és cap d'aquests que havíem comentat. Quin és aquest indret que estem buscant? 973-36-06-17. Nova trucada. Endavant. Sí, bon dia.
1: Hola, la Dolors.
0: Hola, Dolors.
1: La Canal del Cristall.
0: No és la Canal del Cristall.
1: Vinga.
0: Gràcies. No és la Canal del Cristall, aquest indret que estem buscant. De moment sabem que és el Parc Natural Cadí-Moixeró i concretament és el vessant nord del Parc Natural Cadí-Moixeró, el que veiem des d'aquí la seu, vaja, per entendre'ns. Les 12 i 9 minuts, doncs seguim rebent trucades. Abans no, anem per l'entrevista avui, com dèiem, amb Caral Tor, que és justament la directora del Parc Natural Cadí-Moixeró. Una bona ocasió, doncs, de conèixer més detalls sobre aquest parc que tenim tan a prop, però que de vegades en desconeixem coses interessants i que, doncs, val la pena conèixer-les. 973-36-06-17, les 12 i 9 minuts. Doncs seguim esperant trucades aquí al telèfon de Ràdio Jo. Per cert, aprofitem per recordar, no us oblideu d'anar recollint els premis. Ja portem 5 setmanes de Carretera i Manta. En les pròximes hores anunciarem, publicarem els premis corresponents aquesta darrera setmana. Alguns ja els hem anat donant directament, d'altres els afegirem fruit dels punts que heu aconseguit. I tenim, per exemple, recordem que les invitacions pel Parc Olímpic del Segre, l'obsequi de menjar del Torzell, el de la Casa del Matalàs o els endolls intel·ligents de Peusa, tot això ho podeu recollir als respectius establiments, mentre que la resta de premis, com els obsequis de Turisme del Torzell o de Turisme Seu, o els obsequis propis d'aquí de Ràdio Seu, els podeu recollir aquí mateix, als estudis de Ràdio Seu, passeig del Parc 16-18. Aquí estem, en directe, un dia més, les 12 i 10 minuts, i estem buscant aquest indret del Parc Natural del Cadí-Moixeró. Per cert, aprofitem per recordar que un indret des d'on hi ha unes vistes del Cadí fantàstiques, que és Castell Ciutat, comença avui la Festa Major. Aquest vespre es farà la plantada del Pi. Aquesta setmana també en parlem amb més detall d'aquesta Festa Major de Castell Ciutat. Però ara el que ens ocupa, com dèiem, és aquest indret que estem buscant del Parc Natural Cadí-Moixeró, que és el vessant nord del Cadí, i en donem una dada més, i és que és a més de 2.000 metres d'altitud, com a alguns dels llocs que ja ens heu dit anteriorment. Doncs és una altitud considerable aquest indret que estem buscant, a més de 2.000 metres d'altitud. Sí, hola, bon dia.
1: A veure, la Dolors.
0: Dolors, digues.
1: Podria ser el Pic del Montoró?
0: No és el Pic del Montoró, Dolors.
1: Vale.
0: Gràcies. Quin és aquest indret que estem buscant? De moment ja en sabem una cosa més, que és a més de 2.000 metres d'altitud. Per tant, doncs, ja no seria, en aquest cas, un nucli de població, com ens havíeu dit abans, com per exemple Estana, el poble d'Estana. 973-36-06-17, 973-36-06-17. Doncs estem buscant aquest racó ben bastant conegut del Parc Natural Cadí-Moixeró. És aproximadament a 2.000 metres d'altitud, aquest racó que estem buscant. Supera els 2.000 metres. 973-36-06-17, 12 i 12 minuts, i és un lloc bastant conegut pels excursionistes, aquest indret del Parc Natural del Cadí-Moixeró. 973-36-06-17. Sí, hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: Teresa Graell.
0: Teresa Graell, digues, Teresa.
2: Mira, el refugi de Prat d'Aguiló.
0: Teresa, és el refugi de Prat d'Aguiló. Felicitats.
2: Sí, bon dia.
0: Tu esperaves que aparegués ja aquest, que fos això?
2: L'he trobat així per l'atzar.
0: Molt bé, doncs Teresa Graell, m'has dit, oi?
2: Sí.
0: Molt bé, vols aquesta tassa de Ràdio Seu?
2: Sí.
0: Molt bé, doncs quan vulguis ja la pots passar a recollir. Gràcies. Doncs vinga, una altra tassa fantàstica de Ràdio Seu que repartim. En aquest cas l'ha guanyat Teresa Graell i efectivament és el refugi de Prat d'Aguiló. Teníem més coses per explicar. Aquesta última que havíem donat era important perquè efectivament el refugi de Prat d'Aguiló és ben bé a 2.000 metres d'altitud, concretament a 2.020 metres d'altitud, supera per poc els 2.000 metres. Tenim més dades per donar, com per exemple que és en aquest cas al costat de la Cerdanya, del Parc Natural, forma part del municipi de Montellà i Martinet. És considerat un dels racons més bonics de la Serra del Cadí, tant pels experts com pels visitants. Una altra pista que teníem per donar, si no apareixia, la resposta és que és un edifici, no es tracta ni d'un cim, ni d'una canal, ni d'una carena, ni d'un bosc, ni res per l'estil. És un edifici, en aquest cas, però també és un paratge, perquè el refugi agafa el nom d'aquest paratge de Prat de Guiló. Una altra dada important que tenim per donar és que s'ha fet conegut aquests darrers anys, sobretot perquè forma part de la travessa Cavalls del Vent, i una dada més és que està dedicat a César August Torres, que va ser un dels pioners de l'alpinisme i del muntanyisme a Catalunya. César August Torres va néixer l'any 1851 i va morir l'any 1923, i des de fa uns anys aquest refugi de Prat de Guiló també porta el nom de César August Torres. Aquest refugi està situat en una de les raconades considerades més boniques de la Serra del Cadí, al vessant nord de l'espectacular Pas dels Gosolans, un pas que, com el seu nom indica, havia servit històricament perquè gent de Gósol anés a fer campanya a l'estiu a la Cerdanya. El refugi Prat de Guiló va ser inaugurat el 1976, forma part de la popular Travessa Cavalls del Vent des de ja fa uns quants anys, també coneguda com a Alta Ruta del Cadí, i des de fa uns anys també forma part de l'Ultra Pirineu, aquesta cursa de muntanya, aquesta ultramarató, cursa de resistència que es fa i que precisament va néixer inspirada en aquest travessa, perquè uneix el recorregut d'aquesta ultrapirineu, uneix els diferents refugis del Parc Natural del Cadí Major, entre els quals hi ha aquest de Prat de Guiló. Es tracta el refugi de Prat de Guiló d'una parada obligatòria si es fa aquesta travessa i sobretot si es vol assolir el cim del Comabona a 2.548 metres, que és el cim més popular d'aquesta part de la serra i alhora és el punt més alt de la comarca del Berguedà. És també un excel·lent camp base si es vol practicar alpinisme en aquesta zona. També és molt recomanable com a accés per al PR-624 des del poble d'Olià. Quatre dades sobre aquest refugi de Prat de Guiló, que també l'hem escollit, no només perquè avui parlem del Parc Natural Cadí-Moixeró, sinó també perquè aquí a Ràdio Seu en parlem molt sovint. De fet, en parlem a diari, perquè a Prat de Guiló, entre altres coses, també hi ha una estació meteorològica del Servei Meteorològic de Catalunya, i a nosaltres ens va molt bé, com les altres, la resta d'aquestes estacions, per donar cada dia les temperatures, en aquest cas a mitja muntanya, a uns 2.000 metres d'altitud. Si seguiu els nostres butlletins informatius ja veureu que hi fem referència molt sovint, a aquest indret de Prat de Guiló. Fets aquests quatre punts sobre aquest bonic racó del Parc Natural Cadí-Moixeró, coneixem una mica més sobre el parc avui de la mà de la seva directora, Queralt Tor, que també ens parlarà, com dèiem abans, d'aquesta problemàtica que està combatent el parc, que és la plaga de la papallona del boix. D'aquests i més temes en parlem tot seguit, i després, al final del programa, entrarem a la bateria de preguntes. Fins ara.

0: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Caditours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Molt bon dia. El Centre Flora de Tuixén va acollir el passat dijous una xerrada amb el títol La papallona del boix i el seu impacte en el nostre entorn, a càrrec de Queralt Tor, directora del Parc Natural del Cadí-Moixeró, amb la qual conversem al Cardell i Manta. Benvinguda, Queralt.
1: Hola, moltes gràcies.
0: Doncs encantats de poder anar a conèixer aquesta xerrada dedicada a la papallona del boix. Si et sembla, parla'ns d'aquesta espècie d'on arriba i per què l'afectació tan important a casa nostra.
1: Bé, doncs començar primer per dir que la papallona del boix és una papallona nocturna, que vol dir que la seva activitat bàsicament és a la nit. És una espècie invasora, és una espècie exòtica que ve del sud-est asiàtic. Arriba a Europa l'any 2007 d'Alemanya, procedent d'uns boixos ornamentals que tenien aquesta papallona, i el 2014 hi ha les primeres cites a Catalunya, a la zona de la Garrotxa, Besalú. I a partir d'aquí, doncs, a partir d'aquell any, doncs, aquesta expansió d'aquesta espècie ha anat creixent fins a arribar a les nostres contrades. El Cadí-Moixeró arriba més o menys al 2019, o es detecten la presència al 2019, i a la zona de l'Urgell, tota la zona de la Vall de l'Avança, amb una estació de seguiment de l'espècie que tenim allà, es detecten les primeres papallones al 2022. És una papallona inconfusible, morfològicament, és de mida petita, blanca en la seva part més extensa del cos i amb un rivet de color daurat que li ressegueix totes les ales i tota la part final. Els mascles i femelles són exactament iguals i sí que a vegades doncs, hi ha alguna mutació, n'hi ha algunes que són totes com més grisetes, però en general és aquest color blanc amb zones més daurades. Reconeixem molt la papallona perquè és el que és més visible, sobretot doncs, en algunes èpoques fa explosions de poblacionals molt grans i la trobem en punts de llum, en fanals, piscines a vegades, però el que realment fa mal sobre el boix és l'oruga, que és defoliadora, vol dir que es menja les fulles, i en el seu estat d'oruga, doncs, aquestes són les que es mengen les fulles i les que produeixen aquest efecte que veiem, que són aquests boixos que queden defoliats i assecats i que els queda pràcticament només el tronc i les petites branques. Aquestes orugues, com dic, són les que es mengen les fulles, són unes orugues petitones de color verd i negre, no són urticants, a diferència de les de la processionària, aquestes no són urticants ni per les persones, ni pels animals, ni pel bestiar. I doncs això, es mengen les fulles i quan ja no tenen més fulles per menjar, fan unes petites cedes, com uns fils, que els utilitzen per desplaçar-se d'uns boixos als altres. I per tant, doncs, en època d'orugues, veiem els boscos de boix que tenen alta presència d'aquesta espècie, doncs, amb aquestes cedes, no, que són incòmodes també doncs, quan es va caminar o a fer alguna activitat a l'aire lliure, perquè fàcilment s'adhereixen a la roba, als cabells, etc. És un fet desagradable, però com he dit abans, doncs no és urticant. I per què és una espècie que ha crescut tant o perquè té aquesta presència tan abundant? Doncs per dues raons principals. Una, primer perquè la disponibilitat que té d'aliment és molt gran, perquè com sabeu doncs, el boix és una espècie amb una gran presència en el nostre territori, tant pel que fa en zones de sotabosc com també en zones on la coberta vegetal és exclusivament de boix. I per altra banda, una cosa important per entendre també aquest creixement tan desmesurat de la població és que en el seu cicle biològic fa entre 2 i 3 generacions cada any. Què vol dir això? Doncs que a l'hivern hi ha els ous posats a les fulles, estan com protegits, de manera que puguin ser viables. Quan arriba la primavera, d'aquests ous eclosionen les orugues, que comencen a menjar amb fulles de papallona, fulles de boix, que comencen més o menys a finals de març, abril. Aquestes orugues fan tot el seu cicle, per tant, doncs passen d'oruga a papallona i aquesta papallona, que és la que nosaltres detectem fàcilment i la que és més visible, posarà ous. Cada papallona posa milers d'ous, per tant, l'expansió exponencial d'individus és evident. Aquests ous estaran en els boixos i al cap de 2 o 3 setmanes d'aquests ous naixeran noves orugues. nocturnes, que iniciaran una altra vegada una depredació sobre fulles de boix. Aquestes orugues passaran a ser papallones, que pondran nous novament, no? I això s'ha descrit que amb condicions favorables d'humitat i de temperatura arriba a passar fins a 3 vegades. Per tant, és una espècie que fa aquestes tres, fins a aquestes 3 generacions i, per tant, té un poder d'expansió molt gran. De moment el que s'ha descrit és que menja només fulla de boix, tot i que a vegades també és hoste d'altres plantes i, per exemple, doncs, amb arbres com tilers, amb flor, etc., doncs les papallones és un ambient que els agrada i en podem trobar en grans quantitats. Però menjar menja fulla de boix. Els boixos tenen capacitat de rebrot, poden rebrotar, però aquests rebrots a vegades són atacats novament per noves orugues i aquelles fulletes encara són més tendres i amb molta menys quantitat que les que hi havia inicialment. Per tant, a vegades tot i aquest rebrot, doncs els boixos els hi compromet la supervivència. Es considera que fins a 3 anys, diguéssim, és a dir, un boix que ha estat atacat per aquesta espècie, que en 3 anys no hagi rebrotat, es considera que té moltes possibilitats de ja ser mort. Sí que, com a bri d'esperança en tot això, doncs en altres comarques on tenen més experiència amb l'espècie, perquè hi va arribar-hi abans, com per exemple la Garrotxa, ens comenten doncs, que en un inici la plaga és molt voraç i la defoliació dels boixos és molt intensa i el canvi en el paisatge és molt evident, a vegades d'una setmana per l'altra gairebé, dius, ostres, s'ha assecat de cop això, no? Però que en el pas d'aquesta plaga va afluixant el nombre d'individus que hi ha, també perquè la disponibilitat d'aliment també baixa, i el boix que té aquesta capacitat de rebrot en gran part és capaç de sobreposar-se en aquest atac, i tot i que no tenim les boixades que teníem abans de l'arribada d'aquesta espècie, sí que s'han recuperat força i no són aquestes zones àrides i seques que teníem en els estadis més inicials d'aquesta plaga. També els depredadors que mengen insectes doncs, també juguen un paper important en aquest control, però evidentment doncs, aquest control necessita un cert temps, no? I aquests depredadors han d'identificar aquesta papallona com a font d'aliment i alimentar-se d'ella, que això no passa tampoc d'un dia per l'altre. I una de les grans preguntes que té tothom és què podem fer en això, no? Doncs a nivell de jardineria o a nivell ornamental, si tenim algun boix que volem conservar especialment, perquè per nosaltres doncs, és interessant o és important, hi ha tractaments que funcionen i que s'han tastat i que funcionen vers aquesta espècie. Un d'ells és el tractament amb Bacillus thuringiensis, que s'ha de fumigar, és una substància de control biològic que també s'utilitza per controlar altres plagues, com és, per exemple, la processionària del pi a la tardor, i que el que necessita doncs, és fumigar aquests boixos que tenim identificats, que tenen que alberguen aquesta espècie, i el que passa que s'ha de ser constant i estar alerta, és a dir, com que hi ha aquestes diverses generacions dintre el mateix any, aquesta fumigació s'ha de fer o s'ha de repetir diverses vegades en el mateix any. El que fem és posem aquesta substància sobre les fulles queden impregnades d'aquest bacillus, i quan l'oruga se les menja, doncs té efectes en el sistema digestiu d'aquesta oruga, de manera que li produeix la mort. Però això, com dic, s'ha d'anar repetint per assegurar que no venen noves orugues, o això, no? Doncs que no desenvolupen noves orugues. Aquest fet d'haver-ho de ser-hi molt a sobre i anar-ho repetint fa també que impossibiliti que aquest tractament es pugui fer a nivell forestal, perquè, com dic, això s'utilitza, per exemple, per la processionària, però en aquest cas doncs, es fa amb fumigació a la tardor des d'una avioneta. Els boixos en molts casos es troben al sotabosc, per tant no són accessibles amb avioneta. Després que la primavera Tenim orugues de moltes altres espècies, no només de papallona, del boix, i aquest bacil·lus pot tenir efectes també sobre un ventall una mica més ampli d'orugues i, per tant, de papallones, i, per tant, no és prou selectiu només per aquesta espècie, i, per tant, doncs, a la primavera no es recomana fer-ho a nivell forestal. I, a més, també el fet aquest doncs, que s'ha de ser constant i s'ha d'anar repetint. Totes aquestes complicacions fan doncs, això, que a nivell forestal, no aquí a Catalunya, sinó directament a Europa, no s'hagi trobat encara una solució efectiva per aquesta plaga. Dir també que a nivell català hi ha una xarxa de seguiment amb diferents estacions repartides al llarg del territori, que el que vol és monitoritzar i obtenir informació sobre aquest abans de la plaga. I en el que diu Moixeró, aquestes estacions es van instal·lar l'any 2019 i en tenim dues. Una a la zona del Berguedà, entre la Pobla i Guardiola de Berguedà, i una altra que la tenim a Coll de Jovell, a la zona de Josa, i que... aquesta primera, la del Berguedà, va ser la primera que ja el mateix 2019 es va detectar a papallona del boix, i aquesta de Coll de Jovell, a Josa, doncs va ser el 2022. Per tant, també aquesta tendència no, d'abans de la papallona cap a l'oest del nostre país. Aquesta xarxa consisteix en unes petites tapes que tenen unes feromones, que és una substància que atrau a les papallones i que fa doncs, que s'hi puguin acostar, i les papallones que acaben dintre la trampa queden retingudes. Són unes trampes que no serveixen tant com per eliminar individus, sinó que és per fer-ne un seguiment. Per què? Doncs perquè amb els volums tan importants d'individus que estem dient, no es creu que sigui molt útil eliminar-ne una part, perquè igualment n'hi continuen havent molts, però sí que es creu necessari comptabilitzar aquest seguiment i veure com avança.
0: Gràcies per la informació. Ens has notat moltíssimes coses que volíem preguntar-te i que has anat doncs, anotant i responent. Volíem preguntar-te d'altres doncs, com s'està expandint no? Doncs, aquesta plaga, aquesta papallona arreu del territori. Ens fes un apunt d'aquesta xarxa d'estacions repartides al llarg i ample de casa nostra. Què pot fer la ciutadania? És a dir, hi ha alguna manera de, més enllà del que és el boix ornamental, poder donar a conèixer la afectació, aquesta infestació en un espai natural?
1: Hi ha una aplicació que es diu Alerta Forestal que demana doncs, que tu pots georreferenciar on has detectat la presència de la papallona. I aquesta informació, sobretot en noves zones on encara no estava detectada, doncs és molt valuosa també per veure com avança. En zones on fa anys que hi és, doncs les dades tenen un interès més relatiu, però sí que sobretot en zones noves tenen interès. Per tant, gent que pugui dir, ostres, jo per primera vegada aquest estiu he vist papallona del boix, doncs és interessant que ho anotin i que ho facin saber en aquesta aplicació d'alerta forestal.
0: Doncs a tots els nostres oients, si tenen doncs, la constància de la presència de la papallona, doncs Alerta Forestal serà el canal de comunicació per donar a conèixer doncs, a aquesta infestació. Igualment també preguntar-te, Queralt, esteu fent un seguiment, entenc que molt té a veure amb aquests depredadors naturals, no? El fet de que es pugui erradicar aquesta plaga té molt a veure amb que en aquestes zones hi hagi enemics naturals capaços de controlar-ne les poblacions.
1: Sí, més que erradicar, que això sempre es fa molt difícil, és que hi hagi un equilibri i que hi hagi un control. Per tant, que aquests depredadors vegin aquesta papallona com un aliment i l'incorporin en la seva dieta, com d'altres insectes o d'altres que mengen. El que passa que, com dic, això necessita d'un cert temps, eh? I aquí estem parlant d'ocells insectívors, estem parlant de ratpenats, exacte, el que passa que això, no? Les espècies necessiten un cert temps d'evolució i no és una cosa immediata.
0: Ens fes un apunt que hi ha explosions poblacionals molt importants en segons quins moments de l'any. Ens pots notar quan és exactament?
1: Clar, depèn una mica també de les condicions meteorològiques. Aquest any, per exemple, és un any que pel que fa a les papallones, no només per la papallona del boix, sinó que és un any favorable, en el sentit doncs, que tenim altes temperatures, que tenim una humitat baixa i que, per exemple, aquest juliol no estem tenint pluges o tempestes al vespre, no? que això vulguis o no, pues, a les papallones nocturnes, si cada dos o tres dies plou, és una esbandida cada dos o tres dies, que aquest any no estem tenint. Per tant, es fa difícil quantificar exactament quan són aquestes explosions, però comencen des de mig maig i es poden allargar fins a finals de setembre, amb aquests dos o tres pics màxims.
0: Fèiem referència a que aquesta informació es va traslladar en aquesta xerrada que s'ha fet aquest dijous passat al centre de Flora de Tuixén. No sé si va haver-hi interès, si ja les persones que hi van assistir doncs, van formular altres qüestions, si hi ha doncs, preocupació per aquesta infestació.
1: Sí, no hi va haver molt interès, hi havia la sala plena i els participants van ser molt participatius en aquest sentit. La papallona del Boix és molt visible perquè, a més, doncs, quan arriba pot ser en grans quantitats, per tant és molt visible la pròpia papallona i és molt visible l'efecte que té sobre els boixos i, per tant, això genera un interès. I, evidentment, darrere això sempre hi ha la pregunta de què s'hi pot fer, no? O què hi podem fer, que malauradament, com hem explicat, en aquest cas no és massa més que el que hem dit, però que sí que és interessant que la gent ho conegui, no? I que en sigui conscient i que sàpiga doncs, quina és la situació i què es preveu doncs, que passi, per tant donar aquesta informació i aquest coneixement a les persones sobre aquesta espècie que de cop i volta és tan abundant i tan present en el nostre territori.
0: Si em permets una més, feia referència a l'afectació en el boix. Quines conseqüències té la desaparició dels boixos en el nostre ecosistema, també pels animals?
1: Clar, el boix era o és una espècie amplament distribuïda que conforma el sotabosc de molts indrets i de molts hàbitats dels que tenim. I per tant, com a mínim, és aquest canvi. Evidentment, el boix hi era i el boix impedia que d'altres espècies s'hi desenvolupessin i ara doncs, hi ha aquest canvi, és a dir, tenim una entrada de llum i un espai en zones que quan estava ocupat pel boix no hi era, llavors també hem de veure les poblacions vegetals, diguéssim, com s'adapten en això i quin canvi genera això. Tot això, esperem i confiem també doncs, que aquests boixos rebrotin i que, per tant, tot i que potser no amb la mateixa esplendor que teníem fa uns anys, aquestes boixades les recuperem.
0: Doncs són bones notícies, sens dubte. I una més, si em permets, Queralt, com a directora del Parc Natural Cadí Moixeró, quina és la diferència entre una espècie autòctona i una espècie invasora, en aquest cas, parlant de la papallona del boix?
1: Una espècie autòctona és una espècie típica o habituada en el nostre territori, que hi ha sigut, que està adaptada a les condicions que tenim en el territori, que és pròpia de l'indret on està vivint. Una espècie exòtica pot ser invasora o no, això depèn. És una espècie que el seu lloc on viure, el seu ecosistema, és molt allunyat de les condicions que tenim. En el món globalitzat que vivim, on tenim un intercanvi de mercaderies i de productes constant per tot el món, amb l'arribada d'espècies exòtiques és una cosa, malauradament, força habitual. També s'està posant més incís en això i s'està veient el risc que té això i s'estan fent uns controls molt més específics, però tot i això hi ha aquest moviment d'espècies, no només a nivell vegetal, sinó també animal, amb insectes com aquest cas, etc. Llavors, la majoria d'aquestes espècies exòtiques que arriben, com que arriben en un ambient nou, moltes de les característiques d'aquest nou ambient no són les seves pròpies i, per tant, això compromet la seva supervivència i la majoria moren i no prosperen. Hi ha una petita part, però, que sí, que aquestes doncs, arriben en unes condicions noves, però són capaces d'adaptar-s'hi. I moltes vegades, o algunes vegades, en aquestes condicions noves que són capaços d'adaptar-s'hi, a més s'hi adapten amb molt èxit, perquè no tenen depredadors, perquè potser no tenen competidors, etc. I llavors fa que aquestes poblacions puguin créixer d'una manera molt exponencial i a vegades desplacen fins i tot d'altres espècies que eren autòctones i que potser doncs, tenien unes estratègies de supervivència més reduïdes o que no havien necessitat mai competir contra una altra espècie com els està passant ara. Això, com dic, pot passar amb espècies de flora, per exemple, el sanitari sí, el cap, aquesta espècie que floreix a la tardor de color groc i que a la vora dels camins i marges de les pastures de l'alta muntanya malauradament és tan abundant, o altres espècies, doncs, no sé, el delta de l'Ebre amb el musclo zebra o el cargol poma, o malauradament el llistat d'espècies invasores o exòtiques invasores és ampli.
0: Suposo que en tot cal trobar un equilibri. Parlem amb Queralt Tor, directora del Parc Natural del Cadí Moixeró, per fer referència doncs, a aquesta xerrada al marc de les propostes del parc La Pavellona del Boix i el seu impacte en el nostre entorn. Es va celebrar el passat dia 23 al Centre de Flora de Tuixén. Explicar-vos també que podeu cercar més informació d'aquesta papallona, de la seva afectació, visitant la pàgina web agricultura.gencat.cat. Aquí doncs, tot el que cal saber de la fitxa de la plaga, els documents i tota la informació paral·lela. Queralt, moltes gràcies per l'estona que ens dediques, per donar a conèixer doncs, a aquesta infestació i doncs, desitgem que aquesta informació que arribi d'aquesta xarxa d'estacions doncs, ens permeti tenir una mica més d'optimisme de cara al futur més o menys immediat.
1: Així mateix ho desitgem. Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-ne ressò i per explicar aquest tema als mitjans.
0: Gràcies per la feina que feu al part també. Gràcies, fins aviat.
1: Fins aviat.

0: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.
1: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Marejaner 39, telèfon 973 35 23 18.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
3: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973 36 0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
4: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Velux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

0: Doncs després d'aquesta interessant entrevista que hem tingut avui sobre el parc natural Cadí-Moixeró, que era el Tor, continuem aquí al cartell Manta de Ràdio Seu, últims minuts ja, i precisament comencem amb una pregunta, bateria de preguntes, que té a veure amb el món natural. Quin és l'únic mamífer que és capaç de volar? Quin és l'únic mamífer que té la capacitat de volar? 973-36-06-17, 973-36-06-17, i que també és present aquí al parc Cadí-Moixeró, aquí al nostre entorn, 973-36-06-17. Més preguntes. Quina és la fira més antiga que hi ha documentada a Catalunya? És a dir, la fira de la que hi ha documentació més antiga a Catalunya. 973-36-06-17, 973-36-06-17. Doncs podeu ja trucar, si voleu, i respondre. Quin és, una altra pregunta. Quin és el riu més llarg del continent europeu? Quin és el riu més llarg d'Europa? 973-36-06-17. Quin és el riu més llarg del continent europeu? Endavant, sí, hola, bon dia. Hola, amb qui parlo?
1: Teresa Graell.
0: Teresa Graell, digues.
1: La fira de la més documentada, més antiga, és la de Sant Ermengol.
0: Efectivament, és la de Sant Ermengol, Teresa. Moltes gràcies. Doncs sí, per aquesta pregunta no calia anar molt lluny, perquè és ni més ni menys que la fira de Sant Ermengol, la nostra. 973-36-06-17. Hem preguntat quin és l'únic mamífer capaç de volar, també, i quin és el riu més llarg d'Europa. 973-36-06-17. Més preguntes. A quin municipi podem trobar el Museu Dinosfera? A quin municipi de l'Alt Urgell podem trobar el Museu Dinosfera? Endavant, sí, bon dia.
2: Bon dia, la Dolors.
0: Digues, Dolors.
2: A veure, el riu més llarg d'Europa, el Volga.
0: El Volga, correcte, Dolors. Moltes gràcies. Doncs sí, és efectivament el Volga. 973-36-06-17, demanem fa un moment a quin municipi al Museu Dinosfera, i també preguntem aquesta totalment diferent de pregunta. Quin científic va formular les lleis del moviment? Quin científic va formular les tres lleis del moviment? Endavant. Sí, hola, bon dia. Hola, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Amb Teresa Graell.
0: Teresa, digues, Teresa.
1: Mira, el municipi és Coll de Nargó.
0: És Coll de Nargó, efectivament. Sí. Moltes gràcies. Doncs sí, un bon lloc per visitar ara a l'estiu. I, a més, estan organitzant visites guiades. Si en teniu algun dubte, ho tenim publicat al nostre web, radioseu.cat/agenda, juntament amb totes les altres activitats que podeu trobar-hi. Doncs això, que en aquesta època la Dinosfera de Coll de Nargó organitza alguns dies visites guiades, per si voleu conèixer-ho més fàcilment. Endavant, sí, bon dia.
2: Hola, la Dolors.
0: Digues, Dolors.
2: El mamífer és el ratpenat.
0: El ratpenat, exacte. Moltes gràcies. Doncs sí, és el ratpenat, o com el coneix molta gent també, el muricec, 973-36-06-17. Hem demanat fa un moment quin científic va formular les tres lleis del moviment, i ara una de ben diferent. Quina és la capital de Nova Zelanda, un dels països més meridionals del món? Aquest sí que està a l'altra punta del món, per a nosaltres. Clar, per ells nosaltres som l'altra punta del món, esclar. 973-36-06-17. Quin és la capital de Nova Zelanda? 973-36-06-17. Per cert, si voleu anar a Nova Zelanda o qualsevol altre destí fantàstic del món, ja us veu, Cadí Tours, carrer Major 77, telèfon 973-35-02-35. També tenen una pàgina web molt completa on hi podeu trobar tota la seva oferta. I ara també podeu fer-hi reserves o contactar-hi a través de WhatsApp, una via que també està tenint força èxit. Doncs, dit això, seguim endavant. 973-36-06-17, carretera Manta, amb el patrocini de Cadí Tours, Parc Olímpic del Segre, la Casa del Matalàs, Peu Samenys, a l'Alt Urgell, CIMAC Electrònica i Esteu 3000 Apnau. Hola, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Teresa Graell.
0: Teresa Graell, digues.
1: Mira, la capital de Nova Zelanda és Wellington.
0: Wellington, correcte.
1: Gràcies.
0: Moltes gràcies. Doncs sí, és Wellington. 973-36-06-17. Hem demanat fa un moment quin conegut científic va formular les tres lleis del moviment, i també quin és el... A veure, ja que parlem de ciència, quin és el símbol químic del tungstè? Quina lletra representa com a símbol químic el material del tungstè? 973-36-06-17. 17, 973-36-06-17. Més preguntes. Quina és la llengua oficial del Brasil? 973-36-06-17. Camí de la una

0: del migdia aquí a Ràdio Seu al 107.2. I una més encara, quin pintor va crear el quadre conegut com La persistència de la memòria? Quin pintor va crear el quadre, la pintura La persistència de la memòria? Sí, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Amb el Joan.
0: Hola, Joan, digues.
1: La llengua oficial de Brasil és el portuguès.
0: Ah, el portuguès, exacte.
1: Molt bé.
0: Moltes gràcies. Doncs sí, és el portuguès, la llengua oficial del Brasil. 9-7-3-36-06-17. Hem demanat fa un moment quin pintor va crear el quadre La persistència de la memòria i tenim per respondre encara també quin és el símbol químic del tungstè, quina lletra identifica la taula d'elements el tungstè. 9-7-3-36-06-17. Sí, hola, bon dia.
2: Hola, Dolors.
0: Digues, Dolors.
2: El Newton.
0: I Isaac Newton, correcte. Moltes gràcies. Doncs sí, va ser Isaac Newton, conegut científic que va formular les tres lleis del moviment. 9-7-3-36-06-17, em demana també quin és el símbol químic del tungstè, o dit d'una altra manera, quina lletra identifica el tungstè a la taula d'elements. Sí, hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Soc el Joan.
0: Joan, digues.
1: El quadre que busques, La persistència de la memòria, és del Dalí.
0: És de Salvador Dalí, efectivament. Moltes gràcies, Joan.
1: Sí.
0: Fins ara. Doncs sí, és un dels quadres més cèlebres, més coneguts, dels molts que va deixar Salvador Dalí. 9-7-3-36-06-17. Em demana quin és el símbol químic del tungstè. I més preguntes, ja que doncs, avui estem fent món. Quin país té més volcans actius actualment? Quin és el país actualment amb més volcans actius? Sol ser notícia bastant sovint per això, per l'erupció de volcans. 9-7-3-36-06-17. Quin país té actualment més volcans actius? 9-7-3-36-06-17. Anem ja a camí de l'una del migdia. Ens ha quedat per respondre també aquesta quin és el símbol químic del tungstè, o dit d'una altra manera, quina lletra identifica el tungstè a la taula periòdica d'elements. 9-7-3-36-06-17. Sí, hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Amb el Joan.
0: Joan, digues.
1: El país aquest que té més volcans actius és Indonèsia.
0: És Indonèsia, efectivament.
1: Molt bé.
0: Moltes gràcies. Doncs sí, és Indonèsia el país amb més volcans actius i, de fet, doncs se'n parla bastant sovint. Hi ha sovint erupcions en aquest arxipèlag. 9-7-3-36-06-17. Més qüestions. Quin compositor va escriure la coneguda obra clàssica Les quatre estacions? Quin compositor clàssic va composar Les quatre estacions? 9-7-3-36-06-17. 9-7-3-36-06-17. I més preguntes. Què signifiquen les sigles FEMAP? S'està duent a terme actualment aquest festival un any més. Què signifiquen les sigles FEMAP? 9-7-3-36-06-17. El telèfon segueix sonant, camisa de la una del migdia. Endavant, sí, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
3: Teresa Graell.
0: Teresa Graell, digues.
3: El de Les quatre estacions és Antoni Vivaldi.
0: Antoni Vivaldi, exacte. Moltes gràcies. Doncs sí, és Antonio Vivaldi, l'autor d'aquesta cèlebre obra, una de les que més han sonat a la història en la música clàssica, com és aquesta, Les quatre estacions. 9-7-3-36-06-17, i parlant de música, de qualitat, quin festival, què signifiquen les sigles FEMAP d'aquest festival que es fa a l'estiu al Pirineu? 9-7-3-36-06-17. Qüestions. Qui va escriure la novel·la 1984? Molt d'actualitat ara mateix, a data d'avui, perquè parlava de com el sistema, d'un futur en què el sistema ens controlaria contínuament mitjançant càmeres de vigilància, mitjançant tota mena de sistemes de vigilància, i sembla que això en part ja ho tenim actualment aquí. 9-7-3-36-06-17, les 12:57 minuts. Qui va escriure la novel·la 1984? 9-7-3-36-06-17. 9-7-3-36-06-17. I més preguntes. Quina és la capital de la comarca del Priorat? 9-7-3-3-6-0-6-17, 9-7-3-3-6-0-6-1-7. Som ja a punt d'arribar a l'1 al migdia. Esperem a veure si arriben més trucades abans de passejar a l'informatiu migdia, que avui ens torna a portar Pep Graell. Està a punt ja, parlem de diversos temes, i entre ells, com dèiem, aquest que dèiem abans i que té a veure amb un dels nostres patrocinadors al Parc del Segre, perquè avui doncs ens toca felicitar a Miquel Travé i Mònica Dòria per aquest doble èxit en els Mundials de Piragüisme, una fita històrica pel piragüisme local, medalla d'or per Miquel Travé i medalla de plata per Mònica Dòria en seu en canoa aquest darrer cap de setmana a Oklahoma City, als Estats Units, que serà justament el canal que acollirà les proves de piragüisme de slalom dels Jocs de Los Angeles 2028. D'això en parlem a l'informatiu migdia. No hi ha més trucades de moment, doncs mira, aprofitarem ja per deixar-ho aquí i donar pas d'aquí un moment a l'informatiu migdia amb Pep Graell, no sense abans donar-vos les gràcies un dia més pel vostre seguiment, per les vostres trucades, per la vostra participació, i animant-vos a participar demà, que ja serem a 28 de juliol. Carretera i Manta amb el patrocini de Cadell Tours, Parc Olímpic del Segre, la Casa del Matalàs, Peusa, Menja l'Alt Urgell, Simac Electrònica, Estiu 3000, Abnau. Que acabeu de passar un bon dilluns. Moltes gràcies.

0: Encetem l'informatiu com cada dia fent el repàs dels titulars.
1: Titulars.
0: El Consell d'Alcaldes de l'Alt Urgell demana al govern la paralització del Pla Ter. Els municipis denuncien que el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables de Catalunya dibuixa bona part de les zones declarades aptes prioritàries per a futures instal·lacions fotovoltaiques en sòls agrícoles d'alt valor productiu. El govern elevarà fins als 2,1 milions d'euros la inversió en el transport públic per carretera a l'Alt Urgell. Un estudi elaborat conjuntament amb el Consell Comarcal inclou la necessitat de consolidar millores en la connexió amb Barcelona i Lleida. La proposta també inclou el desplegament del transport a demanda Clic.cat per al quart trimestre de l'any. Les jornades de teologia aprofundiran en el pensament de Simone Weil i Edith Stein. El Seminari Diocesà de la Seu d'Urgell acollirà el 27 i 28 d'agost una nova edició de la trobada amb ponències dels doctors Josep Oton i Francesc Torralba. Depana documenta dues osses amb tres cadells cadascuna a la Vall d'Aran, un fet inèdit al Pirineu. Van registrar les imatges durant la primavera i mostren l'activitat diària dels animals. En la mateixa línia, l'Associació de Defensa del Llop i de l'Os a Pirineu ha instal·lat el primer cartell divulgatiu sobre l'os bru a la Vall d'Aran. I també l'apartat de Pirineu. Puigcerdà acollirà finalment el Cerdanya Film Festival després d'arribar a un acord amb l'Ajuntament. El certamen audiovisual s'ampliarà tot l'agost amb 250 projeccions i activitats a Puigcerdà, Prullans, Montellà i Martinet, també al Pibolví. La Diputació impulsa dues noves línies d'ajuts per crear agrobotigues i garantir serveis als municipis rurals. Les subvencions poden beneficiar els municipis amb menys de 2.000 habitants i situats en comarques rurals o en zones limítrofes. Creix el malestar entre el sector ramader del Pallars pel tercer atac mortal d'os en una setmana. Un pagès de Lladó denuncia la mort d'una vaca i diu que va poder gravar el plantígrad a 100 metres de l'animal. Incendi d'alta muntanya en una àrea inaccessible de la serra de Roques Codolles, a Farrera. Una dotació terrestre i 8 mitjans aeris dels bombers treballen en aquesta zona forestal del Pallars Sobirà, ubicada dins del Parc Natural de l'Alt Pirineu. El 15è Festival de Cinema Rural Mostrem tindrà lloc del 7 al 9 d'agost. El certamen cinematogràfic ha rebut prop de 200 propostes audiovisuals, de les quals 16 curtmetratges competiran a la secció oficial. Enguany s'hi farà un reconeixement al cineasta Josep Rosell. I un destacat a l'apartat esportiu, Miquel Travé, campió del món d'eslàlom. El palista urgellenc es penja la medalla d'or en seu masculí a la final disputada a Oklahoma City. La jornada històrica per al cadí canoe kayak es completa amb el subcampionat de Mònica Dòria en seu femení, el millor resultat de l'equip andorrà en uns mundials.

0: Mobles Ferràs, carrer Major 50, La Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: La notícia del dia. Les notícies de la Seu.
2: El Consell d'Alcaldes de l'Alt Urgell, reunit a la Seu d'Urgell aquest divendres dia 24 de juliol, ha acordat demanar al govern de la Generalitat la paralització del Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables de Catalunya. En la línia de moltes comarques del país, des de l'Alt Urgell, es considera que en l'elaboració del document no s'ha tingut en compte l'opinió dels ens locals. Malgrat que es presentaran al·legacions a nivell comarcal i diversos ajuntaments presentaran les seves pròpies, es reclama una participació directa i efectiva en el procés a través de les oficines de transició energètica comarcals. A més, els municipis denuncien que bona part de les zones declarades aptes prioritaris per a futures instal·lacions fotovoltaiques s'han dibuixat en sòls agrícoles d'alt valor productiu i no es tenen en compte distàncies de seguretat més amplis al voltant d'edificis aïllats o nuclis disseminats. Un altre tema és que es qüestiona és el marge de 35% que el Plater atorga als ajuntaments per modificar la superfície proposada per a la implementació de renovables, ja que aquesta decisió afecta majoritàriament finques de titularitat privada. Igualment, es considera que durant el període d'informació pública no s'han facilitat des del primer moment tota la documentació tècnica necessària per valorar la metodologia emprada i els criteris utilitzats per definir les zones prioritàries. Finalment, el Consell Comarcal també assenyala que el Plater hauria de tenir en compte altres projectes de planificació territorial en marxa, com ara les actuacions de modernització del regadiu previstes en diversos punts de la comarca per evitar incompatibilitats entre els futurs desenvolupaments agrícoles i la implantació d'instal·lacions d'energies renovables. L'altre punt destacat del Consell d'Alcaldes d'aquest divendres ha estat la presentació per part de la directora general del Transport i Mobilitat, Susi López, i el seu equip de l'estudi de millora del transport públic per carretera a l'Alt Urgell, que suposarà augmentar un 39% l'aportació del govern, passant d'1,5 milions d'euros actuals a 2,1 milions. Pel que fa doncs, en aquesta proposta en el Consell que té a veure amb el Plater, ens en parla la presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, amb Josefina Llós.
3: I per tant, en aquesta declaració institucional sí que demanarem com la paralització de la tramitació actual, perquè entenem que no va a buscar allò que nosaltres reclamem, que és aquesta participació directa i des de les primeres fases en l'elaboració del Plater.
2: I a dos parla de l'afectació en terrenys agrícoles.
3: Bàsicament afecta especialment als municipis del sud, perquè és on hi ha més terreny possible per poder instal·lar plantes fotovoltaiques especialment. Però bé, tots els municipis tenim les nostres taques, diguéssim, que el Plater marca com a zones aptes prioritàries. Un dels problemes principals que hi veiem i que centra les al·legacions que es faran a nivell de comarca a través del Consell Comarcal és que una part importantíssima d'aquestes zones aptes prioritàries correspon a lo que avui en dia són sòls agraris en ple rendiment, i aquesta sí que és la principal, segurament és la principal al·legació que fem des de l'Alt Urgell, que no s'ha tingut en compte doncs el fet que som una comarca encara amb un pes important del nostre sector agrícola i ramader, i que bona part d'aquesta superfície apta i prioritària doncs està marcada sobre terrenys que avui en dia tenen ple rendiment agrícola i ramader.
2: Lladós igualment critica que no s'ha fet un procés de participació amb el territori.
3: Tenint en compte que els Consells Comarcals tenim des de fa 3-4 anys aquesta figura del tècnic de transició energètica, que pensàvem que és una, a part és una figura subvencionada pel mateix departament, doncs que farien servir aquestes figures per poder fer aquest treball més sobre terreny i en coordinació amb els ens locals. Això no hi ha sigut, i ara sí, ara ja aquesta setmana va dir doncs tranquils, perquè doncs després d'aquest període de delegacions nosaltres les respondrem, acceptaran les que consideren acceptables i s'obrirà un segon període. No entenem que això sigui la manera de treballar més colze a colze amb els ens locals.
2: Més enllà, també pel que fa al Consell d'Alcaldes i més concretament pel que fa a presentació de l'estudi de millora del transport públic per carretera a l'Alt Urgell, escoltem Susi López, directora general de Transport i Mobilitat.
4: Els territoris que són de baixa densitat, territoris de muntanya, territoris rurals, costa molt donar una oferta de transport públic més elevada de la que teniu, no? O sigui, no arribarem mai a un nivell de servei d'una zona alta, densament poblada. Però és veritat que entre arribar a aquest nivell d'una zona densament poblada i el que hi ha en molts territoris rurals, hi ha un gap que hem de millorar, I per això es fan aquests estudis. Aquests estudis tenen la voluntat de veure, posar prioritat a aquelles actuacions que ens permetin anar incrementant l'oferta en funció també de la disponibilitat econòmica que tenim. I per tant té aquest valor aquest estudi. És evident que l'hem d'incrementar, però el transport a la demanda és un dels principals perquè ens ajuden a agregar demanda, com he dit abans, a la seu i des de la seu poder ja tenir línies que puguin anar concentrant demanda cap a altres destinacions, cap a les destinacions més potents, no?
2: López destaca el reforç de la línia a Barcelona.
4: I per l'altra banda el que fem és incrementar l'oferta de les línies regulars, o sigui, en aquesta comarca el que fem és a través del transport a la demanda portar, diríem, els viatgers cap a la seu i des de la seu surten diferents línies regulars que porten cap a Barcelona, cap a Lleida, cap a Tarragona, cap a Puigcerdà. Per tant, aquí el que es fa és en aquestes línies, en algunes d'aquestes, concretament la de Barcelona, el que es farà és una aportació extra per tal que puguem incrementar la freqüència d'aquest servei, eh? Sobretot pensant en aquelles persones que estudien a Barcelona i que, per tant, el cap de setmana tornen a casa, no? Que puguin fer aquesta anada i aquesta tornada. Però està pendent de definir exactament els horaris, eh? O sigui, tenim decidit que aquí aportarem diners per poder fer aquest increment de servei, però hem d'acabar de definir exactament els horaris que aplicarem.
2: Així, l'altre punt important de presentació ha estat l'impuls que es vol donar al transport a la demanda, per la qual la dotació del govern al Consell Comarcal ha augmentat un 59% en dos anys, passant de 230.000 euros a 360.961 euros d'aquest 2026. Això permetrà activar la digitalització del servei per tal de poder-lo reservar a través d'una aplicació mòbil i obrir tres noves línies de servei entre Coll-Nargó i Organyà, de Montant de Tost a la Seu i d'Ossera a la Seu.
1: Les notícies de la Seu.
2: Les jornades de teologia aprofundiran en el pensament de Simone Weil i Edith Stein. És el seminari que acollirà la Seu del 27 al 28 d'agost. Una nova edició d'aquestes jornades organitzades pel Bisbat d'Urgell que enguany estaran dedicades a les figures de Simone Weil, nascuda l'any 1909 i difunta el 1943, i d'Edith Stein, nascuda el 1891 i difunta el 1942. Les ponències aniran a càrrec dels doctors Josep Oton i Francesc Torralba. El programa proposa aprofundir la vida i el pensament d'aquestes dues autores del segle XX a partir de les seves obres i del seu llegat intel·lectual i espiritual. Les sessions abordaran qüestions relacionades amb l'antropologia, la filosofia i la teologia, prenent com a punt de partida les preguntes: qui som, qui és Déu? L'activitat s'adreça a mestres i professors, preveres, diaques, religiosos i religioses, catequistes i laics interessats en la teologia i el pensament. Les sessions es desenvoluparan en horari de matí, de 11:15 a 14:45, i de tarda, de 4 a 6 de la tarda. La matrícula té un cost de 20 euros i l'organització ofereix la possibilitat d'allotjament en règim de residència per a les persones participants que ho sol·licitin.
1: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
2: L'equip de Depana, en col·laboració amb el Consell General d'Aran, han documentat aquesta primavera dues osses amb tres cadells cadascuna a la Val d'Aran. Es tracta d'una situació inèdita que no s'havia documentat al Pirineu. Durant els mesos de maig i juny és quan es van poder registrar aquestes imatges. Les gravacions que ara ha fet públiques l'entitat mostren aspectes rellevants de la seva biologia, com ara els hàbits d'alimentació, les interaccions entre les cries i la mare, el comportament davant d'altres espècies i diferents moments de l'activitat diària. Una de les femelles va poder ser monitoritzada durant 28 dies consecutius. A principis de juny, aquest grup familiar va perdre un dels tres cadells, el més petit, de la ventrada, per causes que no s'han pogut determinar, tot i que podien respondre tant a un procés de selecció natural, malaltia o accident, com a un possible episodi d'infanticidi per part d'un mascle. Segons les darreres dades del grup de seguiment transfronterer de l'Osbru, fetes públiques per la Generalitat de Catalunya el passat mes de març, durant el 2025, es van identificar 54 exemplars d'os bru al Pirineu català i 108 al conjunt del Pirineu, la xifra més elevada registrada fins ara. Aquestes dades confirmen la tendència positiva de recuperació de la població. En la mateixa línia, l'Associació de Defensa del Llop i de l'Os al Pirineu, ADLO, ha instal·lat aquest passat dissabte el primer cartell divulgatiu sobre l'os bru a la Vall d'Aran. La iniciativa s'ha dut a terme al refugi d'Era Onèria, situat a la Vall de Toran, dins del terme municipal de Canejan. L'objectiu d'aquesta acció és informar els excursionistes, visitants i la població local sobre la presència permanent de l'os bru en aquest territori. Alhora, el cartell difon unes pautes bàsiques de comportament en cas de produir-se una trobada amb l'animal, una situació improbable però no impossible. Aquesta mesura preventiva pretén afavorir una convivència segura i respectuosa entre les persones i la fauna salvatge. Aldo considera que oferir aquesta informació és una eina útil per prevenir situacions conflictives amb la fauna i fomentar el coneixement i apreciació del medi natural entre els usuaris de la muntanya.
1: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
2: El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, acompanyat del diputat de promoció econòmica, Jordi Verdú, ha participat aquest dijous en la presentació de les bases de les noves convocatòries d'ajuts per la creació i modernització d'agrobotigues i la posada en marxa de locals multiservei als municipis rurals. En concret, s'han dut a terme dues sessions informatives a la sala polivalent de la Diputació. La primera, celebrada al matí, s'ha adreçat a representants de cooperatives agràries, societats agràries de transformació i productors i productores. La sessió ha comptat amb una quinzena de participants, entre assistents, presencials i persones connectades telemàticament. A la tarda, la segona reunió ha estat amb alcaldes, alcaldesses i representants d'ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de la demarcació. En aquest cas, hi han pres part una cinquantena de representants municipals, també repartits entre assistents presencials i telemàtics. Talarn ha destacat que les dues convocatòries comparteixen l'objectiu de reforçar l'activitat econòmica, garantir serveis de proximitat i generar noves oportunitats als pobles. Produir bé és imprescindible, però també hem de poder vendre bé. Al mateix temps, viure en un poble petit no pot significar renunciar als serveis bàsics, ha afirmat el president. La línia destinada a les agrobotigues està dotada amb 200.000 euros i permetrà finançar fins al 50% de cada actuació, amb un màxim de 20.000 euros per projecte. Se'n poden beneficiar cooperatives agràries, sobretot agràries de transformació, i productors i productores de la demarcació, que vulguin crear nous establiments o modernitzar els ja existents.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
5: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
1: Pirineu.
2: Un ramader de Lladorre, al Pallars Sobirà, ha denunciat un atac d'os amb el resultat d'una vaca morta i tres de desaparegudes. Segons ha informat l'ACN, aquest és el tercer incident que es denuncia al nord de la comarca en menys d'una setmana. El ramader Marcel Ticó ha manifestat que la situació és insostenible i inaguantable i el malestar del sector de la ramaderia és creixent. El ramader va saber que passava alguna cosa a través del GPS, ja que va veure com, mentre tot el ramat es movia, un animal estava paralitzat. En arribar a la muntanya, va ensopegar amb l'os, que va poder gravar a 100 metres de la vaca morta. A tocar, Ticó va poder fotografiar excrements del plantígrad. Els agents rurals han aixecat aquest dimecres acta dels fets. D'altra banda, el ramader ha trobat aquest divendres una de les vaques desaparegudes i ha avisat novament els agents rurals perquè facin l'autòpsia a l'animal. Després del recompte del bestiar, hi hauria dues vaques mortes i dues de desaparegudes. El ramader de Lladorre ha explicat que el dia de l'atac el ramat de vaques en una hora van fer un desnivell de 1.100 metres. Així ho ha pogut documentar gràcies al GPS que porten els animals. Aquest comportament anòmal les vaques el tenen des del dia que Ticó va trobar la vaca morta.
1: Pirineu.
2: Els bombers de la Generalitat treballen encara aquesta hora en un incendi forestal que s'ha declarat en una zona inaccessible a Serra de Roques Codolles, a Ferrer, al Pallars Sobirà. L'avís del foc es va rebre cap a 10:45 el passat dia 24. Segons han explicat fons dels bombers, es tracta d'un incendi d'alta muntanya on s'hi pot arribar o no s'hi pot arribar per carretera. Fins al lloc s'hi han desplaçat una dotació terrestre i 8 mitjans aeris. A més, també s'hi estan traslladant efectius en helicòpter. La zona afectada pel foc es troba a la vall de Santa Madalena, dins del Parc Natural de l'Alt Pirineu, que ha demanat molta precaució i evitar accedir a aquesta zona de l'espai protegit.
1: Pirineu.
2: Puigcerdà acollirà finalment el Cerdanya Film Festival després que la Fundació Cerdanya Cinema i l'Ajuntament hagin arribat a un acord que desbloqueja el conflicte sobre l'ús dels espais municipals, de manera que el certament s'ampliarà durant tot el mes d'agost amb unes 250 projeccions i activitats repartides en 5 municipis de la comarca. La 17a edició arrencarà aquesta setmana, dijous, dia 30, a les 7 del vespre, al Casino Ceretà, amb la projecció del curtmetratge Quilòmetre Zero i la presència dels seus directors, i s'allargarà fins a finals d'agost amb projeccions. L'acord amb el consistori posa fi a les setmanes de tensió arran de la disponibilitat del Casino Ceretà, seu històrica del festival, que havia portat la Fundació a amenaçar de traslladar certament a un altre municipi. Finalment, el festival ha pogut mantenir el seu format habitual a Puigcerdà com a epicentre de l'edició, ampliant fins i tot les dates inicialment previstes de l'1 al 16 d'agost fins al període del 30 de juliol al 30 d'agost. Entre les projeccions previstes, que sumen 196 curtmetratges i 54 llargmetratges i documentals seleccionats d'entre més de 3.500 obres rebudes, hi ha 12 preestrenes i 50 estrenes. Com a novetat, la secció curtmetratges nacionals, qualificadora dels Premis Goya, es concentrarà entre el 30 i el 31 de juliol i l'1 i 2 d'agost, coincidint amb les jornades d'indústria.
1: Pirineu.
2: I en el mateix apartat, el 15è Festival de Cinema Rural Mostrem se celebrarà el 7 i fins al 9 d'agost a l'Espai Cultural La Lira de Tremp. Així ho han anunciat aquest dijous a la Diputació de Lleida el diputat Fermí Masot, l'alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero, i la regidora de Cultura, Alba Moré. En la seva intervenció, Fermí Masot ha destacat que Mostrem és un magnífic exemple de com es poden explicar les realitats del món rural des de mirades diverses i contemporànies. En aquest sentit, el diputat ha assenyalat que el cinema es converteix en una eina per reivindicar els nostres pobles, les seves històries i la seva capacitat per inspirar creació i talent. Ens explica, escoltem a continuació, Fermí Masot.
6: Mostrem és un magnífic exemple de com es poden explicar les realitats del món rural des de mirades diverses i contemporànies. El cinema es converteix, així, en una eina per reivindicar els nostres pobles, les seves històries i la seva capacitat per inspirar creació i talent. Els Pirineus i el conjunt de les Terres de Lleida han demostrat que estan plenament preparats per acollir esdeveniments culturals de qualitat i en projecció. Festivals com el Mostrem no només apropen la cultura a la ciutadania, sinó que també contribueixen a dinamitzar el territori i a posicionar-lo com un espai viu, creatiu i ple d'oportunitats.
2: En aquesta edició, el festival ha rebut prop de 200 propostes audiovisuals, de les quals 16 curtmetratges han estat seleccionats per competir a la secció oficial. Les obres optaran al Premi del Jurat, dotat amb 2.000 euros, i entre aquestes també es concedirà el Premi del Públic Servós, valorat en 1.000 euros. Segons ha explicat l'alcaldessa Sílvia Romero, l'acte inaugural, que se celebrarà el divendres 7 d'agost, inclourà un reconeixement a Josep Rosell, un dels cineastes més rellevants vinculats al territori, en homenatge a la seva trajectòria professional i per haver format part del projecte Mostrem des dels seus inicis. Escoltem l'alcaldessa Sílvia Romero.
7: Enguany farem un reconeixement a Josep Rosell, que és director d'art, director artístic de cinema, que és fill de Tremp, que és la persona doncs, que va inspirar i va impulsar, juntament amb l'Associació d'Amics del Cinema, però ell és, diguem-ne, l'ideòleg del Festival de Cinema Rural Mostrem. És un home amb una trajectòria doncs, molt important en el món del cinema espanyol, doncs que té un premi Goya per a l'Orfanato i doncs que ha participat en moltíssimes produccions cinematogràfiques de primer nivell al llarg de la seva trajectòria.
2: El jurat d'aquesta edició estarà format pels actors Miquel Sitjà i Zoe Stein i per la directora d'art Clara Rosell.
1: L'actualitat informativa de la Seu i el Pirineu. Els esports d'aquí.
2: Miquel Traveja és campió del món. El palista urgellenc ha aconseguit la medalla d'or en canoa seu als campionats del món 2026 de slalom i kayak cross que s'han disputat al llarg de la darrera setmana a Oklahoma City, als Estats Units. És el millor resultat que ha obtingut fins ara a nivell internacional. Alhora ha esdevingut el primer títol mundial d'un representant del club Cadí Canoa i Kayak i, per extensió, el primer títol mundial individual de slalom tant per Catalunya com per l'equip espanyol. L'èxit va arribar aquest divendres a la nit, hora catalana, a la final masculina de Seu, en què Miquel Travé va signar una baixada impecable, sense errades i amb un temps de 88.68. Es va situar com a líder provisional després que a les semifinals havia quedat desè. Posteriorment, cap dels altres favorits no va aconseguir atansar-se a aquesta marca. Qui s'hi va quedar més a prop va ser el britànic Adam Burgess, que, tot i fer un molt bon registre, 89.77, i no fer cap penalització, finalment es va quedar a un segon i mig de Travé. Burgess va obtenir així la medalla de plata. A l'última baixada, el també britànic Ryan Weasley no va poder confirmar el liderat de les semifinals a causa de dos tocs a les portes i va quedar relegat a la novena posició, amb 94.25. D'aquesta manera, el bronze se'l va emportar el txec Lukas Kratjubil, amb 89.89. D'aquesta manera, Miquel Travé ja és actualment el vigent campió de Seu tant d'Europa com del món. A més, aquest èxit l'ha aconseguit el canal que d'aquí a dos anys acollirà les proves d'eslàlom dels pròxims Jocs Olímpics, Los Angeles 2028. Després d'assolir la gesta, Miquel Travé va declarar que encara no s'acaba de creure i que, tenint en compte que havia estat dels primers a sortir a la final, l'espera es va fer eterna fins que no va poder confirmar que era campió del món. L'esportista urgellenc manifestava que no té paraules per expressar el que significa per a ell, per tot el que ha lluitat per aconseguir aquest resultat i perquè ha hagut de superar moments durs. Travé creu que l'or als Mundials és fruit de molts anys de treball i de l'ajut de molts companys, entrenadors i gent que m'ha ajudat a arribar fins aquí. També ha agraït el suport de la Federació Espanyola i de manera particular dels entrenadors Jordi Cadena i Aneix Buixet, de la seva família i de la seva parella, la també piragüista Dominica Bresca. Finalment, el palista pirinenc també ha expressat l'agraïment per tots els missatges de suport que ha rebut. Aquesta jornada històrica per al Cadí Canoa i Kayak tenia reservat encara un altre èxit, perquè just després de la final masculina, Mònica Dòria es va proclamar subcampiona del món en seu femení, una medalla de plata que, tal com havia fet just abans Miquel Travé en categoria masculina, ha esdevingut el millor resultat femení de l'equip urgent en uns mundials i, en aquest cas, també el millor resultat històric d'Andorra en aquesta competició. Mònica Dòria havia fet el millor temps de les semifinals amb 98.03 i, per tant, va ser l'última a sortir a la final. La primera a sortir havia estat la txeca Teresa Klenova, dotzena a la semifinal, que va millorar la seva marca fins a aturar el crono en 100.52. Les següents finalistes no van poder superar aquest repte i, de fet, tot i no sumar cap segon de penalització, Dòria tampoc no s'hi va poder apropar i amb un temps de 103.04 es va quedar a 2,5 segons de Klenova, que d'aquesta manera es proclamava campiona. El bronze va ser per la polonesa Claudia Solinska amb 103.21. També va ser a la final la basca Miren Lazcano, que va acabar onzena, amb 113.88. De la seva part, l'altra representant del Cadí Canoa i Kayak, Núria Vilarrupla, havia estat 17a a les semifinals, amb 104.50, en què la basca Clara Olazábal es va saltar una porta i va acabar 29a. Prèviament, aquest dijous, Miquel Travé ja s'havia quedat a prop del podi en cau masculí, en què va acabar 6a, amb 87.45, a uns 2 segons de les places de medalla. Travé confirmava així el resultat que ja havia fet a les semifinals. El nou campió mundial de kayak és el txec Jakub Krejci, que a la final va fer un temps de 83.65. El van acompanyar al podi el polonès Miquel Pesciut, plata, i l'italià Giovanni De Genaro, bronze. Pau Echaniz, de l'Atlético San Sebastián, també va disputar la final en què va ser desè, amb 90.02. En cau femení, la basca Mayelen Shorrau va tornar a mostrar que continua en primera línia i va assolir una meritoria 7a posició amb 97.05 a la final, en què es va proclamar campiona l'australiana Jessica Fox. La vigent doble campiona olímpica va fer una marca de 92.06, amb què va superar en 1,31 la nord-americana Abby Leinfarth, plata, i en 2,85 la britànica Kimberly Woods, bronze. A les semifinals, la ponsicana Leia Sorribes del mig segre va acabar 14a amb 100.73, just per davant de Mònica Dòria, 15a amb 101.13. Els mundials han finalitzat aquest dissabte amb la competició de kayak cross, que ha deixat encara una altra medalla per l'equip espanyol. La basca Mirel Lazcano ha obtingut el bronze a la final femenina, en què s'ha proclamat campiona mundial la suïssa Helena March. La plata ha estat per l'australiana Noemi Fox. L'alemanya Ricarda Fung va acabar quarta en rebre una penalització. Laia Sorribes era eliminada als quarts de final, mentre que Meia Lenchorraud ja havia quedat fora als vuitens. El campió masculí és el txec Vid Prindis, que a la final s'ha imposat al suís Dimitri March, plata, i el britànic Sam Lieber, bronze. El belga Gabriel de Coster, quart. Per l'equip espanyol, Manu Ochoa i Pau Echaniz no van poder passar dels vuitens de final.

I pel que fa a l'agenda, destaquem la guia de les festes majors a plecs, fires i mercats de l'Alt Urgell 2026, elaborada pel Consell Comarcal de l'Alt Urgell. L'enllaç directe, doncs, també l'apartat d'agenda, també la guia activitats d'estiu a la Seu i l'Alt Urgell per infants i joves. Una oferta de prop de 60 propostes de lleure i esports adreçades a infants a partir dels 3 anys. Entre d'altres també parlem, ens en fem ressò, en aquest cas, a l'apartat d'agenda de l'exposició Il·lustrem, el Premi Joles Senell, a la Biblioteca Sant Agustí, una proposta que impulsa la Biblioteca i Ràdio Seu. També la gent podeu consultar el seguit de propostes d'ajuts per a la promoció del municipi, de l'espai de joc, del programa complet de la quarta edició del cicle Tastet d'Oficis, o les visites guiades a la Seu d'Urgell, la capital del formatge, de la mà de l'espai Ermengol.

Aquest dilluns, dia 27 a les 7, destaquem espectacle dansa contemporània Que et fessis vella tu, sí que em faria escopir sang, a partir de l'obra de Gabriel Ferrater a càrrec de la companyia La Fonte. Serà en aquest cas aquest dilluns a les 7.

0: a la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d'Urgell. Encara avui dilluns, dia 27, clouen els actes de trobada amb els acornistes del Pirineu, aquest 27, a partir de les 8, a Col·legiata de Santa Maria, amb la participació d'Anatol Eremzik, entre d'altres Lip Hallum, Ivan Garriga, Vivi, Maria, Sara Esquila, Marco Lepisco, Georgina Fàbregas, Erika Began i Nura Nieto, també Antonio Rivas, Colm Regan, el trio López, Elías Fernández, Colm Regan, entre d'altres, en aquesta proposta de la 51a edició de la trobada amb els acordionistes del Pirineu. I avançar-vos ja que podeu consultar l'agenda, la proposta de Festa Major de Castellciutat. Aquesta proposta comença avui dilluns, dia 27, amb la plantada del Pi a la plaça de l'Arbre a partir de les 9. Activitats al llarg de tota la setmana, dimarts, dimecres, dijous, divendres i el gruix d'activitats al cap de setmana, dissabte i diumenge. I entre altres, aquesta setmana destaquem dimecres 29 la 5a edició de la jornada Tots a Tost al poble de Tost, a Ribera d'Urgellet. Tota la informació a www.radioso.cat/agenda.
1: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
0: A continuació, com cada dia en aquesta franja horària, la previsió del temps de la mà del meteoròleg de Ràdio Seu, Néstor Gómez.
2: Bon dia. Encetem aquesta nova setmana del mes de juliol, la darrera, i hem començat i comencem aquesta setmana amb unes temperatures normalitzades per l'època de l'any en la qual estem. Unes temperatures que ahir a la Seu no va arribar als 30 graus. Feia setmanes que no arribàvem, pràcticament des de mitjans del mes de juny, que no arribàvem o que no teníem temperatures inferiors a la xifra dels 30 graus. Ahir, 29 graus aquí a la Seu, 29,7 en el cas d'Oliana, temperatures pràcticament molt benvingudes amb aquesta calor normalitzada per aquestes dates. Aprofitem també les temperatures d'avui. Avui màximes de 31-32 graus a tot estir aquí a la Seu. I atenció a partir de demà, perquè sí que a partir de demà començarà a enfilar-se una miqueta més el termòmetre. Demà encara prou continguda, màximes al voltant dels 34 graus, i la cosa no es queda aquí, perquè a mesura que vagi avançant la setmana, la temperatura anirà pujant per arribar a un altre cop, possiblement onada de calor de cara a finals de setmana, tot coincidint amb el proper cap de setmana. Fins aleshores, doncs, com dèiem, temperatures que anirà pujant i de precipitacions pràcticament poquetes o nules, perquè avui tindrem un bon sol durant tot el dia, amb aquestes temperatures que, com dèiem, encara es mantindran prou agradables arreu del país, també encara demà amb molt de sol, amb algun núvol de tarda sobre les muntanyes que ens envolten, però en principi ni avui ni tampoc demà s'esperen precipitacions en lloc del país.
0: Passen 6 minuts de 2:15 de migdia. Fins aquí l'informatiu migdia de Ràdio Seu. Més informació a la nostra web, que és la vostra, radioseu.cat. També a les xarxes socials, als perfils de Ràdio Seu, a X, Facebook i Instagram.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: Ai, no t'havia vist.
2: Què et passa? Fas mala cara.
1: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
2: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
1: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
2: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
1: Què dius?
2: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira...
1: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2, de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
5: Passa penya! Sou de festa, sou de gresca o de donar la nota? Soc Macuca i busco talent pel pròxim videoclip del nou single Happy.
6: Si sou joves d'entre 0 a 100 anys, d'Andorra o la Seu, i teniu bon rotllo i no us avergonya res, et volem a tu! Veniu amb la vostra disfressa, sols o en colla, extravagant o hortera, o amb el teu millor banyador. No et quedis fora de la videoparty d'aquest estiu i vine a passar-ho en gran. I després, un aperitiu.
5: Des de Castell Ciutat farem el videoclip més top de Catalunya. Més info i inscripcions a l'Instagram @macucamusic. Apondo!

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Serà d'aquí uns minuts. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà al Parlament a partir de les 3 per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització, l'OCDE, i els resultats no seran vàlids. Des del Vietnam, on és de viatge oficial, el president català, Salvador Illa, ha tornat, però, a donar tot el seu suport a la consellera.
2: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i, sobretot, d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir, i de tot el meu suport.
0: És dilluns 27 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Risc d'incendi molt elevat encara avui a 84 municipis catalans i segueixen sense control els focs a Madrid i Castelló. Maite Polo.
3: El president espanyol Pedro Sánchez ha tornat a alertar de la gravetat del canvi climàtic i a reclamar un gran pacte al Partit Popular. Enguany els incendis han cremat 170.000 hectàrees i han acabat amb la vida de 13 persones. La calor extrema ha provocat prop de 4.000 morts.
0: Ho hem sabut fa uns minuts. Dos nous morts per ofegaments a Catalunya.
3: Un home de 82 anys, acunit aquest matí, i un altre de 71, que es va produir divendres a Lloret de Mar, però que s'acaba de conèixer. Des del 15 de juny ja són 15 les persones mortes a les platges catalanes.
0: Normalitat aquest dilluns a les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11.
3: Les tres afronten el primer dia laborable amb el servei recuperat entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, després del tall provocat dimecres passat per l'esvoranc detectat a Vallbona. El servei es va recuperar ahir.
0: Nou pla de xoc per acabar amb la sobrepoblació de conills.
3: Després de les mobilitzacions d'aquest cap de setmana a Tàrrega, els pagesos s'han reunit amb el conseller d'Agricultura i han acordat impulsar noves mesures per combatre una xacra que afecta cultius d'arreu del país. El pla de xoc s'iniciarà a l'agost a l'Urgell i al Segrià.
0: Fer seguiment dels pacients després d'un infart en redueix les morts en la meitat en les dones i una quarta part en els homes.
3: Aquest és el balanç del programa Postinfart, que funciona a l'Hospital de Bellvitge des del 2022 i consisteix a controlar des de la primària si fan bé el tractament i segueixen un estil de vida saludable.
0: Cultura de Diets actuen aquesta nit a les Santes de Mataró.
3: El grup actuarà aquesta matinada al nou Parc Central just després del tradicional espectacle de focs artificials. Un concert que podreu seguir en directe a partir d'un quart d'una a la vostra televisió local i a la xarxa Més, en una producció de televisió de Mataró.
0: Serà la primera vegada que un directe dels Diets s'emeti íntegrament per televisió. I en esports, Anna Freixa, el Barça femení de futbol torna a la feina.
4: S'han acabat les vacances per les jugadores de Pere Romeu. Avui l'equip ja ha passat les revisions mèdiques i demà farà el primer entrenament. Mentrestant, l'equip masculí ha viatjat cap a Anglaterra, on farà una estada i té previst un amistós.
0: Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Comença la setmana amb moltíssima calma, molta tranquil·litat i molt pocs núvols. Alguns teníem aquest matí a cavall de les comarques de Barcelona, de Girona, molt poc importants, i de fet les immediates hores el cel estarà gairebé ras a tot el país. Algunes nuvolades començaran a créixer amb una mica més d'esma entre la Garrotxa i el Ripollès. Serà difícil que arribin a deixar pluja i també algunes nuvolades que no s'acabaran de desfer cap a la Costa Brava Sud o també fins al Maresme, al Vallès Oriental, al Barcelonès. Núvols que el que faran és esquitxar el cel. I de moment, la temperatura força suportable. Ha de fer calor, com està fent a hores d'ara, però no serà desbocada aquesta temperatura. En vista el dimarts, sí que anirà pujant més la temperatura màxima. Se sentirà una bona pujada, per exemple, respecte avui a les comarques de Ponent i també de l'interior gironí. Hi ha el dimarts amb molt pocs núvols, alguns al matí a la Costa Sud, però ben poc destacables. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so avui el nostre company Francesc Ávila, a la coordinació José Gallardo i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dilluns. La consellera d'Educació, Esther Niubó, que compareixerà a les 3 de la tarda al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització, l'OCDE, i els resultats no seran vàlids. Catalunya quedarà fora de l'informe que aquest organisme publicarà al setembre. Des del Vietnam, on es troba encara de viatge oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, però, ha tornat a donar tot el seu suport a la consellera.
3: El president Illa ha assegurat que s'investigarà què va passar però ha remarcat que no es tracta de penjar la llufa a ningú, és a dir, que no es tracta d'atribuir falsament a algú fets reprovables. Educació va excloure el 23% de l'alumnat que estava seleccionat per fer les proves PISA l'any passat, quan el marge que donaven els organitzadors de la prova era només d'un 5%.
2: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir ahir, de tot el meu suport.
3: Doncs a Catalunya els partits de l'oposició han convertit avui el tema en centre de crítiques contra el govern. Des de Junts, el seu portaveu Josep Rius ha qüestionat la capacitat de l'executiu per governar i ha carregat contra Salvador Illa.
6: És el paradigma d'un govern incompetent, i s'ha de dir amb totes les paraules, incompetent, que no sap fer ni les coses més bàsiques, o pitjor encara, que les fa intencionadament per evitar que transcendeixin a l'opinió pública. El president de la Generalitat ha demanat des del Vietnam que ningú, que no es pengi la llufa a ningú en el cas PISA. I té part de raó, perquè la llufa ja la porta penjada al govern amb el president al capdavant.
3: El portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello, ha qualificat de greu el que ha passat, tenint en compte, ha dit especialment, les mobilitzacions que han marcat tot aquest curs.
7: En un curs en el que hem tingut fortes mobilitzacions per part de la comunitat educativa, per part de les famílies, qüestionant, no?, l'estat de l'educació, doncs, al país, i moltes vegades la inacció o les errades del Departament d'Educació, doncs em sembla que aquest últim episodi és greu, és preocupant, i que els mostra bàsicament és que el govern no se n'està sortint, no?
3: Des del Partit Popular de Catalunya, el secretari general Juan Fernández.
8: El titular sobre el que hem conegut de l'escàndol sobre l'informe PISA a Catalunya és molt clar. Salvador Illa ha dissenyat una estafa per ocultar la realitat de l'educació a Catalunya.
3: Les crítiques també continuen dins del sector de l'ensenyament. El sindicat de docents USTEC denuncia en un comunicat que no es pot presentar com una simple incidència tècnica el que ha passat, perquè ho consideren un problema de gestió, control i transparència. I l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya també ha alertat que l'incident compromet la credibilitat de les institucions i deixa Catalunya sense una de les eines bàsiques per entendre la realitat.
0: Però què són les proves PISA, Maite, i per què serveixen? Quina implicació tindrà que Catalunya no aparegui aquest any a l'informe?
3: Doncs es fan cada 3 anys aquestes proves PISA. L'any passat es van fer a més de 90 països. Avaluen el nivell de l'alumnat als 15 anys, que a Espanya coincideix amb el final de la secundària, per tant, el final de l'obligatòria, i són exàmens de matemàtiques, ciències i comprensió lectora. L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics compara així el rendiment acadèmic de l'alumnat segons els diferents sistemes educatius que existeixen en aquests països. Com que en el proper informe Catalunya estarà absent, no sortirà, caldrà esperar fins al 2029 per conèixer com va l'educació aquí, segons els barems de PISA.
1: Notícies en xarxa.
0: 7 minuts i en punt, arribem a 3:15 de la tarda. Tot i el lleuger descens de les temperatures d'aquests 2 darrers dies, a Catalunya un total de 84 municipis d'11 comarques mantenen aquest dilluns el perill màxim d'incendi forestal, al nivell 4 del Pla Alfa.
3: També es manté restringit l'accés a 6 espais naturals, al Montmell Marmellà, Montsant, els Ports, Cardó Boix, Tivissa, Vandellós i Prades.
0: D'altra banda, es manté actiu l'incendi més gran registrat mai a Espanya, a Àvila, ja calcinant més de 55.000 hectàrees, una xifra que augmenta fins a les 77.000, sumant les zones cremades dels incendis que també cremen a Madrid i Toledo. En aquesta zona, 41 municipis continuen evacuats i 7 confinats. Marc Pijuan, bon dia.
9: Bon dia, Jordi. Mentrestant, la Generalitat de Catalunya ha enviat un helicòpter i un vehicle lleuger per col·laborar a les tasques d'extinció de l'incendi declarat a la Vall d'Uixó, a Castelló, que continua descontrolat. Les flames ja han cremat més de 7.000 hectàrees i han obligat a desallotjar més de 16.000 persones. Hi ha 450 efectius desplegats a la zona i una vintena de mitjans aeris. En una compareixença des de la Vall d'Uixó, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat responsabilitat a la ciutadania.
10: Sí, me gustaría pedir a los ciudadanos y ciudadanas que extremen la precaución, que extremen la prevención y que estén muy pendientes de lo que digan las instituciones públicas a la hora de ser informados. Pido paciencia, pido también comprensión a los ciudadanos y ciudadanas que se ven desalojados de sus hogares, que se ven confinados en sus hogares, porque lo que estamos haciendo es tomar decisiones para defender esos núcleos poblacionales y, por supuesto, también salvaguardar las vidas de los vecinos y vecinas de esos núcleos poblacionales.
9: El cap de l'executiu espanyol també ha assenyalat que durant aquest 2026 ja s'han cremat 170.000 hectàrees, 13 persones han perdut la vida per culpa dels incendis i prop de 4.000 persones han mort a causa de la calor extrema.
11: Mentrestant, les ADF aquí a Catalunya de l'Alt Maresme han aprofitat l'incendi de dissabte a la llera del riu Tordera per denunciar públicament la falta de recursos i les dificultats per rebre el suport econòmic dels ajuntaments. La queixa va sorgir arran d'un comentari al perfil d'Instagram de Ràdio Palafolls, Ràdio Palafolls, Melina Morilla.
12: Des de l'ADF s'ha mostrat crítics amb la gestió de les subvencions anuals que tenen convingudes amb cada poble. Segons l'entitat, el principal problema no és només la quantitat de diners, sinó també la lentitud i complexitat administrativa per rebre'ls. Els voluntaris denuncien que els ajuntaments demanen documentació que ja s'ha presentat reiteradament i que sovint les diferents àrees municipals es passen la responsabilitat de la demora els uns als altres o es culpa directament a la figura de l'interventor o la interventora. En alguns casos asseguren que han hagut de presentar instàncies fins a 3 i 4 vegades. Davant d'aquestes crítiques, l'equip de govern de Palafolls defensa que el procediment s'està seguint segons la normativa vigent. La tinent d'alcalde, Susana Pla, ha recordat que les subvencions són nominatives des de fa 3 anys, precisament per intentar agilitzar els tràmits. Segons l'Ajuntament, aquestes ajudes es van aprovar amb el ple de pressupostos del novembre i actualment el procés està en mans de l'entitat.
11: Gràcies, Melina. I ho hem sabut fa uns minuts, us ho destacàvem, però en titulars, 2 nous morts per ofegaments a Catalunya.
3: Un home de 82 anys a Cunit aquest matí i un altre de 71 divendres a Lloret de Mar, però s'acaba de conèixer també. Des del 15 de juny ja són 15 les persones mortes a les platges catalanes.
11: Més coses, 4 minuts i un quart de 3. Normalitat aquest dilluns a les línies R2, R2 Nord, també R11, afronten el primer dia laborable amb el servei recuperat entre Sant Andreu i Montcada i Reixac després del tall provocat la setmana passada per l'esvoranc detectat a Vallbona. El servei es va recuperar ahir.
3: El tram estava interromput des de dimecres al migdia, quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac, en el límit amb Barcelona.
11: Més detalls, Ràdio Mollet, Carla Ramos.
13: La normalitat comença a tornar a poc a les línies ferroviàries que passen per Mollet del Vallès. Avui és el primer dia laborable que els trens a les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies tornen a circular entre Montcada i Reixac i Sant Andreu després de 4 dies d'interrupció provocats pel gran esvoranc que es va obrir durant les hores de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. La recuperació del servei és una bona notícia per als milers de veïns de Mollet que cada dia utilitzen aquestes línies per desplaçar-se cap a Barcelona, Girona o la resta del Vallès. Tot i això, Renfe adverteix que encara no s'ha recuperat del tot la normalitat, ja que els trens han de reduir la velocitat en el punt on es va produir l'esfondrament.
11: I mentrestant, la circulació de trens d'alta velocitat entre l'estació de Camp de Tarragona i el municipi de la Pobla de Montornès ha estat interromput una estona aquest matí per un incendi proper a les vies.
3: La incidència ha afectat el servei entre Barcelona i Madrid. El foc s'ha trobat a prop del camí de la nou de la Pobla de Montornès.
11: I ens situem ara a Badalona, on l'Ajuntament aposta pel transport públic amb l'inici dels treballs de la remodelació de la via Augusta. Les tasques que han començat avui mateix preveuen eliminar un carril per als vehicles privats i fer-ne dos per al transport públic, que permetrà que els autobusos hi circulin en dos sentits, d'anada i de tornada. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
14: Al llarg del matí, els operaris ja han senyalitzat la carretera i han tallat el carril que està al costat de la vorera més propera al mar. En aquest, està previst fer-hi un nou carril d'autobús que circularà en sentit Montgat. Per aquest motiu, s'ampliarà uns centímetres la calçada. Segons el regidor d'Urbanisme, Daniel Gràcia, aquesta és una aposta perquè els badalonins deixin de banda el vehicle privat i apostin pel transport públic. Per aquest motiu, la via Augusta passarà a tenir només un carril pels cotxes.
15: I aquest carril d'autobús pues quedarà per sempre perquè els veïns tinguin aquest servei de transport públic, no? Es combina la peatonalització i la transformació, la gran transformació del centre, però també el servei de transport públic, i que cada vegada més els veïns parquem el cotxe, agafem l'autobús, fem servir el que diem aquí a Badalona, a la Tusa, i baixem al centre, no?
14: Un cop finalitzin les remodelacions cap a finals d'any, el centre Badalona tindrà un model de mobilitat més sostenible.
11: I encara parlant de mobilitat, la transformació de l'Avinguda Meridiana, en aquest cas a la ciutat de Barcelona, encara a la recta final. Aquest proper cap de setmana es faran les obres de pavimentació.
3: Les obres del tram entre Felip II i Fabra i Puig entren ara en els darrers treballs a la calçada, amb la pavimentació dels carrils de circulació que s'allargaran durant els primers 15 dies d'agost. Amb aquesta actuació, la calçada quedarà pràcticament enllestida i fins a la tardor se seguirà treballant en les actuacions restants.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: Gairebé en punt, un quart de 3 de la tarda, després de les mobilitzacions d'aquest cap de setmana, us ho dèiem en titulars, a Tàrrega, els pagesos s'han reunit aquest dilluns amb el conseller d'Agricultura i han acordat impulsar un nou pla de xoc per acabar amb la sobrepoblació de conills que afecta cultius d'arreu del país, especialment a les terres de Lleida. El pla de xoc s'iniciarà a l'agost a l'Urgell i al Segrià. Ràdio Montblanc, Josep Ardila.
17: El Departament d'Agricultura impulsarà un pla de xoc per intentar acabar amb la sobrepoblació de conills que afecta els cultius de pagesos d'arreu del país, especialment.
18: El kit per sortir de casa, se sap com localitzar la família o quina és la millor manera d'actuar quan es tenen a prop les flames.
4: I ara ens mirem al risc d'incendi a Catalunya. Perquè de moment ha millorat aquest risc d'incendi forestal i baixen de 84 a 74 els municipis d'11 comarques que estan en perill extrem. A més, hi ha 173 localitats més en perill molt alt, Miquel Jarque.
19: En les comarques on caldrà estar més atent són les de la zona del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, de fet, els espais protegits dels ports, Tivissa, Cardó, el Boix, el Montsant i Montmell, Marmellà, han tancat els accessos. A aquesta hora, els bombers de la Generalitat remullen els punts calents d'un incendi de vegetació a la Pobla de Montornès, al Tarragonès. El foc ha arribat a interrompre la circulació aquest matí dels trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. Quatre mitjans terrestres treballen en aquesta extinció d'aquest incendi.
4: Aquests grans incendis han crescut un 57% a Europa en els últims 4 anys, segons els càlculs que ha fet l'Organització Mundial de la Salut. Només l'any passat van cremar més de 2 milions d'hectàrees, l'equivalent a la superfície total d'Eslovènia, Cèlia Sarnades.
20: I el 2026 el fenomen va a pitjor. Espanya i Portugal són els països on han crescut més els focs aquest any. De fet, el mapa que difós la Divisió Europea de l'OMS, aquests dos territoris, aquests dos països, apareixen representats amb el color vermell més intens. A Espanya l'increment des del gener és del 100% respecte a l'any passat i a Portugal els focs, els grans incendis, han crescut un 250%. Els segueixen França i Hongria. L'OMS alerta de l'impacte en la salut física que tenen aquests grans focs i no només als llocs directament afectats. El fum viatja a llargues distàncies i empitjora la condició cardíaca i respiratòria de les persones, sobretot gent gran, nens i malalts crònics.
4: I ara ens ocupem de les proves PISA. Poca estona abans que la consellera d'Educació, Esther Niubó, comparegui al Parlament per donar explicacions sobre el desgavell de les proves PISA, la comunitat educativa demana que el departament n'assumeixi les responsabilitats. Directors de centres i sindicats consideren que fins ara el departament només ha tirat pilotes fora. Christian Roldán.
21: Sí, per situar-nos, l'OCDE permet excloure d'aquestes proves un 5% dels alumnes per necessitats educatives especials. En el cas de Catalunya, se'n van excloure un 23%, cosa que impedeix poder comparar els resultats acadèmics dels catalans amb els dels anys anteriors i també amb el dels altres països. Per tot plegat, el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, nega que la confusió estigui relacionada amb la coincidència entre les proves de final d'etapa i les PISA, tal com havia apuntat el Departament d'Educació.
22: Els mecanismes són absolutament diferents. És insòlid que passi això, perquè és que són coses molt, molt diferents. El seguiment que s'ha de fer i el control és exhaustiu. De fet, la pròpia OCDE en el seu informe ficava en valor això. Per tant, que es vulgui després tirar cap a la responsabilitat de les direccions és com a mínim lleig.
21: Des del sindicat majoritari del món de l'educació, la USTEC van més enllà i consideren l'alteració de la mostra d'estudiants com un engany deliberat per part d'Educació. Yolanda Segura, en declaracions a Catalunya Ràdio.
23: Per nosaltres el problema és que el mateix govern que ha convertit PISA i les recomanacions de l'OCDE en referents centrals en la seva política educativa ja sabien que la mostra que la PISA era defectuosa i que els resultats no serien comparables. Per tant, això ha estat un gran engany, molt deliberat, per evitar el debat públic.
21: La consellera Niubó, com deies, Natàlia, compareix al Parlament cap a les 3 de la tarda.
4: Doncs, de viatge oficial al Vietnam, el president, Salvador Illa, ha deixat clar que no es tracta d'assenyalar ningú per l'error de les proves PISA, sinó que el que cal és aclarir els fets per evitar que torni a passar. El president ha tornat a defensar la consellera Niubó, enviat especial a Hanoi, Albert Prat.
2: Què tal? Bon dia. Sí, Salvador Illa ha sortit a defensar la consellera Esther Niubó després de l'última crisi al seu departament. En públic, el president només blinda la consellera, però abans de res, el govern primer vol esbrinar on és l'origen del problema i saber què va fallar. Des del Vietnam, Illa també ha volgut calmar els ànims dels directors de centres que s'han rebel·lat perquè ja es veuen les culpes a sobre.
5: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir a tot el meu suport.
2: Tot això ho ha dit en plena gira pel sud-est asiàtic, per això, de fet, no ha volgut anar més enllà. El president ha evitat valorar les conseqüències que tindrà aquest error i ha deixat que sigui la consellera qui doni totes les explicacions d'aquí una estona. A Hanoi, fa unes hores, Salvador Illa s'ha reunit amb el viceprimer ministre del govern del Vietnam amb la intenció de millorar les relacions comercials entre els dos països i aplanar el camí perquè puguin desembarcar aquí més empreses catalanes.
6: Doncs els partits de l'oposició demanen al govern que s'assumeixi responsabilitats polítiques per aquest error. El portaveu de Junts, Josep Rius, troba incomprensible que el president Illa no hagi cessat encara la consellera Niubó.
7: La consellera Niubó és una consellera cremada, és una consellera desbordada, és una consellera reprovada pel Parlament i que incomprensiblement el president de la Generalitat no l'ha cessat amb la darrera remodelació que ha fet el seu govern. Per tant, la llufa del cas Pisa la porta penjada el president de la Generalitat i és un govern que ha fet llufa.
6: Una pausa per la publicitat i quan tornem anem cap a Mallorca.
16: Catalunya migdia.
24: A la platja, a la piscina i al riu fem equip. Entra a l'aigua a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, notifiquis i fes cas dels socorristes i, sobretot, els infants no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells a gem.cat/banysegur.
16: Catalunya migdia.
6: Passen 21 minuts de les dues. Polèmica a Mallorca per les càrregues policials al final de la massiva manifestació ahir a Palma contra la massificació turística. El delegat del govern espanyol critica l'ús excessiu de la força i anuncia una investigació. La presidenta Balear ha al·ludit pronunciar-se sobre la violència policial i s'ha remès al Partit Socialista perquè doni explicacions. Palma, Caterina Carmany.
25: Violència gratuïta de la policia és el que denuncia la plataforma Menys Turisme Més Vida. Sentim Dani Comas.
26: La policia va començar a fer càrregues, a utilitzar pistoles de bales de goma, a utilitzar les porres, deixant a més d'una desena de ferits i, bueno, atacant un dret bàsic com és el dret a manifestació.
25: Demanen la dimissió del delegat del govern espanyol, que ha condemnat la càrrega policial i acusa qui ha dissenyat el dispositiu.
27: Las cargas policiales dependen del operativo policial que está ahí en situ. No es este delegado de gobierno quien decide que haya una carga o no. Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
25: I la presidenta balear, Marga Proens, troba que les imatges són impactants, però et gira cap a l'altre costat.
28: Qui ha de donar aquesta informació és el delegat del govern, que n'és el màxim responsable, no? Qui estava al capdavant de l'operatiu? Jo imagino que el delegat del govern, que n'és el màxim responsable. Per tant, insisteixo, qui avui s'haurien d'adreçar totes aquestes preguntes és en el delegat del govern, a les dues secretàries d'Estat i en el Partit Socialista.
25: Els agents van barrar el pas als manifestants al recinte on es llegia el manifest i l'èxit de la convocatòria es va convertir en una càrrega policial amb una quinzena de ferits.
6: Un dels motius pels quals ahir a Mallorca es manifestava tota aquesta gent és per l'alt preu que té l'habitatge. Doncs bé, el govern de Pedro Sánchez ha ajornat fins al setembre el Reial Decret de Mesures d'Habitatge. Demà tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres, però finalment no ho farà per falta de suports parlamentaris, Jordi Corbalán.
29: És el decret, recordem-ho, que hauria de prorrogar dos anys fins a l'estiu del 2028 els contractes de lloguer. Entre d'altres mesures, fonts del Ministeri d'Habitatge justifiquen l'ajornament per tenir més marge per tancar, diuen, un acord ampli i transversal que permeti aprovar-lo quan arribi al Congrés. Congrés. Des de Sumar, el partit que ha impulsat el decret, Ernest Urtasun exigeix celeritat.
0: No hay ningún grupo que se haya bajado de ese diálogo, ninguno. Todos están dispuestos a dialogar y a hablar con el gobierno, aportando sus propuestas, y creo que nuestra responsabilidad, desde luego, es escucharlas, pero también creo que de la misma manera que nosotros estamos dispuestos a conceder ese tiempo, es imprescindible que corramos. Yo quiero exigir, desde luego, que vayamos todo lo rápido posible.
29: Però des de Junts, el portaveu Josep Rius avisa.
1: Sense les propostes d'habitatge que proposa Junts per Catalunya, doncs és molt difícil que hi hagi un reial decret si es planteja com fins ara s'ha semblat. Per tant, no participarem d'una perpetuació de les actuals polítiques d'habitatge.
29: Junts ja va tombar el primer decret d'habitatge l'abril passat perquè no recollia ajudes als llogaters.
6: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica. També ha promès mesures de cara a la tardor per compensar els pagesos afectats per les zones de protecció per a les aus, després d'una reunió amb representants de les organitzacions agràries, que han sortit satisfets de tots aquests compromisos. Anem cap a Montblanc, Manel Sastre.
3: El pla s'aplicarà de forma immediata a les zones amb més afectació per la sobrepoblació de conills, el Segrià i l'Urgell. El conseller Ordeig ha promès tots els recursos disponibles per combatre una situació per la qual també s'articularan ajudes i reunions amb AgroSeguro perquè faci front a les pèrdues generades pels animals.
8: Anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills, amb més vehicles, i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim. La idea és acabar, doncs, les zones on tenim més problemes, doncs realment fer una baixada dràstica de les poblacions.
3: A la trobada hi ha fet cap també els representants d'organitzacions agràries com Asaja, el Gremi de la Pagesia, la plataforma Pagesos o Conills, manifesta Gran Urgell o Unió de Pagesos. La responsable de Medi Ambient a Lleida d'aquest sindicat, Carol Eixut, recorda que la inacció dels últims mesos els ha portat a aquesta situació.
9: El fet de deixar fer ens ha deixat una estaca ara al damunt que costarà d'arreglar-ho, i l'únic que s'ha de fer és molta feina endavant i no parar.
3: Agricultura també s'ha compromès a flexibilitzar la gestió de les zones d'especial protecció per les aus després que se n'hagin cremat dues en les últimes setmanes. Ordeig proposarà un pla de compensacions i revisar les restriccions de rec. Els pagesos decidiran en assemblea si tot plegat és suficient per desconvocar les mobilitzacions previstes.
6: A Raimat, al Segrià, la calor ha accelerat la maduració del raïm i la verema s'ha avançat més que mai. Asseguren que el canvi climàtic obliga a canviar la manera de treballar per poder mantenir la qualitat i la quantitat de la producció. El celler aposta cada vegada més pel vi blanc per adaptar-se a les demandes del mercat. Lleida, Estela Bussoms.
10: Des de sempre, Raimat ha estat al mapa per ser una de les zones d'Europa on la verema comença més aviat. Aquest any, però, marca el rècord en 109 anys d'història. Per mitigar els efectes de la calor, el celler reforça el rec i deixa més fulles als ceps per protegir el raïm. Carles Escolar és el cap d'enologia del celler.
12: Fins fa uns anys buscàvem molta lluminositat a el que són els raïms i els ceps, i ara precisament estem intentant deixar-los al màxim de tapats possible perquè no hi toqui directament el sol sobre el raïm, que el cremaria.
10: Raimat constata que el vi negre és el principal afectat per la baixada global de consum d'alcohol, i per això en l'última dècada n'han baixat la producció del 40 al 20%. En canvi, creixen varietats de vi blanc que tenen més acceptació, com l'Albariño. Ho explica el director de Raimat, Joan Esteve.
13: Va lligat amb la tendència del consum. Llavors, evidentment, si ens demanen més vi blanc, doncs intentem anar transformant la finca, doncs, a més producció de vi blanc.
10: Aquests vins també són els preferits als Estats Units, i això permet fer front a les traves comercials que posa Donald Trump a la importació.
6: I a la Vall d'Aran s'ha documentat la presència de dues osses amb tres cadells cadascuna. Segur que tindreu oportunitat de veure'n les imatges. Es tracta d'un fet inèdit al Pirineu que confirma la qualitat de l'hàbitat i la progressió de l'espècie. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
14: Les dues cadellades i les seues mares van ser localitzades durant els mesos de maig i juny. Fins ara no s'havia observat mai al Pirineu dues osses amb tres cries, i això desmentiria el suposat efectes nocius de l'endogàmia sobre els ossos del Pirineu. Marc Alonso és membre de Depana, l'entitat que col·labora en el seguiment de l'os.
15: L'endogàmia ha existit, però es va diluint cada vegada més, perquè el número de l'ombra d'ossos cada vegada és més gran, no? I que sigui un problema, jo crec que això desmentiria una mica aquestes tesis.
14: A principis de juny, un dels cadells, el més petit d'una de les ventrades, va morir per causes que no s'han pogut determinar.
6: Un minut i seran dos quarts. Ara ens mirem al món. L'Iran assegura que controla l'estret d'Hormuz i que no ha demanat reiniciar les converses de pau amb els Estats Units davant la pausa ordenada per Donald Trump des de divendres en els atacs. La suspensió de les hostilitats després de gairebé dues setmanes de bombardejos intensos ha fet desplomar el preu del petroli, avui per sota dels $90 el barril de Brent. Jordi Baró.
4: Avui és el tercer dia de calma a l'Orient Mitjà després de 13 nits consecutives de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran i d'atacs del règim de Teheran contra bases nord-americanes als països del Golf i Jordània. L'administració Trump assegura que els atacs s'han suspès per donar més espai a la diplomàcia, però el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià, Ismail Baghaei, nega que a dia d'avui hi hagi converses.
5: No feu gaire cas de les especulacions dels mitjans. Com ja he dit, actualment no tenim cap negociació ara mateix amb els Estats Units.
4: Els mitjans dels Estats Units coincideixen que els atacs s'haurien aturat perquè l'exèrcit nord-americà s'estaria quedant sense objectius militars a bombardejar en la seva campanya per intentar mantenir obert l'estret d'Hormuz i pels riscos pels estocs de munició. Amb la pausa en les hostilitats, el preu del petroli s'ha desplomat un 9% fins a quedar per sota dels $90 al barril de Brent.
6: I polèmica alemanya arran de l'atac ahir a Berlín contra els assistents a la marxa del Dia de l'Orgull LGTBI, que va causar un mort i una trentena de ferits. El suposat autor, mort a trets per la policia, estava en llibertat, tot i tenir un ampli historial delictiu, haver-se radicalitzat i formar part de l'entorn islamista. El canceller Merz ha demanat avui un enduriment de les lleis per a aquest tipus de casos. Anem fins a Berlín. Jordi Regàs, bon dia.
11: Bon dia. Aquest matí el jutjat de menors del barri de Tiergarten, que és qui havia permès que Abdul Balut es pogués moure en llibertat, ha hagut de sortir al pas amb un comunicat. A Alemanya, quan hi ha una condemna d'un jutjat de menors, aquesta sovint no s'executa immediatament. Cal especificar que a la República Federal aquests jutjats tenen competència en joves entre els 14 i els 20 anys. En el cas d'Abdul Balut, durant el procés hauria mostrat distanciament de l'estat islàmic i s'hauria penedit de les seves accions. En un registre a casa seva tampoc s'hauria trobat cap arma o element que aixequés sospites. Per aquest motiu se li va donar l'oportunitat de participar en cursos de desradicalització. Segons el portaveu del Ministeri de Justícia, Eike Hoseman, el que sí que s'està revisant és el dret penal juvenil en el seu conjunt. El marc actual es considera que conté llacunes que cal tancar.
17: Observem de forma general que en relació als delictes dels nens i dels joves hi ha una evolució preocupant, un augment de casos, i sobre això cal trobar una resposta basada en un coneixement científic, concretament per persones com l'autor de l'atac del cap de setmana.
11: En el cas d'Abdul Balu, aquest ja hauria estat condemnat i hauria complert condemna pel seu intent d'apropar-se a l'estat islàmic. Un comportament que, amb la reforma de la llei antiterrorista que va entrar en vigor aquest mes d'abril a Alemanya, hauria comportat una condemna major. Pel que fa a l'estudi per reformar la justícia juvenil, el Ministeri ha confirmat que estarà enllestit l'any que ve.
6: I tornant a Catalunya, el govern està pendent de l'informe sobre les possibles causes de l'esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona. El forat d'uns 30 metres de diàmetre ja s'ha reomplert de formigó i les línies de tren, la R2, la R2 Nord i la R11 de Rodalies, tornen a circular per la zona afectada. Jordi Canal.
18: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que la prioritat ha estat resoldre la incidència i reprendre el servei de manera ràpida i segura, però que ara tocarà saber què va passar. Són declaracions a 3Cat Info.
19: Amb això hem centrat nostra atenció, en exigir a DIF, igual que fem amb nosaltres mateixos, que aquesta represa fos el més ràpida possible, i a partir d'aquí ara veure quin és l'origen, veure si es va actuar de la manera adequada, d'acord a projecte, si aquests riscos estaven ben delimitats, i si d'aquí en surt alguna oportunitat de millora i d'assegurar que això no pugui tornar a passar.
18: Panec ha negat que el país s'enfonsi, malgrat la coincidència d'aquest esvoranc, el de la línia 9 del metro i la fuita de gas de les obres de la plaça de Sants, i ha assegurat que poden passar incidències com aquestes quan s'estan duent a terme tantes obres i tan complexes com es fa ara.
6: Ja fa setmanes que expliquem que pràcticament no hi ha allotjament en els llocs del país on es veurà millor l'eclipsi del 12 d'agost. I el que queda s'ha disparat de preu. Els càmpings no s'escapen d'aquesta eufòria i reconeixen que s'han multiplicat les reserves, sobretot amb ciutadans del país. Des de Girona, Fèlix Martín.
20: Sí, exacte. El fet d'estar a la natura i en espais oberts ha fet avançar les reserves per aquella setmana d'agost i amb un canvi respecte d'altres anys. A amb molts més clients de l'entorn que no estrangers, ha confirmat el vicepresident de la Federació Espanyola de Càmpings, Albert Casas.
2: I segurament ha fet créixer un volum més d'aquest client de proximitat, àrea metropolitana, l'àrea de gent del Tarragoní de Lleida, no? Que a vegades la costa tarragonina és un dels seus destins preferits. Ha augmentat una mica més aquest públic nacional en detriment de l'internacional per l'efecte aquest de l'eclipsi, no?
20: De fet, a les comarques amb màxima visibilitat de l'eclipsi és difícil trobar allotjament quan falta només 16 dies i exactament unes 6 hores per aquest fenomen.
6: 2:45, una pausa i la cultura.
7: Catalunya migdia.
16: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
21: Catalunya migdia.
22: Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer el passarell abans de...
6: Els Amics de les Arts, els Catarres, Marco Mezquida i La Pegatina són els grans reclams musicals de la Mercè d'aquest any. S'hi presentaran 5 produccions pròpies. Barcelona, Varelia Obadeda.
23: Una Mercè musical que vol reflectir la capacitat de Barcelona de ser oberta, plural i creativa. I ho demostrarà, en part, amb músics novells i consagrats, com explica la cap del Departament de Festes de l'Ajuntament, Anna Lleó.
24: Neixen d'aquests projectes que per nosaltres és molt important, que han estat teixits gràcies a la complicitat i al teixit musical de la ciutat.
23: Seran un total de 109 concerts en 16 escenaris diferents durant 5 dies i amb 5 produccions pròpies. Les destaca Gisela Saiz, comissària de Mercè Música.
26: La Barcelona Flamenca, amb la direcció musical de Chicuelo. Després, el projecte d'inclusió social Voces, que està a Nou Barris, amb Marco Mezquida, amb repertori de Manuel de Falla, l'Anna Rossi i la Joana Queiroz. Això és un concert molt dedicat a les dones creadores. La Carola Ortiz, que ha preparat un concert d'havaneres. I, per últim, un espectacle molt especial amb Marco de Anna, que és un coreògraf sobre el poder de protesta.
23: I entre els plats forts d'aquest any, també els Teràpia de Xoc, Maria Jaume, al·lèrgiques al polen o esbatlana, acompanyada per una banda per primera vegada. A més, en aquesta edició, amb Xangai com a ciutat convidada d'honor, la música xinesa, tradicional i també l'actual, tindran el seu espai.
6: I després de la música, ens mirem les sèries.
27: Tu primer caso como agente del FBI y crees que tienes un asesino en serie.
6: Así es. Disney Plus estrena avui Furious, la història d'una agent de l'FBI obsessionada a capturar una assassina metòdica i camaleònica. És una de les sèries destacades que s'afegeixen a les plataformes de streaming aquests últims dies de juliol. Montse Mas.
28: Es tracta d'un duel psicològic, una autèntica cacera personal protagonitzada per Emmy Rossum, en què la línia entre la justícia i la venjança queda totalment desdibuixada. La sèrie arriba avui amb 3 episodis de cop. Més novetats, la sèrie danesa de suspens El Uniforme, demà a Filmin, que aborda la crisi política i les escletxes policials arran d'un tiroteig mortal provocat per un cadet. I per als seguidors de l'humor gamberro, Presidente Curtis, avui HBO Max, el primer spin-off de l'univers de Rick i Morty centrat en la gestió de crisis paranormals des de la Casa Blanca.
6: I entre les pel·lícules que s'incorporen aquesta setmana a les plataformes, ressalta un film d'autor, Mektub Mi Amor, Canto 1.
28: La cinta del director franco-tunisià Abdelatif Kechiche, guanyador de la Palma d'Or per La vida d'Adele, arriba divendres a Filmin i és un retrat ple de sensibilitat sobre la joventut i el desig, ambientat al sud de França l'estiu del 1994. La seva entrada coincideix amb la celebració de l'Atlàntida Mallorca Film Fest, on es projectarà la segona part, envoltada de controvèrsia, per cert, per una escena de sexe explícit no simulat. I per als amants de l'atenció, Prime Video incorpora dimecres La boca del diablo, una pel·lícula de supervivència sota l'aigua sobre un grup d'amics atrapats en unes coves a Tailàndia on viu un depredador famolenc.
6: El Mordoku, el passatemps que combina la lògica del Sudoku amb la intriga del Cluedo, arrasa aquest estiu a les llibreries. Els més de 240.000 exemplars ja venuts de l'edició en castellà se li suma ara el llançament en català, que en poques setmanes també és el top vendes de no ficció. Com es pot entendre aquest èxit, Adrià Clotet?
0: Doncs perquè és un llibre addictiu en què en cada pàgina s'investiga un crim fent servir l'enginy i la lògica dels sudokus. Però sobretot perquè en temps i per connexió ajuda a desconnectar mentalment. Glòria Gasc, editora de Columna, que el publica en català.
1: El mòbil i les pantalles són una font de distracció i sobretot és un grandíssim impediment per concentrar-se. Aleshores, quan tu agafes un llibre que té un component lúdic i aleshores el que fa és ajudar-te a concentrar i t'ordena la ment, això ens allibera.
0: I està d'acord la Clara Jorquera, que va guanyar el torneig de Mordokus que es va fer principis de mes a Barcelona. I destaca que el Mordoku requereix molta paciència.
3: D'haver de parar i assumir que no el pots acabar ara mateix o dedicar-hi més estona del que normalment estem acostumats amb aquest tipus de jocs. 15 minuts, mitja hora, si és necessari.
0: L'autor és el canadenc Manuel Garan, creador de passatemps i enigmes publicats al Financial Times.
21: Catalunya migdia.
6: I ara obrim la pàgina esportiva perquè 8 dies després del Mundial avui s'activen les pretemporades dels equips amb els primers estatges de pretemporada. Ernest Macià.
8: Doncs sí, Natàlia, la pretemporada del Barça s'enlaira i se'n va a Anglaterra, l'Espanyol fan les maletes també i el Barça femení que arrenca de zero.

0: Avui, 27 de juliol, comença l'estàs de pretemporada del Barça a l'estranger, a Anglaterra. Aquest any l'equip ha volat o està volant, està a punt d'aterrar a Anglaterra amb novetats, com per exemple la d'Adeyemi. També molts jugadors del filial, 13 jugadors del primer equip, i ens escolta ja des d'Anglaterra, acabat d'aterrar una mica abans que l'equip, el Ramon Salmurri. Com està, Ramon? Bona tarda.
1: Què tal, Ernest? Bona tarda. Efectivament, el Barça és a pocs minuts ja d'aterrar a Birmingham, Anglaterra, per fer aquest estàs de pretemporada. En la llista de convocats de Hansi Flick, sobretot dues novetats, a banda de Karim Adeyemi, com deies, l'únic fitxatge de moment del Barça que s'incorpora en aquesta gira. Dues novetats que passen. Primer, pel capità Marc-André Ter Stegen, que és a l'espera de resoldre els serrells de l'operació que el separa de l'Ajax d'Amsterdam, una operació en forma de cessió que està ja en la recta final i ha confiança en totes dues parts, que s'acabarà resolent en els propers dies. Això sí, de moment, mentrestant, Marc-André Ter Stegen amb la resta dels seus companys. I també Frenkie de Jong, futbolista lesionat amb aquesta lesió al genoll i aquestes discrepàncies entre De Jong i el club sobre la manera de procedir a l'hora de tractar aquesta lesió. El Barça apostava més pel quiròfan, el jugador ha preferit un tractament conservador en qualsevol cas. Mentre l'equip estigui aquí a Anglaterra, De Jong serà amb la resta dels seus companys i amb els recuperadors del club intentant recuperar-se d'aquesta lesió al genoll.
0: Ramon, explica'ns una miqueta, fes-nos una parada de com anirà aquest estatge i d'entrada respon a la pregunta que segurament ja n'heu parlat al tot costa alguns dies perquè ho he sentit de refiló, però per què aquest any Birmingham? Per què aquí al mig d'Anglaterra?
1: Bé, a veure, hi ha diguem-ne, molts elements per respondre't a aquesta pregunta. D'un costat, i en primer lloc, hem d'entendre que aquest any no hi ha gira d'estiu, perquè bàsicament és any de Mundial i tens poc cartell, els teus futbolistes més importants, doncs no poden ser a la gira i, per tant, l'ingrés es redueix i no interessa tant. Segon, per què Birmingham? Doncs perquè Hansi Flick volia una setmana de treball intensiu, dedicat i focalitzat només en el rendiment de l'equip. Hi havia diverses propostes, una d'elles que era la voluntat del tècnic, era Alemanya, però el Barça va acabar apostant finalment per Birmingham, per Anglaterra, perquè aquí és on hi ha la seu de la Federació Anglesa de Futbol, unes instal·lacions magnífiques. De fet, el Barça coincidirà, per exemple, amb el València, que també s'està en aquestes instal·lacions, i és un escenari fantàstic perquè l'equip pugui dedicar-se al treball individual, al treball col·lectiu i, sobretot, també a fer dinàmiques de grup.
0: I, com deies, hi haurà un partit que, a més, ho dic ja per la gent que ens està escoltant, que serà aquesta mateixa setmana i que el farem, ja podem dir que el farem per Antena, Catalunya Ràdio, eh?
1: Divendres contra el Birmingham, sí senyor, 8:45 del vespre a l'antena de Catalunya Ràdio, en el primer amistós oficial del Barça de Flick d'aquesta pretemporada, perquè és veritat que hi va haver un partit contra l'Europa, que el Barça va guanyar 4-1, però des del club diguem-ne que s'ha tractat aquest partit sempre com si fos una sessió més d'entrenament, va ser un partit a porta tancada i de fet aquí a Anglaterra jugaran també un altre partit a porta tancada, a partit amistós que el club tractarà com una sessió d'entrenament més que serà contra el Preston North End.
0: Molt bé. Deixem que pregunti d'aquests 17 jugadors joves que s'emporta el Barça, clar, la majoria, i cada any passa doncs que a la que tornen els internacionals doncs, evidentment, la realitat s'acaba imposant, però de tant en tant sí que n'hi ha algun que fa el pas i es pot quedar al primer equip. Ahir sentia l'Àlex Delmas parlant de l'Àlex González, però, vaja, entre aquests 17 jugadors segurament pot haver-hi, no?, alguna sorpresa de cara, sobretot, a allargar una miqueta més l'estada amb el primer equip.
1: Sí, n'hi ha molts, sobretot, per exemple, la línia defensiva Xavi Espart, que és un futbolista que agrada molt a Hansi Flick, que pot actuar tant de lateral dret com de mig centre, sobretot és migcampista, però ja li diuen el Kimmich de la Masia per aquesta polivalència, Jofre Torrents, que és un lateral esquerre assenyalat i que ha d'acompanyar Baldi i Cancelo quan aquest arribi i es concreti el seu fitxatge. Al mig del camp, Brian Fariñas és l'escollit, s'ha frenat la seva sortida al Girona per, diguem-ne, suplir l'absència de Frenkie de Jong, tot i que Tommy Marquès és un futbolista també en dinàmica del primer equip. I a dalt, doncs home, hi ha diversos noms. Ebrima Tunkara, que és un dels jugadors assenyalats en vermell a la llista del futbol del planter. També Hamza Abdelkarim, aquest davanter centre egipci en edat juvenil que va arribar a mitja temporada passada i que ha participat a la Copa del Món amb la selecció d'Egipte.
0: Molt bé, doncs Ramon, t'escoltarem aquesta tarda al Tot Costa, amb l'aterratge d'aquest Barça de futbol en terres angleses i, evidentment, amb l'última hora de l'equip. Moltíssimes gràcies. amb el Ramon Salmurri i ara, evidentment, l'Espanyol, que és l'altre equip català que, a més, se'n va a Anglaterra i que segurament no serà fins demà, però demà començarem a parlar d'aquest equip de Manolo González, que jugarà dos amistosos abans de tornar cap a Barcelona. El Barça en juga un a porta oberta, l'Espanyol en juga dos. Abans de marxar, ja hem pogut parlar, Oriol, amb alguna de les... Oriol Corral, bona tarda.
2: Què tal, bona tarda.
0: Les noves incorporacions, eh?
2: Sí, al tot costa. Ha parlat amb Gabriel Moscardo, migcentre brasiler de 20 anys, que arriba cedit pel Paris Saint-Germain fins a final de temporada. És un dels tres fitxatges que ha tancat l'Espanyol fins ara, juntament amb Àlex Calatrava, del Castelló, i Hartman, cedit pel Burnley. Moscardo va jugar la temporada passada cedit a l'Sporting de Braga. El jove futbolista veu l'equip cada vegada més llest.
3: Creo que no muy lejos, pero creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, estar más prontos físicamente, técnicamente también estamos ainda corriendo confianza, entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
2: Moscardo també ha parlat de les expectatives per la nova temporada i ha parlat d'Europa.
3: Objetivo de ser mejor que la última temporada. Manolo siempre habla de los resultados de la última temporada y creo que nuestro objetivo es sumar más puntos que la otra temporada. Y claro, siempre jugando en casa, buscar los tres puntos, buscar siempre una posición mayor en la tabla. Y claro, podemos soñar con algo en Europa y...
2: L'entrevista sencera la podreu escoltar aquesta tarda al Tot Costa. I l'Espanyol, com deies, Ernest, marxarà demà matí cap a Anglaterra i ja demà mateix a la tarda s'entrenarà a la ciutat esportiva del Burnley. Els de Manolo González ja han disputat 3 partits amistosos aquesta pretemporada, victòries contra l'Olot per 0-3 i el Pau per 4-0 i l'empat a 1 contra el Sabadell. Dimecres jugarà l'Espanyol contra el Burnley a Turf Moor i dissabte s'enfrontarà al Middlesbrough, dos equips de la segona divisió anglesa. Tot just acabi aquest segon amistós, l'equip ja tornarà amb avió cap a Barcelona.
0: Avui el Barça Anglaterra, demà l'Espanyol, i en futbol femení avui el Barça 2026-2027, ja podem dir que està en marxa. Aquest matí ha començat la pretemporada i demà comencen els entrenaments. Josep Gaia.
4: Sí, des de 8:45 del matí les jugadores blaugrana han realitzat les proves físiques i mèdiques per donar el tret de sortida a la pretemporada. Demà a les 9, primer entrenament de l'equip a la ciutat esportiva Joan Gamper. Pere Romeu afrontarà la seva tercera temporada consecutiva al capdavant del Barça amb moltes baixes importants, ja que després d'aconseguir-ho tot la temporada de passada, Alexia Putellas, Mapi León, Salma Parayuelo i Ona Valle no continuen al club. El tècnic blaugrana ha citat totes les jugadores del primer equip i 5 jugadores del filial, Julia Torres, Charlotte Ullander, Noa Jiménez, Rosalía i Liv Pennock. A més, s'hi han sumat les

0: prudència i de cuidar-me, no?
1: A hores d'ara, les blaugranes ja tenen el primer amistós confirmat per aquesta pretemporada. Serà el 12 d'agost contra el Montpellier a l'estadi Johan Cruyff.
2: El Madrid, mentrestant, està a prop de tancar un nou fitxatge galàctic. És Yann Diomandé, un extrem del Leipzig alemany que ha jugat al Mundial amb la Costa d'Ivori. El PSG, que també havia estat interessat, ha dit que descarta incorporar-lo per les exigències de preu de traspàs per part del Leipzig i també, doncs, les exigències de salari per part del jugador.
3: Ha estat molt contundent l'equip francès en aquest comunicat a Sky Sports, explicant que les quantitats que demanaven el club i el jugador eren per ells desproporcionades. A més, també han afirmat que es neguen a participar en jocs per inflar el preu dels jugadors i en maniobres dels representants. Obrint la carpeta del Real Madrid, Fabrizio Romano ja dona per fet aquest fitxatge de Diomandé pel conjunt blanc. La xifra que pagarien al Leipzig seria superior als 100 milions d'euros i el jugador signaria fins al 2031. Liburià s'assumaria a les incorporacions de Cucurella, Dumfries, Konaté i Bernardo Silva.
2: I si parlem de sortides, un nom que està sonant és el de Vinícius Júnior. El brasiler entra al seu últim any de contracte i a Anglaterra, atenció, el vinculen amb l'Arsenal.
3: Sky Sports informa que aquesta setmana el Madrid parlarà amb els representants de Vinícius sobre el seu futur, amb l'Arsenal molt pendent. Segons el Telegraph, el conjunt de Londres està preparat per oferir al brasiler el contracte més gros de la història del club. A Madrid informen que Vinícius demana al club blanc un sou net d'uns 30 milions d'euros anuals, que és un sou similar al d'Mbappé, i el club no està disposat a assumir-lo.
2: Queden 10 minuts per les 3, parlem del Tour.
4: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visindavarra.es i guarda'ns el secret.
5: Energia per recórrer carreteres infinites, perseguint horitzons. Perseguint horitzons.
2: I és que l'eslovè Tadej Pogačar va guanyar el Tour de França i no només això està fent època en el sentit més ample del terme. I Pogačar ja pot parlar de tu a tu. Eddy Merckx va guanyar el seu cinquè Tour. Iguala a Miguel Indurain, a Eddy Merckx, a Jacques Anquetil, a Bernard Hinault. Són cinc Tours que es diu ràpid, però hi ha una diferència respecte a aquests noms i és que ho ha aconseguit més jove que ells. Ha aconseguit, doncs, guanyar el seu cinquè Tour quan podem dir que en prou feines té 27 anys i això ho ha viscut l'Isaac Vilalta amb tota l'excepcional del terme, Isaac.
6: Tadej Pogačar ha guanyat el seu cinquè Tour amb una superioritat absoluta, 6 minuts i mig al segon classificat, Remco Evenepoel, i més de 9 al tercer, el seu company d'equip, Isaac Del Toro. I atenció, si mirem de cara al futur, Pogačar evidentment que pot fer història. N'ha guanyat 5, té 27 anys. Miguel Indurain va guanyar el seu primer dels 5 Tours amb 27. És a dir, que la carrera de Tadej Pogačar encara és molt llarga i si vol, pot arribar a superar els 5 d'Anquetil, Merckx, Hinault i Miguel Indurain. Ahir a París, just després de guanyar, es manifestava així.
7: Every victory is really special and
8: Cada victòria és molt especial i bé, són 7 Tours ja i les 7 vegades al podi amb 5 victòries. Potser és una cosa que ni es podria escriure en un llibre de somni. Això per mi és increïble.
7: Unbelievable also for me.
6: Pogačar fins i tot ha esquivat una passa de gastroenteritis que ha afectat alguns dels seus companys aquesta última setmana del Tour. El director de l'equip, el director esportiu Josean Fernández Machín, ens reconeixia a Catalunya Ràdio l'emoció per haver aconseguit la primera i la tercera posició del podi final.
9: Estoy realmente más que contento, emocionado de la actitud, del espíritu y del espíritu sobre todo equipo, del compromiso que tienen ellos como seres humanos, independientemente de los deportistas que no tienen nada que explicar, simplemente lo habéis visto, pero esta actitud y este compromiso entre personas, yo creo que es como para sentirse muy, muy orgulloso de tener un grupo humano aparte del deportivo.
6: Si parlem de grans voltes, Pogačar ja té 5 Tours, un giro, però encara li falta la Volta a Espanya.
2: Molt bé, Isaac. I en clau catalana, aquest ha sigut un Tour important per dos ciclistes d'aquí, dos directius esportius també d'aquí i un irlandès que viu al Pirineu, no?
6: Els dos ciclistes catalans que han participat en aquest Tour de França, Abel Balderston i Joel Nicolau, han completat una bona actuació patint a la segona setmana, però refent-se a la tercera i formant part al llarg de tota la prova de diferents fugues. Pel que fa als directors, Àlex Sanz, director del Q36.5, acaba el top 10 amb la novena posició de Tom Pidcock. I atenció, Xavi Florencio, director esportiu del Bahrain, acaba la cinquena posició amb el francès Lenny Martínez.
10: L'objectiu era entrar aquí al top 10, però bueno, entrar al top 5 jo penso que és un altre nivell. Ja et dic, personalment jo penso que estem contents l'equip. Esperàvem un top 10, sí que hi ha hagut algunes baixes, alguns corredors que s'han retirat, però

0: hem vist el Lenny de les dues últimes etapes que ha estat amb els millors, així que contents d'aquest resultat i res, disfruteu.
1: Cal destacar també la presència d'Àlex Molenaar, neerlandès, d'Olot, de la Garrotxa, on ha viscut pràcticament tota la seva vida, que va arribar a lluir el mallot de líder de la muntanya, però que per culpa d'una caiguda va haver d'abandonar aquest Tour de França.
2: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
3: I en bàsquet, el Barça continua fent feina. 9 arribades, 8 sortides. La renovació és total. Avui l'arribada d'un jugador desconegut per una majoria de gent, però que, vaja, ja sona des de divendres. Ho vam dir al Tot Costa, un altre jugador que té experiència, encara que poca, a l'NBA. I, sobretot, de cognom bastant impronunciable, no?
4: Tosin Ewamo.
3: Ewamo.
4: Un aler pivot que vindria a substituir Toko Shengelia, que ja ha decidit que marxa del Barça per aterrar a Dubai amb Xavi Pascual. Ewamo és anglès, de Newcastle, però té ascendència nigeriana. Els seus partits a l'NBA es distribueixen en 28 a Brooklyn, on ha conegut Jordi Fernández, 13 a Detroit, 5 a Nova York i 4 a Memphis. És un jugador que va començar el futbol, però que als 14 anys es va passar al bàsquet veient que el físic li marcava el camí.
3: I el que marca que el camí al Manresa, el Quitzenàs Manresa, és el nom d'un jugador que aquest sí té una mica més de prestigi o és més conegut que els fitxatges anteriors que havia fet l'equip del Bages, com és Colby Jones.
4: Una escorta de 24 anys, 1,98 metres, amb experiència a l'NBA, que encara no ha jugat en cap equip europeu, això sí. Jones havia començat a seguir el Manresa a Instagram des de feia una setmana i era qüestió de dies que s'oficialitzés. Els dies que el jugador, amb el contracte a les mans, ha esperat una oferta de l'NBA o l'Eurolliga sense sort. Manresa, per tant, serà la seva nova casa.
3: I acabem dient que Mario Zonja finalment troba equip a l'NBA i se'n va a Cleveland Cavaliers.
4: Sí, el jugador, per tant, ja té coartada per sortir del Madrid. Ha trobat un contracte a la millor lliga del món a raó de 2,5 milions d'euros bruts.
5: Catalunya migdia.
6: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
7: Prepara't perquè arriba l'últim capítol del nostre aniversari. Les millors ofertes de la temporada 27 de MediaMarkt. Pel nostre aniversari, estrena tecnologia amb tots els nostres serveis. Hi ha disponible a les millors botigues MediaMarkt.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Queden 3 minuts per les 3. Atenció, Toni Bou ha guanyat les dues rondes del Mundial de Trial disputades aquest diumenge. El pilot de Piera continua invicte després de 4 proves.
4: Toni Bou va tornar a sumar els màxims punts possibles al Gran Premi de la Gran Bretanya. El pilot de Repsol Honda, per tant, amplia la distància amb el segon classificat a la General. Bou suma 320 punts, 90 més que Jaime Bustos. Bou es mostrava satisfet en fer balanç del cap de setmana.
10: Cap de setmana supercomplet, hem agafat tots els punts possibles. Molt content, avui ha sigut difícil, sabíem que si no plovia i estava sec seria molt difícil marcar diferències, així que he lluitat la primera volta a l'última zona, la segona volta també, així que content amb la feina, hem sigut molt regulars, hem treballat molt per arribar a aquest nivell, així que molt content i agraït a l'equip.
4: Toni Bou és cada vegada més a prop del seu 40è títol mundial. La pròxima prova, el Gran Premi de França, es disputarà l'últim cap de setmana d'agost.
3: A la Fórmula 1, Lando Norris es va imposar el Gran Premi d'Hongria. L'actual campió del món suma la primera victòria aquesta temporada.
4: Sí, s'ha retrobat el pilot britànic amb la victòria aquest cap de setmana. Ara la Fórmula 1 marxa de vacances amb Antonelli com a líder. El segon és Lewis Hamilton i el campionat tornarà amb el Gran Premi dels Països Baixos el 21 d'agost.
3: Molt bé, es retira l'àrbitre de la final del Mundial, l'eslové Slavko Vincic.
11: Els 46 anys, considerat com un dels millors àrbitres de la història, ho deixa després que fa una setmana va arbitrar l'Espanya-Argentina de la final del Mundial. Vincic, que exercia l'elit des del 2010, va arbitrar la final de la Champions League 2024 que va guanyar el Madrid. En futbol sala, Pito ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala.
12: Agradecer a todos los compañeros de trabajo también que votaron.
9: que me elegiram e nada, muito contento porque foi um ano muito bonito, sem lesões, então eu pude desfrutar um pouco mais e espero que siga així aquesta pròxima temporada.
3: En handbol, el Barça començarà la pretemporada el dilluns 10 d'agost, és a dir, d'aquí a pocs dies els campions d'Europa hi seran fins al dia 13. Fins aquí el Catalunya Migdia, demà a les 2 ens retrobem.

0: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la Festa Major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la Diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
4: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
3: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
4: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
3: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
4: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
3: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Segueix tot el que passa a la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a Ràdio Seu. Desenes de col·laboradors fan possible una temporada més la millor oferta radiofònica feta des de casa nostra. Escolta'ns al 107.2 de l'FM, a radioseu.cat o a través de la nostra aplicació per a telèfon mòbil. Ràdio Seu, propera a tu, oberta al món.
1: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix en casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb Cobertes i Pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, Cobertes i Pissarres.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat. No et perdis ni un detall del que passa a casa nostra.
1: Subscriu-te al nostre canal de Telegram i accedeix a la informació més propera a través de notícies, galeries fotogràfiques, vídeos i enllaços als podcasts de la nostra programació.
0: Estigues informat amb notícies d'última hora, esdeveniments locals i tot allò que t'interessa. Troba els podcasts més interessants de Ràdio Seu, amb continguts diversos fets pels nostres col·laboradors.
1: Com t'has de subscriure al Telegram de Ràdio Seu?
0: Obre l'aplicació de Telegram al teu dispositiu. Busca el nostre canal, Canal Ràdio Seu. Fes clic a unir-m'hi.
1: Així, ja estaràs a punt per rebre tota la informació i contingut radiofònic de proximitat que tenim per tu.
0: No et quedis enrere. Uneix-te a la comunitat de Telegram de Ràdio Seu. Una altra manera d'estar connectat amb el que passa més a prop teu.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Brasil.
1: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 12:15 a la 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.
2: Segueix tot el que passa a la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a Ràdio Seu. Desenes de col·laboradors fan possible una temporada més la millor oferta radiofònica feta des de casa nostra. Escolta'ns al 107.2 de l'FM, a radioseu.cat o a través de la nostra aplicació per a telèfon mòbil. Ràdio Seu.

0: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
1: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: 107.2 FM.
1: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de Mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
2: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
3: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
2: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
3: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
2: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
3: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
2: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalurgell.cat.
4: Què passa, penya? Sou de festa, sou de gresca o de dona la nota? Soc Macuca i busco talent pel pròxim videoclip del nou single Happy.
5: Si sou joves d'entre 0 a 100 anys, d'Andorra o la Seu, i teniu bon rotllo i no us avergonya res, et volem a tu! Veniu amb la vostra disfressa, sols o en colla, extravagant o hortera, o amb el teu millor ballador. No et quedis fora de la videoparty d'aquest estiu i vine a passar-ho en gran. I després, un aperitiu.
4: Des de Castell Ciutat farem el videoclip més top de Catalunya. Més info i inscripcions a l'Instagram @macucamusic.
6: A fondo!

0: Ràdio Seu és un referent informatiu del Pirineu a internet. Segueix l'actualitat de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a radioseu.cat o a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram.
1: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
2: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
1: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
2: Una cosa així com carretera i manta.
1: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
3: És inevitable. A l'estiu, tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més, tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bona tarda, us informa Maria Costa. La consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix que l'error detectat en les proves PISA és tècnic i passa la pilota als centres. Segons la consellera, la principal hipòtesi de per què es va produir aquesta incidència és que les proves PISA van coincidir amb els exàmens de finals d'etapa de quart d'ESO, un fet que podria haver confós els centres. I és que el 23% d'alumnes que no van fer les PISA és el mateix percentatge semblant al dels estudiants que no van participar en els exàmens de quart d'ESO. Ho ha dit en la compareixença del Parlament, que encara està en marxa.
3: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podia haver generat doncs confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però insisteixo, això és una hipòtesi. I a més, també vull dir que no eximiria de l'error en la validació posterior.
2: Niubó assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran les responsabilitats que calguin. Més notícies amb Cèlia Forment.
4: L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua fora de control i ja ha calcinat més de 7.500 hectàrees. Els bombers confien que la meteorologia d'avui ajudi a contenir les flames, tot i que el vent podria dificultar les tasques d'extinció durant les pròximes hores. El foc obliga a mantenir evacuades unes 16.000 persones i confinades prop de 64.000. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espel. Bona tarda.
5: Bona tarda. La inversió tèrmica de la nit s'ha mantingut fins que s'ha aixecat el fum. El problema és que la trentena de mitjans aeris no s'han pogut enlairar fins ara pel vent. Raúl Gil és el director de l'extinció.
6: La mitjans aèria no podien intervenir, con lo cual se ha trastocado toda la situación de operativa que teníamos.
5: Una dada esfereïdora nova donada pel govern espanyol, en el que portem d'any s'han cremat 170.000 hectàrees, és a dir, 6 vegades més que l'any passat, que ja va ser un any molt complicat d'incendis. Xavier Espel, Coia Ballester, unitat mòbil de 3, que t'info a la Vall d'Uixó.
2: Els incendis de Madrid i Àvila continuen fora de control, però en les últimes hores els professionals que hi treballen han aconseguit que no avancin tan ràpid. Les flames han arrasat ja 75.000 hectàrees i és vital controlar el foc abans de dimecres, quan s'espera una nova onada de calor. Madrid, Àngels Lafuentes, bona tarda.
7: Bona tarda. La reunió se celebrarà via telemàtica i, segons Interior, ja estava prevista des de fa setmanes, abans dels incendis de Madrid, Toledo i Ávila. Es va convocar el passat 13 de juliol, una reunió que presidirà el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. En tot cas, avui és el cinquè dia del foc i les autoritats estan relativament optimistes perquè la nit serveix, diuen, per donar un cert respir, perquè el foc avança més lent, baixen les temperatures, puja l'humitat i es calma el vent. Tot i aquest escenari, les autoritats reconeixen que la situació es pot complicar molt més si el foc no s'estabilitza abans de dimecres, quan està previst que entri una nova onada de calor, la quarta de l'estiu, amb temperatures extremes. I mentre Pedro Sánchez insisteix en el pacte d'estat per a l'emergència climàtica, la presidenta madrilenya el qüestiona. Diu que fa anys que en parla i que no hi veu l'urgència. Àngels Lafuente, Catalunya Ràdio, Madrid.
2: Trobada singular aquest estiu al jaciment d'Empúries. Els arqueòlegs han localitzat a les excavacions, en una casa de la ciutat grega, un cap femení de ceràmica que formava part d'un vas ritual que data del segle VI abans de Crist. Girona, Maria Rovira, bona tarda.
8: Bona tarda. El fragment de ceràmica, que pot ser el cap d'una sirena, es remunta als inicis de la Neàpolis, la ciutat grega, i ha aparegut en una casa de l'antic barri portuari que s'excava des del 2018. Segons l'arqueòleg d'Empúries, Pere Castanyer, és el primer cop que al jaciment es troba un d'aquests atuells decorat amb aquesta figura mitològica.
9: És una peça que té forma de cos d'un animal, però en aquest cas la particularitat és que la cara no és d'un animal, sinó que és una figura femenina que té restes de pintura per destacar els ulls. També tota la peça, doncs, probablement estaria, en aquest cas, pel que sembla, pintada de color vermell.
8: Maria Rovira, Catalunya Ràdio, Girona.
2: Els esports amb Jordina Tarré. Bona tarda.
10: Bona tarda. El Barça ja és a Birmingham per fer-hi l'estatge de pretemporada. Enviat especial, Ramon Salmurri. Bona tarda.
11: Bona tarda. L'expedició del Barça ja és a l'hotel de Birmingham, a la seu de la Federació Anglesa de Futbol, concentrada on ja estarà tota aquesta setmana. L'expedició del Barça, encapçalada per Hansi Flick, i amb dues novetats importants. La primera, la de Marc-André Ter Stegen, a l'espera de resoldre la seva sortida a l'Ajax en forma de cessió. El porter alemany, capità del conjunt blaugrana, és amb la resta dels seus companys. Es manté l'optimisme tant al Barça com a l'Ajax que es pugui acabar resolent aquesta operació. I de l'altra, Frenkie de Jong, el migcampista neerlandès, lesionat al genoll, és de moment a Birmingham amb la resta de l'equip, on seguirà el tractament conservador després d'intentar evitar el quiròfan. Un estatge de pretemporada que tindrà un punt àlgid divendres, partit contra el Birmingham, i serà l'únic partit oficial, perquè jugarà un altre partit, això sí, a porta tancada, contra el Preston North End. Ramon Salmurri, Catalunya Ràdio, Birmingham.
2: Avui ha tornat a la feina el Barça femení, les futbolistes han passat les proves mèdiques i demà s'entrenaran encara en futbol. El Girona i el Sabadell s'enfrontaran en un amistós de pretemporada el divendres 7 d'agost a 7:15 a la ciutat esportiva de l'equip blanc i vermell. Serà el penúltim test de pretemporada per als dos equips, que es trobaran aquest curs a la segona divisió.
1: Fins aquí les notícies.
0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
12: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
13: Bona tarda, som a 5 i 6. Els bombers de la Generalitat treballen aquesta tarda en un incendi que s'ha iniciat aquest migdia en una zona agrícola i de camps de rostoll al terme municipal de la Seu d'Urgell, a prop del nucli de Castellxuta. L'avís ha arribat poc abans de les 2 de la tarda. Tot i això, els bombers han matisat que les tasques d'extinció evolucionen favorablement i han desplegat al llarg d'aquesta tarda 6 dotacions terrestres. Pel que fa a l'incendi forestal que ha afectat aquest cap de setmana al terme municipal de Farreda de Pallars, continua estabilitzat, segons la les darreres informacions que ha facilitat els bombers. Es continua revisant el perímetre per evitar revifalles. Les darreres hores hi han treballat 5 dotacions terrestres dels bombers i un helicòpter amb esclaonament actiu de motobombes d'impulsió que permet portar instal·lacions d'aigua en zones de difícil accés. El foc ha afectat una zona que forma part del parc natural del Pirineu, la vall de Santa Magdalena.

el Consell d'Alcaldes del Tursell ha acordat demanar a la Generalitat la paralització del Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables de Catalunya, el Plater, que ja ha causat rebuig també d'altres comarques de muntanya. Malgrat que es presentaran al·legacions a nivell comarcal i diversos ajuntaments presenten les seves pròpies, des del Consell d'Alcaldes reclamen una participació directa i efectiva en el procés a través de les oficines de transició energètica comarcals. A més, els municipis han denunciat que bona part de les zones declarades aptes per a futures instal·lacions de plaques solars o molins de vent s'han dibuixat en sòls agrícoles del valor productiu i no es tenen en compte distàncies de seguretat més àmplies al voltant d'edificis aïllats o nuclis disseminats. Un altre tema que qüestionen des del Consell d'Alcaldes és el marge del 35% que el Plater atorga als ajuntaments per modificar la superfície proposada per la implantació de renovables, denuncien que aquesta decisió afecta majoritàriament finques de titularitat privada. Igualment es considera que durant el període d'informació pública no s'ha facilitat des del primer moment tota la documentació tècnica necessària per valorar la metodologia emprada i els criteris utilitzats per definir les zones prioritàries. Per tot plegat, el Consell Comarcal acaba assenyalant que el Plater hauria de tenir en compte d'altres projectes de planificació territorial en marxa, com les actuacions de modernització del regadiu.

0: La tinent d'alcalde de Turisme de l'Ajuntament del Seu, Gemma Tó, i la directora de Turisme Seu, Carmen Galindo, han presentat avui la Urgell. És una nova assessora virtual de turisme que permet oferir informació de la ciutat i de la comarca les 24 hores al dia i els 365 dies de l'any. Aquesta nova eina neix amb l'objectiu de millorar l'experiència dels visitants, reforçar el servei que presta l'oficina de turisme i continuar posicionant la Seu com a destinació innovadora i capdavantera del Pirineu en l'aplicació de noves tecnologies al servei de les persones. L'assistent virtual rep el nom d'Urgell en homenatge a la geganta de la Seu, un dels principals símbols de la ciutat, amb una imatge que s'ha dissenyat amb la geganta com a, amb la vestimenta tradicional del Vallcerdà. Creix el malestar al Pirineu i especialment al Pallars Sobirà entre el sector ramader pels atacs mortals dels ossos. Només al Pallars Sobirà n'hi ha hagut 3 en una setmana. Un pagès de Lladorre va denunciar divendres mateix la mort d'una vaca que va ser devorada per un os que va entrar a la seva explotació ramadera. Assegura que va poder gravar fins i tot el plantígrad a només 100 metres de distància, cosa que, segons ha exposat, demostra que la sobrepoblació d'ossos ha fet que ja hagin perdut la por a apropar-se a explotacions ramaderes i a zones habitades. El ramader va passar que saber que passava alguna cosa a través del GPS perquè va veure com mentre tot el ramat es movia un animal que es quedava paralitzat i en arribar a la muntanya va ensopegar amb l'os que va poder gravar, com diem, a només 100 metres de la vaca morta. I els esports, Miquel Través ja és campió del món. El Palís d'Urgell ha aconseguit la medalla d'or en canoa a Seu, els campionats del món 2026 de slalom i caiac cross que s'han disputat al llarg d'aquesta darrera setmana a Oklahoma City, als Estats Units. És el millor resultat que ha obtingut fins ara a nivell internacional i alhora ha esdevingut el primer títol mundial d'un representant del Cadí Canoe Caiac i, per extensió, el primer títol individual de slalom mundial tant per a Catalunya com per a l'equip espanyol. L'èxit ha arribat de la final masculina de Seu, en què Miquel Través, divendres a la nit, hora d'aquí, va assignar una baixada impecable sense errades. Amb un temps de 88-28 es va situar líder provisional i després cap dels altres favorits no va aconseguir superar-lo. Qui s'hi va tensar més va ser el britànic Adam Burgess, que en 89-77 es va quedar a un segon i mig i va aconseguir la medalla de plata. El bronze va ser pel txec Lukas Kratochvíl. El líder de les semifinals, Ryan Wesley, no va poder confirmar aquest liderat i va quedar relegat al 9è lloc. Després d'assolir la gesta, Miquel Través va declarar que encara no s'ho acabava de creure i que l'espera va fer eterna perquè havia estat dels primers a sortir a la final. També valora que aquest èxit és fruit de molts anys de feina i de l'ajut de molts companys, entrenadors i gent que l'ha ajudat a arribar fins aquí i ha fet un agraïment a tothom que li ha donat suport. Una jornada històrica pel Cadí Canoe Caiac que tenia reservat encara un altre èxit perquè just després de la final masculina Mònica Dori es va proclamar subcampiona del món en Seu femení. Una medalla de plata que, tal com havia fet just abans Miquel Través en categoria masculina, ha esdevingut el millor resultat femení de l'equip urgellenc que en uns mundials i en aquest cas també el millor resultat històric d'Andorra en aquesta competició ICF als mundials. Mònica Dori havia fet el millor temps de les semifinals amb 98-03 i per tant va ser l'última a sortir a la final. La primera va ser la txeca Teresa Neblova, 12a a la semifinal, que va millorar la seva marca fins a aturar el crono en 100.52 i va acabar proclamant-se campiona. El bronze va ser per la polonesa Claudia Zulinska. També va ser la final de Bascamira en l'Escano, que va quedar 11a. L'altre representant del Cadí, Núria Vilarrubla, va ser 17a a les semifinals, en què la basca Clara Olazábal es va saltar una porta i va acabar 29a. I el temps amb una calor que tornarà a pujar aquesta setmana, després d'un cap de setmana amb temperatures relativament fresques en comparació amb la resta de l'estiu. Aquesta nit vinent la mínima ja torna a pujar fins als 15 graus a la Seu o 13 a Puigcerdà i a Sort, i al migdia el termòmetre, tant a la Seu com a d'altres poblacions del Pirineu, es pot arribar a enfilar fins als 34, arribant fins als 37 en el cas de Tremp. El Meteocat preveu una altra pujada per dimecres, quan la màxima pot arribar fins als 37 graus i atrem fins als 40. Fins aquí les notícies, les ampliem a les 7.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
2: És inevitable. A l'estiu, tothom vol trucar i guanyar amb Carretera i Manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973 36 06 17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

Serveis Fundacions d'Esteve Nota Necrològica. Lamentem comunicar la defunció de Francisco Ricard Font, Cisco de Solanell. La missa funeral serà demà dimarts a les 11 del matí a l'Església Catedral Basílica, Sales de Bell Tanatori Sant Esteve, avui de les 5 a les 8 de la tarda. Repos en pau, Francisco Ricard Font.

Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 € de descompte fins al 30 de juliol.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
4: Què passa, penya? Sou de festa, sou de gresca o de dona la nota? Soc Macuca i busco talent pel pròxim videoclip del nou single Happy.
5: Si sou joves d'entre 0 a 100 anys, d'Andorra o la Seu, i teniu bon rotllo i no us avergonya res, et volem a tu! Veniu amb la vostra disfressa, sols o en colla, extravagant o hortera, o amb el teu millor ballador. Quedis fora de la videoparty d'aquest estiu i vine a passar-ho en gran. I després, un aperitiu.
4: Des de Castell Ciutat farem el videoclip més top de Catalunya. Més info i inscripcions a l'Instagram @macucamusic. A fondo!

0: les millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
1: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
0: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
1: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
0: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
1: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
0: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: La Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol. Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
5: 107.2 FM.

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Penya! Sou de festa, sou de gresca o de dona la nota? Soc Macuca i busco talent pel pròxim videoclip del nou single Happy.
2: Si sou joves d'entre 0 a 100 anys, d'Andorra o la Seu, i teniu bon rotllo i no us avergonya res, et volem a tu! Veniu amb la vostra disfressa, sols o en colla, extravagant o hortera, o amb el teu millor banyador. No et quedis fora de la videopartida aquest estiu i vine a passar-ho en gran. I després, un aperitiu.
1: Des de Castell Ciutat farem el videoclip més top de Catalunya. Més info i inscripcions a l'Instagram @macucamusic. Apondo!
3: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: Bon vespre, són les 7. Els bombers de la Generalitat han controlat aquest dilluns a la tarda un incendi que ha cremat una petita superfície agrícola i de rostolls al terme municipal de la Seu d'Urgell. El foc s'ha produït a prop del nucli de Castellciutat. Segons ha informat la Direcció General d'Emergències, l'avís del sinistre s'ha rebut poc abans de les 2 de la tarda. Per causes que ara s'investiguen, s'ha iniciat un foc en una zona disseminada, tocada un camí, i les flames han escampat ràpidament per la vegetació, que aquests dies està molt seca a causa de la forta calor i els baixos nivells d'humitat d'aquest mes de juliol. Al lloc s'hi han desplaçat 6 dotacions terrestres dels bombers, tot i que l'incident ha generat preocupació a la Seu, perquè la columna de fum arrer de Castellciutat era visible des del nucli urbà. S'ha pogut controlar el perímetre ràpidament, tot encerclant-lo amb una línia d'aigua. Després algunes d'aquestes dotacions s'han quedat a la zona cremada per rematar-hi punts calents i evitar que el foc revifés. El Departament d'Agricultura ha informat avui mateix que el risc d'incendi es manté elevat a nivell 3 sobre 5, a pràcticament tot l'Alt Urgell. Estan en aquest grau de perill 18 dels 19 municipis de la comarca, incloent la Seu i tot el seu entorn. El terme més meridional, Bassella, està en risc molt alt, nivell 4, el mateix que hi ha a tot el sud del Solsonès, a bona part del Pallars Jussà, incloent el municipi de Tremp, i a quasi tota la comarca de la Noguera. A més de l'Alt Urgell, també hi ha risc elevat al nord del Solsonès i del Pallars Jussà i al sud del Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i el Berguedà. En canvi, al nord d'aquestes tres comarques i a la Cerdanya, el risc es manté moderat gràcies a les pluges que han rebut els darrers dies. De fet, aquestes precipitacions han permès que fins i tot s'hagi recuperat el nivell de perill baix, 1 sobre 5, a la Vall d'Aran i el Ripollès. El govern manté la crida a extremar la prudència al medi natural perquè aquest començament de setmana arriba una nova onada de calor que pot fer incrementar novament el risc d'incendis. Mentre que ahir a la Seu el termòmetre no va passar dels 31 graus i la mínima baixa fins als 12, demà la màxima pot tornar a enfilar-se fins als 34 i dimecres es preveu que arribi als 37 graus, tant la capital urgellenca com a Sort, el Pont de Suert i Berga. La mateixa predicció del Servei Meteorològic de Catalunya apunta que dimecres, demà passat, es pot assolir els 40 graus més al sud, en poblacions com Oliana, Tremp o Solsona, mentre que Puigcerdà, ja a 1.200 metres d'altitud, s'arribarà fins als 33. Pel que fa a l'incendi que ha afectat aquest cap de setmana el terme Pallarès de Farrera, ben a prop de l'Alt Urgell, els bombers han informat avui que encara no està extingit, tot i que des de dissabte es manté estabilitzat, i és que es continua revisant el perímetre per evitar que hi hagi revifalles. Les darreres hores hi han seguit treballant 5 dotacions terrestres i un mitjà aeri, mentre que dissabte van arribar a estar desplegats fins a 15 vehicles de terra i 4 d'aeris. Aquest foc es va iniciar divendres a la tarda a la serra de Roques Codolles i es va donar per estabilitzat poc abans de la mitjanit. Tot i això, dissabte es va mantenir la vigilància pel risc que el vent tornés a revifar les flames i les escampés cap a un barranc. El sinistre afecta prop de 40 hectàrees de bosc que formen part del Parc Natural de l'Alt Pirineu. Turisme Seu estrena la Urgell. És un assistent virtual que permet als visitants oferir informació de la ciutat i de la comarca de l'Alt Urgell les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any. El nou mitjà l'han presentat la regidora de Turisme de l'Ajuntament de la Seu, Gemma Tó, i la directora de Turisme Seu, Carmen Galindo. L'eina neix amb l'objectiu de millorar l'experiència dels visitants, reforçar el servei que presta l'oficina de turisme i continuar posicionant la Seu com una destinació innovadora i capdavantera al Pirineu amb l'aplicació de noves tecnologies al servei de les persones i, en aquest cas, dels visitants, però també de la ciutadania en general. Gemma Tó.
1: És una assessora creada especialment per Turisme Seu. Què vol dir això? Que l'assessora només donarà informació totalment verídica d'allò que nosaltres li haguem donat. Si no ho sap, doncs dirà que no ho sap, que s'adreci a Turisme Seu o a l'ens que pertoqui. L'assessora virtual neix fruit de la necessitat. Hem vist que faltava potser aquesta eina que fora de quan està l'oficina de turisme està tancada, poder donar tant al turista com al ciutadà informació que requereixi.
0: El nom de la patrona s'ha triat en homenatge a la geganta nova de la ciutat que fa parella amb l'Òtica. Els darrers anys ja ha esdevingut un dels principals símbols del municipi. D'aquesta manera també es vol reivindicar la identitat cultural de la ciutat.
1: La nostra geganta, com a ciutat gegantera que som, jo crec que és l'ambaixadora perfecta per donar informació sobre la nostra ciutat i que també, si veieu, va vestida de Vallcerdà. L'hem vestit així per què? Doncs perquè també és una part d'això, la imatge, ja sabem que és informació. A part de ciutat gegantera, som una ciutat on tenim el Vallcerdà, que ja sabem que està declarat element festiu patrimonial d'interès nacional. O sigui, amb una imatge ja tenim dues informacions com a ciutat.
0: L'eina està preparada per respondre preguntes sobre patrimoni a rutes de senderisme i BTT, gastronomia, allotjament, restauració, agenda cultural, esdeveniments o serveis de la ciutat, amb informació prèviament validada, i també podrà oferir informació sobre esdeveniments especials com la Festa Major, la Fira de Sant Ermengol. Tot això, Carme Galindo ha volgut deixar clar que aquesta eina no està generada amb ChatGPT i que no ve a substituir el personal de turisme que seguirà fent la seva feina habitual.
2: El més important d'aquesta assessora virtual és que no es tracte d'un ChatGPT. I també us ha comentat que jo us explicaria què era això. Doncs, bàsicament, nosaltres hem nodrit aquesta eina perquè no se li pugui preguntar qualsevol cosa, perquè no se'n vagi de mare. Nosaltres li hem facilitat la informació i el que nosaltres volem és ajudar i facilitar-li al turista, a la persona que ve i també al ciutadà, de la informació que nosaltres volem que tingui i que volem posar-li al seu abast. És a dir, un turista, abans de vindre a la ciutat, què vol saber? Doncs amb quin hotel es pot allotjar, quin restaurant pot trobar, quina activitat vol fer. Bàsicament, la informació que donarà aquest assessor virtual, aquesta assessora virtual en aquest cas, que és la nostra Ausell, doncs tindrà aquesta informació.
0: L'Ausell també estarà disponible a la pàgina web de Turisme Seu, des d'on s'hi pot accedir igualment les 24 hores del dia, inclourà informació cultural.
2: I és una eina que anem nodrint a poc a poc i que anirà donant també informació molt important de cara al turista i també de cara al ciutadà. Li anem nodrint també informació de l'agenda cultural. També se li pot preguntar, el que us comentava la Gemma, informació sobre grans esdeveniments tipus Fira de Sant Ermengol, Festa Major de la Seu, el Mont Màgic de les Muntanyes, és a dir, tant un turista quan arriba a la ciutat com al ciutadà de la Seu, si vol saber quins concerts hi haurà el dissabte de la Festa Major, se li pot preguntar a la nostra Urgell.
0: A la presentació que s'ha fet avui, el creador de la plataforma, Juanjo Jarauta, de l'estudi Urgell en Snow, ha fet una demostració del funcionament de l'assessora virtual, tot responent preguntes habituals que fan els visitants, per exemple, on allotjar-se, on menjar o quines activitats es pot fer durant la seva estada a la comarca. El Consell d'Alcaldes d'Alt Urgell ha acordat, demana al Govern de la Generalitat, la paralització del Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables de Catalunya. El Pla Ter s'afegeix a les peticions que han fet d'altres consells comarcals de muntanya i també de la resta de Catalunya, que han mostrat el seu rebuig a aquest pla per la greu afectació que pot tenir especialment en zones rurals i de muntanya. Malgrat que es presentaran al·legacions tant a nivell comarcal com dels ajuntaments, s'ha reclamat ja una participació directa i efectiva en el procés a través de les oficines de transició energètica comarcals. A més, els municipis denuncien que bona part de les zones declarades aptes per a futures instal·lacions de plaques solars o molins de vent s'han dibuixat en sòls agrícoles del valor productiu i no s'ha tingut en compte les distàncies de seguretat més àmplies al voltant d'edificis aïllats o nuclis disseminats. Per tot plegat, Josefina Lladós, president del Consell Comarcal, demana la paralització del Plater, tal com ja han fet darrerament d'altres ajuntaments i consells comarcals d'arreu de Catalunya.
3: I, per tant, en aquesta declaració institucional sí que demanarem com la paralització de la tramitació actual, perquè entenem que no va a buscar allò que nosaltres reclamem, que és aquesta participació directa i des de les primeres fases en l'elaboració del Plater.
0: Un altre tema que es qüestiona és el marge del 35% que el Plater atorga als ajuntaments per modificar la superfície proposada per a implantació de renovables. Igualment, es considera que durant el període d'informació pública no s'ha facilitat des del primer moment tota la documentació tècnica que necessitaríem per valorar la metodologia emprada o els criteris utilitzats pels tècnics del govern. Allà, doncs, es mostra especialment crítica amb el risc que es pugui perdre terrenys agrícoles.
3: Bàsicament, afecta especialment als municipis del sud, perquè és on hi ha més terreny possible per poder instal·lar plantes fotovoltaiques especialment, però bé, tots els municipis tenim les nostres taques, diguéssim, que el Plater marque com a zones aptes prioritàries. Un dels problemes principals que hi veiem i que centra les al·legacions que es faran a nivell de comarca a través del Consell Comarcal és que una part importantíssima d'aquestes zones aptes prioritàries correspon a el que avui en dia són sòls agraris en ple rendiment, i aquesta sí que és la principal, segurament és la principal al·legació que fem des de l'Urgell, que no s'ha tingut en compte, doncs, el fet que som una comarca encara amb un pes important del nostre sector agrícola i ramader, i que bona part d'aquesta superfície apta i prioritària doncs està marcada sobre terrenys que avui en dia tenen ple rendiment agrícola i ramader.
0: A més, des del Consell d'Alcaldes denuncien que no s'ha fet cap procés participatiu perquè la gent del territori pogués dir la seva sobre el plater.
3: Tenint en compte que els Consells Comarcals tenim des de fa 3-4 anys aquesta figura del tècnic de transició energètica, que pensàvem que és una, a part és una figura subvencionada pel mateix departament, doncs que farien servir aquestes figures per poder fer aquest treball més sobre terreny i en coordinació amb els ens locals. Això no hi ha sigut, i ara sí, ara ja aquesta setmana va dir doncs tranquils, perquè doncs després d'aquest període de delegacions nosaltres les respondrem, acceptaran les que consideren acceptables i s'obrirà un segon període. No entenem que això sigui la manera de treballar més colze a colze amb els ens locals.
0: Finalment, el Consell Comarcal també assenyala que el plater hauria de tindre en compte d'altres projectes de planificació territorial en marxa, per exemple, les actuacions de modernització del regadiu previstes en diversos punts de la comarca i que poden ajudar a aprofitar millor els terrenys agrícoles. En aquesta darrera reunió del Consell d'Alcaldes hi ha estat present la directora de Transports i Mobilitat de la Generalitat, Susi López, que ha parlat de la previsió del govern d'elevar fins a 2,1 milions d'euros la inversió en transport públic per carretera a l'Alt Urgell. Un estudi elaborat conjuntament amb el Consell Comarcal inclou la necessitat de consolidar millores en la connexió tant amb Barcelona com amb Lleida. Susi López afirma que volen donar resposta a les necessitats que els han transmès.
4: Els territoris que són de baixa densitat, territoris de muntanya, territoris rurals, costa molt donar una oferta de transport públic més elevada de la que teniu, no? O sigui, no arribarem mai a un nivell de servei d'una zona alta, densament poblada, però és veritat que entre arribar a aquest nivell d'una zona densament poblada i el que hi ha en molts territoris rurals, hi ha un gap que hem de millorar, i per això es fan aquests estudis. Aquests estudis tenen la voluntat de veure, posar prioritat a aquelles actuacions que ens permetin anar incrementant l'oferta en funció també de la disponibilitat econòmica que tenim, i per tant té aquest valor aquest estudi. És evident que l'hem d'incrementar, però el transport a la demanda és un dels principals, perquè ens ajuden a agregar demanda, com he dit abans, a la seu, i des de la seu poder ja tenir línies que puguin anar concentrant demanda cap a altres destinacions, cap a les destinacions més potents, no?
0: L'OPE desplega com preveuen reforçar les connexions amb Barcelona.
4: I per l'altra banda, el que fem és incrementar l'oferta de les línies regulars, o sigui, en aquesta comarca el que fem és, a través del transport a la demanda, portar, diríem, els viatgers cap a la seu, i des de la seu surten diferents línies regulars que porten cap a Barcelona, cap a Lleida, cap a Tarragona, cap a Puigcerdà. Per tant, aquí el que es fa és, en aquestes línies, en algunes d'aquestes, concretament la de Barcelona, el que es farà és una aportació extra per tal de que puguem incrementar la freqüència d'aquest servei, sobretot pensant en aquelles persones que estudien a Barcelona i que, per tant, el cap de setmana tornen a casa, no? Que puguin fer aquesta anada i aquesta tornada. Però està pendent de definir exactament els horaris, o sigui, tenim decidit que aquí aportarem diners per poder fer aquest increment de servei, però hem d'acabar de definir exactament els horaris que aplicarem.
0: A més de reforçar els horaris, també es vol aprofundir en el finançament de la targeta per tal que els abonaments siguin més assequibles.
4: Una de les línies de finançament que tenim en aquest territori, que és superior a 250.000 euros a l'any, que és per finançar, per aportar el que significa tenir un títol, com teniu vosaltres per anar a Barcelona, la T10-120, que és un títol que el teniu des de fa temps i que és un títol que va permetre aquest desplaçament entre la vostra comarca i Barcelona, que són tots dos àmbits que no formen part de la mateixa zona integrada. Barcelona és una zona integrada, tot el sistema integrat de Barcelona té un sistema tarifari concret i unes tarifes concretes, i Lleida té un altre sistema tarifari. Quan hi ha una línia que traspassa dues zones tarifàries, el que fem és crear un títol, que és la T10-120, i que el teniu fa temps, insisteixo, però que és un títol que, com que ha aportat una rebaixa molt significativa del cost del viatge, passant de 27 euros al viatge a 6,5 euros al viatge, això significa que al final és l'administració qui aporta aquest menys capte que té l'operador.
0: Pel que fa a aquesta evolució en la gestió, finalment Susi López ha parlat també de l'objectiu de digitalitzar el transport a la demanda amb el nou projecte Clic.cat.
4: Posar una aplicació mòbil que el que permetrà és fer, doncs, la petició del el servei a través d'aquesta aplicació mòbil, mantenint igualment el canal telefònic per a aquelles persones que no vulguin o no puguin fer-ho a través de l'APP. Aquesta és una de les primeres línies de treball d'aquests 500.000 euros, diríem, d'aquesta aportació que fem al territori. Aquesta gestió la farà el Consell Comarcal, perquè tenim delegada des de la Generalitat el que seria la gestió del transport a la demanda al Consell Comarcal, i per tant nosaltres fem l'aportació econòmica perquè es pugui fer aquesta digitalització i aquest increment del servei.
0: Aquestes mesures s'emmarquen en les polítiques de millora de la mobilitat en zones rurals on baixa densitat de població.

0: Creix el malestar al Pirineu i especialment entre el sector ramader del Pallars per els continus atacs mortals dels ossos contra el bestiar. El darrer que s'ha denunciat va ser aquest divendres passat. Un ramader va denunciar l'atac d'un os amb el resultat d'una vaca morta i tres de desaparegudes. Aquest és el tercer incident que es denunciava en pocs dies, en tot just 5 dies, i l'afectat Marcel Ticó ha manifestat que la situació ja és insostenible i inaguantable i que el malestar entre el sector és més que evident, i denuncia que el govern no fa res per evitar que els ossos s'acostin ja a explotacions ramaderes o nuclis poblats.
1: La situació ja és insostenible, és inaguantable, inadmissible. Els animals no ens paren, no ens paren a les muntanyes, no paren de córrer. Quan ens troben a nosaltres no ens reconeixen, semblen animals salvatges com pròpiament un isard. No ens reconeixen, s'escapen de nosaltres. A casa ja venim de generacions i generacions amb bestiar. Se'ns en van anar ara fa una setmana a la muntanya veïna, cosa que mai ens havia passat. Se'ns en van anar 6. Quan ens van veure, doncs, això, van pujar igual que els isards, no ens reconeixien, les vam tornar a unificar. D'aquell lot ens en falten 2 que no sabem trobar. D'un altre lot, amb collants GPS, hem pogut localitzar-ne una, i a la que m'estava acostant vaig fer supo-supo, vaig trobar la ossa, 300 metres, i segurament que 100 de distància d'on estava la nostra vaca morta. Veure la ossa ja vaig saber que ja pintava malament. Vaig trobar la vaca, estava menjada tot l'interior, totes les vísceres, li va arrencar l'espatlla i li va partir la cuixa.
0: El ramader va saber que hi havia hagut algun incident a través del GPS, perquè va veure com mentre tot el ramat es movia un animal es quedava paralitzat, i després se n'arriba a la muntanya perquè ja sospitava d'un atac, va ensopegar amb l'os i va poder gravar-lo, de fet, a només 100 metres de la vaca morta.
1: Quan tinc el mapa amb els collars de les vaques, era un lot de 12 vaques, on tinc 3 collants, un va quedar petrificat perquè és la vaca pobra de l'atac, i 2 van sortir despedides, van baixar més de 1.100 metres de desnivell i ho van fer en menys d'una hora. És a dir, que van galopar com animals, pròpiament dit, una barbaritat. Quan els vam trobar, lo mateix de sempre, amb la llengua fora, que no podien més, del tot que s'havien fotut, i igual que isards, bueno, 2 persones, una feinada per reconduir-les i un altre cop cap a dalt, perquè se'ns n'havien anat de la muntanya.
0: Marcel Ticó també denuncia que les compensacions econòmiques que anuncia el govern cada cop que hi ha un atac de fauna protegida no compensen el dany que causa a la ramaderia.
1: Al llarg d'aquest temps que van introduir de forma autoritària i dictatorial els ossos, han perdut unes 40 o 50 vaques. No hi ha manera de que se'ns indemnitzi, no hi ha manera que paguin. Hi ha atacs que són claríssims. Hi ha atacs que tenen 40 o 50 cagades d'os al cantó i no hi ha manera, sempre t'ho deneguen.
0: I mentre creix aquest malestar al territori per l'expansió de l'os, avui Depana ha fet una publicació en què afirma que ha documentat 2 osses amb 3 cadells, cadascuna a la Vall d'Aran. Les imatges s'han publicat ara, però es van enregistrar durant la primavera. De la seva part, el col·lectiu anomenat Associació de Defensa del Llop i l'Os al Pirineu, ATLO, ha anunciat que ha instal·lat un cartell divulgatiu sobre l'os brut també a la Vall d'Aran.

0: I els esports, Miquel Traveges, campió del món, i el palista Urrellenc ha aconseguit la medalla d'or en canoa a Seul, els campiones del món 2026 de slalom i kayak cross que s'han disputat al llarg d'aquesta darrera setmana a Oklahoma City, als Estats Units. És el millor resultat que ha obtingut fins ara a nivell internacional i alhora ha esdevingut també el primer títol mundial d'un representant del club Cadí-Canoa Kayak i, per extensió, el primer títol mundial individual de slalom tant per a Catalunya com per a l'equip espanyol. L'èxit va arribar divendres a la nit, hora catalana, a la final masculina de Seul. Miquel Traveges va signar una baixada impecable, sense redes, amb un temps de 88-28, es va situar com a líder provisional després que les semifinals havia quedat desè. Posteriorment, cap dels altres favorits no va aconseguir tensar-se aquesta marca i qui s'hi va quedar més a prop va ser el britànic Adam Burgess, que tot i fer un molt bon registre, 89-77, i no fer cap penalització, finalment es va quedar a un segon i mig de Traveges. Burgess va obtenir així la medalla de plata. A l'última baixada, el també britànic Ryan Wesley, líder de les semifinals, no va poder confirmar l'èxit i va recular el novè lloc. El bronze, doncs, va ser pel txec Lukas Kratochvil. D'aquesta manera, Miquel Traveges és actualment el vigent campió seu tant d'Europa com del món. A més, aquest èxit l'ha aconseguit el canal que d'aquí dos anys acollirà les proves d'eslàlom dels pròxims Jocs Olímpics Los Angeles 2028. Oklahoma City serà la subseu de piragüisme. Després d'assolir la gesta, Miquel Traveges ha declarat que encara no s'ho acaba de creure i que, tenint en compte que havia estat dels primers a sortir a la final, l'espera es va fer eterna. L'esportista urgellenc ha manifestat que no té paraules per expressar el que significa per a ell, per tot el que ha lluitat per aconseguir aquest resultat. Després de molts anys de treball, ha agraït l'ajut de companys entrenadors, de la gent que l'ha ajudat a arribar fins aquí, també de la Federació Espanyola, dels entrenadors Jordi Cadena i Aneix Boixet, de la seva família i de la seva parella, la també piragüista Dominica Bresés, que finalment el palista pirinenc ha expressat l'agraïment per tots els missatges de suport que ha rebut. Aquesta jornada històrica del Cadí-Canoa Kayak tenia reservat encara per a un altre èxit, i és que just després de la final masculina, Mònica Doria es va proclamar subcampiona del món en seu femení. Una medalla de plata que, tal com havia fet abans Miquel Traveges en categoria masculina, ha esdevingut el millor resultat femení de l'equip urgellenc en uns mundials i, en aquest cas, també el millor resultat històric d'Andorra en aquesta competició ICF. Mònica Doria havia fet el millor temps de les semifinals, 98-03, i, per tant, va ser l'última sortir a la final. La primera havia estat la txeca Teresa Neblova, 12a a la semifinal, que va millorar la seva marca fins a aturar el crono en 100.52 i, de fet, acabaria sent la campiona. El bronze va ser per la polonesa Claudia Zulinska i la basca Miralaska no va acabar 11a. A les semifinals hi havia participat la urgellenca Núria Vilarrubla, que va quedar 17a, i la basca Claudia Lazabal va ser 29a. I els mundials que han finalitzat aquest dissabte amb la competició de kayak cross ha deixat encara una altra medalla per l'equip espanyol. La basca Miralaska ha obtingut el bronze a la final femenina, en què s'ha proclamat campiona mundial la suïssa Lena Marx. La plata era per l'australiana Noemi Fox, l'alemanya Ricarda Funk va acabar quarta en rebre una penalització, Laia Sorri va ser eliminada als quarts de final, mentre que Mayalen Chorraud ja havia quedat fora als vuitens. El campió masculí de kayak cross ha estat el txec Vid Prindis. A la final s'imposava el suís Dimitri Marx, plata, i el britànic Sam Liver, bronze. El quart lloc va ser pel belga Gabriel de Koster. Per l'equip espanyol, Manu Ochoa i Pau Echaniz no van poder passar dels vuitens de final. I abans d'acabar a punt pel temps, recuperem la previsió de Néstor Gómez, perquè, com hem dit abans, arriba un nou pic de calor a partir de demà.
1: Aquesta nova setmana del mes de juliol, la darrera, i hem començat i comencem aquesta setmana amb unes temperatures normalitzades per l'època de l'any en la qual estem. Unes temperatures que ahir a la Seu no va arribar als 30 graus, feia setmanes que no arribàvem, pràcticament des de mitjans del mes de juny, que no arribàvem o que no teníem temperatures inferiors a la xifra dels 30 graus. Ai, 29 graus aquí a la Seu, 29,7 en el cas d'Oliana, temperatures pràcticament molt benvingudes amb aquesta calor normalitzada per aquestes dates. Aprofitem també les temperatures d'avui. Avui màximes de 31-32 graus a tot estir aquí a la Seu, i atenció a partir de demà, perquè sí que a partir de demà començarà a enfilar-se una miqueta més el termòmetre. Demà encara prou continguda, màximes al voltant dels 34 graus, i la cosa no es queda aquí, perquè a mesura que vagi avançant la setmana, la temperatura anirà pujant per arribar a un altre cop, possiblement onada de calor, de cara a finals de setmana, tot coincidint amb el proper cap de setmana. Fins aleshores, doncs, com dèiem, temperatures que anirà pujant i de precipitacions pràcticament poquetes o nules, perquè avui tindrem un bon sol durant tot el dia, amb aquestes temperatures que, com dèiem, encara es mantindran prou agradables arreu del país, també encara demà amb molt de sol, amb algun núvol de tarda sobre les muntanyes que ens envolten, però en principi ni avui ni tampoc demà s'esperen precipitacions en lloc del país.
0: Fins aquí l'informatiu vespre. Gràcies per escoltar-nos.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del rafting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 0235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
2: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.
3: Activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
4: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
3: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
4: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
3: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
4: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
3: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
5: És inevitable. A l'estiu, tothom vol trucar i guanyar amb Carretera i Manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973 36 06 17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1:00 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

Serveis Unides en Esteve, nota necrològica. Lamentem comunicar la defunció de Francisco Ricard Font, Cisco de Solanell. La missa funeral és demà dimarts a les 11 del matí a l'Església Catedral Basílica. Sales de Vella, Tanatori, Sant Esteve, avui fins a les 8 del vespre. Repos en pau, Francisco Ricard Font.

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
5: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes i totes adaptant-nos a les teves necessitats i al teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: al Catalunya Vespre també sentirem la consellera Esther Niubó. Ha comparegut aquesta tarda al Parlament i insisteix que l'error en les proves PISA és tècnic i ha admès que els protocols per validar quants alumnes s'exclouen no és prou clar. Niubó ha reconegut que se'n van assabentar al març del problema i que encara no saben què va fallar. La hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa que podrien haver generat confusió als centres. L'oposició ja ha demanat a la consellera que dimiteixi.
1: Perfecte, Marc, gràcies. Us sentim a dos quarts.
0: Fins ara.
2: Pop-up vespre.
1: El pop-up avui, ara feia dies que no el fèiem, amb
3: sí,
1: el Joan
3: sí,
1: Pitó. Una primera hora, m'ho deia l'Oriol, una mica remoguda amb algun altre aspecte que tu ara ens explicaràs, però també amb aquesta, no sé si dir-ne notícia, Oriol, ben bé no ha estat això, però el comentari de la possibilitat que el Barça pugui fitxar Rodri ha encès una mica les xarxes. Però vaja.
4: Que ha preguntat per la situació de Rodri?
1: El Barça ha preguntat per la situació de Rodri. Això vol dir que, com a mínim, s'obre una porta a la possibilitat que pugui arribar Rodri. Sí.
4: Jo crec que està en el medi per mig complicat.
1: Sí, però vaja.
5: Mira, amb Rodri o sense, el divendres farem el primer amistós, sense comptar el partit de l'Europa de la pretemporada del Barça, aquí en directe a Catalunya Ràdio, 8:45, Birmingham-Barça, en directe amb el Salmo des d'Anglaterra. Podeu recuperar ja l'entrevista a Gavi Moscardo, sí. Gavi, no Gabriel Moscardo, t'ha dit que s'havia de dir Gavi.
1: Ell, de fet, tots els companys li diuen Gavi.
5: A Gavi Moscardo, només 20 anyets i molt bon discurs. I parla un castellà fantàstic per ser brasiler. També hem explicat que Estuani seguirà una temporada més al Girona, hem pogut sentir les primeres declaracions de l'uruguaià i hem parlat amb el boig de la castellana que ens ha explicat que Diomandé està a prop del Madrid i que Rodri, si hi van, doncs segurament també serà blanc.
1: Mira, no marxis gaire lluny, Joan, perquè hi serem fins a dos quarts encara amb molts arguments, com per exemple la pretemporada del Barça femení.

0: El que dèiem, les 8 i 5 d'aquest tot costa de dilluns 27 de juliol. Avui ha arrencat la pretemporada del Barça femení en un estiu amb força moviments a la plantilla, Fitó.
1: Sí, perquè avui s'han fet les proves mèdiques, clàssic dia de proves mèdiques. Demà, primera sessió d'entrenament, i el 12 d'agost el Barça jugarà el primer amistós de la pretemporada contra el Montpellier, tot plegat en un estiu que destaca per sobre de tot la sortida d'Alexia. Més enllà d'Alexia, que ha marxat al London City, també han marxat altres futbolistes que van ser titulars a la final de la Champions, ara fa un parell de mesos. Mapi León, també direcció a Londres, amb Alexia. Ona Batlle, que ha marxat a l'Arsenal. I Salma, que s'ha fet oficial aquest cap de setmana, jugarà a l'Olympique de Lió. Per tant, són quatre jugadores, Ona, Alexia, Mapi i Salma, que van ser titulars el 23 de maig contra el Lió a la final de la Champions.
0: Molt bé. Això pel que fa a les sortides, quants futbolistes, o quantes futbolistes, perdó, han arribat fins ara, Fitó?
1: Doncs n'han arribat de moment tres. Dues centrals, René i Fanast, de 19 anys, que ve de l'Ajax i és una de les jugadores amb més futur d'Europa. Martina Fernández, que torna de la cessió a l'Everton, també molt jove, central, només 21 anys. Van Aasten en té 19, en farà Martina Fernández 22 a l'octubre. I també ha arribat aquest estiu McCamey, portera nord-americana de 24 anys, que arriba de Dallas. Per tant, tres arribades. Important també la renovació de Graham Hansen, la vam explicar, la vam sentir la setmana passada. I també Carla Julià, que serà a tots els efectes jugadora del primer equip.
0: Molt bé.
1: El Barça, tot i això, manté la columna vertebral força interessant, amb Catacoll, amb Irene Paredes, amb Pàtria, amb Aitana, amb Graham o també amb Peyor, però haurà de buscar relleu, doncs, a dues futbolistes sobretot importants a la part ofensiva, com són Alexia i Salma, que de moment, a dia d'avui, no en tenen.
0: Deixem preguntar-li a la Mireia, també a l'Oriol. Mireia, estiu mogudeta a Can Barça, pel que fa al femení, no sé com pot condicionar tanta sortida, tanta arribada en un equip en què s'ha de regenerar i no pot abaixar el nivell.
2: Sí, la veritat que és un estiu, no?, on perds peces molt, molt importants, com dèieu ara fa uns instants. Jo, sobretot, la baixa que veig més sensible a nivell estructural i d'equip és la de Mapi, per la sortida de pilota, perquè és una futbolista que llegeix molt bé, no?, les passades entre línies, és molt, molt vertical, molt agressiva, i per això entenc, no?, que s'ha fitxat dues futbolistes, no?, com Martina i Van Aasten, per intentar, no?, buscar una sortida en aquesta posició. Continua Irene Paredes, continua l'Ai Alexandri, tot i que veurem com està, no?, després de la lesió, però crec que és un equip que segueix mantenint futbolistes molt determinants, que està, no?, buscant també en un estiu molt difícil, perquè a nivell de mercat europeu, ja m'atreviria a dir mundial, s'estan movent quantitats de diners en el futbol femení brutals. I jo també entenc que el club no es vulgui hipotecar per ningú, és a dir, tots sabem també la situació en la que està el Barça, i a mi m'agrada que torni Martina Fernández, futbolista, no?, molts partits al Barça B, va jugar també al primer equip, ha marxat, torna, sentiment de pertinença, futbolistes joves que també puguin seguir entrenant, no?, amb aquesta columna vertebral que parlem, que per mi és importantíssim el dia a dia. I jo crec que el Barça continua tenint plantilla per lluitar per tots els títols. Cada vegada és més complicat, perquè, com dic, els clubs es reforcen amb millors futbolistes, tenen, no?, potser, doncs, una mica més de diners per poder fitxar, però a mi em semblen bé els moviments que està fent el Barça, gent jove. Es va fitxar també el mes de març Liv Pennock, una futbolista també, un extrem amb molta envergadura. Veurem si està dinàmica del primer equip i jugant en filial, o ja té minuts amb el primer equip. És a dir, que el Barça està buscant futbolistes joves per intentar, no?, que aquest mercat tan desorbitat, d'aquí 2-3 anys les puguis tenir ja formades amb una idea. Per tant, crec que bons moviments, i entenc perfectament que el club, tant en masculí com en femení, doncs no vulgui hipotecar-se o gastar-se tants diners en els futbolistes. Falta un fitxatge que no sé si arribarà, que potser és el més il·lusionant, és una futbolista del City, una jugadora brasilera, que també se n'està parlant molt, amb desequilibri, i crec que amb això tens molt bona plantilla.
0: Oriol?
3: Aviam, per mi és una incògnita, perquè jo, totes les jugadores que estan arribant, la central de l'Ajax, La Martina sí, però tampoc no les conec gaire i tampoc no sé quin marcat farà el Barça d'aquí final d'estiu. Però el que sí que és evident és que les quatre jugadors que ha perdut són capdals i eren importantíssimes en aquest equip. Bueno, la Mireia ha parlat de Mapi, que jo afegiria també la importància de la Mapi a pilota aturada, i que dir de l'Alexia, de la Salva, que fem falta de temporada i que fa altres temporades, la Ona Batlle, que són quatre jugadores que eren importantíssimes en aquest equip i que jo crec que és impossible que no les trobin a faltar. El que sí que crec que el Barça, sense tenir pressupost, que tenen altres grans clubs europeus, seguirà estant a dalt de tot perquè no hi ha cap planter com el del Barça. Jo que abans vaig veure el Barça B, el C, el juvenil, que juga el juvenil amb cadets, tenen jugadores que d'aquí 2, 3, 4 anys estaran a primera divisió i triomfant. El que passa que ja et dic, em costa visualitzar com substituir aquestes quatre jugadores que perdrà el Barça aquest estiu.
0: Són jugadores molt importants, sí, sí. En efecte. Abans d'acomiadar-vos, Mireia, Oriol, vull formular-vos, ara parlarem de Pogacar, d'aquest tour que el cinquè ja de l'eslové, i hem formulat una pregunta als oients, Oriol, i Mireia...
3: Que jo sempre soc molt crític amb les preguntes.
0: Ho ets també amb aquesta o no?
3: No, m'agrada la pregunta, però m'ha sorprès les tres possibles respostes.
0: A veure, volem
3: quin criteri el seu triat, aquests tres?
0: Amb el nostre criteri. No, volem posar en context, posar en valor la repercussió de la figura que representa Pogacar pel ciclisme. És a dir, és Pogacar pel ciclisme el que, per exemple, és Messi pel futbol o Simone Biles per la gimnàstica? La idea era una mica contextualitzar el que està fent Pogacar.
3: Jo l'aproximaria més a l'altra opció, que és Marc Márquez.
0: Marc Márquez en el món
3: perquè jo crec que Messi passarà a la història com el millor jugador de la història, futbolista.
0: Sí. Tu creus que Pogacar no passarà a la història com el millor ciclista, eh?
3: Bueno, ja ho veurem. Però estaria a l'altura de Merckx, d'Indurain, sí, d'altres noms que estan al seu nivell.
0: Sí.
3: En canvi, Messi i Biles sí que els veig com número 1 en el seu esport.
0: Sí. I en canvi,
3: Marc Márquez el veig com Pogacar, al nivell d'altres grans de la història del seu esport.
0: Sí, sí. I tu, Mireia?
2: Jo, com a Leo Messi, no, segur. I per mi, d'aquestes opcions que proposeu, jo crec que està més a prop de Marc Márquez. Al final, Pogacar jo sí que crec que passarà com el millor ciclista de la història, és a dir, no sé si és perquè no he viscut tants tours, però em sembla una bestialitat el que fa. Per tant, l'equiparo també a Marc Márquez.
3: Mira, amb l'argument que ha donat la Mireia, una opció que ha sigut Djokovic.
0: Sí.
3: El millor d'ara i el que possiblement passi a la història com el millor.
0: I amb números de passar a la història com el millor. Sí, sí. Mira, ho prenc nota, Oriol, per un altre dia.
3: Altres, Djokovic.
0: Sí, de fet, hi ha una opció que és altres, eh?
1: Demà, quan fem la reunió, el trucarem per formular la prova.
0: Sí, sí, sí.
3: I les possibles respostes.
0: Molt bé. Mireia Vera, Oriol Domènech, moltíssimes gràcies per ser-hi un dia més. Us acomiado aquí.
3: A vosaltres.
0: De seguida parlem amb l'Isaac Vilalta del Tour. Una petita pausa, tornem de seguida.
4: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
5: Today Pogacar in Paris will win the Tour de France for a fifth time, equaling that record written in the books. A member of the five-time club, Today Pogacar tomorrow we'll celebrate.
0: Ahir Tadej Pogacar va guanyar el seu cinquè Tour de França al nivell ja dels millors ciclistes i esportistes del món. Isaac Vilalta, bona tarda.
6: Què tal, bona tarda.
0: Costa, deus estar rebentat, eh?
6: Estic fregidíssim.
0: No, no tant com Pogacar, no tant com Pogacar, no?
6: Mira, si ara haguéssim de fer 50 quilòmetres en bicicleta, segur que els faria abans ell que jo.
0: Sí, home, no tinc cap dubte, eh? Va, escolta'm, amb què et quedes a tot plegat, Isaac?
6: Buah, complicat. Mira, però a mi hi ha una imatge, a vegades ens fixem en detalls, en moments, en fotografies, que no sé si ho expliquen tot, però sí que ens donen algunes pistes, no? I és en Pogacar fent de gregari. Que això no sé si descol·loca una mica l'enquesta, la pregunta que esteu formulant, però ell treballant per Isaac del Toro, el seu company d'equip, són molt amics, i va treballar per ell per assegurar el mallot blanc de del Toro com a millor jove i per assegurar un lloc al podi. Del Toro ha acabat sent tercer en aquest Tour de França, i veure Pogacar, és cert que ja tenia la primera posició pràcticament assegurada, garantida, però veure'l treballar per un company com Del Toro, en aquest cas, de fet ell ho va dir, després d'una etapa, que això s'havia adonat que això de fer de gregari que era molt dur, això d'haver de treballar per un altre que realment ho desconeixia i que era molt, molt dur. Això per una banda, i per l'altra, doncs, veure aquestes imatges, un Pogacar que tenia el Tour de França a la butxaca des de feia molts dies i qui fins a 200 metres per abans de creuar l'última etapa, doncs que estava allà lluitant i competint, és a dir, que no es desentén de res, sinó que té aquesta voracitat que no la deixa mai.
0: En aquests 200 metres que es va despenjar, era per un tema que m'imagino físic, que ja va dir, bueno, fins aquí hem arribat, què va passar exactament, Isaac?
6: Sí, probablement. L'esprint estava llançat, jo crec que ja li faltaven cames. Sí. La potència de Van Der Poel és descomunal en aquest perfil de situacions, és probablement el millor dels millors del món, també en Pogacar, però Pogacar estava, jo crec que fos. També és cert que un cop atrapat es va deixar caure enrere per poder entrar sol a la meta dels Camps Elisis i amb la foto amb els cinc dits per recordar els seus cinc tours de França.
0: Mira, deixem saludar l'Andrea Soldevila. L'Andrea Soldevila ha col·laborat amb nosaltres en alguna ocasió, ciclista, que qui millor vaja per conèixer el terreny que l'Andrea. Com estàs, Andrea? Bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Bé, anem fent.
0: Anem fent, sí. Ara senties l'Isaac, que li demanava amb ell quina balanç, te la demano també a tu, quina valoració en fas d'aquest cinquè tour de Pogacar, de com ha anat la ronda francesa. Què destacaries?
7: Un espectacle, no ens ha donat. Sí, hem tingut etapes de tot, etapes de rècord, no? Pujant l'altre dia al Tourmalet, en tota l'Alpes Juez també batent rècords, i sobretot destacar l'etapa més ràpida que s'ha fet de la història en aquest tour. Ha sigut tot molt bueno, un tour molt fugaç i emocionant també, encara que sí que hi hagin etapes que hi hagin hagut grans diferències, però ostres, força emocionant.
0: Andrea, tu el coneixes personalment a Pogacar?
7: Jo l'he vist a prop, però coneixo personalment, no, sí.
0: I entre tu i l'Isaac, que també el deu haver vist de prop, què desprèn aquest corredor, aquesta persona, al cap i a la fi, a la distància curta, i aquesta aura mig mística dels grans esportistes del món?
7: Sí, desprèn molt bona energia, un tio que molt animat, no? Sempre amb un somriure, saps? Atenent a tothom. Llavors, ostres, això costa, no? Perquè sabent qui ets, amb tot el palmarès que tens, a vegades la gent agòbia, no? I ell atén a tothom, o a tothom que pot, en tot moment, amb un gran somriure, així que és d'agrair.
0: Mm-hmm. Isaac?
6: Em fa un punt de vergonya, però confessaré un petit secret.
0: Home,
6: que saben aquí a casa meva.
0: Això ens agrada.
6: No, ho diré ràpid. Minuts abans d'una etapa d'aquest Tour de França, va tenir un detall per la meva filla petita.
0: Què dius?
6: Sí, iniciativa seva i del seu entorn proper. Sí, una tonteria, molt poca cosa, però això demostra que més enllà d'estar concentrat o no per l'etapa, que té aquest punt de, com diu l'Andrea, no? Que a vegades sembla que sigui un joc gairebé per ell, doncs aquesta proximitat per la resta.
0: Andrea, en quin lloc el col·loques a la història del ciclisme?
7: Ostres.
6: Mullat, Andrea.
7: Sí. Un top 2, top 3. A veure com evoluciona, també. Clar, o sigui, ara ho està guanyant tot i porta molts anys i, clar, no? Però a veure l'any que ve què ens sorprèn. Que hi ha també ciclistes que han d'evolucionar i evolucionaran. Mm-hmm. Però, bueno, de moment ell és qui s'endú tot això.
0: Correrà la Vuelta, Isaac?
6: Bé, mira, jo tinc els meus dubtes, però les últimes informacions, res, d'aquestes últimes hores, sobretot que venen d'Itàlia, apunten a una possibilitat cada vegada més sòlida. Ell ha dit que ahir al vespre va dir que encara no ho tenia decidit, que necessitava descansar, aquesta setmana se l'agafa de relax per estar pel poble, fa una sèrie de criteriums amb companys ciclistes, per estar amb la seva parella, amb l'Urska, i veurem. Jo t'hagués dit que no fa un temps, ara no ho tinc tan clar.
0: Hi ha un repte que encara no ha aconseguit Pogacar, sabeu quin és o no?
6: Home, en té més d'un.
0: Sí. Però n'hi ha un que sí que han aconseguit 8 ciclistes en la història, que és guanyar Giro, Tour i Vuelta. Pogacar encara no. I pot ser a prop, Andrea, o no?
7: Sí, bueno, depèn de l'equip, no? També ell ha de decidir, i la temporada que porti, que no que hi hagi cap caiguda, ni malaltia, ni res, i també el que l'equip tingui preparat per ell. Però esperem.
0: Molt bé. Isaac, per anar acabant, ara us formularé aquesta pregunta que també fem als oients, eh? Ara l'escoltarem, la Jordina ja és aquí a l'estudi. Molt breument, els catalans que hem tingut al Tour, que no han estat gaires, però vaja, que està bé que recordem, hi ha alguna cosa destacada que vulguis comentar?
6: No, mira, que l'Abel Balderston i el Joan Nicolau, tots dos han acabat el Tour, que era el gran objectiu, es van deixar veure els primers dies en algunes fugues, ho van passar malament a la segona setmana, però van saber resistir. Jo crec que aquí hi ha el gran valor del seu Tour de França, i han acabat amb una tercera setmana molt bona. No és català, segons el carnet. L'Àlex Molinar és neerlandès, llicència neerlandesa, però vaja, té una vida lligada a Olot de sempre, i va arribar a lluir el mallot de líder de la muntanya. Després, per culpa d'una caiguda, va haver d'abandonar, però vaja, almenys ja apareix a les llistes oficials. I després no em vull oblidar de l'Àlex Sanz, director general o manager esportiu de l'equip Q36.5. Han fet top 10 amb Tom Pidcock, novena posició, i sobretot el Xavi Florencio, director esportiu de l'equip Bahrain, que han fet un top 5, cinquè amb Lenny Martínez.
0: Andrea, per cert, tenim a 4 dies el Tour femení.
7: Sí.
0: Què n'hem d'esperar?
7: Amb ganes, no?, de veure sí. Paula Blessing.
0: Sí, sí, tant.
7: I la Mireia, també, sí. Sí, sí, jo penso que cada vegada el nivell està pujant, cada vegada ho volen lluitar més i ho estan gaudint. Mm-hmm. Penso que ara la paraula és de gaudir, perquè cada vegada són més visibles, no? Estem més exposades. Llavors això ajuda i és d'agrair. Mm-hmm. Així que, bueno, a veure, amb ganes de veure les etapes, sobretot les de muntanya, perquè al final totes tenen un mateix nivell, sí que en etapes planes, si no hi ha fugues o caigudes i de més, sempre o quasi bé s'arriba a l'esprint, i a veure el que deixin els equips forts, el que deixin jugar.
0: Mm-hmm. Això comença la setmana que ve, el dilluns, oi? Em sembla que és...
7: Dissabte.
0: Us acomiado, però espereu-vos un moment, eh? Tanquem Tour, anem als oients, i els demano també a l'Andrea i a l'Isaac la resposta a la pregunta que hem formulat avui.
8: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
9: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
9: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
11: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
12: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat, amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.
9: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
14: Ets tu.
0: Sis minuts, seran 9:15 del vespre. Avui, Jordina Tarré, hem demanat als oients amb quins esportistes d'altres disciplines compararíeu Pogacar, i donàvem 4 opcions.
2: Sí, el resultat de l'enquesta seria líder Messi amb un 42%, seguit de Marc Márquez amb un 31%, Simon Biles es queda amb un 13%, però les altres opcions també tenen aquest 13-14%.
0: Ara les comentes, però abans, per acomiadar l'Isaac i l'Andrea, que els tinc encara en antena, què hauríeu votat votat, Isaac, Andrea, en aquesta enquesta?
7: Vinga, va, tirem cap a casa i Marc Márquez.
0: Marc Márquez, eh?
6: Sí, jo veig que hi ha consens. Tothom de la taula també va Marc Márquez.
0: Sí, tot i que l'audiència majoritàriament considera Pogacar el número 1 indiscutible, eh? Perquè l'ha comparat amb Messi. Però vaja, us quedeu amb Márquez, eh? Tots dos.
7: Sí.
0: Molt bé.
6: Sí, està bé.
0: Gràcies, Isaac. Gràcies, Andrea Soldevila. Bona tarda.
7: A vosaltres.
0: Adéu-siau, bona abraçada. Jordina, què diuen els oients?
2: Doncs mira, el Damià Feixas el compara amb Mondo Duplantis per la seva insultant superioritat. Jordan diu que no el va veure, no el va poder viure per l'edat, però segons les cròniques era igual o més superior als seus adversaris que aquests dos extraterrestres. El Jordi Marín el veu com el Roger Federer, jugar per guanyar i per divertir-se, però amb un instint més salvatge, que veu una oportunitat, ataca sense contemplacions. El Carles Porta, que no és el Carles Porta de Crims, ens diu que no es pot comparar, els ciclistes són un altre món, imagina un futbolista jugant cada dia i en pròrroga. El J. Alfonso el compara amb Toni Bou, que porta moltíssims anys guanyant i no se li reconeix suficientment. El Víctor ens proposa en Kilian Jornet, també comparable. A Instagram, el Bernat Colls, amb Messi i amb Jordan. El MB-F Iron ens diu que Michael Phelps, el tauró de Baltimore, la fam i el sacrifici que han fet aquests dos esportistes no té igual. El Segura Palanzuela ens diu que Pogacar seria Messi en futbol i Jordan en bàsquet. I el Jordi CB-66 afegeix: jo creia molt en el ciclisme i m'agradava, però m'ha decepcionat moltíssim tot el tema de les trampes. Veia fa pocs dies els rècords de pujada a l'Alt d'Huez, Indurain, Zul, Armstrong, Ulrich, Pantani i ara Pogacar. Esperem que sigui l'únic que no hagi fet trampes.
0: Gràcies, Jordina.
2: Molt bé.
0: Acabem amb bàsquet. Últims dos minuts i mig per l'Ernest Macià. Ernest, bona tarda.
10: Com estem, Sergi?
0: Nové fitxatge del Barça, aquesta temporada. Ens ho explicaves divendres. Tousen Ewamo. Ara ho he dit bé o no?
10: No ho sé. Això ja ens ho dirà ell quan li preguntem. Sí, perquè has d'imaginar-te un moa-moa, dos petons. Ewamoan. O Ewamoa, sense la N. És britànic, el que passa que, evidentment, doncs, pare africà, però estem parlant el gran cartell d'aquest jugador, que és un ala pivot,
0: sí.
10: És que és l'MVP de la G-League, de la segona lliga, diguem-ne, als Estats Units, val? Per tant, com que no té experiència a Europa, no et sabré dir si és un jugador que s'adapti bé al nostre bàsquet, però que té cartell i que és un bon jugador, sí, ja ha jugat a l'NBA, tot i que menys, però sobretot és un jugador impossible, Sergi.
0: Falta fer oficial la sortida de Shengeli encara, eh?
10: Sí, sí, ja ha comunicat al club, doncs, que té intenció de marxar. Ara falta, doncs, que aboni els diners per quedar lliure i, evidentment, fitxarà per Dubai. El Barça pràcticament té la plantilla tancada, li faltarà un pivot. Jo estava mirant posició per posició i més o menys ja rejuvenir la plantilla de 6 a 9 anys per fitxa, diguem-ne, intercanviada, i ara només falta veure que si la poca experiència que tenen, diguem-ne, la pot suplir la joventut, l'energia, la força i, evidentment, el llibret d'estil de Sekulic, que en principi hauria de ser presentat la setmana que ve. En principi, dilluns serà fet públic, doncs, el nou director esportiu, que és el Xevi Pujol, sí. I a partir d'aquí tindrem ja la presentació de l'entrenador, suposo que la setmana que ve.
0: Són 9 incorporacions. En queda alguna? Tens alguna pista?
10: Sí, jo crec que falta un pivot, el pivot titular. De moment, a la posició de pivot, el Barça té a Josh Nebo i Oleg Balcerovski. Ve per Nebo. Balcerovski també és interessant, perquè a més és un cupus, però jo crec que falta clarament aquí un pivot titular, perquè el Barça ha anat justament coix d'això les últimes temporades, Sergi.
0: Molt bé, fantàstic. Ernest, ens sentim demà. Si hi ha demà més hi coses, que hi seran, perquè portem 3 setmanes amb degoteig constant.
10: He votat a l'enquesta Michael Jordan, eh?
0: O sigui, bona, m'ho ha dit el Fito.
10: No, estan bé aquestes enquestes, perquè totes les respostes són correctes. El que passa que cadascú es pot expressar, i és veritat que hi ha algú oient que ha dit Mondo Duplantis, i penso que té molta raó, perquè ja és el súmum del sobradisme, però Jordan era bastant sobrat,
0: sí,
10: també.
0: Sí, sí, sí. Estem d'acord. Gràcies, Ernest.
10: Vinga, vagi bé.
0: Bé, ho deixem aquí. Fito, alguna cosa per rematar el programa?
1: Mira, una mica de motor, perquè ahir va guanyar Lando Norris l'onzena prova de la temporada, Hungaroring, Antonelli, líder destacat del Mundial, 219 punts, el segueix Lewis Hamilton amb 169 i George Russell amb 160, i un català que continua fent història, Toni Bou, va guanyar també la quarta prova de la temporada, el pilot de Piera, al Regne Unit, a la costa, el nou títol mundial, que serà el número 40.
0: El número 40, tants com anys com té.
1: Es diu aviat.
0: Arribem a dos quarts. Gràcies a tota la redacció. d'Esports de Catalunya Ràdio. Gràcies també als companys d'Esportres, a la producció, la Rita Pinyol i l'Alba Monclús, el Salva Pou, avui el control de so, al central hi tenim la Conchi Vecino i el Manel Gil. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, amb el Tot Costa d'estiu, a partir de les 7 del vespre. Adéu-siau. Adéu-siau.
15: Extingit l'incendi al metro de Barcelona que ha obligat a desallotjar l'estació de Glòries i tancar la del Clot. Bona tarda, són 9:15.
16: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.

0: L'incendi al metro ha afectat la catenària de la línia 1 entre Clot i Glòries. Per això la circulació entre Sagrera i Catalunya està interrompuda i també hi ha afectacions a la línia 2. El foc ha causat un bon ensurt als passatgers, però no hi ha cap ferit greu. El sistema d'emergències mèdiques ha atès unes 120 persones, sobretot per inhalació de fum. Són hores clau per als incendis que afecten el sud d'Europa abans d'una altra onada de calor. El principal focus el mantenim a la Vall d'Uixó, al País Valencià. Els bombers esperen que la humitat d'aquesta nit sigui una bona aliada perquè el foc continua fora de control amb més de 8.500 hectàrees calcinades. El diputat del Consorci de Bombers de Castelló, David Vicente, apunta que l'incendi podria haver estat provocat.
1: Tot pareix que no siguin causes naturals. Nosaltres el que fem és ajudar, col·laborem en aquesta investigació, els expliquem pues en un primer moment a on se va produir aquest foc, quina hora va ser i si vam poder veure alguna cosa en uns primers moments. Tot això, aquesta informació, pues, els comunica a Guàrdia Civil i són ells els que inicien aquesta investigació, pues, que normalment solen ser investigacions complexes.
0: A Catalunya els bombers treballen en un incendi agrícola. Aquesta hora a Santa Coloma de Queralt, però en aquest cas les perspectives són bones. També seran hores decisives per l'incendi d'Àvila i Madrid. Crema sense control i les flames ja han arrasat més de 75.000 hectàrees. Demà el govern espanyol aprovarà ajudes urgents per als afectats per aquests incendis devastadors. On també estan molt pendents del temps és a la Gironda, França. L'incendi sembla que tendeix a estabilitzar-se després de cremar 42.000 hectàrees. I aquesta tarda l'escàndol de l'informe PISA ha arribat al Parlament.
2: Estem davant d'un error tècnic a l'aplicació de la prova. Assumim la gravetat d'aquesta incidència. Poden tenir la certesa que si hi ha responsabilitats, aquestes es depuraran a fons com hem fet, de fet, en altres ocasions.
0: És la consellera Esther Niubó que ha comparegut aquesta tarda, insisteix que l'error en les proves PISA és tècnic. Educació, de fet, sabia des del març que hi havia un problema, però encara no se sap què va fallar. Sentirem les explicacions de la consellera i també l'oposició que ha demanat a Niubó que dimiteixi. En aquest Catalunya Vespre també passarem per Palma. El delegat del govern espanyol a les Balears anuncia una investigació per les càrregues policials en la manifestació contra la massificació turística. La protesta va deixar una quinzena de ferits. I avui també anirem fins a la Vall d'Aran. Allà, per primera vegada, s'han pogut veure dues famílies d'ossos en un mateix lloc, en concret, dues osses amb tres cadells cadascuna. Sabrem per què és important aquest fet inèdit al Pirineu. I per inèdita, la troballa que han fet en les últimes excavacions del jaciment d'Empúries. S'ha localitzat el fragment d'un petit cap femení de ceràmica del segle VI abans de Crist. Quan faltin 5 minuts per les 9 arribaran els esports i què destaquem? Francesc Ripoll, bona tarda.
3: Bona tarda, que el Barça ja ha acabat el seu primer entrenament a l'estada a Anglaterra amb les novetats de Fermín, Araujo i Bernal. Valde, en canvi, continua fent treball al marge i que Cristian Estuani ha renovat amb el Girona. El davanter jugarà la seva desena temporada a Montilivi.
0: I pel que fa al temps, Néstor Gómez, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Avui podem dir que serà l'última nit en què podrem dormir bé.
4: Gairebé que sí, perquè déu-n'hi-do, aquestes darreres nits han sigut prou suaus, fins i tot amb finestra tancada a prop de la costa, i aquesta nit l'hem d'aprofitar amb unes temperatures que rondaran la xifra dels 24 graus aquesta propera nit a la façana costanera, als 16-17 graus cap a Ponent, i a les valls del Pirineu sí que farà força més fresca, amb unes temperatures mínimes que en alguns casos poden baixar fins als 10, 11 o 12 graus. Allà sí que farà fresca. I tot això en un dimarts que serà assolellat, de cap a cap, amb alguns núvols inofensius, al matí a la Costa Daurada, a la tarda al Pirineu, i amb unes temperatures que demà començaran a pujar. Màximes de 35-36 graus a tot estirar la Catalunya central, 37 a Ponent, màximes que són de juliol, d'un juliol canicular, sense extrems, i les temperatures més altes arribaran a partir de dimecres.
0: Gràcies, Néstor. Demà ho actualitzem. Bona tarda.
4: Bona tarda.

0: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
1: De seguida anem fins al País Valencià, fins a la Vall d'Uixó, amb l'última hora de l'incendi, que ja ha calcinat 8.500 hectàrees. Abans, notícia també d'aquest vespre, molt més pròxima, un incendi a la catenària de la línia 1 del metro de Barcelona entre l'estació del Clot i la de Glòries ha obligat a tallar el servei de la línia entre les estacions d'Universitat i la zona de Glòries. Un comboi ha quedat aturat dins del túnel i el servei d'emergències mèdiques ha hagut d'atendre al final 115 persones que hi viatjaven. Ja van, Roger Santaló.
2: Sí, l'incident també ha obligat a tancar l'estació del Clot de la línia 2, on el metro no fa parada. Els fets han passat abans de les 6 de la tarda, quan un revestiment que hi havia al túnel hauria caigut sobre la catenària i s'hauria cremat a l'entrària en contacte. El foc en aquests moments estaria extingit, però ha omplert de fum els túnels i a les andanes, i això ha fet que estalli el servei, com bé deies, entre les estacions d'Universitat i de la Sagrera. Això ha obligat a activar diverses ambulàncies per atendre les persones afectades, moltes d'elles procedents de dins del túnel, perquè un comboi ha hagut de parar per l'incident entre les dues estacions. Sebastià Massaguer és el cap de bombers de Barcelona.
3: Hem activat el pla d'emergències i amb aquestes 22 dotacions hem afrontat l'actuació per les dues boques simultàniament. A l'arribar a la boca del Clot sortia fum, les primeres dotacions que han entrat han ajudat a treure les persones, aproximadament 60 persones per cada una de les boques.
2: Protecció Civil ha activat el pla d'emergències Ferrocat per aquest incident i s'ha hagut de desallotjar, com dèiem, un comboi de l'interior dels túnels. Una usuària ha explicat a 3Cat Info com han pogut sortir dels vagons.
4: Estamos dentro del metro, empieza a salir humo, alguien ha abierto la puerta, ha entrado más humo, ya poco podíamos respirar, entonces pues algunos han salido a la vía y otros han quedado pensando que iba a venir otro metro por la otra vía y hemos empezado a caminar hacia atrás porque alguien ha dicho hacia atrás y ahí hemos encontrado una escalera y hemos subido y estaban los bomberos.
2: Segons el Servei d'Emergències Mèdiques, la majoria dels usuaris s'han hagut d'atendre per inhalació de fum, malgrat que cap dels afectats seria de gravetat, tret d'una persona que està en estat menys lleu. El telèfon 112 ha rebut un centenar de trucades vinculades amb aquest incendi i diversos autobusos han hagut de modificar els seus recorreguts per no passar pel lloc dels fets. TMB vol reprendre la circulació el més aviat possible, però en aquests moments es desconeix quan podrà fer-ho. Probablement això haurà de ser a partir de demà al matí.
1: L'incendi forestal que dissabte es va declarar a la Vall d'Uixó, al País Valencià, ja calcinat 8.500 hectàrees i afecta una superfície de 72 quilòmetres. El foc continua actiu, però la situació ha millorat lleugerament i fa poca estona s'ha decidit aixecar el confinament de 4 barris del municipi de la Vall d'Uixó. Unes 16.000 persones, però, continuen evacuades. La Guàrdia Civil ja investiga l'origen del foc, no es descarta cap hipòtesi, però cada vegada pren més força la possibilitat que l'incendi hagi estat provocat. Anem en directe fins a la Vall d'Uixó, Colla Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espelt. Bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Ja s'està organitzant la tornada ordenada dels 6.000 veïns de la Vall d'Uixó que van ser desallotjats. Són de 4 barris, 3 de zona urbana i un que puja una mica més cap a la muntanya, molt a tocar dels arbres, del bosc. I demà, si no hi ha surts durant la nit, s'acabaran els confinaments. Tania Baños és l'alcaldessa de la Vall d'Uixó.
6: Al poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases, no? I poder tornar bé, perquè una de les preocupacions grans que tenien era o el dubte que en alguns casos se podia generar que no pogueren tornar a les seues vivendes, no? I sí que l'alegria col·lectiva i l'alegria de celebrar que, bueno, que malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase que serà quan acabe l'emergència, quan acabe i s'apague l'incendi, que és reconstruir les nostres muntanyes.
5: L'incendi ha millorat, a diferència d'ahir, els bombers ja no corren darrere les flames, sinó que estan més posicionats als punts crítics. La humitat de la nit ajudarà, arribarà inusualment al 80%, i la feina d'aquesta tarda de la trentena de mitjans aeris s'està notant moltíssim. La investigació, d'altra banda, sobre què va provocar aquest incendi està en marxa, i tot apunta que seria intencionat, tal com explicava 3Cat Info el diputat del Consorci dels Bombers de Castelló, David Vicente.
7: Si tot pareix que no siguen causes naturals. Sí, per això que ho deixem en mans del SEPRONA, nosaltres el que fem és ajudar, col·laborem en aquesta investigació, els expliquem pues, en un primer moment a on se va produir aquest foc, quina hora va ser i si vam poder veure alguna cosa en uns primers moments. Tot això, aquesta informació, pues, els comunica a Guàrdia Civil i són ells els que inicien aquesta investigació, pues, que normalment solen ser investigacions complexes.
5: Els bombers apunten que el foc va cap a l'estabilització, però encara segueix actiu i encara amb més de 60.000 ciutadans confinats i 10.000 encara evacuats.
1: És l'última hora des de la Vall d'Uixó. Gràcies, Coia. Bona tarda.
5: Bona tarda.
1: De tornada a Catalunya, també pendents d'un altre punt, de Santa Coloma de Caral, a la Conca de Barberà, els bombers ja han estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda en una zona agrícola d'aquest municipi. Ha afectat una superfície d'unes 8 hectàrees. Tarragona, Clara Xavarria Domingo.
8: Cap a 6:15 de la tarda, els bombers han rebut l'avís d'aquest incendi que s'ha declarat a la zona de la Rasa de l'Omella i que de moment afecta unes 8 hectàrees. En un primer moment el vent de marinada ha fet que el foc agafés certa velocitat, però poc després ja no progressava i ha quedat aturat en uns camps llaurats. En l'operació s'han desplegat 34 dotacions terrestres, 7 mitjans aèris i uns 130 efectius en total. Alhora s'ha comptat amb la col·laboració de tractors que han llaurat zones properes i s'ha activat un contingent de bombers neerlandesos desplegats en el marc del mecanisme europeu de protecció civil. En ser la incidència més important a tot el territori, els bombers han optat per destinar-hi el màxim nombre de recursos per mirar d'estabilitzar i controlar l'incendi el més aviat possible.
1: Doncs en tot aquest context, en aquest escenari, Protecció Civil demana extremar les precaucions per evitar incendis a les portes d'una nova pujada de temperatures que farà arribar els termòmetres als 40 graus en alguns punts del país. Aquest dimecres, Oriol Pujador.
9: Sí, les altes temperatures es mantindran encara durant uns dies. De fet, la previsió és que s'allarguin fins al cap de setmana i això dispara el risc de foc. De moment, de cara a demà, però, els agents rurals mantenen 43 municipis de 7 comarques en nivell 4 del Pla Alfa, que és el més alt. Per aquest motiu, també mantenen restringit l'accés a 3 espais naturals, al Montmell Marmellà, a Prades i a Montsant. En canvi, es reobren els espais naturals de les muntanyes de Tivissa, Vandellós, Llaveria i Pradell i les serres de Cardó-Boix. El perill molt alt de foc serà demà de nivell 3 del Pla Alfa en 86 municipis.
1: Mentrestant, els incendis de Madrid i Àvila continuen fora de control, però en les últimes hores els professionals que hi treballen han aconseguit que no avancin tan ràpid. Les flames ja han arrasat 75.000 hectàrees i s'explica que és vital controlar els focs abans de dimecres, quan s'espera una nova onada de calor. Dimecres mateix el Ministeri de l'Interior reunirà amb les comunitats autònomes per abordar la situació d'emergència nacional provocada pels incendis. Madrid, Àngels Lafuente.
10: 48 hores decisives per lluitar contra el foc. Aquest és el termini per intentar contenir els incendis que estan arrasant Madrid, Toledo i Àvila, abans que entri l'onada de calor, la quarta d'aquest estiu, que ho pot complicar tot molt més. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
11: Hoy y mañana son unos días absolutamente centrales, porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas son realmente negativas.
10: És el cinquè dia del foc, però Marlaska és relativament optimista perquè la nit, diu, ha servit perquè el foc avanci més lent, és quan s'espera que baixin les temperatures, pugi la humitat i es calmi el vent. El que està costant molt, diu el ministre, és estabilitzar l'incendi.
11: Hay que reconocer que vamos despacio porque las circunstancias climatológicas no nos están ayudando.
10: Les prop de 91.000 persones desallotjades encara no poden tornar a casa, continuen en pavellons municipals de poblacions pròximes als incendis. Uns veïns obligats a abandonar els seus domicilis no tant pel perill del foc, sinó pel fum, que feia l'aire irrespirable i posava en perill la seva salut.
12: Yo creo que es más que nada por un tema de seguridad, del aire que esté muy cargado, de humo.
13: Ya comenzó el humo a llegar y consiguientemente nosotros también tuvimos que ser evacuados.
14: Pero que había demasiado humo. Pero yo tengo esperanza que no entre a Sarsalejo, porque por la parte que está, allí es fácil de controlar.
10: Ja són més de 40 les localitats evacuades i és que els dos grans focs de Madrid i Àvila segueixen actius, sense estabilitzar i encara que s'han tocat puntualment, no s'han acabat d'unir en un únic incendi. El ministre Marlaska ha firmat un ordre que suspèn temporalment les feines del camp que es fan amb maquinària agrícola a la Comunitat de Madrid i les províncies d'Àvila i Toledo durant la vigència d'emergència d'interès nacional.
1: Doncs bé, per això dels damnificats per aquests grans incendis, el govern espanyol treballa en un paquet de mesures urgents destinat a ciutadans i empreses. L'aprovarà demà en l'últim Consell de Ministres del curs. I posem també el focus a França, perquè l'incendi de la Gironda tendeix a estabilitzar-se, però es temen nous rebrots per la situació meteorològica. El foc ja ha cremat 42.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 220.000 persones. De moment no hi ha una data oficial perquè puguin tornar a casa. Els bombers admeten que podria trigar setmanes a apagar-lo del tot. El president Emmanuel Macron ha visitat avui la zona afectada i ha demanat mantenir-se units davant d'un incendi que ha advertit encara obligarà a afrontar dies difícils. Enviada especial a Marxa Prima, Laura Bertran, bona tarda.
15: Bona tarda. La situació als incendis aquí a la Gironda és estable, sobretot gràcies a aquest parèntesi que ha permès la meteorologia aquests dies, i de fet estem que demà dimarts torna a pujar les temperatures per sobre dels 33 o 34 graus. El foc es manté amb aquestes 42.000 hectàrees cremades, això sí, en fase d'estabilització, com ens confirma el colonel Wilfried Schneider.
16: Estem en via d'estabilitzar el sinistre amb el suport dels mitjans aeris i terrestres. Des d'ahir el foc no ha evolucionat negativament, tot i que es dirigia cap a l'àrea metropolitana de Bordeus.
15: La lluita dels 6.000 efectius mobilitzats continua i han rebut avui la visita del president Emmanuel Macron, que de fet ha arribat a finals de tarda a l'aeroport de Bordeus.
17: Això es deu a una sequera extrema que òbviament s'ha produït a les darreres setmanes i que ha assecat moltes de les nostres serralades, ha eliminat la humitat i ens ha fet més vulnerables. Crec que hem de ser realistes. Les properes setmanes seran difícils.
15: S'ha trobat amb els bombers i després amb els càrrecs electes dels pobles evacuats. Els seus habitants encara no saben quan podran tornar a casa seva.
18: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
18: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
19: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
20: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
19: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
21: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
22: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
19: L'estiu ets tu.
18: Catalunya Ràdio.
19: La llum dins dels meus ulls. Som 3CAT. L'estiu ets tu.
18: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Catalunya Vespre.
1: Ara passen 2 minuts de 3:15 de 9. La compareixença de la consellera Esther Niubó aquesta tarda al Parlament pel desgavell de les proves PISA havia de servir per aclarir quins mecanismes han fallat. Però, malgrat que el govern en tingués constància ja al mes de març, avui no n'ha avançat conclusions. La consellera ha insistit que es tracta d'un error tècnic i apunta cap als centres i com es van validar aquestes proves com la causa perquè s'excloguessin més alumnes del compte, Maria Costa.
23: Segons la consellera, la principal hipòtesi de per què es va produir aquesta incidència és que les proves PISA van coincidir amb els exàmens de finals d'etapa de quart d'ESO, un fet, creu Niubó, que podria haver confós els centres. I és que el 23% d'alumnes que no van fer les PISA és un percentatge semblant al dels estudiants que no van participar en els exàmens de quart d'ESO. Ho ha dit en una compareixença aquesta tarda al Parlament.
24: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat, doncs, confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi. I, a més, també vull dir que no eximiria de l'error en la validació posterior.
23: N'heu admès també que el protocol sobre com s'han de controlar les proves no és del tot clar. La consellera assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran responsabilitats que calguin.
1: I què n'ha dit l'oposició, Maria?
23: Doncs no els han convençut les explicacions. Anna R. de Junts i Jèssica Albiach dels Comuns li han demanat la dimissió i li han retret que no ho ha hagi fet públic fins ara.
0: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Consellera, ha de dimitir.
2: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol, vostès pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria i com si no ens adonàrem de la importància que té.
23: Irene Aragonès d'Esquerra i Cristian Escribano del Partit Popular l'han acusat de culpar els centres de l'error i de voler maquillar el fracàs educatiu.
3: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents, ni sobre les direccions, ni sobre els aplicadors. Demanem qui assumirà la responsabilitat política per aquest fracàs.
4: Tenien pànico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo en Cataluña. Buscaban maquillar el desastre, pero son tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
23: Vox ha demanat a la consellera que plegui, la CUP l'ha acusat d'amagar informació i Aliança Catalana de fracàs institució.
1: Això a l'oposició política, però la consellera també ha hagut d'entomar les crítiques de la comunitat educativa.
23: El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, lamenta que el govern hagi carregat en un primer moment part de les culpes als centres educatius.
6: Aquesta és la primera solució que sempre acostumen a tenir els nostres dirigents. Llavors això ens preocupa molt perquè al final és la part fàcil. No, primer és un error tècnic, després una confusió. No, aquí hi ha d'haver un seguiment i sempre hi ha hagut un seguiment per part dels òrgans. El que no es pot fer és pretendre creure que 51 centres a la vegada s'equivoquen.
23: Mentrestant, la USTEC acusa el departament de no comunicar l'error fins ara per no aixecar més polseguera encara en el debat social.
1: El delegat del govern espanyol a les Balears anuncia una investigació per les càrregues en la manifestació contra la massificació turística de Palma, que la presidenta balear ha qualificat d'impactants i lamentables. Els convocants de la mobilització denuncien el que consideren violència policial gratuïta, Rafael de Ribot.
25: La presidenta balear, Marga Pruens, s'ha desmarcat de l'actuació policial.
26: Qui estava al capdavant de l'operatiu? Jo imagino que el delegat del govern, que n'és armat sent responsable. Per tant, insisteix que qui avui s'haurien de adreçar totes aquestes preguntes és en el delegat del govern, a ser dues secretàries d'Estat i en el Partit Socialista.
25: Per la seva banda, el delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, ha considerat inacceptable l'actuació contra els manifestants i n'ha responsabilitat als comandaments policials.
27: Las cargas se decide el operativo policial y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
25: Els sindicats de policia han criticat aquestes declaracions i atribueixen els incidents a grups de radicals infiltrats a la mobilització que, segons asseguren, van atacar alguns agents. Però el portaveu de la plataforma convocant Menys Turisme, Més Vida, Dani Comas, ha denunciat una actuació injustificada i violenta de la policia.
28: La policia va començar a fer càrregues, a utilitzar pistoles de bales de goma, a utilitzar les porres, deixant a més d'una desena de ferits i, bueno, atacant un dret bàsic com és el dret a manifestació.
25: Més per Mallorca, formació integrada al grup de Sumar al Congrés ha demanat la divisió del delegat del govern per aquests fets i Podem reclama que plegui el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
1: Ens situem ara a la Vall d'Aran, on s'ha documentat la presència de dues osses amb tres cadells cadascuna. Es tracta d'un fet inèdit al Pirineu que confirma la qualitat de l'hàbitat i la progressió de l'espècie. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
29: Les dues cadellades i les seues mares van ser localitzades durant els mesos de maig i juny i durant este temps s'han pogut enregistrar imatges d'alt valor sobre la seua biologia i hàbits. Fins ara no s'havia observat mai al Pirineu dues osses amb tres cadells i totes dues s'han localitzat a la Vall d'Aran. Marc Alonso és membre de DEPANA, l'entitat que col·labora en el seguiment

0: S'ha localitzat per primera vegada en una casa de la ciutat grega el fragment d'un petit cap femení de ceràmica que formava part d'un vas ritual del segle VI abans de Crist. S'utilitzava per contenir i abocar petites quantitats d'oli, vi o mel i és poc habitual trobar-lo en contextos domèstics. Girona, Maria Rovira.
1: Es tracta d'un fragment ceràmic amb un rostre femení d'estil arcaic, encara amb restes de pintura, que podria representar una sirena. S'ha trobat en un nivell d'una de les cases més antigues del barri portuari de la ciutat grega, segons explicava l'arqueòleg d'Empúries, Pere Castanyer.
2: És un fragment d'un ascos, és un recipient on els grecs, diguem, hi guardaven l'oli. Aquest oli podia servir tant per omplir les llànties, també per la cuina, o a vegades s'utilitzaven, doncs, amb finalitats, diguem-ne, culturals o rituals. És una peça que té forma de cos d'un animal, però en aquest cas la particularitat és que la cara no és d'un animal, sinó que és una figura femenina.
1: La campanya s'ha focalitzat en tres sectors de l'antic barri portuari de la Neàpolis, al nord del recinte grec, i s'emmarquen el 80è curs internacional d'arqueologia d'Empúries, en què han participat una trentena d'estudiants. Els arqueòlegs també han descobert en aquesta campanya que la trama de carrers d'aquest barri es va mantenir pràcticament inalterada durant els 6 segles de vida de la ciutat grega.
0: I ara hi posem música perquè la Mercè programa més d'un centenar de concerts amb noms com La Pegatina, Els Amics de les Arts, Els Catarres, Maria Jaume, que esteu sentint de fons, Al·lèrgiques al Polen o Svetlana. La programació musical de la Festa Major de Barcelona es desplegarà en 16 escenaris diferents del 23 al 27 de setembre, Marta Vives.
3: Sí, espais com el Teatre Grec, la seu del districte de Nou Barris, la platja del Bogatell, la Fabra i Couts o l'Avinguda Maria Cristina. A més, la Mercè serà també un aparador de novetats discogràfiques, un total d'11 nous treballs, per exemple, els de Nacho Vegas, Luisa Sobral, Maria Terremoto i La Paloma. I en aquesta edició, Xangai com a ciutat convidada d'honor, la música d'aquest país hi tindrà un espai ben destacat.
0: Quatre minuts i arribarem a les 9. Temps pels esports amb en Francesc Ripoll. El Barça masculí de futbol ja està instal·lat a St. George Park, a Anglaterra, on farà un estatge de pretemporada fins al 3 d'agost.
4: I aquesta tarda ja ha fet la primera sessió d'entrenament, una sessió amb novetats, i ens explica el Ramon Salmurri des de Birmingham.
5: La primera sessió d'entrenament del Barça a Anglaterra deixa tres novetats importants. La primera, el retorn de Fermín als entrenaments, trencat a final de la temporada passada. És la principal novetat de la primera sessió del Barça a terres angleses. A partir d'aquí, Ronald Araujo, tal com estava previst, s'ha incorporat amb el treball del grup i ja està a les ordres 100% del tècnic Hansi Flick. I encara un altre nom, el de Marc Bernal, que el divendres no va participar del partit amistós contra l'Europa, bàsicament per una qüestió de precaució, avui ha entrenat amb total normalitat. Qui continua per això? Al marge de l'equip és Alejandro Valde. La setmana passada no va participar en una sola sessió amb el grup i, de moment, continua fent treball específic.
4: A la convocatòria hi ha 17 jugadors del planter per l'absència d'un gruix important de mundialistes, on destaca la presència de Frenkie de Jong, que ha començat la seva recuperació conservadora de la lesió al genoll dret, i també de Marc-André Ter Stegen, que segueix enllestint la seva sessió a l'Àgec. Durant aquest estatge, el Barça jugarà divendres contra el Birmingham. Aquest partit el seguirem en directe a Catalunya Ràdio. Dilluns dia 3 també contra el Preston, tots dos de la segona anglesa. I un apunt més en clau Barça, Marc, perquè segons s'ha explicat al Tot Costa de Catalunya Ràdio, l'equip blaugrana s'ha deixat Rodri per reforçar el mig del camp, el jugador del Manchester City. També el pretenen altres equips europeus, entre els quals hi ha el Real Madrid.
0: I si avui ha viatjat doncs al Barça, demà serà el torn per l'Espanyol, que començarà el seu estaig també a Anglaterra.
4: I també s'hi estarà una setmana i jugarà dos amistosos. Demà passat contra el Burnley, el club també propietat de l'Ampeix, el màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship, la segona anglesa. Gabriel Moscardo, una de les noves incorporacions, ha passat avui pel Tot Costa a Catalunya Ràdio.
6: Creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, que estar más prontos físicamente, técnicamente también estamos ainda corriendo confianza y entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
4: Per cert, que l'Espanyol ha fet oficial fa una estona la sessió del lateral Jorge Salinas al Màlaga.
0: Avui també hem tingut un anunci molt esperat a Girona perquè Cristian Estuani ha renovat.
4: I jugarà la seva desena temporada a Montilivi, on és una llegenda, 312 partits i 148 gols, i segons ha dit ell mateix, amb l'objectiu de tornar a primera.
7: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso, y creo que es un objetivo que también es un es un desafío.

0: muy importante para todos. La verdad es que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de, bueno, de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir l'objectiu, perquè sabem perfectament que és molt difícil.
1: I un apunt més en futbol, perquè avui ha començat la pretemporada al Barça femení.
2: Amb proves físiques, demà primer entrenament, no ho farà encara, i tant a bon matí, que segueix sense fer net de la seva lesió.
1: I alguna cosa més, Francesc?
2: Mira, en plena poliesportiva, un apunt de bàsquet, el Barça ha anunciat la seva novena incorporació, Tosan Ebuamu, un alè pivot que substituirà el Toko Shengelia, que ja ha decidit que marxa del Barça per anar a Dubai. Ebuamu és anglès, de Newcastle, i prové de la Lliga de Desenvolupament de la NBA. També un fitxatge del Manresa ha fitxat l'escorta Colby Jones.
1: Bona nit, són les 9. Principals arguments informatius a aquesta hora: un incendi a la catenària de la línia 1 del metro de Barcelona entre les estacions de Clot i Glòries ha obligat a tallar el servei de la línia entre les estacions d'Universitat i Sagrera. El foc, que s'ha produït abans de les 6 de la tarda, quan un revestiment ha entrat en contacte amb la catenària, està extingit, però un flair de fum a l'interior del metro i ha sorprès un comboi a dins del túnel que connecta Clot amb Glòries. El sistema d'emergències mèdiques ha hagut d'atendre les 115 persones que viatjaven, tot i que cap estaria afectada de gravetat. Els bombers de Barcelona han explicat que la situació de la xarxa ara mateix està en procés de reestabilització. Es desconeix quan es podrà recuperar el servei afectat de la línia 1, però s'espera que demà al matí la xarxa de metro funcioni amb normalitat. Sentim què és el que deia el cap de bombers de Barcelona, Sebastià Massaguer.
3: S'ha ventilat tot el que és la boca de metro, s'ha rastrejat les dues boques de metro i les boques adjacents, cap a Navas i les altres línies que conflueixen. No hi ha cap persona més a l'interior i s'està treballant ja per la possible extracció de vagó.
1: Més notícies, Roger Santaló.
4: El jutge de Tarragona, que investiga l'exministre d'Hisenda del Partit Popular, Cristóbal Montoro, ha acordat prorrogar 6 mesos la investigació de la causa que busca determinar si es va beneficiar del seu càrrec per aprovar diverses lleis que beneficiaven clients del despatx d'advocats que havia fundat abans de ser ministre. En la interlocutòria, el magistrat indica que la investigació ha posat de manifest l'existència d'una presumpta trama que gira al voltant d'aquest despatx d'advocats, des d'on s'haurien adaptat reformes legals a les necessitats dels seus clients. El jutge sosté que Montoro hi va jugar un rol nuclear, ja que seria l'autoritat que també assegurava guanys al despatx a través del seu poder. Montoro va ser titular d'Hisenda entre els anys 2000 i 2004 sota la presidència de José María Aznar i entre els anys 2011 i 2018 amb Mariano Rajoy com a president del govern.
1: Més coses: les 11 comunitats autònomes governades pel Partit Popular demanen que s'ajorni fins al setembre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera que s'ha de fer aquest dimecres i en què s'ha d'aprovar la reforma del sistema de finançament autonòmic. Els consellers d'Hisenda i Economia dels 11 territoris argumenten que la proposta del govern és gairebé la mateixa que es va presentar el mes de gener i que va ser refusada per 16 dels 17 territoris integrats en el model, que també inclou les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. També apunten que la proposta del govern trenca el dret a un tracte igual a totes les comunitats, com estableix la llei i la Constitució, i denuncien que la documentació completa de la reunió no els va arribar fins al dia 24 de juliol i que, per tant, no han tingut temps per fer-ne un estudi detallat.
4: A Alemanya, el canceller Friedrich Merz es compromet a endurir les lleis del país per evitar nous atacs com el de Berlín d'aquest cap de setmana, que va causar un mort i una trentena de ferits durant la marxa del Dia de l'Orgull LGTBI. Merz diu que no entén com la policia no va poder detectar el suposat agressor, tot i tenir-lo fitxat com un islamista radical. Anem fins a Berlín, Jordi Regàs.
5: Bona tarda. Abdul Balú es va beneficiar d'una legislació que, en el cas dels menors, els dona una segona oportunitat a Alemanya. L'autor de l'atropellament hauria fet creure al jutge que es volia reformar i per aquest motiu encara es trobava en llibertat, tot i haver estat condemnat en ferm. Són casos com aquests els que es volen evitar amb una reforma de la llei del menor, que ja està en marxa a Alemanya. Un enduriment que compta amb el ple suport del canceller Friedrich Merz.
6: La meva pregunta és, es podria haver evitat? No és una pregunta retòrica, sinó una pregunta seriosa. I si la base legal per a una mesura així és insuficient, aleshores cal parlar de disposicions legals que ho facin possible.
5: El canceller ha suggerit aquest dilluns que en casos similars a l'autor dels fets se li hauria de retirar la nacionalitat alemanya. Es dona la circumstància, però, que en molts casos els autors de fets similars són alemanys. És també el cas d'Abdul Balú. Havia nascut a la República Federal i no tenia doble nacionalitat.
1: I Palma és la capital del cinema aquesta setmana amb el Festival Atlàntida, organitzat per Filmin, que assoleix la seva edició més ambiciosa. Ja s'ha batut el rècord d'entrades venudes per a pel·lícules com Forastera. És una producció de 3CAT que ha donat el tret de sortida del festival. Anem cap a Palma, Caterina, Carmen, Jaume.
7: Forastera és una història de fantasmes deliciosa. Zoe Stein interpreta la neta de Lluís Omar, que agafa el rol de la seva padrina quan aquesta mor. Els seus protagonistes destaquen la llum de la pel·lícula per relatar el dol i el dolor.
8: Fantasmes, però no per lo que, com estem acostumats a entendre la típica història de fantasmes, un poco más oscuro, no? Tal vez, no? És, crec que és una història de llum i d'un fantasma que l'has de veure si tu vols veure.
9: Sembla que el que és atractiu de cara a aquest moment de consum tan gran de pel·lícules, sèries, és anar a buscar les parts fosques, no? I evidentment que la foscor forma part de la vida, no? Però tenim molt clar que la llum existeix.
7: També es podrà veure Mother Mary, que està cridada a ser una cinta de culte. Anne Hathaway es posa a la pell d'una estrella del pop que torna als escenaris després d'un temps i com reprèn una relació que portarà les protagonistes a aprofundir en la seva culpa i els seus traumes.
1: I pel que fa als esports, què destaquem, Francesc Ripoll?
2: Que el Barça ja és a Anglaterra i s'ha entrenat aquesta tarda. Fermín, Araujo i Bernal han completat la sessió amb el grup. En canvi, Valdi ha fet treballar al marge. Que el Girona ha fet oficial la renovació per una temporada més del capità Cristian Estuani. El davanter uruguaià arribarà a les 10 temporades defensant la samarreta de l'equip gironí. L'Espanyol, que viatja demà a Anglaterra, ha fet oficial la sessió de Salinas al Màlaga i també ha començat la pretemporada del Barça femení. Avui proves mèdiques, demà primer entrenament.
1: Ara passen 6 minuts de les 9. Fins aquí al Catalunya Vespre. I tornem demà a 8:45. Bona nit.
10: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
11: L'estiu és tu.
10: Catalunya Ràdio.
11: La llum dins dels meus ulls.
12: Som 3CAT.
11: L'estiu ets tu.
10: L'estiu ets tu.
11: Quan em mires i somrius.
10: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
13: Rere queda jo la Ipro.
14: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
15: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig van. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
14: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICA. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
10: Vanguardia, amb Enric Calpena.
16: 161, un ric propietari de Batea...
17: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
10: Enguàrdia. Dissabte i diumenge a les 3 de la tarda. Una hora d'història que us captivarà. Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. A les 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio comença...
18: No, Roger. Aquest estiu és la tarda.
19: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
18: Hola.
20: Oli.
19: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor, oi, Marta?
18: Sí, i per això sóc aquí, però crec que hi falta algú, no?
10: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
19: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
18: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita, ja dirà.
10: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.

0: A la cruïlla de Travessera de Gràcia amb el carrer Sant Eloi de Barcelona, un home cau a terra després que li disparin un tret al clatell. Ha mort a l'acte. L'assassinat ha passat a plena llum del dia. És un quart de nou del matí i el carrer és ple de gent. Al costat de l'home mort, que ha quedat de bocaterrosa, hi ha les dues maletes que portava. Un maletí de mà, negre, petit, i una altra més grossa, de color blau. La víctima és Félix Martínez Touriño, director del Centre de Convencions Internacional de Barcelona.
1: Benvinguts, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Un assassinat a primera hora del matí davant de tothom, en una zona pija de Barcelona. I el mort és el director del Centre de Convencions Internacionals. El crim del carrer Sant Eloi obre totes les hipòtesis possibles. Totes. Des de la revenja fins a un crim passional, passant per un robatori o un assassinat fet per un sicari. La investigació serà apassionant. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
2: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
0: Crims. Per què matem?
2: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.

0: Really, my lord.
1: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
2: És dilluns 9 de febrer del 2009 i a les 8 del matí els bars que hi ha a Travessera de Gràcia amb Sant Aló estan plens de gent. Félix Martínez Tourinho té 37 anys. És un home de costums fixos. Cada matí surt de casa al carrer Sant Aló a la mateixa hora. Baixa un tros de Sant Aló i gira cap a la dreta la cruïlla amb Travessera de Gràcia per anar a l'aparcament que hi ha al número 17, on guarda el cotxe. Fa 5 anys que viu sol, però ja ha comunicat als administradors de la finca que deixa el pis perquè anirà a viure amb la seva companya. Martínez Tourinho ha nascut a Madrid, però fa temps que està instal·lat a Barcelona. És molt conegut en el sector hoteler, on ha dirigit dos establiments de la cadena AC Hotels, un dels principals grups hotelers d'Espanya. En només 10 anys ha passat de ser recepcionista del AC Diplomàtic del carrer Diputació a ser el màxim responsable del Centre de Convencions Internacional de Barcelona, situat a Diagonal Mar. Fa 10 mesos que dirigeix aquest centre de convencions, que es va inaugurar l'any 2004 amb motiu del Fòrum de les Cultures. És un espai dedicat a congressos, amb un hotel, oficines i sales d'exposicions. Martínez Tourinho també és professor de l'Escola de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona, on ensenya com s'organitzen convencions. Com cada dia, aquest dilluns 9 de febrer del 2009 ha sortit de casa per anar a buscar el cotxe al garatge. Però hi ha una cosa que no és com sempre. A més del maletí de mà, porta també una maleta de rodes de color blau. Baixa per Sant Aló amb la cartera i l'equipatge, gira per Travessera i just quan tomba la cantonada, davant d'una sucursal de Barclays, els clients del bar Michigan, que està molt a prop, a l'encreuament de Travessera amb Casanova, surten al carrer quan senten el tret. Félix Martínez Tourinho queda estès de boca terrosa i en pocs segons està envoltat de gent.
3: Es van rebre diverses trucades, el 112, trucades també a la Guàrdia Urbana, el 092 i el 088. I persones tan, tan diferents, no? Com recordo una taxista que va trucar, un altre senyor que caminava, també recordo el recepcionista d'un hotel del carrer Sant Aló, vull dir que va trucar diverses persones i a partir d'aquí s'activa els serveis, no?
2: Aquest que heu escoltat és l'inspector Ramon Grasa, que va portar el cas i que en aquell moment era cap de l'àrea d'investigació criminal de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona.
3: Quins serveis activem? Doncs directament els serveis uniformats, patrulles, no? La Seguretat Ciutadana d'aquí del districte de Sarrià, i simplement és confirmar realment allò que ens estan dient, perquè les trucades venien a dir ha hagut un tret i han matat una persona. Aquesta és la trucada. Ostres, que fort, no?, aquelles hores a Barcelona. A partir d'aquí el que es fa és activar aquestes patrulles per confirmar. Comencen a arribar aquí les dotacions uniformades, amb el cap de tor, seria un sergent, llavors ja truquen a sala, sí, sí, hem arribat, i realment confirmem que hi ha una persona estirada a terra i que sembla ser que ha rebut un tret al cap. I no es mou, pensem que està morta.
2: La víctima no es va poder defensar. L'assassí el va abordar per darrere. La policia científica i la comitiva judicial es posen en marxa, arriben a l'escena del crim i no hi ha dubte sobre com ha mort l'home.
1: La muerte lo fue por una sola bala que atravesó el cuello de atrás adelante, tratándose de una muerte homicida violenta.
2: L'autòpsia va determinar després que el tret es va disparar a un metre de distància. El projectil li va entrar per la part alta del clatell, la base del crani, i li va sortir pel front. Un crim a sang freda. Les sorpreses per als investigadors seran moltes des del primer moment.
3: Veiem que, ostres, que ha aparegut una pistola, que l'autor dels fets deixa una pistola amb un contenidor, que l'abandona. Apareix un passamuntanyes, que també deixa l'autor. Un carregador de la pistola també apareix al carrer. Què més apareix per allà? I, evidentment, la persona morta i una maleta que portava una roller d'aquestes i també portava un maletí d'aquests d'executiu, no?
2: Com pot ser que el pistoler hagi deixat totes aquestes pistes als investigadors? Quin sentit té aquest excés d'exhibicionisme? No correm. Abans, la policia ha d'identificar la víctima. Nosaltres ja sabem qui és, però en aquell moment, el 9 de febrer del 2009, no ho sabia ningú.
1: Crims.
3: Aquí vam trigar una mica, no? Però ja el modus operandi, un tret al cap tot podia fer pensar, ostres, pot ser un atemptat? És la primera, el primer gran dubte que tenim, no? Pot ser un polític? No és un polític. En el moment que ja va arribar el metge forense, ja van poder treure la documentació que portava aquest senyor, ja van veure el seu nom, no? I a més tenia un nom que es deia Félix Martínez Touriño, i en aquells moments crec que estàvem en eleccions a Galícia, hi havia un polític, que no recordo de quin partit, que també es deia Touriño.
2: El polític gallec era el socialista Emilio Pérez Touriño, que en aquells moments era el president de la Junta de Galícia. La coincidència de cognoms va fer pensar als investigadors que potser el mòbil era polític. A més, li han disparat pocs minuts abans que ETA hagi fet esclatar a Madrid una furgoneta bomba. I mentre els Mossos van arribant al lloc del crim, tots els informatius parlen de l'atemptat a Madrid. Però la confusió va durar poc. De seguida van veure que els dos Touriños no tenien res en comú. La policia té identificat el cadàver i ara investigaran a fons la biografia de la víctima per buscar pistes, indicis, alguna cosa que els porti al seu assassí. I què troben, Lídia Oriols?
0: Un ciutadà modèlic. En el seu currículum no hi ha ni tan sols una multa de trànsit. Està net, tant en l'àmbit personal com en el professional. Tothom que el coneixia no donava crèdit de la notícia del seu assassinat. Els seus companys el van definir com a vitalista, discret i entregat a la feina. I també en destacaven el seu bon tracte en el dia a dia. Era un home a qui tot li anava de cara. Tenia una parella estable, una advocada de Barcelona amb qui es proposava compartir pis ben aviat. Tenia un càrrec de responsabilitat i era molt respectat en el sector turístic de la ciutat. Per la seva feina havia viatjat i havia viscut un temps a l'estranger, a la República Dominicana, on havia dirigit diversos complexos hotelers de luxe.
2: A la policia li passa pel cap que potser l'assassí s'ha equivocat d'objectiu.
3: Una de les hipòtesis que va pensar, evidentment, va ser l'error. Què ha passat aquí? Per què aquest senyor? Sí. Per què ha matat aquest home? Si té bons amics, cap tipus amic dels seus amics, com he dit, una persona modèlica, no?
2: Tornem a l'escena del crim. Recordeu que la policia ha trobat una pistola.
3: I al carrer Casanova, baixant des del que seria Travessera de Gràcia fins a Diagonal, hi havia unes obres, hi havia un contenidor i allà va aparèixer la pistola.
2: I també ha trobat un passamuntanyes de color negre i alguna cosa més, molt a prop del cadàver.
3: Anàvem veient doncs, molt a prop un carregador, un casquet de una vaina, que es diu, no? Del tren, no? Quan ha sortit, doncs va quedar allà al terra. I a pocs metres al passamuntanyes. Al passamuntanyes recordo que van ser uns metres més endavant, perquè l'home aquest, ell fa el tret, surt corrents, es treu el passamuntanyes, tira el carregador, tira la pistola i fuig carrer Casanovas i després agafa Diagonal, diguem-ne, esquerra, no? Direcció Meridiana, per dir-ho d'alguna manera. I a partir d'aquí perdem la seva pista.
2: La policia comença a fer les primeres càbales al mateix lloc dels fets.
3: La primera impressió que parlem entre nosaltres és, ostres, el grau de professionalitat, no? Vam veure que possiblement el grau de professionalitat no fa això un gran professional, no? Això de començar a deixar pistes, no? Treure's el passamuntanyes, tirar la pistola. Allò va ser d'entrada la primera impressió que vam tenir. El grau de professionalitat per nosaltres va ser dubtosa, no?
2: La pistola està ben neta? Conservava els números de sèrie o els havien eliminat? Si els tingués, la policia podria saber on i quin any es va fabricar l'arma i, sobretot, quan i on es va comprar. De seguida tornem a la pistola. La hipòtesi que s'hagi tractat d'un error està sobre la taula, però no és l'única. Pot ser que en els últims temps Martínez Touriño s'hagués embrancat en algun negoci tèrbol i que ningú del seu entorn estigués al corrent?
3: El modus operandi sembla un ajustament de comptes, però un ajustament de comptes d'una persona que no està involucrat en res també era difícil de pensar.
2: Els Mossos indaguen sobre l'estat dels seus comptes bancaris.
3: També van veure que sí, que es guanyava bé la vida, però que tampoc a lo millor com perquè tingués que fos una persona milionària, per dir-ho d'alguna manera, no?
2: Totes les hipòtesis possibles sobre el crim del carrer Santaló estan obertes. Per cert, un detallet, en diem crim del carrer Santaló, però va ser exactament a Travessera. Però bueno, coses dels arxius policials. La policia parla amb algunes de les persones que eren al lloc del crim i crida a comissaria aquelles que creuen que poden aportar alguna cosa vàlida per a la investigació. Allà se'ls pren declaració com a testimonis.
3: Jo recordo una declaració que és molt, molt, molt bona. És una noia, recordo, que crec que era cubana i que es creua amb l'autor quan ja s'ha tret el passamuntanyes.
4: Sí.
3: I aquesta noia, pues, clar, penses, quant temps ha trigat en veure-ho, que s'han creuat? Que són segons, no? Segons. I aquí ja dones capaç d'anar a comissaria i de fer-se un retrat robot.
2: La policia té un primer retrat robot que caldrà veure si serveix. A l'hora que ha passat el crim amb el carrer ple de gent, hi ha moltes persones que podrien reconèixer l'assassí. Però diuen els experts que la memòria a curt termini es dilueix en només 3 segons.
3: Són segons. Llavors la gent a vegades es fixa, però no es fixa. Aquella noia es va fixar per poder fer això. Però clar, ens hagués sigut més interessant que hagués pujat amb un cotxe, una matrícula, i tot hagués sigut molt més ràpid, però no va ser el cas. Ens va costar molt més treballar, no?, per arribar a identificar-se.
2: Alguns van descriure l'assassí com un home alt i corpulent que portava una americana fosca. Altres testimonis van assegurar que duia el cap rapat. La policia comença els interrogatoris en els cercles més pròxims de la víctima i se centra en l'entorn laboral.
3: Aquest senyor era el director del CCIB i quan va arribar el 2008, nosaltres estem parlant ara del 2009, però ell quan arriba al 2008 planteja una sèrie de reformes de personal. Sembla ser que hi ha algun departament que no acaba de funcionar com ell voldria. I concretament parla del departament d'audiovisuals.
2: De seguida anirem al departament d'audiovisuals. Tornem un moment a la pistola.
1: La pistola utilizada era una semiautomàtica marca Daewoo, que presentava en la zona de la carcasa, donde está la numeración de la serie de fabricante, un fresado o borrado, acuñando encima un nuevo número de serie. Además de haberse practicado en ella trabajos de soldadura en el exterior de la recámara, típicos de armas inutilizadas, lo que habilitó la pistola para volver a disparar, convirtiéndola en arma prohibida.
2: Daewoo és una pistola de fabricació coreana pròpia de les unitats de l'exèrcit d'aquest país asiàtic. La policia no pot aclarir on i quan s'ha comprat l'arma. També hi ha el passamuntanyes i un diari que l'assassí portava per dissimular la pistola. Es busquen restes biològiques en aquests tres elements. Si s'aconsegueix aïllar l'ADN després, s'haurà de confrontar amb els perfils que hi ha al banc de dades, un sistema informàtic que s'anomena CODIS i on hi ha l'ADN de persones condemnades i de desaparegudes. Ja veurem si es poden trobar mostres biològiques a la pistola, al passamuntanyes i al diari, i si hi ha alguna coincidència amb la base de dades. Continuem. Ens havíem quedat en els interrogatoris als treballadors del Centre de Convencions Internacional de Barcelona, concretament al Departament d'Audiovisuals, que dirigia un home anomenat Manuel Moreno Blancas. Fixeu-vos com una treballadora del CCIB, que es diu Cecília, va descriure la gestió del Manuel al capdavant d'aquesta àrea.
5: El senyor Moreno dirigia el Departament d'Audiovisuals de forma anàrquica. No es presentava a les reunions, no presentava els projectes a temps, sense firmar els descomptes que els hi corresponien. I, en general, ho duia tot de forma descontrolada.
2: La policia interroga Manuel Moreno Blancas i no troba cap motiu per sospitar d'ell, malgrat la mala relació que tenia amb Félix Martínez Touriño. Últimament, el Manuel havia fet un esforç per canviar d'actitud i millorar la comunicació amb el seu cap.
3: De sospitar que una persona la tinguin que fer fora de la feina o no, a una persona que sigui l'autor d'un crim, nosaltres no tenim cap prova, no?, ni per criminalitzar ningú en aquells moments.
2: Els investigadors continuen les entrevistes.
0: I descobreixen que hi ha problemes amb les concessions que tenia el CCIB amb els proveïdors. Alguns testimonis expliquen que el Centre de Convencions Internacional de Barcelona hi havia ficats molts diners en concessions i que Martínez Touriño volia fer neteja d'alguns proveïdors i posar en curs noves opcions més econòmiques.
2: Recordeu que Martínez Touriño duia dues maletes quan el van assassinar? Un maletí d'executiu i una maleta de rodes? És que marxava a algun lloc i per això en duia una de viatge? O és que hi transportava alguna cosa de gran volum? No marxeu, que ara ho sabrem.
6: I'm ready, my lord.
1: Crims. Amb Carles Porta.
2: Ens hem quedat en les maletes. Escolteu l'inspector Grasa.
3: Vam saber, evidentment, que el senyor Félix viatjava el dia 9, el dia dels fets, a Lió, on està l'empresa mare, no? Aquí tindria una sucursal, que és el CCIB, però l'empresa estava a Lió. Per això anava, com he comentat abans, amb la maleta, amb el seu maletí, i anava de viatge a primera hora del dematí. Anava a agafar un avió cap a Lió. Aquest és el primer aspecte, diguem-ne, destacable. El que anava a fer a Lió no ho sabem, però el que sí que es deia i es comentava és que ell volia fer canvis, però clar, això no es va poder materialitzar mai.
2: Aquest viatge tenia alguna cosa a veure amb el seu assassinat? Els treballs policials se segueixen centrant en la reconstrucció de la vida de Martínez Tourinho.
3: Comencen a haver-hi coses estranyes a partir del dia 2, que és una setmana just, el dia 2 també és dilluns. Per què? Perquè el senyor Félix Martínez Tourinho posa a la venda un vehicle que tenia, un BMW Cabrio. Per què? Perquè utilitzava un vehicle d'empresa. Llavors no tenia, diguem-ne, necessitat d'utilitzar-lo i el va posar en una pàgina web per vendre'l.
2: Abans de continuar, recapitulem que es comencen a acumular moltes dades.
0: Dilluns 9 de febrer del 2009 maten Félix Martínez Tourinho, director del Centre de Convencions Internacional de Barcelona, pocs minuts després de sortir de casa seva al carrer Sant Eloi de Barcelona. Quan arriba a la cruïlla de Travessera de Gràcia, li disparen un tret al clatell. És un quart de 9 del matí, la zona està plena de gent que va camí de la feina. La víctima portava un maletí d'executiu i una maleta de rodes. Aquell mateix dia anava de viatge a Lió. A l'escena del crim, l'assassí hi ha deixat la pistola i un passamuntanya. L'arma està manipulada i la policia no pot saber on i quan l'han comprada. S'hi busquen restes biològiques, també el passamuntanyes i el diari que l'assassí duia per dissimular la pistola. Els testimonis diuen que l'assassí era alt i corpulent i alguns asseguren que duia el cap rapat. La policia ha fet un retrat robot a partir de les indicacions d'una noia que diu que el recorda bé. Els investigadors se centren en l'entorn laboral de Martínez Tourinho. Descobreixen problemes al departament d'audiovisuals que dirigeix un tal Manuel Moreno Blancas. L'interroguen i no hi troben cap element sospitós. També s'assabenten d'una segona cosa, que Martínez Tourinho volia fer neteja d'alguns proveïdors i decantar-se per noves concessions més econòmiques. Quan reconstrueixen la vida de la víctima, veuen que l'executiu volia vendre's el cotxe i que hi ha algunes coses estranyes des del dia 2 de febrer, just una setmana abans del seu assassinat.
2: Mirem a veure quines són aquestes coses estranyes, perquè d'entrada vendre's un cotxe no amaga res de fosc o peculiar.
3: I el dia 2 rep una trucada d'una persona que s'interessa. Aquesta persona es diu Òscar. Aquest Òscar es posa en contacte amb ell i li diu que vol veure aquest vehicle perquè està interessat en comprar-lo. I queden a la localitat de Castelldefels per fer la visita al vehicle.
2: El Fèlix no va anar sol a trobar-se amb l'Òscar i va anar acompanyat d'un amic íntim, el Javier.
3: I ja es van trobar amb un noi que semblava sud-americà, però que sí que ja es van estranyar una mica perquè demanava o feia preguntes del títol... Usted, tú debes ganarte bien la vida, ¿no? Porque del centro este de convenciones internacionales de Barcelona, ya... Ell potser no li va donar importància, però el seu amic sí que li va donar importància. És que raro, no? Quantes preguntes fa aquest home? El fet és que feia moltes preguntes. Això va ser el dia 2. Van marxar i ja està.
2: Quatre dies més tard, el divendres 6 de febrer del 2009, el Fèlix rep una altra trucada de l'Òscar, que vol tornar a veure el vehicle.
3: I aquesta vegada queden aquí a Francesc Macià, molt a prop d'on guarda el cotxe al pàrquing, que és el mateix travessera de Gràcia, d'acord? I aquí ja, com està la seva nòvia, Carolina, i ja t'acompanyo jo, ja estem tots dos. I el tal Òscar arriba amb una Harley Davidson. Arriba amb una moto, Harley Davidson, això sí que es va veure el cotxe, i entre les coses que, bueno, ell es va esperar, ells van anar a donar una volta, van tornar, però ell, el tal Òscar, sempre moltes preguntes. Inclús una pregunta que li va fer és, on anireu a sopar avui, no? Què fareu avui per sopar?
2: La tercera trucada arriba l'endemà, dissabte, dia 7. L'Òscar torna a contactar amb el Fèlix. La conversa va anar més o menys així.
4: Dígame.
7: Hola, Félix, ¿qué tal? ¿Qué haces?
4: Pues estamos aquí en un restaurante oriental cerca de casa, aquí en la zona de San Gervasi.
7: Yo estoy con unos amigos. Igual me gustaría pasarme. ¿Hay sitio para nosotros?
4: Sí, sí que hay sitio, sí.
2: L'Òscar i els seus amics es presenten al restaurant xinès on el Fèlix sopava amb la seva nòvia, la Carolina, i altres persones. El Fèlix s'aixeca de taula i surt amb ell al carrer, on s'estan 15 minuts. Xerren del cotxe i d'altres coses, i al final l'Òscar i els seus amics no es queden a sopar i se'n van. L'endemà, diumenge, dia 8, l'Òscar torna a telefonar al Fèlix i és la quarta trucada en una setmana.
4: Hola, dime.
7: Buenos días, Félix.
4: ¿Qué hay? Buenos días.
7: ¿Ya no estás con Carolina?
4: No, estoy en casa, dime.
7: Oye, me gustaría ver el coche otra vez. ¿Qué te parece mañana?
4: Pues mira, no puedo porque viajo. Me voy a Lyon por la mañana.
8: Els investigadors, en el procés de reconstruir les últimes hores i els últims dies en vida del Fèlix, repassen les trucades que ha fet i ha rebut i es fixen en el tal Òscar. Saben que es diu així perquè els ho ha explicat la Carolina, la nòvia del difunt, que els dona detalls d'aquestes converses telefòniques. D'entrada, els sembla curiós que sigui tan insistent, si bé podria ser normal que algú que es vol comprar un cotxe de gamma alta pregunti molt. Serà important aquest Òscar per resoldre el cas? Ja ho veurem. Els Mossos es fixen en una altra trucada que va rebre el Fèlix just el diumenge abans de ser assassinat.
3: Es rep una trucada al CCIB d'un número ocult, que després vam saber quin número era, però que truca amb un telèfon que és de caire intern, no és d'aquests telèfons que es publiciten o... Algú tenia aquell número de telèfon. Aquell senyor va trucar preguntant per ell, insistentment. Hoy está por aquí Félix, tal, no está, no ha venido, y no, es día de fiesta, era diumenge, vale, i ja està, aquí va quedar aquest tema.
8: Els Mossos creuen que el seguiment de les trucades telefòniques els aportarà informació rellevant i demanen a la jutgessa que els deixi accedir a les dades associades de diversos telèfons.
3: Les dades associades és amb qui ha trucat, llavors el que ha trucat també sabe qui són, no? És tota una sèrie de dades que van associades a aquell número de telèfon. Per tant, demanem petició d'aquests tres telèfons, el del Fèlix, el del tal Òscar, que truca amb el 160, jo poso ara els números, el 160 és el telèfon de l'Òscar, són finalitzacions, el 160, i després el 156, que és el número ocult, que ja hem tret l'ocultació, i demanem també la tarificació del 156, perquè truca allà.
8: Com diu el nostre entrevistat, això de 160 i 156 vol dir que els telèfons acaben en aquesta numeració. És a dir, els números dels telèfons que demanen investigar acaben l'un en 160 i l'altre en 156. Recordem que l'acabat en 160 era el del tal Òscar, que trucava amb insistència amb l'excusa de comprar el cotxe, i l'acabat en 156 és el telèfon que fa la trucada el diumenge abans del crim. Després veurem que són importants. Mentre la policia espera l'autorització de la jutgessa per intervenir tots aquests telèfons, comença a buscar quines càmeres hi ha a la zona on va passar el crim. A Martínez Touriño el van matar en un tram de vorera que està lliure del visor de qualsevol càmera de vigilància. Però els Mossos rastregen la zona i troben alguna cosa.
3: Tenim una càmera que és del Servi Habitat, que és baixant Sant Aló, ja quasi a la cantonada, i allà el que es veu és a l'autor, però no se li veu la cara, va mal passar muntanyes, estem al febrer, com va caminant a poc amb un diari a la mà, i a darrere d'ell es veu com li està avançant en aquell moment el senyor Touriño, l'avança, i és les imatges que es veuen, amb la maleta, el maletí, l'avança. I res, en qüestió de, no sé, recordo, que són 10, 15 metres, no hi ha gaires coses, més metres, ja giren i allà és quan es produeix el fet.
8: Una primera imatge de l'assassí que no permet veure-li la cara. Hi ha una segona càmera que també el capta.
3: I després ja tenim una imatge també de l'autor, però només el que seria la part del darrere, del cap, ja sense el passar muntanyes, que és ja quan gira, fa el tret i surt cap a Casanova, hi ha una joieria, just on tira l'arma, allà hi ha una joieria que el grava per la part de darrere. I allà es veu com porta una mena de jaqueta d'hivern, i es veu que és cal, però que és molt una persona forta.
8: I una tercera i última imatge.
3: Apareix una botiga que hi havia a Travessera de Gràcia, que feia també cantonada, amb Sant Aló, que és una botiga que venen material de gimnàs, i vam entrar-hi. I, ostres, tenien càmeres, però només que el que feien era gravar l'interior, però tot eren cristaleres, d'acord? Llavors, allà buscant hores i hores i hores, i això es produeix al dematí, vam arribar a mirar del dia abans, no? La nit, i allà s'observen moltíssimes coses.
8: Què han captat les càmeres de seguretat d'aquesta botiga d'esports? You want it
1: darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. Ineni. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
8: càmeres de seguretat que graven l'interior de la botiga, però que resulta que la tenda és tota de vidre i que permet veure l'exterior. Han estat de sort els investigadors?
3: Es veuen dues persones, el que seria la persona forta amb una altra persona que sembla que porta una cubeta. Estan passant la nit i van mirant a l'interior, van mirant, estan xafardejant, no? I també es veu com baixen, com pugen. Després també veiem com arriba un vehicle Pathfinder en aquells moments, que s'atura, que parla amb ells, que sembla com que obrin el maleter i treguin alguna cosa i els hi donin amb ells. I després també es veu un C4, un Citroën C4, que també s'atura per allà, que es mou.
8: Un Nissan Pathfinder i un C4. Per investigar s'ha de ser perspicaç i tenir memòria. Recordeu, un Pathfinder i un C4.
3: Però el que és curiós és que també veiem els fets. Vull dir, veiem el tret. Molt llunyà, molt llunyà, molt llunyà, perquè la càmera, diguem-ne, que està al final de la botiga i a la cristalera final, que és la que dona allà. Això és travessera, però aquesta és Santaló, no? Però es veu la cantonada. I es veu una persona amb aquestes imatges que gira, que seria la víctima, i com al darrere apareix una altra, però es veu molt llunyà, eh? I com cau, i com l'altra surt corrents. I també es veu com a l'altre paio, a l'altre senyor, que està per allà mirant, surt amb el cotxe corrents, es fica amb el cotxe, surt cap a travessera, a l'altra marxa caminant, entenem que el recull més avall de la Diagonal.
8: La policia encara veu una cosa més a les imatges.
3: Això també és un tema que és molt, molt interessant, en aquell moment va ser molt interessant, perquè quan veiem la vidriera, veiem que just al davant, bueno, hi ha un tros de mur, cristalera, mur i cristalera grossa, no? La que dona la travessera. Què hi ha darrere del mur aquí? Una cabina telefònica. I veiem també que ells van entrant, que van sortint, que es van movent.
8: Les imatges han donat molt de sí, però encara no hi ha ningú identificat i encara hi ha molta feina a fer. Ara ja comencen a arribar els resultats dels telèfons intervinguts. L'acabat en 975, del Fèlix, l'acabat en 160, de l'Òscar, l'home que li vol comprar el cotxe, i l'acabat en 156, el número ocult que truca en diumenge al Centre de Convencions Internacional de Barcelona.
3: El famós Òscar, bàsicament que utilitza el 160, entre el 2 i el 7 és quan utilitza aquest telèfon. És un telèfon comprat únicament per aquesta compra d'aquest vehicle, diguem-ne.
0: Recordem que Fèlix Martínez Touriño utilitzava el telèfon acabat en 975, on rebia trucades d'aquests altres telèfons.
3: Rep trucades del famós 160, evidentment, i també rep alguna trucada del 156, que és el tal Carlos. I rep una trucada del número 966.
1: Crims.
8: Ens acaba de sortir un nom nou, Carlos. Els Mossos han pogut saber que el titular del telèfon acabat en 160 és un tal Carlos. I sabeu qui té el número acabat en 966? Doncs la cabina telefònica que està situada just al davant de la botiga d'esports, des d'on s'han gravat molts moviments de persones al carrer durant la nit i que també han registrat, encara que de lluny, el moment del crim. Abans de tornar a la cabina telefònica, aturem-nos un moment més en el telèfon del tal Carlos, l'acabat en 156.
3: Rep una trucada d'un 792, que a la llarga serà un telèfon molt important, que sabem que està associat amb una empresa que es diu Cybolt, Societat Anònima. El 156 rep trucades d'un tal 192.
8: Amb tants telèfons és el moment de recapitular.
0: Fèlix Martínez Touriño es vol vendre el cotxe i té un comprador que li truca insistentment des d'una setmana abans del seu assassinat, un tal Òscar. La víctima també rep una trucada al seu lloc de treball al Centre de Convencions Internacional de Barcelona d'un número ocult. Els investigadors s'estranyen perquè la telefonada es fa en diumenge, dia festiu. Es decodifica el número ocult i es veu que acaba en 156 i que pertany a un tal Carlos, que encara no sabem qui és. Els Mossos investiguen l'entorn laboral de la víctima i descobreixen que tenia tenia discrepàncies amb el director del Departament d'Audiovisuals, Manuel Moreno Blancas. L'interroguen, però no troben cap cosa que faci sospitar d'ell. En el registre de les càmeres de la zona on s'ha comès el crim, n'hi ha una que capta l'assassí amb el passamuntanyes posat. Un altre el grava sense el passamuntanyes, però d'esquenes. És calb i de complexitat forta. I amb una tercera càmera, la de la botiga de gimnàstica, es veu molt moviment de persones al carrer la nit abans del crim. Es veu com arriba un Nissan Pathfinder i també un Citroën C4. I ja al matí i de molt lluny ha quedat enregistrada tota la seqüència del crim. Després de matar Martínez Touriño, l'assassí marxa corrents pel carrer Casanova, gira diagonal a l'esquerra i allà l'espera un còmplice amb un cotxe. Les imatges que ha gravat aquesta tercera càmera des de dins de la botiga no són perfectes perquè una de les parets de la tenda tapa una part de la visió. Els policies s'adonen que darrere la paret del carrer hi ha una cabina telefònica i té el número acabat en 966. Des d'aquesta cabina s'ha trucat el tal Carlos, que també rep telefonades d'un altre número, l'acabat en 792, que pertany a una empresa que es diu Cyball. I recordeu que tenim pendent de saber si s'han trobat restes biològiques a la pistola, al passamuntanyes i al diari que duia l'assassí.
8: Aviat ho sabrem.
1: Crims amb Carles Porta.
8: Per si no n'hi havia prou, els investigadors demanen a la jutgessa la tarifació de la cabina per saber a quants telèfons s'ha trucat des d'aquí. Hi ha més de 50 números telefònics marcats. La policia decideix vigilar la cabina durant una nit sencera per saber quanta gent entra a trucar-hi. La seva sorpresa és gran perquè la nit que la custodien no l'utilitza ningú, en contrast amb la nit anterior al crim, quan hi va haver moltes trucades. Els Mossos fan un pas més i proposen a la jutgessa intervenir tots els telèfons que s'han marcat des d'aquesta cabina telefònica que, si recordeu, quedava amagada darrere una de les parets de la botiga.
3: Recordo que hi havia una trucada a França, hi havia diversos telèfons i trucades a telèfons colombians, Colòmbia, hi havia una de Suècia i després hi havia un telèfon que acabat en 156. D'acord? Nosaltres pensem que ells, durant tot aquell tema, és que vèiem que sortien, que estaven allà a la vorera, però no vèiem que estaven fent darrere d'allò, no? I, clar, el que estaven era pues, trucant a les seus familiars, a les seves companyes sentimentals, algú igual va tocar la mare, no recordo bé. Vull dir, van haver-hi diverses trucades.
0: O sigui, que totes aquestes trucades les havien fetes ells?
3: En principi, sí.
8: 50 telèfons punxats donen per molt. Anem a poc a poc. Recordem que el telèfon acabat en 156 és del tal Carlos, que encara no sabem qui és. I ara està a punt de passar una cosa que potser permetrà començar a descabdellar el cas. La policia fa una gestió més. Va a buscar les imatges que han gravat les càmeres del pàrquing on el Fèlix guardava el cotxe, a Travessera de Gràcia.
0: I en aquestes imatges s'hi veu això.
3: Veiem allà un C4, que entra 5 minuts, entra i surt. Però traiem una imatge d'una persona que va vestida de groc i que és la que conduïa el C4. I aquí ja tenim la primera bona notícia, no? Ràpida. Que ja tenim una matrícula. Tenim una matrícula del vehicle C4.
8: Aquell dia la sort va acompanyar la policia.
3: Inclús trobem la imatge d'aquest home al caixer i ens anem al pàrquing i aconseguim treure el tiquet d'aquest home per l'hora i el recollim i l'enviem a policia científica per treure també empremta lofoscòpica.
8: La policia confia en l'empremta per poder identificar l'home que conduïa el C4. Tenien pendents les restes biològiques. Es deuen haver trobat mostres d'ADN a la pistola, al passamuntanyes i al diari? I si n'hi ha, coincidiran amb alguna de les mostres del banc de dades i es podrà identificar l'assassí? Hem quedat pendents de les restes biològiques.
3: Hi ha la científica nostra i ens diu que sí que han trobat un perfil genètic tant a la pistola com al passamuntanyes. I això ho tenim ja, tenim perfil genètic amb aquestes dues, amb aquests dos subjectes, no? Clar, perquè una cosa és tenir un perfil, el fiques a el que seria el programa aquest que ens diu si té algun candidat, però de moment no ens salta. A vegades salta i a vegades no. Si no hi ha el perfil ja introduït d'aquella persona, no ens saltarà.
8: El perfil genètic que s'ha trobat a la pistola i al passamuntanyes servirà després per confirmar o descartar l'assassí. Però de moment no hi ha cap sospitós ni cap detingut. La policia científica també té pendent analitzar el tiquet del pàrquing.
3: Va resultar negativa perquè no va apretar potser el suficient.
8: Mala sort. Però està a punt de passar una cosa que donarà aire a la investigació. Els policies estiren el fil del Citroën C4.
3: La titularitat d'aquest vehicle va a nom d'un tal Juan Edgar, que és una persona colombiana, però diguem-ne que buscant i buscant més, ja no només el cotxe, sinó les assegurances, parts d'accident, vull dir que demanem totes les dades associades amb aquell vehicle, i en un moment donat ens apareix que aquell cotxe va tenir un accident i que la persona que portava aquell cotxe era un tal Jader.
8: Els investigadors ja tenen un nom, però encara no saben qui és ni quina cara fa. Intenten trobar una fotografia.
3: I la demanem al Cos Nacional de Policia, demanem la fotografia d'aquest nom i cognom, no?, que ens dona l'assegurança, i és quan ens arriba ja la primera... el primer de NIE, crec que era un NIE, veiem la fotografia i veiem aquesta persona és la que estava per allà movent-se, que agafa el C4, és la persona que ens apareix amb el printer traient el tiquet del pàrquing, d'acord? Ja tenim el primer identificat.
0: Es fan les primeres hipòtesis sobre qui és aquest Jader.
3: Nosaltres pensem que no ho he dit abans, quan el famós Òscar fa les visites, també té el cabell llarg, i en un moment donat crec que portava una cubeta. I vam pensar, a veure si serà este chico, el Jader, l'Òscar aquell, perquè també ens havien fet un retrat robot i, no, i a més vam ensenyar les fotografies. Així que teníem testimonis del tal Òscar. Teníem a l'amic, si no recordeu, a l'amic i a la companya sentimental.
8: La policia sospita que l'Òscar i el Jader són la mateixa persona. Ho seran? Ara ve el més important. Sabeu quin número de telèfon havia deixat de contacte aquest Jader quan va tenir l'accident amb el C4?
3: El telèfon que havia deixat de contacte era l'acabat amb el 156.
8: Qui tenia el telèfon acabat en 156, Lídia?
0: És el telèfon del tal Carlos, el número ocult que truquen diumenge al Centre de Convencions Internacional de Barcelona preguntant pel Fèlix.
8: Jader Castro és el primer identificat, però la policia veu que poden estar davant d'un entramat que es va fent gran. Jader Castro és la persona que condueix el Citroën C4 que espera l'assassí a la cantonada en Diagonal i marxen plegats. I és la persona que porta el número acabat en 156, el mateix del tal Carlos. La policia lliga caps.
0: El Carlos era el Jader.
3: Sí, perquè...
0: I ho sabeu a través del NIE.
3: Correcte, perquè ens arriba amb l'assegurança aquella que he dit del tema del cotxe, ell deixa un telèfon de contacte que és el que acaba en 156. Ens l'identifiquen, ho identifiquem un nom, ens ve el NIE... i veiem una cara, amb un nom i cognoms, que és el paio que està amb el C4.
8: O sigui que el Jader, que seria el nom real, és el Carlos, però no és l'Òscar. Els tal Carlos i Òscar són els que, amb noms ficticis, van contactar amb la víctima abans del crim. Ja en tenen un identificat, el Carlos, que és, en realitat, el Jader. Continuem. Abans us hem parlat de l'empresa Saibou, amb un número de telèfon associat que acabava en 792. I us hem explicat que el Carlos, o més ben dit el Jader, perquè ara ja sabem que el Carlos és el Jader, rebia trucades d'aquesta empresa.
3: Quan ja ens venen les dades del Saibou aquest, d'aquesta empresa, no? Veiem que curiosament, els repetidors d'aquest telèfon sempre estan on està el famós Òscar, que està amb el 160. Que curiós, no? Sempre està amb el mateix lloc, no? I també veiem que aquest telèfon associat amb aquesta empresa fa moltes trucades a dos telèfons, acabats en 669 i acabat en 100. Però ens n'anem a l'empresa, ja comencem a demanar dades d'aquest telèfon, del Saibol...
8: El trencaclosques telefònic és important, però els investigadors comencen a buscar, a estirar i a trobar.
3: Que veiem que el telèfon aquest, el 792, podem saber per l'empresa que va nom d'un tal Said Sánchez Zuluaga. Aquest home, curiosament, li costa associat un vehicle Nissan Pathfinder. Consultem padró, on viu, què és aquest home, no? Intentem verificar qui és aquest Said, no? I veiem que aquest senyor, el Said, viu en un domicili de Barcelona, crec que era el districte de Sants, si no recordo malament, i viu juntament amb la seva esposa i no sé si tenien algun fill, crec que tenien algun fill.
8: Ens ha tornat a sortir el Nissan Pathfinder, que la policia va veure a la zona la nit abans de l'assassinat de Martínez Touriño. Els Mossos, igual que han fet amb el Jader, demanen la fotografia del Said.
3: Tornem a demanar les dades del NIE, intentem treure la fotografia i ens el reconeixen com el tal Òscar. És el tal Òscar, és el Said. Per tant, ja hem identificat amb un altre dels autors.
8: Però el més important encara ha de venir. Sabeu com es deia la dona del tal Said Sánchez Zuluaga? La policia ha identificat dos dels possibles còmplices, el Yader i el Said, però no els pot interrogar.
3: El Said i la seva esposa se'n van a Colòmbia, el Yader ja també està fora a Colòmbia. Vull dir, ostres, si tenim a tots allà i no tenim a l'autor encara, no?
8: El cas es va fent gran i la policia va veient que hi ha diverses persones implicades. Però recordeu que no hi ha res provat encara. I que, a més, queda molta investigació. De moment, les úniques proves són indiciàries. La càmera d'una botiga va gravar unes persones i uns cotxes que el dia abans eren a prop d'on l'endemà es cometria un crim. Els seus telèfons coincideixen amb els de les persones que havien trucat a la víctima els dies abans de matar-lo. Que hi havia una connexió sembla clar, però el va matar algun d'ells? I per què? Si hem sabut que el senyor Martínez Touriño era un ciutadà modèlic i ara els sospitosos són a Colòmbia. Què pinten aquí els colombians? I qui és la dona del Said Sánchez? Massa coses pendents de resoldre. Necessitarem un altre programa. Per cert, a Félix Martínez Touriño el van matar el 9 de febrer del 2009. El socialista Pérez Touriño va morir políticament 3 setmanes després, l'1 de març, perquè va perdre les eleccions a la Junta de Galícia. Que ningú pateixi, no hi ha cap relació, només és una curiositat. Abans de saber el nom de la dona del Said, li farem un parell de preguntes al nostre antropòleg de capçalera, l'Adrià Pujol. Hola, Adrià.
9: Hola, com esteu?
8: Aquest cas és com un puzzle de 1000 peces, d'aquells que tenen tantíssimes peces. Què cal per completar-lo? Paciència, intel·ligència, i no em diguis, com sempre, que cal una mica de tot.
9: T'anava a dir que cal visió de conjunt, però, per dir-ho d'una altra manera, cal tenir una certa capacitat lúdica. Perquè ens entenguem, aquests jocs de cartes en què cal retentiva, saber quantes se n'han llançat, quantes en falten, tenir tota la baralla al cap, anar descartant, cal una mica de capacitat lúdica. També passa amb els jocs de taula, i és una capacitat de relacionar, tot tenint al cap totes les peces, però algunes estan ocultes. Saps que existeixen, saps que tard o d'hora les veuràs aparèixer, i això és una capacitat que té a veure amb saber jugar amb les peces que tens obertes i les que saps que probablement apareixeran o estan tancades.
8: Aquí el que fa pinta que seran peces clau són les trucades telefòniques.
9: Sí, hi ha un munt de trucades en poc temps i amb un cercle reduït de persones. I això ja indica, als investigadors, m'imagino, que aquí està passant alguna cosa. Ja porta noms concrets, aquestes trucades. A més, estan fetes totes, si no m'equivoco, des de la mateixa cabina, els mateixos mòbils, etc.
8: Sí, sí, això serà interessant. Una altra cosa, el retrat robot. Hi ha una persona, un testimoni, que veu a l'assassí durant uns instants i és capaç de fer un retrat robot. Quina fiabilitat podrà tenir això?
9: Home, aquí juguen diversos factors. Si tu retens bé una cara en el teu barri, és perquè aquella persona no acaba de... representa una petita distorsió al barri. Si no, ja no t'hi fixes. Pot ser una persona racialitzada. O a la inversa, pot ser un barri de l'extraradi on de cop i volta apareix algú encorbatat. Llavors, aquesta imatge la retens molt més que no el paisatge habitual humà de cada dia. Això per una banda.

0: amb un contenidor, perquè dubto que es donés compte que era una pistola, i en canvi fa un retrat robot, que ja veurem la importància que té pel següent capítol, però jo no sé si seria capaç de descriure la cara d'algú que he vist aquest matí pel carrer, no sé.
1: Jo crec que no en som capaços perquè si equiparem el cervell amb un disc dur, aquest disc dur, a mesura que es va omplint, s'ha d'anar buidant per l'altra banda, no podem retenir-ho tot. Però oi que tots i totes recordem aquella cara d'aquella persona que vam veure fa 15 anys, qui sap on, en una excursió.
0: I què ho determina, això? Hi ha algun element dins nostre, del nostre cervell, de la nostra circumstància, que em faci que jo me'n recorda de la teua cara i no de la de l'al teu costat?
1: Doncs jo crec que és un element que ha de ser disruptiu o una distorsió en el curs habitual de la vida ordinària. Aquella cara, aquella persona representa una distorsió.
0: Escolta'm, acabem. Això fa pinta que podria haver-hi algun sicari per aquí al mig. Uh-huh. Ja ho veurem, perquè tot això encara és obert i tot això, però colombians, un sicari. Sempre m'ha fet molta curiositat que la vida pugui tenir preu.
1: Bueno, és que aquest cas no és gaire llunyà en el temps, i per tant, jo no sé si després hi ha un sicari o no, però sí que es va dir en un principi, o els diaris en van parlar, no? Un assassinat per encàrrec. Això va portar la gent, i bona part de la premsa, a dir que, ostres, que Barcelona havia entrat en una mena de lliga de ciutats on això era possible, perquè no és un cas gaire habitual, en cas que hi hagi sicaris, arribats aquí, quan se sàpiga, si és que ja se sap, quin preu té la vida d'una persona? Bueno, depèn de la professionalitat del sicari. Hi ha sicaris experts que ronden pel món amb 70 documents falsos que tenen un caché altíssim. El preu que té la vida d'una persona també serà en funció de la desesperació d'un sicari. A Mèxic es mata per quatre rals.
0: Ja veurem com evolucionarà tot això. Ja veurem. No està gens clar. Però posar preu amb una vida, això quan comença?
1: Home, des del punt de vista de pecuniari no ho sé, però mira, és que haig de tirar de coses que jo recordo. Jo recordo de treballar en un lloc concret, adolescent, i recordo uns problemes entre l'amo i un que no el pagava, i recordo sentir dir frases que posen la pell de gallina, d'anar a, no dir al poble, a contractar gent que trenca cames. Jo me'n recordo sentir-ho, això, d'adolescent, quan vaig començar a treballar. Llavors, recordo el preu, 100.000 pessetes. És a dir, trencar cames valia 100.000 pessetes, i això es deia amb una naturalitat bastant esgarrifosa. Per tant, no sé, ara serien 600 euros, no? Allò que es diu 600 euros i cobren per fer un susto, per donar un ensurt al senyor que no paga. Doncs deu ser més habitual del que pensem. Ara els barems, jo sí que no els sé.
0: Bueno, ja ho anirem veient. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
2: Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltran. Cas d'avui, Lídia Orriols. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
2: Bona nit, us informa Marc Güell. L'incendi forestal que dissabte es va declarar a la Vall d'Uixó, al País Valencià, ja ha calcinat 8.500 hectàrees i té un perímetre de 72 quilòmetres. El foc continua actiu, però la situació ha millorat lleugerament i s'ha autoritzat que els veïns de 4 barris del municipi de la Vall d'Uixó puguin tornar a casa. Tot i això, continuen evacuades unes 10.000 persones que, si tot va bé, podrien tornar a casa demà al matí, com explica l'alcaldessa Tània Baños.
3: Al poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases, malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase, que és reconstruir les nostres muntanyes.
2: La Guàrdia Civil ja investiga l'origen del foc, no es descarta cap hipòtesi, però cada vegada pren més força la possibilitat que l'incendi hagi estat provocat. Més notícies, Joan Vilaplana.
4: L'incendi a la catenària de la línia 1 del metro de Barcelona ja està extingit i la situació és de control. El foc s'ha declarat entre les estacions de Clot i Glòries i ha obligat a tallar el servei de la línia entre Universitat i Sagrera. El SEM ha atès per inhalació de fum 137 passatgers. Es preveu que el metro pugui tornar a la normalitat aquest dimarts.
2: El govern de Pedro Sánchez ha ajornat fins al setembre el Reial Decret de Mesures en matèria d'habitatge. L'executiu tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres de demà, però finalment deixarà passar l'estiu per la falta de suports parlamentaris. Ernest Urtasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar, ha demanat celeritat.
5: Todos están dispuestos a dialogar y a hablar con el gobierno, aportando sus propuestas, y creo que nuestra responsabilidad desde luego es escucharlas, pero también creo que de la misma manera que nosotros estamos dispuestos a conceder ese tiempo, es imprescindible que corramos.
2: El decret havia de prorrogar 2 anys els contractes de lloguer, entre altres mesures.
4: Donald Trump insisteix que hi ha converses amb l'Iran per intentar reprendre les negociacions de forma directa entre Washington i Teheran, malgrat que les autoritats de la República Islàmica ho neguen. Els iranians volen reunir-se i ens reunirem a veure què passa. Hi ha possibilitats que arribem a un acord, però sense el que els van fer, ni tan sols ens parlarien. Han sol·licitat una reunió a través dels mediadors per parlar directament. Els Estats Units ja porten 3 dies sense atacar, però països aliats de Trump a la regió diuen que han interceptat drons al seu espai aeri. L'Aràbia Saudita atribueix els atacs a grups pro-iranians de l'Iraq. També Jordània i el mateix Iraq assegura que han abatut drons procedents del país persa. Trump ha negat les informacions que apunten que Washington ha aturat l'ofensiva a l'Iran per falta de municions.
2: Els treballadors de Pascual, Agurp, a Osona han acceptat les indemnitzacions de l'empresa per ser acomiadats. Les compensacions seran similars a les que preveu la llei per als acomiadaments improcedents. Cadascun dels 86 treballadors afectats cobrarà 33 dies de sou per any treballat i 45 dies per cada any de contracte anterior al febrer del 2012. Tot i el vistiplau, la plantilla lamenta el tracte de l'empresa lletera. Lídia Sández és la representant del comitè laboral de Pascual, Agurp.
6: Ells tenien molt clar que no anaven a donar-nos a més de l'improcedència, però han deixat de banda tot el que és el respecte a la cercania, els valors de l'empresa, tot el que ens han fet creure sempre.
2: Les instal·lacions passaran a partir de divendres a mans de Casa Tarradellas, que hi vol produir mozzarella. La companyia catalana no ha fet cap proposta per contractar els operaris acomiadats de Pascual. Ara els esports, Francesc Ripoll.
7: El Barça és a Anglaterra, s'ha entrenat aquesta tarda en el seu estatge de pretemporada. Fermín Araujo i Bernal han completat la sessió amb el grup. En canvi, Valdé ha fet treball al marge. L'Espanyol, que viatja demà també a Anglaterra, ha fet oficial la sessió de lateral Jorge Salinas al Màlaga, i el Girona, per la seva banda, ha fet oficial la renovació per una temporada més del capità Cristian Estuani. El davanter arribarà a les 10 temporades defensant la samarreta del Girona. També ha començat la pretemporada del Barça femení amb les proves físiques i mèdiques. Demà l'equip de Romeu farà el primer entrenament. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Tosin Ebuamo, un aler pivot britànic que arriba de la Lliga de Desenvolupament Americana. El Manresa, per la seva banda, ha fitxat l'escorta nord-americà Colby Jones.
1: Fins aquí les notícies.

0: Fresca't.
1: L'estiu ets tu. L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Catalunya Ràdio.
0: Som Fresca't.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: La ciència. El debat marca.
1: El búnquer.

0: Avui us explicarem la història de la família Key, un matrimoni afroamericà que han sigut beneïts amb quatre canalles precioses, tres nenes... Nens, perdó, sí? I una nena petita que acaba de néixer. A nosaltres ens interessa la nena. És la que té la mirada més pura i brillant.
1: Com es diu aquesta nena?
0: Es diu Salària Key.
1: Salària?
0: Salària. Salària.
1: De salari.
0: Del salari, salària, jo salària. Que sé d'on també. Salària. Salària Key.
1: Salària Key és un bon nom, eh?
0: Sí, Salària Key.
1: Salària Key and the no sé què. És, pot tenir una banda.
0: Una banda, pot ser lluitadora de taekwondo.
1: També.
0: Ha guanyat les Olimpiades Salària Key.
1: Has seguit les Olimpiades aquest estiu?
0: Jo, molt justet.
1: Hi ha alguna cosa que t'agradi de les Olimpiades?
0: Res.
1: No?
0: No sé el què t'he de dir. No, bueno, no he vist res.
1: S'ha de dir, no vull estendre'm perquè això ja se n'ha parlat,
0: sí.
1: Però disciplina és molt random. Home, allò del breakdance, que et
0: break
1: va semblar?
0: Breakdance, és que no ho vaig ni mirar per respecte.
1: Per respecte, no?
0: Per respecte
1: a la gent que s'hi dedica.
0: No, a la gent que fa l'altre, lo difícil. La gent que fa allò de les barres aquelles que t'has d'aguantar...
1: És que tampoc guanyar una medalla d'or un tio fent les barres paral·leles o el que sigui,
0: sí,
1: que aquella senyora que no hi era tota fent uns salts de cangur allà a sobre.
0: Cuidado,
1: eh?
0: Aquelles dues barres, les paral·leles, allò, que van d'una banda a l'altra,
1: sí.
0: A mi em fa patir, allò, eh?
1: Allò... Vols dir les asimètriques?
0: Aquelles, una que està més alta i l'altra més baixa.
1: Allò pots matar, només enfilant-hi et pots matar.
0: És que si per algú, si surts disparat i per algú no trobes l'altra barra...
1: O sigui, un esport que t'han d'ajudar a començar-lo...
0: Malament.
1: Sí, que t'ha d'enfilar l'entrenador.
0: Hi ha un senyor que t'enfila, és veritat. Tu, va, anem a la idea,
1: sisplau.
0: Que tenim una història preciosa avui.
1: Som a la mat, vinga.
0: Sí, la Salària Key i la seva família viuen en una casa tronada, un dels barris més humils de la ciutat. Amb prou feines poden arribar a final de mes, però viuen feliços amb el poc que tenen, almenys fins que arriba el fatídic dia. Tieu atents, eh? Perquè començarem a dalt de tot, eh? Cuidado.
1: A dalt de tot?
0: Sí.
1: Vinga.
0: Resulta que el pare de la Salària es guanya el salari treballant de jardiner.
1: Ostres, i aquesta música no és de jardiner. No és música del Farmville.
0: No. Què pot passar?
1: Un jardiner? Ja t'ho dic. Està pelant un arbre i cau del treball de l'escala. Perquè aquelles escales, noi, no sé com s'ho fan els jardiners, però treballen amb unes escales que carden pena.
0: Molt pitjor que això que estàs dient.
1: Sí?
0: Molt pitjor. El pare de la Salària tindrà un final ben penós. L'home treballa de jardiner a l'Hospital Estatal per Bojos.
1: Sisplau.
0: Una institució mental amb el nom... Bueno, ja us podeu imaginar que els pacients que hi ha tancats són el bo i millor de cada casa. Un dia, mentre el pobre home està tranquil·lament retocant uns arbustos, un pacient de l'hospital se li acosta per darrere i l'apunyala fins la mort amb unes estisores de podar.
1: Ostres, he quedat de pasta de boniato.
0: No sabem com estava fent els arbustos, tampoc. Igual s'ho mereixia.
1: Però ho has fet molt malament, eh?
0: Sí, però
1: estaves fent formes, els
0: arbustos. Aquells milionaris que talleu les oliveres d'aquella manera us haurien de cardar un cop de puny.
1: Digue-ho!
0: Home!
1: Dice-lo, tomate!
0: Prou!
1: Digue-ho perquè no s'ha de fer això.
0: Prou! Perquè no, perquè l'olivera ja és maca com és. L'olivera, de fet, la gràcia de l'olivera és maca, és així, l'olivera. No, què collons... Què feu jugant a fer bonsais amb les oliveres?
1: No! Coses amb cordills, eh?
0: No.
1: Què esteu fent?
0: Qui ets?
1: L'olivera només s'ha de tallar quan entra al pati del veí i el veí diu que et cardarà un tiro.
0: Això sí, llavors sí. L'home ha mort apunyalat. Ja us hem avisat que començava amb forts. Mort, eh? Una mort que no havíem sentit mai encara apunyalat per un boig mentre regles uns arbustos.
1: Nueva muerte desbloqueada.
0: Sí.
1: Després de 5 temporades.
0: I espera't, perquè llavors apareix el director del centre amb unes declaracions molt encertades. El director de l'Hospital Estatal per Bojos s'excusa dient que van molt justos de personal i que a vegades els pacients més perillosos en fan alguna de les seves.
1: Alguna de les seves?
0: Ah, no.
1: És que hi ha pacients que fan com bromes.
0: Anem justos de personal i ha anat així, tu. Què vols que et digui?
1: Bueno, aviam, també et diré que ens estem escandalitzant fortíssim i fa 4 dies el director del centre penitenciari em sembla que va dir el mateix.
0: Més o menys, sí, diria. En aquells anys, que un jardiner afroamericà morís d'aquella manera tampoc era gaire important, i menys en un estat del sud com Geòrgia. Ningú es va fer ressò de la notícia, ja us podeu imaginar que la compensació que rep la vídua és penosa. La mare i els fills decideixen traslladar-se més al nord, a Ohio, a veure si allà el racisme és menys present a la societat.
1: Ohio.
0: Tot això passa quan la Salària només té 3 anyets de vida. Però sense el sou del pare, la mare no es pot fer càrrec dels seus 4 fills. Sort n'hi ha dels Jackson, uns bons amics de la família que els acullen a casa.
1: El Jackson 5?
0: No, el Jackson 5 no. De fet, són 6, aquests, a la
1: família. El Jackson 6?
0: Sí.
1: No té tant de canxo.
0: No. Són 6, el matrimoni i 4 fills. Els Jackson acullen els nostres amics de bon grat, però en aquella casa la convivència es fa difícil.
1: Aviam.
0: Sota el mateix sostre hi viuen 11 persones. El matrimoni Jackson i els seus 4 fills.
1: Sí.
0: I la mare de la Salària. La Salària, sí, i 3 germans més.
1: Bona sitcom et surt d'aquí, eh?
0: Déu-n'hi-do.
1: El que passa que has de saltar la part que apunyalen el pare amb unes tisores.
0: Sí, començar ja el capítol quan ja estan aquí. A Ohio el racisme no és tan palpable com a Geòrgia, però les desigualtats racials estan a flor de pell. El govern els gira l'esquena i ningú els dona una oportunitat per tenir un futur millor. Amb aquest panorama, els 3 germans de la Salària han de deixar els estudis per començar a treballar en feines mal pagades. La Salària, com que és la més petita de tots, de moment se salva de treballar. Els seus germans també saben que és la més espavilada i que val la pena pagar-li els estudis.
1: Home, bons germans, aquests.
0: Ah, aquí què?
1: Ah!
0: Jo ja vaig a treballar, que jo ja veig que jo no me'n sortiré amb lo dels estudis i que s'ho quedi la nena, que es veu més llesta.
1: Molt bé, molt bé, perquè qualsevol altra biografia els germans ja li haguessin estat amputades, li haguessin fotut el cap a la latrina, però ja sabem com va això.
0: Bons germans, eh? L'Andrew, un dels germans de la Salària,
1: sí,
0: als 9 anys deixa els estudis per treballar en una benzinera per $1.50 a la setmana.
1: Carai!
0: I tots els diners que recapta els entrega a la seva germana perquè pugui continuar estudiant. Molt bé, l'Andrew.
1: Molt bé, l'Andrew.
0: Molt bé, l'Andrew.
1: Bé, Andrew.
0: Andrew.
1: Ara, també et diré, que si la Salària vol fer belles arts, millor que cremis els diners, eh,
0: sí,
1: nano?
0: Sí,
1: si et paguen els estudis, fes alguna cosa de profit.
0: Algo de profit. Algo. Mira, tothom en aquella casa està encantat de saber que la Salària vol estudiar per ser... Ai. Infermera.
1: Bueno.
0: Bé.
1: Bé.
0: És
1: bé.
0: Un ofici prou ben pagat i no li faltarà mai feina.
1: No.
0: Després d'uns anys, la Salària s'ha fet una noieta i ha demostrat que és un estudiant exemplar. Ha tret unes notes excel·lents a la secundària i encara té entre cella i cella ser infermera. Això sí, per començar els estudis s'haurà de traslladar a Nova York. Al barri de Harlem hi ha un dels pocs hospitals del país que accepten tenir personal afroamericà barrejat amb treballadors blancs. La Salària hi farà les pràctiques.
1: Home, el servei d'urgències de Harlem deu ser distret, eh?
0: Home, sí. No, en aquella època, bé, a la dècada dels 30,
1: sí,
0: Harlem és un barri ple de vida i de color. La Salària està encantada treballant d'infermera interina a l'hospital. És un lloc on blancs i negres treballen plegats sense cap mena d'entrebanc. Fa goig de veure. L'únic problema és el menjador de l'hospital.
1: Si és que el menjador de l'hospital és una santa merda, eh?
0: Sempre, sí. Però en aquest cas el problema és la segregació racial. Està molt present al menjador de l'hospital. Allà on mengen els treballadors és on es nota més el racisme. Curiós, també. Podem canviar, o sigui, podem netejar el cul d'aquest vell i el podem,
1: sí,
0: netejar entre els dos,
1: sí,
0: però menjar junts no.
1: No, això sí que no, eh?
0: Els treballadors negres tenen unes taules assignades i fins i tot tenen un negre per servir el menjar als negres. Ojo, eh? L'hospital no pot permetre que una cuinera de color blanc serveixi menjar als negres.
1: No, això no t'ho faré.
0: No. Un dia, un grup de treballadors afroamericans de l'hospital s'organitzen i li diuen a la Salària si vol participar en una acció de protesta al mig del menjador. Ella diu que endavant, que ella també creu que la situació ha de canviar.
1: Va.
0: Al migdia, aquest grup de treballadors entren els primers al menjador. Agafen les safates, les omplen de menjar,
1: sí,
0: i seuen a la primera taula que troben, una taula que està reservada als blancs. Oi, jo aquest moment ja... Jo ja això em violenta molt, a mi,
1: com a,
0: això.
1: Com a blanc, eh?
0: Sí, com a blanc.
1: Ui, això no ho vull veure, me'n vaig a fumar.
0: Ràpidament, la responsable del menjador els diu que aquell no és el seu lloc, que ja saben de sobres que els negres tenen taules reservades. Els treballadors afroamericans aixequen... Tots s'aixequen de la taula,
1: sí,
0: i foten les safates de menjar per terra.
1: Ai, que se lia!
0: Un cop fet aquest merder,
1: sí,
0: els responen que no tenen gana i que avui no dinaran. La Salària i els seus companys marxen del menjador entre les mirades de la resta de treballadores i treballadors.
1: Molt bé.
0: La protesta ha tingut efecte. L'escàndol apareix a tots els diaris. Fixeu-vos la diferència entre el nord i el sud. Fa uns anys a Geòrgia, el pare de la Salària, va ser assassinat mentre treballava de jardiner. Ningú li va fotre cas, no es va obrir ni una investigació.
1: Ni un trist capítol de Carles Porta.
0: En canvi, a Nova York, la protesta d'un hospital de Harlem apareix a tots els diaris. Fins i tot l'alcalde de la ciutat es persona per aclarir el malentès. Què ha passat aquí?
1: Què ha passat? És l'Albiol d'allà, eh?
0: Sí, sí.
1: Què ha passat?
0: Què ha passat?
1: Bueno.
2: Sol la Giren Rosal.
1: Sempre està traient gent dels puestos. Sempre està traient gent dels puestos.
2: Voy a entrar y voy a decir que...
1: ¿Qué dice?
0: No dice, no. La Salària i els seus ja ho tenen tot pensat i manifesten les seves demandes.
1: A veure, digui.
0: Acabar amb les taules separades del menjador.
1: Sí.
0: Que els negres puguin ser servits per cambrers blancs.
1: Bueno, sisplau.
0: I que les infermeres afroamericanes també puguin ser caps de planta.
1: Ah.
0: Que fins ara no podien.
1: No es podia. No perquè vostè és negro. No. És que és de... Home,
0: home.
1: Sisplau.
0: Per sort, totes les demandes són acceptades. Per primera vegada, la Salària té fe en el sistema. Pensa que les injustícies s'han de denunciar i que és l'única manera de solucionar-les. Almenys això és el que pensa ella. La realitat, però, és bastant diferent. Han aconseguit solucionar el tema del menjador, però l'hospital de Harlem té problemes bastant més greus. És un hospital que s'està quedant antiquat i que rep molt poques ajudes del govern i és dels més desastrosos de Nova York.
1: Carai.
0: Una coincidència, també...
1: Sí?
0: Que un hospital que es troba en un barri considerat de negre sigui el més precari de la ciutat, amb molta diferència.
1: És estrany, curiós.
0: I si invertim... No, ja està bé. L'any 1934, la Salària obté el títol d'infermera i la fan cap de planta. És llavors quan veu els problemes reals de l'hospital. La Salària ha d'organitzar els torns de les infermeres, però hi ha molt pocs treballadors. Aquell estiu, l'hospital pateix un brot de diarrea infantil que rasa la planta de natalitat.
1: Ai, Peyu.
0: Es moren 3 de cada 5 nadons que estan ingressats. És bastant, eh?
1: Home, sí.
0: La situació és tan preocupant que la gent comença a anomenar l'hospital la Casa de la Mort.
1: La Casa de la Mort, que li canvien el nom a l'hospital, eh? El portem aquí a la Casa de la Mort a curar-li aquest apendicitis.
2: Ah, sí.
1: Ah,
2: que bé. No hi ha un altre?
1: No. És aquest. El que li toca a vostè per zona és la Casa de la Mort.
2: Sí.
1: Pot anar al Trueta, sí. Però ja...
2: Però ho fan bé, no?
1: Sí. És només el nom.
2: Va. Ja, no, sap què?
1: No,
2: sap
1: què? Només és el nom, li dic.
2: Ja em trobo més bé, eh?
1: No, passi, si li surt sang de l'orella.
2: No, estic bé, això ja m'ho fa,
1: Entri a la Casa de la Mort,
2: no,
1: sisplau.
2: Gràcies, ja tornaré, sin cas, adéu.
1: Aquell avi, que no li ja, fa gens de gràcia.
0: Ja s'ho ensuma. En una altra ocasió, la Salària i els seus companys de professió, aquest cop tan blancs com negres, sí, protesten per millorar les condicions de l'hospital i fins i tot organitzen piquets a l'entrada. La Salària cada cop té més consciència de la lluita de classes i l'any 1935 s'afilia al Partit Comunista dels Estats Units.
1: Carai.
0: Fa temps que està seguint els moviments polítics a Europa i veu amb preocupació l'augment del feixisme italià i alemany. A ningú se li escapa que Europa se'n prepara alguna de grossa i decideix apuntar-se com a voluntari a la Creu Roja en cas que esclati una guerra i hagi de viatjar a Europa a auxiliar les víctimes.
1: Salària, però no tens prou problemes a la Casa de la Mort,
0: per l'amor de
1: Déu. Que demà has de fer comunista
0: i entrar
1: a les brigades de la Creu Roja. Però què fas?
0: Mira, no corris perquè igual no podrà entrar, perquè els de la Creu Roja li diuen que moltes gràcies, però que no els cal la seva ajuda. Li tanquen la porta als morts.
1: Però si és infermera. Desgraciats que fan falta.
0: Vols saber la resposta que li donen?
1: Digue-me-la.
0: Els de la Creu Roja li diuen, si esclata un conflicte a Europa, la gent de color fareu més nosa que servei.
1: Que ha vingut Hitler. Pues ara no vinc.
2: Ara què?
1: Ara fa falta gent o no, ara?
0: Li diuen que per molt bona infermera que sigui, el seu color de pell causaria més problemes que l'ajuda que pogués oferir.
1: Verge santa.
0: Ens situem a l'any 1936. La Salària té ganes de lluitar contra el feixisme i aviat en tindrà una bona oportunitat.
3: Cuando se defiende España como la defiende el falangista, requetes y soldados, hay una raza y hay un pueblo. ¡Arriba,
1: arriba
3: España!
1: ¡Arriba!
0: La Salària decideix apuntar-se a l'American Medical Bureau to Save Spanish Democracy.
1: Això ha existit?
0: Ha existit, sí. Inicials complicades. AMBSSD.
1: Sí. Save Spanish Democracy.
0: Yeah.
1: Que et podies existir encara.
0: Sí. Un grup sanitari que dona suport a les brigades internacionals. A bord del transatlàntic SS a París, al març del 1937, la Salària i els seus companys desembarquen a Portbou.
1: A Portbou!
0: Allà són rebuts per la població civil amb els braços oberts. Per primera vegada a la vida, la Salària veu que el color de la pell no és un impediment per fer amistat i parlar amb la gent local. Encara que estiguin en guerra, se sent més feliç a les trinxeres republicanes que en tots aquests anys que ha viscut el racisme dels Estats Units. És més, un cop instal·lats al front de Madrid, comença a festejar amb en John O'Reilly, un conductor d'ambulàncies irlandès que també s'ha apuntat a les brigades internacionals.
1: Que exòtic tot, no? Quin avió tan cosmopolita,
0: és
1: no?
0: És curiós, eh?
1: Ostres, tu.
0: Conductor d'ambulàncies irlandès.
1: Ostres.
0: No m'adona confiança, d'entrada.
1: No. Espero que sigui tot en línia recta.
0: No pot. Al cap d'un temps i de passar-los, bueno, de passar-les magres, plegats, la Salària i en John, el conductor d'ambulàncies,
1: sí,
0: es casen.
1: Sí, és que uneix molt, la desgràcia uneix molt, eh?
0: La Salària mantindrà el cognom dels pares. Ara es dirà Salària Key O'Reilly. Tots dos en el bàndol republicà saben del cert que no es van casar per l'església. Patirem el soroll de les campanes per celebrar la unió, s'ha d'il·lustrar.
1: Què vols dir? Com hem de tirar campanes si ell és comunista i ell és de les brigades internacionals irlandès catòlic?
0: Ja ho sé, Jay, però és un programa de ràdio. Com m'il·lustres un casament amb un programa de ràdio?
1: Si no tires campanes, és veritat.
0: Algú, no sé, que devien firmar el matrimoni i poca cosa més.
1: Bueno, que signin i tirem visca els nuvis i ja està.
0: SFX firma.
1: Firma, fes firma. No sé, no fa el mateix efecte.
0: És més fluixet, és
1: veritat.
0: És més fluixet. Efecte de so, just tot. El matrimoni és l'exemple perfecte del món que els republicans volen construir. La propaganda del bàndol republicà fa servir la Salària com a imatge en diverses ocasions. Una noia jove i guapa, que encarna l'esperit combatiu contra el feixisme. La Salària sempre va amb el vestit d'infermera, net i polit, i amb un somriure d'orella a orella. És una noia que es fa estimar.
1: Ei, Salària.
0: El problema és que la guerra cada cop va pitjor. La seva unitat cada vegada té més ferits i menys recursos, i són reubicats cada dos per tres. Finalment, els ordenen marxar del front i establir-se a Catalunya.
1: Què dius?
0: A Catalunya, en un hospital de campanya a la rereguarda. Sabeu quin hospital era?
1: Quin? No.
0: De tot Catalunya.
1: De tot Catalunya, què?
0: A on te va anar a parar la nostra Salària?
1: A on? A on?
0: A l'hospital de Vic.
1: Què diu, mare? Visca Catalunya, fill meu! Què dius?
0: Sí.
1: L'hospital de Vic, la Salària.
0: Això està tot documentat, Jair. La Salària va fer d'infermera a un hospital militar de Vic, a menys de 3 quilòmetres d'on som ara.
1: La Salària?
0: Aquí la teníem.
1: Menjant entrepans de fuet per esmorzar?
0: Sí, senyor.
1: Hòstia,
0: no està massa per celebracions, per això, perquè la situació és un desastre. L'hospital no té prou recursos i a sobre s'ha desencadenat un brot de tifus.
1: Brot de tifus a Vic?
0: A Vic, nada menys. Al cap d'uns mesos, la Salària serà mobilitzada a Barcelona, on els bombardejos són diaris.
1: Què vols, tifus o bombes? Si tu pots triar...
0: Sí, però és tifus i menjar bé o bombes i menjar malament.
1: Tifus i menjar bé.
0: La unitat de la Salària un dia pateix un bombardeig que els cau damunt del cap.
1: Déu meu.
0: Sense temps per trobar un lloc on amagar-se, una bomba cau al costat de la nostra amiga. Ai, ai, ai, ai, ai. Oi, oi, oi.
1: Ben morta.
0: Oi, oi, oi, oi.
1: Així hem acabat, tu. Oi. Vinga, treu la foto.
0: No sé pas ni si aniria a mirar lo que hi ha quedat, jo.
1: No.
0: Sé que cardaria el camp corrent.
1: No, marxes i ja està. Tu veus el forat i marxes, no busquis.
0: No pot quedar ningú viu.
1: No.
0: Doncs mira, és viva, està ferida, però se'n sortirà. L'experiència del conflicte, però, li ha passat massa factura i els seus superiors decideixen que marxi de Catalunya i que torni als Estats Units. La guerra s'ha acabat per la Salària. Viatjarà fins a Anglaterra per embarcar-se a un transatlàntic que la portarà de nou al seu país. Mesos més tard, el seu marit, en John, també seguirà el mateix camí.
1: Ostres, bona aventura, aquests dos, eh?
0: Sí, tu.
1: Déu-n'hi-do.
0: Espera, perquè encara no hem dit l'última paraula. L'any 1940, ella i el seu marit s'apunten, atenció, a l'exèrcit dels Estats Units per lluitar contra els nazis.
1: Què? Escolta.
0: Ell és irlandès, però li donen el visat. Farà de soldat, el nano, i ella farà d'infermera voluntària. Han perdut la guerra civil, però no volen deixar escapar l'oportunitat d'esclafar el nazisme.
1: Més parelles així necessitem. Hem perdut contra en Franco, sí. Anem a lluitar contra en Hitler.
0: Ara.
1: A veure què passa.
0: Això són les parelles que volem
1: ara.
0: A Catalunya.
1: I no les d'ara.
0: Els parelles d'influencers.
1: Va, home, va. No lluitan contra Franco, pero si pones el código Pepito...
0: 10%.
1: 10% en unas gafas de sol.
0: Va,
1: ¡gilipollas!
0: Mira, bueno, un dia parlaré. Estic de la publicitat dels instagramers fins aquí dalt. Que us veneu per unes bambes de 40 euros... Uns anuncis de 3 minuts.
1: Sí. Són unes bambes de 250 euros.
0: A que estàs cobrant 4.000 euros al mes amb una altra cosa, vés a comprar-te tu les bambes.
1: Compra-t'ho les bambes. No demaneu per internet.
0: Per l'amor de Déu.
1: A no ser que estigueu molt malalts, llavors sí, demaneu.
0: I gent bevent cervesa.
1: Circ, que cervesa.
0: Estic de la gent bevent cervesa ja, també, fins al monyo, ja. En fi, la batalla que no aconsegueixen guanyar la nostra parella és la dels prejudicis racials. La Salària, vagi on vagi, serà discriminada pels seus compatriotes americans.
1: Déu-n'hi-do.
0: Fins i tot en John patirà el racisme quan els seus companys s'assabenten que està casat amb una afroamericana.
1: De veritat, eh?
0: Un cop acabada la Segona Guerra Mundial, la Salària i en John viuen una vida més o menys tranquil·la a Ohio. Un matrimoni entre un irlandès i una afroamericana. De tant en tant desperta algun comentari, alguna mirada indiscreta entre els seus veïns.
1: Que la gent d'Ohio són tan cabots, eh?
0: Però bueno, són feliços. La Salària segueix pensant que els anys de la Guerra Civil, però, van ser els més feliços de la seva vida.
1: Sí?
0: T'ha d'anar raro la vida, com
1: sí,
0: per... No?
1: Sí, sí. No, la Guerra Civil estava millor
0: que ara. Que bé que vam estar aquests 3 anys.
1: De veritat.
0: Durant el conflicte, absolutament ningú li va fer mai cap comentari sobre el seu color de pell. Passaran els anys i ella continuarà fent d'infermera i escriurà les seves memòries viscudes durant la guerra. En John, l'irlandès, mor el 1986, amb 78 anys. I la Salària Key O'Reilly acaba morint l'any 1990, als 76 anys. La parella és enterrada l'un al costat de l'altre. Aquesta ha sigut la història de la Salària, una infermera afroamericana que va travessar l'Atlàntic per lluitar contra el franquisme i que a les trinxeres va conèixer el seu marit, un conductor d'ambulàncies irlandès. Dues persones que van intentar fer el món una mica més just. La voleu veure?
1: Sí!
0: La voleu veure, la bigatana Salària aquí?
1: La filla predilecta de Vic.
0: Guaita-la!
1: Guaita!
0: Guaita-la!
1: Molt de goig, i aquí amb una... Quan ho he vist de lluny, pensava que era una esvàstica.
0: No, és la creu de la infermera.
1: La creu de la infermera.
0: Sí,
1: molt bé, una mena de capa i tot això. En fi, anem a veure, ja suposo per on aniran els trets, però Salària Key O'Reilly és digna d'entrar al búnquer, sí o no?
0: Sí! És que si no haguéssim hagut d'utilitzar dret a veto, eh?
1: Dret a veto.
0: Per l'amor de Déu, eh?
1: Sisplau.
0: Doncs res, fort aplaudiment per aquesta heroïna que va lluitar contra Franco i el feixisme. Que entra al búnquer!
4: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.

0: Neus Rossell, bon dia.
1: Bon dia.
0: Salària aquí, or really.
1: Home, fan.
0: Nom justet, però molt fan.
1: Sí,
0: eh?
1: Molt fan. Sí. I quan, dit, quan ha dit dret a veto, sí. Dret a veto de fer fora la gent que no l'hagi votat.
0: Sí, sí, sí, el no veto de... potser... No, no, i acabem el programa nosaltres tres, fent-lo
1: sí,
0: i sense
1: sí,
0: gent,
1: sí,
0: sense,
1: sí,
0: públic,
1: sí,
0: sense públic.
1: Va, a veure, tenint en compte que som a Osona, sí, doncs us haig de parlar del moment en què la salària ve a la comarca a fer d'infermera.
2: És gros, eh?
1: Sí.
2: Molt maco, aquest moment, això.
1: Com sabeu, arriba a Catalunya en un moment intens en què les tropes franquistes volen matar a tot aquell que sigui catalanista, republicà o simplement antifeixista.
3: O com, com rebria la població actual de Vic que la plaça Major es passés a dir plaça Salaria o qui?
0: Ah, tu coneixes més la gent de Vic?
1: Sí.
3: Sí, seguim, seguim.
1: Després de dos dies duríssims de combats,
3: sí,
1: els osonencs es van tancar a casa i les places i els carrers de les ciutats van quedar en silenci absolut. L'endemà, les tropes nacionalistes, comandades pel general José Moscardó, van començar la batalla definitiva amb tortures, detencions i assassinats. Tot, bueno, això a Vic.
3: Déu-n'hi-do, eh?
1: A la plaça...
3: A la plaça Major.
1: En el moment en què aconsegueixen ocupar Vic, els nacionalistes espanyols es bomben per tot arreu que finalment han aconseguit ocupar la ciutat. N'estaven molt orgullosos i les portades dels diaris n'anaven plenes. Gent de Tortosa?
3: A la primera fila del búnquer avui, gent de Tortosa?
1: Aquí ve la vostra pregunta. Per què els franquistes estaven tan orgullosos d'ocupar la ciutat de Vic? Perquè estaven més orgullosos que les altres, eh?
3: Fixa't.
1: Opció A. Volien exportar tot l'embotit cap a Madrid.
3: Bona lògica.
1: Sí. Opció B. Creien que els vigatans eren ferotges com els amolgaves.
2: Què dius?
1: I opció C. A Vic hi havia un aeròdrom de la banda soviètica que els ajudava al govern de la República. Ajudava el govern de la República.
4: La C.
3: La C.
1: La C.
3: La C.
2: La C.
0: No han dubtat.
1: Claríssim, eh? No, no, la C. A veure. Hi havia un aeròdrom soviètic, eh? A Vic, eh? A part d'això, durant l'etapa republicana, Vic sempre va ser un centre important de producció i difusió cultural catalana.
3: Encara
1: per aquesta
3: ho és,
1: raó,
3: encara ho és, encara
1: sí,
3: ho
1: és. Sí, per aquesta raó, quan va ser ocupada, les portades dels diaris hi deia això que veureu, que és gros.
5: Oh! Oh, no!
3: Un moment, perquè no sé si m'impressiona més el titular o lo de dalt que posa La Vanguardia Espanyola, eh?
1: Ja. Diu Vic vuelve a ser de España, per la gent que no ho veieu.
3: Oh, Vic vuelve a ser de España, eh?
1: Sí, sí, sí.
3: És
1: gros, és gros.
3: Les tropes nacionales
1: tomaron... Ah, dono entendre que no ho era, eh?
2: Déu-n'hi-do, eh? Déu de Gironella, Centella, Sant Martín,
3: sí,
2: de Centelles, mare de... Hosta, el Ric, Tordera. A veure,
1: sí, sí, uns quants, però Vic és el que els hi va fer més mal.
3: Mira, han cogido 600 ametralladores, eh? Gasolina.
2: Explosivos.
3: Explosivos, 1.500 fusiles. Sí que teníem coses a la República, tu.
2: Sí!
1: Què penses?
2: Hòstia. Escolta, que ens ho tornin, no?
3: Sí.
1: Seguim, a veure. La nostra amiga obté el títol d'infermeria l'any 1934, als Estats Units. Mm. Com sabeu, antigament totes les infermeres anaven vestides amb l'hàbit de monja,
3: sí,
1: perquè només eren les monges que assistien les persones malaltes.
3: Ah.
1: Quan es va començar a professionalitzar, les infermeres continuaven vestides com les monges, per,
2: sí,
1: tradició.
2: Per tradició.
1: Que se feia així, doncs...
2: Sí.
3: Però vostè,
2: sí,
3: és monja o no? No, però
1: no,
3: per tradició...
1: Però, ah, exacte. Això va així, ostres, la gent pregunta molt, trobo.
2: No, no,
1: els malalts,
2: jo no soc monja, però la meva mare sí. Pues.
1: Ah.
3: A mi una monja me va preparar per fer una ecografia un testicle una vegada.
1: Ah.
2: Aviam, espera't.
1: Ah. T'hi posen aquell gel?
3: Hi ha un hospital a Vic, un hospital privat que és regentat per monges,
1: sí,
3: les Josefines,
1: sí,
3: i llavors les infermeres són monges.
2: D'acord.
3: Llavors me va preparar perquè m'havien de fer una ecografia del testicle i
2: m'ho va preparar.
3: Et va preparar
2: el testicle.
3: A ella, sí.
1: Veus? Bueno, ja està.
3: Ai, no, ja no. Està, fins aquí la informació.
1: Sí, no
3: espereu res més.
1: No.
2: Està bé, que ens anem coneguent.
1: Ah. Sí, que bé, conèixer això, molt bé. Bé, això de les infermeres de professionalitzar i tot això,
3: sí,
1: va començar a canviar a mesura que es donava més importància a aquesta tasca.
3: Sí.
1: De totes maneres, el reconeixement oficial de la infermeria com a professió no es va produir fins l'any 1873. Fins després, això era... No sé, fa això, regla malalts.
3: Era com una...
0: No, tampoc això, eh? No, que venga el doctor!
2: Sempre hi ha.
1: Sí,
2: aquell...
3: Escolti.
2: Però si el que l'està salvant la vida és la infermera,
1: sí,
2: desgraciada.
1: Sí, sí.
0: No, el doctor!
1: Ah, sí, home, sí. La primera infermera que va aconseguir el títol es deia Linda Richards, però tot això va passar als Estats Units. Estàvem parlant als Estats Units. La pregunta,
3: sí,
1: que us faig jo ara és per la gent de Pineda. A veure, tens... A quin any la infermeria va ser reconeguda com a carrera oficial a Espanya.
3: Ai, Déu.
1: Recordem que als Estats Units va ser el 1873.
3: Abans, doncs abans.
2: Abans.
1: Opció A, 1870, abans. Opció B, 1905. I opció C, 1915.
4: Ni idea, eh?
1: La B.
0: Aviam, ni idea, no podem acceptar-ho com a resposta en dir alguna lletra.
4: La B?
1: Què creieu?
4: La B.
5: La B, la B mateix.
1: Anem a veure si és la B. Oh! Doncs no, eh?
3: La C, eh?
1: És gros, eh?
3: 1915.
1: 42 anys més tard.
3: Bueno, perquè arribaven tard les notícies abans.
1: Sí. Doncs, sí.
0: No hi havia internet.
1: Doncs això, 42 anys més tard, Espanya se suma al carro de professionalitzar i oficialitzar la feina d'infermeria. Com sabeu, sempre va.
0: Sempre.
3: Sempre tard.

0: No trobo un moment, eh? No.
1: Ja està.
0: És bona. Música enèrgica pel convidat que tenim entre nosaltres, perquè li cal energia, el noi, perquè no para. Va començar tard al món de la comunicació, almenys jo no l'havia vist gaire. Sí. No és una Maripau Huguet, que diguéssim, no. Però el podem trobar, per exemple, a l'APM, entrevistant diverses persones importants, comentant, doncs, això, coses importants.
2: Yo siempre he escuchado decir en mi casa que el gremio de los cocineros es un gremio de borrachos y de drogadictos.
1: Molt bé.
0: També el podem trobar a l'aeroport preguntant i endevinant on va la gent. I ha estat el programa de l'última hora d'aquesta casa. Podríem dir que allà on va el Joel s'acaben les coses. De fet, el búnquer seguia amb una sisena temporada, però avui ha vingut en Joel i hem decidit ja que
1: s'acaba. És l'última.
0: El nostre convidat és tan famós que fins i tot es parla d'ell en programes de safareig com el que acabeu de sentir ara, el que no surti d'aquí. Hi ha tant d'interès per la seva vida que fins i tot s'hi va parlar dels seus cabells.
1: Així.
3: A la plataforma X, abans Twitter, tu ja entraves i almenys el meu algoritme només m'ensenyava tuits de gent comentant la cabellera o no cabellera de Joel Díaz.
1: Ah, sí.
0: Va haver d'anar, Joel Díaz, com...
1: Va haver d'anar a donar explicacions.
0: Sabem que on hi ha pèl hi ha alegria, però no sempre hi ha alegria pel nostre convidat. Algun cop se les ha hagut de veure amb algú que li ha parat els peus, com, per exemple, en Joel Joan.
4: Tornes a estar tu sol a dalt de la cúspide.
5: Sí, tu realment has baixat de sobte, has fotut una davallada, nen, però que no se't reconeix.
4: Estem parlant de tu, Joel.
5: Sí, però a mi m'agrada subratllar la teva davallada, el teu tocafondo, el teu... Què fots ara, Joel?
0: De veritat, tot i així, pot fardar d'haver venut llibres de la sotana a punta pala i fer un dels podcasts més comentats a Catalunya, on hi ha molt d'home i s'hi parla de pilotes, porteries, cames de futbolistes i coses que no hi tenen res a veure. Rebem amb un fort aplaudiment a Joel Díaz.
1: Ai.
4: No, i amb aquella entrevista amb el Joel Joan,
0: sí.
4: Jo crec que a número de zasques
0: sí,
4: guanyava jo, eh? Però heu anat a triar també el moment en què jo li fotia alguna de meu.
0: Sí,
4: guarda,
0: ho vaig sentir tot, eh?
1: Estava parlat abans de començar o no?
4: No, però ja saps com és. No sé si has tingut el plaer. Una persona...
1: No. És així.
4: Vull dir, si tu vols Joel Joan, t'has d'exposar al Joel Joan.
0: A veure si ve un dia aquí al búnquer.
1: I tant, ja vindrà i ja veurem tots.
6: Però sí que és veritat que en Joel Díaz no és un tio que vagi a fer les entrevistes o a parlar de manera dolça amb la gent. Jo crec que ets l'única persona de Catalunya que anava...
1: Hòstia.
6: Passat de volta.
4: Apretar una mica.
1: Jo el que fas tu no ho sabria fer.
4: Jo ho deixo molt, eh?
1: A mi em violenta molt el conflicte. Quan algú li estic preguntant alguna cosa que el pot incomodar...
4: Ja t'entenc, però a mi m'agrada perquè si ets tu que va amb la càmera i el micro, tu tens un cert control de la situació. Tu vas amb una càmera amb el pilot vermell encès i li plantes davant d'algú i la gent fot la mateixa cara que un animal quan et veu amb les llums
1: del cotxe.
4: A la carretera.
1: Com una llebre, com un conill.
4: En aquell moment són teus.
1: Pam.
4: Ells no saben, escolta, ara tu...
0: Jugues amb el privilegi,
4: Sí, sí, home, i tant. I amb l'edició també va molt.
0: Sí. A veure, tens, en Joel Díaz es mou en ambients normals, de nostres, ho sabem.
1: Ambients nostres.
0: Sí, nostres, de gent normal.
4: Gent catalana.
0: Sí, vull dir, de baix, d'estàndard, d'acord? Però un dia va decidir anar a una marisqueria, que això ja sabem que no és el nivell estàndard. I es va trobar amb una tasseta plena d'aigua que serveix per rentar-te les mans un cop... Has remenat el peix.
1: Correcte.
0: No?
4: Us ha explicat això.
0: Això és una cosa que sabem. A veure, gent de Canejan, atents a la pregunta.
1: Canejan, balla-la.
0: Què va fer en Joel amb la tasseta? Opció A, es va veure l'aigua que hi havia dins.
1: Bé.
0: Opció B, va tirar la tasseta al cap del seu amic perquè va perdre una juguesca.
1: Mm-hmm.
0: I opció C, va dir-li al cambrer que ell havia demanat una cervesa i no pas aigua.
7: Sí, bueno, de veure-se-la és la típica. És la típica de veure-te-la perquè no saps el que és. Però coneixent-la, jo crec que podria ser lo de la cervesa, també.
8: No, era...
7: Sí. Jo diré la C. Digo, vosaltres la...
8: Jo la...
7: Tu la?
8: Anem a la C.
7: Dos contra un, la C.
0: Doncs vinga, anem a veure si és la C. Va fer la típica, eh?
4: No. Sí, me la vaig veure per vergonya del meu pare i de la meva mare. Ja tenia una edat, eh? No pensis que em va passar això amb 3 anys, eh?
0: Igual
4: tenia 14 o 15.
0: Sí. Puc entendre.
4: Bueno, l'emoció, la sensació de que estic en un lloc molt guapo, aquí es deu haver de fer...
9: Anem a veure, no?
4: Diguéssim, no qüestiones les coses.
9: Clar.
4: Tu estàs una mica abrumat pel luxe de la cosa, dius, bueno, això deu ser normal. Sí.
1: Bueno, a veure, aquí ens en riem una mica, però...
0: Ui, Déu meu, jo en faig tantes...
1: aquests restaurants, els milionaris, segons el que els expliqui. Allà el cambrer sí que té tot el poder del món.
4: Ui, sí, sí.
1: Perquè el cambrer en aquell moment es diu, mira, veus, això no és un ornament, aquesta flor d'aquí.
4: No, no,
1: es menja, primer us mengeu la fulla, igual t'està donant un cactus.
4: No, no, o inclús, el cambrer en un moment donat, en aquests que són tan experimentats, diu, ara llepa'm el mugró. I tu la llepes.
1: El milionari t'ho fa, això.
4: La llepes. Una experiència.
6: Ja som en aquest punt, pràcticament. Vam veure fa poc uns falta una paraula millor, i perdoneu, però uns gilipolles que els hi tiraven xocolata desfeta a les mans i s'havien de llepar les mans.
4: Bueno, tornar, eh? Tornem enrere, en comptes d'anar endavant.
1: Déu-n'hi-do. En fi, només l'han encertat la gent de la primera fila. Vaja. Per tant, ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! Allioli magnífic, salsa brava, chimichurri i romesco, que seran...
6: Per qui encerti la cançó que tocarà la Neus.
1: Només la primera fila, eh?
6: A veure.
1: Els altres callats, eh?
6: A veure.
1: Silenci.
6: Què està passant? Per què no sabeu quina és aquesta cançó tan meravellosa?
4: Jo la tinc i no la tinc.
1: Què, no?
0: Sí, sí.
1: Sí, sembla increïble.
6: Aviam, de què us sona? Digueu alguna
8: cosa. Molt, però no...
6: Us sona molt, però no.
0: Té a veure amb el que s'ha parlat, més o menys.
6: Sí.
1: Haurem de...
0: Marisqueria i tal.
1: Hi ha algú de la segona i tercera fila que ho sàpiga, que aixequi la mà?
4: Home...
1: Sí. Va, ja, és que hi ha una nena de 8 anys que la té claríssima.
0: Sí, em sembla
1: que
0: sí.
1: La Carla. Saps quina és, Carla?
9: La Sirenita.
1: S'ha xivat el pare.
0: Sí, ho he sentit. Que portes micro.
9: Ja ho sabia, però ho sabia d'una altra manera, que ho dèiem en el col·le.
0: Ah, i
1: com ho dèieu?
6: Com ho dèieu al col·le?
9: És Nadal.
1: És Nadal.
0: És Nadal, eh?
9: Perquè és que vam fer aquesta cançó, però en versió de Nadal.
1: De veritat que els professors de música teniu una creativitat a vegades.
0: A mi no hi posis aquest sac, jo me les invento.
4: Però si no n'hi ha de Nadal, és com per anar a inventar-se tonteries.
0: Moltes, moltíssimes.
6: És per no pagar les gaire.
1: En fi, la Carla és la que ho ha encertat amb l'ajuda del pare. Martí, per ells, el lot de conserva.

0: quieres arriesgar bajo el mar te quedarás y sin problemas entre burbujas tú vivirás bajo el mar hay siempre ritmo en nuestro mundo al natural
1: Catalunya Ràdio l'estiu ets tu
2: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar ni travessar oceans per descobrir plats amb ànima ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem
3: Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana
4: Joc de cartes estiu Dimecres a la nit Nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT
1: A les 4 de la tarda
5: A Catalunya Ràdio comença
6: No, Roger, aquest estiu és la tarda
7: Sí, que ja ho sé, Marta però és que jo he convidat uns quants amics
6: Hola
8: Oli.
7: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor Oi, Marta?
6: Sí, i per això sóc aquí però crec que hi falta algú, no?
1: De 4 a 7 de la tarda La tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio amb Roger Carandell i Marta del Cor
7: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
6: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita ja dirà
1: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
9: Hola, bona nit, bonquerins.
10: Hola.
9: No creieu que el Ricard Dostrell és com el Pablo Motos d'aquí de Catalunya?
10: Què dic?
9: Tots que són així petits, amb barba, una mica repel·lents. Què n'opineu? Bona nit.
10: Són tots dos així, amb barba, una mica repel·lents.
7: Però què? Si fos pèl roig, en Ricard Ostrell ho podria entendre, la comparativa.
11: Si em disculpeu, vaig un moment al lavabo.
7: No, perquè és que pràcticament la podria respondre en Ricard, que acaba de marxar.
10: Sí, senyor.
7: Acabat el programa fa una estona. Nosaltres no entrarem en aquest joc de criticar gent.
10: Ens respectem entre companys, ens respectem. De fet, quan entres a treballar a Catalunya Ràdio, signes un contracte que no pots criticar els companys.
11: Sí, li diuen sinergies, no?
7: Sinergies. Pablo Motos, has tingut l'ocasió de conèixer-lo?
11: No, però si el conec, no responc, eh?
10: No és de la gent que et cau malament, eh?
11: És d'aquesta gent que jo gastaria un dels cartutxos d'aquests de no tenir antecedents. El gastaria en Pablo Motos.
10: Per sobre de Rafa Nadal o per sota?
11: És que per sobre de Pablo Motos ja hi hauria gent que... Vull dir, genocides, eh?
6: Clar.
11: Hòstia.
6: Sí.
11: Ràbia de tio, eh?
10: Déu-n'hi-do.
7: Fa molta ràbia, fa molta ràbia.
6: Sí.
10: És un tio curiós. És curiós.
6: L'Iñaki de l'Es ens porta una cosa.
7: L'Iñaki de l'Es.
10: De l'Es, no del punt cardíac. De l'est.
6: No, de l'est.
11: És Vall d'Aran. No és de Romania, l'Iñaki.
7: És del Romania. Un moment. Dimonis, és això?
10: Això és una teia, no? Bueno, és una...
11: Ja sé què és això, sí, home.
10: Una falla. No?
11: Això
10: una
11: falla, és...
7: No, no.
10: Com
6: que ho expliqui
10: la persona que ho ha portat.
6: Sí, sisplau, va, Iñaki, a veure.
12: Això és una rèplica de l'Aro de l'est.
10: Sí.
12: Que és un tronc d'avet que tenim a la plaça tot l'any, que fa 12 metres.
10: Déu-n'hi-do. I llavors ho cremeu, entenc, en algun moment.
12: La nit de Sant Joan ho cremem.
10: Bé.
7: O sigui, el aneu canviant cada any, entenc. Perquè si no està fet d'una cosa increïble, no?
10: Sí.
6: L'has fet tu?
12: Per Sant Pere es fica el nou, aleshores.
11: Molt bé.
12: No, l'ha fet el meu tiet.
10: Està molt bé, és de puta mare. El ficarem per aquí.
7: És molt ben parit i jo sempre he tingut ganes d'anar-hi. Perquè...
10: No, a les falles.
7: Per Sant Joan.
10: Jo vaig anar a les falles d'Isil, que més o menys hi ha un tronc com aquests allà al mig i el van cremant, i és el més perillós del món.
11: És allò que ho baixen de la muntanya.
10: Ho baixen de la muntanya.
12: A l'est no, però és depèn del poble. A Isil potser sí que fan així.
10: A Isil ho van baixant de la muntanya, llavors ho deixen allà al mig on hi ha la falla més grossa aquesta. I allò va cremant, però clar, sense control, amb una rotllana que per mi el marge de seguretat és justet. Perquè no hi estàs avesat, la gent d'allà hi estan acostumats, però jo penso, hòstia, aquest pal és molt llarg, si cau, cau sobre la gent.
11: I ballen al voltant.
10: No, això no.
7: Però molt a favor que una festa de poble t'hi puguis fer mal.
10: Sí, sí,
8: sí. Perquè si no, baixada carretons, és que si no, endavant.
7: Si no, allò s'omple de, sí, s'omple de gent de fora.
10: S'ha anat, sí, s'ha anat deixant el tema de les baixades de carretons, ja, a les festes majors.
11: Sí, és cert, això, sí.
10: Ara, no sé per què ha passat de moda, perquè era una cosa meravellosa.
8: Home, a Sant Hilari, Déu meu, que tot són baixades, allò era impressionant, eh?
7: Sí. Ja t'hi podies fer mal, no?
8: Home, Déu-n'hi-do, sí, sí.
7: Jo he vist festes de carretons en pobles planers, completament.
8: Sí.
7: I això
8: ai,
7: no,
8: coi.
7: I això
11: que
7: no.
11: I que van motor, va,
8: no, s'han d'empujar.
11: No té gràcia.
8: No té cap gràcia.
10: Volem actes de festa major.
11: Mati el tonto el poble cada any. L'evolució, la cosa darwinista, serveix per això.
10: Selecció natural a les festes majors.
13: Si sents algú que es tossega i t'agafen ganes de cantar...
14: Hola, hola, jo sóc la tuberculosi.
13: Això és senyal que tens la mirada pura i brillant. El Búnquer, de dilluns a divendres a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
8: Adéu!
15: Bon dia. Voldria saber quin problema tenen les persones que carden la mà als cotxets de desconeguts per acaronar criatures? I si creieu que amb una lobotomia n'hi hauria prou o cal una solució més dràstica? Moltes gràcies.
10: És veritat, té tot el que tinc fills i és veritat, és així. Hi ha gent que no sé per què se'ls imba la mà
11: toquen
10: a tocar la criatura.
8: Hauríem de poder mossegar com un bulldog, saps? Que el nen... Feu
7: una cosa, sortiu, deixeu el fill a casa un dia i cardeu-hi un eriçó.
8: Ah, oh, ah, sí, sí.
7: Aviam, però d'aquells grossos africans, eh?
8: Sí.
10: És que, a més, és una cosa que el nen no disfruta, tampoc.
8: No, ningú està gaudint aquí. No.
11: Ah, el nen veu una mà, bruta, moltes vegades, grossa.
8: Sí, sí.
7: No toqueu, no toqueu els caps dels nens.
10: I després, jo a vegades m'he trobat coses com que vaig amb les meves filles,
7: sí,
10: i veig una foto i tal, i vaig amb les nenes en braços i dic, hòstia, un moment, perquè... No, home, no, que surtin les
11: que
10: nenes.
11: Surti, que surti.
10: No, les nenes, de què han de sortir?
11: No, que després ja has de fotre allò de que has de posar una emoticona a la cara, que queda
8: fosada. Sí, sí, sí, sí. Que et demanen moltes fotos, Joel, a tu?
11: Eh?
8: Et demanen moltes fotos?
11: Doncs mira, de tant en tant, sí, sí. Jo el que passa és que tinc, diguéssim, mediàticament un personatge que em permet enviar la gent a la puta merda amb bastanta comoditat. No s'ofenen. Diuen, ei, bona, que estàs, bueno. Canellita, tu, vés a merda, som normal. Bon rotllo.
10: He trobat en Joel i està puta mare.
11: És tal qual, suma la tele, tu.
10: És així. Està ben jugat, això.
11: Sí, tio.
10: Està ben jugat.
11: T'ho recomano, t'ho recomano.
10: Molt bé, molt bé, molt bé. Neus.
8: La Neus, sí, la Neus de Tortosa té una pregunta.
10: De Neus, Neus.
16: Sí, i jo us volia preguntar què us sembla d'este canvi d'hora de la emissió de les 9, que tothom més o menys estava a casa i podia sentir. Sí que us podem sentir en podcast, però no és el mateix. Us volem sentir en directe. I la 1, que qui està a casa a la 1, per poder-vos sentir.
10: Sí. I no vols preguntar res més que això.
16: Sí.
10: Bueno, sí.
7: Home, perquè semblant ens sembla perfecte.
10: Ha anat així, ha anat així. Aviam, també és veritat que estem en una era que ja... No escolteu més la ràdio, ja. Escolteu la...
11: Mira, si permets, li voldria dir a la Neus que has comentat una cosa que jo te la contradiria, que has dit, no, ja sé que es pot escoltar en podcast, però no és el mateix. Sí que és el mateix. És exactament el mateix, Neus, de veritat. Sí. No canvia res, res.
10: Res, absolutament.
16: No. Ja, però ma mare, per exemple, té 80 anys, és superfan vostra. Superfan. A la una no li va bé, perquè és l'hora que...
7: No li va bé. No li va bé.
10: La mare de 80 anys ja lluitarem perquè tornin a repetir-ho a les 3 del matí després de la nit dels ignorants, que és quan ens escoltava aquest target.
11: No dormen.
10: No dormen. A mi em fan patir els avis de Catalunya. Perquè no dormen, no sé quina hora dormen.
11: Però no es cansen, tampoc.
10: Clar, deu ser això.
11: És això. Jo crec que sí.
10: Teníem molt de públic a la repetició de matinada, de gent gran que no poden dormir. Però bueno, són millors aquests que els que ens escoltaven a les 9 i deien, jo m'ho poso per anar a dormir, que és, home, tampoc és...
11: No, com a... no està pensat per això el producte.
10: No. Hòstia, ens agrada molt allò que fa, m'ho poso per dormir, home. Ah, doncs no et deu agradar tant, tampoc, és curiós.
13: El Búnquer, el nou magazín de migdia fresc i dinàmic. Un programa que us porta a l'actualitat d'una manera informal, amb humor, seccions sobre tecnologia i consells per tenir una vida plena. El Búnquer de sempre amb la violència de sempre. Però ara amb horari de magazín. De dilluns a divendres a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
17: dia, bongarins. Soc la Yolanda. Estava escoltant el programa d'ahir i el tema de que un quan surt de Barcelona i se'n va a un poble i passa 70 anys segueix sent de Barcelona, què passa quan és al revés? És a dir, jo vaig néixer en un poble, Sant Fost de Campsentelles, i als dos anys vaig venir cap a Barcelona. A mi ningú em tracta com a si fos del poble. I aquí hi ha molta gent que no és pas de nascuda aquí, però tots ens tractem com a barcelonins. Com és que al revés no passa?
10: Tu ets barceloní, Joel.
8: Sí,
10: de naixement.
11: El barceloní, com que no té cap avantatge ser barceloní, li donem el carnet a qualsevol persona que el demani molt fàcil, perquè no té absolutament cap contrapartida bona. Suposo que ser d'un poble no, té un punt aquest més d'identitat i d'això, s'ha d'anar més amb cuidado.
10: Però tu et sents? T'estimes Barcelona d'alguna manera? No.
11: Sí, me l'estimo, perquè quan me li fan mal, com si haguéssim, m'emprenyo. Això és un símptoma de...
10: La Copa Amèrica, per exemple.
11: Jo, la Copa Amèrica, no sé si es pot dir, però jo llogaria aquelles orques que hi havia a la zona de... Em sembla que era de Canàries o de la costa andalusa, que atacaven iots. Unes orques assassines d'una mena de comando terrorista. Doncs jo les doparia amb cocaïna, aquestes orques, que cridessin més orques, i llavors, doncs, que...
10: Que es mengessin
11: aquells
10: senyors.
11: Que es mengessin els barcos aquests, que no toquen ni l'aigua.
10: És veritat.
11: És una vergonya.
10: Això es podria fer qualsevol escampat, perquè l'aigua és el de menys.
11: És el de menys. Li fot rodes a les merdes aquelles, les quilles.
10: Això ho cardes als monegros.
8: Sí.
11: Ui!
10: Els monegros
7: que
10: allà.
7: Estan desaprofitats,
11: sí,
7: els monegros.
11: Clar. Llavors fas Mad Max.
10: Ja està.
7: I això sí que t'ho veuria, perquè la Copa Amèrica potser és un compendi de tot el que no suportes de la humanitat, no, Joan?
11: Home, hi ha pijos, hi ha capitalisme per un tubo, hi ha el món del luxe, que també fot molta ràbia,
7: sí.
11: I la gent del mar, que també,

0: Si el vols bo, sí.
1: Cuida, el de ciutat contra sí, el de poble.
2: Prometo. Ha de ser un d'aquests d'una roda més alta que jo, no?
0: No, no, n'hi ha que... Déu-n'hi-do.
2: 300.000 euros.
0: N'hi ha de cars.
2: Ja, ja per amortitzar-ho allò és de fotre feina.
0: Complicat, és complicat.
2: Sí, sí.
1: Bueno, ja esteu
0: de tractors i barcos, la nova secció de...
2: Una Copa Amèrica de tractors, això sí que seria,
1: ah, això sí.
0: Això seria ben maco.
1: En Carlos de Barcelona té una pregunta per nosaltres.
3: Mira, jo volia preguntar a la taula, però la pregunta te la faré a tu millor, perquè encara no m'enganyaràs.
1: Jo no t'enganyaré.
3: Per això. Què heu fet del ratolí que teníem aquí tan maco que sortia?
1: L'hem matat. L'hem matat. I no eren un...
0: Eren diversos.
1: Eren bastants i són morts tots. Sí. Feliçment morts.
3: Que era una família de ratolí.
0: Era una família. Però sí, no ho venguem com una família,
1: no,
0: perquè llavors
1: no,
0: fa molta pena.
1: No hi posem noms.
0: Eren uns fills de puta que s'odiaven entre ells.
4: Era un gremi, però una cosa molt rara.
2: Feixistes eren.
1: Sí, sí que ho eren, sí.
0: Els vam eliminar perquè es van començar a menjar els cables dels micròfons i tot això.
2: Això sí que no.
1: Home, clar, aquí, si es passen de la ratlla...
0: Fins que ens vam respectar no havia passat res.
1: Exacte.
0: Sí. O quan hi va començar...
4: Es va demanar respecte i es van menjar el becari.
0: Exacte. Mira, entrem als últims minuts del programa.
4: Si podem seguir preguntant al convidat, perquè vinga, és que no et deixem parlar, Joel.
0: És veritat, és que veniu fins aquí, llavors no us fem preguntes. Neus, vinga, o Jair, va, preguntem.
4: Aviam, va, Neus, pregunta tu.
1: Vinga,
4: va.
1: Ajuda més a lligar el fet de ser famós o dominar les xarxes socials?
2: Crec que ser famós.
1: Ser famós t'ha anat bé?
2: Sí, jo responc en el plano teòric.
1: Ah, no, perquè jo sé que la teva parella va venir a veure un espectacle de monòlegs.
2: Sí,
1: i llavors
2: sí.
1: Amb Instagram va anar tot molt.
2: És veritat.
0: Et vas embolicar amb una fan?
2: No, una espectadora, diria. No ho era encara, la primera vegada que em veia. Tu no pots esdevenir fan la primera vegada que veus una persona. I ella va fer un post d'aquest... No, era post.
4: Un story.
2: Lo llarg.
1: Lo llarg.
0: Estàs posat amb les xarxes, eh?
2: No.
0: Lo llarg.
2: M'estic caient per la bretxa digital. Caiguda lliure. Bueno, i llavors em va etiquetar i va dir molt bé aquest, el monologuista, tal. I jo vaig... Bueno, allò que fas de mirar la foto, a veure si t'agrada.
1: Ah, sí, eh?
2: Que en aquella època no es podia fer gran la foto. Llavors, havies...
0: Era molt petit.
2: Foto molt petita i has d'interpretar moltes coses allà. I mira, al final va anar bé. Sí,
1: clar,
2: sí,
1: molt bé.
0: Fa molt que dura, sí. Això.
2: Mira, 4 anys i mig ben bons.
0: Déu-n'hi-do.
4: Aviam, tinc una altra pregunta aquí. Què prefereixes, que tots els plats que mengis a partir d'ara portin vinagre balsàmic de Mòdena?
2: No, l'altre.
4: O no tenir mai més accés a internet?
1: Home.
2: Hòstia.
1: Ha dit lo llarg, fa un moment. Vull dir que no sé.
4: Què passa amb el vinagre?
2: Jo, el vinagre balsàmic...
4: T'encanta?
2: No, puc suportar.
4: No el suportes?
2: Sembla una vergonya i una plaga. I no, mira, ara s'hi està acostant una altra plaga, que és la plaga de la salsa tartufata. En comptes de tòfona,
4: s'hi
2: tiren una mena de pastarada, sí, amb una mena de derivat de la tòfona. No sé si us ha passat
0: no
2: això.
0: Està pujant.
4: De Barcelona, però té el pitjor de la tòfona, que és insuportable.
2: No, si hi ha tòfona.
4: Bueno, hi ha aroma, no? Aroma de tòfona.
2: Un concentrat.
1: Però química. És veritat, eh? El vinagre el posen a tot arreu quan és un gust massa fort com per anar...
0: Però no està fluixant ja una mica la Mòdena, ja ho han vist.
2: Sí, i també la Mòdena, que normalment va acompanyat, si és en amanida, amb un taco de 8 centímetres d'un rulo de formatge de cabra, sí, que tampoc hi penso, hòstia.
0: És excessiu.
2: Jo he demanat una amanida per fer una mica de cosa frugal. Fots aquí 300 grams de formatge, no funciona.
0: En fi, gràcies, Joel, per acompanyar-nos aquests dos dies. Nosaltres hi tornem, com sempre, al Búnquer a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
1: Adéu-siau.
5: Catalunya Ràdio. La llum dins dels meus ulls. Som 3K. L'estiu ets tu. L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
6: Bona nit, us informa Ignasi Abans. El Tribunal Suprem ha amnistiat l'exconsellera Meritxell Serret, que s'ha convertit en la primera membre del govern de Carles Puigdemont en ser amnistiada. Serret va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a un any d'inhabilitació i una multa per un delicte de desobediència durant el referèndum de l'1 d'octubre. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret han emès un comunicat on expressen satisfacció per aquest pas en l'aplicació.

0: Això de l'amnistia i afirmen que a partir de la sentència del Tribunal Europeu de Justícia s'està veient avalada l'estratègia seguida en aquesta qüestió. El partit també demana que la mesura d'oblit judicial s'apliqui immediatament a la resta de causes vinculades amb el procés per poder restaurar els drets polítics de totes les persones encausades i que els exiliats puguin tornar a Catalunya.
1: Els bombers confien a poder atacar el foc que crema des de dissabte a la Vall d'Uixó, al País Valencià, per estabilitzar-lo en les properes hores. 6.000 veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa i s'espera que aquest dimarts puguin tornar la resta. Les flames han calcinat 8.500 hectàrees. Mentrestant, a Madrid i Àvila, els focs també continuen descontrolats i ja han cremat 77.000 hectàrees. Els bombers intensifiquen els treballs abans de l'arribada d'una nova onada de calor a partir d'aquest dimecres. Fernando Grande Marlaska es el ministro del Interior.
2: Claro que preocupa la ola de calor y por eso esta noche para nosotros es muy importante en ese punto crítico del norte del pantano de San Juan. Mañana que está previsto un viento sur que puede hacer mucho más complejo las labores de lucha contra el incendio.
0: Pel que fa als focs de França, el gran incendi de la Gironda avança cap a l'estabilització, però continua a risc de nous rebrots. S'han cremat 42.000 hectàrees i hi ha 220.000 evacuats a França. A Catalunya, Protecció Civil demana extremar les precaucions per evitar incendis a les portes d'una nova pujada de les temperatures que farà arribar els termòmetres als 40 graus en alguns punts del país a partir de dimecres. De fet, aquest dilluns a la tarda s'ha declarat un incendi en una zona de camps de conreu de Santa Coloma de Caral, a la Conca de Barberà. El foc ha afectat unes 8 hectàrees, però els bombers l'han pogut estabilitzar ràpidament.
1: A Barcelona, aquest dimarts, s'espera que el metro torni a funcionar amb normalitat després que un incendi a la catenària de la línia 1 entre l'estació del Clot i Glòries ha obligat a tallar el servei entre Universitat i la Sagrera. El foc ha omplert de fum les estacions del Clot i Glòries i ha sorprès un comboi a dins del túnel que els connecta. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, que ha explicat les causes d'aquest sinistre.
3: Creiem que aquest foc era provocat per el despreniment i s'ha cremat d'un revestiment que tenia el túnel en aquest punt i que ha caigut i ha cremat.
1: 137 usuaris han estat atesos pel servei d'emergències mèdiques, tot i que cap ha presentat afectacions de gravetat.
0: A París han detingut un home acusat d'haver atacat amb dos ganivets tres dones aquest dilluns al nord de la capital francesa. Durant dues de les víctimes tenen ferides de gravetat i una està menys greu. Segons les autoritats franceses, la seva vida no corre perill. Falten només 16 dies per a l'eclipsi de sol i cada vegada és més difícil trobar allotjament en els llocs on la visibilitat serà màxima. Els càmpings no s'escapen d'aquesta eufòria i reconeixen que s'han multiplicat les reserves, sobretot amb ciutadans del país. Fèlix Martín.
4: El fet d'estar a la natura i en espais oberts ha fet avançar molt les reserves als càmpings per la setmana del 10 al 16 d'agost i amb un canvi respecte d'altres anys, amb molts més clients a l'entorn que no estrangers. Ha confirmat a 3CAT Info el vicepresident de la Federació Espanyola de Càmpings, Albert Casas.
5: I segurament ha fet créixer un volum més d'aquest client de proximitat, àrea metropolitana, l'àrea de gent del Tarragoní de Lleida, no? Que a vegades la costa tarragonina és un dels seus destins preferits. Ha augmentat una mica més aquest públic nacional en detriment de l'internacional per l'efecte aquest de l'eclipsi, no?
4: De fet, a les comarques amb màxima visibilitat de l'eclipsi, és difícil trobar allotjament quan només falten 16 dies per aquest fenomen.
0: I els esports, el Barça ja és a Anglaterra, on farà un estatge de pretemporada. Fermín, Araujo, Bernal han completat la primera sessió amb el grup. En canvi, Balde ha fet treball al marge.
1: L'espanyol, que viatja demà també a Anglaterra, ha fet oficial la sessió del lateral Jorge Salinas al Màlaga.
0: El Girona, per la seva banda, ha fet oficial la renovació per una temporada més del capità Cristian Stuani. El davanter uruguaià arribarà a les 10 temporades defensant la samarreta del conjunt gironí.
1: També ha començat la pretemporada del Barça femení amb les proves físiques i mèdiques. Demà l'equip de Pere Romeu farà el primer entrenament.
0: I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Tosan Ewamo, un alepivau britànic que arriba a la Lliga de Desenvolupament Americana. El Manresa, de la seva banda, ha fitxat l'escorta nord-americà Colby Jones.
6: Fins aquí les notícies.
7: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Els hàbits saludables formen part d'una tendència creixent vinculada a la millora de la salut física, mental i emocional.
8: Intento ser plàstica, però sí que necessito estructurar-me.
9: Estar en contacte amb les plantes és una manera d'alliberar-me.
7: Cuidar les rutines quotidianes i projectar una imatge coherent pot reforçar la confiança, la seguretat i el benestar general.
10: Hi ha persones que habiten més un món...
7: Estil de viure. El podcast de Míriam Victòria. A l'API web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3CAT.
7: L'esport no fa vacances a l'estiu.
11: Tampoc a Catalunya Ràdio.
7: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
11: També del Girona i del Sabadell.
7: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
11: A més del mercat de fitxatges.
7: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
11: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
7: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
12: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
13: 23 de març de 1994.
12: I el número de la sort?
13: El 8.
12: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Revolution.
1: Bona nit, oients de Catalunya Ràdio. Benvinguts al Revolució 4.0. Ens fa molta il·lusió compartir les nits d'estiu amb vosaltres, els millors moments del programa, cada nit de dilluns a divendres, de 11 a 12 de la nit.
0: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.

0: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio. Avui amb una gran periodista, Rosa Maria Calaf. Com veu el món com ella i la tecnologia, algú que ha recorregut tot el món? També com estan transformant els satèl·lits les comunicacions? Ho respondrem a la secció Punt de Xarxa amb el gran Àlex Carballo. Sabeu el que és el valor compartit? Atents perquè les empreses que vulguin destacar més i els emprenedors que vulguin destacar més l'han de tenir molt present. I coneixerem a uns joves guanyadors, molt joves, d'una competició tecnològica molt peculiar, una marató d'enginyers. La niña de mis ojos tiene una colección de corazones rotos, mi pedazo de sol. Ja sabeu que ens trobeu sempre a les xarxes socials d'aquesta casa, Catalunya Ràdio, la ràdio pública. També ens trobeu a Spotify. Recordeu, tant el Revolució 4.0 com el Ho he superat, també som a la plataforma Spotify. Comencem. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
1: Revolució 4.0, desena temporada.

0: Avui, oients, estem d'enhorabona perquè podem compartir una estona de conversa amb una gran, gran, gran periodista, Rosa Maria Calaf. És una periodista que ha obert camí, ha animat moltes dones periodistes, però també ha estat pionera de com fer bon periodisme. Un ofici que explica la veritat com ha de ser, capaç de donar veu als més dèbils i explicar les coses com són. Amb més Roses Maries Calaf, el periodisme segur que el món seria una mica millor. Rosa Maria Calaf, benvinguda a Revolució.
1: Hola, encantada, quina presentació, Déu meu.
0: T'ha agradat?
1: Home, m'ha agradat, evidentment. No, això del gran també vol dir amb edat, eh? O sigui, vull dir que l'experiència, doncs, és un grado.
0: És que ets molt bona periodista, i tu saps que ets referent per mi, però per moltíssimes periodistes d'aquest país, per moltes dones, és a dir, fa molts anys que t'has dedicat al periodisme.
1: Sí.
0: Saps que ets referent?
1: Des de l'any 70, ara ja sí. O sigui, abans no ho pensava, no treballava amb aquesta idea, però sí que després doncs, me n'he donat compte de que sí, i això té, en fi, una satisfacció i alegria enorme, però també una responsabilitat extraordinària, o sigui que tinc aquesta sensació de que no pots fallar.
0: El mes de maig vas dir en una entrevista, Rosa, que només et faltaven 11 països del món per visitar. Ha baixat aquesta xifra o segueix?
1: Sí, ha baixat a 10, perquè aquest any he fet així una mica de més.
0: Ah, sí? A quins?
1: Doncs pues vaig anar a Eritrea, en fi, que ningú sap on és, perquè realment és un país petit, però a l'Àfrica, i que es considera que és una mica com la Corea del Nord de l'Àfrica, està molt tancat, és molt difícil entrar. De fet, l'any passat, amb les xifres d'ells, que possiblement no són fiables, amb tot l'any van entrar 2.800 estrangers, amb tot un any, no? I aleshores, doncs, tenia moltes ganes d'anar-hi per veure com era. És una dictadura ferotge, eh? O sigui, doncs, i un país que és bonic i podria estar molt bé.
0: I què et queda, llavors? Quins són aquests 10 que et queden?
1: Em queden una mica repartits, perquè han sigut, per exemple, me'n falten, del Pacífic només me'n falta un, perquè que és Nauru, que és una petita illa que la pots fer peu, però que és un país, i aleshores doncs, també el conto. Després d'Àfrica, doncs, em falta algun país, per exemple, com Somàlia, que evidentment doncs, no hi aniré, no? Perquè com diu el meu germà, diu, ara que et matin quan vas de vacances, no? I no tampoc soc tan... En fi, tampoc estic tan boja, no? I després alguns del Carib i d'Amèrica, em falta només Belize, o sigui que, en fi...
0: Corresponsal a Nova York, a Pequín, a Hong Kong, a Roma, a Buenos Aires, a Moscou. La seva és una trajectòria impressionant. Has viscut i vist de tot, i per cert, et vam sentir fa uns dies també amb una gran conferència al Cornellà Creació Fòrum. De què hi vas parlar, Rosa Maria?
1: De fet, o sigui, era dintre d'uns programes que fa Cornellà extraordinàriament interessants, o sigui, perquè vol dir que és treure i donar oportunitat el que és fora del nucli de Barcelona, no? Perquè si no al final tot ho fem a Barcelona, i és doncs un fòrum en el que, en aquest cas concret, anava a parlar de la cobertura de conflictes, i des del meu punt de vista, evidentment, per la trajectòria que deies, no?, més aviat de com s'han transformat, no?, i com s'ha transformat aquesta cobertura, i després, doncs, al final és parlar de tot, no?, perquè el periodisme, al fi i al cap, és la vida, no?
0: Com diries que ha canviat el periodisme d'ara, ara que veiem també aquest conflicte tan greu a Israel-Gaza, amb el del 1970? Com ha canviat la manera d'explicar les notícies,
1: ha diries? Canviat absolutament, perquè ha canviat la manera d'explicar, ha canviat la manera de consumir, i per tant això no és dolent, perquè evidentment l'immobilisme és el pitjor que podria haver-hi, no?, pel progrés, però el problema és que moltes coses ha canviat per bé, perquè efectivament tenim accés als transports, doncs pots arribar a tot arreu, que quan, en fi, jo vaig començar era complicadíssim, pots transmetre des de tot arreu pràcticament d'immediat, tot això en principi és bo, no? Però el que passa és que depèn de com s'utilitzi, no?, aquestes eines tecnològiques, i el problema és que cada cop s'utilitzen més aviat per pervertir el contingut que per doncs, tractar-lo i proporcionar, o sigui, aprofitar-ho per bé, no? I això és molt perillós, és a dir, posar el contingut al servei de la tecnologia, en lloc de la tecnologia, al servei del contingut.
0: Clar,
1: i
0: això... perquè ara hi ha molta fake news. A la teva època, als anys 70-80, no, aquest terme no l'utilitzaven, notícies de mentida. I ara, a més, la intel·ligència artificial, que saps que pot clonar veus, també encara podem trobar més mentides a internet.
1: Clar,
0: no?
1: Mentides n'hi ha hagut sempre, perquè, de fet, diguem, el periodisme, hi ha hagut sempre bon i mal periodisme, i el periodisme sempre ha estat... hi ha hagut voluntats que volien interferir, perquè el periodisme el que ha de fer és mostrar allò que no es vol que es vegi i explicar allò que els vol que es calli. No? Per tant, sempre ha existit. I la mentida sempre ha existit. El que passa és que ara aquesta tecnologia, que és una eina magnífica, com mai havíem tingut, no? Per fer el millor periodisme, doncs, si no s'utilitza bé, el que pots aconseguir és amb la mateixa força és tot el contrari. I, per tant, es dissenyen, s'elaboren, es distribueixen, es disseminen aquestes informacions, diguem, que no són informacions, no, que són clares manipulacions, doncs d'una manera molt més fàcil i molt més ràpida i amb una amplitud extraordinària. I això vol dir que, clar, que això que sempre havia existit, doncs en aquest moment la tecnologia doncs no ajuda, o sigui, precisament, no?
0: Quan has començat el periodisme hi havia menys televisions, menys canals, amb el món d'internet ara hi ha milers d'emissors, no? Què et sembla això? I si creus que hi ha més censura ara o abans, o ara amb les xarxes socials també s'ha destapat moltes veritats?
1: Clar, el que passa és que és molt curiós. Com sempre, tot és molt relatiu, no? I no es pot generalitzar. Però sí que la tendència, no, evidentment, és de que en aquest moment doncs és tan fàcil fragmentar la informació, no? I per tant, aquesta fragmentació, i si a més no hem educat a la ciutadania perquè entengui que ha canviat absolutament la forma de preparar les notícies i la forma d'emetre les notícies. O sigui que el llenguatge mediàtic ha canviat. Si això la ciutadania no li expliquem, perquè ningú n'haixem ensenyat, no? Doncs, i sobretot la gent més jove, doncs cau, no?, directament pensant que, bueno, que tot això que li diuen les xarxes, sí, doncs és veritat. I hi ha una quantitat d'informació que no és informació i que és tòxica.
0: I que els joves ho miren.
1: I que els joves ho miren i que s'ho creuen, perquè realment no els hi han donat les eines per tenir sentit crític, no? Aleshores, clar, el que ens hem de preguntar...
0: Et preocupa, llavors, no?
1: Molt, em preocupa molt perquè realment puguem fer, ja dic, el millor periodisme en aquest moment, perquè tindríem a l'abast tot el que abans era tan complicat, per confirmar, per contrastar, és a dir, per fer tot allò que el periodisme ha de fer per servir a la ciutadania, és una professió de servei, no? Doncs en lloc d'utilitzar-ho per servir a la ciutadania, s'està utilitzant per servir a determinats interessos, que l'últim que els interessa, i valgui la redundància, és el bé comú, no? I llavors estem veient, doncs, com, per exemple, doncs, líders autoritaris, autocràtics, antidemocràtics, etcètera, arriben al poder, no?, per les urnes, unes urnes que, evidentment, en les que ells no hi creuen i en les que intentaran destruir, és a dir, no destruir físicament, de prohibir, sinó que ara ja no cal, perquè, com diuen sempre, doncs el que ja s'ha de fer és intervenir a les ments de les persones, no?, i fer que les mateixes persones demanin allò que va en contra dels seus propis interessos, no?
0: Avui Rosa Maria Calaf al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, i aquest és el soroll que la gent de Gaza ha sentit mesos i mesos, nit rere nit, dia rere dia, el so de les bombes caient. Tremendo. Quan sents que Gaza ha mort més de 200 periodistes, què penses, Rosa Maria?
1: Penso que mai hagués pensat que viuria això, no? És a dir, que viuria un moment on la premsa internacional seria absolutament prohibida d'entrar a informar i on els periodistes locals serien assassinats per informar. És a dir, per estar responent a un dret que té tot el ciutadà del món, no? Totes les persones són iguals. No, i que passaria això i que no hi hauria conseqüències. És a dir, que es miraria cap a una altra banda, no? I crec que és tan fàcil d'entendre el terrible, no?, d'aquest fet, és que si no fos tan necessària, no?, la premsa rigorosa, independent, no?, i la informació, no?, cabal, rigorosa, honesta, transparent, etc., no estarien tan empenyats amb que no hi fóssim. No? El fet de que no ens hi vulguin és perquè som necessaris. No?
0: Som necessaris. Tu, Rosa Maria Calaf, també has estat en zones de conflicte. Recordem quines.
1: Sí, a veure, jo sempre dic, jo no sóc corresponsal de guerra, malgrat que participo moltíssimes coses de cobertura de conflictes, però, perquè jo sóc més aviat corresponsal, jo sempre dic, no, de la vida, no?
0: Del món, també, corresponsal del món.
1: I del món, i que, a més, la violència no només s'exerceix amb bales i bombes, ara cada cop més s'exerceix, doncs, intervenint als mercats, amb una informació mentidera, no, que manipuli, amb una economia depredadora, no, que es quilmi els recursos i que realment prioritzi, no, els beneficis, o sigui, el que tot té un preu i gairebé res té un valor, no? Tot això és una manera també d'exercir la violència. I sí, m'han tocat conflictes, doncs, vaig estar a Txetxènia, vaig estar, doncs, a les invasions de Granada, Haití, cops d'estats, etcètera, i després al Pakistan, després de l'11 de setembre, a Timor, que és una petita illa, però que va ser un
0: has passat por alguna vegada?
1: A moltíssimes vegades. O sigui,
0: explica alguna anècdota que has
1: viscut. A veure, el que passa...
0: De forma positiva, ara, ja, clar.
1: Sí, no, el que passa és que la por és molt important, perquè si no tens por, corres el risc de fer bajanades, no? Vull dir que el sentit comú, doncs moltes vegades la por l'ofusca, no? I crec que la por és molt important sempre que la sàpigues gestionar, no? I que no et paralitzi i que siguis capaç d'en sortir-te'n. I sí que, sí, a veure, per exemple, concretament a Timor, doncs, a veure, era un conflicte, hi havia, doncs, unes bandes paramilitars, etc, i en un determinat moment, perquè no tenim temps d'explicar-ho, però segurament de l'audiència hi haurà gent que ho recordi, vam ser aïllats, o sigui, ens vam quedar molt pocs periodistes, de fet, 5 o 6, perquè la majoria van ser evacuats primer, i els observadors i tal, i vam quedar un parell d'observadors i 5 o 6 periodistes. I ens van envoltar, en fi, armats, disparant a l'aire, llavors no sabies mai, evidentment no ens volien matar, perquè si ens haguéssim matat, ens haguéssim matat molt fàcilment, sinó que ens volien intimidar. I ens van obligar a refugiar-nos en el compound de, vamos, allà on estava les Nacions Unides, i després ens van haver d'evacuar, doncs, dintre d'un blindat a terra. Llavors són situacions en les que no saps com poden acabar, no? Però jo crec que això, bueno, doncs, és un risc que corres quan fas aquestes cobertures, que ja ho saps, i el més greu a mi no em sembla que siguin nosaltres qui anem voluntàriament, no, perquè creiem que hi hem d'anar i després ens n'anem, sinó que el greu problema són els periodistes locals, com tenim l'exemple a Gaza ara, i la població civil, és a dir, que el que ens passi als periodistes, evidentment s'ha de reivindicar que se'ns ha de protegir i que internacionalment ha d'haver-hi un acord i clarament, no? Vull dir que hi ha unes reaccions quan passa alguna cosa. Però realment l'important no som nosaltres, no? Sinó que nosaltres som importants únicament com intermediaris.
0: Rosa Maria Calaf, l'altre dia parlàvem amb el Marc Marginedes de l'Ho he superat sobre el seu segrest. El coneixes, el Marc?
1: Molt, l'estimo molt.
0: I parlàvem del periodisme i la vida, no? Perquè vosaltres heu estat, sou periodistes, periodistes que estem aquí, amb un estudi, que aquí no passa res, a un estudi de televisió, però vosaltres heu viatjat i, per tant, hi ha perill, no?, a la teva feina. T'han preguntat al teu entorn, a vegades, Rosa Maria, tu has de pensar bé, el periodisme o la vida?
1: Sí, però clar...
0: I què has contestat?
1: Per mi és que el periodisme és la meva vida. Per tant, exigeix en determinats moments, doncs, que prenguis uns certs riscs. I ja dic, hi ha riscs extrems, com és la pròpia vida, no?, que evidentment la pots perdre, però en aquest moment hi ha també altres riscs, perquè, doncs, hi ha maneres de neutralitzar-te com a periodista, no només matant-te físicament. O sigui, se't pot matar des del punt de vista de la reputació, se't pot matar, doncs, amb els atacs furibundos que hi ha en les xarxes, és a dir, que hi ha altres maneres també, no? Però, efectivament, hi ha l'extrema, que és la vida, doncs jo crec que si et creus al periodisme, però això no vull dir que tots els periodistes ho hagin de fer, o sigui, perquè moltes vegades a les universitats
0: no diuen. La resposta amb tu mateixa sempre ha estat, quan tu has dit a tu mateixa i has parlat amb la Rosa Maria Galava, t'has dit, és que el periodisme és la meva vida.
1: Sí,
0: per tant,
1: absolutament.
0: Encara que hi hagi perill o no, jo hi he d'anar.
1: Sí,
0: no?
1: Perquè crec que...
0: És la meva vocació.
1: Crec que, efectivament, que és un servei. O sigui, per tant, no pots agafar de la professió allò que et va bé i allò que t'agrada i el que no t'agrada no. O el que pot ser més difícil. O sigui, que realment, si tu creus, o sigui, que el que has de fer és fer aquesta transmissió dels fets i s'ha d'estar sobre el terreny, que aquesta és una altra, no? Perquè el que ara s'intenta és desvirtuar molt aquesta figura que sobre el terreny, no? Sembla que es pot fer tot, doncs...
0: Online, estar... online, en línia.
1: Sí, doncs no, s'ha d'estar al terreny i s'ha d'estar, perquè si no estàs al terreny, clar, el que fas...
0: Trepitjar el carrer.
1: Trepitjar carrer i trepitjar terreny, tu el que fas és donar versions. Si estàs al terreny, les comproves. I aquesta és la teva obligació.
2: Amplia, compleja, angustiosa, prosigue contra el tiempo, el terreno, los elementos, aunque en el área de Mianyá, donde estamos ahora, y según fuentes oficiales, hay miles de atrapados bajo los escombros, ha dejado de llover, y esto está facilitando mucho la labor. El ejército sigue movilizándose, y podrá tal vez lanzar ayuda desde helicópteros a las zonas más inaccesibles. También se ha alcanzado ya la localidad del epicentro.
0: Aquesta és la gran Rosa Maria Calaf en una crònica explicant el terratrèmol de Sichuan a la Xina, que va causar 70.000 morts. Et coneix molta gent, de moltes generacions, els més joves poder, no tant, però també. Com et definiries ara, amb la trajectòria ja jubilada, estàs jubilada? Com definiries la teva feina?
1: Sigui el que sigui, sí, això d'estar jubilada.
0: Com definiries tota la teva trajectòria?
1: Jo crec que d'un privilegi extraordinari, no, d'haver pogut estar en la primera línia de la història, haver tingut l'oportunitat de poder explicar el millor que he sabut i pogut, el que passava, el poder contribuir, no? Doncs a que la ciutadania estigui informada, perquè només una ciutadania que estigui ben informada podrà realment ser lliure, podrà defensar els seus drets, i per tant és clarament, no, una tasca que és un privilegi poder-la fer. I si la fas, a més, ja dic, doncs amb molta passió i sobretot tenint en compte, doncs, que hi ha molts riscos, i que jo el que més por tenia, que em pregunten moltes vegades de la por, que on t'has passat por, sempre dic, doncs jo la por sempre era equivocar-me, no? A no entendre bé què és el que estava passant i no saber-ho explicar. I això, doncs, també crec que pels joves és important que ho sàpiguen. La por a equivocar-se i la vanitat, perquè, a més, la televisió té una dosi d'exposició
0: que és molt fàcil
1: deixar-se arrossegar.
0: Per acabar, tu fas servir el ChatGPT?
1: Sí,
0: què et sembla?
1: Sí. Oh, em sembla una eina fantàstica. El problema és que, esclar, sempre que l'utilitzem, dominant nosaltres a l'eina, no permetent que l'eina ens domini a nosaltres.
0: Però et pot ajudar a escriure una crònica en un moment. Ajudar. Però el periodista ha d'acabar escrivint, sí, i pensant.
1: Sí, sí. No, jo crec que, efectivament, que, clar, si s'utilitza com una eina, mai hem tingut una cosa tan estupenda, no?, per tenir accés al coneixement. I, per tant, utilitzar aquest coneixement en benefici de la millor informació. El problema és, jo no crec, de moment, almenys, que puguem ser substituïts, no? Perquè, evidentment, hi ha un component d'ètica, de moralitat, de profunditat, d'empatia, és a dir, una sèrie d'elements, o sigui, que el periodista, doncs, o sigui, la periodista podem aportar, no? I tenim que aportar.
0: Molt bé. Escolta, Rosa Maria Calaf, ets una crac. Ja ho saps del que penso, de tu i de la teva feina. Estic supercontenta que hagis vingut a la Revolució, perquè has estat una dona revolucionària en el periodisme.
1: Perquè, bueno, vaig ser molt de les primeres, érem un parell, la Carmen Sarmiento i jo, aquí, a fora n'hi havia més, i bé, sí, clar, en aquell moment era difícil entrar. Clar. O sigui, després mantenir-te, després que et donguessin opcions. Hem aconseguit molt, però queda molt per aconseguir, encara. O sigui que anem amb compte i estem en un moment molt perillós, o sigui, perquè hi ha, sí, forces que volen que anem enrere.
0: Felicitats, de veritat, per la teva feina periodística, perquè falten periodistes com tu, i gràcies per ser per nosaltres una referent.
1: Moltes gràcies per donar-me l'espai, i periodistes n'hi ha, altres coses que els hi deixin fer la feina.
0: Gràcies.
3: Hola, soc l'Albert Espinosa i volia enviar una abraçada molt gran a tothom que fa el Revolució 4.0. Jo crec que són 10 anys increïbles. Ara hem de fer 100 anys i un petó gegantí. Cuideu-vos molt.
4: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
0: Niki Núñez, què ha superat?
5: Els meus trastorns de conducta alimentària.
6: Va ser quan vaig viure el primer episodi d'ansietat.
0: Tothom que estem aquí hem superat coses.
7: La malaltia de Lyme.
8: Un segrest és un accident laboral.
9: Per què m'ha tocat a mi?
0: Ho ha superat el que vas viure a la presó?
10: No he perdonat, no. Vull saber qui va apretar el botó vermell.
11: La mort és part de la vida, no?
0: Estàs emocionat.
12: Sóc un motivat de la vida.
13: Ho he superat.
7: amb Xantal Llavina, segona temporada. És el podcast on flueix la conversa amb persones que han patit una dificultat i l'han superat. Un podcast per ajudar a entendre i encarar la vida. Ho he superat a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3Cat.
0: Perquè ho han superat.
4: Punt de xarxa.
0: La setmana passada el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ens anunciava que Catalunya llançaria d'aquí al 2030 fins a 8 satèl·lits, una notícia molt destacada que ens recorda que en un món com l'actual, que ara està tant sí com no hipercomunicat.

0: I saludem a l'Àlex Carballo, que és el director a Catalunya de la companyia Vodafone. Què tal, com estàs?
1: Bon dia, feliç, com sempre.
0: Àlex, et sembla una bona notícia aquesta que comentàvem, que Catalunya entri de ple, de nou, en el món dels satèl·lits, no?
1: Bueno, jo crec que sempre és una molt bona notícia que el país aposti per tot lo relacionat amb millorar la connectivitat, i crec que la iniciativa que comentava el conseller Samper va en aquesta línia i el sector ho agraeix.
0: Clar, perquè, Àlex, volem parlar avui justament de les comunicacions, no? Per satèl·lit i l'impacte que tenen, no? Quin paper li podem explicar als oients que jugaran les comunicacions de satèl·lits a la connectivitat del futur i per què serveixen? Perquè, clar, molta gent és molt bé quan anem amb el GPS, doncs, escolta, clar, ve del satèl·lit, sí. Si sabem si hi ha caravana o no, per explicar-ho fàcil, sí. És gràcies a un satèl·lit.
1: Correcte. Pas que hi ha tipus de satèl·lits. Una cosa és el satèl·lit que et dona la posició GPS, és un tipus de satèl·lit, i els satèl·lits que comentaves i que comentava l'altre dia el conseller Samper són satèl·lits que se'ls anomena de baixa òrbita. Se'ls diu LEO, que ve de les sigles...
0: LEO?
1: LEO, LEO.
0: Molt bé, com l'horòscop, eh?
1: Correcte. Sí, les sigles, si no m'equivoco, són Low Earth Orbit. Vale. Són de baixa òrbita. Què vol dir això?
0: Què vol dir?
1: Que són satèl·lits que estan aproximadament a uns 500 quilòmetres d'alçada de la Terra, és a dir, són baixets, giren molt ràpid al voltant de la Terra. De fet, si no m'equivoco, fan en 90 minuts una volta sencera a la Terra.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Però van molt ràpids.
1: Van molt ràpids. Van molt ràpids. Clar, no són satèl·lits geoestacionaris que giren amb la Terra, sinó aquests van molt ràpids. Aquests van molt ràpids. I després, la gràcia dels satèl·lits, i per això deia que és una bona notícia referent a la connectivitat, és que el seu objectiu és arribar a donar cobertura universal plena a tota la Terra. És a dir, que allà on avui no tenim cobertura al mòbil, gràcies a la constel·lació de satèl·lits que s'estan tirant, tindràs cobertura.
0: Per tant, els beneficis concrets que aportaria, Àlex, aquesta tecnologia als ciutadans, especialment, per exemple, a zones rurals que no hi ha cobertura, seria un tema?
1: Correcte. Per exemple, un ramader dels Pirineus, que a dia d'avui hi ha zones que no té cobertura al mòbil, en tindrà. O un pescador a mig de l'oceà que no té cobertura, tindrà cobertura al mòbil. És a dir, podrà trucar, podrà enviar dades o podrà rebre alertes en temps real, cosa que ara no pot.
0: Per tant, per exemple, si estàs sense cobertura enmig del mar o la muntanya o en cas d'un accident, no?
1: Correcte.
0: Que moltes vegades doncs estem a Catalunya, aquí no tinc cobertura. Això cada vegada passarà menys gràcies a que no utilitzeu no només la xarxa 5G i fibra òptica, sinó que els satèl·lits cada vegada seran més presents.
1: Exacte. Quin és el gran hàndicap? Quin és el gran hàndicap?
0: Quin és?
1: El nombre de satèl·lits que necessites per cobrir tota la Terra. Estem parlant de satèl·lits.
0: Em va dir 8 que canviaria
1: la
0: conselleria.
1: Clar, però amb 8...
0: No fem
1: pràcticament res. Ara, són satèl·lits, i per això és bona la iniciativa de la Generalitat, per començar a testejar aquesta tecnologia. Ara, què és el que sent la gent del carrer? Doncs que Starlink, no? L'Elon Musk només fa que tirar satèl·lits.
0: Sí.
1: Vale.
0: Bueno, fa moltes coses,
1: fa moltes coses, però d'entre les que fa, tira satèl·lits.
0: Sí.
1: De fet, en té llançat, si no m'equivoco, uns 10.000.
0: Però
1: és que amb això tampoc fem res. Per què? Perquè un satèl·lit LEO, aproximadament, té un radi de cobertura de 1.000 quilòmetres. Clar, per cobrir tota la Terra, necessites llançar centenars de milers de satèl·lits. Llavors, ara s'està començant a crear aquesta constel·lació de satèl·lits perquè a mig termini acabem tenint cobertura global.

0: Aprofitant que tenim l'Àlex Carballo en la seva secció, volem aprofitar per parlar també d'una qüestió. Es parla d'una guerra oberta entre els operadors de telefonia i els anomenats Big Tech, els Google, Meta, Amazon. I Àlex, aquesta guerra, sí, què està passant? Què hi ha en joc, exactament?
1: Bé, al món ja tenim prou guerres com perquè sumar-ne una altra. Per tant, jo ho definiria com una discrepància majúscula entre els dos sectors, és a dir, el sector dels operadors representats per la GSMA i les Big Tech. I quan parlo de Big Tech, parlem d'Amazon, Meta, Google, Netflix i Apple. Llavors, tenim una discrepància molt gran en termes de, perquè la gent ho entengui, els operadors de telecomunicacions principalment construïm les autopistes per on passen les dades d'internet. Les Big Tech...
0: Perquè podem parlar, ens podem connectar a l'ordinador, a treballar...
1: Efectivament.
0: Perquè, per quan tinguem,
1: Llavors, les xarxes, diguem que són les autopistes de les dades. Perfecte. Què fan les Big Tech? Les Big Tech creen contingut i serveis a sobre d'aquestes autopistes. I no volen pagar peatge.
0: No volen pagar peatge, per què no? Però amb els diners que guanyen, si les tecnològiques són les que més guanyen al món...
1: Per algú serà. Perquè, entre d'altres coses, no paguen peatge. Llavors, el que diem als operadors és o això va cap a un model de coinversió on les Big Tech ajudin a desenvolupar i evolucionar les xarxes, o això es farà insostenible.
0: És veritat. I què estan dient? S'estan... Perquè elles, clar, els operadors reclameu, les Big Tech, que contribuïu a finançar aquestes xarxes de telecomunicacions. I, clar, com afecta aquesta situació, per exemple, als Estats Units o Xina? És que, clar, és molt important. I, a més, cada vegada, per exemple, ara amb OpenAI o ChatGPT, que utilitza cada vegada més gent, no?
1: Clar, nosaltres, els operadors, diem el model actual és injust i desbalancejat.
0: Clar.
1: Pensa, 5 empreses, majoritàriament nord-americanes, consumeixen...
0: Quines serien, eh?
1: Meta, Google, Netflix, Apple, i me'n falta una.
0: OpenAI.
1: Podria ser OpenAI, vale? Estaria dintre d'una de les Big Tech. Clar, aquestes 5 empreses consumeixen el 60% de les dades mundials que es cursen sobre aquestes autopistes que fan els operadors.
0: I no paguen.
1: I no paguen. Per tant...
0: Així va el món.
1: Jo aquí...
0: Així va el món.
1: Dos reflexions ràpides. Sí. Una, et diu el poder que tenen.
0: Clar.
1: Això et diuen el poder que tenen. I dos, que al final quin incentiu tenen elles per dir, escolta'm, si és un model que a mi em va de conya. Per tant, jo crec que ha d'entrar el regulador. Perquè si no, no ens entendrem.
0: Regulador, vols dir que el paper del regulador és la Unió Europea en aquest debat, que creus que hauria de fer, no, en aquest sentit, la Unió Europea en aquest debat? Clar.
1: La Unió Europea el que ha de fer com a regulador és regular i trobar un model just per tal, no per satisfer els operadors, és per no qüestionar o posar en risc l'evolució de les xarxes. I tu em preguntaves, comparat amb Xina o Estats Units? Al final, la Unió Europea s'ha de comparar amb Xina i Estats Units. Ara mateix ens porten un avantatge significativa respecte al desplegament de xarxes de telecomunicacions. Per què? Perquè aquesta lluita entre els operadors i les Big Tech, Estats Units i Xina, és una mica diferent. I t'explico per què. Perquè a Xina hi ha 3 operadors i a Estats Units n'hi ha 4. A la Unió Europea n'hi ha més de 100. Per tant, diguem que els marges operatius a Xina i als Estats Units són bastant diferents dels que els operadors tenen a Europa. Per tant, aquesta lluita existeix, però té menys impacte.
0: Per tant, per acabar, Àlex Carballo, sempre et faig un titular de la secció. Clar, què diem? Què diem? Tema satèl·lits, tema que les Big Techs han de contribuir a finançar les xarxes de telecomunicacions, que jo crec que molts d'oients a vegades no coneixen aquesta...
1: Doncs titulars. La tecnologia satelital és un complement indispensable de les xarxes terrestres per donar cobertura global arreu.
0: I sobretot tema emergències, que és molt important, eh?
1: Absolutament. Respecte a les Big Tech i les operadores, jo diria que Europa ha de regular, i ha de regular de tal manera que la distància entre els Estats Units i Xina cada vegada sigui més petita.
0: Molt bé. Doncs escolta, Àlex Carballo, molt interessant avui la secció centrada en qüestions d'actualitat i que condicionaran tant el present com el futur de les nostres telecomunicacions i, per tant, de la nostra vida, de la nostra feina, perquè som més digitals que mai. I d'això sempre en parlem. Gràcies, Àlex.
1: A vosaltres.
2: Hola, Chantal, i hola a tot l'equip. Aquí la Simona Levi, i us vull felicitar per la vostra 10a temporada. Ja sé que les dones del futur no sempre són compreses, però vosaltres, ni cas. Com sempre heu fet, a tirar pel dret explicant el present i el futur digital en positiu, que sí ho podem construir. Una abraçada.
3: Catalunya Valley.
0: Les empreses catalanes que exporten tota o part de la seva producció no paren de créixer. Actualment ja són més de 18.300 les empreses catalanes que fan negoci amb clients d'altres països i una altra dada important, gairebé 2.000 empreses exporten per un valor de més de 5 milions d'euros anuals. 5 milions d'euros anuals. Bones xifres que, segons les previsions, seguiran millorant. Amb aquestes bones xifres i bones perspectives que ara dèiem, rebem el Joan Martí, que és el director d'Estratègia Empresarial d'Acció. Què tal? Com estàs?
4: Molt bé, bon dia.
0: A veure, bones dades, no?, les que deia jo fins ara.
4: Sí, realment estem en una dinàmica positiva i la internacionalització és una de les palanques, jo crec, històriques i que els últims anys aporta valor al teixit del país.
0: Molt bé. El teixit del país, i jo crec que és un valor compartit, i d'això volem parlar amb tu, d'aquest valor compartit que estàs portant aquest projecte. Explica'm a què ens referim, no? Posa'm alguns exemples del que es diu valor compartit, un projecte que vol ajudar les empreses catalanes.
4: Bé, el valor compartit és un concepte d'estratègia. Estem convençuts que tota empresa, independentment del seu sector i dimensió, necessita generar no únicament un impacte econòmic, que és el que ens han explicat sempre, sinó que aquest generi un impacte social i mediambiental positiu. Això serien dues cares de la mateixa moneda i és el que anomenem valor compartit. És un concepte holístic, és un concepte molt vinculat a tenir un propòsit consistent, allò que les empreses volen per transcendir, i si vols podem posar diferents exemples d'empreses i de diferents sectors.
0: Clar, m'agrada això d'holístic, quan parlem d'economia, i algun exemple perquè la gent pugui entendre més en què consisteix, sí.
4: Mira, nosaltres hem treballat el concepte de valor compartit primer a través dels clústers. Vaig estar aquí en una altra ocasió parlant de tota aquesta cultura de clúster que portem 3 dècades a Catalunya. Alguns exemples sectorials. Quan tenim empreses de moda que volen contribuir a un nou paradigma per saltar de la moda ràpida a la moda circular. Quan tenim empreses del món del vi que volen contribuir a una producció ecològica que impliqui a més un pagament just als pagesos. Tenim moltíssims exemples d'empreses que veuen que l'EBITDA sense impacte social i mediambiental positiu ja no té sentit, i amb això estem.
0: Clar, quan em parles de gestió del talent, del consum responsable, de sostenibilitat, no? D'aquest valor compartit, que dius que és tendència, no?, aquest concepte, per què fa més rendible econòmicament les empreses? Què és el que fa que guanyin més diners i funcionin millor aquestes empreses i també els seus responsables?
4: Hi ha diferents factors. Jo crec que el principal és que el mercat recompensa les empreses sostenibles. I et puc posar algun exemple. L'índex bursàtil més important del món, que és el Dow Jones, té un subíndex, que és el Dow Jones Sustainability, on es mostra que les empreses que de forma conscient han posat la sostenibilitat als seus productes venen 6 vegades més que els productes que no ho han fet.
0: Ah, sí? Venen 6 vegades
4: més? 6 vegades més. Un altre exemple, empreses que són excel·lents amb la gestió del talent, i aquí tenim una metodologia que és el Best Place to Work. Alguns estudis demostren que la seva capitalització bursàtil és molt superior a les empreses que no. Per tant, tracta bé la teva gent, tracta bé el planeta, treballar de forma holística amb els teus proveïdors, això genera benefici econòmic.
0: Per tu, holística, com em definiries holística?
4: Mira, una bona forma d'explicar què és el valor compartit és explicar què no és. El valor compartit no és filantropia, perquè implica generar un impacte econòmic nou alhora que té impacte social i mediambiental positiu. La filantropia és redistribuir un valor que ja existia, i el valor compartit tampoc és responsabilitat social corporativa. I aquí és on entrem al concepte holístic versus el concepte més d'una sitja. La responsabilitat social corporativa va néixer amb un objectiu de millorar la imatge de marca de moltes empreses. Hi havia un departament, al igual que els altres, que es dedicaven a aquests impactes, si vols, de forma aleatòria o individual a nivell mediambiental i social. El concepte de valor compartit aplica a tota l'empresa. No pot ser excel·lent mediambientalment si és a costa de tractar malament els teus proveïdors, treballadors, entre d'altres.

0: Posem el cas, que sóc una empresa emprenedora de Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, i que vull fer aquest programa, no? És a dir, m'ensenyareu transformació estratègica, sobretot també innovació tecnològica i sostenibilitat. És el que m'ensenyareu en aquest valor compartit. Què m'ensenyareu?
1: Bé, jo crec que la proposta de valor del nostre programa, sí, de valor compartit, la podem dividir en tres.
0: Sí.
1: Per una part, intentarem contribuir a ajudar-te a generar un nou tipus de lideratge a la teva companyia. Intentarem contribuir a generar un nou marc mental on vegis que això de l'impacte social i mediambiental positiu no és que perquè cada persona que et contracti una assegurança, si ets una asseguradora, tu dius que plantaràs un arbre. Això no és, sí, valor compartit, això és un tema estètic. Per tant, una primera part és en capacitació, en lideratge i en metodologies específiques, per exemple, les més avançades a nivell global, com les del moviment B Corp. Un segon tipus d'actuació que podem fer és ajudar-te amb incentius per treballar amb experts i transformar el model de negoci de la, clar, teva empresa, perquè això es posi al centre. I un tercer és activar-te perquè trobis el teu clúster i puguis participar d'un ecosistema on empreses del teu mateix sector compartiu reptes i pugueu sumar en projectes col·lectius.
0: I quins sectors s'apunten? Quins són els sectors que acostumen a ser les empreses, que participen en aquest valor compartit? De quins sectors venen, Joan?
1: Bé, nosaltres tenim un programa de clústers amb 27 clústers diferents.
0: Quins sectors?
1: Això és així perquè portem molt de temps i, com saps, tenim una economia molt diversificada. Hem parlat de la moda, hem parlat del vi, podem parlar del packaging, clar, dels mitjans de producció agrícola, podem parlar del món de la salut, podem parlar del món de la mobilitat, dels residus, de les tecnologies de turisme, etc. Per tant, animem a tota empresa que s'apropi a acció i l'ajudem a trobar el seu clúster.
0: Joan, m'agradaria que m'expliquessis, que ho fas molt bé, la monetització de l'impacte social. És un concepte que també s'ha posat de moda i el volíem explicar avui al Revolució. Què vol dir la monetització de l'impacte social?
1: Vale, i m'agradaria que s'hagués posat de moda, eh? Jo crec que esperem que es posi de moda en el futur.
0: No queda gaire bé, impacte social i moneda no queda gaire bé, per veure. Intentem explicar,
1: sí,
0: perquè és,
1: sí,
0: positiu.
1: Fem broma. Mira, t'ho explico amb un exemple. Crec que quasi tothom coneixerà la Fageda. La Fageda, com sabem, sí, és una empresa de la Garrotxa que es dedica
0: que
1: a la producció de iogurts. La Fageda és molt bon exemple d'una empresa que ha utilitzat aquesta metodologia per monetitzar l'impacte social. Et dono alguna xifra.
0: Recordem, les persones que treballen a la Fageda són persones amb discapacitats.
1: Efectivament.
0: Sí?
1: Per tant, la Fageda té una facturació de 34 milions d'euros, això seria la comptabilitat clàssica que té tota empresa, però monetitzant l'impacte social, arriben a la conclusió, a través d'un procés que els hem ajudat, de que el seu impacte social i econòmic és de 65 milions d'euros. Aquí parlem d'un nou paradigma de comptabilitat, on tu no només tens en compte els fluxos econòmics habituals, sinó, per exemple, la Fageda, monetitzen el temps que les famílies s'estalvien perquè aquestes persones amb discapacitat intel·lectual estan treballant, o les prestacions que el sector públic s'estalvia perquè aquestes persones estan treballant. Per tant, de la comptabilitat clàssica més aquests fluxos socials en surt una nova comptabilitat més global que permet a les empreses explicar-se d'una forma molt més, jo crec, consistent al seu entorn i li permet prendre decisions.
0: Més Fagedes necessitem, eh? Encara més Fagedes i més empreses similars com aquesta. Joan, enhorabona per aquest programa també. Gràcies per aquesta ajuda que ens comentaves a moltes empreses i, sobretot, no? Canviar els conceptes per guanyar també com a empresa i com a societat. Una abraçada. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Avui volem parlar d'una hackató d'enginyers. I què és una hackató? Doncs el que seria una mena de marató tecnològica en què enginyers competeixen per trobar solucions innovadores a problemes socials. A les dues primeres edicions van guanyar una bola per aprofitar la força de les onades, per generar energia i un sistema per reaprofitar l'aigua freda de la dutxa. Quin projecte va guanyar aquest any? Ara ho sabrem. I molt contenta que siguin aquí els joves premiats, el Pau Puello, la Sabrina Falleta. Què tal? Enhorabona, com esteu?
2: Molt bé.
3: Molt bé, moltes gràcies.
0: Moltes felicitats. El Pau i la Sabrina són membres dels equips premiats. Pau, a veure, per quin projecte us van donar el primer premi?
2: Nosaltres vam proposar una interfície que simulava com l'alerta que rebem ara mateix. De fet, la vam rebre ahir. I en comptes de ser un missatge tan llarg que genera un estat de preocupació, no? Posava una interfície amb tres colors, amb com un semàfor. Llavors tu podies dir amb el verd que estàs en una situació de seguretat, en el groc un estat així que estàs dubitatiu però necessites potser un refugi per on anar, i el vermell necessito emergència, que ens vinguin a buscar els bombers. Aleshores, la gràcia de la nostra interfície és que era bidireccional, no? Que tu podies donar el teu feedback i aleshores l'estat o el servei d'emergències doncs fer uns pinpoints al mapa per detectar quines zones serien més...
0: Fas cara de content, perquè has guanyat, eh?
2: Sí, sí, la veritat. No, no, va sortir molt bé aquell dia, va ser rodó, tot rodó.
0: Molt bé. I Sabrina, vosaltres vau guanyar el segon premi, que també està molt bé. Què vau proposar?
3: Nosaltres vam proposar un tendal intel·ligent per a operadors i tècnics que treballen sota el sol. Es pot moure segons la posició del tècnic.
0: Una carpa intel·ligent?
3: Una carpa, vale. Sí. I canvia d'orientació a mesura que el sol es desplaça.
0: Molt bé. O sigui, perquè ho entenguem, és una carpa intel·ligent per protegir els operaris de la calor.
3: Sí.
0: Molt bé. El primer premi dotat amb 3.000 euros. Què fareu amb aquests diners?
2: Doncs mira, aquí nosaltres som participants o formem part d'un equip de Fórmula Student, de l'EdShape, d'industrials. Aniran destinats allà doncs, per gastos que puguem tenir, noves peces, nous materials,
0: molt bé,
2: si es queden a l'escola.
0: I la Laura Imer, que és la directora d'Enginyers Industrials de Catalunya, què tal? Benvinguda.
4: Bon dia.
0: Organitzar aquesta hackató. Quants equips hi van participar?
4: Doncs aquest any 24. I en total eren més de 110 participants. O sigui, molt contents de l'alta participació que vam tenir.
0: Quines directrius vau donar als participants abans de començar? Què podíem fer?
4: A veure, nosaltres els hi plantegem 12 reptes, vale, que estan englobats dins els grans 6 desafiaments, no, que és l'energia, l'emergència climàtica, la transformació digital, la salut de les persones, i també, per què no, no, una societat justa. I llavors, a partir d'aquí, amb metodologies de design thinking, doncs han d'anar buscant idees, no, pensant en l'usuari, i al final decideixen ja quin és el projecte on se centren, i tota la tarda, no, doncs els vam deixar treballar sols. Els vam prohibir, entre cometes, utilitzar el ChatGPT.
0: Ah, està molt bé.
4: En la generació d'idees a la part del matí. A la tarda no, per buscar més informació, veure si el producte ja estava fet o així, no. Però al matí sí.
0: I el tercer premi, quin va ser?
4: Va ser un casc per detectar pels bombers, per detectar si hi ha fums tòxics o així, i quan amb ells els hi ha passat, no, la màxima inhalació que poden tenir, doncs perquè els avisés.
0: Molt bé. Us vull preguntar, Pau, Sabrina, quina edat teniu?
2: Jo, 21.
0: 21.
3: 23.
0: Presenteu-vos una mica. Què estudieu i a què us voleu dedicar en el futur, Pau? A veure, però digue'm la veritat, eh?
2: Nosaltres estem estudiant, bé, en el meu cas, enginyeria industrial, al grau, ara mateix a quart, i aleshores, bé, la idea seria, també a partir del Fórmula Student, l'any que ve entrar al màster d'industrials, i aleshores després encara no ho tinc clar si fer d'energies, de mecànica o més centrat potser en el motor esport i acabar treballant potser en aquest àmbit.
0: I qui és el teu referent? A qui t'agradaria semblar-te? A veure, Steve Jobs, Elon Musk...
2: Home, a mi m'agrada molt més no centrar-me potser en empreses, i sinó en més el tècnic o el mecànic, en l'enginyeria de debò, que diguem.
0: Molt bé. I en el cas de la Sabrina...
3: Vale. Jo sóc italiana, a mi m'agraden els cotxes des que era petita, doncs vaig fer el grau d'enginyeria mecànica a Itàlia, i durant el meu grau vaig fer un Erasmus a Barcelona, em vaig enamorar de la ciutat i em vaig adonar que les escoles de l'ETSEP i de Telecos de l'UPC tenien un molt bon equip de Fórmula Student, i vaig aplicar al màster d'automoció i a l'equip del Fórmula, i puc dir amb molt orgull que després d'un any sóc la team leader d'aquest equip, i clar, jo també vull treballar en el motorsport.
0: Ah, la Fórmula 1 t'agradaria treballar?
3: M'agradaria moltíssim.
0: Amb qui? Digue'm algú. Amb Fernando Alonso?
3: M'agradaria treballar en Mercedes, en aerodinàmica.
0: Ah, sí? Sí? I per què aquesta marca i no una altra? I no Ferrari, per exemple.
3: Clar, és que va ser el meu equip favorit des que era petita.
0: Veurem si es compleix el teu somni. Ah.

0: A veure, expliquem, Pau i Sabrina, d'aquestes 12 hores, quantes en vau treballar de veritat, quanta gent formava els vostres equips, quins rols teníeu, expliqueu també com vau distribuir les tasques, perquè són projectes, sobretot, que tenen aplicació real. Com va funcionar aquest equip? Tu eres el líder, eres el director?
1: No, la veritat que en el nostre cas, jo crec que la gràcia també de la nostra victòria va ser que vam ser tots un equip.
0: Molt bé.
1: Tothom anava aportant les seves parts i després a la tarda, a la creació del projecte, no? Sí que potser ens vam especialitzar més, un ens fer l'aplicació, altres en el vídeo i en altres en la cerca d'informació, però la veritat que molt content. O sigui, no va ser allò seguim tots a un, sinó va ser un treball en equip.
0: En el teu cas, Sabrina?
2: Més o menys el mateix. Érem 5 i, bueno, al principi tots vam participar a la recerca d'una idea que ens agradessin i després ens vam repartir entre disseny, investigació de les peces que ens feien falta i possibles implementacions futures.
0: Clar, Laura, t'he de preguntar si hi ha un bon planter de futurs enginyers.
3: Moltíssim, sí.
0: Què has vist?
3: A més, no només van participar els de l'ETSEP, aquí tenim els representants, sinó que escoles d'enginyeria de tot Catalunya, vull dir, va venir gent de Girona...
0: Val? Sí, quants sí. éreu en total?
3: 110, 111. Sí. I no, doncs molt contents de tota la participació que vam tenir. A més, els vam connectar també amb les empreses que ens ajuden, no?, a fer possible l'esdeveniment.
0: Val.
3: Allà els van poder veure en directe, eren els membres del jurat, i després tots els currículums d'aquests nois també els hi passem, doncs, perquè si veuen, no?, alguna futura estrella que vulguin fitxar, doncs després els poden fitxar.
0: I aquestes idees acaben al mercat? És a dir, totes aquestes idees dels estudiants les de l'any passat acaben al mercat?
3: Els del primer any, els de la boia, que generava energia elèctrica, han creat una start-up, han participat a diferents concursos i de moment, no?, doncs van fent. I els segons, de moment, no.
0: Encara no,
3: l'any passat, de moment, no s'han constituït com a empresa. No?
0: Molt bé. A veure, què en voleu compartir?

0: Laura, el missatge final per als joves, què els diria sobre la intel·ligència artificial, que està tan de moda?
1: Jo crec que l'hem d'utilitzar i l'hem d'utilitzar bé. És molt curt, el missatge.
0: Pau, Sabrina, enhorabona un cop més pel vostre èxit i sobretot molta sort en aquesta carrera professional futura. I Laura, enhorabona per aquesta iniciativa que ja porta 3 edicions i és una molt bona idea que ajuda a impulsar carreres de nous talents. Felicitats.
1: Moltes gràcies.
2: Hola, Chantal y todos los compañeros de Revolució 4.0. Soy Esther Paniagua. Hoy estoy aquí para felicitaros 10 temporadas ya. Wow, una barbaridad. Un programa muy necesario que espero que tenga una larga vida y que sigamos celebrando lo próximo, los 15, los 20, los 25 y a seguir así.
3: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
4: Deixa que et canti una cançó.
0: I avui, amb els amics Catarres, acabem el programa. Avui amb una frase de l'actor espanyol Javier Bardem, que és aquesta. La por és part del camí. Només cal aprendre a caminar amb ella. Heu pogut escoltar els millors moments del Revolució 4.0 d'aquesta temporada. Moltes gràcies per seguir-nos. Recordeu que durant tot l'estiu, de dilluns a divendres, ens podreu escoltar cada nit de 11 a 12 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio. Gaudiu de l'estiu i ens retrobem cada nit per pensar i reflexionar.

0: eres tú.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
2: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Els bombers confien a poder atacar el foc a Crema des de dissabte a la Vall d'Uixó, al País Valencià, per estabilitzar-lo en les pròximes hores. 6.000 veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa i s'espera que aquest dimarts puguin tornar la resta. Les flames han calcinat unes 8.500 hectàrees. Mentrestant, a Madrid i Àvila, els focs també continuen descontrolats i ja han cremat 77.000 hectàrees. Ja són més de les 40 les localitats evacuades i unes 93.000 persones continuen confinades o desplaçades. Els bombers intensifiquen els treballs abans de l'arribada d'una nova onada de calor a partir de dimecres. Fernando Grande Marlaska és ministre de l'Interior.
3: Claro que preocupa la ola de calor y por eso esta noche para nosotros es muy importante en ese punto crítico del norte del pantano de San Juan. Mañana está previsto un viento sur que puede hacer mucho más complejo las labores de lucha contra el incendio.
2: Pel que fa als focs a França, el gran incendi de la Gironda avança cap a l'estabilització, però continua el risc de nous rebrots. S'han cremat unes 42.000 hectàrees i hi ha 220.000 evacuats. Més notícia, Teresa Sales.
4: Aquest dimarts s'espera que el metro de Barcelona torni a funcionar amb

0: normalitat després que un incendi a la catenària de la línia 1 entre l'estació del Clot i Glòries ha obligat a tallar el servei entre Universitat i la Sagrera. El foc ha omplert de fum les estacions del Clot i Glòries i ha sorprès un comboi a dins del túnel que les connecta. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha explicat les causes del sinistre.
1: Creiem que aquest foc era provocat per el despreniment i s'ha cremat d'un revestiment que tenia el túnel en aquest punt i que ha caigut i ha cremat.
0: 137 usuaris han estat atesos pels serveis d'emergències mèdiques, tot i que cap ha presentat afectacions de gravetat.
2: El Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret, que es converteix així en la primera membre del govern de Carles Puigdemont a beneficiar-se de la mesura d'oblit judicial. El 2023, Serret va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a un any d'inhabilitació i una multa de 12.000 euros per un delicte de desobediència. Serret va exiliar-se a Brussel·les després de l'octubre del 2017, però va tornar a Catalunya el 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Suprem.
0: El govern de Pedro Sánchez ha ajornat fins al setembre el Reial Decret de Mesures en Matèria d'Habitatge. L'executiu tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres d'aquest dimarts, però, finalment, deixarà passar l'estiu per la manca de suports parlamentaris. Ernest Urtasun és el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, que demana celeritat.
3: Todos están dispuestos a dialogar y a hablar con el gobierno, aportando sus propuestas, y creo que nuestra responsabilidad, desde luego, es escucharlas, pero también creo que de la misma manera que nosotros estamos dispuestos a conceder ese tiempo, es imprescindible que corramos.
2: El delegat del govern espanyol a les Balears anuncia una investigació per les càrregues en la manifestació contra la massificació turística de Palma, que la presidenta Balear ha qualificat d'impactants. Alfonso Rodríguez considera inacceptable l'actuació contra els manifestants i n'ha responsabilitzat els comandaments policials.
4: Las cargas se decide el operativo policial y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
2: El Festival de Cinema Atlàntida arriba a la seva edició més ambiciosa i converteix Palma en un punt de referència en pel·lícules com Forastera, producció de 3CAT, o Mother Mary, cridada a ser una cinta de culte.
0: A Forastera, la delicadesa amb què s'explica la mort d'una àvia i el dol de la seva neta, que l'intenta suplir per al seu avi, va seduir des del primer moment els protagonistes, Lluís Omar i Zoe Stein, que ho han explicat així a Catalunya Ràdio.
5: Crec que és una història de llum i d'un fantasma que l'has de veure si tu vols veure.
6: Sembla que el que és atractiu de cara a aquest moment de consum tan gran de pel·lícules, sèries, és anar a buscar les parts fosques, no? I evidentment que la foscor forma part de la vida, no? Però tenim molt clar que la llum existeix.
0: També es projectarà a Mother Mary, en què Anne Hathaway interpreta una estrella del pop que, quan torna als escenaris, també torna als seus inferns arran del procés artístic.
2: Els esports, Francesc Ripoll.
7: El Barça és a Anglaterra, on fa unes 3 de pretemporada. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió amb el grup. En canvi, Valde ha fet treball al marge. L'espanyol que viatja aquest dimarts, també a Anglaterra, ha fet oficial la sessió del lateral Jorge Salinas al Màlaga. El Girona, per la seva banda, també ha renovat per una temporada més el capità Cristian Estuani. El davanter uruguaià arribarà a les 10 temporades defensant la samarreta del conjunt gironí. També ha començat la pretemporada del Barça femení amb les proves físiques i mèdiques aquest dimarts primer entrenament. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Tosin Ebuamu, un pivot britànic que arriba a la Lliga de Desenvolupament Americà en el Manresa. Per la seva banda, ha fitxat l'escorta nord-americà Colby Jones.
8: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
9: Estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
8: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
9: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigui.
10: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
1: Avui a l'ofici de viure, la relació conflictiva amb el cos, amb Anna Romeu, experta en intel·ligència emocional, psicòloga, presidenta de la secció de psicologia d'emergències del Col·legi de Psicologia de Catalunya. Anna, ben retrobada, benvinguda.
2: Hola.
1: Gràcies també a la doctora Pàmies, Montserrat Pàmies, Montse Pàmies, psiquiatra, directora de Salut Mental de Sant Joan de Déu, Terres de Lleida. Benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres.
3: A vosaltres.
1: Per tornar a l'ofici de viure. I Cèlia Espanya, que és comunicadora audiovisual, influencer, t'agrada que t'ho digui? No?
2: També m'agrada. Sí, sí.
1: Gràcies, Cèlia, per venir amb nosaltres. Bé, has patit trastorns alimentaris i estàs en procés de tenir una bona relació amb el teu cos. I tu has explicat en primera persona a les xarxes socials la teva relació conflictiva amb el propi cos, oi?
2: Sí, sí, sí. Jo crec que la relació conflictiva la tindré tota la vida. És una cosa en la que he d'aprendre a viure i a portar-me de manera adequada per a no fer-me més mal, no? És com la meva tendència, el meu taló d'Aquiles. Jo quan vaig anar a terapia, o sigui, jo quan vaig tindre la primera vegada anorèxia, jo no sabia que estava tenint un trastorn alimentari ni una malaltia mental ni res. Jo sabia que estava baixant molt de pes i que m'estava obsessionant, o sigui, m'estava obsessionant, però jo no sabia, jo em pensava que m'estava cuidant, no?
1: Quants anys tenies?
2: 14. I llavors mons pares com no sabien com ajudar-me, perquè no és només simplement menja, no, o sigui, saps? I vam portar a teràpia, i allí sí que em van dir, mira, tu tens això, llavors ficar-li nom me va ajudar a veure que, o sigui, que tenia un problema, o sigui, perquè, digo, sí, és que sembla màgia, perquè esta descripció que hi ha de l'anorèxia són totes les conductes que estic fent jo i que m'estan portant pel camí de l'amargura, saps? Llavors vaig dir, vale, pues, ok, és un problema, i llavors a partir d'aquí ho vam començar a tractar, però bueno, he tingut recaigudes i estic veient que és un patró que tinc jo i que he d'aprendre a viure en ell i a través de la meva conducta, pues, saber-lo portar, no? I dirigir-lo cap a una manera més saludable, o sí, de portar-me bé, bàsicament, de no fer-me més mal.
1: I per què dius que creus que el tindràs tota la vida, aquesta relació conflictiva amb el cos?
2: Perquè bueno, no sé, jo no sé com funciona el cervell, però el que veig és que sempre que estic malament té relació, o sigui, sempre acabo desembocant en això, no? És com qui, no sé, jo crec que és com un tret de personalitat, ja, per així dir-ho, saps? Que sóc obsessiva en este tema, en el tema del cos, és el meu conflicte principal, sempre acabo allí.
1: Però és que estàs molt exposada a les xarxes socials,
2: sí.
1: Ets una influencer, tens molts seguidors.
2: Sí, sí, sí, i això potser ho agreuja, no? O sigui, ara ja fa 2 anys que estic dedicant-me a les xarxes, i això fa que hi hagi encara més hipervigilància, per part meva, no per part de ningú, perquè jo sé que la gent, cadascú té la seva història al seu cap, no sóc jo la que me diu, hòstia, aquí la graceta, què tal, que no se'm ve i que com està sempre perfecta, no? Però també al estar tan exposada, o sigui, m'ha ajudat molt a fer un procés meu de veure que sóc jo l'única, la meua enemiga principal, no? Que cadascú al seu cap tindrà una història, algú me podrà veure grossa i algú em podrà veure prima la mateixa vegada, saps què et vull dir?
1: Va, ara escoltarem a la doctora Pàmies i a Anna Romeu. Fa poc també vas parlar dels teus problemes a la cara, amb la pell,
2: sí,
1: amb l'acné, i sí, et vas exposar moltíssim, perquè a més, sí, ho vas ensenyar sense filtres.
2: Sí, sí, sí. Al perdre la regla, bueno, me van posar anticonceptives, bueno, al tindre anorèxia vaig perdre la regla als 14 anys, me van posar anticonceptives per a provocar la regla, però que això no és una regla natural, és una simulació que no arregla res, i la vaig voler recuperar de forma natural fa un any, i al cap de quasi 14 anys sense regla la vaig recuperar. Què passa? Que el cos ara està expressant tot allò que no, o sigui, jo no havia tingut una adolescència hormonal, perquè just quan me va vindre va ser que la vaig deixar de tindre perquè vaig entrar en tot el trastorn alimentari, i llavors ara està com expressant-se hormonalment i traient tot allò que no havia sortit, no? Inclús, bueno, el que es veu més és l'acné, però m'ha sortit molt de pèl, bueno, saps, molts de símptomes hormonals, molt de greix al cabell i això. I ara ho estic, pues, intentant portar de la millor manera que puc. I també escoltant el cos, perquè al final jo crec que és una manera també d'expressar-se, saps? O sigui, jo bueno, no sé, jo crec que el cos expressa coses, no? I I potser això és, són, és una manera del cos també de posar límits que potser no havia posat, no? O sigui, si tu, bueno, això cadascú que ho entengui com vulgui, no? Però jo crec que hi ha això de la mirada de la biodescodificació emocional, i parla molt de que l'acné a la cara és d'això, de no saber posar límits, i potser són coses que havia estat callant des de molt, molt petita, i ara és com que m'he fet adulta d'alguna manera, i ja estic sabent-los posar, i això és com una expressió del cos de dir, mira, tot el que he hagut d'aguantar ara està sortint a la llum, tot el que tu no has expressat ja ho faig jo per tu, saps?
1: No és habitual, Cèlia, explicar-ho a les xarxes socials de la manera en què tu ho expliques, de la manera en què tu ho exposes, gràcies també per fer-ho, perquè és molt necessari.
2: No, jo, encantada.
1: I per fer-ho en català.
2: Gràcies a vosaltres per escoltar-me i veure els vídeos, perquè dic, no sé qui voldrà veure aquesta cara tan inflamada, però la gent li ajuda i li va bé.
1: Sí, que... has notat les reaccions
2: positives?
1: La gent
2: me diu que moltes gràcies per ensenyar la realitat. Hi ha molta gent que se sent identificada i alleujada.
1: Bé, d'aquesta relació conflictiva amb el cos, què en pensa la doctora Pàmies? Podríem dedicar molts programes al tema, però per intentar també donar algunes eines que puguin ser útils a l'audiència.
3: Sí. A veure, d'entrada, el cos és la nostra manera d'expressar-nos al món, no? És la nostra finestra al món, val? Per tant, el fet d'analitzar la teva exposició al món i la relació amb aquesta exposició forma part de tothom, no? Per tant, aquí hi ha molts aspectes que tenen que veure amb la seguretat, amb l'autoestima, més enllà de doncs, els mites, no? o la part més cultural que hi ha al voltant del cos. Hi ha una part cultural que la societat ens diu com ha de ser el nostre cos, i hi ha una part de la pròpia percepció del cos, i en això estem exposats tots, no? De fet, si tu fas una enquesta en noies adolescents entre 12 i 16 anys, qui voldria canviar el seu cos, o quin percentatge de noies en algun moment han fet una dieta per reduir el pes, per exemple, o per canviar la imatge corporal, t'asseguro que és més del 90%.
1: Més del 90%?
3: La gran majoria d'adolescents en algun moment s'han sentit malament en el seu cos, vale? Clar, l'adolescència és un moment en què el teu cos canvia, deixes de ser una nena, canvia la forma, bueno, parlo més en femení, però en general, perquè és més freqüent en les nenes, però també en els nois, canvia el teu cos, i per tant, un malestar cap al teu propi cos i alguna conducta per intentar-lo modificar, quasi diríem que forma part de la normalitat de l'adolescència, val? Per tant, això no és un trastorn alimentari, això és un malestar amb la teva imatge, en què té a veure, del que he dit, factors socials i personals. Després hi ha un límit, no?, que és ja quan comencem a parlar de malaltia, que aquí la Cèlia, la veritat és que ho ha explicat molt bé, no?, ho expliques molt bé, en el moment en què jo perdo el control sobre això, sobre aquesta conducta. Perdo el control, començo a reduir pes, a reduir tipus d'aliments, formes de menjar, conductes, que fan que cada vegada vagi reduint més pes. Paral·lelament, en el meu cervell, a mesura que vaig baixant de pes, la imatge corporal es va distorsionant més, és a dir, jo vaig baixant de pes, però em veig cada vegada més grassa i pitjor. Vull dir, és incoherent, és una distorsió de la imatge corporal que fa que això s'entri en un bucle, no? I que perdis absolutament, no?, el control sobre això. Quan hem passat aquest llindar, quan hem perdut aquest control, a nivell psicològic, després a nivell físic hi ha unes conseqüències, com també ha explicat la Cèlia, de la pèrdua de la regla, de la tensió arterial baixa, la freqüència del cor baixa, és a dir, el cos, doncs, pateix aquesta pèrdua de pes. Però aquesta part física i aquesta part psicològica, quan passem el llindar, és quan apareixen els trastorns la conducta alimentària, com l'anorèxia, que és habitual que comenci, pues, això, a l'inici de l'adolescència. També hi ha algunes nenes, i de fet en els últims anys hi ha un inici més precoç de l'anorèxia, nenes entre 7 i 8 anys amb anorèxia, i també hi ha una anorèxia d'inici tardà, que és després de l'edat adulta.
1: I ara, Cèlia, tens por de menjar?
2: No, però m'he reeducat molt. He anat a psicòlegs, nutricionistes, i sí, perquè la meva voluntat és estar sana, però estar sana, què vol dir? Saps? Perquè per a mi abans el concepte d'estar sana era molt més diferent quan estava malalta, no? I ara pues, l'objectiu d'estar sana és pues, això, tindre la regla, tindre que no em caigui el cabell, que no tindré sempre fred, que no se'm trenquen les ungles, o sigui, saps?
3: Sí, en aquest sentit, l'anorexia té un avantatge, que és que té dades objectives, biològiques, sí. Saps? Que hi ha altres trastorns mentals, clar, que això ens costa més. Però aquí sabem que el cor ha de funcionar de determinada manera, no? La pell, el sistema immune, el sistema endocrí... Tot,
2: llavors, no? Abans tenia por de menjar, i ara encara ara, no? Però com que ara el meu objectiu és ser saludable posant estos objectius, o sigui, jo, de tindre la regla, el cabell i tal bé, llavors és una motivació per a menjar sense por, saps? Perquè sé que tindré com a benefici tot l'altre, saps? O sigui, que potser no estic prima, que és la meva malaltia el que vol, però tindré altres qualitats que necessito per estar bé, saps?
1: Què pensa la psicòloga Anna Romeu, que per cert té un llibre sobre l'adolescència, benvinguda adolescència, de tot el que està sentint?
4: Tinc el cap que em bull.
1: perquè diries diuen, moltes coses,
4: diria
1: no?
4: Diria moltes coses, a veure si les puc sintetitzar, almenys les més importants que penso. Clar, si parlem de la relació amb el propi cos, m'encanta la normalització que ha fet la doctora Pàmies, perquè penso que és indispensable. Jo no només ho deixaria en l'àmbit dels adolescents, sinó que penso que en general no hi ha pràcticament ningú content 100% amb el seu propi cos.
1: A la consulta ho veus, no, també?
4: Totalment. A la consulta, a casa, pel carrer...
1: I adults, també?
4: Adults, moltíssims. Pregunta. Aquesta pregunta que ha dit pels adolescents, pregunta als adults, que jo penso que tothom canviaria alguna cosa del seu cos. I això és degut a que no som tots iguals, no? O sigui, hi ha moltíssima diversitat de cossos, des de l'alçada, el pes, la complexitat, hi ha cossos molt diferents, som tots la mateixa espècie, però tots diferents, no? I socialment o culturalment, doncs cada època té els seus patrons de bellesa que van variant, no?, segons el moment històric. Clar, llavors, si tu no estàs dintre d'aquests patrons de bellesa, busques la manera d'estar-hi, i això provoca insatisfacció. I després, per altra banda, és cert que hi ha uns límits a partir dels quals ja no és buscar estar millor, sinó obsessionar-se amb tenir un determinat cos, que et porta a tenir aquestes conductes. Una d'elles és la que estem parlant fins ara, però n'hi ha d'altres. També fem altres coses quan no estem contents amb el nostre cos, no? Hi ha la vigorèxia, hi ha gent que s'obsessiona amb l'esport, la gent que s'obsessiona amb fer-se retocs estètics, ara que tenim tantes possibilitats, no? Podem tenir un cos completament diferent passant pel quiròfan. Hi ha gent que s'obsessiona amb això. El límit no és clar, com tot el que hi ha amb salut mental. No hi ha un límit clar a partir del qual allà estàs malalt. Sí que tenim uns criteris, tenim uns manuals diagnòstics, però hi ha moltes conductes que estan al llindar, jo diria, que mostren una insatisfacció amb el propi cos i que poden fàcilment caure en patrons de trastorn.
1: Sí, però no hi ha més acceptació, o sigui, a mesura que passen els anys, no hi ha més acceptació cap al propi cos en general?
4: Hi hauria de ser, o sigui, una maduració de la persona hauria d'implicar una acceptació. Passada la crisi, clar, l'adolescència és el canvi, no? Llavors, en el canvi és crisi per definició i l'adolescència en tots els sentits és crisi. A mesura que vas madurant, vas aprenent a acceptar-te, que no vol dir que t'agradi, és diferent, val? O sigui, que ho acceptis vol dir que deixes de lluitar contra allò i que intentes treure'n el millor possible. No? Jo sóc molt alta, ja ho sabeu, i va bé la meva època de crisi. Jo hagués volgut, si m'haguessin deixat triar i tornar a néixer, jo naixeria més baixeta. A dia d'avui, tot i que avui ho accepto, m'agrada, no m'importa, no? Però és el llindar aquell, no? De fins a quin punt t'ha d'agradar.
1: Com jo accepto no tenir cabell.
4: Per exemple.
1: Estic content.
4: No hi ha cap cos perfecte.
1: De fet, ho veig és un avantatge, et treus un pes de sobre.
4: Veus? Això és acceptar, això és madurar.
1: Bé, no sé, doctora Pàmies, tornant al cas de la Cèlia Espanya, algun comentari més que no hàgim dit?
3: No, simplement aquesta por que diu ella, no? Serà el meu taló d'Aquiles, sempre. Què passarà? Com evolucionen els trastorns alimentaris, no? De fet, s'ha de dir que la mitjana de tractament, per exemple, d'una anorèxia en concret, són 2 anys. És a dir, que en realitat els trastorns no són fàcils de tractar. Hi ha una primera fase en la que hem de remuntar les qüestions més físiques i més biològiques, no? Arribar a un pes, una normalització física, però després d'aquesta normalització hi ha un treball molt important que fan els nostres companys psicòlegs sobre doncs, la forma com afrontem el menjar, els temors, no? Que ella diu a l'increment de pes, els temors als canvis, l'autoestima, és a dir, hi ha una sèrie de factors psicològics que s'han de treballar i s'han de treballar durant més temps, vale? Això poden ser 2 anys. D'aquests 2 anys, la gran majoria, i estic segura que la Cèlia també, no tornaran a recaure amb la gravetat que havien tingut, no? Però sí que és cert que parla d'una vulnerabilitat i sempre ja tornem al que jo sempre explico, no? Que la malaltia mental té una vulnerabilitat, té com 3 potes, no? Depèn de la manera de ser de cadascú, depèn de les circumstàncies i també depèn de la genètica, vale? I per tant, hi ha una vulnerabilitat, hi ha més càrrega genètica en els trastorns alimentaris, que pot fer que en un determinat moment de la teva vida, en una situació d'estrès concreta, podries recaure. Però, com que durant tot aquest temps de tractament que han fet i veig que més la Cèlia no sols ha fet psicoeducació, sinó que la fa la població, amb la qual perfecta, vale? Podem detectar qualsevol símptoma molt a l'inici, molt més abans que el que et va passar, no?, quan tenies 14 anys.
5: Hola, sóc la Natàlia Pomar, sóc psicòloga, terapeuta d'adults. En el meu espai terapèutic freqüentment incorporo l'escolta al cos, a les emocions, al moviment. En el cos projectem moltes de les nostres emocions, el nostre inconscient. El cos guarda memòries, traumes, qüestions que no hem explicat o que no hem verbalitzat. A través del cos podem projectar la nostra exigència i el nostre perfeccionisme, inclús el nostre control. Si volem tenir totes les emocions controlades, possiblement necessitarem molt de control i molt perfeccionisme en aquest cos, de tal manera que viurem amb un cos tens, amb un cos molt sotmès, i no li podem donar llibertat de moviment ni llibertat d'expressió. Freqüentment no escoltem el cos perquè estem hiperconnectats a la ment i perquè tampoc ens ensenyen a estar realment en coherència amb les nostres necessitats organísmiques, amb el que necessita el cos, la ment, les emocions. També fem servir el cos com a una mena de vàlua personal, una moneda de canvi per estar inclosos a la societat, sobretot ara que les xarxes socials fomenten la imatge per poder pertanyer al grup, per no ser diferents, perquè l'aparença sembla ser més important que l'essència, que el nostre ser, i de moment encara no ens eduquen ni creixem en un entorn on és més important ser que aparentar. Per tant, tenim un camí d'aprenentatge i sobretot de descobrir-nos a través del cos.

0: Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio estem parlant de la relació conflictiva amb el cos, amb Cèlia Espanya, la doctora Montserrat Pàmies i Anna Romeu. Dius, Cèlia, que descobrir el ioga ha estat descobrir un canal que t'ha permès reconnectar amb el teu cos, sentir-lo i cuidar-lo. Ens ho pots explicar?
1: Sí, a veure, pensant-ho bé, o sigui, el ioga sí que m'ha permès molt connectar-lo amb el cos, però també jo diria que la meditació i l'esport en general crec que són maneres de sentir-te a tu mateix i connectar cap a dins, saps? No només en el ioga, que també, que estic ara, o sigui, he començat fa poc i m'estic introduint i m'està encantant. Llavors,
0: vaig veure que et vas enfadar molt amb un passavolant.
1: Ai, sí.
0: Que et criticava el ritme de quan estaves fent footing, quan corries, i ell anava criticant el teu ritme, a més de molt males maneres.
1: Sí, o sigui, molta gent me'l critica, però aquella persona és...
0: Si tu vas denunciar.
1: És a dir, ha estudiat Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, és a dir, és llicenciat que podria ser entrenador i té un màster en formació de professorat, no? Llavors jo vaig dir, hòstia, quin perill que una persona així faigui aquests comentaris, perquè hauria de ser el primer en penalitzar aquest tipus de conductes, no? De forçar la gent a que vagi a ritmes que no són els adequats, perquè una vegada arreglem el tema de l'alimentació, la pacient, tu saps que se'n pot anar a altres conductes que són danyines, no? Perquè al final el trastorn alimentari és una manera, jo crec, de la persona de que no sap gestionar alguna cosa que li està passant i desemboca allà, no? Però pot anar-se'n a una altra conducta. Llavors, a mi m'ha passat també d'obsessionar-me en l'esport, i al principi, quan vaig començar a córrer, anava a ritmes que no eren sostenibles, anava en les pulsacions a 200, que això és que és per morir-se, saps? Vull dir, t'estàs fent mal. Llavors, jo perquè ja m'ho he treballat moltíssim, l'autoestima, ja sé tot, però això li diu, este comentari li dius a un alumne que pugui tindre esta persona i la destrosses físicament, mentalment, i saps? I llavors, no sé.
0: I clar, i això és el pare cada dia, no? Implícitament, no? És el que ens diuen molts influencers.
1: A les xarxes.
0: Sí,
1: sí, lo de ritmes, o sigui, hi ha molta competitivitat, però molta, i ara no ho facilita gens esta nova aplicació, que em sap greu, perquè col·laboro una mica en ells, però és una eina al final, que igual que les xarxes socials, però és que l'Strava, que et diu el ritme al que vas, el recorregut que has fet, les hores que has estat, les calories que has cremat, això és que són números, i la gent obsessiva allí, bueno, s'hi recrea.
2: Sí, jo en aquest sentit crec que també ens hauríem de reflexionar-hi sobre això. Quan fa 10, 15 anys o 20 va començar els trastorns alimentaris, vam fer molt èmfasis en les talles de la roba, no? Determinades marques de roba que tenien talles de 32, 34, i va haver una certa conscienciació social sobre que no podien ser tan petites les talles, les models com havien de passar en les passarel·les i tal. Crec que ara, en aquestes aplicacions o aquestes maneres de controlar ritmes físics, com ha explicat la Cèlia, crec que és una cosa que hauríem de reflexionar, perquè en funció de les circumstàncies de cadascú pot ser útil. Clar, és una eina.
1: És una
2: però
1: eina.
2: Però pot ser de molt risc per entrar en bucles amb altres conductes de tipus més addictiu cap al cos.
0: A tu t'agrada, doctora Pàmies, aquest aforisme de teia plana.
3: Teia plana. Les botigues de roba haurien de ser com les de sabates, on ningú no es preocupa de la talla.
2: Sí, la doctora Tea Plana és una experta en trastorns alimentaris de l'Hospital Clínic i amiga. I a mi aquesta frase m'agrada molt. Hauríem de poder triar la 36 igual que la 40 o que la 44, no? Jo a la universitat als meus alumnes sempre els hi pregunto: sabeu quina talla de texans portava la Venus de Milo? I tots es queden així, uau, és una icona de bellesa, no?, el regiment. La 44, no?, i tot, uau, la 44, no?, és a dir, bueno, veure que en realitat hauria, bueno, el condicionament social que hi ha de la imatge i de les talles.
0: Sí. No sé, Anna Romeu, fins a quin punt podem, d'alguna manera, no intentant no deixar-nos influir per aquest condicionament social, no? Perquè avui és molt més present que fa 20-30 anys per les xarxes socials. Aleshores, costa molt com aïllar-se'n.
4: Sí. És que tenim l'amplificació de les xarxes socials, no?, i les aplicacions i moltíssima informació. Llavors no podem no influenciar-nos. Hauríem d'estar vivint en una cova tancats i no tenir informació de cap tipus. Hem de ser conscients que rebrem inputs i que en rebrem molts més dels que rebíem fa 30 o 40 anys. Això és un fet i no el podem evitar. Per tant, no podem mirar cap a una altra banda. Per tant, la solució ha d'anar cap a informar, explicar, normalitzar, fer pedagogia, jo penso, no? I des de ben aviat, perquè fins ara es feia secundària, jo crec que s'ha de començar a primària ja, no? Els cicles superiors de primària ja et trobes nenes que ja estan a la pubertat, sí, que estan fent els seus canvis, que tenen els primers símptomes de l'adolescència i que poden començar a buscar informació a les xarxes, a preguntar entre amigues, a intentar imitar les seves mares o les amigues de les mares. Llavors hem d'anar com més aviat possible a informar, a fer pedagogia i a ensenyar a tractar bé aquest cos, acceptar-lo, sigui com sigui, i a tractar-lo bé, a buscar la manera d'estar sans, no? L'objectiu no pot ser la més maca o la més prima, l'objectiu ha de ser la més sana, no? Però sense passar-se.
0: Com diu la psicòloga Anna Ortiz, el nostre cos és una part de nosaltres i és absolutament necessari que aprenguem a estimar-lo, respectar-lo i cuidar-lo. Les persones, diu aquesta psicòloga, no són perfectes, els cossos no són perfectes i tothom té aspectes del seu cos que li agraden més i d'altres que li agraden menys, com dèiem abans. I el primer, per tant, que hem de fer és entendre que l'acceptació i la confiança en un mateix o una mateixa és la clau per començar a millorar els aspectes que podem canviar. Per tant, aquí hi ha una relació molt gran amb l'autoestima.
4: Sí. Perquè, com dèiem abans, no? Acceptar no vol dir que t'agradi. Acceptar vol dir que tu veus que hi ha coses de tu que t'agrada més de veure i altres que no t'agraden tant, i que no passa res per sentir-te malament quan mires la part que no t'agrada. Jo crec que la importància és aquesta. Hi ha coses que no podràs canviar del teu cos. Les que puguis canviar i millorar dins d'uns paràmetres d'estar bé, fes-ho, però les altres mira-te-les i aprèn a apreciar-les, no? Un cop tu has tingut un fill, aquella panxa, aquells pits, no seran mai més els mateixos, però te'ls has d'estimar igual, els has de cuidar igual, els has de donar valor igual, encara que no siguin els més bonics del món, no? I això és tenir una relació sana amb el cos, per exemple.
0: Tu, Celia, ens explicaves com t'has treballat l'autoestima. Uh-huh. Sí, com ho has fet?
1: Pues, fent molta introspecció, molta meditació, deixant de fer coses que em feien mal, com no alimentar-me, i pues, cuidant-me, també apartant-me d'això, de tot el que em feia mal, i a partir també la autoestima ha millorat de fer coses, o sigui, de l'acció, saps? De no quedar-me parada i ser víctima, sinó com autosalvar-me a mi mateixa, no? I veure que sí, que puc confiar en mi, perquè jo me salvo, saps?
4: És molt important el que diu la Cèlia, sí. Perquè l'autoestima puja tractant-te bé, fent, sí, no? El verb fer m'encanta quan parlem d'autoestima.
2: Sí que és cert que darrerament, no?, les teràpies de tercera generació, no?, sí, dins de la psicologia, porten cap a aquest punt, no?, sí, del mindfulness, de la introspecció, de l'autoconsciència, el control, no?, que en realitat són estratègies que d'alguna manera ja hi eren, no?, amb teràpies psicològiques prèvies, però que li han donat un altre sentit, no?, d'acceptació també, no?, una cosa que m'ha agradat molt la que ha dit l'Anna, és a dir, hi ha una part de malestar que l'hem d'acceptar amb el cos, i jo ja ho generalitzaria. Hi ha una part de malestar emocional que l'hem d'acceptar, que no és patològic. Sentir-te malament en determinats moments de l'adolescència forma part de la normalitat, no? Sí. Per tant, no busquem sempre el benestar, sinó també siguem capaços d'acceptar moments de malestar, que això no és patologia.
4: No. Jo ho enredaria una mica més. El benestar conté parts de malestar. O sigui, estar bé vol dir tenir bons dies i mals dies, sí, sense haver-los passar bé el millor possible, sense complicar-nos la vida, no?
1: I, de fet, intentar evitar este malestar és el que et porta a estar, sí, malament. Correcte. Ara m'estic llegint llibres sobre la dopamina i tal, sí, i és com, quanta més dopamina, més plaer, i llavors el cos ho compensa en més dolor.
2: Sí, sí, i de fet el malestar, si som capaços d'entomar-lo, d'entendre'l, de tolerar-lo, de compartir-lo, en tot cas, amb els teus propers, no hauria d'arribar mai als serveis de salut mental. Exacte. Jo us ho dic ara, perquè en realitat hauríem d'estar per tractar realment els trastorns mentals, i el malestar emocional l'hauríem de poder portar, no? Entre tots.
0: Però hi arriba, no? Hi arriba, i per tant aquí també cal adreçar-nos als pares.
2: Sí, hi arriba perquè hi ha vegades que quan parlem de nens o adolescents, no? Les persones més properes, com són els pares o els professors, se senten insegurs a vegades davant aquesta situació de malestar, reben inputs perquè parlem molt del malestar emocional i a vegades podem confondre la malaltia mental amb el malestar emocional i llavors correm, no? Llavors hi ha una part, és important parlar de la malaltia mental, hem de trencar estigmes i n'hem de parlar, però sobretot també hem de dir que no tot és malaltia mental.
0: Per exemple, hi ha dols que s'han de fer. Aleshores, un trencament, un dol provocat per una ruptura sentimental o perquè algú estimat s'ha mort, sí. És natural?
2: El dol és normal, i tot i amb això, si ho preguntem als nostres els metges que estem en els serveis d'urgències de psiquiatria, sempre hi ha algú que arriba a urgències perquè l'ha deixat el nòvio i acaba de les urgències de salut mental. Això us sembla estrany, però és real. O perquè, perquè davant una situació de conflicte no ho sé gestionar, em descompenso, no? I acabo d'alguna manera demanant ajuda. Llavors, hi som, els psiquiatres i psicòlegs, evidentment, hi som per ajudar, però és molt important que primer ens empoderem, puguem acceptar el malestar, buscar aquestes eines d'autoestima, no? Que tu has explicat molt bé, Cèlia, i en tot cas demanar ajuda a les persones més que tens més al voltant, perquè seran les que et podran també donar aquest feedback i doncs fer-te un retorn cap al teu propi empoderament.
0: Sí, a tu et fa la sensació, Cèlia, al teu voltant i en contacte amb la gent més jove, que això està integrat al que ens explica la doctora Pàmies, que per exemple, un dol perquè la parella t'ha deixat és natural i es pot transitar i s'ha de transitar sense necessàriament demanar recursos psicològics, que si es necessiten, sí, també, és a dir, hi ha dols que la persona, pel que sigui, necessita ajut, no? Sí. I llavors, evidentment, que els ha de demanar, però no automàticament.
1: Exacte, o sigui, jo també veig molta gent que evita, és el que hem dit, evita el dolor i no vol passar esta mala temporada, no? Llavors el que fan és buscar evadir-se d'alguna manera. Jo crec que això agreuja el problema, no? I a mi m'ha costat també entendre-ho, jo també estic passant per una ruptura i costa molt quedar-se a casa plorant i sentir el dolor, i més quan era una casa on estàveu els dos junts, no? Uh-huh. És que fa mal, però és això, l'has de sentir-ho. Igual que quan corres una cursa, una carrera, tindràs moments que patiràs, però tu, o sigui, els has d'abraçar perquè, o sigui, no podem estar sempre contents i saps? O sigui, això, que durant la cursa patiràs, però saps que acabarà, o sigui, arribaràs a la meta i aquell dolor deixarà de sentir-se.
0: Avui a l'Ofici de Viure estem parlant de la relació conflictiva amb el cos. D'aquí a pocs minuts ens ha de deixar la doctora Pàmies, que té un compromís, i els últims minuts els acabarem conversant amb la Cèlia i l'Anna Romeu, i com que estem, i la doctora Pàmies ho sap, en un programa no només de psicologia, sinó també d'espiritualitat, per mi hi ha un tema que és clau, que és en la nostra societat hi ha molt de patiment també perquè hi ha, des del punt de vista espiritual, una identificació molt gran amb el cos. És a dir, com si tot comencés i acabés amb el cos. Aleshores, quan venen aquí molts mestres espirituals d'arreu del món que han vingut gairebé al llarg de 20 anys, tots et diuen, a veure, molt bé, efectivament el cos és un tresor, és el temple, l'hem de cuidar perquè és la nostra eina en aquesta vida terrenal, però no només som el cos. Aleshores, com que nosaltres ens han educat com si només fóssim el cos, què passa? A mesura que el cos envelleix o no és com ens agradaria que fos, patim molt. No sé si teniu alguna opinió formada sobre aquesta sobreidentificació tan gran amb el cos.
2: Sí, doncs jo, com que us havia de deixar una miqueta la meva opinió, és necessària la transcendència. L'home no és només cos. I això, més enllà de, en el meu cas, des de l'orientació cristiana i catòlica que tinc, té un sentit transcendent, Però més enllà de la religió, jo crec que la persona humana necessita això. Per tant, en aquest sentit, benvingudes totes les orientacions espirituals que d'alguna manera puguin donar una resposta a superar, no, la focalització en el cos. Qualsevol actitud reduccionista té molt més risc d'obsessivitat i té més risc de psicopatologia. Si som capaços d'observar una mateixa realitat des de diferents perspectives, tant endògenes com exògenes, segurament ens enriquirà i evitarem o reduirem, no, el risc de caure en conductes malaltisses.
0: Doctora Montserrat Pàmies, gràcies per haver vingut a l'Ofici de Viure.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Fins una altra. Bé, doncs continuem parlant de la relació conflictiva amb el cos a l'Ofici de Viure. No sé si l'Anna Romeu hi té alguna cosa a dir sobre la visió espiritual transcendent i com ens pot ajudar a patir menys. De fet, és a patir menys.
4: Sí. A veure, és veritat, no som un cos només. Nosaltres som el mateix cos al llarg de molt de temps, que cada vegada és diferent, no? Que va canviant. Per tant, hi ha una cosa que es manté més enllà del nostre cos. Digue-li el que vulguis. Digue-li energia, digue-li ànima, digue-li, no sé, posa-li el nom que tu vulguis, però no som només molècules o matèria. Neurones. No som matèria només. Llavors, això també per nosaltres ens dona una identitat, té un significat. I aquesta identitat és la que ens definirà des de que tenim ús de raó, des dels 3 anyets que podem començar a pensar i parlar, fins al dia de la nostra mort. I nosaltres serem la mateixa, encara que no serem la mateixa persona. Llavors, això per si mateix no dona benestar, però sí que dona un significat i objectius. Jo vull aconseguir ser aquella idea que tinc jo de mi, val? Que és una idea en la que estic bé, en la que m'agrado, en la que em sento bé, fins i tot en els mals moments. Per això és tan important la part espiritual. I, de fet, cada vegada també anem avançant més, no? I sabem que hi ha molt més del que veiem. Això que intuïem, no?, que les religions intueixen, sabem que hi ha molt més del que podem tocar, del que podem veure, del que podem medir. Encara no sabem què és, probablement, i hi ha molta gent que sap molt més que jo i li posarà més noms. Però sí que, clar, que existeix, que hi ha alguna cosa més enllà de nosaltres. I hi ha alguna cosa més entre tu i jo, entre la Cèlia i jo, que aire, aquí al mig. Hi ha alguna cosa que ens està unint.
0: No sé què en penses, Cèlia.
1: Sí, sí. No, de fet, a mi esta part és la que m'ha salvat més de tot, com pensar en l'espiritualitat i més enllà del cos físic. Lo que passa, que trobo que això mos ho plantegem poc i també quan vas vivint el teu dia a dia no està això. O sigui, és de fet un recordatori de que existeix esta part, perquè el món físic no contempla esta part, no? Has de ser tu qui la porte en tu. I que això, que és difícil encaixar-ho, perquè te trobes en que la gent, pues això, no, això, que no, sí, sí, no, no està
0: al dia a dia. No se'n parla als, sí, bars ni...
1: Exacte.
4: Tampoc tenim massa temps, per dedicar-li. Moltes tampoc, vegades sí. S'ha de buscar expressament el temps per meditar, que és una cosa que podem fer en qualsevol, sí, moment i en qualsevol lloc.
1: Sí. I una cosa que m'he deixat de dir abans, bueno, que volia afegir a la conversa, és que trobo també que els trastorns alimentaris surten a partir de que estem en una societat ja més bé, no rica, però que no tenim problemes de pobresa. Ningú passa gana, no? I vaig escoltar una entrevista d'un noi que tracta en aquests problemes, que hi ha països on no se'ls ho passa pel cap no menjar, perquè els ho fa falta, no? Llavors això també jo m'ho porto cap a mi, no? I penso, hòstia, és que si jo passés gana de veritat, no sé, no em plantejaria aquestes tonteries de no menjar, saps?
4: És una de les conseqüències de la societat de l'abundància, no? Tenir, sí, de tot fa que desnaturalitzis la teva relació amb el menjar, perquè no has de lluitar per anar-lo a buscar, no? I sempre ho tens tot el menjar de totes les temporades, cada dia de l'any, si tu vols, no? No has de fer cap esforç, i a partir d'aquí allò ja no és natural. El natural és sortir a buscar menjar, no? I quan ja ho tens i ho tens en excés, pots acabar avorrint-ho, pots acabar tenint una relació patològica amb això.
0: Estem a la recta final del programa que estem dedicant a la relació conflictiva amb el cos, un ofici de viure que acabarem, com sempre, amb Sergi Torres. A mi encara em continua ressonant a la teva frase que has dit en començar, Cèlia, que creus que tota la vida tindràs la relació conflictiva amb el cos. Jo espero i desitjo que si mai la deixes de tenir ens ho expliquis.
1: Però no et preocupes, ho porto bé. Jo crec que sí, que és això, que és com un tret de personalitat, crec, el rotllo. També sóc obsessiva i això forma part, no, del trastorn alimentari.
0: També potser, Anna Romeu, i li estic fent la pregunta a la persona indicada, a la psicòloga indicada, potser és pas, no? La Cèlia, una persona altament sensible, oi?
4: Jo també ho pensava, em sembla.
0: Sí, sí. Sí.
1: Potser sí.
4: Hi ha alguns trets, sí.
0: Coneixes el tret de personalitat pas?
1: Sí. Però llavors penso, ai, com autodiagnosticar-me, no sé, o sigui, jo sí que ho he llegit i em ressonen moltes coses.
0: Sí, però no és cap diagnòstic, eh?
1: Clar, és com saber que sóc, que hi ha això.
0: Tu mateixa, sí. Si et ressona, no, Anna?
1: Exacte. Sí que em ressona moltíssim.
4: És un tret de la personalitat, llavors és una manera de ser, és un adjectiu que et pots posar dintre de tots els adjectius que t'han de descriure.
1: Clar.
4: No et descriu només un adjectiu, t'en descriu diversos. I un d'ells pot ser l'alta sensibilitat, perquè realment algunes característiques, sí, faltaria la part sensorial, però sí, fes el test.
1: Vale. Jo crec que sí que ho soc, per lo que poc he vist i he llegit.
0: Sí, no sé si hi ha alguna relació, però, entre el tret de personalitat pas, Anna Romeu, i aquesta tendència a, no sé si obsedir-se, no?, amb determinades...
4: No, no s'ha estudiat, no s'ha demostrat, sí. Però no s'ha demostrat. Sí que hi ha més relació entre la manera de ser, no trastorn, sinó el tret de personalitat més obsessiu, més rígid, amb trastorns de conducta alimentària. Uh-huh. Això sí, aquesta ja està demostrada, ella ho deia, no? Jo sóc obsessiva, que no vol dir que tingui un trastorn obsessiu, però sí que és una persona que necessita més control, que necessita sentir aquesta seguretat de que domina tots els aspectes possibles, sí. I més, no?
1: Sí.
4: Amb aquest tret de personalitat sí que hi ha més relació. Amb l'alta sensibilitat, no.
0: Ja, una cosa que et pot ajudar, Cèlia, és veure fins a quin punt et fa la sensació que moltes vegades tot t'afecta molt, eh?
1: Sí, o sigui, sí. O sigui, això ho dius per lo de ser pas o per lo de...
0: Sí, no, per ser... parts, no? Jo ho explico amb el meu llenguatge i l'Anna hi posaria el seu, però a mi em va ser molt útil veure fins a quin punt moltes vegades et sents com sobreestimulada, també, no?
1: Sí, moltíssim. També jo crec que al fer tanta meditació, bueno, tanta, vull dir, faig cada dia, intento fer 30 minuts, però...
0: És molt, 30 minuts al dia, no? Sí.
1: O sigui, crec que sóc molt més sensible per això, perquè sóc molt més conscient. O sigui, fer meditació te fa ser molt més conscient i més estar més present. Llavors, observes més i te'n dones compte més del tot, no? I te fa ser més sensible, llavors. No sé.
4: No et fa ser més sensible, et fa ser més conscient més... d'aquest sensible.
1: Ah, vale.
4: És diferent.
1: Pues llavors
4: això ja hi era abans, però allò que dèiem de les presses del dia a dia, de no tenir temps de parar-te i mirar, no et deixa veure moltes vegades. O l'habilitat de dissimular-ho, que també ho tenim, això.
0: I amb el temps, i amb la meditació, i amb tot aquest treball, notes, per exemple, que hi ha crítiques a les xarxes socials que són inevitables, no? I que reps com qualsevol persona que està exposada, que t'afecten menys?
1: Sí. Amb les crítiques jo em pensava que m'afectarien molt i veig que les crítiques són una projecció de la persona que m'està criticant. És a dir, si algú m'està donant un consell des de la constructivitat, endavant, jo els llegeixo tots i a mi m'agrada molt millorar i ser autocrítica. Però si jo estic fent algo, compartint algo que m'agrada, que no estic fent cap mal a ningú, i algú m'està insultant, jo estic veient que el problema no és meu. I penso, pobra persona, que està allí abocant el que té dins, que és verí, saps?
0: Sí.
1: Llavors jo m'ho prenc així, no? Que sí, que cal fer autocrítica jo cap a mi quan hi ha un comentari, de distingir, no? De dir, a veure, això en quina intenció s'està fent.
0: L'altre dia vaig llegir un comentari molt dur contra una nutricionista que també li criticaven a la nutricionista que tingués cel·lulitis.
1: Ostres.
0: Sí, i dius, quina crueltat. Jo no sé com ens podem defensar d'això.
4: Fent el que acaba d'explicar a la Cèlia, que és un grandíssim exercici de posar límits entre nosaltres i els altres, de saber fins on arriba la meva part, a on està l'altra, aprenent aquesta habilitat d'entendre, que de ser capaç d'identificar si el que em diu l'altre altre em pot ajudar, em serveix d'alguna manera i per tant m'ho quedo i ho aplico, o és el seu problema, el seu malestar, és la seva, és el seu filtre que a mi no m'aporta absolutament res.
0: Perquè en el cas d'aquesta persona és professional, el tema, etc, efectivament sap posar distància, ho col·loca en el seu lloc, però esclar, una persona més jove que potser no tenia aquesta relació conflictiva amb el cos la pot començar a tenir a partir d'aquests comentaris, no?
4: Totalment. Sí, sí, clar, les interaccions humanes a vegades són positives i de vegades ens afecten en negatiu. Sí, sí.
0: I què li diries, Anna Romeu, a una persona que ens estigui escoltant ja que sigui adulta i que digui, ostres, doncs mira, malgrat tot, jo continuo tenint una relació conflictiva amb el meu cos fins a un punt que no sé, que estic dubtant si necessito ajut o no necessito ajut.
4: Si algú s'ho planteja, probablement necessita com a mínim una conversa. Una conversa amb algú objectiu, un professional, algú que no sigui del seu entorn, que la vulgui fer sentir bé. Un professional no va a buscar que et sentis bé, sinó que facis coses bones per tu, i de vegades això implica un cert malestar, no? Per tant, si algú es planteja, no sé si el que faig acaba de ser prou sa per mi, acaba de ser prou bé per mi, doncs vaig a consultar-ho, vaig a preguntar-ho. Igual com si tens un encostipat que s'està complicant i no saps si pot arribar a ser una cosa més greu, aniràs al metge a preguntar-li? Doncs el mateix. No, potser no necessitaràs un tractament i el metge dirà, no passa res, això no anirà més, potser et prens algun altre analgèsic i ja està. Però consultar amb algú que sigui objectiu, que tingui coneixements i que et pugui dir, doncs, no passa res o sí.
0: Clar, però tu estàs parlant d'alguna conducta, no?
4: D'alguna conducta, d'algun pensament. Val. Hi ha persones que venen perquè diuen, és que no sé si em tracto prou bé a nivell d'autoestima, a nivell de concepte de mi mateixa, a nivell dels missatges interiors que em dono. Cada vegada hi ha més persones que són conscients d'això, també.
0: Per exemple, és que no suporto aquesta part del meu cos, no? Uh-huh. I van passant els anys i continuo sense suportar-la. Això, no sé fins a quin punt és natural, es pot treballar aquesta acceptació?
4: Sí, sí, això sempre es pot treballar i no és una obligació fer-ho. Perquè com que probablement no et comporta un trastorn ni un problema mental, pots viure sempre amb aquest malestar sense fer-hi res, t'hi pots acostumar fins i tot, no? I pots aprendre tècniques de dissimular, de no ensenyar-ho, de no mirar-t'ho ni tu mateixa, o pots dir, no, mira, jo tinc ganes de treure'm aquest malestar de sobre i vaig a intentar fer alguna cosa, vaig a aprendre maneres més sanes de relacionar-m'hi i de no haver de tenir-ho sempre present o haver-ho d'amagar sempre, no?
0: Doncs, Cèlia, tu tens l'última paraula.
1: No em queda res per dir, no sé si vosaltres volíeu que expliqués alguna cosa més. Ara que penso, trobo que ha sigut molt interessant tot el que m'ha explicat i m'ha ajudat molt tot el que has dit, perquè jo tinc un problema, per exemple, totes les influencers, quasi totes, tenen els pits operats. Jo també
0: tinc. Dius, sí?
1: Sí, la majoria. Llavors, bueno, jo m'ho he plantejat mil vegades cada dia. Llavors, jo pensava, dic, hòstia, és que jo cada vegada que miro l'espill me sento malament. Jo hauria de canviar això. O sigui, jo hauria de canviar el meu cos per a sentir-me bé quan me mire, no? Però és que m'agrada molt el que has dit de, hòstia, accepta que et sents malament i ja està. O sigui, accepta mirar-te al mirall, que no t'agrada, i accepta que no t'agrada, o sigui, que no t'agrada. M'agraden, però segons la societat i per a la vista de... de lo que hi ha avui en dia i tal, pues haurien de ser d'una certa manera. Pues això, pues acceptar que no encaixo al cànon.
4: Deixa de jutjar. Al final, deixa de ser tan jutge, no?
1: Sí. I acceptar el malestar, no?
4: Sí.
1: És a dir, pues sí, no m'agraden i punto.
4: No m'agraden, però me'ls estimo.
1: Sí, molt, moltíssim.
4: Ja està.
1: Igual que en los llavis, també he fet... també totes les noies s'han punxat los llavis. Inclús vaig estar a una clínica i quan estaven a punt, vaig dir no.
0: O sigui, vas fer enrere a l'últim moment.
1: Sí, sí, ja tenia els llavis adormits i tot, i vaig dir no puc passar per aquí. Sí.
0: Ens va acompanyar a l'Ofici de Viure la dietista i esteticista holística Laura Puga, explicant-nos precisament els problemes que va tenir de salut al llarg del temps per haver-se fet una operació als pits com la que ens comentes. Bé, ho dic perquè si algú està interessat o interessada...
1: Vale, gràcies. És...
0: Bé, Cèlia, Espanya, ha estat un plaer. Gràcies per haver vingut a l'Ofici de Viure i gràcies també a Anna Romeu.
4: Moltes gràcies.
0: Fins una altra.
4: Un plaer.
0: D'aquí uns instants, Sergi Torres, tancant l'Ofici de Viure.

0: A Catalunya Ràdio, l'ofici de viure. Amb Gaspar Hernández.
1: L'altre dia en Sergi Torres ens proposava viure i veure la vida com un espai de descobriment. I ell ens explicava, Sergi, ben retrobat.
2: Gràcies.
1: Benvingut al programa, que bé que tu intentes fer cada dia, no? I jo et preguntava, bé, però i les persones que ho estan passant malament per una mala època, per un tràngol, per un dolor, per la mort de gent estimada, és possible també viure la vida així?
2: Curiosament, Gaspar, en aquests moments, moments de... Ostres, on sentim que estem passant aquest mal moment, són justament els moments de més potencial, perquè són els moments en els que podem veure que en nosaltres hi ha molts aspectes que no estan resolts, que no estan culminats. Per exemple, un moment de dol. Quan jo visc un moment de dol, que n'he viscut, jo m'adono de que, ostres, aquí hi ha espais meus que no estan madurs davant d'aquesta situació, que jo no sé sentir un dol encara d'una forma constructiva, perquè sento molt de dolor. Aleshores, dins d'uns processos orgànics, no cal forçar-se, però uns processos orgànics d'obrir-se a aquelles situacions em permeten que aquelles situacions m'ensenyin espais més profuns de mi mateix. Aquelles situacions s'acaben convertint en mestres, m'ensenyen explorar o experimentar la pèrdua des d'un lloc on, en lloc de patir-la, pugui descobrir un espai més madur de mi mateix. I això és molt poderós. I, de nou, és molt important respectar els temps de cadascú. No es tracta de fer veure que un fet és positiu perquè puc aprendre si el que estic és patint. Però sí que és veritat que això no vol dir que no em pugui obrir una mica a descobrir que aquelles situacions tenen un potencial molt major del que jo d'entrada, com a alumne de la vida, tinc, no? Aleshores, sí, són situacions de molt potencial. Per mi són fora de...

0: l'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Les organitzacions agràries aturen les protestes durant dues setmanes després que el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica, especialment de conills, que pateixen sobretot el Segrià i l'Urgell. Les organitzacions i els col·lectius agraris han pres aquesta decisió en dues assemblees celebrades aquest dilluns a la nit al FES i a Verdú. Abans s'havien reunit amb el conseller, que els ha promès tots els recursos disponibles i reunions amb Agroseguro perquè faci front a les pèrdues ocasionades pels animals.
3: Anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills. Amb més vehicles, amb més a més farem també, intentarem que els vehicles també puguin anar acompanyats dels agricultors i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim per anar aquí. La idea és acabar, doncs, a les zones on tenim més problemes, doncs realment fer una baixada dràstica de les poblacions.
2: Les organitzacions agràries volen donar un vot de confiança al conseller i veure els primers resultats del pla per reduir la sobrepoblació de conills i de fauna cinegètica. Repàs ara més breu altres informacions. Teresa Sales.
4: El Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret, que estava condemnada per un delicte de desobediència. Serret s'ha convertit així en la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre del 2017 en ser amnistiada. Aquest cas s'ha resolt després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret, es mostren satisfets i exigeixen que s'apliqui l'amnistia a la resta de causes vinculades amb el procés.
2: La consellera d'Educació, Esther Niubó, reconeix que no saben encara l'origen de l'error en les proves PISA, però assegura que es depuraran responsabilitats. La consellera continua parlant d'error tècnic i diu que la hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa. Ho ha dit al Parlament, on l'oposició li ha demanat la dimissió. Sentim Niubó i la diputada de Junts, Anna

0: Esquerra.
1: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat, doncs, confusió.
2: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Consellera, ha de dimitir.
3: Protecció Civil demana extremar les precaucions per evitar incendis a les portes d'una nova pujada de temperatures que farà arribar els termòmetres als 40 graus en alguns punts del país aquest dimecres. De fet, aquest dilluns a la tarda s'ha declarat un incendi en una zona de camps de conreu a Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà. El foc ha afectat 8 hectàrees, però els bombers l'han pogut estabilitzar ràpidament.
4: Detingut un home a París que ha atacat amb ganivets tres dones de 19, 24 i 36 anys. Dues de les víctimes tenen ferides de gravetat i un estat menys greu, però segons les autoritats franceses, la seva vida no corre perill. El ministre de l'Interior ha dit que encara no se sap el motiu de l'atac.
5: Estem treballant per verificar la identitat del suposat autor perquè no portava cap document que el pogués identificar quan ha estat detingut. Hem de ser molt prudents a l'hora de parlar del mòbil d'aquests fets extremadament violents que evidentment condemno fermament.
4: La Mercè programa més d'un centenar de concerts amb noms com La Pegatina, Els Amics de les Arts, Marco Mesquida, Els Catarres, Maria Jaume, Al·lèrgiques al Pol·len o Esbetlana.
3: La programació musical de la Festa Major de Barcelona es desplegarà en 16 escenaris diferents durant 5 dies i presentarà 5 produccions pròpies. Gisela Saiz és comissària de la Mercè Música.
6: És una programació molt diversa, molt transversal a nivell de gèneres i sobretot a mi m'agradaria destacar, tot i que sembli obvi, no ho és. La música en majúscules és el més important.
3: En aquesta edició, amb Xangai com a ciutat convidada d'honor, la música xinesa, tant la tradicional com l'actual, hi tindran un espai destacat.
4: Esports, el Barça ja és a Anglaterra, en farà un estatge de pretemporada. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió amb el grup. En canvi, Valde ha fet treball al marge.
3: L'espanyol que viatja aquest dimarts també a Anglaterra ha fet oficial la sessió del lateral Jorge Salinas al Màlaga.
4: I el Girona, per la seva banda, ha fet oficial la renovació per una temporada més del capità Cristian Estuani. El davanter uruguaià arribarà a les 10 temporades defensant la samarreta del conjunt gironí.
7: Fins aquí les notícies.
8: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espigadreta?
9: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
10: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
9: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
11: Hi ha una cabra que acaba de parir.
12: Ara mateix.
9: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
13: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
9: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.
14: Les tasques d'extinció van bé.
15: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat. Registres
9: a Catalunya. A les 2, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
15: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
9: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
15: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
9: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
16: Catalunya Ràdio.
17: Som 3Cat.
9: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
18: Ama, capitana, qui estima, ella ho és tot.

0: ama, capitana, qui estima, ella ho és tot i parla i canta per totes. Acaba de treure el seu primer disc en solitari, Ama, estem parlant de Maria Arnal, per si us havíeu despistat. En els últims anys ha fet de tot, bandes sonores, música per espectacles, amb la Veronal, L'amor i la primavera de Rodoreda, ha fet instal·lacions sonores que estan girant pel món, també va fer 9 mesos un programa europeu, vaja, amb el Supercomputer Center, i ha posat el nas i sobretot la veu també a la intel·ligència artificial. Tot el que sigui per explicar el seu món. La tenim aquí i ens fa molta il·lusió i deixarem que avui sigui la ama d'aquest programa.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Maria Arnal, com estàs?
2: Home, després d'aquesta presentació, sí...
0: Has crescut 3 metres.
2: Plena,
0: plena.
2: Estic aquí...
0: Però escolta, a mi em sembla que tu no vas curta d'autoestima. Jo et veig molt, molt, molt a lloc. O estàs tot el dia fingint.
2: No, però tampoc m'estic com es diu... tampoc em tiro flors. O sigui, estic en un lloc que intento ser... viure el moment i estar agraïda.
0: Això és molt maco.
2: No, t'ho juro, l'agraïment és tan màgic.
0: I és un aprenentatge, oi, també?
2: Sí, sí.
0: Perquè a vegades no és el primer que surt.
2: No, perquè jo crec que vivim... Bueno, la cultura està feta també de tot allò simbòlic, no? I tot allò simbòlic ens alimenta i fins i tot a vegades fa com que visquem amb... com t'ho diria, com dins d'uns motlles emocionals, no? Que quan de cop i volta no es corresponen a la teva pròpia realitat, llavors sorgeix la frustració, la decepció, etcètera, etcètera, no?
0: I la queixa.
2: Coses, clar, hi ha coses que són necessàries que així siguin, no? Perquè de la queixa també podem lluitar pels nostres drets millor, no? Que des de la tristesa, a vegades, o sigui, la queixa i la ràbia donen molta energia.
0: Però ara estàs en una altra fase, em fa la sensació a mi.
2: Sí, ara estic a fase d'agraïment i de diversió.
0: I d'amor.
2: I d'amor, sí,
0: perquè
2: clar.
0: Perquè et dius, sobretot és d'amor.
2: Sí, és molt amorós.
0: El ama sí. És d'amor.
2: Sí.
0: Ho estàs dient com imperatiu, estima.
2: Exacte, sí.
0: Però...
2: si estimes...
0: Però t'estàs dient a tu mateixa o li estàs dient als altres?
2: Jo crec que a tothom. Sí, començant per mi, però també a tothom, no? Crec que... ara estic explicant el disc més des de la idea de estats... O sigui, perdó. Estats del cos produïts per l'amor. Què et sembla?
0: O sigui, com l'amor ens repercuteix.
2: Et porta a diferents sensacions, no? Estimar la germana, estimar la cosina. Fora d'una mica de l'amor romàntic, hi ha cançons, no?, que parlen des d'aquest estat del cos, no?
0: També la sexualitat.
2: Exacte, sí.
0: La sensualitat.
2: Exacte. Però també la sensació de plenitud, la sensació d'agraïment, com a Madrigal, per exemple, o la sensació de ràbia i de ganes de posar el cos, com a que me quiten, no? Cançons que parlen des de l'amor cap a algú que ja no hi és, no? Però des d'un lloc molt, molt pur i molt com gairebé com pueril, no? I...
0: Vaja, hi ha molt més cos que res en aquest disc.
2: Exacte,
0: si ho haguéssim de definir d'alguna manera.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Home, és que així ja t'hem vist ballant els últims mesos i jo crec que li has agafat el gust. Li has agafat el gust.

0: que viene de frente no se puede evitar.
1: Exacte.
0: I el cos, parlava del cos també, aquesta cançó.
1: Aquesta cançó...
0: Està parlant d'afrontar, de tirar endavant.
1: Exacte, però quan sents que hi ha una cosa dins teu que és més forta que tu mateixa i que et porta gairebé com amb la força d'un imant, no? O com si algú t'estigués empenyant des de fora. Hi ha com moments que sents que hi ha una força que és més gran que tu, que et guia, no?
0: Hi ha una mica de misticisme, també, en aquest
1: sí,
0: disc.
1: Sí, aquesta cançó...
0: Estàs aquí, també?
1: Sí, però no religiós. O
0: sí,
1: sigui,
0: sí.
1: No és religiós. És com, al final, és un disc que parla des d'una ferida, no? Que és una ferida d'amor, que és per la mort de la meva cosina germana, però que parla des d'un lloc molt lluminós d'aquest amor i molt vitalista, no? I molt d'agraïment, també.
0: Per si algú no coneix la història,
1: sí.
0: És la teva cosina germana.
1: Exacte.
0: Que va morir fa bastants anys,
1: sí,
0: quan
1: fa
0: tu tenies...
1: Molts anys. Jo tenia 13 anys, sí.
0: Uh-huh. Es va morir de sida, uh-huh. En aquell moment, allò a finals dels 80-90,
1: sí.
0: M'imagino.
1: Sí, sí.
0: I també parla també d'aquesta incomprensió en el seu moment, de com aquell tall, perquè més quan es mora una persona jove, una nena en aquest cas, una noia, no s'entén. No s'entén des del cos, ni no s'entén des de cap lloc.
1: No, no. I a més els meus tiets també havien mort, els seus pares. Mm. Per tant, va ser com un drama gegant a nivell de família, però a més venia tot aquest drama envoltat d'aquest estigma de la malaltia i d'aquest dolor tan gran que tenia el món adult en aquell moment, no? I jo era una noia, bueno, una nena, passant a ser noia, amb un cos que canviava, amb una veu que canviava i amb un món que de cop i volta havia canviat moltíssim i no entenia per què, no? Mm-hmm. I
0: Quan va saber la veritat? Va estar de molts anys?
1: Un temps, sí, sí.
0: Però
1: jo crec que aquest silenci era una protecció, era una forma de protecció,
0: sí.
1: I durant molts anys vaig estar molt enfadada, no? Però després també ho he entès i he entès els meus pares perquè ells com a adults van haver de viure el dolor d'aquell estigma amb molta més consciència. Llavors el que volien era protegir-me d'això. I això és una cosa que s'ha repetit en moltes famílies, eh? No només a la meva. Per mi va ser una mort que va ser molt dura, no? Perquè va, d'alguna manera, va fer que tota la meva adolescència tingués aquesta tristesa, no? Perquè dels 13, doncs, no sé, tingués una tristesa sempre. Però també em va costar molt, em va apropar a la música, perquè ja en aquell moment va ser quan vaig començar a escriure cançons, a voler fer cançons per les meves amigues, em va connectar amb la música des d'un lloc que era molt màgic, no? I sobretot el fet d'haver viscut aquesta mort de tan petita, com que jo era una persona molt, una nena molt fantasiosa i molt imaginativa, doncs em va fer que, no sé, de cop i volta jo buscava que ella em donés senyals, no? I per tant la realitat per mi es va fer molt més màgica, perquè la realitat em deia coses que no eren lògiques, però que jo podia sentir aquella presència.
0: Clar, tu,
1: no?
0: M'imagino que d'alguna manera continuaves volent tenir aquella conversa amb la teva cosina.
1: Exacte, sí, exacte.
0: I volies comunicar-te d'ella, amb ella d'alguna manera.
1: Sí.
0: Te'n recordes de coses d'aquestes, de com t'hi comunicaves?
1: Sí, clar, clar. És que ella és la meva germana, o sigui, es va criar amb mi. 13 anys de vida són molts i jo...
0: I quines coses feies, per exemple?
1: Bueno, ella, per exemple...
0: Perquè
1: ella...
0: no feies aquestes coses, jo les he fetes. Si es cau això... Vol dir...
1: Ah, sí, sí,
0: que...
1: clar, tota l'estona. Ah, vale, ara ho estic entenent.
0: Sí, sí, sí.
1: Ah, sí, sí, tot això, tota l'estona.
0: Si escau això, si aquesta persona entra abans per aquesta
1: exacte.
0: Porta, tot aquest tema de joc...
1: No, de realisme màgic,
0: exacte.
1: Totalment, que la realitat és molt més complexa i tal, i hi ha uns missatges que tu has de desencriptar, com si diguéssim,
0: sí.
1: Has de descobrir, i clar, és molt... O sigui, hi ha una part d'aventura que és molt de mentalitat juganera, tota l'estona, això,
0: sí,
1: tota l'estona,
0: sí.
1: Encara
0: sí,
1: ho faig.
0: Si entra una persona amb la camisa blanca,
1: sí.
0: Vol dir...
1: Exacte.
0: Que he de canviar la cançó.
1: Sí, exacte, totalment, no? I llavors, després, amb aquest disc, jo volia... jo ja tenia clar que es diria Ama, no? Però no volia explicar res d'aquesta història.
0: Però o sigui... t'ha sortit fatal, la història? T'ha sortit fatal perquè portes explicant-la un munt de dies.
1: Sí, però està bé, o sigui, està bé explicar-la, però no és només això, vull dir, el disc no parla només d'això, però sí que se situa en aquesta força amorosa tan gran que sento i que sentiré sempre, saps? Per aquesta persona que, tot i que no hi és en el seu cos... I el disc parla molt des del cos. Quan un cos no hi és, no? Igualment és present, pot estar present. I això i jugo molt en el disc, no? També doncs, amb les meves veus sintètiques, que sonen a mi, però no tenen el meu cos, no?
0: És una mica buscar el reflexe teu en ella i en moltes altres.
1: No ho sé, això
0: buscar,
1: ja...
0: Això ja ho expliquem nosaltres. Sí. Escolta, és divendres, sí. I la Maria Arnal, a part de parlar-nos del seu disc, ens parlarà del seu disc, ja us ho dic ara, perquè farem que ens en parli, però també ens ha portat la seva llista de música,
1: sí.
0: De la música que l'agrada, que li emociona, i ara que estàvem parlant d'aquesta etapa així adolescent, que diu que era una mica trista i tal, però també jo crec que devies trencar alguns cors,
1: No ho sé.
0: Sentim aquest A volver a los 17 de la Violeta Parra, que és un dels temes que ens ha triat.
2: Volver.

0: Com et senties amb 17? Aprofitem aquesta cançó de la Violeta.
1: Superperduda.
0: Superperduda. Perquè tu havies començat a fer un munt de coses. De fet, em sembla que vas estudiar antropologia, vas estudiar traducció i literatura.
1: Primer traducció i literatura, sí. Després vaig fer un màster d'arts escèniques, després vaig fer un any només d'antropologia, sí. Llavors va ser com, el món acadèmic no és per mi.
0: Clar, però t'ha agradat molt provar moltes coses. És a dir, he sigut sempre una dona de curiositat.
1: Sí, però molt perduda al principi, no sabia molt bé, saps, com connectar, i llavors va ser quan em vaig trencar el fèmur, que vaig tornar a casa de la meva mare, això ho vaig explicar a l'altra entrevista,
0: sí,
1: no?
0: Sí, però no.
1: Capítol 1.
0: Capítol 1. Es va trencar el fèmur en el Teatre Lliure.
1: Fent d'acomodadora.
0: Fent d'acomodadora per una obra de teatre de Jorge Manrique.
1: Molt bé,
0: Julio Manrico, que sempre m'equivoco. I sempre faig allò de les coples de la mort de tu padre.
1: Això.
0: Julio Manrique. Però, escolta, aquest trencament de cama et va servir?
1: Em va trencar la vida i va ser tan guai, perquè de cop i volta van sortir com... Va donar espai perquè jo connectés un altre cop amb la música. Mm-hmm. Perquè l'adolescència hi havia connectat moltíssim, però després era com... Has d'estudiar això, i com que jo no havia fet el conservatori, saps? Havia estat a una escola de música, però ho havia deixat perquè amb la profe no m'hi havia entès i perquè feia 30.000 coses més, saps? Feia dansa, feia ballet, feia bàsquet, saps? De Badalona tothom juga a bàsquet. I sí, i després ja feia cant coral al cor. Sí. Per tant, ja era una mica com, bueno, tal. I no se m'hagués acudit que em demanava un canvi de profe.
0: Tenies, per exemple, una mare que era matemàtica, que era profe d'escola.
1: Sí, exacte.
0: És a dir, la ciència també estava a casa teva, que jo ara penso, veient tota la trajectòria que has fet, que d'alguna manera ja estava com escrita en els gens.
1: Tu creus?
0: Home, sí, alguna cosa aquí. És a dir, tu anaves per un món més cultural, podríem dir.
1: Sí, totalment.
0: Però la teva mare era una senyora de ciències, és una senyora de ciències.
1: Però ella és molt romàntica, ella és molt romàntica.
0: Sí, s'han ajuntat les dues coses.
1: Sí, tinc una foto d'ella tocant la guitarra, que sembla, no sé, la Joan Baez, saps? O sigui, la Teresa, la meva mare té una cosa molt romàntica, sí. O sigui, no és una dona de ciències, allò que... Saps? Que tens l'estereotip una miqueta com de cosa molt precisa i tal. No, ella és com molt...
0: Sí, només era precisa amb els números, però amb les altres coses no tant.
1: No, molt emocional. Sí.
0: Quina relació heu tingut amb la teva mare i amb tot aquest creixement cap a la música?
1: Sí.
0: Com ho ha entès ella?
1: Ella està molt feliç. Però ella realment, per exemple, no li interessa gens res que tingui a veure amb el... coses que jo no pugui controlar, per exemple, saps? Ella el que vol és que jo sigui feliç, fent el que jo vulgui, però que estigui bé, saps? No és una mare en plan que es deixi com, no sé, seduir per una idea d'èxit, saps? Ella és com molt... Li és una mica igual tot mentre jo estigui bé.
0: O sigui, ella vol que siguis feliç.
1: Totalment, sí.
0: I suposo que veu que vas pel bon camí.
1: Sí, ara està contenta,
0: Sentim més cançons d'aquest Ama,
1: que
0: com aquest Carta, perquè aquest disc, de fet, és una carta contínua, és un no parar d'escriure, però sense... No sé si fas llibretes, ara ens ho explicaràs.
1: Sí.
0: Sentim Carta.

0: carta, perquè aquest disc és, bé, comença amb una carta que em sembla que et va enviar la teva cosina i tu no li vas contestar en aquell moment o no vas tenir temps,
1: suposo. No, ella va escriure una carta per acomiadar-se i quan jo la vaig llegir ja havia marxat. Wow. Llavors, clar, sempre em va quedar aquesta cosa de què li hagués dit, saps? I per mi em va costar molts anys entendre que hi havia un dolor molt profund en aquesta... en la frustració de no haver pogut dir adéu com jo volia, no? I aleshores aquest disc té molt aquesta energia com de treure de mi, no? I comença amb aquest vers de Safo perfecte que vaig trobar en el moment just, que diu: el que et quedi per dit quedarà per plorar. Però
0: és una meravella,
1: no plorem
0: això.
1: De tristesa només, plorem de tot, plorem d'alegria, plorem d'amor, plorem d'emoció, d'empatia,
0: el que passa que sí que els silencis o el que no es diu s'arrossega i costa més de netejar-ho. Ha passat amb aquesta història de la teva cosina, com és obvi,
1: sí.
0: Però t'ha passat en més moments de la vida el que no dius que et torna o què?
1: Totalment, jo crec que això és una constant i per això el primer, ara que és com començar nova etapa, començo amb l'imperatiu del títol, no? Estima, i després la primera cançó, digue-ho, no? Treu-t'ho.
0: Troba
1: les paraules, fins i tot gairebé com a nivell professional, o sigui, com a manifest intern, la meva feina quina és? Cantar-ho, no? O sigui, sí. Com dir-ho. Doncs troba les paraules, no? És una mica com...
0: No, perquè a vegades també tenim molta por a fer mal, a que no ens entenguin. Volem també que sempre ens estimin. No sé si li passa això a la Maria Arnal. Aquesta cosa de no acabo de dir les coses com m'agradaria dir-les a moments.
1: Mira,
0: perquè tinc por, no?
1: Ja, sí, clar, que això sempre passa, però... Ha arribat un punt a la meva vida, jo crec, on m'he afartat d'intentar complaure, saps?
0: Estàs empoderada.
1: Totalment. I quan més gran em faig, més...
0: Més
1: com dir-te, menys m'importa. Si no és que no m'importi, quan la gent, quan una cosa m'importa de veritat, li dedico molt, o sigui, li dedicaré més paraules i trobaré la manera de fer-me entendre, saps? I començaré per entendre que no estic fent bé, saps? Per poder connectar. Sí, però trobar les paraules és també trobar la manera. És com si fóssim, no sé, cada persona és com un món diferent i a vegades estimar és simplement entendre quines són les paraules per tu. I aquestes paraules crec que eren per mi, saps? Les que he fet en aquest disc, crec que moltes són per mi mateixa.
0: T'estàs enviant cartes a tu mateixa?
1: Bueno, a mi mateixa d'altres edats, potser sí. També, no només a mi, no? Però que eren cartes que jo necessitava escriure. I sobretot aquest disc, amb la idea de la carta, quan tu escrius, no? Escrius sense filtre, no? En un diari, una carta, tal. Hi ha una sensació interna, no? Com un d'unes veus interiors, una sensació d'intimitat tan guai. A mi m'encanta, saps, aquesta sensació? El silenci, però que tu escoltes per dins el que estàs a punt de dir, no? Hi ha un gust per escriure. Jo volia que les cançons tinguessin aquest espai intern.
0: I té a veure, també, jo crec, amb la cambra pròpia de la Virginia Woolf.
1: Sí, totalment.
0: Del teu moment,
1: exacte.
0: El teu espai. És a dir, potser, i també en aquest disc que parles molt d'amor, la gran conquesta que hem de fer les dones és estimar però sense perdre'ns. No,
1: no
0: sé
1: no,
0: si,
1: totalment.
0: Si ho veus així.
1: Això és així. És a dir, ama, estima, però sigues ama, saps, d'aquest amor, o sigues ama estimant, no? De la manera que aquest poder que tu tens de ser ama no sigui un problema, no? O no et limiti.
0: Quantes coses hem d'aprendre aquí en aquest viatge?
1: És que ara m'agradaria llegir els agraïments del disc, val?
0: Sí?
1: Perquè surten totes les dones que m'han inspirat, totes les ames.
0: Ara fem una cosa, posem música i busca-les.
1: Sí, ho busco.

0: No sé si ho ha trobat la Maria Arnal.
1: No ho trobo, però ho dic de memòria.
0: Aquestes coses del directe, però la Maria del Mar Bonet està a la llista o no?
1: Ostres,
0: està,
1: doncs...
0: està a la llista de cançons preferides que ens has enviat.
1: Sí, l'hauria d'haver posat, no?
0: Aquest Elena, no passa res, no passa res.
1: Sempre passa el mateix amb els agraïments, sempre dic, perquè no he posat aquesta persona, saps? I mira que vaig fer tres versions, eh? En plan, vaig voler no equivocar-me, però sempre
0: I
1: falta
0: gent. I
1: qui
0: has posat? Gent. Així una mica de
1: mira,
0: memòria.
1: Mira, he posat la Nan Goldin, has vist el documental?
0: Sí.
1: Increïble.
0: D'una dona que se la juga, fotògrafa, i que no només ha de dedicar a fer fotos, sinó que vol canviar el món.
1: I no, i a part hi ha una història d'ella amb la seva germana, amb una carta que deixa els seus pares al final. És super heavy aquest vídeo, eh?
0: Molt.
1: Aquest documental. Sí. És preciós. Em va tocar molt, em va emocionar molt, i va fer que connectés molt més amb ella. Qui més? Audre Lorde, també, hi ha bastantes cites.
0: La poeta.
1: Exacte. Per exemple, Madrigal, corbo l'esquena com un arc, és un, gairebé una cita seva, que és com corbo l'esquena com un arc, un arc de Sant Martí. La Sara Torres, també, que és molt amiga, i ella ha escrit el pròleg.
0: I parla molt de la seducció,
1: exacte,
0: que també és un altre dels temes del...
1: Exacte.
0: Com? Parem-ho aquí. A veure, seducció, Maria Arnal.
1: Digues.
0: Cada cop que ens fem més grans, estem més tranquil·les amb la seducció? La portem millor o cada cop aquí ens perdem una mica? A cada seducció es perd un llençol? Com va això?
1: No sé com dir-te. O sigui, jo crec que en les cançons més seductores del disc parlen des d'un lloc de polifonia interior, és a dir, molt fantasiosa, saps? Com ni tan sols connectant tant amb la persona
0: amb
1: qui va dirigida, exacta. Sí. És més tota,
0: però va connectat
1: tot
0: amb
1: allò...
0: algú? Hi ha algú, alguna persona...
1: He trobat l'amor aquests anys.
0: He trobat l'amor.
1: Llavors, aquestes cançons parlen de certs moments, no? Però
0: exacte,
1: tampoc estan tan dirigides, o sigui, es parla molt des de sensacions que he viscut, com m'han fet molt feliç, però per exemple Pellizco, no? Parla doncs de sortir a buscar, no? Aquest joc de mirades, anar de cacera.
0: A veure, Maria Arnal, alguna vegada has anat de cacera, o no? O potser no ho vols definir així.
1: Bueno, és una mica així, és una mica aquesta sensació de dir, avui estic...
0: Avui trenco la pana.
1: Avui ho trenco, avui sí.
0: Sí.
1: I parla des d'aquest lloc, no? De potser tampoc és algú que vagi a més que unes simples mirades, però com et fan sentir aquesta forma de proto-amor, no? No sé com dir-te.
0: Et fan sentir poderosa.
1: Et fan sentir juganera, no? Et fan sentir vital, no?
0: Sí.
1: La Sara ho explica molt bé al seu llibre, que el recomano totalment, que es diu El pensament eròtic. I, de fet, és el llibre de no ficció més llegit per sobre de les memòries del rei Juan Carlos. Bastant fort. I
0: la gent necessitem en general més erotisme a la nostra vida.
1: Home, més
0: crec que estem...
1: més que el rei Juan Carlos, això sí.
0: Això està claríssim.
1: Però la Sara ho explica molt bé. Bueno, és bastant... És un llibre bastant... És un assaig, no? I ella parla, doncs, d'aquest pensament eròtic, que en realitat el que ens fa és estar més vitalistes, tenir més esperança. Bueno, és molt guai llegir-lo.
0: Però, de tota manera, durant molt de temps, l'erotisme, jo crec, que ha sigut una cosa que les dones han ensenyat molt cap enfora, o s'ha pensat que s'ensenyava cap enfora, per un escot, per una minifaldilla, tota aquesta manera de pensar una mica de... antiga, però ara l'erotisme potser reconquerir els nostres cossos.
1: Totalment.
0: I va més cap a dins.
1: Començar
0: també...
1: per escoltar-los i per sentir i per dir totes aquestes emocions que formen part dels nostres cossos i que no tenen paraules concretes, no? Doncs mira, li he fet un disc, això.
0: D'aquí, per exemple, en aquesta cançó parles una mica d'aquest moment de com si el cos fos una flor d'obertura i de...
1: I una porta, també.
0: De lubricamenta.
1: Exacte.
0: Perdona que ho digui així, però m'ha semblat que va per aquí la cosa.
1: I això. A Madrigal també, però des d'un lloc diferent, ja veuràs.
0: Sí.
1: Si ara voleu posar Madrigal, et diré el vers.
0: L'excitació és sana i serveix per crear.
1: És totalment, és superimportant.
0: Doncs escolta, m'encanta que...
1: Bueno, també no volia fer un disc de coses que ja havia parlat i volia fer un disc des d'on em sento ara, saps? Sí, estic molt contenta.
0: Jo hi sé, eh?
1: Sí.
0: Feliç.

0: A veure, què és aquesta orgia de fantasia que és Madrigal? De què ens parles aquí?
1: D'una utopia que és una dona passejant pel carrer sense que ningú la molesti,
0: sí?
1: I sentint-se increïble. Mira, la cançó parla d'una dona que s'ho ha passat increïble la nit. No saps què ha passat? No ho explica, no ens interessa.
0: Però...
1: L'important és que se sent increïble i camina pel carrer.

0: Esteu sentint, no?, aquest moment de joia, de tornar d'una nit que ha sigut màgica.
1: Perfecte.
0: I Delín per Dalí.
1: Delín-me per Dalí, vale.
0: Exacte.
1: Què vol dir això?
0: Jo ho tinc claríssim.
1: Vale, a veure.
0: Doncs que tens moltes ganes de tenir moltes ganes.
1: Això
0: de tenir moltes ganes. Vaja, sexualitat tinc, i sensualitat.
1: Exacte,
0: aquí, eh?
1: Sí, plenitud. No?
0: Plenitud, de dir m'ho he passat bé, ho gaudeixo i no tinc por d'explicar-ho, perquè
1: exacte.
0: Jo crec que durant molt de temps a les dones en general ens ha costat parlar de tot això.
1: Sí, totalment.
0: I parlar en primera persona de, de sensualitat, sexualitat, de m'agrada,
1: ja,
0: m'agrada,
1: sí, doncs,
0: ho passo bé, no pateixo.
1: Doncs jo he volgut fer cançons sobre això, sobre aquests estats alterats o, diguem...
0: Alterats de...
1: Alterats d'oxitocina.
0: Enverinats. De consciència.
1: Enverinats de...
0: D'amor.
1: De sí.
0: D'amor o de
1: desig,
0: de feromona, del que sigui.
1: Sí, de plenitud.
0: Mm-hmm. Quan ens falta, quan ens falta a vegades d'aquesta plenitud. Abans parlàvem d'aquestes cartes, en aquest disc també passen coses molt màgiques i de fet em sembla que vas començar el disc justament amb aquesta frase de Safo,
1: sí.
0: I apareix una persona,
1: sí, això va ser molt fort.
0: Una persona que era amiga de la teva tieta,
1: exacte, que es diu Safo i que contacta el meu pare per donar-me una cosa i el meu pare no sabia, no? Que et vol conèixer tal. I doncs va venir a un concert i em va portar una caixa tota plena de cartes i de poemes de la meva tieta. I clar, és que això va ser molt fort per mi, perquè va ser com, uau, com saps, no sé, aquestes coses com de manifestació i no sé què, no? Que si dius una cosa passa...
0: I encara vas tenir més clar que havies de dedicar el llibre a les cartes.
1: El disc. El llibre és el teu.
0: Ai, el llibre, però
1: exacte.
0: El disc.
1: Sí, sí, no, o sigui, per mi era com... És que això és tan heavy que estigui passant, saps? Que per mi va ser com recuperar la seva veu. Però és que jo no tinc records de la meva tieta, saps? Perquè va morir quan jo tenia 4 anys. Llavors, va ser recuperar la seva veu i conèixer una persona a través d'aquests poemes i d'aquestes cartes. I clar, i la història és que, a més, la Safo, amiga de la meva tieta, no la poeta, però la Safo, amiga de la meva tieta, volia donar-li aquesta caixa amb les cartes a la meva cosina. I llavors el meu pare li va dir, no, és que va morir fa anys. I aleshores va dir, bueno, doncs li porto la Maria. O sigui, com... Tot.
0: I aquestes cartes surten d'alguna manera en el disc?
1: Doncs mira, al principi volia fer cançons amb aquestes cartes, però després era com, no és la meva veu, no té sentit. I no només parlo d'això en el disc, no? O sigui, és com, això és la història d'alguna manera que em connecta amb algú que ha sigut sempre, amb un amor, amb l'amor més antic que he sentit, no? Més, amb la ferida més profunda que va sentir el meu cor. Però el disc parla de qui sóc ara, de com començo aquesta nova etapa, des de quina emoció ho vull fer, saps? Amb quin... No sé, amb quin...
0: Potser en un proper disc tens ganes de treure-les o vés a saber.
1: Potser sí, no
0: ho
1: sé. Però crec que hi ha com una fina línia, i tu també ho pots parlar, no? Que estàvem parlant abans de l'entrevista del llibre. Quan parles d'una cosa tan personal, a vegades hi ha coses que les pots explicar, però potser... El disc no ha de ser literal, saps què vull dir?
0: Sí, per sí, mi, que la gent somia.
1: Per mi jo et puc explicar i, això, clar. Però el disc, per mi les cançons han de poder connectar amb tothom, no? O sigui, i per tant, no sé, sento que tenia més sentit que les escrivís des de mi mateixa, sintetitzant totes aquestes històries i posant-les, però junt amb altres coses de mi, no? Amb altres parts de mi.

0: Parlant amb Maria Arnal del seu nou disc i de moltes altres coses, sentim Arca, per això, que és
1: gran referent.
0: És una de les teves...
1: Sí, sí, totalment.
0: De les teves, vaja, reines.
1: Ames.
0: A la llista havia de sortir.
1: Totalment.
0: Una d'aquestes ames, que a més és algú molt especial.
1: Sí, sí, i jo recordo molt, haver vist concerts i realment és com, uau, és increïble. Per mi, conèixer la seva música va ser com de cop i volta quan algú et diu... No sé, imagina que només has estat doncs, en una ciutat, no?, i et porten al mig d'un bosc i dius, què? Això existeix?
0: Una transformació també, perquè és una mica la seva història.
1: Sí,
0: també
1: totalment.
0: És una persona que es transforma.
1: Totalment.
0: I també transforma tot el que hi ha al voltant.
1: Sí.
0: Jo estava pensant, allò, parlant de biografia de la Maria Arnal, aquesta vegada va haver-hi silencis a la teva família en aquest sentit, però no és la primera història de silencis, perquè també tenies una àvia que la van enviar de petita a un camp de refugiats.
1: No, era l'Adela.
0: Era l'Adela, que sí. Aquesta història...
1: Sí, aquesta història és tan boja. Aquesta història,
0: perquè...
1: és que saps què passa també? O sigui, m'agradaria com... Bueno, va haver-hi un moment que jo em vaig obsessionar amb el meu arbre familiar. També era al principi, quan començava a cantar, perquè deia, quina és la meva... Com, hi ha una memòria musical a la família, no? I com moltes famílies de Barcelona, doncs tots els besavis són d'Extremadura, d'Andalusia, de Múrcia i d'Aragó, no? En tinc tots repartits. Només hi havia un de català, i que era de Montgat i era pescador. I llavors, després, les següents generacions, algunes ja van venir cap a Barcelona, per tant, avis ja eren de Barcelona o avis eren d'Extremadura, com el cas d'ella, no? de la mare del meu pare. I doncs, el meu besavi d'Extremadura va estar a la presó per republicà. Llavors, com que ja veien que la situació s'estava posant molt heavy, va enviar totes les filles a Barcelona. I a Barcelona no sé molt bé com va anar, perquè més les tietes del meu pare ja van morir totes, però bueno, van anar a viure a Verdun o a la Verneda. I la meva àvia vivia al Carmel, allà al costat del Parc Güell. I aleshores, bueno, això de grans, no? Però de petites van desaparèixer tres de les germanes, val? I van anar a un camp de refugiats a França. Que després, la germana gran, que s'havia quedat a Barcelona, ja les donaven per perdudes, però es veu que va trobar al diari una llista on sortien els seus noms. I llavors, en aquell moment, hi ha un tiet seu, val? Per tant, rebetiet meu,
0: sí?
1: O alguna cosa així, s'havia fet de la Falange. I llavors, gràcies a això...
0: Això és un altre disc.
1: No, jo crec que el primer disc, 45 cerebros, ja anava una miqueta per aquí, que anava aquest silenci. Però això és fort, perquè després també dius, ostres, quin camp de refugiats, quin tal, m'agradaria tenir tots aquests documents, o sigui, però és que la meva família hi ha com... Bueno, suposo que moltes famílies, no? Però grans temes de la història d'Espanya estan allà, saps, presents. El cas és que al final la tia Lola, vale, la germana gran, va aconseguir contactar, gràcies al tiet de la Falange, no sé què, que tornessin les nenes. I la meva àvia deia que ella no s'ho havia passat malament allà, saps? Que jugaven tot el dia i que les cuidava, era molt maca, clar, vés a saber.
0: En un cap de refugiats de França.
1: Sí,
0: però clar, això també durant molt de temps no es va saber res d'aquesta història.
1: Sí, però és que ja et dic que tampoc és que quan la meva àvia vivia, quan li preguntaves era molt incòmoda, perquè ella no volia explicar-te i era bastant clar que no et volia explicar. Llavors, per mi, que volia saber-ho tot, era molt frustrant.
0: I amb l'altra àvia, la Magdalena,
1: la Magdalena,
0: quina relació hi tenies? Perquè era una persona
1: increïble,
0: molt especial, oi?
1: Sí, ella era molt guai. Era molt divertida i sempre, bueno, ella era fantàstica. És un sentit de l'humor, la que explicava els acudits més divertits.
0: Això ho hem heretat o què? El sentit de l'humor...
1: I... Potser sí, no sé. Molt presumida, això sí que ho he agradat. Encara que no ho sembli, ella superpresumida, em regalava sempre, jo què sé, coses molt estridents, en plan unes sabates de color plata i coses així.
0: Però té a veure també amb aquesta fantasia de la que parlàvem ara.
1: Sí, no.
0: Jo crec, no?
1: Sí, sí, sí. No, i de petita, per exemple, amb la meva cosina i amb la meva germana, sempre ens disfressàvem. Teníem com un bagul tot ple de teles i de tal, i ens fèiem tota l'estona disfresses i jugàvem moltíssim.

0: Cançó preciosa del disc de Maria Arnal, que us heu fixat, que abans ens cantàvem mentre sonava la cançó. Aquí ja no ho ha fet, però és una meravella aquest tema, que explica molt, jo crec, que té una declaració feminista de tot el que li han fet al cos de les dones.
1: És tan heavy.
0: I ara, per exemple, que estàvem parlant de ser presumides, no? I jo, mira, el meu cap a vegades va una mica erràtic, però he pensat que també tot el que ens fem nosaltres moltes vegades per aquesta idea de bellesa o l'idea de bellesa que hem de donar als altres. Com portes tot aquest tema del mirall, Maria Arnal?
1: A veure, jo ara... o sigui, ho he portat pitjor.
0: Perquè tu ets presumida.
1: Sí, totalment, clar. I més quan
0: després... I t'agrada
1: molt
0: la roba i t'agrada...
1: Sí, m'agrada molt la bellesa, no sé com dir-te, saps? Però, he viscut de moltes maneres diferents. Hi ha hagut moments que ha sigut més incòmode, moments que ha sigut més frustrant. També és estrany quan treballes i la teva feina és fer cançons, després... veure que, no sé, veure't en videoclips, en fotos, a les entrevistes, tot això, no? A vegades pots perdre una mica el tal, o ja directament dir, no, és que com fan molts projectes, no? Com gairebé com si fossis una actriu de tu mateixa i et poses en el personatge i tal. No sé, jo continuo sent encara massa jo, no? Molt jo en aquest sentit.
0: Sí, però vull dir que tens molta exigència en aquest sentit, perquè suposo que això, que quan veus en vídeos, és a dir, hi ha moments que dius, ai, aquí em veig massa prima, ai, aquí em veig massa grassa, yeah. Aquest tros de cara no m'agrada, sí. Perquè clar, ara estem tot el dia amb els filtres d'Instagram, estem una mica...
1: M'agradaria ser més passota, no ho soc tant, la veritat. Però també tinc distància per relativitzar-ho, saps? Mm-hmm. És que això, de més joveneta, no en tenia tanta i potser llavors em privava de fer certes coses per... saps? O sigui, em
0: privava... Però ha passat això de, per exemple, privar-te de menjar o privar-te...
1: No, això no. No, amb el menjar no he tingut mai cap problema. No, de fet, sí que és veritat que vaig guanyar bastant de pes els últims 2 anys després de la pandèmia, però era perquè...
0: Per la bona vida.
1: Exacte. I perquè quan tens diners també, o sigui, guanyes diners, doncs no sé, te'n vas a menjar fora, saps? Perquè et fa mandra cuinar. Llavors, clar, vas menjant fora, i un diumenge, una pasta, i ja no tens la rutina, i llavors l'últim any he anat a una nutricionista, m'he posat a fer pilates, tal, per perdre una mica pes, perquè no em sentia a gust amb el cos que tenia en aquell moment, no era el cos meu de tota la vida, saps?
0: Però també hi ha molta pressió també a les cantants, moltes vegades.
1: Bueno, això sí que ho he notat, els anys que he estat més grossa i tal, que, per exemple, quan m'havia de fer fotos, és que no em cabien els vestits, saps? Llavors, clar, era un
0: desastre.
1: Sí, no
0: et cabien els vestits que et donaven.
1: Clar, que et deixen.
0: És a dir, que
1: normalment et deixen els vestits, però clar, si no tens una talla S, doncs tal, llavors això fa molta ràbia. Però, no ho he viscut malament perquè a mi m'han educat molt bé amb això, saps? He tingut amigues que han patit, com es diu?
0: Anorèxies o problemes de...
1: Sí, exacte, bulímia i tal. Uh-huh. I la veritat és que és un infern i a mi m'encanta menjar, sempre m'ha agradat molt i no he volgut fer res d'això, però totalment que ja, sóc conscient i cada vegada que em vaig fent més gran sóc més feminista i per tant també sóc molt més conscient de totes aquestes coses que el gran fracàs, entre cometes, és que hem incorporat aquesta veu interior, no? I aquesta veu interior s'ha de... L'altra, la que diu, tia, és igual, fes el que vulguis, no? I és igual que pensi la gent. O des d'altres veus més compassives o més tendres o t'entenc, però ara estem aquí i, per tant, no deixarem de fer això, no?
0: Hi ha una duresa i com la pel·li de la substància, eh?
1: Clar. Vull dir, totes reconeixem això i totes reconeixem aquesta pressió, però després hi ha moments potser en què, t'esforces més per no fer-li cap cas a això i hi ha moments en què et sents una mica més vulnerable.
0: El que passa que sí que és veritat que en el món de la música, o sigui, no us deixen que us abandoneu gaire, tampoc.
1: És tan heavy, això.
0: No sé si t'has trobat també des de fora que t'han dit, ei, compte que tal...
1: No. Zero, però és que jo tinc un perfil molt raro. No sóc una cosa ni ho sóc una altra, no sé com dir-te, saps? Yeah. I també ha coincidit que han sigut els anys que he estat menys visible, diguem, en concerts i tal, no? He estat amb la mort i la primavera.
0: Vol dir que has estat tu la que t'has fumat més canya, en aquest sentit.
1: Potser sí, però tampoc no, de veritat. No és aquesta... Els meus inferns no van per aquí, saps? Els meus inferns...
0: On van els teus inferns? Clar, no pots deixar aquest titular.
1: Els meus inferns van més per exemple... si, si connecto amb el que faig o no, saps? Per exemple, quan vaig acabar l'última gira, jo no estava segura de si voldria fer un altre disc, ni si voldria fer gira un altre cop, perquè...
0: Estàs una mica cansada del ritme disc, gira-disc.
1: Sí, i no, però no només, també com tot l'equip i tot, s'havia arribat a un nivell de putrefacció, saps? A nivell de relacions i de tot, que hi era com, jo passo. I fixa't que tota la resta de projectes que vaig fer, molts eren... en solitari, ja, sí, però eren col·laborant amb altra gent, però jo sola, saps? En plan, per fer això estar sola que mal acompanyada, saps?
0: Clar, tenies moltes ganes de llibertat i de trobar el teu espai.
1: Sí, exacte. I però llavors, en aquest context, deia, ostres, doncs potser no tornaré a fer més discos, saps? Van més per aquí, per i què faré si no faig cançons, no? Més per aquí. I després, què més? No ho sé, perquè la resta ho tinc bastant bé. Tinc una parella que m'encanta, tinc unes amigues increïbles i, bueno, la meva família també és meravellosa, o sigui...
0: Tots són bones notícies.
1: Sí, exacte.
0: Maria Arnal.
1: Exacte.
0: És l'ama.

0: Sentint la Björk, que també està a la llista d'imprescindibles de la Maria Arnal, aquesta dona que s'ha atrevit, ja ho sabem des de fa temps, amb el que sigui, amb la intel·ligència artificial, amb
1: el que ha volgut. Com interpretes tu l'ús de les màscares que fa ella? No creus que és una pressió...
0: Jo crec que hi ha un punt de pressió estètica, segur,
1: totalment.
0: I que no vol ensenyar a la seva cara, perquè
1: no
0: voreix els 60, però
1: no,
0: clar...
1: No, ja en té 60,
0: Ja en té 60, però jo crec que, clar, jo em sap greu, perquè la tinc en gran estima, i penso que hauria d'estar per sobre de tot això, però clar, qui sóc jo per jutjar-la?
1: Doncs jo crec que totes tenim una Björk a dins, saps, en aquest sentit. Per mi això la fa com més vulnerable, però també és molt Björk transformar aquesta vulnerabilitat, aquesta... com si diguéssim, o aquesta, no sé, contradicció, no?
0: Sí.
1: I posar-li algo tan creatiu com aquestes màscares que es fan tan precioses.
0: Però vaja, és que és duríssima el món de la música per determinades edats.
1: Pensem,
0: per exemple, amb la Madonna, com la tracten, com parlen d'ella, com la insulten,
1: totalment.
0: Simplement perquè no és com els agradaria que fos, perquè
1: totalment.
0: Es veu que si ets com ets, és a dir, si portes l'edat que tens, no agrades, i si no representa que t'has operat i també és criticable.
1: Totalment.
0: És a dir, les dones sempre estem allà en el punt de mira.
1: Totalment.
0: Tu has trobat pau, podríem dir, en la màquina.
1: En quina màquina?
0: En la màquina, la intel·ligència artificial, amb el supercomputer center, amb totes aquestes coses que has fet aquests últims anys.
1: Sí, o sigui, he trobat, Pau, he trobat noves fonts de creativitat, he trobat nous circuits que no sabia que existien, on puc viure molt bé, saps? O sigui, puc passar-m'ho molt bé, puc sentir-me plena, puc sentir-me que aprenc i puc fer música amb això, puc fer projectes amb això, i des d'aquesta no necessita fer un disc, saps? Mm-hmm. Llavors em va on començava a venir ganes de fer un disc.
0: I clar, jo sempre penso, quan t'he vist fer tot el que has fet en els últims mesos, bandes sonores... La part musical l'entenc més, però t'has posat també a moments en el món de la dansa.
1: Sí.
0: T'has posat també a fer tots aquests experiments que hem vist al sonar,
1: sí.
0: Que després instal·lacions que hem vist per tot el món, sobre l'aparell fonador, etc. Segur que t'has envoltat de bones científiques i científics, etc. Però clar, no t'ha agafat en algun moment la síndrome de la impostora, en plan, Antònia, jo que estic fent aquí, que se n'assabentaran que jo no he estudiat ciències, que la científica és ma mare.
1: No, ja. O sigui, no, perquè o sigui, estic en pau amb el síndrome de la impostora ja, perquè penso que...
0: Ho portes bé.
1: Sí, això ho porto superbé ara mateix, perquè penso que no necessites... O sigui, a veure com ho puc dir. El programa aquest, per exemple, de la beca, era una beca de Ciència, Tecnologia i Art. La vaig guanyar, la beca, no me la van regalar, saps? En base al meu currículum, i ho va decidir un d'allonsis de jutges, saps?
0: Sí,
1: o sigui, un conjunt de jutges. I després...
0: No, jo no dic perquè no t'ho mereixis, però és que jo crec que sempre entrem molt les dones amb aquest sentiment...
1: Però jo estic en la meva època d'ama, saps?
0: Estàs en l'època d'ama i de llum.
1: Sé quines coses... li dono més volum, o sigui, tots tenim com una mescla de veus a dins, no? Una polifonia, tot està tenint.
0: M'agrada veure-ho així.
1: Aleshores, tenim una taula de mescles, i en el moment en què una veu de la impostora li estem donant molt de volum, el que hem de fer és baixar el volum i pujar el volum de l'altra que està dient, tia, si a tu t'agrada, fes-ho. Quin és el problema?
0: Puja el fader del que et va bé.
1: Exacte.
0: Ai,
1: i aquesta veu moltes vegades no és que no existeixi, és que no té volum perquè l'altra l'agafa. Baixa el volum d'aquesta i inventa't aquella veu, per exemple, va molt bé, aquella veu que et surt pensant què li diries a una amiga, a la teva millor amiga, si es trobés en la mateixa situació que et trobes tu. És a dir, no pensis en tu, surt de tu i pensa què li diries a la teva amiga en aquesta situació. Doncs això és el que has de pujar el volum en aquesta veu.
0: I això has fet soleta o són hores de teràpia?
1: Home, teràpia n'he fet amb la meva terapeuta Mercè. Sí, l'altre dia...
0: Salutacions des d'aquí.
1: Sí, Mercè!
0: S'ha fet piscina amb tu o no?
1: Piscina? No.
0: Sí, ha fet una piscina.
1: Veure, no ho sé.
0: S'ha guanyat molts diners amb tu?
1: Home, he de dir que en un moment hi anava molta part de la meva família, perquè va ser com, Mercè, no podries fer...
0: Un descompte de grup?
1: Sí, la veritat, no hi havia descompte, però hi havia molta gent de la família perquè ella ho fa molt bé i m'ha ajudat molt aquests... I, bueno, he anat des del 2019, I l'altre dia...
0: Sí, que s'ha fet la piscina,
1: però amb èpoques, no, perquè hi ha èpoques que potser passen 5 mesos, 6 mesos que no hi vaig, i després torno i fem una mica de treball i tal, i està bé tenir aquest espai així com de... per guanyar perspectiva i tal, i poder tornar a aquests temes, però ha sigut fonamental, no? A mi m'encanta la teràpia, m'encanta. O sigui, és que em dona tanta claredat, i la claredat és una cosa molt difícil d'aconseguir en aquests moments, en el món en què vivim, i m'ajuda moltíssim. I sí, sí. I ara fa poc hi vaig anar i era com, uau.
0: Hem aconseguit, eh? Ho hem aconseguit treure el disc.
2: Hem aconseguit pujar el fader de les coses bones.
1: Exacte.
2: No? M'agrada aquesta imatge, sí, sí. Me la quedo, eh?
1: Queda-te-la per sempre. Queda-te-la per sempre, Esteve. Sí.

0: tens una fallera dins teu?
1: Sempre. Una mica de foc.
0: Una mica de foc, una mica de flames, però, sí. Però sents una mica que hi ha aquesta part com folclòrica o...
1: Totalment. Sí. Sempre hi és. I en el disc hi ha, com sempre, una manera de cantar que és antiga, diguem, i que sempre està allà. Mm. Encara que hi hagi després
0: hi hagi
1: tot aquest cor... Exacte. Que també
0: modernes,
1: sí, sempre, saps? Vull dir, les dues coses... Dins meu no hi ha lluita, saps? Hi, ha... hi van de la mà.
0: I va la part més clàssica o la part que està més connectada, sí, amb la cultura popular,
1: exacte,
0: podríem dir.
1: Exacte.
0: I la màquina.
1: Exacte.
0: També per veure't una mica des de lluny, és a dir, estàs també tenint aquesta conversa amb tu, potser.
1: Segur, segur que sí, però, sí, però quan no, no? Com... Tu també, quan fas això i m'entrevistes a mi, hi ha una,
0: sí,
1: part de,
0: sí,
1: tu,
0: sí,
1: que també et ressona.
0: Ja m'estic preguntant moltes coses. Ja estic amb el fader pujat, baixat, ja... El meu capet ja va boig.
1: Però és una manera d'entendre allò, la connexió, no? Mm-hmm. O sigui, com al final, no sé, tots els camins són d'anada i de tornada i tots els camins són cap enfora i cap endins a la vegada, no? I aquest ha sigut un camí molt intern, que ara l'estic compartint amb el món, però és molt intern, realment.
0: Mm-hmm. Com anem de por?
1: De por? Ara mateix la por es passa... Bueno, la por, coses que em fan por ara mateix. A veure, el clima polític em fa molta por. Mm-hmm. Fa molta por. Aquesta, el conjunt de psicòpates que tenen tant de poder...
0: Que ens envolten.
1: Sí, uf... però estic bastant contenta de com s'està portant des d'aquí, saps? Uh-huh. Em fa por que guanyi la Vox i el PP a les eleccions pròximes, llavors estic pensant a veure què hem de fer perquè això no passi.
0: Però no et
1: queda
0: veiem,
1: gaire,
0: no et veiem exiliant-te, oi, Maria?
1: No, pensava que em deies no em veiem de política. Dic, no. No, gràcies. Però heavy, eh? O sigui, la sensació és com molt prebèl·lica, no? És com una cosa tan polaritzada. Em fa por. I, però no tantes... Bueno, i després les coses més bàsiques com la salut, no? Les coses més, uh-huh, més importants, no?
0: Més importants, la salut, el clima bèl·lic, però em fa la sensació que estàs en un moment on les coses que et fan més por estan fora de tu.
1: Sí, exacte, sí, sí. Ara mateix estic sent en la fase de best friend amb mi mateixa, saps? O sigui, millor amiga. És com, ens sabem acompanyar.
0: És bona, aquesta psicòloga, m'està agradant, eh?
1: Si vols et passo el telèfon.
0: Mercè, passa'ns el telèfon.

0: Oglu, una també de les artistes que ens proposa la Maria Arnal, que també tota aquesta polifonia, totes aquestes veus, també són, jo crec, una referència pel disc Ama. Que...
1: Sí, sí, totalment. A veure, quan el disc ja estava acabat, quan va sortir el seu, sí. Perquè el seu com va sortir? No, va sortir fa un any, no?
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: Ja, doncs no,
0: però
1: encara.
0: Vull dir que és aquest món, és igual, de les polifonies.
1: Però en català, el meu
0: exacte,
1: en català.
0: Sí, molt, molt millor, molt millor. Em vas a parar. Escolta, te'n vas al Japó.
1: Sí!
0: M'han dit que te'n vas al Japó
1: Tòquio.
0: A fer un nou projecte. A veure,
1: sí.
0: Explica'm això.
1: Vale,
0: perquè, clar,
1: sí,
0: com
1: xulíssim.
0: Que ja has fet bandes sonores, ja...
1: A veure,
0: ja
1: al
0: aquí...
1: Japó també tocaré jo, segur.
0: Sí.
1: Això ho estem buscant, i seguríssim. Vull dir, amb les cançons d'Ama, totalment, no?
0: I què faràs? A veure, explica'm.
1: Mira, és amb el Marcos Morau. És una producció del Teatre Bunkamura, de Shibuya, de Tòquio. És un teatre preciós, el podeu buscar per Google. I aleshores és una... El Marcos ha fet un càsting internacional de ballarins, són 8 ballarins, i hi haurà 2 músics japonesos, un és cantant super tradicional que fa això. Així, o sigui que...
0: Exactament,
1: saber com serà el següent disc, influenciat per això.
0: Molt bé.
1: I un músic de shamisen, que és com aquesta guitarra que té com una pua així, uh-huh. És un instrument de corda, de 4 cordes, que és com una guitarra.
0: O sigui, te'n vas a experimentar una altra
1: vegada. Clar, llavors jo faig la música original, però sí. També canto en directe.
0: Val.
1: I l'espectacle és sobre Yukio Mishima, seré l'única dona que hi haurà, perquè tots seran uh-huh. Nois.
0: No et facis cap seppuku, eh?
1: No, que va. I va sobre una de les seves novel·les, que és El pavelló d'or. I estaré un mes i mig a Tòquio treballant amb això, però ja començarem els assajos abans, eh?
0: Doncs escolta, si us agafa Tòquio aquest
1: estiu... Però tot això estaré... O sigui, 29
0: Arnal,
1: d'agost.
0: 29 d'agost, Maria Arnal, un mes, eh? Al teatre?
1: Més i mig. No, al teatre...
0: Al teatre, un o dos dies.
1: Des del 29 fins al 8 de setembre.
0: Molt bé.
1: I en funcions.
0: Sí. És pel meu aniversari, em va bé, eh? Parlem-ne. Bé,
1: sisplau,
0: Maria Arnal...
1: Ara t'anava a dir felicitats en japonès, però no ho sé. Encara no, encara no.
0: Konnichiwa.
1: Això.
0: Així m'ho sent.
1: Sí.
0: No és felicitats, però adéu. Maria Arnal, fins
1: moltes
0: aviat.
1: Moltes gràcies. Que curt s'ha fet, no?
0: Una hora, portem aquí.
1: Que fort.
0: Que fort. Escolteu, Ama. De la Ama màxima.
1: Moltes gràcies. Tu també ho ets.
0: Deixem-ho aquí. Dilluns, a les Dones i els Dies, l'equip de les Dones i els Dies, sense Maria Arnal, què faríem? Bé, ho haurem de fer igual. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Els incendis de Madrid i Àvila continuen cremant fora de control i aquest dilluns s'han hagut d'ordenar noves evacuacions. Ja són més de 40 a les localitats evacuades i unes 93.000 persones continuen confinades o desplaçades. Les flames ja han arrasat més de 75.000 hectàrees i els esforços dels bombers se centren en avançar al màxim els treballs abans de l'arribada d'una nova onada de calor a partir de dimecres. Fernando Grande Marlaska és el ministre de l'Interior.
3: Claro que preocupa la ola de calor y por eso esta noche para nosotros es muy importante en ese punto crítico del norte del pantano de San Juan, en los términos que mañana a partir de las 11 de la mañana pues sí que está previsto un viento sur que puede hacer mucho más complejo las labores de lucha contra el incendio.
2: I l'incendi forestal que dissabte va començar a la Vall d'Uixó, el País Valencià, ja ha calcinat 8.500 hectàrees i té un perímetre de 72 quilòmetres. El foc continua actiu, però la situació ha millorat lleugerament i s'ha autoritzat que els veïns de quatre barris del municipi de la Vall d'Uixó puguin tornar a casa. Tot i això, continuen evacuades unes 10.000 persones que, si tot va bé, podrien tornar a casa a partir d'aquest dimarts al matí. Repassar més breument ara altres informacions. El govern espanyol retarda al setembre l'aprovació del decret de mesures en matèria d'habitatge. La previsió era aprovar-ho al Consell de Ministres aquest dimarts, però finalment deixarà passar l'estiu a causa de la manca de suports parlamentaris. El decret havia de prorrogar 2 anys els contractes de lloguer, entre altres mesures. Junts, que ja va tombar el primer decret d'habitatge a l'abril, avisa d'un segon vot en contra perquè considera que les mesures perpetuen les ocupacions i no protegeixen ni el llogater ni el petit propietari. El president dels Estats Units, Donald Trump, es reunirà aquest dimarts a la Casa Blanca amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que per primer cop des que va esclatar la guerra contra l'Iran fa 5 mesos. Israel no ha participat en l'última ofensiva militar nord-americana contra la República Islàmica d'aquest mes de juliol, però Netanyahu segueix de prop la situació i ha dit que està preparat per si ha de tornar a bombardejar el país persa. Aquest dimarts s'espera que el metro torni a funcionar amb normalitat després de l'incendi a la catenària de la línia 1 entre les estacions de Clot i Glòries, que ha obligat a tallar el servei entre Universitat i la Sagrera. El foc ha omplert de fum les estacions de Clot i Glòries i ha sorprès un comboi a dins del túnel que les connecta. 137 usuaris han hagut de ser atesos pel servei d'emergències mèdiques, tot i que cap presenta afectacions de gravetat. Acord per la